0: dia de pluges intenses. Les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país amb màximes a l'entorn dels 30 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto sense votacions. Segons fonts consultades per 3Cat Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que ha d'unir amb tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
3: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu. Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han assegurat aquest dilluns que encara estan lluny del govern per aprovar els pressupostos després de reunir-se amb la consellera d'Economia, Alicia Romero. La formació pressiona amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella per aprovar els comptes. David Cid és el portaveu parlamentari.
4: Creiem que ha d'haver-hi millores en inclusiva, però també en matèria retributiva. Per tant, hem traslladat al govern que és important i és clau també per nosaltres que aquest dimecres entomi la negociació.
0: El govern i els comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que ja van firmar al febrer. Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos, diuen, a canvi de res. Junts critica que els d'Oriol Junqueras hagin apostat per recuperar el tren orbital, un projecte del tripartit que consideren faraònic. Josep Rius és el portaveu juntaire.
5: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
0: Els de Puigdemont responsabilitzen els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC. I parlant de la línia orbital, quan estigui acabada donarà servei a més de 3 milions d'habitants que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions en rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges i la resposta és de la consellera de Territori, Sílvia Paniquer.
6: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per rodalies actual, pel dia a dia.
7: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor.
0: La primera actuació del projecte orbital serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa, el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al Pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers, el 2040...

0: de Terrassa a Vilafranca i el 2041 de Vilafranca a Vilanova.
1: 3CAT Info.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
2: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
0: El sinistre s'ha produït a 8:45 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a Catalunya Ràdio, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
3: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. El cicle de vagues de mestres i professors continua aquest dimarts al Maresme i al Vallès. Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Aquest dilluns l'aturada ha estat al Barcelonès, amb un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal ha estat al centre de Barcelona, amb prop de 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família, on han col·locat pupitres. Es tracta d'una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i el Departament d'Educació es farà dimecres a la tarda, ho explica la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
4: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
0: De moment, els sindicats encara no han rebut cap proposta salarial i de l'escola inclusiva per part del departament. És una de les condicions perquè els sindicats assisteixin a la reunió de dimecres. Juanma Moreno Bonilla ha estat decidit a governar en solitari a Andalusia. Després de guanyar les 4 cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit Andalusia, evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pugui passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Tot i perdre la majoria absoluta, Moreno Bonilla defensa que vol governar en solitari. No descarta acords parlamentaris puntuals amb Vox i adverteix els d'Abascal.
6: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder governar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
5: I davant dels seus barons, Núñez Feijóo ha evitat referir-se a Vox i a la fórmula del nou govern andalús i ha preferit defensar la seva estratègia de futur.
7: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
5: I Pedro Sánchez ha aprofitat la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP i la privatització de la sanitat pública.
8: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
5: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, deixen l'autocrítica per al PSOE andalús i insisteixen, però, que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. María Jesús Montero reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
9: ¿De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla? No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
5: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però diuen que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals. La desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles previstes per a mitjans de l'any que ve.
0: Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. La cantant sempre havia defensat que aquell any no li tocava fer ni la declaració de la renda ni pagar impost de patrimoni. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 Shakira no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència, que analitza exclusivament l'any 2011 i no el període entre el 2012 i el 2014. Sobre aquests anys, Shakira sí que va ser condemnada per delictes fiscals en l'IRPF no declarat i va pagar 25 milions d'euros per tornar al frau i evitar la presó. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
10: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Després de saber el veredicte, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic. Tot i la sentència, els tècnics del Ministeri d'Hisenda recorden que la devolució s'hauria de rebaixar a 27 milions i mig d'euros, que és el que correspon al que ha pagat Shakira de l'any 2011.
1: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
11: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podríem tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Segon assalt israelià contra l'actual flotilla de Gaza. L'exèrcit ha interceptat una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals a prop de Xipre i una dotzena han aconseguit escapar-ne. Segons el portaveu de la flotilla, hi ha més de 300 activistes retinguts, alguns dels quals catalans. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha felicitat els seus soldats i els ha animat a posar fi del tot a la missió pro-Palestina. Jerusalem, Jordi Brescó.
12: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
13: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
12: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
0: Centenars de persones s'han manifestat aquest dilluns al vespre a Barcelona per protestar contra l'assalt israelià i demanar l'alliberament dels activistes retinguts. Davant la seu de la Comissió Europea a la capital, el portaveu de l'organització, Pablo Castilla, ha denunciat la hipocresia de Brussel·les.
14: Aquesta mateixa Unió Europea que es queda mirant davant el segrest de ciutadans europeus en aigües internacionals en zona de la seva responsabilitat. La mateixa Unió Europea que blinda les seves fronteres contra les persones migrants que fugen de la fam i de la misèria, però que després ens parla de drets humans per justificar la pujada de pressupostos militars i ens demana sacrificis a la classe treballadora.
0: Més notícies. Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer aquest dimarts contra l'Iran, després de la petició que li han fet l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs Units. El president nord-americà ha anunciat aquest dilluns, a través d'un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, que torna a donar una nova oportunitat a la via diplomàtica, després de gairebé 6 setmanes d'alto el foc. En aquest temps, els negociadors de Washington i Teheran no han aconseguit trobar un punt d'acord a través de la mediació del Pakistan. Al seu escrit, però, Trump també adverteix que ha ordenat al cap del Pentàgon, Pete Hegseth, i al cap de l'Estat Major Conjunt, el general Daniel Kane, que estiguin preparats per un assalt a gran escala contra l'Iran si no s'arriba a un acord que sigui acceptable per Washington. El missatge del mandatari de la Casa Blanca arriba després que el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat aquest mateix dilluns que els contactes entre Washington i Teheran continuen.
15: El procés de converses i negociacions és continu, no és un fet puntual.
0: En les últimes hores, l'Iran ha enviat una nova proposta de pau als Estats Units a través de la mediació del Pakistan en uns termes similars al document lliurat pels negociadors iranians amb anterioritat, que Trump va qualificar de totalment inacceptable. Bàsicament, el plantejament de Teheran continua sent donar prioritat al final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz i després negociar el dossier nuclear iranià. I encara en plana internacional, el president rus, Vladimir Putin, comença aquest dimarts un viatge oficial a la Xina. Xi Jinping el rebrà només uns dies després d'haver-se reunit amb Donald Trump a Pequín. El Kremlin desvincula les dues visites, però intentarà presentar aquesta cimera com una trobada entre dues grans potències. Moscou, Cristina Solias.
16: No és gens habitual que un país aculli el líder dels Estats Units i el de Rússia amb pocs dies de diferència. Després de la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump, Vladimir Putin no vol ser menys i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha procurat evitar les comparacions amb la Casa Blanca.
17: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Estem desenvolupant relacions independents i que toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina. Unes relacions que tant nosaltres com els nostres amics xinesos descrivim com una associació estratègica privilegiada i especial.
16: Per al president rus, aquest viatge no és només una simple visita diplomàtica, sinó que necessita garantir que Pequín continuarà sostenint una economia russa sota sancions occidentals. Des de la invasió d'Ucraïna, el país asiàtic compra més d'una quarta part de les exportacions russes. Putin, a més, no pot amagar que la relació és asimètrica. Rússia necessita la Xina molt més del que la Xina necessita Rússia i només des d'aquesta subordinació el Kremlin pot plantar cara a Occident.
0: 5 persones han mort aquest dilluns al vespre en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons ha informat la policia, hi ha 3 persones adultes que han mort pels trets de 2 agressors. Els suposats atacants també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. Els fets s'han produït al migdia, hora local, i durant el tiroteig hi havia menors dins de la mesquita. La policia investiga l'incident com un possible crim d'odi. La planta de Ford d'Almussafes a la Ribera Baixa construirà un nou model de turisme SUV a partir del 2028. L'anunci impulsa la producció de la planta valenciana, que es troba en un ERTO per la poca activitat que té ara mateix. València, Alba Barbosa.
18: Es tracta del turisme Ford Bronco, un model SUV multienergia que es podrà fabricar com a vehicle elèctric o híbrid i que es començarà a vendre a finals del 2029. L'anunci esperona els treballadors perquè pot revitalitzar la planta d'Almussafes, on ara només es fabrica un sol model, el Kuga. La plantilla es troba en un ERTO que afecta els prop de 4.200 treballadors. Tot i això, els sindicats esperen concrecions i preveuen que aquesta setmana l'automòbil

0: estilística, els detalls i el futur de la planta. A les xarxes, el president valencià, Juan Fran Pérez Llorca, ha celebrat l'aposta de Ford per fabricar-hi aquest nou model, que és un dels 7 que Ford produirà a Europa.
1: 3CAT Info.
2: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres, com ha explicat la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, a 3CAT Info.
3: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià, i és veritat que és l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran, i sí que és veritat que ens queda doncs, tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
2: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalanes.
4: Estem davant, jo diria, d'un nou èxit de la projecció internacional de la literatura i de la cultura catalana. En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. La força de la presència de la cultura catalana arreu del món és motiu d'orgull per al nostre país.
2: El mercat italià és el que tradueix més literatura catalana després del castellà i el francès, i en els últims 5 anys s'han publicat unes 200 traduccions d'obres catalanes.
1: Esports.
2: Amb David Ubach.
5: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028. Amb una segona opcional, a més. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
6: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
5: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis. I encara de l'àmbit blaugrana, hem entrat en la setmana de la final de la Lliga de Campions femenina. I per parlar d'aquest Barça Olímpic de Lió, de dissabte a Oslo, la capitana de l'equip, Alexia Putellas, passarà aquest dimarts pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
7: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
5: Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts als 34 anys.
1: 3CAT Info.
5: En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. I a la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
5: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden pagant la seva clàusula de sortida, que és de prop de 400.000 euros. La intenció de Pasqual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pasqual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. Sense deixar el bàsquet encara, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Iñiguez, fins al 2027. I en motor, el pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa el proper Gran Premi a Itàlia de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a 1 mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta que es perdrà la cita de Mugello.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. Aparatós accident a l'autopista AP7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i Els Monjos. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut ferits. A partir d'ara us explicarem que el vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha renunciat a postular-se com a alcaldable a Barcelona per evitar unes primàries amb l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí, que s'ha mostrat sorprès per la decisió. Explicarem també que la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. I Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC. La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. En contrast, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
0: I el temps aquest dimarts serà el darrer dia de ruixats intensos i a la vegada al principi d'una calorada. El matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixeran els ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona, localment intensos. Farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto, sense votacions. Segons fonts consultades per 3Cat Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que donia en tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de

0: 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu.
1: 3Cat Info.
0: El vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Ho explica Jordi Corbalán.
2: Josep Rius ha adreçat una carta a la militància assegurant que no el trobaran en una lògica de confrontació i desafiament intern que debilita tant el projecte de Barcelona com el projecte nacional de Junts. Rius, de la màxima confiança de Carles Puigdemont, era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit a Barcelona. Dijous passat, però, Jordi Martí va comunicar la seva aspiració d'optar a ser l'alcaldable. Això abocava el partit a unes primàries internes que la cúpula de Junts sempre ha volgut evitar. Aquest vespre, en una entrevista a BTV, Jordi Martí ha admès que l'anunci de Rius, amb qui són companys de grup a l'Ajuntament, l'ha sorprès i ha deixat clar que no se sent al·ludit quan parla de confrontació i desafiament.
3: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
2: A un any de les municipals caldrà veure quan la direcció del partit activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, com van prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí per ser l'alcaldable o si li sortiran més rivals.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
4: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
0: El sinistre s'ha produït a 8:45 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a aquesta emissora, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
5: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Un altre camió accidentat, en aquest cas a la 2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. I en parlàvem també al sumari. El virus de l'Ebola ha causat ja més d'un centenar de morts a la República Democràtica del Congo, on també hi ha gairebé 400 casos sospitosos. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència internacional per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Burkina Faso, Elia Borràs.
6: L'epicentre de l'epidèmia ha esclatat al nord-est de la República Democràtica del Congo, on les alarmes es van disparar quan 4 treballadors de la salut van morir després de contraure un virus desconegut en un hospital de la ciutat de Bunia, on un missioner americà també ha donat positiu. Aquesta és la 17a epidèmia d'Ebola declarada al Congo, però a diferència de l'anterior, coneguda com la variant Zaire, no hi ha vacunes ni tractament específic per curar-la. És per això que el govern obrirà 3 centres sanitaris a la província d'Ituri, la més afectada, per poder-ne fer seguiment i evitar la propagació. Fabrice Bichenga és el director de l'Hospital de Kieshero, a la ciutat de Goma, la més gran de l'est del país.
7: C'est une situation qui nous arrive.
8: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
6: Per ara hi ha un cas positiu confirmat a la ciutat de Goma, però la manca de finançament estranger i les retallades en matèria de cooperació internacional hi han deixat un sistema de salut molt fràgil. És per això que doctors com Bichenge demanen suport urgent en material per prevenir la propagació. A més, l'est del Congo viu un conflicte entre el govern i els grups armats en una zona molt rica en minerals i recursos naturals, com el cobalt i el liti, cosa que pot dificultar l'intercanvi d'informació i el rastreig de casos sospitosos.
0: Els cinc catalans que

0: estaven a bord del creuer Ondius, en què es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR des que van començar la quarantena. D'aquesta manera, segons informa el Ministeri de Sanitat, es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup de 13 creueristes que fins ara no han tingut símptomes podran sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3Cat Info que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a l'Hospital Clínic o fins i tot a casa seva.
1: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant o que ho facin a l'Hospital Clínic.
0: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de Salut per valorar l'operació que es va fer a les Canàries.
2: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones, por tanto, son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
0: L'embarcació ha arribat finalment aquest dilluns al port de Rotterdam, on ha desembarcat els 25 tripulants i dos sanitaris que encara hi havia a bord. La companyia naviliera ha explicat que l'Ondius tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny.
3: 3Cat Info.
0: El tractament amb esquetamina, una droga derivada de la ketamina, ha aconseguit reduir els símptomes de depressió resistent en un 80% dels pacients. És el resultat que s'ha aconseguit a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per casos en què els fàrmacs antidepressius habituals ja no funcionen. El tractament s'administra per via nasal i dura aproximadament mig any. Els resultats també mostren que entre un 25 i un 35% dels pacients han aconseguit sortir de la depressió. El fàrmac, però, és car i no està finançat, i en el cas de les depressions, sobretot persistents, hi ha recaigudes, com explica el doctor Salvatore Aguilar, que és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
4: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
0: La unitat va atendre l'any passat 205 persones. També es fan tractaments amb teràpia electroconvulsiva, que obté taxes de millora del 85%, amb estimulació magnètica i amb substàncies psicodèliques.
3: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'oposició de Badalona demana una reunió urgent amb l'alcalde, Xavier García Albiol, i amb l'interventor municipal després que el Ministeri d'Hisenda hagi començat a tutelar els comptes del consistori. El motiu, l'endarreriment en el pagament de factures a autònoms i proveïdors. Badalona, David Àngela.
5: Tots els grups de l'oposició denuncien una nefasta gestió que qualifiquen de caòtica o catastròfica. Sentint Fernando Carrera, del PSC, Aida Llauradó, d'en Comú Podem, Àlex Montornès, dels Republicans, i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
6: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
7: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
8: En el fons ha governat 4 anys i mig dels últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
9: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
5: Per la seva banda, el govern de Badalona nega que estigui intervingut i qualifica la notícia d'absolutament falsa i alarmista.
0: Cau la venda d'habitatges. Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ho atribueix a la falta d'oferta.
10: Hem de considerar que la demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació, és a dir, la compra de millora. Si no pots optar a habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no? I jo diria que en part estem en aquesta situació.
0: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos. I aquest dimarts canvia el preu del butà. La revisió, que es fa cada 2 mesos, abaratirà la bombona gairebé un 6%. Passarà a costar 15 euros

0: L'Adrogueria de Barcelona l'han denunciat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que reben. Són totes dones en situació de vulnerabilitat. Asseguren que el propietari les escridassava i les insultava. També els demanava fer feines que per contracte no els corresponien i denuncien pressions per no agafar baixes mèdiques. Elles mateixes descriuen així la situació.
1: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
2: Estábamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
1: Sentí que no tenían respeto por el ser humano. Estoy sola en este país y tenía que sobrevivir, pero fueron demasiados gritos.
0: Segons les mateixes denunciants, el propietari, que té una quinzena de les 180 parades de la boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho, hauria abusat del seu poder.
3: Es el rey de la boquería, él tiene mucho poder.
4: Tienen muy poco personal y quieren que una persona haga de todo y a todo y a todas horas.
3: Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
0: L'empresari ha declinat parlar amb 3Cat Info, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarca els comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la boqueria i l'Associació de Comerciants tampoc han volgut fer declaracions i el cas està a punt d'arribar a judici.
5: El temps.
0: Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podríem tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp. Els agents van trobar el cos amb signes de violència dissabte en una masia. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons han explicat els Mossos, dissabte a les 2 del migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca de la capital del Baix Camp. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència policial. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest dimarts està previst que els detinguts passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari.
0: La Creu Roja no troba socorristes a les comarques de Tarragona i ha hagut d'obrir una nova convocatòria de selecció. És una situació que es repeteix en altres indrets. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
8: El sector del socorrisme a Catalunya viu una situació complicada per la falta de professionals qualificats. Cada estiu en falten per cobrir places a platges i piscines, una situació que preocupa ajuntaments i empreses del sector. Els contractes són de 3 o 4 mesos, amb jornades molt intenses i sous baixos. Un exsocorrista que no s'ha volgut identificar per no tenir problemes amb les empreses privades que l'han contractat reivindica la millora de condicions en declaracions a aquesta emissora.
9: Demanen gent més titulada. Això també jo m'he fixat que molts socorristes venen de fora. Et fixes aquí, no hi ha prou gent per cobrir totes les places. Al final això afecta la seguretat. Llavors nosaltres demanem millors condicions i al final doncs, que es valori una mica més la feina que fem. Estem parlant de salvar vides.
8: En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3Cat Info, el coordinador de platges de la Creu Roja de Tarragona Ciutat, Aleix Font, admet que les condicions no són prou bones.
10: És una feina molt intensa, amb unes condicions molt millorables. Se va treure un conveni que ja millora una miqueta les condicions del sector, però tot el tema de condicions laborals fora del sou segueixen sent les mateixes.
8: A la demarcació de Tarragona, la Creu Roja ofereix en segona convocatòria una seixantena de places per cobrir el servei als municipis de Tarragona, l'Ametlla de Mar i Deltebre.
0: Els agents rurals han convocat 3 dies de vaga

0: la setmana vinent, del 26 al 28 de maig, per reclamar millores laborals i més plantilla. Alerten que el brot de pesta porcina ha agreujat la falta d'efectius. Des de la direcció del cos asseguren que estan treballant per donar resposta a les demandes del col·lectiu. Lleida, Júlia Albacar.
1: Les reivindicacions se centren en la millora dels salaris i les condicions laborals, que, segons denuncien els sindicats, són pitjors que en altres cossos del Departament d'Interior. També adverteixen de l'impacte que està tenint el dispositiu per eliminar sengles a Collserola a la plantilla. Sentim Lluís García, de Comissions Obreres, José Bravo, de la UGT, i Héctor Mahamud, d'IAC-CATAC.
2: Si es presenta un estiu complicat, el cos de generals pot tindre dificultats per donar uns serveis mínims pel que fa a la prevenció d'incendis.
3: Perquè no donem abast, i ara, de cara a l'estiu, doncs es complicarà encara.
4: La nostra tasca prioritària hauria de ser estar vigilant el tema d'incendis. Si estem tots a la PPA, això es deixarà de fer.
1: Este dilluns, la direcció dels agents rurals ha respost des de Lleida que el cos té capacitat per reorganitzar-se quan hi ha el risc d'incendi. Sentim l'inspector en cap, Josep Antoni Mur.
5: I sobre aquestes zones més crítiques, des del punt de vista de risc d'incendi, anirem focalitzant els nostres esforços. Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal.
1: Que remarca que en les properes setmanes es contractarà més personal extern.
0: Més qüestions. Projecte pioner a Catalunya per repoblar la badia de Palamós de peixos que amb els anys han desaparegut dels llocs més pròxims de la costa. Agafaran les larves, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar perquè acabin de créixer. Girona, Fèlix Martín.
6: Començarà aquest mes de juny amb un estudi previ dels peixos que fa uns anys es trobaven a prop de la costa i que ara cada vegada han de capturar més lluny. A Palamós, a més de la gamba, s'agafa, per exemple, sorell, cananes, maires, però encara han de fer un estudi genètic per decidir què aniran a buscar i exactament a on. Els pescadors faran sortides específiques per anar a recollir aquestes larves. Després les tindran uns mesos en peixeres incubadores i les tornaran a mar quan hagin crescut i hi hagi garantia que podran sobreviure. Ho ha explicat la directora de projectes del Museu de la Pesca de Palamós, Marta Rodeja.
7: Un cop siguin més grans, la seva supervivència augmenta pràcticament fins al 80%. Per tant, un cop assegurem que arriben en aquest percentatge de supervivència, les retornarem a mar perquè així la biodiversitat doncs, sigui més assegurada per aquestes espècies i l'entorn marí, l'ecosistema marí, sigui més ric en aquestes espècies.
6: Aquest és un projecte transfronterer que parteix de l'experiència que ja tenen a Banyuls, a la Catalunya Nord, i que per primera vegada s'exporta al litoral català. Es prolongarà fins al juny del 2029.
0: Ha engegat la segona setmana del Festival de Cinema de Canes i hi ha tres títols entre els favorits per endur-se la Palma d'Or. Entre aquests tres no hi ha El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que ha rebut crítiques desiguals, però el seu actor protagonista, Javier Bardem, sí que té opcions de premi. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
8: Ja hem vist 14 de les 22 pel·lícules a competició i les tres més ben situades, segons la crítica internacional, són l'Alemanya Fatherland, del director polonès Paweł Pawlikowski, un retrat en blanc i negre de l'Alemanya derruïda físicament i moralment després de la Segona Guerra Mundial, la francesa Soudain, del japonès Ryusuke Hamaguchi, un film anticapitalista reflexiu i revolucionari alhora, i la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80. Malauradament, El ser querido no ha recollit bones crítiques de forma generalitzada, com sí que ha rebut el seu actor protagonista, Javier Bardem. L'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
9: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
8: Quedem encara a l'expectativa, sobretot de la belga Coward, de Lucas Daunt, i de la bola negra dels Javis.
0: El Teatre Nacional de Catalunya dedicarà a Barcelona la que serà la sisena i última temporada de Carme Portacelli com a directora artística. La nova programació inclou 32 propostes, la majoria estrenes, en una edició que s'inaugurarà amb dos concerts de Sílvia Pérez Cruz. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
10: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor, parlava d'una sèrie de coses i per mi era el que m'interessava. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no? I per això dedico aquesta temporada.
0: El TNC, que anunciarà el relleu a la direcció al mes de juny, ja té la

0: mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà el 2027.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
3: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
2: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix a més cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
4: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
2: Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez, a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts, als 34 anys. En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial, en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. A la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop que s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Obrim ara pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden, pagant la seva clàusula de sortida de prop de 400.000 euros. La idea de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. I sense deixar el bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Íñiguez, fins al 2027. En parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
5: Amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
2: Del bàsquet passem al motor.
1: 3CAT Info.
2: El pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa al pròxim Gran Premi, a Itàlia, de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a 1 mes i mig de baixa. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també sembla que es perdrà la cita de Mugello. I aquest dilluns hi ha hagut testos al traçat de Montmeló amb caiguda per a Jorge Martín, que s'afegeix a les d'aquest diumenge d'Àlex Márquez, Johann Zarco i Fabio Di Gianantonio. A tot això, el director de Fira Circuit, Ignasi Armengol, ha volgut defensar la seguretat del traçat català.
6: Cada Gran Premi té una revisió prèvia, una setmana abans i el dijous abans, on està caminant, veient totes les coses que s'han de fer. Per tant, és un circuit que no només està homologat, sinó que està permanentment revisat.
2: En handbol, el Granollers ha anunciat la renovació del tècnic del seu equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029. Una continuïtat que va acompanyada de la del fins ara tècnic del femení, Robert Cuesta, fins al 2028. Ara Cuesta, però, passarà a ser segon entrenador de Rama al masculí

0: després de la sortida d'Antonio García. I el Giro d'Itàlia aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans abans que aquest dimarts es reprengui la cursa amb la desena etapa, que serà clau. Una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa.
1: Trescat Info.

0: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns el pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte de tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la Zona Franca. Aparatós accident a l'autopista P7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. El sinistre ha deixat els dos camions calcinats completament. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut, però, persones ferides. Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament un 21% segons el govern. Una protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant dues hores. L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, el líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals. La justícia dona la raó a Shakira contra Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol de frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Suprem. Segon assalt israelià contra la flotilla de Gaza, en què ha interceptat una quarantena d'embarcacions i ha retingut més de 300 activistes, segons afirmen fonts de Global Sumut. Una dotzena de vaixells s'han escapat dels militars. Benjamin Netanyahu anima els soldats a liquidar la missió. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres.
1: Esports.
2: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona d'opcional. En contrast, el blaugrana Fermín es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar. Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que dona al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: I el temps, a poc l'estabilitat guanyarà terreny, però tot i així, després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses, les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país, amb màximes a l'entorn dels 30 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto sense votacions. Segons fonts consultades per 3Cat Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que d'uni amb tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu. Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han assegurat aquest dilluns que encara estan lluny del govern per aprovar els pressupostos després de reunir-se amb la consellera d'Economia, Alicia Romero. La formació pressiona amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella per aprovar els comptes. David Cid és el portaveu parlamentari.
5: Creiem que ha d'haver-hi millores en inclusiva, però també en matèria retributiva. Per tant, hem traslladat al govern que és important i és clau també per nosaltres que aquest dimecres entomi la negociació.
0: El govern i els comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que ja van firmar al febrer. Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos, diuen, a canvi de res. Junts critica que els d'Oriol Junqueras hagin apostat per recuperar el tren orbital, un projecte del tripartit que consideren faraònic. Josep Rius és el portaveu juntaire.
6: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin Rodalies que continua fallant estrepitosament.
0: Els de Puigdemont responsabilitzen els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC. I parlant de la línia orbital, quan estigui acabada donarà servei a més de 3 milions d'habitants que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions en Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges i la resposta és de la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
7: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia.
8: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor.
0: La primera actuació del projecte orbital serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa, el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers, el 2040 de Terrassa a Vilafranca i el 2041 de Vilafranca a Vilanova.
1: 3CAT Info.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
9: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino

0: que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir, que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
1: El sinistre s'ha produït a 8:45 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a Catalunya Ràdio, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
2: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, doncs, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
1: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. El cicle de vagues de mestres i professors continua aquest dimarts al Maresme i al Vallès. Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Aquest dilluns l'aturada ha estat al Barcelonès amb un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal ha estat al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família, on han col·locat pupitres. Es tracta d'una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i el Departament d'Educació es farà dimecres a la tarda, ho explica la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
3: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
1: De moment, els sindicats encara no han rebut cap proposta salarial i de l'escola inclusiva per part del departament. És una de les condicions perquè els sindicats assisteixin a la reunió de dimecres. Juanma Moreno Bonilla ha estat decidit a governar en solitari a Andalusia. Després de guanyar les 4 cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit Andalusia, evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pugui passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Tot i perdre la majoria absoluta, Moreno Bonilla defensa que vol governar en solitari. No descarta acords parlamentaris puntuals amb Vox i adverteix els d'Abascal.
5: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder governar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
4: I davant dels seus barons, Núñez Feijóo ha evitat referir-se a Vox i a la fórmula del nou govern andalús i ha preferit defensar la seva estratègia de futur.
6: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
4: I Pedro Sánchez ha aprofitat la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP i la privatització de la sanitat pública.
7: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
4: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, deixen l'autocrítica per al PSOE andalús i insisteixen, però, que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. María Jesús Montero reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
8: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
4: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però diuen que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals. La desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles previstes per a mitjans de l'any que ve.
1: Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. La cantant sempre havia defensat que aquell any no li tocava fer ni la declaració de la renda ni pagar impost de patrimoni. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 Shakira no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència que analitza exclusivament l'any 2011 i no al

0: període entre el 2012 i el 2014. Sobre aquests anys, Shakira sí que va ser condemnada per delictes fiscals en l'IRPF no declarat i va pagar 25 milions d'euros per tornar al frau i evitar la presó. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
1: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Després de saber el veredicte, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic. Tot i la sentència, els tècnics del Ministeri d'Hisenda recorden que la devolució s'hauria de rebaixar a 27 milions i mig d'euros, que és el que correspon al que ha pagat Shakira de l'any 2011.
2: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podrien tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Segon assalt israelià contra l'actual flotilla de Gaza. L'exèrcit ha interceptat una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals a prop de Xipre i una dotzena han aconseguit escapar-ne. Segons el portaveu de la flotilla, hi ha més de 300 activistes retinguts, alguns dels quals catalans. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha felicitat els seus soldats i els ha animat a posar fi del tot a la missió pro-Palestina. Jerusalem, Jordi Brescó.
4: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
5: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
4: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
0: Centenars de persones s'han manifestat aquest dilluns al vespre a Barcelona per protestar contra l'assalt israelià i demanar l'alliberament dels activistes retinguts. Davant la seu de la Comissió Europea a la capital, el portaveu de l'organització, Pablo Castilla, ha denunciat la hipocresia de Brussel·les.
6: Aquesta mateixa Unió Europea que es queda mirant davant el segrest de ciutadans europeus en aigües internacionals en zona de la seva responsabilitat. La mateixa Unió Europea que blinda les seves fronteres contra les persones migrants que fugen de la fam i de la misèria, però que després ens parla de drets humans per justificar la pujada de pressupostos militars i ens demana sacrificis a la classe treballadora.
0: Més notícies. Donald Trump ajorna sense data la

0: pacte que els Estats Units tenien previst fer aquest dimarts contra l'Iran, després de la petició que li han fet l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs Units. El president nord-americà ha anunciat aquest dilluns, a través d'un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, que torna a donar una nova oportunitat a la via diplomàtica, després de gairebé 6 setmanes d'alto al foc. En aquest temps, els negociadors de Washington i Teheran no han aconseguit trobar un punt d'acord a través de la mediació del Pakistan. Al seu escrit, però, Trump també adverteix que ha ordenat al cap del Pentàgon, Pete Hegseth, i al cap de l'Estat Major Conjunt, el general Daniel Kane, que estiguin preparats per un assalt a gran escala contra l'Iran si no s'arriba a un acord que sigui acceptable per Washington. El missatge del mandatari de la Casa Blanca arriba després que el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat aquest mateix dilluns que els contactes entre Washington i Teheran continuen.
1: El procés de converses i negociacions és continu, no és un fet puntual.
0: En les últimes hores, l'Iran ha enviat una nova proposta de pau als Estats Units a través de la mediació del Pakistan en uns termes similars al document lliurat pels negociadors iranians amb anterioritat, que Trump va qualificar de totalment inacceptable. Bàsicament, el plantejament de Teheran continua sent donar prioritat al final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz i després negociar el dossier nuclear iranià. I encara en plana internacional, el president rus, Vladimir Putin, comença aquest dimarts un viatge oficial a la Xina. Xi Jinping el rebrà només uns dies després d'haver-se reunit amb Donald Trump a Pequín. El Kremlin desvincula les dues visites, però intentarà presentar aquesta cimera com una trobada entre dues grans potències. Moscou, Cristina Solias.
2: No és gens habitual que un país aculli el líder dels Estats Units i el de Rússia amb pocs dies de diferència. Després de la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump, Vladimir Putin no vol ser menys i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha procurat evitar les comparacions amb la Casa Blanca.
3: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Estem desenvolupant relacions independents i que toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina. Unes relacions que tant nosaltres com els nostres amics xinesos descrivim com una associació estratègica privilegiada i especial.
2: Per al president rus, aquest viatge no és només una simple visita diplomàtica, sinó que necessita garantir que Pequín continuarà sostenint una economia russa sota sancions occidentals. Des de la invasió d'Ucraïna, el país asiàtic compra més d'una quarta part de les exportacions russes. Putin, a més, no pot amagar que la relació és asimètrica. Rússia necessita la Xina molt més del que la Xina necessita Rússia i només des d'aquesta subordinació el Kremlin pot plantar cara a Occident.
0: 5 persones han mort aquest dilluns al vespre en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons ha informat la policia, hi ha 3 persones adultes que han mort pels trets de 2 agressors. Els suposats atacants també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. Els fets s'han produït al migdia, hora local, i durant el tiroteig hi havia menors dins de la mesquita. La policia investiga l'incident com un possible crim d'odi. La planta de Ford d'Almussafes a la Ribera Baixa construirà un nou model de turisme SUV a partir del 2028. L'anunci impulsa la producció de la planta valenciana, que es troba en un ERTO per la poca activitat que té ara mateix. València, Alba Barbosa.
4: Es tracta del turisme Ford Bronco, un model SUV multienergia que es podrà fabricar com a vehicle elèctric o híbrid i que es començarà a vendre a finals del 2029. L'anunci esperona els treballadors perquè pot revitalitzar la planta d'Almussafes, on ara només es fabrica un sol model, el Kuga. La plantilla es troba en un ERTO que afecta els prop de 4.200 treballadors. Tot i això, els sindicats esperen concrecions i preveuen que aquesta setmana l'automobilística els detalli el futur de la planta. A les xarxes, el president valencià Juan Fran Pérez Llorca ha celebrat l'aposta de Ford per fabricar-hi aquest nou model, que és un dels 7 que Ford produirà a Europa.
5: 3CAT Info.
0: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i hi participaran 20 d'autors de tots els gèneres, com ha explicat la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, a 3CAT Info.
6: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià,
5: I és veritat que és un l'increment

0: departament de traduccions a l'italià és bastant gran i sí que és veritat que ens queda doncs, tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
1: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalanes.
2: Estem davant, jo diria, d'un nou èxit de la projecció internacional de la literatura i de la cultura catalana. En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. La força de la presència de la cultura catalana arreu del món és motiu d'orgull per al nostre país.
1: El mercat italià és el que tradueix més literatura catalana després del castellà i el francès, i en els últims 5 anys s'han publicat unes 200 traduccions d'obres catalanes.
3: Esports.
1: Amb David Ubac.
4: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional, a més. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
5: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
4: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis. I encara de l'àmbit blaugrana, hem entrat en la setmana de la final de la Lliga de Campions femenina. I per parlar d'aquest Barça Olímpic de Lió, de dissabte a Oslo, la capitana de l'equip, Alexia Putellas, passarà aquest dimarts pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
6: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
4: Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts, als 34 anys.
3: 3CAT Info.
4: En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Endrick, del Madrid, entre d'altres. I a la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden pagant la seva clàusula de sortida, que és de prop de 400.000 euros. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. Sense deixar el bàsquet encara, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Iñiguez, fins al 2027. I en motor, el pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial

0: serà baixa el proper Gran Premi a Itàlia de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a un mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta que es perdrà la cita de Mugello.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. Aparatós accident a l'autopista AP7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i Els Monjos. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut ferits. A partir d'ara us explicarem que el vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha renunciat a postular-se com a alcaldable a Barcelona per evitar unes primàries amb l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí, que s'ha mostrat sorprès per la decisió. Explicarem també que la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. I Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC. La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Grup.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. En contrast, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
0: I el temps aquest dimarts serà el darrer dia de ruixats intensos i a la vegada el principi d'una calorada. El matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixeran els ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona, localment intensos. Farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto, sense votacions. Segons fonts consultades per 3Cat Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que donia en tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu.
1: 3Cat Info.
0: El vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona per

0: evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Ho explica Jordi Corbalán.
1: Josep Rius ha adreçat una carta a la militància assegurant que no el trobaran en una lògica de confrontació i desafiament intern que debilita tant el projecte de Barcelona com el projecte nacional de Junts. Rius, de la màxima confiança de Carles Puigdemont, era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit a Barcelona. Dijous passat, però, Jordi Martí va comunicar la seva aspiració d'optar a ser l'alcaldable. Això abocava el partit a unes primàries internes que la cúpula de Junts sempre ha volgut evitar. Aquest vespre, en una entrevista a BTV, Jordi Martí ha admès que l'anunci de Rius, amb qui són companys de grup a l'Ajuntament, l'ha sorprès i ha deixat clar que no se sent al·ludit quan parla de confrontació i desafiament.
2: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
1: A un any de les municipals caldrà veure quan la direcció del partit activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, com van prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí per ser l'alcaldable o si li sortiran més rivals.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
3: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
0: El sinistre s'ha produït a 8:45 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a aquesta emissora, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
4: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. I en parlàvem també al sumari. El virus de l'Ebola ha causat ja més d'un centenar de morts a la República Democràtica del Congo, on també hi ha gairebé 400 casos sospitosos. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència internacional per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Burkina Faso, Elia Borràs.
5: L'epicentre de l'epidèmia ha esclatat al nord-est de la República Democràtica del Congo, on les alarmes es van disparar quan 4 treballadors de la salut van morir després de contraure un virus desconegut en un hospital de la ciutat de Bunia, on un missioner americà també ha donat positiu. Aquesta és la 17a epidèmia d'Ebola declarada al Congo, però a diferència de l'anterior, coneguda com la variant Zaire, no hi ha vacunes ni tractament específic per curar-la. És per això que el govern obrirà 3 centres sanitaris a la província d'Ituri, la més afectada, per poder-ne fer seguiment i evitar la propagació. Fabrice Bichengue és el director de l'Hospital de Kieshero, a la ciutat de Goma, la més gran de l'est del país.
6: C'est une situation qui nous arrive.
7: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
5: Per ara hi ha un cas positiu confirmat a la ciutat de Goma, però la manca de finançament estranger i les retallades en matèria de cooperació internacional hi han deixat un sistema de salut molt fràgil. És per això que doctors com Bichengue demanen suport urgent en material per prevenir la propagació. A més, l'est del Congo viu un conflicte entre el govern i els grups armats en una zona molt rica en minerals i recursos naturals, com el cobalt i el liti, cosa que pot dificultar l'intercanvi d'informació i el rastreig de casos sospitosos.
0: Els 5 catalans que anaven a bord del creuer Ondius, en què es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR des que van començar la quarantena. D'aquesta manera, segons informa el Ministeri de Sanitat, es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup de 13 creueristes que fins ara no han tingut símptomes podran sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3Cat Info que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a l'Hospital Clínic o fins i tot a casa seva.
8: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert.

0: que anirem revisant o que ho facin a l'Hospital Clínic.
1: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb hantavirus, un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de Salut per valorar l'operació que es va fer a les Canàries.
2: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones, por tanto, son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
1: L'embarcació ha arribat finalment aquest dilluns al port de Rotterdam, on ha desembarcat els 25 tripulants i dos sanitaris que encara hi havia a bord. La companyia naviliera ha explicat que l'Ondius tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny.
3: 3CAT Info.
1: El tractament amb esquetamina, una droga derivada de la ketamina, ha aconseguit reduir els símptomes de depressió resistent en un 80% dels pacients. És el resultat que s'ha aconseguit a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per casos en què els fàrmacs antidepressius habituals ja no funcionen. El tractament s'administra per via nasal i dura aproximadament mig any. Els resultats també mostren que entre un 25 i un 35% dels pacients han aconseguit sortir de la depressió. El fàrmac, però, és car i no està finançat, i en el cas de les depressions, sobretot persistents, hi ha recaigudes, com explica el doctor Salvatore Aguilar, que és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
4: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
1: La unitat va atendre l'any passat 205 persones. També es fan tractaments amb teràpia electroconvulsiva, que obté taxes de millora del 85%, amb estimulació magnètica i amb substàncies psicodèliques.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: L'oposició de Badalona demana una reunió urgent amb l'alcalde, Xavier García Albiol, i amb l'interventor municipal després que el Ministeri d'Hisenda hagi començat a tutelar els comptes del consistori. El motiu, l'endarreriment en el pagament de factures a autònoms i proveïdors. Badalona, David Àngela.
5: Tots els grups de l'oposició denuncien una nefasta gestió que qualifiquen de caòtica o catastròfica, sentint Fernando Carrera, del PSC, Aida Llauradó, d'en Comú Podem, Àlex Montornès, dels Republicans, i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
6: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
7: Tenim més diners en un calaix, no s'estan invertint.
8: En el fons ha governat 4 anys i mig dels últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
9: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
5: Per la seva banda, el govern de Badalona nega que estigui intervingut i qualifica la notícia d'absolutament falsa i alarmista.
1: Cau la venda d'habitatges. Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ho atribueix a la falta d'oferta.
10: Hem de considerar que la demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació, és a dir, la compra de millora, si no pots optar a habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no? I jo diria que en part estem en aquesta situació.
1: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos. I aquest dimarts canvia el preu del butà. La revisió, que es fa cada 2 mesos, abaratirà la bombona gairebé un 6%. Passarà a costar 15 euros i 39 cèntims. El descens es produeix gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment de la cotització de les primeres matèries i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. i 6 treballadores d'un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que reben. Són totes dones en situació de vulnerabilitat. Asseguren que el propietari les escridassava i les insultava. També els demanava fer

0: que té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho, hauria abusat del seu poder.
1: És el rei de la Boqueria, él tiene mucho poder.
2: Tienen muy poco personal y quieren que una persona haga de todo y a todo y a todas horas.
1: Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
0: L'empresari ha declinat parlar amb 3CatInfo, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarca els comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la Boqueria i l'Associació de Comerciants tampoc han volgut fer declaracions i el cas està a punt d'arribar a judici.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
4: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podríem tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp. Els agents van trobar el cos amb signes de violència dissabte en una masia. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons han explicat els Mossos, dissabte a les 2 del migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca de la capital del Baix Camp. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència policial. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest dimarts està previst que els detinguts passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari.
0: La Creu Roja no troba socorristes a les comarques de Tarragona i ha hagut d'obrir una nova convocatòria de selecció. És una situació que es repeteix en altres indrets. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: El sector del socorrisme a Catalunya viu una situació complicada per la falta de professionals qualificats. Cada estiu en falten per cobrir places a platges i piscines, una situació que preocupa ajuntaments i empreses del sector. Els contractes són de 3 o 4 mesos, amb jornades molt intenses i sous baixos. Un exsocorrista que no s'ha volgut identificar per no tenir problemes amb les empreses privades que l'han contractat reivindica la millora de condicions en declaracions a aquesta emissora.
7: Demanen gent més titulada. Això també jo m'he fixat que molts de socorristes venen de fort. Et fixes aquí, no hi ha prou gent per cobrir totes les places. Al final això afecta la seguretat. Llavors nosaltres demanem millors condicions i al final doncs, que es valori una mica més la feina que fem. Estem parlant de salvar vides.
6: En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3CatInfo, el coordinador de platges de la Creu Roja de Tarragona Ciutat, Aleix Font, admet que les condicions no són prou bones.
8: És una feina molt intensa, amb unes condicions molt millorables. Se va treure un conveni que ja millora una miqueta les condicions del sector, però tot el tema de condicions laborals fora del sou segueixen sent les mateixes.
6: A la demarcació de Tarragona, la Creu Roja ofereix en segona convocatòria una seixantena de places per cobrir el servei als municipis de Tarragona, l'Ametlla de Mar i Deltebre.
0: Els agents rurals han convocat 3 dies de vaga la setmana vinent, del 26 al 28 de maig, per reclamar millores laborals i més plantilla. Alerten que el brot de pesta porcina ha agreujat la falta d'efectius. Des de la direcció del cos asseguren que estan treballant per donar resposta a les demandes del col·lectiu. Lleida, Júlia Albacar.
9: Les reivindicacions se centren en la millora dels salaris i les condicions laborals, que, segons denuncien els sindicats, són pitjors que en altres cossos del Departament d'Interior. També adverteixen de l'impacte que està tenint el dispositiu per eliminar sengles a Collserola a la plantilla. Sentim Lluís García, de Comissions Obreres, José Bravo, de la UGT, i Héctor Mahamud, d'IAC Catac.
10: Si es presenta un estiu complicat, el cos de generals pot tindre dificultats per donar uns serveis mínims pel que

0: que fa la prevenció d'incendis.
1: Perquè no donem abast i ara, de cara a l'estiu, doncs, es complicarà encara més.
2: La nostra tasca prioritària hauria de ser doncs, estar vigilant el tema d'incendis. Si estem tots a la PPA, això es deixarà de fer.
3: Este dilluns, la direcció dels agents rurals ha respost des de Lleida que el cos té capacitat per reorganitzar-se quan hi ha el risc d'incendi. Sentim l'inspector en cap, Josep Antoni Mur.
4: I sobre aquestes zones més crítiques, des del punt de vista de risc d'incendi, anirem focalitzant els nostres esforços. Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal.
3: Que remarca que en les properes setmanes es contractarà més personal extern.
5: Més qüestions. Projecte pioner a Catalunya per repoblar la badia de Palamós de peixos que amb els anys han desaparegut dels llocs més pròxims de la costa. Agafaran les larves, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar perquè acabin de créixer. Girona, Fèlix Martín.
6: Començarà aquest mes de juny amb un estudi previ dels peixos que fa uns anys es trobaven a prop de la costa i que ara cada vegada han de capturar més lluny. A Palamós, a més de la gamba, s'agafa, per exemple, sorell, cananes, maires, però encara han de fer un estudi genètic per decidir què aniran a buscar i exactament a on. Els pescadors faran sortides específiques per anar a recollir aquestes larves. Després les tindran uns mesos en peixeres incubadores i les tornaran a mar quan hagin crescut i hi hagi garantia que podran sobreviure. Ho ha explicat la directora de projectes del Museu de la Pesca de Palamós, Marta Rodeja.
7: Un cop siguin més grans, la seva supervivència augmenta pràcticament fins al 80%. Per tant, un cop assegurem que arriben en aquest percentatge de supervivència, les retornarem a mar perquè així la biodiversitat doncs, sigui més assegurada per aquestes espècies i l'entorn marí, l'ecosistema marí, sigui més ric en aquestes espècies.
6: Aquest és un projecte transfronterer que parteix de l'experiència que ja tenen a Banyuls, a la Catalunya Nord, i que per primera vegada s'exporta al litoral català. Es prolongarà fins al juny del 2029.
5: Ha engegat la segona setmana del Festival de Cinema de Canes i hi ha tres títols entre els favorits per endur-se la Palma d'Or. Entre aquests tres no hi ha El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que ha rebut crítiques desiguals, però el seu actor protagonista, Javier Bardem, sí que té opcions de premi. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
8: Ja hem vist 14 de les 22 pel·lícules a competició i les tres més ben situades, segons la crítica internacional, són l'Alemanya Fatherland, del director polonès Paweł Pawlikowski, un retrat en blanc i negre de l'Alemanya derruïda físicament i moralment després de la Segona Guerra Mundial, la francesa Soudain, del japonès Ryusuke Hamaguchi, un film anticapitalista reflexiu i revolucionari alhora, i la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80. Malauradament, El ser querido no ha recollit bones crítiques de forma generalitzada, com sí que ha rebut el seu actor protagonista, Javier Bardem. L'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
9: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
8: Quedem encara a l'expectativa, sobretot de la belga Coward, de Lucas Daunt i de la bola negra dels Javis.
5: El Teatre Nacional de Catalunya dedicarà a Barcelona la que serà la sisena i última temporada de Carme Portacelli com a directora artística. La nova programació inclou 32 propostes, la majoria estrenes, en una edició que s'inaugurarà amb dos concerts de Sílvia Pérez Cruz. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
10: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor, parlava d'una sèrie de coses i per mi era el que m'interessava. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no? I per això dedico aquesta temporada.
5: El TNC, que anunciarà el relleu a la direcció al mes de juny, ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà el 2027.
11: Esports.
5: Amb David Ubach.
12: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
0: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
12: Aquest ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix a més cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
13: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
12: Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez, a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts, als 34 anys. En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial, en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. A la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop que s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Obrim ara pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
11: 3CAT Info.
12: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden, pagant la seva clàusula de sortida de prop de 400.000 euros. La idea de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. I sense deixar el bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Íñiguez, fins al 2027. En parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
14: Amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
12: Del bàsquet passem al motor.
11: 3CAT Info.
12: El pilot de MotoGP Àlex Márquez ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa al pròxim Gran Premi, a Itàlia, de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a 1 mes i mig de baixa. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també sembla que es perdrà la cita de Mugello. I aquest dilluns hi ha hagut testos al traçat de Montmeló amb caiguda per a Jorge Martín, que s'afegeix a les d'aquest diumenge d'Àlex Márquez, Johan Zarco i Fabio Di Gianantonio. A tot això, el director de Fira Circuit, Ignasi Armengol, ha volgut defensar la seguretat del traçat català.
15: Cada Gran Premi té una revisió prèvia una setmana abans i el dijous abans, on està caminant, veient totes les coses que s'han de fer. Per tant, és un circuit que no només està homologat, sinó que ha estat permanentment revisat.
12: En handbol, el Granollers ha anunciat la renovació del tècnic del seu equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029. Una continuïtat que va acompanyada de la del fins ara tècnic del femení, Robert Cuesta, fins al 2028. Ara Cuesta, però, passarà a ser segon entrenador de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García. I el Giro d'Itàlia aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans abans que aquest dimarts es reprengui la cursa amb la 10a etapa, que serà clau. Una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa.
11: Trescat Info.

0: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns el pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte de tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la Zona Franca. Aparatós accident a l'autopista P7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. El sinistre ha deixat els dos camions calcinats completament. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut, però, persones ferides. Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament un 21% segons el govern. Una protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant dues hores. L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, el líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals. La justícia dona la raó a Shakira contra Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol de frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Suprem. Segon assalt israelià contra la flotilla de Gaza, en què han interceptat una quarantena d'embarcacions i han retingut més de 300 activistes, segons afirmen fonts de Global Sumut. Una dotzena de vaixells s'han escapat dels militars. Benjamin Netanyahu anima els soldats a liquidar la missió. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres.
1: Esports.
2: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional. En contrast, el blaugrana Fermín es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar. Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que dona al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: I el temps, a poc, l'estabilitat guanyarà terreny, però tot i així, després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses, les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país, amb màximes a l'entorn dels 30 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto sense votacions. Segons fonts consultades per 3Cat Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que ha d'unir amb tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.

0: més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
1: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu. Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han assegurat aquest dilluns que encara estan lluny del govern per aprovar els pressupostos després de reunir-se amb la consellera d'Economia, Alicia Romero. La formació pressiona amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella per aprovar els comptes. David Cid és el portaveu parlamentari.
2: Creiem que ha d'haver-hi millores en inclusiva, però també en matèria retributiva. Per tant, li hem traslladat al govern que és important i és clau també per nosaltres que aquest dimecres entomi la negociació.
1: El govern i els comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que ja van firmar al febrer. Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos, diuen, a canvi de res. Junts critica que els d'Oriol Junqueras hagin apostat per recuperar el tren orbital, un projecte del tripartit que consideren faraònic. Josep Rius és el portaveu juntaire.
3: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin Rodalies, que continua fallant estrepitosament.
1: Els de Puigdemont responsabilitzen els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC. I parlant de la línia orbital, quan estigui acabada donarà servei a més de 3 milions d'habitants que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions en Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges i la resposta és de la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
4: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia.
5: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor.
1: La primera actuació del projecte orbital serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa, el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers, el 2040 de Terrassa a Vilafranca i el 2041 de Vilafranca a Vilanova.
6: 3CAT Info.
1: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
7: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
1: El sinistre s'ha produït a 8:45 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a Catalunya Ràdio, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
8: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
1: Un altre camió accidentat, en aquest cas a la 2, a Òdena, també ha provocat el

0: tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. El cicle de vagues de mestres i professors continua aquest dimarts al Maresme i al Vallès. Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Aquest dilluns l'aturada ha estat al barcelonès amb un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal ha estat al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han col·locat pupitres. Es tracta d'una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i el Departament d'Educació es farà dimecres a la tarda, ho explica la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
1: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin, donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
0: De moment, els sindicats encara no han rebut cap proposta salarial i de l'escola inclusiva per part del departament. És una de les condicions perquè els sindicats assisteixin a la reunió de dimecres. Juanma Moreno Bonilla ha estat decidit a governar en solitari a Andalusia. Després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit Andalusia, evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pugui passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Tot i perdre la majoria absoluta, Moreno Bonilla defensa que vol governar en solitari. No descarta acords parlamentaris puntuals amb Vox i adverteix els d'Abascal.
3: Yo creo que el resultado es muy bueno. Creo que nos da un margen de maniobra para poder governar en solitario. Pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
2: I davant dels seus barons, Núñez Feijóo ha evitat referir-se a Vox i a la fórmula del nou govern andalús i ha preferit defensar la seva estratègia de futur.
4: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
2: I Pedro Sánchez ha aprofitat la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP i la privatització de la sanitat pública.
5: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
2: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, deixen l'autocrítica per al PSOE andalús i insisteixen, però, que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. María Jesús Montero reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
6: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
2: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però diuen que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals. La desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles previstes per a mitjans de l'any que ve.
0: Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. La cantant sempre havia defensat que aquell any no li tocava fer ni la declaració de la renda ni pagar impost de patrimoni. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 Shakira no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència, que analitza exclusivament l'any 2011 i no el període entre el 2012 i el 2014. Sobre aquests anys, Shakira sí que va ser condemnada per delictes fiscals en l'IRPF no declarat i va pagar 25 milions d'euros per tornar al frau i evitar la presó. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
7: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 a 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Després de saber el veredicte, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic. Tot i la sentència, els tècnics del Ministeri d'Hisenda recorden que la devolució s'hauria de rebaixar a 27 milions i mig d'euros, que és el que correspon al que ha pagat Shakira de l'any 2011.
8: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
9: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podríem tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
0: Segon assalt israelià contra l'actual flotilla de Gaza. L'exèrcit ha interceptat una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals a prop de Xipre i una dotzena han aconseguit escapar-ne. Segons el portaveu de la flotilla, hi ha més de 300 activistes retinguts, alguns dels quals catalans. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha felicitat els seus soldats i els ha animat a posar fi del tot a la missió pro-Palestina. Jerusalem, Jordi Brescó.
10: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
11: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
10: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
0: Centenars de persones s'han manifestat aquest dilluns al vespre a Barcelona per protestar contra l'assalt israelià i demanar l'alliberament dels activistes retinguts. Davant la seu de la Comissió Europea a la capital, el portaveu de l'organització, Pablo Castilla, ha denunciat la hipocresia de Brussel·les.
12: Aquesta mateixa Unió Europea que es queda mirant davant el segrest de ciutadans europeus en aigües internacionals en zona de la seva responsabilitat. La mateixa Unió Europea que blinda les seves fronteres contra les persones migrants que fugen de la fam i de la misèria, però que després ens parla de drets humans per justificar la pujada de pressupostos militars i ens demana sacrificis a la classe treballadora.
0: Més notícies. Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer aquest dimarts contra l'Iran, després de la petició que li han fet l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs Units. El president nord-americà ha anunciat aquest dilluns, a través d'un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, que torna a donar una nova oportunitat a la via diplomàtica, després de gairebé 6 setmanes d'alto el foc. En aquest temps, els negociadors de Washington i Teheran no han aconseguit trobar un punt d'acord a través de la mediació del Pakistan. Al seu escrit, però, Trump també adverteix que ha ordenat al cap del Pentàgon, Pete Hegseth, i el cap de l'Estat Major Conjunt, el general Daniel Kane, que estiguin preparats per un assalt a gran escala contra l'Iran si no s'arriba a un acord que sigui acceptable per Washington. El missatge del mandatari de la Casa Blanca arriba després que el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat aquest mateix dilluns que els contactes entre Washington i Teheran continuen.
13: El procés de converses i negociacions és continu, no és un fet puntual.
0: En les últimes hores, l'Iran ha enviat una nova proposta de pau als Estats Units a través de la mediació del Pakistan en uns termes similars al document lliurat pels negociadors iranians amb anterioritat, que Trump va qualificar de totalment inacceptable. Bàsicament, el plantejament de Teheran continua sent donar prioritat al final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz i després negociar el dossier nuclear iranià. I encara en plana internacional, el president rus, Vladimir Putin, comença aquest dimarts un viatge oficial a la Xina. Xi Jinping el rebrà només uns dies després d'haver-se reunit amb Donald Trump a Pequín. El Kremlin desvincula les dues visites, però intentarà presentar aquesta cimera com una trobada entre dues grans potències. Moscou, Cristina Solies.
14: No és gens habitual que un país aculli el líder dels Estats Units i el de Rússia amb pocs dies de diferència. Després de la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump, Vladimir Putin no vol ser menys i intentarà demostrar que, mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, ha procurat evitar les comparacions amb la Casa Blanca.
15: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Estem desenvolupant relacions independents i que toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina. Unes relacions que tant nosaltres com els nostres amics xinesos descrivim com una associació estratègica privilegiada i especial.
14: Per al president rus, aquest viatge no és només una simple visita diplomàtica, sinó que necessita garantir que Pequín continuarà sostenint una economia russa sota sancions occidentals. Des de la invasió d'Ucraïna, el país asiàtic compra més d'una quarta part de les exportacions russes. Putin, a més, no pot amagar que la relació és asimètrica. Rússia necessita la Xina molt més del que la Xina necessita Rússia i només des d'aquesta subordinació el Kremlin pot plantar cara a Occident.
0: Cinc persones han mort aquest dilluns al vespre en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons ha informat la policia, hi ha tres persones adultes que han mort pels trets de dos agressors. Els suposats atacants també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. Els fets s'han produït al migdia hora local i durant el tiroteig hi havia menors dins de la mesquita. La policia investiga l'incident com un possible crim d'odi. La planta de Ford d'Almussafes a la Ribera Baixa construirà un nou model de turisme SUV a partir del 2028. L'anunci impulsa la producció de la planta valenciana, que es troba en un ERTO per la poca activitat que té ara mateix. València, Alba Barbosa.
16: Es tracta del turisme Ford Bronco, un model SUV multienergia que es podrà fabricar com a vehicle elèctric o híbrid i que es començarà a vendre a finals del 2029. L'anunci esperona els treballadors perquè pot revitalitzar la planta d'Almussafes, on ara només es fabrica un sol model, el Kuga. La plantilla es troba en un ERTO que afecta els prop de 4.200 treballadors. Tot i això, els sindicats esperen concrecions i preveuen que aquesta setmana l'automobilística els detalli el futur de la planta. A les xarxes, el president valencià Juanfran Pérez Llorca ha celebrat l'aposta de Ford per fabricar-hi aquest nou model, que és un dels 7 que Ford produirà a Europa.
8: 3CAT Info.
0: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres, com ha explicat la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, a 3CAT Info.
17: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià, i és veritat que és l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran, i sí que és veritat que ens queda tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
0: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalanes.
18: Estem davant, jo diria, d'un nou èxit de la projecció internacional de la literatura i de la cultura catalana. En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. La força de la presència de la cultura catalana arreu del món és motiu d'orgull per al nostre país.
0: El mercat italià és el que tradueix més literatura catalana després del castellà i el francès, i en els últims 5 anys s'han publicat unes 200 traduccions d'obres catalanes.
8: Esports.
0: Amb David Ubach.
19: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028. Amb una segona opcional, a més. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
20: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
19: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis. I encara de l'àmbit blaugrana, hem entrat en la setmana de la final de la Lliga de Campions femenina. I per parlar d'aquest Barça Olímpic de Lió, de dissabte a Oslo, la capitana de l'equip, Alexia Putellas, passarà aquest dimarts pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
21: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
19: Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts als 34 anys.
8: 3CAT Info.
19: En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. I a la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
8: L'actualitat esportiva a fons.
19: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden pagant la seva clàusula de sortida, que és de prop de 400.000 euros. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. Sense deixar el bàsquet encara, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Iñiguez, fins al 2027. I en motor, el pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa el proper Gran Premi a Itàlia de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a 1 mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta que es perdrà la cita de Mugello.
1: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. Aparatós accident a l'autopista P7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut ferits. A partir d'ara us explicarem que el vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha renunciat a postular-se com a alcaldable a Barcelona per evitar unes primàries amb l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí, que s'ha mostrat sorprès per la decisió. Explicarem també que la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. I Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC. La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. En contrast, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
0: I el temps aquest dimarts serà el darrer dia de ruixats intensos i a la vegada al principi d'una calorada. El matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixeran els ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona localment intensos. Farà calor a l'oest del país amb màximes a tocar dels 30 graus. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto, sense votacions. Segons fonts consultades per 3Cat Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que donia en tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu.
1: 3Cat Info.
0: El vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Ho explica Jordi Corbalán.
5: Josep Rius ha adreçat una carta a la militància assegurant que no el trobaran en una lògica de confrontació i desafiament intern que debilita tant el projecte de Barcelona com el projecte nacional de Junts. Rius, de la màxima confiança de Carles Puigdemont, era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit a Barcelona. Dijous passat, però, Jordi Martí va comunicar la seva aspiració d'optar a ser l'alcaldable. Això abocava el partit a unes primàries internes que la cúpula de Junts sempre ha volgut evitar. Aquest vespre, en una entrevista a BTV, Jordi Martí ha admès que l'anunci de Rius, amb qui són companys de grup a l'Ajuntament, l'ha sorprès i ha deixat clar que no se sent al·ludit quan parla de confrontació i desafiament.
6: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
5: A un any de les municipals caldrà veure quan la direcció del partit activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, com van prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí per ser l'alcaldable o si li sortiran més rivals.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
7: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
0: El sinistre s'ha produït a 9:15 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a aquesta emissora, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
8: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. I en parlàvem també al sumari. El virus de l'Ebola ha causat ja més d'un centenar de morts a la República Democràtica del Congo, on també hi ha gairebé 400 casos sospitosos. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència internacional per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Burkina Faso, Elia Borràs.
9: L'epicentre de l'epidèmia ha esclatat al nord-est de la República Democràtica del Congo, on les alarmes es van disparar quan 4 treballadors de la salut van morir després de contraure un virus desconegut en un hospital de la ciutat de Bunia, on un missioner americà també ha donat positiu. Aquesta és la 17a epidèmia d'Ebola declarada al Congo, però a diferència de l'anterior, coneguda com la variant Zaire, no hi ha vacunes ni tractament específic per curar-la. És per això que el govern obrirà 3 centres sanitaris a la província d'Ituri, la més afectada, per poder-ne fer seguiment i evitar la propagació. Fabrice Bichengue és el director de l'Hospital de Kieshero, a la ciutat de Goma, la més gran de l'est del país.
10: C'est une situation qui nous arrive.
11: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
9: Per ara hi ha un cas positiu confirmat a la ciutat de Goma, però la manca de finançament estranger i les retallades en matèria de cooperació internacional hi han deixat un sistema de salut molt fràgil. És per això que doctors com Bichengue demanen suport urgent en material per prevenir la propagació. A més, l'est del Congo viu un conflicte entre el govern i els grups armats en una zona molt rica en minerals i recursos naturals, com el cobalt i el liti, cosa que pot dificultar l'intercanvi d'informació i el rastreig de casos sospitosos.
0: Els 5 catalans que anaven a bord del creuer Ondius, en què es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR des que van començar la quarantena. D'aquesta manera, segons informa el Ministeri de Sanitat, es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup de 13 creueristes que fins ara no han tingut símptomes podran sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3Cat Info que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a l'Hospital Clínic o fins i tot a casa seva.
12: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant o que ho facin a l'Hospital Clínic.
0: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de Salut per valorar l'operació que es va fer a les Canàries.
13: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones, por tanto, son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un

0: Un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
1: L'embarcació ha arribat finalment aquest dilluns al port de Rotterdam, on ha desembarcat els 25 tripulants i dos sanitaris que encara hi havia a bord. La companyia naviliera ha explicat que l'Ondius tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny.
2: 3CAT Info.
1: El tractament amb esquetamina, una droga derivada de la ketamina, ha aconseguit reduir els símptomes de depressió resistent en un 80% dels pacients. És el resultat que s'ha aconseguit a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per casos en què els fàrmacs antidepressius habituals ja no funcionen. El tractament s'administra per via nasal i dura aproximadament mig any. Els resultats també mostren que entre un 25 i un 35% dels pacients han aconseguit sortir de la depressió. El fàrmac, però, és car i no està finançat, i en el cas de les depressions, sobretot persistents, hi ha recaigudes, com explica el doctor Salvatore Aguilar, que és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
3: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
1: La unitat va atendre l'any passat 205 persones. També es fan tractaments amb teràpia electroconvulsiva, que obté taxes de millora del 85%, amb estimulació magnètica i amb substàncies psicodèliques.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: L'oposició de Badalona demana una reunió urgent amb l'alcalde, Xavier García Albiol, i amb l'interventor municipal després que el Ministeri d'Hisenda hagi començat a tutelar els comptes del consistori. El motiu? L'endarreriment en el pagament de factures a autònoms i proveïdors. Badalona, David Àngela.
4: Tots els grups de l'oposició denuncien una nefasta gestió que qualifiquen de caòtica o catastròfica. Sentint Ferrando Carrera, del PSC, Aida Llauradó, d'En Comú Podem, Àlex Montornès, dels Republicans, i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
5: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
6: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
7: En el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
8: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
4: Per la seva banda, el govern de Badalona nega que estigui intervingut i qualifica la notícia d'absolutament falsa i alarmista.
1: Cau la venda d'habitatges. Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ho atribueix a la falta d'oferta.
9: Hem de considerar que la demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova també es para la rotació, és a dir, la compra de millora, si no pots optar a habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no? I jo diria que en part estem en aquesta situació.
1: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos. I aquest dimarts canvia el preu del butà. La revisió, que es fa cada 2 mesos, abaratirà la bombona gairebé un 6%. Passarà a costar 15,39 €. El descens es produeix gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment de la cotització de les primeres matèries i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. I 6 treballadores d'un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que reben. Són totes dones en situació de vulnerabilitat. Asseguren que el propietari les escridassava i les insultava. També els demanava fer feines que per contracte no els corresponien i denuncien pressions per no agafar baixes mèdiques. Elles mateixes descriuen així la situació.
10: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
11: Estábamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
10: Sentí que no tenían respeto por el ser humano. Estoy sola en este país y tenía que sobrevivir, pero fueron demasiados gritos.
1: Segons les mateixes denunciants, el propietari, que té una quinzena de les 180 parades de la boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho, hauria abusat del seu poder.
12: És el rei de la boqueria, ell tiene mucho poder.
13: Tienen muy poco personal y quieren que una persona haga de todo

0: Gómez.
1: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podríem tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp. Els agents van trobar el cos amb signes de violència dissabte en una masia. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons han explicat els Mossos, dissabte a les 2 del migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca de la capital del Baix Camp. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència policial. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest dimarts està previst que els detinguts passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari.
0: La Creu Roja no troba socorristes a les comarques de Tarragona i ha hagut d'obrir una nova convocatòria de selecció. És una situació que es repeteix en altres indrets. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: El sector del socorrisme a Catalunya viu una situació complicada per la falta de professionals qualificats. Cada estiu en falten per cobrir places a platges i piscines, una situació que preocupa ajuntaments i empreses del sector. Els contractes són de 3 o 4 mesos, amb jornades molt intenses i sous baixos. Un exsocorrista que no s'ha volgut identificar per no tenir problemes amb les empreses privades que l'han contractat reivindica la millora de condicions en declaracions a aquesta emissora.
5: Demanen gent més titulada. Això també jo m'he fixat que molts socorristes venen de fora. Et fixes aquí, no hi ha prou gent per cobrir totes les places. Al final això afecta la seguretat. Llavors nosaltres demanem millors condicions i al final doncs, que es valori una mica més la feina que fem. Estem parlant de salvar vides.
4: En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3catinfo, el coordinador de platges de la Creu Roja de Tarragona Ciutat, Aleix Font, admet que les condicions no són prou bones.
6: És una feina molt intensa, amb unes condicions molt millorables. Se va treure un conveni que ja millora una mica de les condicions del sector, però tot el tema de condicions laborals fora del sou segueixen sent les mateixes.
4: A la demarcació de Tarragona, la Creu Roja ofereix en segona convocatòria una seixantena de places per cobrir el servei als municipis de Tarragona, l'Ametlla de Mar i Deltebre.
0: Els agents rurals han convocat 3 dies de vaga la setmana vinent, del 26 al 28 de maig, per reclamar millores laborals i més plantilla. Alerten que el brot de pesta porcina ha agreujat la falta d'efectius. Des de la direcció del cos asseguren que estan treballant per donar resposta a les demandes del col·lectiu. Lleida, Júlia Albacar.
7: Les reivindicacions se centren en la millora dels salaris i les condicions laborals, que, segons denuncien els sindicats, són pitjors que en altres cossos del Departament d'Interior. També adverteixen de l'impacte que està tenint el dispositiu per eliminar sengles a Collserola a la plantilla. Sentim Lluís García, de Comissions Obreres, José Bravo, de la UGT, i Héctor Mahamud, Díaz Catac.
8: Si es presenta un estiu complicat, el cos de generals pot tindre dificultats per donar uns serveis mínims pel que fa a la prevenció d'incendis.
9: Perquè no donem abast, i ara, de cara a l'estiu, doncs es complicarà encara.
10: La nostra tasca prioritària hauria de ser doncs, estar vigilant el tema d'incendis. Si estem tots a la PPA, això es deixarà de fer.
7: Este dilluns, la direcció dels agents rurals ha respost des de Lleida que el cos té capacitat per reorganitzar-se quan hi ha el risc d'incendi. Sentim l'inspector en cap, Josep Antoni Mur.
11: I sobre aquestes zones més crítiques, des del punt de vista de risc d'incendi, anirem focalitzant els nostres esforços. Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal.
7: Que remarca que en les properes setmanes es contractarà més personal extern.
0: Més qüestions. Projecte pioner a Catalunya per repoblar la badia de Palamós de peixos que amb els anys han desaparegut dels llocs més preciosos.

0: pròxims de la costa. Agafaran les larves, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar perquè acabin de créixer. Girona, Fèlix Martín.
1: Començarà aquest mes de juny amb un estudi previ dels peixos que fa uns anys es trobaven a prop de la costa i que ara cada vegada han de capturar més lluny. A Palamós, a més de la gamba, s'agafa, per exemple, sorell, cananes, maires, però encara han de fer un estudi genètic per decidir què aniran a buscar i exactament a on. Els pescadors faran sortides específiques per anar a recollir aquestes larves. Després les tindran uns mesos en peixeres incubadores i les tornaran a mar quan hagin crescut i hi hagi garantia que podran sobreviure. Ho ha explicat la directora de projectes del Museu de la Pesca de Palamós, Marta Rodeja.
2: Un cop siguin més grans, la seva supervivència augmenta pràcticament fins al 80%. Per tant, un cop assegurem que arriben en aquest percentatge de supervivència, les retornarem a mar perquè així la biodiversitat sigui més assegurada per aquestes espècies i l'entorn marí, l'ecosistema marí, sigui més ric en aquestes espècies.
1: Aquest és un projecte transfronterer que parteix de l'experiència que ja tenen a Banyuls, a la Catalunya Nord, i que per primera vegada s'exporta al litoral català. Es prolongarà fins al juny del 2029.
0: Ha engegat la segona setmana del Festival de Cinema de Canes i hi ha tres títols entre els favorits per endur-se la Palma d'Or. Entre aquests tres no hi ha El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que ha rebut crítiques desiguals, però el seu actor protagonista, Javier Bardem, sí que té opcions de premi. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
3: Ja hem vist 14 de les 22 pel·lícules a competició i les tres més ben situades, segons la crítica internacional, són l'Alemanya Fatherland, del director polonès Paweł Pawlikowski, un retrat en blanc i negre de l'Alemanya derruïda físicament i moralment després de la Segona Guerra Mundial, la francesa Soudain, del japonès Ryusuke Hamaguchi, un film anticapitalista, reflexiu i revolucionari alhora, i la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80. Malauradament, El ser querido no ha recollit bones crítiques de forma generalitzada, com sí que ha rebut el seu actor protagonista, Javier Bardem. L'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
4: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
3: Quedem encara a l'expectativa, sobretot de la belga Coward, de Lucas Daunt, i de la bola negra dels Javis.
0: El Teatre Nacional de Catalunya dedicarà a Barcelona la que serà la sisena i última temporada de Carme Portacelli com a directora artística. La nova programació inclou 32 propostes, la majoria estrenes, en una edició que s'inaugurarà amb dos concerts de Sílvia Pérez Cruz. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
5: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor, parlava d'una sèrie de coses i per mi era el que m'interessava. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, en sèrio, una llibertat que no veies, no? I per això dedico aquesta temporada.
0: El TNC, que anunciarà el relleu a la direcció al mes de juny, ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà el 2027.
6: Esports.
0: Amb David Ubach.
7: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
8: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien, era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
7: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix a més cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions.

0: a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
1: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
0: Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez, a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts, als 34 anys. En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial, en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. A la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop que s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Obrim ara pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: Trescat Info.
0: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaurana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden, pagant la seva clàusula de sortida de prop de 400.000 euros. La idea de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'un milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. I sense deixar el bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Íñiguez, fins al 2027. En parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
3: Amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, que ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
0: Del bàsquet passem al motor.
2: Trescat Info.
0: El pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber Trescat Info, el subcampió mundial serà baixa al pròxim Gran Premi, a Itàlia, de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a 1 mes i mig de baixa. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també sembla que es perdrà la cita de Mugello. I aquest dilluns hi ha hagut testos al traçat de Montmeló amb caiguda per a Jorge Martín, que s'afegeix a les d'aquest diumenge d'Àlex Márquez, Johan Zarco i Fabio Di Gianantonio. A tot això, el director de Fira Circuit, Ignasi Armengol, ha volgut defensar la seguretat del traçat català.
4: Cada Gran Premi té una revisió prèvia una setmana abans i el dijous abans, on està caminant, veient totes les coses que s'han de fer. Per tant, és un circuit que no només està homologat, sinó que està permanentment revisat.
0: En handbol, el Granollers ha anunciat la renovació del tècnic del seu equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029. Una continuïtat que va acompanyada de la del fins ara tècnic del femení, Robert Cuesta, fins al 2028. Ara Cuesta, però, passarà a ser segon entrenador de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García. I el Giro d'Itàlia aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans abans que aquest dimarts es reprengui la cursa amb la desena etapa, que serà clau. Una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa.
2: Trescat Info.

0: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns el pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte de tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Aparatós accident a l'autopista P7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. El sinistre ha deixat els dos camions calcinats completament. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut, però, persones ferides. Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament un 21% segons el govern. Una protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant dues hores. L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, el líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals. La justícia dona la raó a Shakira contra Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol de frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Suprem. Segon assalt israelià contra la flotilla de Gaza, en què han interceptat una quarantena d'embarcacions i han retingut més de 300 activistes, segons afirmen fonts de Global Sumut. Una dotzena de vaixells s'han escapat dels militars. Benjamin Netanyahu anima els soldats a liquidar la missió. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres.
1: Esports.
2: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona d'opcional. En contrast, el blaugrana Fermín es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar. Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que dona al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: I el temps, a poc l'estabilitat guanyarà terreny, però tot i així, després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses, les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país amb màximes a l'entorn dels 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto sense votacions. Segons fonts consultades per 3CAT Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que ha d'unir amb tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica,

0: tòpica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu. Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han assegurat aquest dilluns que encara estan lluny del govern per aprovar els pressupostos després de reunir-se amb la consellera d'Economia, Alicia Romero. La formació pressiona amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella per aprovar els comptes. David Cid és el portaveu parlamentari.
1: Creiem que ha d'haver-hi millores en inclusiva, però també en matèria retributiva. Per tant, hem traslladat al govern que és important i és clau també per nosaltres que aquest dimecres entomi la negociació.
0: El govern i els comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que ja van firmar al febrer. Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos, diuen, a canvi de res. Junts critica que els d'Oriol Junqueras hagin apostat per recuperar el tren orbital, un projecte del tripartit que consideren faraònic. Josep Rius és el portaveu juntaire.
2: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
0: Els de Puigdemont responsabilitzen els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC. I parlant de la línia orbital, quan estigui acabada donarà servei a més de 3 milions d'habitants que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions en rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges i la resposta és de la consellera de Territori, Sílvia Paniquer.
3: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per rodalies actual, pel dia a dia.
4: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor.
0: La primera actuació del projecte orbital serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa, el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers, el 2040 de Terrassa a Vilafranca i el 2041 de Vilafranca a Vilanova.
5: 3Cat Info.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
6: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
0: El sinistre s'ha produït a 9:15 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a Catalunya Ràdio, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
7: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. El cicle de vagues de mestres i professors continua aquest dimarts al Maresme i al Vallès. Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Aquest dilluns l'aturada ha estat al Barcelonès, amb un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal ha estat al centre de Barcelona, amb prop de 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família, on han col·locat pupitres. Es tracta d'una

0: una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i el Departament d'Educació es farà dimecres a la tarda, ho explica la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
1: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
0: De moment, els sindicats encara no han rebut cap proposta salarial i de l'escola inclusiva per part del departament. És una de les condicions perquè els sindicats assisteixin a la reunió de dimecres. Juanma Moreno Bonilla ha estat decidit a governar en solitari a Andalusia. Després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit a Andalusia, evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pugui passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Tot i perdre la majoria absoluta, Moreno Bonilla defensa que vol governar en solitari. No descarta acords parlamentaris puntuals amb Vox i adverteix els d'Abascal.
3: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder governar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
2: I davant dels seus barons, Núñez Feijóo ha evitat referir-se a Vox i a la fórmula del nou govern andalús i ha preferit defensar la seva estratègia de futur.
4: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
2: I Pedro Sánchez ha aprofitat la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP i la privatització de la sanitat pública.
5: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
2: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, deixen l'autocrítica per al PSOE andalús i insisteixen, però, que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. Maria Jesús Montero reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
6: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
2: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però diuen que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals. La desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles previstes per a mitjans de l'any que ve.
0: Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. La cantant sempre havia defensat que aquell any no li tocava fer ni la declaració de la renda ni pagar impost de patrimoni. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 Shakira no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència que analitza exclusivament l'any 2011 i no el període entre el 2012 i el 2014. Sobre aquests anys, Shakira sí que va ser condemnada per delictes fiscals en l'IRPF no declarat i va pagar 25 milions d'euros per tornar al frau i evitar la presó. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
7: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Després de saber el veredicte, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic. Tot i la sentència, els tècnics del Ministeri d'Hisenda recorden que la devolució s'hauria de rebaixar a 27 milions i mig d'euros, que és el que correspon al que ha pagat Shakira de l'any 2011.
8: El temps.
0: moment, per la previsió de Néstor Gómez.
8: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre.

0: sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podríem tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Segon assalt israelià contra l'actual flotilla de Gaza. L'exèrcit ha interceptat una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals a prop de Xipre i una dotzena han aconseguit escapar-ne. Segons el portaveu de la flotilla, hi ha més de 300 activistes retinguts, alguns dels quals catalans. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha felicitat els seus soldats i els ha animat a posar fi del tot a la missió pro-Palestina. Jerusalem, Jordi Brescó.
3: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
4: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
3: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
2: Centenars de persones s'han manifestat aquest dilluns al vespre a Barcelona per protestar contra l'assalt israelià i demanar l'alliberament dels activistes retinguts. Davant la seu de la Comissió Europea a la capital, el portaveu de l'organització, Pablo Castilla, ha denunciat la hipocresia de Brussel·les.
5: Aquesta mateixa Unió Europea que es queda mirant davant el segrest de ciutadans europeus en aigües internacionals en zona de la seva responsabilitat. La mateixa Unió Europea que blinda les seves fronteres contra les persones migrants que fugen de la fam i de la misèria, però que després ens parla de drets humans per justificar la pujada de pressupostos militars i ens demana sacrificis a la classe treballadora.
2: Més notícies. Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer aquest dimarts contra l'Iran, després de la petició que li han fet l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs Units. El president nord-americà ha anunciat aquest dilluns, a través d'un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, que torna a donar una nova oportunitat a la via diplomàtica, després de gairebé 6 setmanes d'alto al foc. En aquest temps, els negociadors de Washington i Teheran no han aconseguit trobar un punt d'acord a través de la mediació del Pakistan. Al seu escrit, però, Trump també adverteix que ha ordenat al cap del Pentàgon, Pete Hegseth, i al cap de l'Estat Major Conjunt, el general Daniel Kane, que estiguin preparats per un assalt a gran escala contra l'Iran si no s'arriba a un acord que sigui acceptable per Washington. El missatge del mandatari de la Casa Blanca arriba després que el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat aquest mateix dilluns que els contactes entre Washington i Teheran continuen.
6: El procés de converses i negociacions és continu, no és un fet puntual.
2: En les últimes hores, l'Iran ha enviat una nova proposta de pau als Estats Units a través de la mediació del Pakistan en uns termes similars al document lliurat pels negociadors iranians amb anterioritat, que Trump va qualificar de totalment inacceptable. Bàsicament, el plantejament de Teheran continua sent donar prioritat al final de la guerra i la reobertura

0: de l'estret d'Hormuz i després negociar el dossier nuclear iranià. I encara en plana internacional, el president rus Vladimir Putin comença aquest dimarts un viatge oficial a la Xina. Xi Jinping el rebrà només uns dies després d'haver-se reunit amb Donald Trump a Pequín. El Kremlin desvincula les dues visites, però intentarà presentar aquesta cimera com una trobada entre dues grans potències. Moscou, Cristina Solies.
1: No és gens habitual que un país aculli el líder dels Estats Units i el de Rússia en pocs dies de diferència. Després de la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump, Vladimir Putin no vol ser menys i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha procurat evitar les comparacions amb la Casa Blanca.
2: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Estem desenvolupant relacions independents i que toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina. Unes relacions que tant nosaltres com els nostres amics xinesos descrivim com una associació estratègica privilegiada i especial.
1: Per al president rus, aquest viatge no és només una simple visita diplomàtica, sinó que necessita garantir que Pequín continuarà sostenint una economia russa sota sancions occidentals. Des de la invasió d'Ucraïna, el país asiàtic compra més d'una quarta part de les exportacions russes. Putin, a més, no pot amagar que la relació és asimètrica. Rússia necessita la Xina molt més del que la Xina necessita Rússia i només des d'aquesta subordinació el Kremlin pot plantar cara a Occident.
0: Cinc persones han mort aquest dilluns al vespre en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons ha informat la policia, hi ha tres persones adultes que han mort pels trets de dos agressors. Els suposats atacants també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. Els fets s'han produït al migdia hora local i durant el tiroteig hi havia menors dins de la mesquita. La policia investiga l'incident com un possible crim d'odi. La planta de Ford d'Almussafes a la Ribera Baixa construirà un nou model de turisme SUV a partir del 2028. L'anunci impulsa la producció de la planta valenciana, que es troba en un ERTO per la poca activitat que té ara mateix. València, Alba Barbosa.
3: Es tracta del turisme Ford Bronco, un model SUV multienergia que es podrà fabricar com a vehicle elèctric o híbrid i que es començarà a vendre a finals del 2029. L'anunci esperona els treballadors perquè pot revitalitzar la planta d'Almussafes, on ara només es fabrica un sol model, el Kuga. La plantilla es troba en un ERTO que afecta els prop de 4.200 treballadors. Tot i això, els sindicats esperen concrecions i preveuen que aquesta setmana l'automobilística els detalli el futur de la planta. A les xarxes, el president valencià Juanfran Pérez Llorca ha celebrat l'aposta de Ford per fabricar-hi aquest nou model, que és un dels set que Ford produirà a Europa.
4: 3CAT Info.
0: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres, com ha explicat la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, a 3CAT Info.
5: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià, i és veritat que és l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran, i sí que és veritat que ens queda tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
0: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalanes.
6: Estem davant, jo diria, d'un nou èxit de la projecció internacional de la literatura i de la cultura catalana. En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. La força de la presència de la cultura catalana arreu del món és motiu d'orgull per al nostre país.
0: El mercat italià és el que tradueix més literatura catalana després del castellà i el francès, i en els últims 5 anys s'han publicat unes 200 traduccions d'obres catalanes.
4: Esports.
0: Amb David Ubach.
7: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028. Amb una segona opcional, a més. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
8: Quan penso en els darrers

0: partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
1: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis. I encara de l'àmbit blaugrana, hem entrat en la setmana de la final de la Lliga de Campions femenina. I per parlar d'aquest Barça Olímpic de Lió, de dissabte a Oslo, la capitana de l'equip, Alexia Putellas, passarà aquest dimarts pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
3: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
1: Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts als 34 anys.
2: 3CAT Info.
1: En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. I a la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts, si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden pagant la seva clàusula de sortida, que és de prop de 400.000 euros. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. Sense deixar el bàsquet encara, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Iñiguez, fins al 2027. I en motor, el pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa el proper Gran Premi a Itàlia de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a 1 mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta que es perdrà la cita de Mugello.
2: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. Aparatós accident a l'autopista AP7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut ferits. A partir d'ara us explicarem que el vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha renunciat a postular-se com a alcaldable a Barcelona per evitar unes primàries amb l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí, que s'ha mostrat sorprès per la decisió. Explicarem també que la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. I Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC. La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. En contrast, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
0: I el temps aquest dimarts serà el darrer dia de ruixats intensos i a la vegada el principi d'una calorada. El matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixeran els ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona localment intensos. Farà calor a l'oest del país amb màximes a tocar dels 30 graus. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto, sense votacions. Segons fonts consultades per 3Cat Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que donia en tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu.
1: 3Cat Info.
0: El vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Ho explica Jordi Corbalán.
5: Josep Rius ha adreçat una carta a la militància assegurant que no el trobaran en una lògica de confrontació i desafiament intern que debilita tant el projecte de Barcelona com el projecte nacional de Junts. Rius, de la màxima confiança de Carles Puigdemont, era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit a Barcelona. Dijous passat, però, Jordi Martí va comunicar la seva aspiració d'optar a ser l'alcaldable. Això abocava el partit a unes primàries internes que la cúpula de Junts sempre ha volgut evitar. Aquest vespre, en una una entrevista a BTV, Jordi Martí ha admès que l'anunci de Rius, amb qui són companys de grup a l'Ajuntament, l'ha sorprès i ha deixat clar que no se sent al·ludit quan parla de confrontació i desafiament.
6: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
5: A un any de les municipals caldrà veure quan la direcció del partit activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, com van prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí per ser l'alcaldable o si li sortiran més rivals.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions

0: transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
1: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
0: El sinistre s'ha produït a 9:15 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a aquesta emissora, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
2: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diuen, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Un altre camió accidentat, en aquest cas a la 2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. I en parlàvem també al sumari. El virus de l'Ebola ha causat ja més d'un centenar de morts a la República Democràtica del Congo, on també hi ha gairebé 400 casos sospitosos. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència internacional per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Burkina Faso, Elia Borràs.
3: L'epicentre de l'epidèmia ha esclatat al nord-est de la República Democràtica del Congo, on les alarmes es van disparar quan 4 treballadors de la salut van morir després de contraure un virus desconegut en un hospital de la ciutat de Bunia, on un missioner americà també ha donat positiu. Aquesta és la 17a epidèmia d'Ebola declarada al Congo, però a diferència de l'anterior, coneguda com la variant Zaire, no hi ha vacunes ni tractament específic per curar-la. És per això que el govern obrirà 3 centres sanitaris a la província d'Ituri, la més afectada, per poder-ne fer seguiment i evitar la propagació. Fabrice Bichengue és el director de l'Hospital de Kieshero, a la ciutat de Goma, la més gran de l'est del país.
4: C'est une situation qui nous arrive.
5: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
3: Per ara hi ha un cas positiu confirmat a la ciutat de Goma, però la manca de finançament estranger i les retallades en matèria de cooperació internacional hi han deixat un sistema de salut molt fràgil. És per això que doctors com Bichengue demanen suport urgent en material per prevenir la propagació. A més, l'est del Congo viu un conflicte entre el govern i els grups armats en una zona molt rica en minerals i recursos naturals, com el cobalt i el liti, cosa que pot dificultar l'intercanvi d'informació i el rastreig de casos sospitosos.
0: Els 5 catalans que anaven a bord del creuer Ondius, en què es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR des que van començar la quarantena. D'aquesta manera, segons informa el Ministeri de Sanitat, es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup de 13 creueristes que fins ara no han tingut símptomes podran sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3Cat Info que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a l'Hospital Clínic o fins i tot a casa seva.
6: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant o que ho facin a l'Hospital Clínic.
0: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de Salut per valorar l'operació que es va fer a les Canàries.
7: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones, por tanto, son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
0: L'embarcació ha arribat finalment aquest dilluns al port de Rotterdam, on ha desembarcat els 25 tripulants i 2 sanitaris que encara hi havia a bord. La companyia naviliera ha explicat que l'Ondius tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny.
8: 3Cat Info.
0: El tractament amb esquetamina, una droga derivada de la ketamina, ha aconseguit reduir els símptomes de depressió resistent en un 80% dels pacients. És el resultat que s'ha aconseguit a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per casos en què els fàrmacs antidepressius habituals ja no funcionen. El tractament s'administra per via nasal i dura aproximadament

0: mig any. Els resultats també mostren que entre un 25 i un 35% dels pacients han aconseguit sortir de la depressió. El fàrmac, però, és car i no està finançat, i en el cas de les depressions, sobretot persistents, hi ha recaigudes, com explica el doctor Salvatore Aguilar, que és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
1: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
0: La unitat va atendre l'any passat 205 persones. També es fan tractaments amb teràpia electroconvulsiva, que obté taxes de millora del 85%, amb estimulació magnètica i amb substàncies psicodèliques.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'oposició de Badalona demana una reunió urgent amb l'alcalde, Xavier García Albiol, i amb l'interventor municipal després que el Ministeri d'Hisenda hagi començat a tutelar els comptes del consistori. El motiu, l'endarreriment en el pagament de factures a autònoms i proveïdors. Badalona, David Àngela.
3: Tots els grups de l'oposició denuncien una nefasta gestió que qualifiquen de caòtica o catastròfica. Sentint Fernando Carrera, del PSC, Aida Llauradó, d'En Comú Podem, Àlex Montornès, dels Republicans, i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
4: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
5: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
6: En el fons ha governat 4 anys i mig dels últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
7: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
3: Per la seva banda, el govern de Badalona nega que estigui intervingut i qualifica la notícia d'absolutament falsa i alarmista.
0: Cau la venda d'habitatges. Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ho atribueix a la falta d'oferta.
8: Hem de considerar que la demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació, és a dir, la compra de millora, si no pots optar a habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no? I jo diria que en part estem en aquesta situació.
0: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos. I aquest dimarts canvia el preu del butà. La revisió, que es fa cada 2 mesos, abaratirà la bombona gairebé un 6%. Passarà a costar 15 euros i 39 cèntims. El descens es produeix gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment de la cotització de les primeres matèries i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. I 6 treballadores d'un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que reben. Són totes dones en situació de vulnerabilitat. Asseguren que el propietari les escridassava i les insultava. També els demanava fer feines que per contracte no els corresponien i denuncien pressions per no agafar baixes mèdiques. Elles mateixes descriuen així la situació.
9: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
10: Estábamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
9: Sentí que no tenían respeto por el ser humano. Estoy sola en este país y tenía que sobrevivir, pero fueron demasiados gritos.
0: Segons les mateixes denunciants, el propietari, que té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho, hauria abusat del seu poder.
11: És el rei de la Boqueria. Él tiene mucho poder.
12: Tienen muy poco personal y quieren que una persona haga de todo y a todo y a todas horas.
11: Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
0: L'empresari ha declinat parlar amb 3CAT Info, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarca els comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la Boqueria i l'Associació de Comerciants tampoc han volgut fer declaracions i el cas està a punt d'arribar a judici.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.

Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes

0: intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podrien tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
2: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp. Els agents van trobar el cos amb signes de violència dissabte en una masia. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons han explicat els Mossos, dissabte a les 2 del migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca de la capital del Baix Camp. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència policial. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest dimarts està previst que els detinguts passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari.
2: La Creu Roja no troba socorristes a les comarques de Tarragona i ha hagut d'obrir una nova convocatòria de selecció. És una situació que es repeteix en altres indrets. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: El sector del socorrisme a Catalunya viu una situació complicada per la falta de professionals qualificats. Cada estiu en falten per cobrir places a platges i piscines, una situació que preocupa ajuntaments i empreses del sector. Els contractes són de 3 o 4 mesos, amb jornades molt intenses i sous baixos. Un exsocorrista que no s'ha volgut identificar per no tenir problemes amb les empreses privades que l'han contractat reivindica la millora de condicions en declaracions a aquesta emissora.
5: Demanant gent més titulada. Això també jo m'he fixat que molts socorristes venen de fora. Et fixes aquí, no hi ha prou gent per cobrir totes les places. Al final això afecta la seguretat. Llavors nosaltres demanem millors condicions i al final doncs que es valori una mica més la feina que fem. Estem parlant de salvar vides.
4: En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3CatInfo, el coordinador de platges de la Creu Roja de Tarragona Ciutat, Aleix Font, admet que les condicions no són prou bones.
6: És una feina molt intensa, amb unes condicions molt millorables. Se va treure un conveni que ja millora una miqueta les condicions del sector, però tot el tema de condicions laborals fora del sou segueixen sent les mateixes.
4: A la demarcació de Tarragona, la Creu Roja ofereix en segona convocatòria una 60ena de places per cobrir el servei als municipis de Tarragona, l'Ametlla de Mar i Deltebre.
2: Els agents rurals han convocat 3 dies de vaga la setmana vinent, del 26 al 28 de maig, per reclamar millores laborals i més plantilla. Alerten que el brot de pesta porcina ha agreujat la falta d'efectius. Des de la direcció del cos asseguren que estan treballant per donar resposta a les demandes del col·lectiu. Lleida, Júlia Albacar.
7: Les reivindicacions se centren en la millora dels salaris i les condicions laborals, que, segons denuncien els sindicats, són pitjors que en altres cossos del Departament d'Interior. També adverteixen de l'impacte que està tenint el dispositiu per eliminar sengles a Collserola a la plantilla. Sentim Lluís García, de Comissions Obreres, José Bravo, de la UGT, i Héctor Mahamud, d'IAC Catac.
8: Si es presenta un estiu complicat, el cos de generals pot tindre dificultats per donar uns serveis mínims pel que fa a la prevenció d'incendis.
9: Perquè no donem abast, i ara, de cara a l'estiu, doncs es complicarà encara.
10: La nostra tasca prioritària hauria de ser doncs, estar vigilant el tema d'incendis. Si estem tots a la PPA, això es deixarà de fer.
7: Este dilluns, la direcció dels agents rurals ha respost des de Lleida que el cos té capacitat per reorganitzar-se quan hi ha el risc d'incendi. Sentim l'inspector en cap, Josep Antoni Mur.
11: I sobre aquestes zones més crítiques, des del punt de vista de risc d'incendi, anirem focalitzant els nostres esforços. Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal.
7: Que remarca que en les properes setmanes es contractarà més personal extern.
2: Més qüestions. Projecte pioner a Catalunya per repoblar la badia de Palamós de peixos que amb els anys han desaparegut dels llocs més pròxims de la costa. Agafaran les larves, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar perquè acabin de créixer. Girona, Fèlix Martín.
12: Començarà aquest mes de juny amb un estudi previ dels peixos que fa uns anys es trobaven a prop de la costa i que ara cada vegada han de capturar més lluny. A Palamós, a més de la gamba, s'agafa, per exemple, sorell, cananes, maires, però encara han de fer un estudi genètic per decidir què aniran a buscar i exactament a on. Els pescadors faran sortides específiques per anar a recollir aquestes larves. Després les tindran uns mesos en peixeres incubadores i les tornaran a mar quan hagin crescut i hi hagi garantia que podran sobreviure. Ho ha explicat la directora de projectes del Museu de la Pesca de Palamós, Marta Rodeja.

0: un cop siguin més grans, la seva supervivència augmenta pràcticament fins al 80%. Per tant, un cop assegurem que arriben en aquest percentatge de supervivència, les retornarem a mar perquè així la biodiversitat doncs, sigui més assegurada per aquestes espècies i l'entorn marí, l'ecosistema marí, sigui més ric en aquestes espècies.
1: Aquest és un projecte transfronterer que parteix de l'experiència que ja tenen a Banyuls, a la Catalunya Nord, i que per primera vegada s'exporta al litoral català. Es prolongarà fins al juny del 2029.
2: Ha engegat la segona setmana del Festival de Cinema de Canes i hi ha tres títols entre els favorits per endur-se la Palma d'Or. Entre aquests tres no hi ha El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que ha rebut crítiques desiguals, però el seu actor protagonista, Javier Bardem, sí que té opcions de premi. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
3: Ja hem vist 14 de les 22 pel·lícules a competició i les tres més ben situades, segons la crítica internacional, són l'Alemanya Fatherland, del director polonès Paweł Pawlikowski, un retrat en blanc i negre de l'Alemanya derruïda físicament i moralment després de la Segona Guerra Mundial, la francesa Soudain, del japonès Ryusuke Hamaguchi, un film anticapitalista, reflexiu i revolucionari alhora, i la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80. Malauradament, El ser querido no ha recollit bones crítiques de forma generalitzada, com sí que ha rebut el seu actor protagonista, Javier Bardem. L'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
4: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
3: Quedem encara a l'expectativa, sobretot de la belga Coward, de Lucas Dont, i de la bola negra dels Javis.
2: El Teatre Nacional de Catalunya dedicarà a Barcelona la que serà la sisena i última temporada de Carme Portacelli com a directora artística. La nova programació inclou 32 propostes, la majoria estrenes, en una edició que s'inaugurarà amb dos concerts de Sílvia Pérez Cruz. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
5: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor, parlava d'una sèrie de coses i per mi era el que m'interessava. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no? I per això dedico aquesta temporada.
2: El TNC, que anunciarà el relleu a la direcció al mes de juny, ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà el 2027.
6: Esports.
2: Amb David Ubach.
7: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
8: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic, com ens rebien. Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
7: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix a més cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
9: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
7: Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez, a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts.

0: als 34 anys. En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial, en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. A la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop que s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Obrim ara pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
1: Trescat Info.
0: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaurana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden, pagant la seva clàusula de sortida de prop de 400.000 euros. La idea de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'un milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. I sense deixar el bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Íñiguez, fins al 2027. En parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
2: Amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
0: Del bàsquet passem al motor.
1: Trescat Info.
0: El pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber Trescat Info, el subcampió mundial serà baixa al pròxim Gran Premi, a Itàlia, de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a un mes i mig de baixa. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també sembla que es perdrà la cita de Mugello. I aquest dilluns hi ha hagut testos al traçat de Montmeló amb caiguda per a Jorge Martín, que s'afegeix a les d'aquest diumenge d'Àlex Márquez, Johan Zarco i Fabio Di Gianantonio. A tot això, el director de Fira Circuit, Ignasi Armengol, ha volgut defensar la seguretat del traçat català.
3: Cada gran premi té una revisió prèvia, una setmana abans i el dijous abans, on està caminant, veient totes les coses que s'han de fer. Per tant, és un circuit que no només està homologat, sinó que està permanentment revisat.
0: En handbol, el Granollers ha anunciat la renovació del tècnic del seu equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029. Una continuïtat que va acompanyada de la del fins ara tècnic del femení, Robert Cuesta, fins al 2028. Ara Cuesta, però, passarà a ser segon entrenador de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García. I el Giro d'Itàlia aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans abans que aquest dimarts es reprengui la cursa amb la desena etapa, que serà clau. Una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? És dimarts i avui ens despertem amb 13 graus a Vilafranca del Penedès, 11 a Tremp i 8 a Sant Pau de Segúries. Continuem tenint avisos per intensitat de pluja a partir del migdia a les comarques de Girona. I compte si heu de fer servir l'AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos perquè encara cueja l'espectacular incendi de dos camions d'ahir al vespre. En sentit nord, només hi ha un carril obert perquè es continua netejant la via i des del Servei Català de Trànsit demanen buscar alternatives.
1: Demanar-los a les persones que demà s'han de desplaçar que s'informin abans de sortir i que, per tant, utilitzin les vies alternatives que bàsicament són C32 i Nacional 340.
0: I la notícia i la fotografia del dia la tindrem d'aquí un parell d'hores. A les 8 del matí, Salvador Illa i Oriol Junqueras firmaran a Palau el pacte de pressupostos.
2: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: Amb aquest breu bona nit sortia aquesta nit Oriol Junqueras de la seu d'Esquerra Republicana després de rebre l'aval del Consell Nacional a l'acord. Una reunió en què, això sí, va haver de sentir algunes crítiques. Avui en parlarem i sabrem detall d'aquesta reunió. També parlarem amb el secretari nacional de Vox, Ignacio Garriga, per veure com afronten les negociacions a Andalusia, on el Partit Popular vol governar en solitari, tot i no tenir majoria absoluta. I a les 9 ens acompanyarà Ramon Chacón, és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra,

quadre després dels últims tirotejos que hem tingut a Catalunya. Avui La Vanguardia, per exemple, explica que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra. En vam tenir, atenció, 2 cada setmana, amb un total de 7 morts. Això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. Dues nenes n'apallissen una altra, mentre una altra noia ho grava amb el mòbil. Els Mossos les tenien identificades, però no se'ls ha pogut imputar perquè són menors de 14 anys. I a partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyarà Marc Cabra. Segur que la recordeu, és una periodista guanyadora d'un Pulitzer com a part d'aquell equip que va destapar els papers de Panamà. I parlarem del concepte anglès burnout, o el que és el mateix, cremar-se la feina, perquè ara la Mar ha decidit deixar el periodisme. En parlarem a partir de les 10. I després parlarem de ciència amb Rafa Vilasant Juan, avui de càncer de mama en pacients, i atenem la doctora Cristina Saura, cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital Vall d'Hebron. I a les 11, nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui, que és el Dia Internacional de la Donació de Llet Materna, parlarem de la llet.

0: be here tomorrow, but your dreams may not.
1: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. And I know that I have to go away. I know I have to go.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 4. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Què tal, bon dia?
1: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Amb el Tribunal Suprem, que avui debat si un pare pot portar als tribunals l'eutanàsia del seu fill. És un cas molt semblant al de Noelia Castillo. Ara és un home que es diu Francesc, que té 55 anys i que arrossega seqüeles en el moviment i la parla arran de 3 ictus i 2 infarts. La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya li va autoritzar l'eutanàsia, però el seu pare ho va parar amb un recurs davant la justícia. El Suprem ara analitzarà el cas i alerta perquè pot fixar jurisprudència, és a dir, dirà si una tercera persona, com un pare o una mare, tenen la legitimitat per recórrer l'eutanàsia que ha demanat una persona adulta i amb capacitat per decidir.
1: I a Brussel·les.
3: Tornen les protestes dels pagesos. La Comissió Europea presenta avui el pla d'acció sobre fertilitzants. En el context de la guerra a l'Orient Mitjà, la idea és assegurar el proveïment i, sobretot, controlar els preus. Coincidint amb això, pagesos de tot el continent, incloent-hi d'espanyols, es concentren a la seu del Parlament Europeu d'Estrasburg per reclamar ajuda urgent.
1: I amb què ha d'adormir als Estats Units?
3: Amb un jutge de Nova York que ha prohibit als agents de l'ICE fer detencions dins de les instal·lacions dels tribunals d'immigració. Això arriba després d'imatges en què persones migrants anaven als jutjats literalment a fer tràmits rutinaris i els detenien, de vegades literalment arrossegant-los i arrencant-los de les famílies. Entitats de drets humans insistien que això era inconstitucional.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Amb pluges torrencials, 3 persones han mort i 4 estan desaparegudes després de les tempestes, molt especialment a la zona central del país. Així ho han informat aquesta mateixa nit mitjans estatals xinesos.
4: Avui és dimarts 19 de maig, ens despertem amb 10 graus a Sort, 15 graus a Lliçà d'Amunt i 17 graus a Reus, amb molts núvols a tot arreu, però anirà marxant molt ràpidament. En general aquest matí farà sol, excepte el litoral de Barcelona i de Tarragona, que sí que poden quedar alguns núvols baixos. I després a la tarda encara tindrem algunes tempestes, alguns ruixats, avui molt concentrats al Pirineu, a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. A la resta, en canvi, temps molt més tranquil, avui amb temperatures que ja s'enfilen, a Ponent i a l'Ebre podria arribar als 28 i 29 graus, i aquesta pujada continuarà durant els pròxims dies.
1: Ara són les 6 i 6, avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sachs i Sara González, Anna Grau i Pere Rossinyol, quan són les 6 i 6 i tenim complicacions ja a les carreteres,

0: de bon matí, de seguida ho explicarem, però abans repassarem també altres temes. En Francesc Soler, bon dia.
1: Bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia.
0: I comencem aquest acord que firmaran aquest matí a les 8, l'acord de pressupostos Salvador Illa i Oriol Junqueras.
1: L'entesa amb el tren orbital com a principal contrapartida va passar ahir per un Consell Nacional d'Esquerra amb veus crítiques amb el contingut i la gestió.
3: El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra rubricaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte que permetrà a Illa desencallar els seus primers pressupostos. Fins ara el govern havia funcionat amb els prorrogats del 2023. L'acord va passar ahir pel Consell Nacional dels Republicans, que el va debatre sense votacions. Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
4: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
5: La voluntat de canviar el model de país.
3: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, el govern del PSC encara té serrells per resoldre amb l'altre soci d'investidures de Salvador Illa, els Comuns.
2: La formació pressiona amb les demandes dels mestres i professors, encara que no ho plantegen com una línia vermella per aprovar els comptes. Totes dues parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que, recordem-ho, ja van firmar al febrer.
0: Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen a Salvador Illa aprovant-li els pressupostos i afirmen a canvi de res.
1: El partit de Carles Puigdemont critica que els republicans de Junqueras hagin apostat per recuperar la línia orbital, un projecte del vell tripartit que consideren faraònic. Josep Rius n'és el portaveu.
6: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
1: Junts responsabilitzarà els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC.
0: Sí, Junts diem que abans de fer projectes faraònics arreglin rodalies. Quan estigui acabada la línia orbital, donarà servei a més de 3 milions d'habitants que es podran moure per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. Rafael de Ribot.
7: El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions a Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
8: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia.
7: La primera actuació serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al Pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers i el 2040 de Terrassa a Vilafranca. El 2041 de Vilafranca a Vilanova. Rafael de Ribot pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mestres i professors del Maresme i del Vallès fan vaga avui.
2: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès.
9: L'aturada va tenir un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal va ser al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on hi van col·locar pupitres. Tot això amb la reunió de demà entre sindicats i govern a l'horitzó. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
10: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
2: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari Andalusia.
1: Després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit Andalusia, evita fer l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
11: Moreno Bonilla vol governar en solitari Andalusia, però és conscient que necessita el suport de Vox per fer-ho.
12: No hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es governar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
11: I Pedro Sánchez s'ha referit a la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP.
13: La verdadera prioridad de todo Estado es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda

0: no está fortaleciendo a su país, sinó lo està debilitant.
1: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, però insisteixen que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I aquí el vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat del partit a l'alcaldia de Barcelona.
3: Per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martín.
4: Josep Rius assegura en una carta a la militància que la confrontació i el desafiament intern debilita el partit. De la màxima confiança de Carles Puigdemont era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat a Barcelona, però Jordi Martí manté la seva aspiració de ser l'alcaldable. Ahir al vespre, a BTV, Martí deixava clar que no se sent al·ludit quan Rius parla de confrontació i desafiament.
5: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
4: A un any de les municipals caldrà veure si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí o si li surten més rivals. Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
6: Es va saber ahir a la nit quan el president dels Estats Units va anunciar de manera sobtada que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump ha explicat que així li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
2: Catalunya Ràdio, Washington, Oriol Serra.
7: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
8: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
7: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per a bombardejar aquell país si ho consideren necessari. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el president de Rússia, Vladimir Putin, arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping.
3: El president rus fa aquesta visita a Pequín només uns dies després de la de Donald Trump.
2: Moscou, Cristina Solies.
9: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
10: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toca en molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
9: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I la República Democràtica del Congo afirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i manté també la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos. Anem cap a Burkina Faso, Èlia Borràs.
11: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del Bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
12: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
11: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat 2 casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Els 5 catalans que anaven a bord del creuer Ondius, que es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR des que va començar la quarantena.
6: Ara es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup ingressat en un hospital de Madrid podrà sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb els EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, explica que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a Catalunya.
13: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva, o que ho facin a l'Hospital Clínic.
6: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. Ahir l'Ondius va arribar al port de Rotterdam i la companyia naviliera ha explicat que tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny. Serà un viatge que sortirà de les illes noruegues d'Svalbard i

0: que anirà per l'Àrtic.
1: I l'exèrcit israelià redueix l'abast de la flotilla de Gaza amb un nou assalt en què ha interceptat una quarantena d'embarcacions.
2: També ha estat en aigües internacionals, però aquest cop a la vora de Xipre. Hi ha centenars d'activistes retinguts, alguns de catalans, però encara no és clar què en farà Israel. El seu primer ministre anima l'exèrcit a aturar del tot la missió.
3: Que Israel intenta ridiculitzar la flotilla és ben sabut, però ahir va anar més enllà encara. Va intervenir la ràdio d'alguns vaixells fent sonar Loops, I Did It Again de Britney Spears i des d'un compte oficial del govern van penjar una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps. Fins i tot Benjamin Netanyahu s'hi va afegir enviant aquest missatge al responsable de la detenció.
4: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
3: Els vaixells van ser interceptats després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6 i 17 i a aquesta hora tenim aturades al nus de la Trinitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, a causa d'unes obres hi ha dos carrils tallats a la C58 a l'altura de Barcelona en sentit Sabadell i des de la Meridiana l'accés està tallat cap a la C58 i la C33. També a la ronda de dalt cap a Santa Coloma de Gramenet hi ha circulació amb congestió.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
8: Bon dia.
1: A Catalunya hi va haver l'any passat dos tirotejos a la setmana. Uns tirotejos que van deixar un total de 7 morts i 29 ferits de bala. Són dades que avança avui La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30%.
9: És el balanç oficial dels Mossos d'incidents amb armes. En total, l'any passat es van registrar 93 tirotejos, 24 més que el 2024. A la majoria no hi va haver conseqüències, ja que busquen ser intimidatoris, però en d'altres sí, fins al punt de deixar 7 persones mortes. En aquest cas, en recull que és una xifra estable i una de les més baixes de les grans ciutats europees. Aquest any ja han mort assassinades a trets 4 persones. Tots aquests incidents estan vinculats directament amb la criminalitat.
1: D'altra banda, els Mossos investiguen la pallissa de dues nenes a una tercera a Lleida. Una altra les animava a gravar-ho.
9: Els Mossos han identificat les suposades agressores que tenen menys de 14 anys i per edat no es poden imputar, segons el Segre. Els fets van passar a l'abril i el vídeo es va fer viral ahir. La mare d'una de les agressores va demanar perdó i va dir que la seva filla tenia un expedient obert per assetjament i una denúncia per violència filioparental per una agressió.
1: I dues persones han mort i quatre més han quedat ferides greus aquesta nit en un tiroteig a Ejido, a Almeria.
10: Dos dels ferits són menors d'edat. El servei d'emergències han rebut els primers avisos cap a 11:45 de la nit i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil i també equips mèdics per atendre els ferits. Segons fonts consultades per l'agència EFE, el presumpte autor dels trets és un home que hauria fugit i que podria ser familiar de les víctimes.
1: Cinc persones han mort als Estats Units en un tiroteig en la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego.
11: Segons ha informat la policia, hi ha tres persones adultes que han mort pels trets de dos agressors. Els suposats atacants, dos nois de 17 i 19 anys, també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim islamòfob.
1: I a banda d'aquestes aturades al nus de la Trinitat, recordem que a la C58 en sentit Sabadell hi ha dos carrils tallats, des de Meridiana accés tallat a la C58 i a la C33 i la ronda de dalt cap a Santa Coloma de Gramenet amb circulació amb congestió. Hi ha un accident també que hi ha hagut aquesta nit entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, que ha obligat a tallar la via des d'ahir al vespre durant més de 3 hores.
9: Sí, un dels camions portava aerosols i l'accident va provocar un gran incendi i algunes explosions, tot i que no hi va haver ferits. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit al Catalunya Nit.
12: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
9: L'accident va passar poc abans de les 9 del vespre. El trànsit en sentit Tarragona es va poder restablir al cap de 2 hores i en sentit Barcelona va trigar-ne més de 3. Alguns conductors afectats ho explicaven a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio.
13: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins de
0: res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
8: Tots els primers que han pogut sortir van anar obert el primer carril.
13: Quanta estona t'has passat tu allà?
8: 3 hores i mitja.
9: La P7 encara no s'ha reobert del tot i a hores d'ara continuen les feines de neteja de les restes de l'accident. Els vehicles ja s'han pogut retirar.
1: I cau la venda d'habitatges.
10: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ho atribueix a la falta d'oferta.
14: La demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació. És a dir, si no pots optar habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no?
10: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
1: I la bombona de butà s'abarateix a partir d'avui.
11: L'envàs tradicional de 12 quilos i mig passarà a costar 15 euros i 39 cèntims, pràcticament un euro menys que fins ara. El descens arriba gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment del cost de les matèries primeres i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. Recordem que es tracta d'un preu regulat que es revisa cada 2 mesos.
1: Al món, cada vegada hi ha més joves d'entre 20 i 24 anys que no treballen, no busquen feina, no estudien i no crien fills.
9: Són joves totalment desconnectats de l'economia i de la societat. Segons dades publicades pel Financial Times, ja s'acosten al 10% i en alguns països, com el Regne Unit, s'han duplicat en l'última dècada. Ahir al matí de Catalunya Ràdio, l'economista i catedràtic Santiago Niño Becerra assegurava que tornen a aflorar els coneguts com a ninis.
15: El problema que té Espanya és que hi ha un atur que és molt elevat, un atur juvenil que està també sobre el 24%, però és que a la vegada hi ha una població inactiva molt elevada, perquè no hi ha demanda de treball per ells. Sí, sí. I això és un problema.
1: Ho podeu recuperar l'àudio, la conversa, a la web de Catalunya Ràdio, catradio.cat. I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Fernández, bon dia.
2: Bon dia.
1: La primera.

0: Aqua anuncia definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical. El grup ho ha fet oficial fa poques hores. En un comunicat admeten que senten que ara és el moment de dir adéu i agraeixen tot l'amor i el suport arreu del món dels seus fans durant tots aquests anys.
1: La segona.

0: Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció del Teatre Nacional de Catalunya amb un homenatge a la ciutat de Barcelona. Entre les produccions que es podran veure la temporada vinent hi ha l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda i La Mare Coratge i els seus tres fills de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau.
1: La tercera.

0: Aquesta tarda se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació al Teatre Principal de Sabadell. La plataforma 3CAT és una de les guardonades amb el Premi de Comunicació Digital. Esther Vera, directora de l'ARA, Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i RAC1, també rebran el guardó. El Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi.
1: I demà ens acompanyarà també el Matí de Catalunya Ràdio per parlar de tota la seva trajectòria. Són les 6:26. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Pel que fa als esports, Fermín es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit al peu.
2: És una fractura al dit petit, requereix cirurgia i se la va fer a l'últim partit de Lliga contra el Betis. Una lesió que arriba el dia que Flick firma la renovació fins al 2028.
3: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
2: Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions de dissabte a Oslo entre el Barça i l'Olímpic de Lió.
1: Florentino Pérez podria tenir oposició a la presidència del Real Madrid.
2: L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions

0: euros y Madrid a presentarse.
1: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
0: Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. 13 anys després, no ha renovat amb el Benfica. Espera que el Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescisió.
2: I atenció, perquè Guardiola podria tancar la seva etapa al City.
0: Després d'una dècada, la BBC apunta que després del partit contra l'Aston Villa tancarà la seva carrera a la Premier. El Daily Mail diu que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, tot i que des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més. Carvajal, que deixa el Madrid als 34 anys. Neymar, convocat amb el Brasil pel Mundial. Arsenal, un pas de ser campió de la Premier, va guanyar el Burnley 1-0, pot ser campió, de fet, avui mateix, si ens ho pega el City, i amb waterpolo, Sabadell-Barcelona en joc, l'accés a la final de la Lliga masculina.
2: I avui, que és el Dia Internacional de la Donació de Llet Materna, parlem de la llet avui amb Sergi Pàmies a partir de les 11. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui el motiu per llevar-vos pot ser treure el vostre nen o nena de futbol i apuntar-lo a natació, a atletisme o a ballar sardanes. I potser, si sou vosaltres els que jugueu professionalment a futbol, també us farà pensar. Bé, us farà pensar si encara podeu, perquè resulta que els jugadors de futbol professional presenten taxes de demència i Alzheimer superiors a la població en general. I això és, efectivament, pels cops de cap a la pilota i, sobretot, a altres caps. Un estudi escocès publicat l'any 2019 a New England Journal of Medicine i un altre de suec, publicat el 2023 a The Lancet, amb més de 7.000 i 2.000 futbolistes professionals analitzats respectivament, xifren en més de 2.000 els cops de cap que es pot donar un futbolista professional durant la seva carrera i situen el risc de patir malalties neurodegeneratives entre un 1,5 i 3,5 vegades més alt del normal. Així que ja sabeu, si el nen o la nena apunta maneres, potser és ara el moment de pensar una mica en el seu cap.
2: I avui cançons sobre la derrota d'Elon Musk als tribunals.
4: Davant dels seus antics socis d'OpenAI i davant de la derrota de la moda X, algunes de les cançons més utilitzades en vídeos a les xarxes encara és un clàssic posat de Next Episode de Snoop Dogg i Dr. Dre amb el mem Thug Life.

0: A Thousand Years de Christina Perry apareix sovint als vídeos més nyonyos del planeta, però és un temasso que també ho peta l'última sèrie, l'últim episodi, vaja, l'última temporada de la sèrie Shrinking. I ara ha baixat una mica, però aquells vídeos de com eres tu als anys 90 es feien amb aquest temasso dels Goo Goo Dolls, que es diu Iris.
1: Ara són 7:15. Titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Catalunya tindrà pressupostos després que el Consell Nacional d'Esquerra Republicana hagi avalat el pacte amb els socialistes.
2: Salvador Illa i Oriol Junqueras oficialitzaran l'acord que inclou, entre d'altres, el tren orbital aquest matí al Palau de la Generalitat.
3: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
4: És la voluntat de canviar el model de país.
2: Des de Junts consideren que els republicans han regalat el seu suport a Illa.
1: La vaga de docents es trasllada avui al Maresme i al Vallès.
5: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès, Laia Ferrer, delegada d'USTEC.
6: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar a deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
1: Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
7: Yo creo que el resultado es muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
2: El PSOE evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
1: Parlem de plegat amb Ignacio Garriga, secretari general de Vox, a tocar de 9:45. I Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran.
5: És el que ha anunciat el president nord-americà.
8: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
1: La República Democràtica del Congo

0: confirma un mínim de 116 morts pel virus d'Ebola i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos.
1: L'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns.
0: I a Catalunya hi va haver dos tirotejos cada setmana l'any passat que van deixar 7 morts i 29 ferits de bala.
2: Són dades que avança La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30% l'any passat.
0: Analitzarem a l'Àgora també amb Ramon Chacón, que és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra a partir de les 9 en directe en aquest programa. I un accident entre dos camions, un amb una càrrega d'aerosols i un turisme a l'AP7, va obligar a tallar la via ahir al vespre durant més de 3 hores a l'Alt Penedès.
1: L'accident va provocar un gran incendi i explosions, tot i que no hi va haver ferits. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, al Catalunya Nit.
3: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
1: La peça encara no s'ha reobert del tot i continuen fent-hi tasques de neteja de les restes de l'accident.
0: I ara mateix aturades també el nus de la Trinitat a la C-58, sentit Sabadell, i la ronda del cap a Santa Coloma de Gramenet. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve.
2: Ara Guitart, directora de l'Institut Ramon Llull, ahir en aquesta casa.
4: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Corado amb una paraula, la mateixa, en tots els diaris catalans. Pressupostos.
5: Sí, el periòdico obre l'edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra el pacte, diu. Diari Ara, Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia. Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos, per cert, encaixant les mans al Diari Ara. Més política a la premsa de Madrid, política andalusa, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la debacle socialista i llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons, diu textualment, i recull les declaracions, no ens veuen guanyadors. Altres temes de portada, Shakira, a qui l'Audiència Nacional ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda, ho expliquen La Vanguardia, l'Ara i El Mundo. També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb El Periódico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
0: I avui a Castellfollit de la Roca, la Garrotxa, es desperten amb 12 graus. Al migdia hi haurà tempesta i no passaran dels 24. I a Torres del Segre, al Segrià, tenen 14 graus amb una màxima prevista de 29. Avui farà pujar també la temperatura, però encara tindrem algunes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, les tempestes descarregaran a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. També hi haurà ruixats al Pirineu. I a la resta, comencem el dia amb molts núvols, però ràpidament aniran marxant i s'acabarà imposant el sol. Això sí, a la costa de Barcelona i de Tarragona, aquests núvols podrien ser una mica més persistents i es mantindran fins a mig matí com a mínim.
0: I després de la presentació del projecte del tren orbital, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
7: Bon dia, Catalunya. Després del traspàs als Rodalies, del finançament singular i etc., la política catalana ha fet un nou amic. Es tracta del tren orbital, un projecte d'unió ferroviària entre les ciutats de l'Extraradi de Barcelona que s'ha convertit en la pastanaga d'Esquerra per aprovar els pressupostos del govern de Salvador Illa. La cosa té certa gràcia, i no només perquè aquesta sigui una obra amb l'horitzó al 2040 i íntegrament finançada per un estat que encara ens deu 50.000 milions d'euros en inversió d'infraestructures, sinó també perquè Esquerra no el va posar com a condició pel pacte d'investidura amb el PSC. Per tant, no cal ser un geni per veure com tot plegat és una ocurrència d'Oriol Junqueras per guanyar temps, ajudar que els socialistes respirin i, de passada, mantenir els càrrecs que Esquerra té a l'administració. Si a més pensem que l'haurà de finançar un govern de PP i Vox, us podeu imaginar el futur que li espera.
0: Què ens despertes avui, Caralia?
8: Bon dia, avui amb la versió de Don't Stop Believing de la sèrie Glee. I és que tal dia com avui, un 19 de maig, però de l'any 2009, la cadena americana Fox va estrenar l'episodi pilot d'aquesta sèrie musical. A més, originalment, com un esdeveniment especial després de l'exitós concurs American Idol, l'episodi va servir com a introducció a la història del cor de l'institut William McKinley. I no va anar gens malament. Glee va tenir un total de 6 temporades.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
8: Avui hem parlat amb l'Eloi Cordomí del gall esbarat que té el corral, i és que els galls sempre ens acaben donant joc. Què tal el gall que estàs a punt de matar?
9: Sí, ens té intrigadíssim el gall.
6: M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar menjar, em va picar.
0: Pica el gall.
6: Llavors, no està fent números per continuar viu, però...
0: Ah, li pica el gall. El gall és el gall del galliner?
8: Però jo vull saber una cosa. Tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
0: Sí, clar. Comença a treure les plomes. Queda allà tot desplomat, allò. Sí,
6: és que no ho arreglarem. Sí. Llavors, després hi ha vegades que el tanco i llavors quan l'he de tancar,
0: el gall
6: em ve i em pica.
8: Quan el tanques, pica, no?
0: Clar, quan el tanques, pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
8: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
0: Escolta, però Francesc Soler, fas cara d'indignada.
8: Què passa?
1: Sí, home,
0: a veure. Però si tota la vida s'ha fet la vedet, tota la vida.
1: Però quina por, no, aquest gall?
8: Com tots.
0: Però si t'encanten els
1: galls.
0: No, els galls no.
8: El galliner.
0: El galliner.
1: Ai, el galliner. Només hi pot haver un de gall, al galliner.
8: Per això és que el problema és aquest, que hi ha massa picada.
0: O sigui, fa cara de com dient quin escàndol i a la que li obres la porta
8: home, si
0: abona,
8: m'encanta.
0: És que de veritat. On són festes avui, va?
1: Aquests galls.
8: El gall del cordobí.
0: Bé, avui... Tothom té un gall a dins, eh?
1: I tant.
0: I molta gallina.
8: I molta gallina suelta.
0: I gallina vella fa bon caldo.
1: Sí, mira.
0: Va.
8: Avui. Vinga, que segueix la festa major.
0: Sant Boi de Llobregat. Gràcies, aquestes bromes. És que
8: doncs
0: no.
8: A mi em fan gràcia, si em fan gràcia, Enric.
0: Ets antiga.
8: No, perdona, sóc una persona moderna.
0: On són festes?
8: Avui encara és festa major Sant Boi de Llobregat. Avui a les 6 de la tarda hi haurà visita comentada a l'exposició temporal 1448, Lluís Dalmau i el retaule de Sant Baldiri. Serà al Museu de Sant Boi i l'entrada és, quiquiriquí, gratuïta.
0: I a les xarxes, Maria Fernández, que s'ha fet viral?
10: Doncs les declaracions del jugador de futbol del Barça, Ronald Araujo, parlant de l'episodi d'ansietat que va tenir i que el va obligar a parar. En parlava en una entrevista a La Revuelta amb David Broncano.
11: Tabú todavía sobre ese tema, pero en un equipo como el Barça, tomar esa decisión y fue duro, pero fue importante. He parado porque no me sentía bien, no me sentía yo, ni en mi casa, con mi familia, ni con mis hijas, y ni jugando a fútbol. Y entonces levanté la mano y dije, algo me está pasando y necesito ayuda de profesionales y gente que me pueda dar herramientas para poder salir de este...
10: I diu també que ara se sent molt feliç d'haver pres aquella decisió perquè diu que li va canviar la vida.
12: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
13: Avui hem rebut el missatge de Noelia Martín. Es queixa de la presència de rates a l'entorn de l'Hospital de la Vall d'Hebron, arran del que es va trobar un dia que acompanyava una altra persona a fer-s'hi una prova.
14: M'ha acompanyat una amiga a fer-se una prova a les 3 de la matinada, que estava tot ple de rates. A més a més, la persona que s'havia de fer la prova és... O sigui, és fòbica d'aquests animals. I com és que no trobo normal que als voltants del Vall d'Hebron estiguin així.
13: Des de la Vall d'Hebron diuen que han detectat un augment de la presència d'arrossegadors a l'entorn de l'hospital. Defensen que no ha afectat l'activitat assistencial i expliquen que han reforçat un pla específic amb mesures preventives i correctives d'higiene. També s'han establert més punts de control i monitoratge. L'Agència de Salut Pública de Barcelona també està fent actuacions de control en punts propers al centre sanitari.
12: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609. A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
10: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les noves propostes de pau entre els Estats Units i l'Iran donen una treva a les borses. A aquesta hora els parquets asiàtics no registren grans moviments. Els de Xangai i Hong Kong creixen lleugerament, mentre que el de Tòquio cau prop d'un 1%. A Europa i les borses van tancar majoritàriament a l'alça. L'IBEX 35 va sumar un 0,75 i avui obrirà des dels 17.755 punts. A Nova York el Dow Jones va pujar un 0,32, mentre que el Nasdaq, el principal índex tecnològic, va caure un 0,5. Tot i que en els darreres hores les borses no han tingut caigudes pronunciades, el preu del petroli no afluixa. El barril de Brent costa $109 aquest matí. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: És tan tendre amb mi, Di.
16: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
15: Crec que m'he enamorat.
16: Normal, amb aquests preus.
15: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
16: I la síndria ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
17: Que costa comprar bé.
18: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
19: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
20: He treballat amb en Nicolas Cage.
21: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
20: No,
22: però... D'una hòstia que li va
20: baixar. Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir, tornem a repetir.
19: Oh! La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
23: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
19: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: I comencem pendents de la xarxa viària del país, perquè a aquesta hora es registren ja problemes de trànsit. Maria Fernández Noguera, bon dia.
24: Doncs sí, l'AP7 està tallada en sentit nord, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, per aquest accident que els estem explicant, que va passar ahir des de primera hora del matí, els estem explicant. També circulació amb congestió a la B20 i també congestió a la B10, és a dir, a les dues rondes de Barcelona. Circulació amb retencions a la C58.
1: Gràcies. I a la foto del dia d'avui serà la de Salvador Illa i Oriol Junqueras, que a les 8 firmaran l'acord de pressupostos.
2: Serà després que el Consell Nacional d'Esquerra avalés aquesta nit l'acord de pressupostos en una reunió extraordinària del Consell Nacional del Partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. Des de Junts retreuen a Esquerra que doni oxigen a Salvador Illa. Josep Rius, portaveu.
25: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglen rodalies, que continua fallant estrepitosament.
1: Mentrestant, el govern del PSC encara té serrells per resoldre amb l'altre soci d'investidura, els comuns.
2: La formació pressiona amb les demandes dels mestres i professors, encara que no ho plantegen com una línia vermella per aprovar els comptes.
1: I Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
2: Tot i que els resultats de les eleccions de diumenge fan que depengui de Vox per tornar a formar govern, el president en funcions andalús no descarta acords puntuals, però diu que no vol imposicions.
26: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
2: Per la seva banda, la candidata socialista María Jesús Montero ha reconegut que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Des del PSOE, però, eviten autocrítica i rebutgen que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. De fet, Pedro Sánchez no es planteja avançar a les eleccions espanyoles.
1: I en clau internacional, Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
2: Es va saber ahir la nit quan el president dels Estats Units va anunciar de manera sobtada que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que així li haurien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible.
27: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
2: De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionen positivament. Mentrestant, el president rus Vladimir Putin arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Ho fa només uns dies després de la visita de Donald Trump. El portaveu del Kremlin vol evitar comparacions.
28: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
2: Putin sí que no amaga que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident.
1: Més notícies. Polèmica a Badalona després que Hisenda hagi inclòs la ciutat al mecanisme de pagament de proveïdors d'aquest any.
2: L'oposició qüestiona la gestió de Xavier García Albiol mentre que l'Ajuntament nega que Hisenda hagi intervingut als seus comptes.
1: Badalona, David Àngela.
29: Pagaments autònoms i proveïdors en alguns casos de més de 200 dies fan posar el crit al cel davant una gestió caòtica o catastròfica, segons l'oposició. Sentim Fernando Carrera, del PSC, i Eva Guillén, cinquena tinenta d'alcaldia.
30: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
0: Hem licitat els principals contractes que estan vençuts i així mateix estem fent regularització de deute que es ve arrossegant de factures no pagades.
3: Des de Badalona, David Àngela, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp.
2: Els agents van trobar el cos sense vida dissabte en una masia.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
4: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida

i amb signes de violència. Segons han explicat els Mossos, dissabte al migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència de la policia.

0: fàrmacs antidepressius habituals ja no funcionen.
1: Oriol Pujadó.
2: S'administra per via nasal i dura aproximadament mig any. El tractament també ha aconseguit que entre un 25 i un 35% dels pacients surtin de la depressió. El fàrmac, però, és car i no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar, psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
3: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
2: La unitat va atendre l'any passat 205 persones. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I 6 treballadores d'un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per condicions laborals abusives i per discriminació.
0: Totes les denunciants són dones en situació de vulnerabilitat i asseguren que el propietari les escridassava, les insultava i les pressionava per no agafar baixes mèdiques. L'home té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho. Les afectades descriuen així la situació.
4: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
5: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
6: Es el rey de la Boquería, él tiene mucho poder. Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
0: L'empresari ha declinat parlar amb aquesta emissora, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarquen els comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la Boqueria i l'Associació de Comerciants tampoc han volgut fer declaracions. El cas està a punt d'arribar a judici.
1: I cultura, la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí, que l'any que ve es farà. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia, Montse Camps.
7: La literatura catalana tindrà un stand de 150 metres quadrats i participarà en una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitar, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
8: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
7: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
9: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
7: La Fira de Turí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
0: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Liddell. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
10: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
0: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare, Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
1: I cinema, El ser querido no entra de moment a les travesses per endur-se la Palma d'Or.
0: La pel·lícula de Rodríguez Sorogoyen ha rebut crítiques dispars i Javier Bardem és la seva opció de premi més clara. Ara per ara hi ha 3 favorites per guanyar aquesta 79a edició.
1: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
11: Després que s'hagin presentat 14 de les 22 pel·lícules seleccionades, el podi l'ocuparien l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pavlikovsky, la francesa Sudan, del japonès Ryusuke Hamaguchi i la nord-americana Paper Tiger de James Gray. Javier Bardem, que interpreta l'adorable i temible cineasta protagonista del Ser Querido, sí que ha rebut elogis generalitzats i l'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
12: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
11: De les que queden per presentar-se, destaquen la belga Coward, de Lucas Dont, i la bola negra dels Javis. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
13: Flick continuarà al Barça 2 temporades més després de firmar la renovació. Fermín espera el Mundial per una fractura al dit del peu. Enrique Riquelme ja té l'aval per les eleccions al Madrid. Medita a presentar-s'hi, mentre José Mourinho espera que el Madrid executi la seva clàusula de rescisió per ser-ne l'entrenador. Alexia Putella serà aquest vespre al Tot Cost a partir de les 7.
1: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
14: El mateix dia en què Flick signava la renovació pel Barça, a Anglaterra, diferents mitjans donaven per fet que Pep Guardiola no complirà l'any que li queda. Deixarà el City aquest estiu,

0: una dècada després, on ha fet i desfet com ha volgut i on ha col·leccionat fins a 20 títols, amb 6 Premiers i una Champions, entre d'altres. És curiós com un alemany que ni tan sols ens entén quan parlem ha abraçat el barcelonisme fins al punt de sentir-se com a casa i com no ho vam saber fer amb un nen criat a la Masia. O Flick ens coneix poc o Guardiola ens coneixia massa.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
3: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
2: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
3: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
4: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Tenim 15 graus a Sant Feliu de Guíxols i força núvols després de la tempesta que hi va deixar 99 litres per metre quadrat. A Torrelavit, a l'Alt Penedès, tenen 14 graus. Ahir també va fer una tempesta que va deixar 84 litres. Bé, avui comencem el dia amb molts núvols a tot arreu, però anirà marxant ràpidament i s'imposarà el sol a la majoria de comarques, excepte el litoral de Barcelona i de Tarragona, on aquests núvols poden ser una mica més persistents. Després, a la tarda, queda inestabilitat i tornarà a créixer ruixats i tempestes. Creiem que les més fortes a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. Potser també hi haurà alguns ruixats en altres llocs del Pirineu. A la resta, més sol i més calor. Hi haurà llocs de ponent que podrien arribar als 28, 29 o fins i tot 30 graus. I en pròxims dies sembla que aquestes temperatures més altes s'aniran consolidant.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: El balcó gastronòmic és un lloc...
6: Que bo.
5: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
6: Parella, què us podem partir?
5: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Tot costa.
9: La temporada del 10.
10: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
11: Moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
12: 10 temporades ja.
13: Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Per molts anys i que en feu molts més.
1: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
14: No m'agrada aquesta sintonia.
1: És que està molt bé. Pa, pa, pa, pa. Inconfusible, però molt imitable.
15: M'ho faries tu, Lisenda?
14: Jo sempre. Pa. Pa, pa, pa, pa.
1: Mar Marvà, bona tarda.
16: Bona tarda.
1: Pots fer un pam, pam, pam, pam? Pam, pam, pam, pam.
14: Molt bé.
1: Com ho faries, Òscar?
15: No, jo no ho faria.
1: Pam, no puc millorar-ho.
15: Pam, pam, pam.
1: Veus?
3: De dilluns a divendres de 4 a 7.
1: La millor hora del dia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Pam, pam, pam, pam.
3: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
17: Avui obrirem l'Àgora explicant-vos totes les novetats dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen el pacte a les 8 del matí a Palau.
18: A les 9 parlarem de seguretat a Catalunya després dels últims episodis de morts violentes a Barcelona i a Reus. Analitzarem tot plegat amb Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra.
17: A 11:15, Ciència amb Rafael Vilasanjuan. Avui ens fixarem en les mutacions que poden fer els càncers de mama. Ens ho explicarà Cristina Saura, cap de la Unitat de Càncer de Mama de l'Hospital Vall d'Hebron.
18: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui, que és el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, parlarem de la llet.
17: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
19: Ahir vam estar pendents de la presentació del projecte de tren orbital que de tan esplèndid ha convençut Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos.
1: Sí, no, no, per favor, el llargament reclamat tren orbital, Armínia, qui no recorda aquelles manifestacions, aquells containers cremant a plaça Universitat? Te'n recordes o no, Armínia? Sí, sí, no. La gent cantant, el tren orbital serà sempre nostre! O aquella de cap agressió sense tren orbital.
19: Sí, sí.
1: Això es cantava.
19: O poble amb tren orbital, poble respectat.
1: Ara, ara.
20: Exacte. Més orbitals i menys apiretals.
1: Ara, ara. O ni França ni Espanya. Tren orbital! Ni França ni Espanya!
21: Va bé, ja s'entès, ho acudir, ja.

0: està, ja està. Ja em feu la greixeta, molt bé, moltes gràcies, ja està, perfecte, fort.
1: Vostès es riuran, però...
2: Què és un tren arbitral?
3: Orbital, no, orbital, Sergi.
2: Què és? Vola.
3: No, no vol.
4: No, aviam, orbita, Sergi, orbita. Sí que és veritat que l'adjectiu orbital...
3: Sí, despista.
4: T'imagines un tren futurista japonès d'aquests que van...
3: A partir de 11:45, més temes pendents.
5: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
6: Anem amb cotxe per l'autopista, cap a la feina, cap a casa, cap al que toca. L'artista i músic Lori Anderson explica una petita meditació per fer conduint. Canviar the road per a road. No la carretera, sinó una carretera. Diu que aquest canvi mínim transforma la realitat. De cop, allò automàtic recupera misteri i oportunitat. És un camí, no el camí. Observem. Pels angoixats per la precarietat, els lloguers impossibles i la inestabilitat, va bé recordar l'utilitat de l'atenció plena. Hi ha camins que es fan molt feixucs, però la mirada atenta ens en regala detalls i marge, al marge de recordar que cap ruta és la definitiva, almenys per avui. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
5: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
7: Tal dia com avui va néixer a Vilanova i la Geltrú Joan Culler Xirau, més conegut pel seu nom artístic de Pere Tàpies. En Pere Tàpies estimava la música, la cuina, la ràdio, Catalunya Ràdio, que era la seva, i la vida. Per mi era una lliçó, lliçó de viure crítics i alegres i gaudint. Xandall i barretina. Avui, pel seu aniversari, m'agradaria posar la seva mitiquíssima La Moto i que sigueu pedal i bugia i roda i pistó.
8: Ai, quan engegueu la moto, quin orgasme sideral! És com si d'un glob em fes tota l'escala social. Oh, oh, oh, la moto, tipo, pa, pa, pa, i amb moto, tipo, pa, pa, pa, i amb moto, tipo, pa, pa, pa, i amb moto, tipo, pa, pa, pa, que fan a les seves banyes, que fan boles al seient.

0: és de bandera.
1: Doncs a rima de la moto, arribem al punt de les 7 del matí, un dia per també recordar a Pere Tàpies. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, després dels aiguats que vam tenir ahir en algunes comarques, avui encarem el dia amb algunes tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el que passa que avui les tempestes cauran als llocs habituals, a l'interior de les comarques de Girona, al nord de les de Barcelona. Això sí, encara poden ser fortes i deixar fins i tot alguna calamarsada. A la resta, comencem el dia amb molts núvols, alguna gota fins i tot al nord-est. Marxaran ràpid, avui abans del migdia farà sol a gairebé tot arreu i la temperatura pujarà entre 3 i 6 graus.
0: I matí complicat també les carreteres. Encara cueix l'espectacular incendi de dos camions a l'AP7 i tenim força també retencions a la Ronda de Dalt. Maria Fernández.
2: Doncs sí, bon dia. A l'AP7 en sentit nord encara hi ha està tallada aquesta via. És a causa d'aquest aparatós accident que hi va haver ahir entre dos camions i un turisme ahir a la nit. Segons l'aplicatiu del Servei Català de Trànsit encara estaria tallada aquesta via. També hi ha les habituals retencions a les rondes de Barcelona i a la C58.
0: I la notícia i la fotografia del dia la tindrem d'aquí a una hora, a les 8 del matí. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmaran a Palau el pacte dels pressupostos.
3: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: I amb aquest breu bona nit sortia d'aquesta nit Oriol Junqueras de la seu d'Esquerra Republicana després de rebre l'aval del Consell Nacional a l'acord. Una reunió en què, això sí, hi va haver algunes crítiques. Avui ho comentarem tot plegat a l'Àgora a partir de les 9 i també parlarem amb el secretari general i nacional de Vox, Ignacio Garriga, per veure com afronten les negociacions amb Andalusia, on el Partit Popular vol governar en solitari, tot i no tenir majoria absoluta. I a les 9 ens acompanyarà Ramon Chacón, és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, després dels últims tirotejos que hem tingut a Catalunya. Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra. N'hi va haver 93. Dos cada setmana, amb un total de 7 morts. I això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. Dues nenes n'apallissen una altra, mentre una altra ho grava amb el telèfon mòbil. Els Mossos les tenen identificades, però no se les pot imputar perquè són menors de 14 anys. I un últim apunt relacionat amb la violència. 5 morts en un tiroteig en una mesquita a San Diego, als Estats Units. Un atac terrible, diu Donald Trump. Entre les víctimes hi ha els dos assaltants. En esports, la premsa britànica dona per fet que Pep Guardiola deixarà en aquesta temporada al Manchester City després de 10 temporades. Això el dia en què el Barça ha tancat la renovació de Hansi Flick fins al, atenció, 2028. Avui el sol ha sortit a l'Armentera, l'Alt Empordà, a les 6:23 del matí i a Roda de Barà, el Tarragonès, es pondrà a les 9:10 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimarts, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de les 9 a l'Àgora del matí tindrem a Marta Monforta, Vicenç Sánchez, Anna Grau i Pere Rossinyol. Abans ampliem els titulars del dia amb Silvia Solana, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
5: Bon dia. Bon dia.
0: Aval amb crítiques.
6: D'aquí uns minuts, Oriol Junqueras arribarà al Palau de la Generalitat, tindran una reunió a porta tancada amb Salvador Illa i després a les 8 escenificaran l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra.
7: El Consell Nacional d'Esquerra ha avalat aquesta nit el pacte, tot i que la reunió també ha estat evident el malestar perquè hi ha qui creu que s'han fet massa renúncies.
8: Demà reunió bilateral entre els governs català i espanyol per impulsar la línia orbital de tren o el canvi en la gestió de la zona franca. Divendres els comptes s'aprovaran en una reunió extraordinària de l'executiu.
9: El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra rubricaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte que permetrà a Illa desencallar els seus primers pressupostos. Fins ara el govern havia funcionat amb els prorrogats del 2023. L'acord va passar ahir pel Consell Nacional dels Republicans, que el va debatre sense votacions. Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
10: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
11: La voluntat de canviar el model de país.
9: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Gira, el Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Marca en perfil.
6: Els Comuns, l'altre soci de govern, ja va arribar en el seu dia a un acord de pressupostos, però ara avisa l'executiu que potser caldrà revisar-ne alguna carpeta. David Cid.
12: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement
5: de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
7: El govern i els comuns s'han emplaçat a tornar-se reunint els pròxims dies per falcar l'acord.
0: 3 milions
8: de catalans es beneficiaran de la línia de tren que rodejarà el Barcelonès per la segona corona metropolitana i que s'ha de començar a impulsar arran d'aquest acord de pressupostos. S'anirà fent per trams, es calcula que pot trigar 15 anys a estar completa.
0: Maresme i Vallès.
6: Són les comarques afectades avui per la vaga de mestres amb manifestacions a Sabadell i Granollers. El periòdic explica que Educació ultima una proposta per fer arribar per escrit als sindicats per garantir com a mínim que la reunió de demà se celebri.
7: Aquest matí la consellera Esther Niubó anirà al Parlament, on està previst que parli de les vagues, del pla de posar Mossos als instituts conflictius o com protegir el català a les aules. Ahir les aturades van ser al Barcelonès.
12: L'aturada va tenir un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal va ser al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on hi van col·locar pupitres. Tot això amb la reunió de demà entre sindicats i govern a l'horitzó. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En solitari.
8: El PP andalús reuneix avui la seva executiva per analitzar el panorama polític després de les eleccions d'aquest diumenge. Moreno Bonilla, que s'ha quedat a dos diputats de la majoria absoluta, vol el suport extern de Vox.
14: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
6: El PSOE, en lloc de centrar-se en l'autocrítica pels pitjors resultats de la història andalusia, segueix posant l'accent en les accions al PP a l'extrema dreta, per exemple, amb la prioritat nacional. Pedro Sánchez.
15: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
0: Pas al costat.
7: El preferit per la direcció de Junts per ser candidat a les municipals de Barcelona, Josep Rius, renuncia a aspirar-hi després que el cap de files del partit de Barcelona, Jordi Martí, hagi anunciat que vol ser també cap de llista.
0: Jordi Corbalan.
16: Josep Rius assegura en una carta a la militància que la confrontació i el desafiament intern debilita el partit. De la màxima confiança de Carles Puigdemont era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat a Barcelona, però Jordi Martí manté la seva aspiració de ser l'alcaldable. Ahir al vespre a BTV, Martí deixava clar que no se sent al·ludit quan Rius parla de confrontació i desafiament.
17: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
16: A un any de les municipals caldrà veure si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí o si li surten més rivals. Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recorrerà.
8: L'agència tributària recorrerà la sentència que absol Shakira de frau fiscal. Hisenda haurà de tornar a la cantant gairebé 60 milions d'euros després que l'Audiència Nacional considerés que l'any 2011 no va cometre frau perquè no residia a Espanya.
6: Entre el 2012 i el 2014, Shakira sí que va ser condemnada per frau i va haver de pagar 25 milions d'euros. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
18: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Per la batalla.
7: Elon Musk contra el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman. Musk va vendre les seves accions de l'empresa creadora de ChatGPT i la va demandar per haver traït la seva missió fundacional, suposadament desenvolupar tecnologia en benefici de la humanitat.
8: Reclamava Musk una indemnització de 130.000 milions de dòlars. Ara el tribunal, que no ha entrat en el fons de la demanda, la rebutja perquè considera que els fets ja han prescrit.
0: El Suprem.
6: El debat sobre l'eutanàsia arriba al Tribunal Suprem aquesta setmana de determinar si els pares poden recórrer judicialment la mort assistida d'un fill major d'edat i en plenes capacitats. La decisió fixarà jurisprudència.
7: És un cas com el de la Noelia, la noia a qui se li va practicar l'eutanàsia el passat mes de març, després de mesos de batalla als tribunals contra el seu pare.
0: Alerta.
8: De l'Organització Mundial de la Salut, que avisa que els riscos que la humanitat pateixi una pandèmia pitjor que la Covid són cada cop més alts. L'OMS defineix la situació d'alarmant, diu, per l'erosió de la confiança de la gent o l'augment de les desigualtats.
6: Això mentre la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos.
0: Anem cap a Burkina Faso. Èlia Borràs.
19: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del Bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
20: És una situació que nos arriba.
21: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
20: Nos avons déjà commencé.
19: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara Putin.
7: El president de Rússia arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Ho fa només uns dies després que Donald Trump.
22: Putin no vol ser menys que Trump, intentarà mostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
23: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
22: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova amenaça.
8: De Donald Trump a l'Iran. El president nord-americà diu ara que els socis que té el Golf Pèrsic li han demanat que fes marxa enrere en la seva intenció, que no era pública, de reprendre els atacs contra el règim dels ayatolars.
24: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac dos o tres dies per

0: perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
1: Ridiculitza.
2: Israel, els membres de la flotilla després d'una nova intercepció d'una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals.
3: Que Israel intenta ridiculitzar la flotilla és ben sabut, però ahir va anar més enllà encara. Va intervenir la ràdio d'alguns vaixells fent sonar l'Oops, I Did It Again de Britney Spears, i des d'un compte oficial del govern van penjar una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps. Fins i tot Benjamin Netanyahu s'hi va afegir, enviant aquest missatge al responsable de la detenció.
4: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
3: Els vaixells van ser interceptats després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Convidada d'honor.
5: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més important d'Itàlia.
1: Montse Camps.
6: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
7: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
6: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
8: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
6: La Fira de Turí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Serà l'última.
9: Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya. Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de L'hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brenys, protagonitzada per Emma Vilarasau.
10: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, eh? La de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
2: La temporada vinent estarà dedicada a la ciutat de Barcelona. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el proper mes de juny.
1: Nit de premis.
5: Aquest vespre al Teatre Principal de Sabadell, on s'entreguen els Premis Nacionals de Comunicació. La plataforma 3CAT és una de les guardonades amb el Premi de Comunicació Digital.
9: Sí. Esther Vera, directora del Diari Ara, Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya, o RAC1 també seran guardonats. El Premi d'Honor serà per Justo Molinero, per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi.
1: Tot ben repartit. Es queda fora.
2: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen no entra de moment a les travesses per guanyar la Palma d'Or a Canes. Ara per ara hi ha 3 favorites per guanyar aquesta 79a edició.
1: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
11: Després que s'hagin presentat 14 de les 22 pel·lícules seleccionades, el podi l'ocuparien l'alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pavlikovsky, la francesa Sudan, del japonès Ryusuke Hamaguchi, i la nord-americana Paper Tiger, de James Gray. Javier Bardem, que interpreta l'adorable i temible cineasta protagonista del Ser Querido, sí que ha rebut elogis generalitzats, i l'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
12: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
11: De les que queden per presentar-se, destaquen la belga Coward, de Lucas Dont, i la bola negra dels Javis. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, lesionat.
13: Fermín es trenca el dit del peu, espera el Mundial de Futbol. Flick continuarà 2 temporades més al Barça després de firmar la renovació.
1: Medita.
13: Presentar-se a les eleccions del Madrid, Enrique Riquelme ja té l'aval, assegura que en 3 dies prendrà una decisió.
14: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
13: Mourinho espera que el Madrid pagui la clàusula de rescisió per ser el nou entrenador del Club Blanc, mentre els mitjans anglesos asseguren que Guardiola tanca la seva etapa al City aquest diumenge.
1: Avui és dimarts 19 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Olivia quan passaven 4 minuts d'un quart de 4 de la matinada a casa seva, a Sant Just d'Esvern, i el Nil amb 3,430 quilos a l'Hospital Universitari d'Igualada. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.

0: Barcelona.
1: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Manresa, 15 a Lilla i 17 a Barcelona. Matí complicat a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Sí, tenim circulació amb congestió a l'accés cap al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma i a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i a la P7 a Santa Margarida i als Monjos. Precaució, hi ha retencions en sentit nord per tasques de neteja de la via després de l'accident d'ahir al vespre.
1: Tempesta política a Badalona, Hisenda inclòs la ciutat al mecanisme de pagament a proveïdors.
3: És el sistema creat pel govern espanyol perquè les administracions públiques puguin pagar factures pendents quan acumulen deutes i van tard en els pagaments.
4: L'oposició demana al Viola explicacions per la seva catastròfica gestió, diuen, de la ciutat.
1: David Àngela.
5: Pagaments autònoms i proveïdors en alguns casos a més de 200 dies van posar el crit al cel davant una gestió caòtica o catastròfica, segons l'oposició. Sentim Fernando Carrera, del PSC, i Eva Guillén, cinquena tinenta d'alcaldia.
6: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
7: Hem licitat els principals contractes que estan vençuts i així mateix estem fent regularització de deute que es ve arrossegant de factures no pagades.
5: Des de Badalona, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més notícies. A Barcelona ha denunciat un empresari del mercat de la Boqueria.
3: 6 treballadores s'hi han carallat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que asseguren que reben.
1: Roger Sandaló.
8: Les dones asseguren que el propietari, que té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, com l'antic bar Pinotxo, les escridassava i les insultava. També els demanava fer feines que per contracte no els corresponien i denuncien pressions per no agafar baixes mèdiques. Elles mateixes, que estan en situació de vulnerabilitat, descriuen així la situació.
9: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
10: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
8: L'entorn de l'empresari nega totes les acusacions. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Al Garraf han condemnat a multes de fins a 5.400 euros els dos acusats de la mort d'un bomber en un incendi a Vilanova ara fa 5 anys.
4: Els condemnats són el caporal responsable de l'operatiu en el moment dels fets i la parella professional que acompanyava la víctima dins de la nau incendiada.
3: Els acusats han reconegut un delicte d'homicidi per imprudència.
1: I cultura amb un concert Razzmatazz. Doc Cimiron, a qui molts han definit com l'Eminem rus, serà a les 8 del vespre. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
0: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Catalunya Ràdio.
13: Són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. El periòdico obre l'edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte. El diari Ara tula que Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia que Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant les mans a l'Ara. Més política a la premsa de Madrid sobre Andalusia. De fet, El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la debacle socialista. Llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons, diu textualment el diari. Altres temes de portada, Shakira, a qui l'Audiència Nacional ha donat la raó i recupera 60 milions d'Hisenda. Ho expliquen La Vanguardia, l'Ara i El Mundo. Llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació de bola al Congo. I acabem amb El Periódico, que explica que presentarà avui l'oferta dels docents en una jornada de vaga.
14: Gràcies, Lara.
15: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
16: El 5 de gener del 2016.
15: I el número de la sort, el...
16: 10.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: I avui volem parlar, són les 7 i 21. Atenció, Dubèlix. Frederic Vincent, bon dia.
17: Bon dia. Sí, perquè rius.
14: No, perquè m'ha fet gràcia.
17: S'està comentant molt una decisió del Tribunal General de la Unió Europea que ha impedit a una empresa polonesa posar el nom Dubèlix a tancs, metralladores o llançagranades. L'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, i aquesta és la gràcia, primer va dir que sí. Primer va dir, cap problema que li poseu Obèlix amb un llançagranades. Però l'editorial dels còmics ho ha portat als tribunals i ara ha guanyat.
18: Obèlix, que vols venir a casa? Vaig a dur aquest maní.

0: inimic de seguida.
1: He estabornit 4 romans.
0: Ah, bé.
2: L'editorial deia que Obèlix és una marca registrada des de fa una pila d'anys per fer llibres, pel·lícules i joguines. I la gràcia és que l'oficina de la propietat intel·lectual deia, per això mateix, com que són coses tan diferents, podem posar Obèlix amb un llançagranades i ningú no barrejarà les dues coses, ningú no confondrà les dues coses. Però la justícia li ha dit res, no cola. Li ha donat la raó a l'editorial. És curiós perquè en un altre cas, l'oficina de propietat intel·lectual de la Unió Europea va prendre una decisió lleugerament diferent.
3: Pilota de Messi cap a l'interior, Iniesta a la punta esquerra, Jordi Alba no pot centrar, però de Tolosí remata Messi, gol!
2: L'any 2011, Leo Messi va demanar registrar el seu cognom a l'Oficina Europea de la Propietat Intel·lectual, però llavors va sortir un representant d'una empresa especialitzada en bicis que es diu Casa Mas Ferrer, que és una empresa catalana, que diu, home, nosaltres tenim una marca que es diu Massi, a mà. I llavors això es pot confondre. L'oficina aquí sí que veia risc de confusió i va donar la raó a l'empresa, per tant, no al jugador argentí. Però llavors Messi ho va portar a la justícia, que en aquest cas li va donar la raó amb ell.
4: Algo tan atractivo está ocurriendo en McDonald's que no podrás resistirte. Ven a McDonald's, sabemos lo que te gusta.
2: Un altre cas curiós és McDonald's. A Irlanda hi ha una cadena d'hamburgueses que encara existeix ara, que es diu Supermac. Llavors es va voler expandir per Europa, va demanar registrar-se a la Unió Europea, però McDonald's va dir, no pot ser, perquè Supermac s'assembla massa a Big Mac, i això el Big Mac és meu. Però al final, la justícia, en aquest cas, va donar la raó aquí, doncs a l'empresa irlandesa.
5: The limited edition Festive 5 Ounce is back at Supermac. The Festive 5 Ounce at Supermac. The freshness is in the taste.
2: McDonald's sí que va guanyar un altre cas que recorda el cas de l'Obèlix, una empresa índia de productes de bany, que literalment feia aixetes, es deia McDonald's, i feia servir la marca McDonald's. També, McDonald's va dir, home, vale que no són hamburgueses, però quan la gent veu un McDonald's, ho associa amb nosaltres. En aquest cas sí que li van donar la raó. Encara tenim un altre cas recent de marca intel·lectual que també és curiós. La cantant Katy Perry es va querellar contra una dissenyadora australiana que es diu Katy Perry. S'escriu diferent, la cantant és Katy amb Y, la dissenyadora és Katy amb I llatina i E, però al final va guanyar la dissenyadora. El tribunal deia, home, vale, que ets famosa, però no et dona automàticament monopoli sobre el teu nom en tots els sectors. Com que la dissenyadora tenia drets registrats una marca de roba a Austràlia, diu que això no generava prou confusió entre les dues coses i va dir, endavant.
6: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia deshidratar conreus de cereals. I la resposta era dessecar. Dessecar és eliminar líquids. I els cereals són conreus de secar, que creixen només amb l'aigua de la pluja. Avui dimarts, un Enigmàrius mèdic del sistema sanguini més comercial. De 5 lletres. Del sistema sanguini més comercial. 5 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: Hi ha 4 minuts per 8:15. El més destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la poca presència de dones al prime time televisiu.
9: David Broncano a Televisió Espanyola i 3 senyors més al plató. Antena 3, Pablo Motos i el convidat, home, i les dos formigues, que també són tios, a El Hormiguero. 4, Iker Jiménez, un altre senyor al programa Horizonte. Telecinco, First Dates, amb Carlos Overa. Canal 24 Hores, Xavier Fortes, amb el especial informatiu. Si un extraterrestre haguera fet zapping ahir mateix a la tele per les cadenes generalistes, haguera pensat que les dones no existeixen.
2: I a la recomanació del dia, avui que s'entreguen els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Pubertat.
10: La plataforma 3CAT és una de les protagonistes dels premis i acaba d'estrenar la sèrie de Letizia Dolera, un drama incòmode però valent, ambientat en una colla castellera que ha de fer front a una acusació d'agressió sexual entre menors d'edat. Nus a la gola davant la pèrdua de la innocència i l'herència dels traumes i els tabús entre generacions. Teniu els 6 capítols de Pubertat a 3CAT.
11: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
12: 20 anys construint junts. Obramat.
13: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
14: Les notes del nen, les obres a casa...
13: El manteniment del cotxe...
14: Ah, no, això no és cap càrrega.
0: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.

0: això.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
3: Bon dia. El pacte de pressupostos.
4: El tren orbital.
5: Vaya, vaya, vaya.
3: L'acord entre el govern de la Generalitat i Esquerra Republicana per tirar endavant els pressupostos és el protagonista del dia, perquè es firmarà d'aquí mitja horeta en un acte entre el president Salvador Illa i Oriol Junqueras.
2: Tots dos van presentar el projecte del tren orbital, que ha estat el clic que ha desencallat els pressupostos.
6: Sí, efectivament, el tren orbital ha estat l'autèntic desllorigador dels pressupostos.
2: President Salvador Illa, bon dia. Com està?
6: Què tal? Bon dia. Home, si vol que ho digui la veritat, estic molt il·lusionat per l'acte que farem d'aquí una estona a Palau.
3: Il·lusionat, és la paraula?
6: Sí, sí. Il·lusionat. Sí, perquè finalment veuran la llum els meus primers pressupostos. Hosti. I això que sóc president des de 2024.
3: Sí, té raó, perquè fins ara hem anat tirant amb els pressupostos prorrogats de 2023.
6: Correcte, correcte. Per tant, estic il·lusionat per l'acord amb Oriol i ara d'aquí mitja horeta us ho explicarem tot a la galeria gòtica de Palau.
2: I tot això gràcies al tren orbital, eh?
6: Sí, sí. No, el tren orbital és un projecte esplèndid i colossal que canviarà Catalunya tal com ho coneixem.
3: Sí, segur que sí.
6: Jo entenc la seva ingredulitat.
2: Si estem il·lusionadíssims. Sí, clar, volta, sí. Des de la Vila Nova fins a Mataró.
3: Fa dos dies no sabíem què era el tren orbital i ara...
6: Entenc el seu escepticisme, senyor Joan, però... No, si vostè vol, quedem aquí mateix l'any 2040, quan estigui acabat, i en parlem.
2: L'any 2040, aquí mateix.
6: Sí, ja podem agendar-ho. Si vol, en podem fer el programa.
3: Producció, ho anotem.
2: Fem una entrevista que farà el del tren, president.
6: Des del tren orbital. Al matí de Catalunya Ràdio, des del tren orbital, 2040.
3: Molt bé.
6: T'hem fixat?
2: Sí.
6: És cert que casualment el tren orbital passa per la Roca de Vallès.
2: Sí que ho hem fixat.
3: T'he fixat. Casualitat.
6: I és ben bé una casualitat absoluta. Podré anar de la Roca de Vallès a Vilafranca, o Vilanova, i a Geltrú, o Sabadell, Canllong, en tren. Sí, això, però és un somni...
2: Home, clar, des de la Roca, sabeu que enlloc, realment.
3: I els de Sabadell podran anar a comprar allà a la Roca Vila.
6: Tot passa per la Roca, La Roca és la nova Roma.
2: Sí.
6: Gràcies al tren orbital.
2: President, gràcies.
6: A vostès. Fins després.
2: Són 8:15. D'aquí pocs minuts, reunió a Palau entre el president Salvador Illa i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Quan acabi la troballa, a les 8 del matí, tots dos presentaran en públic l'acord de pressupostos. Seguir l'acte i els discursos els podreu seguir aquí al matí de Catalunya Ràdio i en temps d'agora analitzarem què suposa aquest acord i com canvia el panorama polític.
7: Bona nit a tothom, eh? Bona nit.
2: Així sortia aquesta editorial Junqueras de la reunió del Consell Nacional d'Esquerra, una reunió llarga que ha rebut també algunes crítiques per l'acord amb els socialistes. I també parlarem avui de l'augment de la violència a Catalunya i en concret de l'augment dels tirotejos. Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar en concret un 30%. Hi va haver 93, dos cada setmana, amb un total de 7 morts. En parlarem a partir de les 9 amb Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra. I això el dia que tornem a tenir vaga de mestres. Avui toca el Maresme i el Vallès. I el periòdico explica que Educació ultima una proposta per fer arribar per escrit als sindicats per garantir, com a mínim, que la reunió de demà se celebri. Aquest matí la consellera Esther Niubó anirà al Parlament. I pel que fa als esports, Robert Prat...
8: Flick continuarà al Barça dues temporades més després de firmar la renovació. Fermín espera el Mundial per una fractura al dit del peu. Enrique Riquelme ja té l'aval per les eleccions al Madrid, m'ha dit a presentar-s'hi, mentre Mourinho espera que el Madrid executi la seva clàusula de rescisió per ser-ne l'entrenador. Alexia Putellas, aquest vespre, el tot costa a partir de les 7.
2: Pel que fa al temps, avui pujarà la temperatura, però encara s'esperen tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, el que passa que avui ja les tindrem als llocs habituals, a l'interior de Girona, al nord de les comarques de Barcelona, puntualment encara poden ser fortes. I ara mateix ens està creuant una massa de núvols, encara deixa algun ruixadet cap a la zona de l'Empordà, però anirà marxant molt ràpidament. Avui s'imposarà el sol, excepte en alguns llocs de la costa de Barcelona i de Tarragona, que el sol li pot costar una miqueta més de sortir, fins a mig matí, migdia, però la resta, sol, i a més la temperatura pujarà. Pot pujar de 3 a 6 graus respecte a la que teníem ahir. En alguns llocs es podria arribar fins als 28 o 29 graus, fregant els 30, per tant, a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: I mobilitat també aquesta hora amb els retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
10: Bon dia. L'R11 destaca el retard de 50 minuts del primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona, causat per una incidència en la

0: infraestructura entre Portbou i Figueres, concretament unes obres que s'estan fent de nit. A l'RL4, el tren que va de Manresa a Lleida circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència a l'estació de Manresa, en concret una persona que no duia el bitllet, i mentrestant el tramvia de Barcelona s'ha espatllat un tren i això fa que la línia T5 no tingui servei entre les parades Parc del Besòs i Sant Joan Baptista.
1: I a les carreteres, complicacions al nus de la Trinitat. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Sí, hi ha trànsit dens, més del que és habitual, amb aturades a l'accés cap al nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma, també a la P7 a Santa Margarida i als Monjos en sentit nord, perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident de camions d'ahir al vespre. Només hi ha un carril obert. Pel que fa a la resta de carreteres, retencions habituals d'aquesta hora, sobretot sentit Barcelona.
1: Avui a l'Àgora del matí, Vicenç Sánchez, Marta Monforte, Anna Grau i Pere Rossinyol. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pol Forada, des de la redacció, bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui la premsa editada a Catalunya, editorials i articles d'opinió sobre els pressupostos.
3: L'Ara i el Periòdico dediquen l'editorial als comptes i tots dos coincideixen en que són una bona notícia. L'Ara titula Pressupostos per fi i el Periòdico Catalunya necessita pressupostos.
4: L'Ara hi afegeix que la línia orbital és una aposta rellevant, però no hauria de comportar la desaparició de la IRPF de l'agenda de les negociacions.
3: I el Periòdico remarca que l'exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
4: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles en el sentit que els pressupostos permetran a Illa materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
3: Juan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
4: Mentrestant, a la premsa de Madrid, encara ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo hi dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
3: El País explica que els resultats d'Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar els socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
4: I considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-se.
3: Mentre que El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase en la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més de la naturalització de la seva relació amb Vox.
4: La qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb l'ultradreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
5: I això és La Vanguardia, que segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el 20% dels catalans creu que els governs ens amaguen proves de contacte amb extraterrestres. Ho explica a propòsit de la desclassificació de documents sobre ovnis que s'acaba de publicar. Documents que no poden demostrar que hi hagi vida extraterrestre, senzillament perquè la ciència no ho pot demostrar. De manera que continua el misteri, que és l'univers per on volen tota mena de teories conspiranoiques. La darrera, que l'antivirus és efecte secundari de la vacuna que ens van posar per la Covid. Tela.
6: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
7: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
8: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
9: Creuer per les Illes Gregues i Turquia o el nord d'Europa? Esperat.
10: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
9: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
11: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
12: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió? Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7.

0: I 37. Fem un cop d'ull a aquesta hora a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que interessarà els amants de les col·leccions de cromos del Mundial de Futbol.
1: Un cop s'ha sabut que Panini perd els drets de la FIFA després de 60 anys, el seu director a Espanya i Portugal, Lluís Torrent, diu que tots tranquils, que hi seguirà havent cromos, ho va dir ahir el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: Els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. No puc parlar més, però tranquils. Continuarem fent col·leccions.
0: I encara sobre el Mundial de Futbol. La Fox busca una persona per veure tots els partits.
3: La cadena de televisió nord-americana li pagarà 50.000 dòlars per fer-ho. Ara bé, hi ha uns requisits. La persona en qüestió s'haurà de traslladar en un cub de vidre que s'ubicarà a Times Square, a Nova York. Tindrà múltiples pantalles per veure els 104 partits i haurà de crear contingut per xarxes socials, analitzar jugades i retransmetre la passió pel futbol en temps real. Ho veiem a diversos digitals.
0: Ha de descansar i dormir? Tindrà un llit o no? No està previst.
3: No està detallat.
0: I els fans del còmic tindran una ruta a València.
1: Mafalda, Bambi i la família Cebolleta fan el salt del còmic a les parets de València. Llegim a Punt Mèdic que l'Ajuntament promou una ruta del còmic a través d'una desena de murals pels carrers de la ciutat. S'hi veuran els personatges més icònics de les vinyetes de les últimes dècades amb la idea de donar valor al gènere i als seus dibuixants.
0: I avisa els que compren amanides preparades als supermercats.
3: El llença l'Organització de Consumidors i Usuaris. N'ha analitzat 16, sobretot de les varietats tessari de pasta, i explica que la meitat suspenen i les altres aproven justet. Parlen d'excés d'additius i una aportació nutricional desequilibrada. Ho veiem amb Regió 7.
0: Què estan hores baixes?
1: Els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos propietaris és que tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors agafen coses per emportar.
0: I també estan sota mínims.
3: El servei de grua a Girona. Llegim al diari de Girona que només hi ha 4 conductors disponibles, la meitat de la plantilla. Comissions Obreres denuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
0: I ara els destacats de l'Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
4: Hi ha una gran polèmica a França després que Canal Plus hagi avisat que no finançarà més pel·lícules on participin els 600 professionals que han firmat un manifest contra el magnat dels mitjans Vincent Bolloré. Bolloré és molt pròxim a l'extrema dreta i és l'amo de Canal Plus. Liberación diu en portada que el cinema es mou entre la resistència i la prudència. Le Figaro assegura que el Festival de Cannes, el món del cinema, agafa distància de tota la història, i Le Monde recorda que Canal Plus és una de les grans fronts de finançament del cinema francès i que si es compleix aquesta amenaça, això farà que, textualment, núvols negres sobrevolin el sector. A Wall Street Journal avança que Google i Blackstone, un dels grans fons d'inversió del món, crearan una nova empresa d'intel·ligència artificial al núvol. Blackstone serà el propietari majoritari de l'empresa, que tindrà un capital de 5.000 milions de dòlars. I a les portades de la premsa britànica apareix el nom de Pep Guardiola. El Times assegura que s'acaba una era, amb l'anunci que podria deixar el City. The Athletic també diu que Enzo Maresca seria el seu substitut.
5: La premsa econòmica avui es fa eco de la sentència que absol a Shakira de frau fiscal. L'ON Economia diu que la cantant ha passat a formar part d'un grup selecte, on també hi ha altres personatges com Sito Pons i Xavi Alonso. Aquest grup és el dels que s'han enfrontat a Hisenda i han acabat guanyant. Segons el diari, tots tres tenen una cosa en comú. A més de ser coneguts, tenien diners per pagar un plet contra una de les grans institucions de l'Estat. I recorda que la majoria de perseguits per Hisenda no tenen aquesta capacitat. Cinco Días fa balanç de com va anar el primer dia de Bizum a les botigues. Molts comerços es queixen que no ho veuen un mètode factible. Defensen que són empreses i no particulars. El diari explica que els bancs han pactat endarrerir la implementació massiva després de l'estiu. I Expansión anuncia que Uber, Cabify i Bolt llançaran a Madrid els primers robotaxis de la Unió Europea. El pla pilot arrencarà l'últim trimestre de l'any, probablement al desembre, i es desplegaran entre 50 i 100 vehicles automatitzats.
0: I a la premsa esportiva que destaquem, Robert Prat.
6: Que Fermín es trenca i espera el Mundial, remarca el periòdico. El diari ara assegura que passarà pel quiròfan i que podria estar-se 3 mesos de baixa.

0: vuelta.
1: Un Fermín que veu trencat el seu somni, explica La Vanguardia, per l'esportiu és un cop molt dur pel jugador. I un cop fora al Madrid és la renovació de...
2: Flip, flap, flubadubablop, flubadubabip, oh flop. Flip, flap.
1: El diari Esport és un projecte de dues temporades. L'esportiu recorda que la Champions és el gran repte pendent. El Mundo Deportivo apunta que Flick té molta fam de títols i que per ell és un plaer continuar aquest viatge. I mentrestant, a Madrid, el tàndem Mourinho-Florentino s'estima una altra vegada 13 anys després.

0: Vanguardia assegura que Mourinho ja ha dit sí al Madrid, mentre Arbeloa, l'espartà servil, com el defineix el periòdico, mira de quedar-se al Madrid després del seu fiasc. El País diu que si hi ha eleccions al Madrid, Mourinho no arribarà al club fins al 9 de juny, però que si no hi ha eleccions, la seva arribada és imminent. As i Marca parlen de l'adeu de Carvajal del Club Blanc.
1: Adeu, i mica Catalunya.
2: I a la premsa del cor, algú que ha après dels errors. Elisenda Pineda.
3: Cayetana Guillén Cuervo se'n surt airosament de les últimes declaracions sobre Amaia Montero. Fa mesos que Amaia i Cayetana van trencar la seva relació d'amistat perquè l'actriu va desvelar sense voler el secret més ben guardat de la banda, el retorn d'Amaia Montero. És que es van deixar de seguir a Instagram i tot, eh? Doncs bé, aquesta vegada han preguntat a Cayetana per les grinyolades musicals d'Amaia i ha dit que només cal pensar que han exhaurit les entrades a tot arreu, que està meravellosa i que tothom l'estima. Ben jugat per part de Cayetana, que havent-se enganxat els dits una vegada, ha optat per la hipocresia, allò que lubrica la societat i que t'estalvia disgustos.
2: I qui faig avui, Canalies?
4: Avui felicitem l'actor i model John Cortajarena. Guapíssim, guapíssim.
2: 42.
4: 41. També el presentador de televisió Christian Gálvez.
2: 47.
4: 46. I el cantant Sam Smith. Quants en deu fer?
2: 38.
4: Bé. 34.
2: Sant Oral.
4: Avui és Santa Siríaca. Va ser una rica vídua romana que donava xupluc als cristians perseguits. Sant Llorenç va usar casa seva a Roma per alimentar els pobres i per aquest fet Siríaca va patir el martiri en ser fuetejada fins la mort. A Catalunya hi ha 22 persones que es diuen Siríaca.
2: I ara tanquem el repàs de la premsa, avui que és on? 19 de maig del 2026.
4: 11.
2: Anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
6: 19 de maig de 2006. Falta menys d'un mes perquè els catalans aprovin en referèndum el nou estatut. El PSC fa a Girona el primer acte de precampanya. Zapatero li diu a Maragall que està molt orgullós d'haver fet junts el millor estatut de la història de Catalunya. Però les bones paraules no garanteixen que Pasqual Maragall es pugui tornar a presentar a les eleccions. Sembla que el PSC ja està buscant un altre candidat. Ara fa 20 anys, però, totes les discussions polítiques quedaven en segon pla. El Barça havia guanyat la segona Champions a París i havia fet rua per tota la ciutat amb un camió convertit en discoteca mòbil. Els reis de la festa van ser Ronaldinho i Valetti, l'autor del gol de la victòria, que es van passar tota la tarda com encarregats de la percussió. Un cop al Camp Nou, la Dharma va interpretar la presó del rei de França i la Bet va cantar l'himne del Barça.
2: Avui és 19 de maig del 2026, el 139è dia del calendari. Falten 33 dies per l'estiu, 36 per Sant Joan i 21 perquè comenci la selectivitat, les proves d'accés a la universitat. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
8: Més que una línia de tren, és la voluntat de canviar el model de país.
9: Uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família.
10: Hem de gastar tots els mistos que tenim per arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics.
11: Moreno Bonilla vol governar en solitari Andalusia, però és conscient que necessita el suport de Vox per fer-ho.
12: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del bundibug, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament.
13: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Pressupost.
14: Còmput anticipat del que costarà una obra fer, de les despeses i els ingressos d'una entitat per a un període de temps determinat. Ve del llatí presuponere, pressupondre, és a dir, allò que establim prèviament. Avui, Govern i el PSC signen un acord en què pressuposen què estarà durant l'any el Govern.
2: Faraoni.
14: Que és molt monumental i costós. És l'adjectiu que Junts ha triat per criticar el tren orbital. L'origen del terme faraònic està en la fascinació occidental per les piràmides. I la paraula es repeteix en totes les llengües. També en àrab es parla de Firauni, relatiu als faraons, per descriure grans obres.
2: Flotilla.
14: Conjunt orgànic d'uns quants vaixells semblants, no gaire grans, units sota un sol comandament. La paraula està d'actualitat per la flotilla de Gaza, avui novament interceptada per Israel, però ja apareix al primer diccionari normatiu de Pompeu Fabra. Joan Coromines ens explica que és un castellanisme internacional, és a dir, que diverses llengües del món l'han adoptat al castellà.
2: Posem-hi ara tres xifres amb l'Ara García. 93.
15: Són els tirotejos que hi va haver l'any passat a Catalunya. Dos cada setmana, amb un total de 7 morts. Són dades que publiquen avui La Vanguardia i El País, que explica

0: expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar en concret un 30%.
1: 60 milions d'euros.
0: És el que haurà de tornar Hisenda a Shakira. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 la cantant no va cometre frau fiscal perquè no era resident a l'estat espanyol.

0: Nades, que hi ha al davant de la Sagrada Família, sembla una aula com a l'aire lliure, perquè està plena de pupitres, de cadires i de persones adultes assegudes com si fossin a una mena de classe. Moltes porten samarretes grogues.
1: I també n'hi ha que estan asseguts a terra amb una pancarta on s'hi llegeix vaga educativa, i al fons diversos agents dels Mossos d'Esquadra custodien els accessos al temple que, tot i ser en ple dia, un dilluns laboral, estan totalment tancats. Més de dues hores va durar la protesta dels docents, que va bloquejar l'entrada a un dels principals atractius turístics de Barcelona. Els visitants, que es van quedar amb les ganes, com a mínim, se'ls tornaran els diners.
0: A la segona imatge hi veig un descampat poc cuidat. Hi ha herba i matolls fins a un metre d'altura, però el més sorprenent és que s'hi veuen mitja dotzena d'avionetes totalment abandonades. Algunes fins i tot estan cap per avall.
1: Són aeronaus que sembla que portin així molt de temps. De fet, la pintura està molt gastada pel sol. Una imatge que aboga una escena d'una sèrie o d'una pel·lícula postapocalíptica i que veiem avui a la portada del periòdico amb el següent titular: els aeròdroms espanyols acumulen 87 avions abandonats. Per desfer-se'n, sovint mitjançant subhastes, han de passar per un llarg periple burocràtic.
0: I a la tercera imatge, en aquest cas ens l'envien des de Girona, veig tres quadres que sembla que formen una sèrie perquè repeteixen la mateixa imatge amb colors diferents. És la d'un cap amb dues grans orelles que recorda un Mickey Mouse, però modern. Què estem veient, Núria Paraire?
2: Doncs estàs veient tres de les obres icòniques de l'artista Takashi Murakami, considerat l'Andy Warhol japonès. Es poden veure a la Casa de Cultura de Girona fins a principis de juliol en l'exposició This is Pop. Hi ha també obres del mateix Warhol o de Jeff Koons. Explica com la cultura pop va revolucionar l'art dels anys 50 i com continua influint en la cultura contemporània.
3: Sou molt bona gent!
4: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
5: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Pep Guardiola diu en roda de premsa que Lamine Yamal ha d'estar orgullós d'onejar la bandera de Palestina. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. Guardiola va fer aquestes declaracions durant la roda de premsa prèvia al partit contra el Crystal Palace. Un periodista li va preguntar sobre la imatge de Lamine Yamal onejant la bandera palestina durant la rua de celebració del títol de Lliga del Barça. La primera resposta de Guardiola, diu la notícia, va ser per esbroncar el periodista. T'hauries d'abstenir d'intervenir en assumptes que no t'afecten. Estàs aquí per preguntar-me sobre el partit de demà contra el Crystal Palace. Després d'aquestes primeres paraules, diu la notícia, Guardiola va afegir: Lamine és un ídol per a milions de persones, la seva opinió és influent, fa bé de compartir els seus punts de vista si ho veu necessari, s'ha de sentir orgullós, ara és tema de conversa a tot el món.
0: I això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
11: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
8: Som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Pep Guardiola diu en roda de premsa que Lamine Yamal ha d'estar orgullós d'onejar la bandera de Palestina és una notícia falsa. Guardiola no ha fet mai aquestes declaracions. Cap periodista va preguntar-li sobre aquest fet durant la roda de premsa prèvia al partit contra el Crystal Palace. Aquesta notícia falsa s'ha difós primer en llengua àrab. L'ha difós un compte especialitzat en futbol. Després s'ha viralitzat en molts altres idiomes, entre ells el castellà. Però tot el que diu és fals.
0: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.
12: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
13: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Catalunya Ràdio.
0: D'aquí 8 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Ara a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord dels pressupostos.
14: Serà després que el Consell Nacional d'Esquerra hagi avalat el pacte amb els socialistes, inclou, entre d'altres, el tren orbital.
15: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
16: És la voluntat de canviar el model

0: de país.
1: I la vaga de docents es trasllada avui al Maresme i al Vallès.
2: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a plaça Espanya de Sabadell. Laia Ferrer, delegada d'USTEC.
3: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar a deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
1: I Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
4: Yo creo que el resultado es muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario.
5: El PSOE evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
1: A Catalunya va haver dos tirotejos cada setmana l'any passat, que van deixar 7 morts i 29 ferits de bala.
2: Són dades que avança La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30% l'any passat.
1: I és un tema que abordarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I la República Democràtica del Congo confirma un mínim de 116 morts pel virus d'Ebola.
5: L'OMS declara l'emergència sanitària pel risc que el virus s'escampi als països veïns.
1: Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran.
2: És el que ha anunciat el president nord-americà.
6: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
1: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí de l'any que ve.
5: Anna Guitart, directora de l'Institut Ramon Llull, ahir a aquesta casa.
7: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
8: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
9: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix tenim una massa de núvols que està acabant de creuar Catalunya. Està deixant 4 gotes a l'Empordà, però marxarà ràpid i aquest matí s'imposarà el sol a gairebé tot arreu, potser amb algunes restes de núvols en alguns trams del litoral. Avui pujarà la temperatura de 3 a 6 graus respecte a la d'ahir, per tant es podrien fregar els 30 graus en alguns punts de ponent, i a la tarda s'esperen tempestes. Afectaran les comarques de l'interior de Girona i del nord de Barcelona, potser també en alguns llocs del Pirineu.
8: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, tenim un matí més complicat del que és habitual. Clàudia Serra.
10: Sí, segueix el trànsit dens, més del que és habitual amb aturades a l'accés cap al nus de la Trinitat, des de la B20 a Santa Coloma, també a la P7 a Santa Margarida i els Monjos, 7 quilòmetres de cua en sentit nord perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident de camions d'ahir al vespre, i ara també a la 2 a Cornellà, sentit Lleida. Atenció perquè només hi ha un carril obert per un accident. Precaució també a la P7 a Castellbisbal, sentit Girona, hi ha retencions per unes obres que tallen un carril.
1: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al Matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
11: Els nostres professors.
12: A mi m'han marcat molt dos professors.
11: Blanca Llum Vidal, escriptora.
12: Un d'ells és en Pau Albós, que és un professor de filosofia que vaig tenir a l'institut i que ens convidava a comentar els textos amb el gènere que fos, i jo ho vaig fer sovint en vers, i per tant vaig començar a escriure poesia de la mà de la filosofia i al servei de la lectura. I l'altre és en Salvi Turró, que ens va fer una assignatura brillant sobre idealisme alemany, sobre Kant i encara més concretament sobre la doctrina de l'estat de dret, i va ser espectacular, i des d'aquí doncs m'agradaria agrair-li.
13: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
14: Xiripipis, bon dia!
1: Com estàs?
14: Molt bé, i vosaltres?
1: Molt bé.
14: Bé. Ara m'he recordat de la Carme Mallafré, la meva profe de filosofia.
1: I què?
14: Veus? Ostres, és que jo m'adormia a classe i ella em deixava, pobreta.
15: No m'ho diguis.
14: Sí.
1: Però te'n recordes d'una professora que no et va marcar, diguéssim?
14: No, home, que em va marcar moltíssim, que em va agradar molt, eh?
1: Ah, sí? I t'adormies?
14: Em va agradar moltíssim la Carme Mallafré.
16: Però et va agradar perquè era l'única professora que deixava que t'adormissis a la classe?
1: No dormim que t'agradi, no quadra, Manu.
16: Clar, és que no.
14: Perquè jo treballava al teatre.
1: El teatre!
14: Saps? Era petit,
1: el musical més petit, el més petit.
14: Clar.
16: Ja ets una estrella de l'escenari.
1: Anem a marcar el telèfon. Va, de la Caral.
16: La Caral.
1: La Caral.
14: I també me'n recordo de la Mercè Amor.
16: I tant.

0: dia que em va marcar èpic.
1: Perquè també et deixava dormir, no?
0: No, ens va explicar la Segona Guerra Mundial i va ser bestial. Ja està, no us diré més coses, ja.
2: No, m'agrada.
1: És interessant.
0: Ma. Caral.
1: Manu.
2: Si dius xiripipi, se'n durà una llengonissa arral de vinyó. Caral. Hola, Caral.
3: Hola.
4: Bon dia, xiripipi.
2: Bon dia.
1: Que ara la truquem del teu pare, el Ferran, la teva mare, la Norma i la germana petita, la Isaura.
2: Com estàs, Caral?
4: Bé.
2: Que vas al col·le avui?
4: Sí.
2: Què et toca? Què toca a primera hora?
4: Què
2: toca avui? No me'n recordo.
5: No te'n recordes? Està ficant
2: nerviosa. Sí. Tens la professora preferida, tu, Caral?
4: Sí.
2: Com es diu?
4: Estem.
2: Ah, Aston, molt bé.
1: Doncs vinga, Caral, per tu aquesta cançó de l'Axel Busto que et canta Manu Guix i que es diu T'estimo molt.

0: Molt bon dia, són les 8. A aquesta hora, com sempre, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A hores d'ara segueixen les complicacions a la P7, a Santa Margarida i als Monjos després de l'accident de camions d'ahir al vespre. Sentit nord hi ha 7 quilòmetres de cua perquè s'estan fent tasques de neteja de la via. Només hi ha un carril obert. Trànsit dens també, més del que és habitual, amb aturades a l'accés cap al nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma. També a la 2 a Cornellà, sentit Lleida, només hi ha un carril obert per un accident. I precaució, a la P7 a Castellbisbal, sentit Girona, hi ha retencions per unes obres que tallen un carril, i a la C58 a Montcada, sentit nord, un carril tallat per un vehicle avariat.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Oriol Junqueras han de formalitzar aquesta hora l'acord per tirar endavant els pressupostos. L'acte es fa a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. El Consell Nacional dels Republicans va validar el suport a última hora d'ahir en una reunió no exempta de veus crítiques. Continua la vaga de mestres i professors avui a les comarques del Vallès i el Maresme. Els sindicats convocants esperen rebre avui la proposta del Departament d'Educació per decidir si assisteixen o no a la reunió prevista per demà per mirar de desencallar el conflicte que fa mesos que dura. Més temps per a la negociació. D'una altra banda, anuncia que atura un atac avui contra l'Iran que ningú havia posat sobre la taula. El president dels Estats Units argumenta que ho fa a petició dels països del Golf. L'exèrcit d'Israel manté retinguts més de 300 activistes, alguns dels quals catalans, després d'un nou assalt en aigües internacionals a la flotilla que es dirigia cap a Gaza. Una dotzena d'embarcacions han pogut continuar la travessa. La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat dos casos, un dels quals mortal. Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, va obligar a tallar la via ahir al vespre. No hi va haver ferits, però els dos camions van quedar completament calcinats. Molts conductors van quedar més de 3 hores atrapats als seus vehicles en sentit Barcelona. A hores d'ara encara no s'ha pogut reobrir tots els carrils. I superat l'equador del Festival de Canes, la travessa de treballs amb opció a la Palma d'Or no contempla El ser querido de Rodrigo Sorogoyen. La més ben situada són Fatherland, Sudain i Paper Tiger.
2: Esports. El migcampista del Barça, Fermín, es trenca el dit del peu i es perd el Mundial de Futbol. El tècnic Hansi Flick continuarà dues temporades més al Barça després de firmar la renovació. Enrique Riquelme medita presentar-se a les eleccions a Madrid i diu que ja té l'aval econòmic. Mourinho espera que Madrid plegui la clàusula de rescissió per ser el nou entrenador del Club Blanc. I en waterpolo, Sabadell-Barcelona en joc l'accés a la final de la Lliga masculina.
0: I el temps, aquest dimarts serà el darrer dia de ruixats intensos i a la vegada el principi d'una calorada. Al matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixeran els ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona, localment intensos. Farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus.
3: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Doncs comencem dimarts 19 de maig. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras ja són a Palau, solemnitzaran a partir d'aquesta hora l'acord per als pressupostos del 2026. Tots dos tenen previst firmar aquest acord després que ahir els republicans hi van donar el vistiplau. Seran els primers pressupostos des del 2023 i després que fa dos mesos el govern hagués de retirar els comptes per desacord amb Esquerra. Marxem cap al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalan.
4: Hola, bon dia. Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquen aquest matí el pacte de pressupostos, firmaran el document que recull els acords per aprovar els comptes i també es faran una encaixada de mans aquí a la Galeria Gòtica, a l'indret del Palau de la Generalitat, reservat per a les grans ocasions. Abans tindran una reunió, una breu reunió, al despatx del president de la Generalitat. I és que aquesta vegada sí que els republicans permetran amb el seu vot l'aprovació dels primers pressupostos de la legislatura de Salvador Illa. El compromís de construir el tren orbital que demà caldrà segellar amb l'Estat, el reforç de l'Agència Tributària i de la governança del Consorci de la Zona Franca són, entre d'altres, els principals compromisos que, com dèiem, demà també haurà d'avalar a Madrid el govern espanyol en una reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Si no es torça res, demà passat, dijous, es repetirà l'escena d'aquest matí, però aquesta vegada amb la líder dels comuns, Jéssica Albiach, com a protagonista. Divendres, el govern aprovarà per segona vegada els pressupostos d'aquest any i els tornarà a portar al Parlament, ara sí, amb el suport dels dos socis d'investidura. Si tot va com es calcula, a mitjans de juliol els comptes quedaran aprovats al Parlament.
0: El Consell Nacional dels Republicans validava aquest acord ahir a última hora de la nit. Va ser en una reunió de 4 hores sense votació final i no exempta de retret, segons ha pogut saber aquesta emissora. Alguns dels membres d'aquest òrgan van qüestionar que Esquerra hagi aparcat la reivindicació de l'IRPF, que no hagi atès les demandes del col·lectiu de mestres i professors i també la manera com s'ha negociat el pacte. També perquè l'acord amb els socialistes pel tren orbital es va presentar al migdia abans de la reunió del Consell Nacional. I des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen a Salvador Illa aprovant-li aquests pressupostos, afirmen, a canvi de res. El partit de Carles Puigdemont critica que els republicans de Junqueras hagin apostat per recuperar el tren orbital, un projecte del vell tripartit que consideren faraònic. Josep Rius n'és el portaveu.
5: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies, que continua fallant estrepitosament.
0: Junts fa responsable els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC. Doncs bé, sens dubte, aquest acord de pressupostos serà notícia destacada avui. També les vagues de mestres i professors que continuen, en aquest cas a les comarques del Vallès i el Maresme. És la 8ª jornada d'aturades al sector de l'educació. Els sindicats convocants estan a l'espera de rebre avui una proposta de la conselleria per decidir si demà es reuneixen o no amb el departament. Anem cap a Mataró, aquesta hora. Marta Vallès.
6: Avui, efectivament, les accions se centren en aquestes tres comarques de Barcelona i comencen més tard. Heu pogut comprovar que no hi ha hagut els talls d'autopista, per exemple, aquí al Maresme a la C32 i al Vallès a la P7, que habitualment han començat a les 7 del matí. Avui encara no han engegat les accions. El dia serà llarg. Aquí a Mataró estem a l'escola Joan Coromines, que és el punt de trobada, el punt de reunió. Començarà la protesta a 8:45. S'ha triat aquest centre perquè, a més, és un dels que perdrà el alguna línia. Avui la protesta es descentralitza i a la mateixa hora, a 8:45, també es faran accions al Baix Maresme, a Premià de Mar i al nord a Calella. Al migdia els docents d'aquesta comarca aniran cap a Granollers, al Vallès Oriental, on a les 12 comença una protesta en direcció a la Roca del Vallès. Al Vallès Occidental, la convocatòria més potent serà a les 12 a la plaça Espanya de Sabadell. També es faran altres accions descentralitzades, per exemple, a Barberà del Vallès.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix. Es va saber ahir a la nit quan el president dels Estats Units va anunciar sobtadament que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que així li havien demanat a l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar, perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
7: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
8: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
7: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per a bombardejar aquell país si ho consideren necessari.
0: I el president de Rússia, Vladimir Putin, arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. El president rus fa aquesta visita a Pequín només uns dies després de la de Donald Trump. Moscou, Cristina Solies.
9: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
10: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
9: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident.
0: I us ho destacàvem en titulars, més de 300 activistes, alguns dels quals catalans, continuen retinguts per l'exèrcit d'Israel després d'un segon assalt a la flotilla que navegava en direcció a Gaza. L'exèrcit hebreu va interceptar ahir una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals a prop de Xipre. Una dotzena de vaixells se'n van poder escapar. El primer ministre Benjamin Netanyahu ha felicitat els seus soldats i els ha animat a posar fi del tot a la missió pro-Palestina. Jerusalem, Jordi Brascó.
11: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
12: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
11: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
0: Centenars de persones es van manifestar ahir al vespre a Barcelona per protestar contra aquest assalt, per demanar l'alliberament dels activistes. Davant la seu de la Comissió Europea a la capital, el portaveu de l'organització, Pablo Castilla, denunciava la hipocresia de Brussel·les.
13: Aquesta mateixa Unió Europea que es queda mirant davant el segrest de ciutadans europeus en aigües internacionals en zona de la seva responsabilitat. La mateixa Unió Europea que blinda les seves fronteres contra les persones migrants que fugen de la fam i de la misèria, però que després ens parla de drets humans per justificar la pujada de pressupostos militars i ens demana sacrificis a la classe treballadora.
0: Canviem de qüestió. La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. Burkina Faso, Elia Borràs.
14: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del Bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
15: És una situació que
16: ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
14: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta.
0: Tornem a casa nostra. Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, va obligar a tallar la via ahir al vespre durant més de 3 hores. Un dels camions portava aerosols i l'accident va provocar un gran incendi i algunes explosions, tot i que no hi va haver ferits. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, al Catalunya Nit, explicava això.
17: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material, que eren aquests esprais, s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
0: L'accident va passar poc abans de les 9 del vespre. El trànsit en sentit Tarragona es va poder restablir al cap de dues hores i en sentit Barcelona va trigar-ne més de 3. Alguns conductors afectats ho explicaven a la nit dels ignorants.
18: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. A més de 3 hores que estem aquí.
19: Tots els primers que han pogut sortir van anar obert a la primer carril.
20: Quanta estona t'has passat tu allà?
19: 3 hores i mitja.
0: La P7 encara no s'ha reobert completament i de moment continuen les tasques de neteja de les restes de l'accident. Els vehicles ja s'han pogut retirar. 2 persones han mort, 4 més han quedat ferides greus aquesta nit en un tiroteig a El Ejido, Almeria. 2 dels ferits són menors d'edat. Els serveis d'emergència han rebut els primers avisos cap a 11:45 de la nit i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil, també equips mèdics per atendre els ferits. Segons fonts consultades per l'agència EFE, el suposat autor dels trets és un home que hauria fugit i que podria ser familiars de les víctimes. Una informació que us ampliarem passat 2:15 perquè sembla que ja hi hauria un primer detingut per aquesta qüestió. I 6 treballadores d'un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per condicions laborals abusives i per discriminació. Totes les denunciants són dones en situació de vulnerabilitat que asseguren que el propietari les escridassava, les insultava i les pressionava per no agafar baixes mèdiques. L'home té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, entre les quals l'antic bar Pinotxo. Les afectades descriuen així la situació.
21: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
22: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
23: Es el rey de la boquería, él tiene mucho poder. Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
0: L'empresari ha declinat parlar amb aquesta emissora, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarquen aquests comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la Boqueria i l'Associació de Comerciants tampoc han volgut fer declaracions. El cas està a punt d'arribar a judici. Doncs passa un minut i mig d'un 1:15, connectem aquesta hora amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A hores d'ara, pendents de la carretera C-17 a l'alçada de Montcada, perquè es troba tallada per manifestació en tots dos sentits de la marxa en aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents. Segueixen també les complicacions a la P7 a Santa Margarida i als Monjos després de l'accident d'ahir al vespre. Sentit sud, la circulació ja està normalitzada, però sentit nord hi ha uns 7 quilòmetres de cua perquè s'estan fent tasques de neteja de la via i només hi ha un carril obert. Trànsit dens també, més del que és habitual, amb aturades de l'accés cap al nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma, a la 2 a Cornellà, sentit Lleida. Només hi ha un carril obert per un accident. I precaució també a l'AP7 a Castellbisbal, sentit Girona. Hi ha retencions per unes obres que tallen un carril. I a la C58, retencions des de Montcada, sentit nord, en aquest cas per un vehicle avariat. Transport públic sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat. És tot.
3: El temps.
0: Jofre Genué.
24: Aquest dimarts el temps encara dominat per certa inestabilitat a la tarda, però amb una clara tendència a la millora. De fet, ens està acabant de creuar un petit front que està donant algunes gotellades a les comarques de Girona, on el cel està una

0: mica més tapat, però les clarianes es van imposant per Ponent, pel sud del país i se n'hi han estenent pràcticament arreu amb una jornada que fora de les comarques de Girona, nord de Barcelona i Pirineu s'espera que el sol domini, s'imposi, sigui el protagonista i iniciï aquest ascens de les temperatures que ens acompanyarà progressivament al llarg dels propers dies amb un ambient molt més càlid i amb un ambient ja de finals de maig o principis de juny. De fet, avui el termòmetre pot arribar ja a tocar els 30 graus pràcticament al Pla de Lleida o fins i tot en alguns sectors de l'extrem nord de les Terres de l'Ebre. Avui, en tot cas, estarem pendents de les comarques gironines, nord de Barcelona, Pirineu i Prepirineu, que els núvols no acabaran de marxar en aquestes àrees amb un cel variable, i a la tarda no es pot descartar de nou alguns petits ruixats, alguns petits xàfecs, en principi no tan extensos com ahir, ni tampoc tan intensos.
1: Fresca Info.
2: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
3: Quan vulgui.
2: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
3: Tot el temps que vulgui.
2: I totes les bombolles que vulgui?
3: Totes les bombolles que vulgui.
2: I tot el relax que vulgui?
3: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
4: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Bona nit! Malparit!
7: 40 anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
8: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria.
9: Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics.
10: Cada concert era una bronca terrible.
11: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
12: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
7: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
14: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
13: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: 3CAT Info.
15: 10 minuts i arribarem a 9:15, superant l'equador del Festival de Canes. La travessa de treballs amb opció a la Palma d'Or no contempla El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen. Sí, que el seu protagonista, Javier Bardem, està molt ben situat. Un membre del jurat podria haver donat una pista sobre això, enviat especial a Canes, Marc Garriga.
16: M'he sentit...
17: Ja s'han projectat 14 títols i només en queden 8. Des del segon dia n'hi ha un que s'ha situat al capdavant de totes les quinieles i allà continua. És Fatherland, del polonès Pavel Pawlikowski, que ja es va endur el premi a la millor direcció el 2018 amb Cold War. Aquí mostra l'Alemanya post-Segona Guerra Mundial derruïda físicament i moralment en un dolorós blanc i negre, i per recórrer-la utilitza el viatge que l'escriptor Thomas Mann va fer a les dues Alemanyes durant la Guerra Freda. També està entre els favorits Ryusuke Hamaguchi, el director japonès que es va endur el premi al millor guió fa 5 anys amb Drive My Car i que ha presentat Sudden, un film anticapitalista, reflexiu i revolucionari alhora, rodat a França al voltant d'una residència d'avis i que convida a gaudir tots i cada un dels minuts que ens queden de vida. I la tercera és la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80 i que defensa la bondat com a valor en una societat que només reconeix el rendiment econòmic. Pel que fa al Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, ha rebut crítiques de tot tipus. No ha agradat de forma generalitzada a la crítica especialitzada. Que això no vol dir que no pugui entrar al palmarès, perquè al final la decisió està únicament en mans del jurat. Segurament la seva opció més clara és el premi al millor actor. Javier Bardem està immens i hi ha un dels membres del jurat, l'actor Stellan Skarsgård, se li ha escapat aquest comentari en declaracions a la revista Variety.
18: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
17: Entre aquestes bones interpretacions femenines hi ha les de Sandra Hüller a Fatherland, Lea Seydoux a Gentle Monster i a L'Inconnu, i Adèle Exarchopoulos a Garants. D'entre les que queden per veure, Coward, de Lucas Dont, arriba molta expectació, igual que La bola negra dels Javis.
15: La literatura catalana serà l'any que ve la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí. És un dels principals esdeveniments del sector a nivell europeu i el més rellevant d'Itàlia. Per la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, el fet de ser convidat d'honor és el resultat de molts anys de feina, ho explicava a 3CAT Info.
19: Molt

0: contents també perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180 i per això creiem que és un bon moment per ser convidats l'any que ve.
1: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats amb un petit escenari i una gran llibreria de títols traduïts a l'italià i en llengua original, i hi aniran una vintena d'autors de diferents gèneres.
0: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià, i és veritat que és l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran, i sí que és veritat que ens queda tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
1: I també està previst que es facin activitats paral·leles d'altres àmbits, com el teatre i la música. Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC. La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Lidl. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
2: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de la Ayuso, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
1: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, també La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarassau, i el TNC anunciarà el relleu a la direcció el mes de juny. Ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
3: Esports.
1: Montse Raya, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. El migcampista del Barça, Fermín López, es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit petit del peu. És una lesió que es va fer en l'últim partit de Lliga contra el Betis, al 5è metatarsià. Fermín podria perdre's també l'inici de la pretemporada vinent. Una lesió que arriba el dia que el tècnic Hansi Flick firma la renovació amb el Barça fins al 2028.
5: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien. Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
4: Flick, acompanyat del capità Ronald Araujo, van lliurar ahir els trofeus de la Lliga i la Supercopa al Museu del Club. Mentrestant, Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions que jugaran dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. Florentino Pérez podria tenir oposició a les eleccions a la presidència de Madrid. L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
6: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
4: Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. No ha renovat amb el Benfica portuguès i espera que Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescissió. I encara a Madrid, el defensa Dani Carvajal, de 34 anys, anuncia que deixarà el club blanc aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts de joc. Pel que fa al Girona, s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi.
3: 3CAT Info.
4: En futbol internacional, Pep Guardiola podria tancar la seva etapa al City després d'una dècada. La BBC apunta que després del partit contra l'Aston Villa tancarà la seva carrera a la Premier. El Daily Mail assegura que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, tot i que des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més. Justament a la Premier League, l'Arsenal és a punt de guanyar el títol, ahir van superar el Burnley 1-0 i poden ser campions avui mateix si el City ensopega en la seva visita al Bournemouth. I el blaugrana Rafinha figura a la llista de convocats de la selecció del Brasil per al Mundial. Carlo Ancelotti, el seleccionador, també ha cridat Neymar del Santos després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Endrick de Madrid, entre d'altres.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En waterpolo avui Sabadell-Barcelona en joc. L'accés a la final de la Lliga masculina és el tercer i definitiu partit de la semifinal que enfronta els dos equips i que avui es juga a Can Llong a les 8 del vespre. Qui guanyi jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit diumenge a la piscina de Sant Sebastià. En bàsquet, l'Uni Girona confirma la renovació de l'entrenador Roberto Iñiguez fins al 2027. En parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
7: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
4: Mentre en el futur de Xavi Pascual està molt allunyat del Barça, el tècnic barceloní ha comunicat al club blaugrana que vol trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara té, pagant la clàusula de sortida de quasi 400.000 euros. Pascual vol marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà l'entrenador més del doble del que cobra ara el Barça i tindrà carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. El motor Àlex Marc, pilot de MotoGP, ja té l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que el va fer passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa pròxim Gran Premi d'Itàlia a final de mes, sobretot per la fractura d'una vèrtebra que el pot tenir de baixa un mes i mig. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també sembla que es perdrà la cita de Mugello. En handbol, el Granollers renova el tècnic de l'equip masculí Antonio Rama fins al 2029. També renova l'entrenador del femení Robert Cuesta fins al 2028. Ara Cuesta, però, passarà a ser el segon tècnic de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Forces incidències actives hores d'ara a les carreteres. Recordem que la C-17 a Montcada i Reixac es troba tallada per manifestació en tots dos sentits de la marxa, coincidint amb aquesta nova jornada de vaga de docents. Tallada ara també l'AP-7 sentit nord a Banyeres de Penedès, en aquest cas per un accident. Segueixen les complicacions també a l'AP-7, però en aquest cas a Santa Margarida i als Monjos, després de l'accident d'ahir al vespre, sentit nord. Hi ha 10 quilòmetres de cua perquè s'estan fent tasques de neteja de la via, només hi ha un carril obert. Trànsit també més dens del que és habitual amb aturades a l'accés cap al Nus a la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma, a l'A2 a Cornellà, sentit Lleida, perquè hi ha hagut un accident, i a la C-58 des de Montcada, sentit nord. Hi ha un carril tallat per un vehicle avariat.
1: Doncs matí d'incidències viàries, ho repassarem d'aquí un quart d'hora amb el comptat. Repassem ara el més destacat d'avui. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, estan reunits a aquesta hora al Palau de la Generalitat en una trobada prèvia a la firma de l'acord de pressupostos per aquest 2026. El Consell Nacional de Republicans va validar el suport a última hora d'ahir en una reunió no exempta de veus crítiques. Nova jornada de protestes dels docents. Avui tornen a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès, mentre els sindicats esperen la proposta per escrit d'educació. Si no arriba, recorden, no assistiran a la reunió de demà. I Donald Trump ha anunciat aquesta matinada que atura un atac previst per avui contra l'Iran, un atac que no s'havia fet públic. El president dels Estats Units assegura que ho fa a petició dels països del Golf. Des d'ara fins les 9 us explicarem que 5 persones han mort als Estats Units en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. També la preocupació de les famílies de l'Institut Els Àlfacs de la Ràpita al Montsià per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves, conegut com a matalleó, consisteix a bloquejar les caròtides, les artèries que passen pel coll, en una acció pel darrere que pot provocar la pèrdua temporal de consciència. I també que els Mossos continuen recopilant els detalls de l'agressió a una menor d'edat per part de dues adolescents a Lleida i una tercera que ho gravava amb el mòbil. Les imatges s'han viralitzat a les xarxes. A les agressores, però, no les poden imputar penalment perquè tenen menys de 14 anys. I quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Montse Raya, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Què ens explicaràs?
3: El migcampista del Barça, Fermín, es trenca el dit del peu i es perd al Mundial de Futbol. Flick continuarà dues temporades més a Barça com a tècnic i en waterpolo. Avui Sabadell-Barcelona en joc l'accés a la final de la Lliga Masculina a les 8 del vespre.
1: I ens queda repassar el temps. Aquest dimarts serà el darrer dia de ruixats intensos i a la vegada al principi d'una calorada. Al matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixen els ruixats al Pirineu. També les comarques de Girona poden ser localment forts. Farà calor a l'oest del país amb màximes a tocar dels 30 graus. Passen 3 minuts de 8:45. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, estan reunits a aquesta hora al Palau de la Generalitat abans de signar l'acord per als pressupostos del 2026. D'aquesta manera, el govern ja té tancat l'acord amb Esquerra per aprovar ara sí els comptes després que les desavinences amb el partit d'Oriol Junqueras obliguessin l'executiu a retirar els comptes ara fa 2 mesos. Marxem a aquesta hora en directe cap a Palau i tenim en Jordi Corbalan. Jordi, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, hi ha hagut encaixada de mans de rebuda a la Galeria Gòtica fa uns minuts entre el president Salvador Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Tots dos estan reunits ara al despatx del president. Els equips negociadors de la plana major del PSC i d'Esquerra esperen fora. Veiem en un extrem de la Galeria Gòtica una taula preparada per firmar l'acord de pressupostos. Ho faran a peu dret amb una senyera darrere. I és que aquesta vegada sí que els republicans permetran amb el seu vot l'aprovació dels primers pressupostos de la legislatura de Salvador Illa. Part dels acords depenen també del concurs del govern espanyol, per això demà a la tarda ja hi ha convocada a Madrid una reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Si no es torça res, dijous es repetirà l'escena d'aquest matí, però aquesta vegada amb la líder dels comuns, Jéssica Albiach, com a protagonista. Els comuns ja van avalar els pressupostos el febrer passat, després es van haver de retirar i aquesta vegada han volgut introduir-hi millores que encara estan negociant amb el govern. Un govern que divendres, si tot va com està previst, aprovarà per segona vegada els pressupostos d'aquest any en un Consell Executiu Extraordinari i els tornarà a portar al Parlament, ara sí, amb el suport dels dos socis d'investidura. Si tot va com es calcula, a mitjans del mes de juliol els comptes quedaran aprovats al Parlament.
1: Perfecte, Jordi, quedem pendents doncs, de tot el que ens puguis fer arribar des d'aquí, des de Palau. Fins ara.
4: Fins ara, bon dia.
1: El Consell Nacional de Republicans validava ahir aquest acord, ho feia a última hora de la nit, va ser en una reunió de 4 hores sense votació final i no exempta de retrets. Segons ha pogut saber aquesta emissora, alguns dels membres d'aquest òrgan van qüestionar que Esquerra hagi aparcat la reivindicació de l'IRPF, que no hagi atès les demandes del col·lectiu de mestres i professors i també la manera com s'ha negociat el pacte. També perquè l'acord amb els socialistes pel tren orbital es va presentar al migdia, abans de la reunió del Consell Nacional. L'acord entre PSC i Esquerra per als pressupostos també inclou, recordem, la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. Els comuns, de la seva banda, ja van arribar a un acord pels pressupostos, però ara avisen que potser caldrà revisar-ne alguna carpeta. El govern necessita el suport dels comuns perquè els comptes s'aprovin al Parlament. Recordem, quan el govern aprovi divendres aquest projecte de pressupostos, començarà, ara ens ho explicava el nostre company Jordi Corbalán, aquest tràmit al Parlament que duraria uns 2 mesos. Des de l'oposició, Junts per Catalunya, retret Esquerra, que doni oxigen a Salvador Illa aprovar-li aquests comptes. El partit de Carles Puigdemont critica que els republicans de Junqueras hagin apostat per recuperar el tren orbital, un projecte del vell tripartit que consideren faraònic. Sentim Josep Rius, que n'és el portaveu.
0: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
1: Junts fa responsables republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Continua la vaga de mestres i professors. Avui a les comarques del Vallès i el Maresme és la 8a jornada d'aturades al sector de l'educació. Els sindicats convocants estan a l'espera de rebre avui una proposta de la Conselleria per decidir si demà es reuneixen amb el departament. Anem cap a Mataró, Marta Vallès.
6: Avui, efectivament, les accions se centren en aquestes 3 comarques de Barcelona i comencen més tard. Heu pogut comprovar que no hi ha hagut els talls d'autopista, per exemple, aquí al Maresme a la C-32 i al Vallès a la P-7, que habitualment han començat a les 7 del matí. Avui encara no han engegat les accions. El dia serà llarg. Aquí a Mataró estem a l'escola Joan Coromines, que és el punt de trobada, el punt de reunió. Començarà la protesta a 9:15. S'ha triat aquest centre perquè, a més, és un dels que perdrà alguna línia. Avui la protesta es descentralitza i a la mateixa hora, a 9:15, també es faran accions al Baix Maresme, a Premià de Mar i al nord a Calella. Al migdia, els docents d'aquesta comunitat

0: comarca aniran cap a Granollers, al Vallès Oriental, on a les 12 comença una protesta en direcció a la Roca del Vallès. Al Vallès Occidental, la convocatòria més potent serà a les 12 a la plaça Espanya de Sabadell. També es faran altres accions descentralitzades, per exemple, a Barberà del Vallès.
1: 6 minuts i arribarem a 9:15. En Internacional us estem explicant que Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix. Es va saber ahir a la nit, quan el president dels Estats Units va anunciar, sobtadament, que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que així li havien demanat a l'Aràbia Saudita, als Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. Washington, Oriol Serra.
2: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
3: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
2: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per bombardejar aquell país si ho consideren necessari.
1: I Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears coincidint amb la visita de Putin a la Xina. L'exèrcit rus desplegarà més de 64.000 efectius i 7.800 unitats d'equipament militar en les maniobres, que duraran des d'avui fins dijous i inclouran disparar míssils balístics en territori rus. Els exercicis es faran en paral·lel al viatge del president rus a Pequín, on demà reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping, una trobada que es produirà menys d'una setmana després de la trobada del líder xinès amb Donald Trump. Pequín vol posar de relleu la bona relació del seu país amb la Xina. Elon Musk perd la seva batalla judicial contra el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman. Musk va vendre les seves accions a l'empresa creadora de ChatGPT per construir el seu propi projecte d'intel·ligència artificial. El magnat tecnològic va demanar OpenAI per haver traït la seva missió fundacional, que era desenvolupar tecnologia en benefici de la humanitat i per haver-se convertit en una empresa amb ànim de lucre. Doncs bé, Musk reclamava als creadors de ChatGPT una indemnització de 130.000 milions de dòlars. El tribunal, però, no ha entrat en el fons de la demanda perquè ha considerat que els fets denunciats ja havien prescrit. I encara als Estats Units, explicar-vos que 5 persones han mort en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons ha informat la policia, hi ha 3 persones adultes que han mort pels trets dels agressors. Els suposats atacants, 2 nois de 17 i 19 anys, també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim islamòfob.
4: 3CAT Info.
1: Detingut un home per la mort dels seus pares, Elegido Almari. Els fets van passar ahir a la nit durant un tiroteig en què van quedar ferides greus 4 persones més, entre les quals 2 menors d'edat, un d'ells de només 7 mesos. Segons fonts de la investigació, el presumpte autor d'aquests trets s'ha entregat a les dependències policials després de fugir del lloc dels fets. I ara una notícia que us avançàvem en el sumari. Marxem cap a Lleida. Els Mossos continuen recollint informació sobre l'agressió a una menor d'edat per part de 2 adolescents i una tercera que ho gravava amb el mòbil després que les imatges de la pallissa s'hagin difós a través de les xarxes socials. Les agressores, però, no es poden imputar perquè tenen menys de 14 anys, Estela Bosoms.
5: Per això el que fa la policia és recollir tota la informació relativa a la pallissa i informar-ne a la Fiscalia de Menors, però des del punt de vista policial i judicial no tindrà més recorregut. En aquest sentit, ens diuen que el cas s'haurà d'abordar des dels serveis socials. De moment, en el marc de la investigació, i la mare de la víctima es va presentar a la comissaria per ampliar la denúncia que ja havia presentat a l'abril quan van passar els fets. Avui també podria comparèixer la mare de la principal agressora. Recordem que tot plegat va passar a la plaça de la Llotja de Lleida. A les imatges es pot veure com la víctima és a terra i rep cops i puntades de peu per part de 2 adolescents i se sent la noia que ho grava com les anima a seguir pagant-la.
1: Preocupació entre les famílies de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita al Montsià per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves, que és el matalleó. És una pràctica que consisteix a bloquejar les caròtides per darrere, la qual cosa pot provocar la pèrdua de consciència durant uns segons. Tortosa, Jordi Barranca.
6: Ja fa temps que aquesta pràctica s'ha fet viral i ha entrat amb força als patis d'escoles i instituts, i això preocupa la comunitat educativa. En altres punts de l'estat hi ha hagut casos d'estudiants que han acabat a l'hospital. A l'Institut Els Alfacs, a la Ràpita al Montsià, el matalleó Castelló s'ha propagat després que s'hagi fet pública a les xarxes una comunicació de la direcció adreçada a unes famílies que estan preocupades per aquesta pràctica. Iaiza Palacios

0: és representant de l'AFA de l'Institut.
1: És important i sabem que no és un joc, i menys un joc segur. Pot provocar lesions cerebrals, traumatismes cranials, dany cervical, i bueno, dins de lo que són les arts marcials, esta pràctica només la realitzen amb supervisió professional i protocols de seguretat estrictes.
0: En el correu que s'ha difós s'adjuntava el protocol que el centre aplica cada cop que en detecten algun cas. Fons al centre, el que explica en aquesta emissora és que és el mateix que se segueix, per exemple, quan hi ha algun problema mèdic com ara un desmai. En aquests casos s'avisa el 112 i també les famílies. Per tot plegat, reclamen la implicació directa del departament.
1: Seria de gran importància que el departament posi mesures més específiques. Creiem que s'hauria de fer més pedagogia dins el centre, tant als alumnes com a les famílies, fent xerrades de prevenció, molta més vigilància als patis i coordinar-se amb els serveis sanitaris per a que entren a les aules.
0: Moltes d'elles asseguren s'han assabentat de tot a través dels mateixos adolescents.
2: I ara parlem d'economia. La bombona de butà s'abarateix a partir d'avui. L'envàs tradicional de 12 quilos i mig passarà a costar 15,39 euros, pràcticament un euro menys que fins ara. El descens es produeix gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21 al 10% i la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment del cost de les matèries primeres i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. Recordem que es tracta d'un preu regulat que es revisa cada 2 mesos. Àngel Simón pren el control d'Indra. La companyia ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que ha iniciat el procés de selecció d'un conseller delegat. Això significa la sortida d'Indra de José Vicente de los Mozos, que, segons fonts properes a la companyia, tenia la intenció de continuar com a conseller delegat, però que hauria tirat la tovallola per falta de suport al Consell. Les mateixes fonts asseguren que la sortida de José Vicente de los Mozos facilita reprendre les negociacions per una fusió entre Indra i Escribano per crear un gegant del sector de la defensa. Doncs hem arribat a 9:15. Connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Seguim pendents de la carretera C-17. A aquesta hora, Montcada i Reixac segueix tallada per manifestació en tots dos sentits de la marxa, coincidint amb aquesta nova jornada de vaga de docents. Segueixen també les complicacions a l'AP-7, a Santa Margarida i als Monjos. Sentit nord, hi ha 10 quilòmetres de cua perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident d'ahir al vespre. Només hi ha un carril obert. A la mateixa via, sentit nord, a Banyeres de Penedès, retencions per un accident. Hi ha un carril tallat, i també a la mateixa AP-7, però a Barberà, sentit nord, cap a Girona, també tenim un carril tallat, en aquest cas per una avaria. Trànsit dens, més del que és habitual, amb aturades a l'accés cap al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma, a la C-58 des de Montcada, sentit nord, perquè hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. Millora, per contra, la circulació a l'A2 a Cornellà, sentit Lleida, on fins fa poca estona hi ha hagut un carril tallat per un accident. És tot.
2: El temps. Jofre Genuer.
4: Després d'una nit de cel tapat que ha ajudat a que el termòmetre hagi baixat menys que en dies enrere, avui esperem que les clarianes vagin imposant amb el pas d'aquesta petita pertorbació, doncs, que ha fet que al llarg de la nit els núvols hagin sigut abundants, però amb poques pluges. Alguna roïna, algun petit plugim, potser cap a les comarques de Girona de matinada. Bé, avui esperem que les temperatures iniciïn un ascens, que serà progressiu, més notable pels propers dies i tocant sostre entre divendres i dissabte. Avui el termòmetre podrà arribar a tocar ja els 30, sobretot a Ponent, Terres de l'Ebre, i esperem que a finals de setmana fins i tot s'acosti els 35 en aquestes àrees, les zones més càlides. Fins i tot a les núvoles de tarda, que avui encara se n'esperen algunes, pels propers dies desapareixeran, i si hi ha algun ruixadet o alguna nuvolada, bàsicament esquifida, puntual, i a l'àrea del Pirineu.
5: Resca Info.
6: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
7: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
6: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
7: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
8: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
9: Muixca. Hi ha molts homes gais dins del futbol.
10: Miqui Esparver.
11: Series capaç de perdonar unes banyes?

0: Natàlia Beciu.
1: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
0: Dani de la Orden.
2: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
3: L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.

0: Parlant de política, avui el vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat del partit a l'alcaldia de Barcelona per evitar enfrontar-se a unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí, que manté la seva aspiració de ser l'alcaldable. Josep Rius assegura en una carta a la militància que la confrontació i el desafiament intern debiliten el partit. De la màxima confiança de Carles Puigdemont era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat a Barcelona. Ahir al vespre, a BTV, Jordi Martí deixava clar que no se sent al·ludit quan Rius parla de confrontació i desafiament.
1: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
0: A un any de les municipals caldrà veure si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí o si li surten més rivals. Ara anem cap a Badalona. L'oposició demana una reunió urgent amb l'alcalde Xavier García Albiol i amb l'interventor municipal després que el Ministeri d'Hisenda hagi començat a tutelar els comptes del consistori. El motiu, l'endarreriment en el pagament de factures a autònoms i proveïdors. David Àngela.
2: Tots els grups de l'oposició denuncien una nefasta gestió que qualifiquen de caòtica o catastròfica. Sentint Fernando Carrera, del PSC, Aida Llauradó, d'en Comú Podem, Àlex Montornès, dels Republicans i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
3: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
4: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
5: En el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
6: Ja li està bé aquest soroll de caos perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
2: Per la seva banda, el govern de Badalona nega que estigui intervingut i qualifica la notícia d'absolutament falsa i alarmista.
0: I ara anem cap al Camp de Tarragona, des d'on els productors de fruita seca calculen que l'últim temporal de vent ha provocat pèrdues importants al sector. Unió de Pagesos concreta que hi ha camps de garrofers que han perdut el 40% de la producció i explotacions d'avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Ricard Buigas.
7: Els conreus d'avellana més afectats per les ventades del 14 i del 15 de maig són els que estan ubicats a la Selva del Camp, al Baix Camp, Vilallonga del Camp, al Tarragonès i al Cubell Valls, a l'Alt Camp. Hi ha camps que han perdut el 30% de la producció. El vent també ha fet caure moltes garrofes, sobretot a l'Amazó, a l'Alt Camp. També estimen que hi ha explotacions d'ametllers que perdran el 20% de la collita. El responsable de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Sergi Martín, diu a 3Cat Info que el vent ha fet caure els fruits.
8: Aquest vent ha agafat els arbres molt tendres amb la brotació de primavera i amb els fruits petitons i dèbils. I el que ha passat és que aquestes ventades de cops fins a 90 km per hora doncs, han llançat molta fruita a terra i molts brots tendres i ha fet bastant de mal. Això sí, a zones, no ha sigut d'una cosa general.
7: El sindicat agrari diu que és essencial disposar d'assegurances de rendiment realistes que cobreixin les pèrdues de producció. També demanen al Departament d'Agricultura que valori els danys amb celeritat i que compensi els pagesos afectats.
0: I del Camp de Tarragona cap a Lloret de Mar, a la Costa Brava, allà hi conviuen persones de més de 100 nacionalitats diferents. Per fomentar la cohesió de totes aquestes comunitats, l'Ajuntament ha llançat una campanya antirumors en què ofereixen eines per fer front als prejudicis. Lloret de Mar, Laia Claret.
9: Montse Rey, cap de Serveis Socials Especialitzats de Lloret, especifica que han estat treballant amb entitats i veïns i han elaborat una guia pràctica on detalla què s'hi troba.
10: Documentació per poder treballar els rumors i els prejudicis i després també hi ha una infografia on te podem combatre de manera ràpida quan ens arriba un rumor de pensar seguim difonent aquest rumor o no? I et fa una mica de revisió, que és el que hauríem de fer sempre cada un de nosaltres quan ens arriba un rumor.
9: És un punt de partida i tenen la intenció de difondre-la en diversos àmbits, com ara fent una formació a tots els treballadors de l'Ajuntament.
0: La colla castellera dels Marrecs de Salt celebra 30 anys i prepara una diada el mes de juny que comptarà amb la presència de dues colles històriques. Els Marrecs han posat Girona en el mapa de les celebracions castelleres del país. Carla Saló Pujol.
11: Se celebrarà a la plaça del Vi de Girona el diumenge 14 de juny i comptarà amb la participació dels castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona, dues colles que han assolit castells de 10. Coincidint amb l'aniversari dels Marrecs, també es commemoraran els 30 anys de la plaça del Vi com a punt casteller imprescindible de les comarques del nord. Pau Caravaca és el cap de colla dels Marrecs de Salt.
12: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord. Valorem que castells de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona doncs vulguin ser també en aquesta diada a plaça del Vi.
11: Al llarg de l'any, els marrecs faran diferents actes per celebrar 30 anys de cultura popular que acabaran amb la pujada del Pilar de 4 a les escales de la catedral l'1 de novembre, coincidint amb les fires de Sant Narcís.
0: I ara marxem cap a Ponent, la plataforma que defensa la rehabilitació de la casa que el president Macià tenia al municipi d'Alcarràs, al Segrià, demana al govern que actuï de forma immediata i que no esperi a resoldre

0: el recurs presentat pel propietari de l'immoble. Creuen que l'estat de degradació d'aquest immoble obliga a intervenir-hi abans que sigui massa tard. Juli Albacar.
1: Salvem que el Macià ha presentat un requeriment als Serveis Territorials de Cultura Lleida on demana al govern que no esperi a resoldre el recurs del propietari que es nega a fer-hi obres de reforma urgents que li reclama l'executiu català. Una resolució del recurs que es calcula que trigaria uns 3 mesos. Ferran Dalmau és portaveu de la plataforma.
2: I la Generalitat el que no pot fer és caure a la trampa d'estar-se 3 mesos per a contestar un recurs que no li cal contestar. Llavors, el que fem nosaltres amb aquest requeriment és dir-li, mira, tu has d'actuar ja sense esperar-te aquests 3 mesos, perquè primera, que estaríem fent-li el joc al propietari, que el que vol és demorar-ho tot, i segona, perquè la casa no s'ho pot permetre.
1: Recordem que Cal Macià, coneguda també com a Casa Vallmanya, està declarada com a bé cultural d'interès nacional.

0: Esports.
1: Doncs arribarem a les 9 amb tota l'actualitat esportiva amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El migcampista del Barça, Fermín López, es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit petit del peu. És una lesió que es va fer en l'últim partit de Lliga contra el Betis. Fermín podria perdre's també l'inici de la pretemporada vinent amb el Barça. Una lesió que arriba el dia que el tècnic Hansi Flick firma la renovació amb el Barça fins al 2028.
3: Passa.
4: El Barça és més que un club. Per mi és un plaer continuar aquest viatge. Cada dia sento la passió que transmet el club, els jugadors, els fans. Per mi és especial. Hem compartit grans moments en el passat, però tinc ganes de més i vull guanyar més títols. Gràcies per la confiança, sóc molt feliç.
2: Mentrestant, Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions que jugarà dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió.
0: 3CAT Info.
2: Florentino Pérez podria tenir oposició a les eleccions a la presidència de Madrid. L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
5: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
2: Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. No ha renovat amb el Benfica i espera que Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescissió. I encara a Madrid, el defensa Dani Carvajal, de 34 anys, anuncia que deixarà el club blanc aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts de joc. Al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi. En futbol internacional, Pep Guardiola podria tancar la seva etapa al City després d'una dècada. La BBC apunta que després del partit contra l'Aston Villa s'acomiadarà. El Daily Mail assegura que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, tot i que des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més. Justament a la Premier League, l'Arsenal és a punt de guanyar el títol. Ahir van superar el Burnley 1-0 i poden ser campions avui mateix si el City ensopega en la seva visita al Bournemouth. I el blaugrana Rafinha figura a la llista de convocats a la selecció del Brasil per al Mundial. Carlo Ancelotti, el seleccionador, també ha cridat Neymar del Santos després de 2 anys i mig d'absència, Vinícius i Endrick de Madrid, entre altres.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En waterpolo avui Sabadell-Barcelona, en joc l'accés a la final de la Lliga Masculina, és el tercer i definitiu partit de la semifinal que enfronta els dos equips i que avui es juga a Can Llong a les 8 del vespre. Qui guanyi jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit diumenge a la piscina de Sant Sebastià. En bàsquet, l'Uni Girona ha confirmat la renovació de l'entrenador Roberto Íñiguez fins al 2027. En parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
6: Amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
2: Mentrestant, a futur de Xavi Pascual està molt allunyat del Barça. El tècnic barceloní ha comunicat al club blaugrana que vol trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara té, pagant la clàusula de sortida de quasi 400.000 euros. Pascual va marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà l'entrenador més del doble del que cobra ara al Barça.

0: Barça i tindrà carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. Els San Antonio Spurs han derrotat aquesta matinada els Oklahoma City Thunder per 115-122 en el primer partit de la final de la Conferència West. Actuació destacada del francès Víctor Wembanyama, 41 punts i 24 rebots contra els vigents campions de l'NBA. La pròxima matinada, primer partit a la final de l'altra conferència, l'Est, entre els New York Knicks i els Cleveland Cavaliers. En motor, Àlex Márquez, pilot de MotoGP, ja té l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya, que el va fer passar pel quiròfan. El subcampió mundial serà baixa al pròxim Gran Premi d'Itàlia a final de mes, sobretot per la fractura d'una vèrtebra que el pot tenir de baixa un mes i mig. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també sembla que es perdrà la cita de Mugello. Ahir, durant els testos al circuit de Montmeló, caiguda de Jorge Martín, que s'afegeix a les caigudes d'Àlex Márquez, Johan Zarco i Fabio Di Gian Antonio. El director de Fira Circuit, Ignasi Armengol, parla de la seguretat del circuit de Barcelona-Catalunya.
1: Cada Gran Premi té una revisió prèvia una setmana abans i el dijous abans, que ja forma part, diguem, d'una obligació de tots plegats, on està caminant, veient totes les coses que s'han de fer.
2: Trescat Info.

0: En punt, les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, i actualitzem la situació primer parlant de les incidències provocades per aquesta nova jornada de manifestacions dels docents. En aquests moments la carretera C-17 a Montcada i Reixac es troba ja reoberta. Recordem que havia estat tallada en tots els sentits de la marxa per una manifestació. Tot i això, precaució encara en aquest punt perquè hi ha retencions, i el que ara es trobaria tallada és la Nacional 2, a Premià de Mar, en tots dos sentits de la marxa, també per una manifestació de docents. Segueixen les complicacions a l'AP7, a Santa Margarida i als Monjos, sentit nord, i a prop de 10 quilòmetres de cua, perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident d'ahir al vespre. Només hi ha un carril obert, i també a l'AP7 a Barberà, sentit nord, un carril tallat per una avaria.
0: Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat aquest matí l'acord pels pressupostos d'aquest any. Els republicans donaran suport als comptes després d'haver pactat el tren Orbital, una societat per fiscalitzar les inversions de l'Estat, una recomposició del Consorci de la Zona Franca i 500 milions per l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Continua la vaga de mestres i professors avui a les comarques del Vallès i el Maresme. Els sindicats convocants esperen rebre avui la proposta del Departament d'Educació per decidir si assisteixen o no a la reunió prevista per demà per mirar de desencallar el conflicte, que ja fa mesos que dure. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit, coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada de líder xinès amb Donald Trump. L'Iran reafirma la seva voluntat negociadora amb els Estats Units, però diu que està preparat per respondre a qualsevol agressió després que Trump ha anunciat que aturi un atac avui contra l'Iran per permetre avançar les converses. El president dels Estats Units argumenta que ho fa a petició dels països del Golf. L'exèrcit d'Israel manté retinguts més de 300 activistes, alguns dels quals catalans, després d'un nou assalt en aigües internacionals a la flotilla que es dirigia cap a Gaza. Una dotzena d'embarcacions han pogut continuar la travessa. I camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions d'avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent.
2: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El migcampista del Barça, Fermín, es trenca el dit del peu i es perd el Mundial de Futbol. El tècnic Hansi Flick continuarà 2 temporades més a Barça després de firmar la renovació. Enrique Riquelme medita presentar-se a les eleccions a Madrid i diu que ja té l'aval econòmic. Mourinho espera que Madrid pagui la clàusula de rescissió per ser el nou entrenador del Club Blanc. I en waterpolo, Sabadell, Barcelona, en joc l'accés a la final de la Lliga Masculina.

0: masculina a les 8 del vespre.
1: Aquest matí s'aniran imposant les grans clarianes i el sol, sobretot a la meitat oest i sud del país, amb un ascens de les temperatures. Es mantindrà el cel variable a les comarques de Girona i Pirineus, on a la tarda repetiran alguns xàfecs més puntuals i menys intensos.
2: Trescat Info.
1: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. I hem de començar aquesta hora amb una última hora, una darrera hora que ens arriba des de Madrid. Tània Tàpia, què és? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Doncs sí, podem confirmar de fonts jurídiques que està en marxa un operatiu de l'UDEF. És en el marc d'una investigació contra José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident del govern espanyol, per ordre de l'Audiència Nacional. És la causa del rescat de Plus Ultra, la companyia, l'aerolínia, per un possible delicte de blanqueig de capitals. El que sabem és que fa temps que aquest tribunal està investigant si en el rescat, posteriorment a la pandèmia, d'aquesta companyia es va aprofitar per netejar fons o si es van pagar comissions il·legals, i és en el marc d'aquest operatiu que s'està produint aquesta investigació, aquesta operació de l'UDEF, i segons apunten alguns mitjans, Zapatero estaria ja investigat en aquesta causa. El que ens diuen fons de l'Audiència Nacional és que cal esperar que acabi aquest operatiu per confirmar finalment quina és la situació judicial de l'expresident del govern espanyol.
1: Qualsevol cosa, estem aquí. Gràcies, Tània. Bon dia.
3: Fins ara, bon dia.
1: Marxem ara cap al Palau de la Generalitat. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han firmat aquest matí l'acord pels pressupostos del 2026, després que les desavinences amb el partit Oriol Junqueras obliguessin l'executiu a retirar els comptes ara fa 2 mesos. Anem, per tant, cap al Palau. Jordi Corbalán, bon dia.
4: Bon dia, ha estat un acte breu a la Galeria Gòtica i al Palau de la Generalitat. En una taula a peu dret amb la senyera darrere, el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han firmat, com dèieu, a peu dret el document de 14 planes que recull aquest acord de pressupostos. Després s'han fet una breu encaixada de mans i han anat a saludar els membres dels equips negociadors formats per destacats dirigents del PSC i d'Esquerra. Un acord de pressupostos que recull, entre d'altres aspectes, com ja s'han anat explicant aquests últims dies, l'impuls de la línia orbital ferroviària, els canvis en la composició del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, per tal que la Generalitat doncs tingui un pes determinant en la governança d'aquesta entitat que gestiona doncs tot el sòl industrial i el creixement industrial de la Zona Franca de Barcelona i també d'altres punts del país. En definitiva, uns acords, part dels quals hauran de ser ratificats demà a la tarda a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que ja està convocada. A partir d'aquí faltarà que els comuns en rubriquin també el seu acord definitiu als pressupostos, una cosa que pot passar dijous, i si tot va com està previst, divendres el govern, en un Consell Executiu Extraordinari, aprovarà els comptes i els tornarà a portar al Parlament, aquesta vegada sí amb el suport dels dos socis d'investidura. Aquí a la sala de premsa del Palau de la Generalitat estem esperant que comparegui d'un moment a altre la consellera de Economia, Alicia Romero, que explicarà els detalls d'aquest acord que han firmat fa una estona el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras.
1: Doncs tan bon punt com paregui, ho podreu seguir en directe aquí a 3Cat Info. Gràcies, Jordi. Fins ara.
4: Fins ara, bon dia.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: 9:07, nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors avui concentrada a les comarques del Vallès i el Maresme. Els docents han tallat la C-17 a Montcada i també la Nacional 2 a Premià de Mar. A Mataró també hi ha previstes protestes a l'espera de rebre avui una proposta de la conselleria que pugui desbloquejar el conflicte. Mataró, Marta Vallès.
5: Les accions de protesta d'aquest dimarts han començat una mica més tard del que és habitual. No hi ha hagut el tall de l'autopista C-32 aquí al Maresme, però sí que s'està tallant la C-17 a Montcada en els dos sentits per part dels docents que engeguen aquesta jornada amb aquesta mobilització. També aquí a la comarca del Maresme hi ha tallada la carretera Nacional 2 a Premià de Mar i previsiblement passarà el mateix en el seu punt el pas per Mataró. Aquí on ens trobem hi ha família i treballadors de l'escola Joan Coromines, que ha perd una línia d'I3 i que per això estan fent aquesta protesta sortint com a punt de trobada des d'aquesta escola. Previsiblement aniran caminant en direcció on hi ha els serveis territorials d'educació

0: del Maresme i el Vallès, que és davant l'estació de Renfe, i allà es trobaran amb docents de tota la zona que arriben en tren. Es fan també protestes descentralitzades, ja hem dit, a Premià de Mar i a la part nord de la comarca, a Calella. Cap al migdia, al voltant de les 12, es farà una concentració al centre de Granollers i s'anirà caminant.
1: Doncs has de deixar aquesta crònica en aquests moments perquè ja compareix la consellera d'Economia, Alicia Romero, per donar compte d'aquest acord de pressupostos que han firmat Salvador Illa i Oriol Junqueras.
2: D'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans i que ens ha de permetre, doncs, que, com deia, ens generin prosperitat, progrés social, que és el que tots compartim i necessitem per al país. Un acord amb Esquerra Republicana, que és una molt bona notícia, que ve després d'un treball molt intens entre els dos equips negociadors. Saben vostès, ho diem sempre, que Esquerra és un partit exigent i en aquest sentit, doncs, hem viscut setmanes molt intenses de negociació amb un document que, com vostès han vist, té moltíssimes propostes en àmbits molt diversos, des de l'àmbit més de la cohesió social, territorial, l'autogovern, i per tant aquí, doncs, hem tingut diferents grups de treball que ens han portat propostes i que finalment, doncs, s'han pogut incorporar en aquest acord de pressupostos. Sempre diem des del govern que negociar és cedir i per tant quan som capaços de sumar enfocs, de sumar accents, fem més ric l'acord, fem més ric el país, posant, doncs, aquestes diferències que ens fan, doncs, probablement més plurals, més diversos i s'assemblen més al que el país necessita i al que el país vol. Així que estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben, estaven prorrogats des de l'any 2023. En aquests tres anys hi ha un increment important de recursos, 9.000 milions d'euros més, que sempre hem dit que no podíem deixar perdre, per això vam aprovar un primer suplement de crèdit, però calia establir aquesta eina essencial per poder desenvolupar les polítiques públiques, però també essencial per qualsevol organització, i ho saben molt bé, doncs, les entitats, les fundacions o les empreses. Per tant, una eina, no?, importantíssima per l'acció de govern, i avui fem un pas més, un pas importantíssim, del que estem molt satisfets per aconseguir aquest pressupost de l'any 2026. Si hagués de destacar una cosa d'aquest acord, diria que respon al sentit de país i a la voluntat de que aquest país avanci. Crec que Esquerra Republicana demostra amb aquesta feina que ha fet i amb aquest acord que avui rubriquem el seu sentit de país, que ha posat el país per davant de tot i ho ha fet amb aquesta exigència i amb aquest compromís perquè siguem capaços de tenir un pressupost, de poder avançar i de poder continuar millorant la vida de la gent. És un pressupost, és un acord pressupostari extens, ja ho han pogut veure en aquest document que els hi hem passat fa tan sols uns minuts. Jo intentaré, d'una manera ràpida, passar per cada un dels punts i, en tot cas, després, en les preguntes, ja saben, estic a la seva disposició per entrar una mica més al detall en el que vostès vulguin, ja sigui de la part més política o d'aquests acords més en concrets. Però, sincerament, avui, doncs, com es poden imaginar, després d'haver també tancat un acord pressupostari amb els comuns fa uns mesos, que també ens permet, doncs, tirar endavant els pressupostos pel 26, estem pendents i seguim treballant amb ell per complementar aquell acord i que puguem, doncs, realment aprovar els pressupostos del 26 properament, però amb aquest acord de pressupostos, amb el que avui hem rubricat amb Esquerra Republicana i amb el que ja vam signar també amb els agents socials i econòmics, vull recordar també que vam signar un acord amb Pimec, Foment, UGT i Comissions, amb això, doncs, crec que podrem comptar amb uns pressupostos que, com dic, responen a les necessitats dels països, als reptes i a les oportunitats que tenim per endavant després de tres anys de pròrroga pressupostària. Com deia, doncs, l'acord d'Esquerra Republicana és molt ambiciós, tracta diferents àmbits, molt diversos. Començaré pels primers. En els primers àmbits vostès podran veure tots els projectes que es fa referència a la millora de l'autogovern, a la voluntat d'autogovern que té Catalunya i que tenen, òbviament, doncs, tant el govern de la Generalitat com Esquerra Republicana, que és amb el partit que hem signat aquest acord. Ahir es va presentar la línia orbital, un projecte transformador

la corona metropolitana, per la segona corona. Si volem cohesió territorial, si volem que la gent pugui viure arreu de Catalunya, necessitem estar ben connectats i més enllà d'aquesta línia orbital que hem presentat, que és importantíssima, per aquells que vivim en la segona corona ho sabem, també un dels projectes que apareix és l'impuls continuat a les inversions en Rodalies, que, com saben, doncs, també és un treball que venim fent amb Esquerra Republicana des de ja fa força temps. També el compromís que també tancarem demà la comissió bilateral del Consorci d'Inversions, la societat mercantil. Aquest és un tema molt rellevant. Sempre hem dit, i apareix evidentment constantment a la societat catalana, les dificultats que té l'Estat d'executar les obres que es compromet a fer a Catalunya. Hem tingut execucions per sota del 50%. Al govern de la Generalitat això tampoc li agrada i hem buscat una solució. De fet, la vam buscar a l'acord d'investidura amb Esquerra Republicana, que era construir, posar en marxa un consorci d'inversions, un consorci mixte, Generalitat-Estat, on es transferissin aquests recursos i que fos aquest instrument el que licita i adjudica l'obra. I, per tant, no perd recursos perquè està a les seves mans tots els projectes d'inversió. Això saben que va tenir una tramitació al Congrés fallida, Junts per Catalunya no ens va donar suport en aquest sentit, però hem buscat alternativa perquè no podem aturar-nos quan creiem que hi ha un projecte important que permetrà millorar, en aquest cas, les inversions, i el que hem fet és continuar, sense matar la via del Consorci d'Inversions, però obrir la via de la societat mercantil. És una possibilitat que no necessita anar al Congrés dels Diputats i que ens permetria crear aquesta societat mixta, que sigui la que també pot licitar i adjudicar obra a Catalunya i que pot ser la que rep els recursos necessaris per tirar endavant les inversions i que siguem molt més acurats amb aquesta execució, puguem executar el 100% i no es perdin recursos, que és el que entre tots volem. Hem incorporat en aquesta societat mercantil un consell assessor. Amb els nostres diàlegs constant amb els agents socials i econòmics ens van demanar participació en l'òrgan que es pogués crear a tal efecte. És veritat que els agents socials i econòmics o dels econòmics han estat sempre molt actius en el debat sobre les infraestructures del país i, per tant, hem posat que hi hagi un consell assessor amb aquests agents econòmics que conjuntament ens permeti fer un seguiment d'aquestes obres, d'aquestes inversions importants que s'han de fer a Catalunya. Apareix també la reformulació de la governança del Consorci de la Zona Franca, molt important que el govern de la Generalitat guanyi pes, que Catalunya guanyi pes en aquest consorci. És un consorci que es dedica al desenvolupament econòmic d'un entorn estratègic pel país, amb l'aeroport i el port molt a prop, amb un entorn logístic molt rellevant i, per tant, ens semblava que Catalunya podia tenir aquí més participació, per tant, millorar també el nostre autogovern i, sobretot, la capacitat d'incidir en un entorn que genera riquesa i ocupació estratègicament al nostre país. També parlem en aquest àmbit, en tot aquest apartat de l'autogovern, del finançament. Saben que el govern d'Espanya va presentar un model de finançament que prèviament havíem acordat amb Esquerra Republicana, el va presentar el mes de gener, i volem que es desplegui, que s'aprovi i es desplegui aquest model de finançament. Evidentment, això no està a les nostres mans, haurà d'anar i de fer una tramitació al Congrés dels Diputats, però esperem que aquests 4.700 milions d'euros que aportarà de més el model de finançament es puguin aprovar i es puguin incorporar l'any vinent al pressupost del 27. És el que voldríem, i aquest compromís, doncs, que fem els possibles perquè s'aprovi aquest acord i perquè després es desplegui i es pugui incorporar en el pressupost de la Generalitat de l'any 27. I, evidentment, també apareix en aquest acord, doncs, el treball conjunt que hem de fer perquè en el Congrés dels Diputats, doncs, també incorporem en tota aquesta tramitació del finançament la delegació de les competències per gestionar l'IRPF. I això ho lligo amb un gran acord que és el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya. Sempre hem dit que necessitem dues coses per poder gestionar l'IRPF. Una, modificacions legislatives, que ens comprometem a que s'incorporin i a treballar-les en aquesta tramitació parlamentària, però després l'instrument que ha de permetre gestionar aquest IRPF. Aquest instrument és l'Agència Tributària de Catalunya. Hem arribat a un acord amb un contracte programa a 4 anys, amb quasi 500 milions d'euros d'inversió, per fer una transformació digital molt important, per captar talent, per canviar organitzativament aquesta institució, que necessita, evidentment, un creixement molt important per poder fer front, quan així ens legitimin les lleis, a gestionar l'IRPF. I, per tant, aquest és un acord per nosaltres molt rellevant. L'Agència Tributària, ja saben, està patint canvis importants. Ja vam fer una modificació legal amb Esquerra Republicana al setembre del 2025.
hem creat més de 200 places en diferents convocatòries. Ahir justament entregàvem 50 beques per opositors per presentar-se a beques a oposicions en l'Agència Tributària, és a dir, que l'agència està agafant gruix, n'ha d'agafar més, i aquest acord amb Esquerra Republicana ens garanteix aquest creixement que necessitem per poder gestionar tots els impostos que generen a Catalunya, començant per l'IRPF, que és el compromís que tenim. Hi ha un gran paquet, un cop deixem aquests elements d'autogovern, que acabaran d'anar-se concretant amb el temps i demà a la comissió bilateral, però hi ha un altre bloc important, que és el del català. Fem una aposta clara amb recursos pel català, desplegament del Pacte Nacional per la Llengua, i en aquest sentit doncs, hi ha moltíssimes propostes molt interessants. Probablement la que m'agradaria destacar és el reforç del català a les xarxes socials, un programa per desenvolupar continguts digitals en català a les xarxes, a les plataformes. Els nostres joves s'informen a través de les xarxes, a les plataformes, i hi ha poca presència al català en aquest entorn. Necessitem que n'hi hagi més i nosaltres hem d'incentivar aquests continguts digitals en català i aquests 50 milions d'euros en 3 anys per poder desplegar aquest programa. Per posar un exemple, perquè crec que vostès doncs, ja s'ho aniran mirant i en tot cas em preguntin el que considerin. Parlem, evidentment, de cohesió social i en aquest sentit parlem de sanitat, importantíssim, parlem d'educació, parlem de gent gran, de gent jove. En l'àmbit de la salut hi ha diferents propostes, en l'àmbit molt important salut mental infantil juvenil, per destacar doncs, la revisió d'aquest model d'atenció als infants i als joves. També un fons extraordinari de 250 milions d'euros per reduir la despesa desplaçada, que saben vostès que és un dels problemes que tenim amb la gestió de la salut. Gastem més del que tenim i, per tant, això ens genera unes distorsions importants i unes tensions de tresoreria que hem d'anar resolent. En l'àmbit educatiu, dos temes a destacar. Un, 400 milions d'euros fins al 2030 per noves inversions educatives. Saben que tenim en aquests moments encara 1.000 barracots a Catalunya. Cal fer inversions per anar reduint aquests barracots, per millorar les nostres escoles, i en aquest sentit hem pactat aquests 400 milions fins al 2030. Igual que un pla clima, també per climatitzar les nostres escoles, degut doncs, al canvi climàtic que està afectant, òbviament, també el benestar dels nostres infants i joves. I en aquest sentit destinarem 100 milions d'euros en els propers dos cursos i esperem doncs, que puguem arribar fins a 100 centres i d'aquesta manera, doncs, any a any, anar millorant aquesta situació a les nostres escoles. Hi ha altres programes, però crec, per no aturar-me i fer-ho molt llarg, pla de biblioteques escolars, augment de les aules d'acollida, molt important. També vull parlar de la gent gran, en aquest sentit també parlem de la importància de les cures, augmentem 1.000 places concertades per residència i centres de dia, també inversions en diferents municipis de centres de dia i equipaments per la gent gran, residències, per tant, aquí també una aposta clara per la nostra, no?, per les persones més grans a la nostra societat. També pels joves. En aquest sentit, podria destacar una de les mesures que hem acordat pel que fa a l'àmbit de juvenil, que és la transformació del carnet jove. Saben vosaltres que el carnet jove en aquests moments és un carnet que va iniciar-se l'any 2011, no és, la societat catalana no és avui la de l'any 2011, hem desplegat tecnologies clarament, la intel·ligència artificial, i ens sembla doncs, que probablement aquell carnet que existia en aquell moment té moltes més, hauria de tenir moltes més prestacions, hauria d'evolucionar cap al que avui doncs, són les eines tecnològiques i, per tant, hem pactat amb Esquerra Republicana aquesta transformació del carnet jove al que hauria de ser una eina d'informació, de serveis, de dades per als joves en la seva relació amb l'administració de la Generalitat de Catalunya. També hi ha un apartat important en tema d'inversions, més allà de la línia orbital o el pla de Rodalies, i veuran aquí vostès doncs, també moltíssimes propostes que, a més, afecten a tot el país. Parlem de l'R1, l'R3, l'R4, el tram de Tarragona, és a dir, aquí veuran com les inversions s'escampen per tot el territori amb aquesta voluntat de cohesió territorial. També parlem de la governança del sistema aeroportuari de Catalunya, molt important també pel que fa a les infraestructures, sempre parlem d'infraestructures viàries, ferroviàries, aeroportuàries i portuàries, i per tant en aquest sentit doncs, també fem una referència als aeroports tan importants, igual que els ports de Catalunya.
També de més seguretat, i en aquest sentit doncs, parlem de més Mossos. 25.000 Mossos que saben vostès doncs, que vam acordar l'any 25 amb el govern d'Espanya.

0: i també 180 jutges nous, ara hem pactat ja 90, arribaran 90, esperem l'any que ve, i per tant la Generalitat ha d'incorporar també tot el suport a tots aquests jutges que arriben al nostre país. És una xifra molt important, mai desplegada a Catalunya en tan poc temps, i esperem doncs, que amb aquests recursos extraordinaris puguem fer-ne front. Vaig acabant. L'habitatge també és una peça important d'aquest acord. Hem acordat un pla de xoc Regenera per regenerar habitatges, edificis, sobretot en nuclis antics de municipis. Aquest és un tema molt rellevant. Necessitem posar mercat d'habitatge en el habitatge en el mercat. Ho hem dit moltíssimes vegades. Hem de mobilitzar l'habitatge que està tancat, que està buit, i per tant aquest és un programa molt interessant que posem en marxa, amb una dotació pressupostària de 160 milions d'euros l'any i, a més, amb 50 milions d'euros de finançament via ICF per també poder finançar algunes operacions de rehabilitació. Molt important aquest pla de xoc Regenera que hem pogut acordar. I també una de les novetats més importants, diria, en l'àmbit de la cohesió territorial i la inversió lligada a l'habitatge també i lligada a la millora dels nostres nuclis i dels nostres municipis és el Pla de Pobles. Hem acordat amb una voluntat molt clara d'Esquerra Republicana, no?, d'apostar pels municipis petits, que a més ja vam aprovar l'Estatut de Municipis Rurals, ara ja fa uns mesos, hem posat en marxa diferents mesures pels municipis petits i amb Esquerra Republicana pactem aquest Pla de Pobles, 400 milions d'euros en els propers anys, fins al 2030, per donar suport a municipis de menys de 5.000 habitants o capitals de comarca de menys de 15.000. Per tant, 100 milions d'euros que podrem anar dotant cada any per ajudar aquests municipis que moltes vegades tenen dificultats de molt tipus, de connectivitat, dificultats en l'accés viari a molts espais, també d'equipaments, i per tant, en aquest sentit, creiem que aquest Pla de Pobles 26-30, amb aquests 400 milions, doncs pot ser molt interessant per molts municipis que no tenen recursos, moltes vegades ni recursos humans ni administratius per tirar endavant projectes que necessiten i que millora la vida de la gent, i que ha de permetre també això, doncs evidentment que tothom pugui viure allà on desitgi, no? I nosaltres posant habitatge, millorant els municipis, la connectivitat, doncs podrem fer que la gent pugui viure i treballar allà on consideri. I que siguem capaços també d'extendre no? i de generar una cohesió territorial i un equilibri que per nosaltres ha estat sempre i és un dels objectius. També parlem de l'àmbit de la recerca i el coneixement, que és un tema, saben, doncs, en el que hi estem dedicant molts recursos i molta atenció en els últims anys. I crec que, per acabar, els hi comento també dos elements que hi ha més, sobretot la part d'indústria. Aquí, en Catalunya, volem que es reforci industrialment, tenim una sobirania estratègica clara, hem fet apostes molt rellevants en l'àmbit, per exemple, de la creació del disseny i la producció de xips. L'altre dia presentàvem el projecte Innofa, per exemple, però per nosaltres la indústria és un dels temes que cal treballar més, la descarbonització, per exemple, del sector químic del sud de Tarragona i molts altres, i per tant hem volgut també en aquí fixar la indústria com un dels nostres reptes i objectius, i per acabar, doncs també tots els programes que fan referència i que ens ajuden a treballar contra el canvi climàtic, no? Aquest impacte que té el canvi climàtic doncs, a les nostres vides. No? I en aquest sentit doncs, hi ha diferents propostes que van en la línia de lluitar contra aquest canvi climàtic i millorar doncs, també les nostres infraestructures que queden moltes vegades malmeses per aquest canvi climàtic que, evidentment, doncs, està arribant d'una manera, moltes vegades, no a la forma que ens agradaria, doncs, als nostres pobles i als nostres municipis. Com veuen, doncs, un acord ampli, un acord que toca tots els àmbits de la vida ciutadana, àmbits que afecten a la gent, com deia, començant per l'educació, passant per la salut, les infraestructures, el català o la millora del nostre autogovern, un acord molt exigent. Ha estat un acord molt exigent, treballant des de fa moltíssimes setmanes amb Esquerra Republicana, qui vull agrair la seva feina, també la seva exigència, la responsabilitat i aquest sentit de país que ha fet que avui puguem rubricar aquest acord pressupostari, que espero que ens porti uns nous pressupostos per aquest any 2026 i ens permeti tenir l'eina essencial per seguir fent avançar el país, que és l'objectiu d'aquest govern l'objectiu també d'Esquerra Republicana, que ha demostrat doncs, amb aquest acord que avui ha signat el president de la Generalitat i Oriol Junqueras. Si els sembla, em quedo aquí, podria parlar molt més i podria entrar molt més al detall, però que és més interessant que vostès preguntin allò que considerin, els dubtes que tinguin i a partir d'aquí doncs, a la seva disposició.
1: Comencem el torn de preguntes des de les cabines de ràdio amb Lorena Enns, de Ràdio 4.
2: Què tal, consellera? Molt bon dia. Encara falta l'altra pota de l'acord, que és amb els comuns. M'agradaria, des d'aquí, des del fons de les cabines de ràdio.
0: Perdona.
2: El que deia, encara falta l'altra pota de l'acord, que és amb els comuns. A mi m'agradaria saber si el govern és optimista respecte a la revalidació del pacte, també amb els de Jéssica Albiach. I d'altra banda, consellera, el govern sempre ha dit que per poder recaptar l'IRPF es necessita muscular l'Agència Tributària Catalana. M'agradaria saber si aquest reforç de 500 milions d'euros serà suficient per a preparar-la per si algun dia això és possible, o bé si el govern haurà de continuar invertint més pressupost en aquesta qüestió. I ja per acabar, m'agradaria saber també amb quin ànim va el govern demà a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Moltes gràcies.
0: Bé, doncs, ho saben, sóc una persona optimista de mena. Ja hem tancat un acord pressupostari amb els comuns, que també va ser difícil. També els comuns són un partit exigent, la veritat, i vam ja fer una feina molt rellevant amb ells, vam tancar un acord, ara han volgut revisar algunes de les mesures, també pensant en l'any 27, perquè evidentment aprovarem el pressupost doncs, a meitat d'any, i ells també doncs, volien, d'alguna manera, no, actualitzar alguns dels elements. Estem treballant, no ho hem tancat encara, jo soc optimista, espero que ho puguem tancar i que tinguem, quan abans millor, en els propers dies doncs, un acord pressupostari amb els comuns i que això ens porti doncs, a aprovar uns nous pressupostos. Confio.
3: Estem seguint les explicacions d'Alicia Romero sobre l'acord de pressupostos firmat per Salvador Illa i també per Oriol Junqueras.
0: Però crec que ho han demostrat i ho segueixen demostrant i nosaltres doncs, ho saben. Negociar és cedir i, per tant, doncs, estem una mica a expenses d'això, de cedir en el que calgui per tenir uns bons pressupostos, que és el que el país ens demana. Pel que fa a l'IRPF, evidentment l'IRPF és un impost massiu, un impost molt important. L'Agència Tributària gestiona en aquests moments a l'entorn dels 5.000 milions. Hauria de passar a gestionar 30.000. Només amb aquestes dades vostès ja saben, doncs ja poden imaginar-se les dificultats. No tenim encara cap informàtic treballant a l'Agència Tributària. A Espanya té 1.500, l'Agència Espanyola. O sigui, estem, evidentment, en una situació molt inicial, no?, de desplegament de l'agència. Aquest acord que hem tancat amb Esquerra Republicana, que ens plantejarà doncs, aprovar aquest acord a Marc, aquest programa, contracte programa amb l'ATC, permet invertir fins a 500 milions d'euros per fer transformacions tecnològiques, organitzatives, etc. Amb això i amb el creixement que planteja aquest contracte programa entre el govern i l'ATC, hauríem de ser capaços de gestionar l'IRPF a començar les primers estadis. L'IRPF també és un impost complex, no és senzill, i per tant haurem d'anar fent per etapes. La primera etapa de molta col·laboració amb l'Agència Espanyola i a poc nosaltres anar guanyant pes i anar-lo perdent ell. De fet, saben vostès que l'any passat vam començar amb una intensitat a la campanya de la renta. L'ATC feia molt de temps que no tenia una actitud molt proactiva amb la campanya de la renta, que bàsicament el que fem és orientar i informar i assessorar els contribuents. Vam atendre 41.000 persones. Esperem aquest any arribar a unes xifres més importants. Hem contractat més de 150 persones, hem obert més oficis. És a dir, l'Agència Tributària ja està tenint la voluntat d'autogovern i la voluntat d'anar avançant, d'anar agafant gruix, coneixement també d'un impost complexa com és l'IRPF i, per tant, doncs espero que amb aquest camí que obrim amb Esquerra Republicana de reforçar l'ATC amb aquest contracte programa doncs puguem avançar en aquest camí. I vostè em diu quina actitud anem a la Comissió Bilateral, amb una actitud positiva i constructiva. És l'actitud d'aquest govern. Anem sempre doncs, a sumar, a que puguem treure acords importants per Catalunya i que el país segueixi avançant. I, per tant, doncs, amb aquesta actitud anem amb aquesta comissió bilateral, que serà a la tarda, dimecres a la tarda a Madrid, i que espero que d'allà doncs, també surtin acords importants i interessants pel país.
1: Pregunta Sara González, del Periódico.
4: Sí, bon dia, consellera. L'acord, a més de recollir aquesta voluntat que el model de finançament estigui vigent l'any 2027 recupera aquesta recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat. Hem d'esperar que la Comissió Bilateral de dimecres ratifiqui això o aquesta qüestió queda fora. Per una altra banda, sobre la governança aeroportuària, especifiquen que una futura comissió bilateral aprovarà la creació d'un òrgan bilateral entre les dues administracions. Podem saber quan serà aquesta futura bilateral, en quin marge de temps estan pensant? I per últim, sobre l'acord pendent amb els comuns, dues coses molt concretes. Estan condicions al govern d'invertir 650 milions d'euros més en habitatge, com estan demanant, i també estan condicions al govern de reformar, reformular l'aeroport? Gràcies.

0: Començo. Model de finançament. Nosaltres, el que hem aprovat avui, hem rubricat avui amb Esquerra Republicana, és un acord entre el govern de la Generalitat i Esquerra Republicana per l'aprovació pressupostària. És evident que aquí hi ha coses que no depenen només del govern de la Generalitat i d'Esquerra, que depenen d'altres administracions o d'altres institucions. És el cas del model de finançament que s'ha d'aprovar en el Congrés dels Diputats. Això ho hem dit sempre, també quan vam signar l'acord d'investidura. Sabíem que nosaltres podíem treballar una proposta, però que després això tenia una tramitació amb una altra institució, com és el cas del Congrés dels Diputats. Per tant, nosaltres treballarem per aquest model s'aprovi. De fet, portem setmanes i mesos fent-ho. Saben vostès que jo he fet una ruta del finançament, 1.700 quilòmetres que he fet per passejar per Catalunya, per arribar a tots els racons de Catalunya, explicar-li a agents socials i econòmics, alcaldes, doncs quan estem parlant del nou model de finançament, què significa això, quants recursos, per fer quines coses, no? Per tant, nosaltres sabem la importància que s'aprovi el model i estem treballant perquè això sigui així i, per tant, doncs, el que ara ha de passar és que el govern d'Espanya ho aprovi en un ho porti al Consejo de Política Fiscal i Financera, ho aprovi en un Consell de Ministres i entri al Congrés. I això és el que passarà, no? I això és el que ha de passar. El que diem aquí pel que fa a l'IRPF és que treballarem perquè en la tramitació parlamentària s'incorpori o aquest element pugui estar dins de l'articulat. Perquè el que es fa en tot el que passarà ara és que el que es presenta és les modificacions legislatives que han de fer efectiu aquest model de finançament. I aquí, evidentment, veurem què ens presenta finalment el govern d'Espanya responent a l'acord que ja vam signar i, evidentment, després això tindrà les seves derivades parlamentàries, no? Aleshores, el que volem treballar és perquè aquest element de la possible delegació de diferents gestió d'impostos aparegui, que és el que hem acordat aquí. Per tant, no, de moment a la bilateral no té per què aparèixer això, perquè això és un acord que fem govern Esquerra Republicana. Sobre el tema aeroportuari, doncs això és un acord que hem tancat ara nosaltres i haurem de veure això després, doncs, quina implicació té, no?, i com es concreta en futures bilaterals. De moment no hi ha data per això i estem treballant i espero, doncs, que quan abans millor ho puguem tenir tancat, però de moment no sabem o no podria dir una data perquè això ho tanquem. Sobre els comuns, miri, nosaltres ens sentem amb els comuns molt sovint, ja vam tancar un acord, jo ho vull dir, i també ho saben ells. Vam tancar un acord pressupostari, un molt bon acord pressupostari, la veritat, on tractàvem també des de l'àmbit d'infraestructures a l'habitatge, a l'educació, a la gent gran. Ara el que fem és actualitzar alguns elements. Ens ho han demanat i ens sembla, doncs, que és sensat, tenint en compte, doncs, que han passat un parell de mesos, i és el que estem fent. I com saben, una negociació, doncs, un demana i s'ha de negociar i hem de cedir i veurem quins marges tenim. En aquests moments, grans marges econòmics no tenim, perquè la veritat, vam tancar un acord amb els comuns, vam tancar un acord amb els agents socials i econòmics i acabem de tancar un acord amb Esquerra Republicana. Això ja ho sap els comuns, però estic segura que arribarem a un acord, que podrem generar propostes, sobretot pensant l'any 27 i 28, que és el que ens han traslladat ells, no? Però és evident que quan un té voluntat d'acordar, acorda.
1: Seguim amb Marcos Lamelas, del Confidencial.
2: Bon dia, consellera. Ara, a partir d'ara, el full de ruta quin és? És a dir, es negociaran uns pressupostos del 2027 al setembre o es considera que aquests pressupostos ja valen per tota la legislatura? És a dir, aquest acord, que és molt positiu per Catalunya, vol dir que en el fons tenim només uns pressupostos per 4 anys o vol dir que les relacions amb Esquerra Republicana es troben en un clima de normalitat i per tant es començarà a actuar com hauria d'actuar un govern amb normalitat. Gràcies.
0: Bé, doncs, la veritat és que avui permeti'm que estigui satisfeta d'aquest acord que hem fet pels pressupostos de l'any 26. Hem d'aprovar quan abans millor aquests pressupostos de l'any 26. Saben vostès que quan més tard l'aprovem, més dificultats a executar, i nosaltres el que volem és executar-lo tot, perquè crec que farem un bon pressupost. Havent tancat ja l'acord d'Esquerra Republicana, crec que ja tenim com us podeu imaginar, no?, com una imatge, no?, clara de quin és aquest pressupost. Per tant, ara l'objectiu és tancar l'acord amb els comuns i poder aprovar aquests pressupostos en un Consell Executiu i que entri al Parlament per fer la seva tramitació. Estem amb això. Ja sap, i sempre ho hem dit, nosaltres som un govern que tenim mirada llarga i el que evidentment creiem és que ha d'haver-hi pressupostos anualment, però en tot cas no hem entrat en aquest debat sobre l'any 27, ara estem molt capficats amb el del 26, espero que el provem a aprovar i veurem a l'estiu, no?, o després de l'estiu, que és quan toca fixar el marc pressupostari, etcètera, doncs, què és el que fem. Però és veritat que és un

0: pressupost pensat pel 26. Hi ha alguns acords que van més enllà del 26, ho he dit en alguns projectes, com el Pla de Pobles, com el Pla Clima, per tant, alguns van més enllà, i això també és un compromís. A mig termini també crec que s'ha de valorar, quan moltes vegades parlem del curtplacisme dels polítics. Bé, doncs amb aquest acord pressupostari que hem tancat amb Esquerra Republicana, com els que havíem tancat prèviament, apareix mirada llarga. Apareix no demà, sinó també què passarà d'aquí 5 anys i a 10. I anem a preparar Catalunya pel futur. Per això la línia orbital, per exemple. No? I crec que també s'ha de valorar quan nosaltres posem la mirada a mig i llarg termini per poder plantejar projectes que probablement nosaltres no veurem, però que haurem de deixar els nostres fills perquè trobin un país millor. I en aquest sentit, avui estem parlant del pressupost del 26. Nosaltres sempre hem dit que el millor és que Catalunya, com qualsevol institució o empresa privada o entitat privada, tingui pressupost anualment, doncs veurem. És veritat que hem generat amb Esquerra Republicana i els equips negociadors, sobretot, doncs una relació de confiança. Jo crec que també s'ha pogut veure en el moment de la signatura d'aquest acord i espero que aquesta relació continuï. La seguirem tenint perquè s'haurà d'anar fent seguiment dels acords. Esquerra Republicana també és molt exigent amb el seguiment dels acords, com els comuns, i per tant, en fi, jo crec que anirà sortint, anirem parlant, però en aquests moments ens interessa aprovar aquests pressupostos, executar-los per poder, doncs, com deia, millorar i avançar i fer avançar el país.
1: És el torn de Lluís Pellicer, del País.
2: Sí, jo volia preguntar, primer, quin és l'impacte econòmic que ha tingut per aquest any els acords amb Esquerra? I, segon, volia saber quins marges queden no només amb els comuns, sinó també amb els docents. És a dir, veig que hi ha propostes en educació, però veig que no recullen les demandes en matèria salarial. Volia saber si hi ha marge i quin marge hi ha per atendre aquestes propostes. I una última pregunta. Veig que també inclou la qüestió del FLA. Volia saber com està la qüestió de calendaris i de suports dintre del Congrés de Diputats. Gràcies.
0: Començo pel final. El FLA, bueno, que tornem al mateix, va entrar al Congrés dels Diputats. Ara ha de començar la tramitació. En principi crec que la mesa hauria d'iniciar, no?, la tramitació del FLA, que ja està entrat al Congrés. I, en fi, esperem tenir el suport de majoria parlamentària, no? En aquest sentit, crec que Junts sí s'havia pronunciat favorable. És una reducció del 20% del deute de les administracions, aquell deute que tenim majoritàriament amb el Fons de Liquiditat Autonòmica, és a dir, amb l'Estat. En el cas de Catalunya, 17.000 milions d'euros de reducció del deute, també reducció d'interessos, és a dir, pagarem menys interessos perquè tindrem menys deute. Això sempre és positiu, perquè podrem dedicar els recursos a fer polítiques públiques i no pagar aquest deute, i per tant, molt interessant. Evidentment, sabem que hi ha alguns grups que han demanat més reducció del deute. Bé, de moment aprovem aquesta, que és molt important, i veurem després en un futur quina negociació fem. Però és molt rellevant que puguem aprovar aquesta reducció del FLA, i el que sabem és que està en el Congrés dels Diputats i esperem que es posi en marxa la seva tramitació i es pugui aprovar. Jo confio que sigui així. En general, els grups que van donar suport a la investidura han parlat favorablement, i per tant nosaltres diguéssim que per lo positiu, que és per la majoria de comunitats autònomes, espero que es pugui aprovar, però aquest tampoc no dependrà, evidentment, només de nosaltres. Sobre el tema dels marges del pressupost, jo els vull dir una cosa. El pressupost no és una cosa fixa. El pressupost, doncs com el de casa, no? Es pot modificar, és viu. De fet, hi ha moltíssimes modificacions pressupostàries al llarg d'un any. Per què? Doncs perquè, per desgràcia, ens cau una guerra, perquè, per desgràcia, hi ha una llevantada i s'emporta un sostre d'una escola i hem d'actuar. Tenim uns fons de contingència, és veritat, de 300 milions d'euros, que et permet actuar quan hi ha urgències, però també tens instruments legals que et permet modificar partides i canviar uns programes per uns altres. Això passa durant tot l'any i passa sovintejadament. Dins del propi departament, que aquell departament canvia programes en funció de la realitat si ha canviat, però també entre departaments. Això és molt habitual. Per tant, els marges, doncs tots els que considerem. En aquests moments nosaltres hem tancat un acord amb Esquerra, el dels comuns també està tancat, ara l'estem reobrint per actualitzar algun element, però sí, aquesta negociació amb educació, que saben que té una altra reunió, no?, que hi ha una segona reunió demà, doncs veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge, evidentment. Un pressupost hi ha marge. Estem parlant de 49.000 milions d'euros, com es poden imaginar. si aquests 49 milions d'euros d'aquí hem de modificar, moure alguna partida, es farà per tenir l'acord, no només amb els mestres, que és el moment del conflicte que tenim obert, sinó amb qualsevol altre aspecte que pugui passar. Perquè, doncs, insisteixo, hi ha alguna urgència o perquè senzillament canviem la prioritat perquè la realitat ha canviat. Això passa sovint i nosaltres estem

0: obert això i, per tant, els marges doncs, els que també marqui la consellera d'Educació, que saben que, a més, compareix avui a un quart de 12 al Parlament i que suposo que donarà totes les explicacions oportunes de com estan aquestes negociacions i també la nostra actitud davant de la propera reunió.
1: Seguim amb Martí Puig, d'EFE.
2: Bon dia. Dues qüestions. La primera, confirmar si el nivell de despesa es manté en 4.600 milions més respecte al projecte 2025. Crec que és el que ja van acordar amb Comuns. Aquesta seria la primera pregunta. La segona és sobre la carpeta de l'IRPF. El redactat em sembla prou poc concret, diu exactament, es treballarà conjuntament per...
3: Doncs bé, anem deixant aquí la compareixència de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que s'ha mostrat molt satisfeta d'aquest acord amb Esquerra Republicana, a qui li ha dedicat alguns elogis, ha dit que han demostrat tenir sentit del país i posar el país per davant d'ells. Acords, ha dit, ambiciosos, els que han pogut arribar amb Esquerra Republicana. També ha confirmat que amb els comuns tenen l'acord tancat, tot i que en aquests moments s'estigui fent alguna revisió d'aquest acord. A partir de les 10 us en donem tots els detalls. Això després, com us dèiem, que Salvador Illa i Oriol Junqueras hagin firmat l'acord pels pressupostos del 2026. Recordem que des del 2023 no hi havia pressupostos nous. Són 9:45 del matí. 3CAT Info. I aquest dimarts ve carregat, l'Audiència Nacional Espanyola investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero pels delictes de blanqueig de capitals i tràfic d'influències i el cita a declarar el 2 de juny davant del jutge que porti el cas del rescat a l'aerolínia Plus Ultra. Hi ha una operació de l'UDEF en marxa a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
4: Bon dia, sí, s'està registrant, entre d'altres, l'oficina de l'expresident del govern espanyol. Està molt a prop de la seu del PSOE, el carrer Ferraz, i també tres seus d'empreses mercantils més, segons confirma l'Audiència Nacional. És una operació ordenada pel jutge que porta el cas Plus Ultra, José Luis Calama, que ja ha citat l'expresident espanyol a declarar com a investigat el proper dimarts 2 de juny pels delictes de blanqueig de capital i tràfic d'influències, entre d'altres. El jutge fa temps que instrueix la causa, ja hi ha diversos imputats, entre ells directius de l'aerolínia, i Calama rastreja si durant el rescat de la companyia amb la injecció pública de 53 milions es va aprofitar per rentar diner negre procedent, entre d'altres, de Veneçuela. I també vol saber si alguns dels directius van cobrar comissions il·legals. Entre els detinguts hi ha també l'empresari Julio Martínez, assessor de Plus Ultra i amic personal de Zapatero. El PP ja ha reaccionat a la notícia. El número 2 del partit, Miguel Tellado, diu que és d'una gravetat extrema, perquè no és només un expresident, sinó, segons escriu a les xarxes, el principal conseller de Sánchez, i reclama explicacions urgents al govern espanyol.
3: Notícia que saltava a primera hora d'aquest matí. Fa només uns minuts hem sabut que els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic per la mort del seu pare, relacionat amb la mort del seu pare, Isaac Andic, fundador de Mango. Segons ha avançat la Vanguardia, i ha confirmat el cap de la Comissaria General d'Investigació al matí de Catalunya Ràdio. Andic l'han traslladat als jutjats de Martorell, on li prendran declaració per un suposat delicte d'homicidi. El fill del fundador de Mango sempre ha negat els fets. Sempre es va sospitar d'ell per la mala relació que tenien pare i fill, per les contradiccions durant les declaracions que va fer després de la mort del pare i les circumstàncies de l'accident. I és que els fets van passar en un camí planer on aparentment és difícil caure de manera accidental a la muntanya de Montserrat. Isaac Andic va morir, com us dèiem, en caure d'una muntanya quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan al massís de Montserrat. La investigació judicial, que està sota secret de sumari, ha passat per diverses fases. La jutgessa va arxivar el cas provisionalment, però un canvi al capdavant dels jutjats d'instrucció número 5 de Martorell va fer que els Mossos donessin un nou impuls a la investigació i demanessin el telèfon mòbil a Jonathan, en dic, per analitzar-lo. N'estarem molt pendents d'aquesta detenció. Un cas que ha centrat l'atenció a Catalunya de moltíssimes persones. Pendents de la vaga de mestres i professors avui a les comarques del Vallès i el Maresme, però de la crònica internacional us hem d'explicar que Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears coincidint amb la visita de Putin a la Xina. L'exèrcit rus desplegarà més de 64.000 efectius i 7.800 unitats d'equipament militar en les maniobres que duraran des d'avui fins dijous i inclouran disparar míssils balístics en territori rus. Els exèrcits es faran amb en paral·lel al viatge de

del president rus a Pequín, on demà es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping. La trobada es produeix menys d'una setmana després de la trobada de líders xinès amb Trump. Pequín vol posar de relleu la bona relació del seu país amb la Xina.

0: Народной Республикой.
1: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident.
2: L'Iran ha manifestat la seva voluntat negociadora, però diu que està preparat per una resposta poderosa a qualsevol nova agressió. Tot després que Donald Trump ha dit que ha ajornat un atac a gran escala contra el país persa, que tenia prevista per avui mateix per donar una oportunitat a les negociacions amb Teheran. El president nord-americà diu que ho ha decidit a petició de l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar, que creuen que un acord de pau encara és possible. Washington, Oriol Serra.
3: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
4: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
3: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per bombardejar aquell país si ho consideren necessari.
2: Anem ara cap al Pròxim Orient. Més de 300 activistes, alguns dels quals catalans, continuen retinguts per l'exèrcit israelià després d'un segon assalt a la flotilla que navega en direcció a Gaza. L'exèrcit d'Israel va interceptar ahir una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals a prop de Xipre. Una dotzena de vaixells se'n van poder escapar. El primer ministre Benjamin Netanyahu ha felicitat els seus soldats i els ha animat a posar fi del tot a la missió pro-Palestina. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
6: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
5: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts 2 dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
2: I us expliquem ara que la bombona de butà s'abarateix a partir d'avui. L'envàs tradicional de 12 quilos i mig passarà a costar 15 euros i 39 cèntims, pràcticament un euro menys que fins ara. El descens es produeix gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21 al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà.
7: Tresca Info. Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 la separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Dimecres, Quanta guerra, amb l'avi de Núria Marín.
9: L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
10: Ostres.
9: Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
10: Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
9: En tinc una de boníssim.
10: No.
9: Sí.
10: Quatre. Que xulo, tio.
11: Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
8: Quanta guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Tresca Info.
2: Detingut de matinada un jove de 25 anys per matar a trets als seus pares a Elegido, Almeria. Els fets van passar ahir a la nit en ple carrer durant un tiroteig en què van quedar ferides greus 4 persones més, entre les quals 2 menors d'edat, el seu fill de 7 mesos i una nena de 2 anys. També han quedat hospitalitzats amb ferides de bala, un home

0: d'una dona. Segons fonts de la investigació, el presumpte autor dels trets, que va fugir del lloc dels fets, s'ha acabat entregant ell mateix a la policia.
1: Resca Info.
2: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
3: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
4: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
3: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
5: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
1: Resca Info. Esports.
0: Amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
6: Hola, bon dia. El migcampista del Barça, Fermín López, es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit petit del peu. És una lesió que es va fer en l'últim partit de Lliga contra el Betis, al cinquè metatarsià. Fermín podria perdre's també l'inici de la pretemporada vinent amb el Barça, una lesió que arriba el dia que el tècnic Hansi Flick firma la renovació amb el Barça fins al 2028.
7: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien. Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
6: Mentrestant, Alexia Putella serà avui al Toc Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions que jugaran dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió.
1: Trescat Info.
6: Florentino Pérez podria tenir oposició a les eleccions a la presidència de Madrid. L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
8: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
6: Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. No ha renovat amb el Benfica i espera que Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescisió. Encara a Madrid, el defensa Dani Carvajal, de 34 anys, anuncia que deixarà el club blanc aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts de joc. I al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. El gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi. En futbol internacional, Pep Guardiola podria tancar la seva etapa al City després d'una dècada. La BBC apunta que després de partit contra l'Aston Villa s'acomiadarà. El Daily Mail assegura que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, tot i que des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més. Justament a la Premier League, l'Arsenal està a punt de guanyar el títol, ahir van superar el Burnley 1-0 i poden ser campions avui mateix si el Manchester City ensopega a la seva visita al Bournemouth. I el Blaugrana Rafinha figura a la llista de convocats de la selecció del Brasil per al Mundial. Carlo Ancelotti, el seleccionador, també ha cridat Neymar del Santos després de 2 anys i mig d'absència, Vinícius i Endrick de Madrid, entre d'altres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En waterpolo avui, Sabadell-Barcelona, a les 8 del vespre, en joc l'accés a la final de la Lliga masculina. És el tercer i definitiu partit de la semifinal que enfronta els dos equips i que avui es juga a la piscina de Can Llong. Qui guanyi jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit diumenge a la piscina de Sant Sebastià. En bàsquet, l'Uni Girona confirma la renovació de l'entrenador Roberto Íñiguez fins al 2027. En parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
9: Amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
6: Mentrestant, el futur de Xavi Pascual està molt lluny del Barça. El tècnic barceloní ha comunicat al club blaugrana que vol trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara té, pagant la clàusula de quasi 400.000 euros. Pascual vol marxar al Dubai, equip d'Eurolliga, que pagarà l'entrenador més del doble del que cobra el Barça, i tindrà carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. El motor Àlex Márquez, pilot de MotoGP, ja té l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir diumenge durant la cursa al circuit

0: de Barcelona a Catalunya i que el va fer passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa pròxim Gran Premi d'Itàlia a final de mes. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també sembla que es perdrà la cita a Mugello. Direm també que el Giro d'Itàlia reprèn avui amb la desena etapa, una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. El portuguès del Bahrain, Alfonso Eulàlio, sortirà de líder. I en futbol sala és oficial el relleu a la presidència de la indústria Santa Coloma. Julio Gómez assumirà el càrrec a partir de l'1 de juliol, ha estat l'única candidatura presentada a les eleccions, i agafarà el relleu de Vicenç García.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 10. I comencem els titulars amb dues notícies d'última hora. La primera, els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare, segons ha avançat La Vanguardia. Andic ha estat traslladat als jutjats de Martorell, on li prendran declaració. Isaac Andic va morir en caure d'un camí de muntanya quan feia una excursió amb el seu fill a Montserrat. I la segona, que l'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig de capitals sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Notícia destacada també d'avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat aquest matí l'acord per als pressupostos d'aquest any. Els republicans donaran suport als comptes després d'haver pactat el Tren Orbital, una societat per fiscalitzar les inversions de l'Estat, una recomposició del Consorci de la Zona Franca i 500 milions per a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Continua la vaga de mestres i professors avui a les comarques del Vallès i el Maresme. Els sindicats convocants esperen rebre avui la proposta del Departament d'Educació per decidir si assisteixen o no a la reunió prevista per demà per mirar de desencallar el conflicte que fa mesos que dura. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit, coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada del líder xinès amb Donald Trump. I l'Iran reafirma la seva voluntat negociadora amb els Estats Units, però diu que està preparat per respondre a qualsevol agressió després que Donald Trump ha anunciat que atura un atac que tenia previst per avui contra l'Iran per permetre avançar les converses. El president dels Estats Units argumenta que ho fa a petició dels països del Golf. Preocupació de les famílies de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita al Montsià per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves. El conegut com a matalleó consisteix a bloquejar les caròtides, les artèries que passen pel coll, en una acció per darrere que pot provocar la pèrdua temporal de consciència. Camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions de avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al Camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent. I la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de diferents gèneres. Aquest saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
1: Esports. El migcampista del Barça, Fermín, es trenca el dit del peu i es perd el Mundial de Futbol. El tècnic Hansi Flick continuarà 2 temporades més a Barça després de firmar la renovació. Enrique Riquelme medita presentar-se a les eleccions a Madrid i diu que ja té l'aval econòmic. Mourinho espera que Madrid pagui la clàusula de rescissió al Benfica per ser el nou entrenador del club blanc. I en waterpolo avui Sabadell-Barcelona en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre.
0: I ens queda el titular del temps. El sol dominarà arreu del país amb alguns núvols poc importants i amb un ascens del termòmetre. Avui s'espera un ambient més càlid i valors pròxims als 30 graus a Ponent. Aquesta tarda encara s'esperen algunes nuvolades amb ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. De seguida parlarem de l'acord de pressupostos. Abans, però, un parell d'informacions que ens arribaven fa poca estona a la redacció. La primera, que els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic per

0: la mort del seu pare, Isaac Andic, fundador de Mango. Segons avançar La Vanguardia, hi ha pogut confirmar el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, al matí de Catalunya Ràdio. Andic ha estat traslladat als jutjats de Martorell, on li prendran declaració per un suposat delicte d'homicidi.
1: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades, molt complicades.
2: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
1: Evidentment.
0: El fill del fundador de Mango, que sempre ha negat els fets, se l'ha investigat per la suposada mala relació que tenia amb el seu pare i per les contradiccions durant les declaracions que va fer després de la mort d'Isaac Andic. Isaac Andic, que, recordem, va morir en caure d'un camí de muntanya quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan al massís de Montserrat. La investigació judicial, que està sota secret, ha passat per diverses fases. La jutgessa va arxivar el cas provisionalment, però un canvi al capdavant dels jutjats d'instrucció número 5 de Martorell va fer que els Mossos donessin un nou impuls a la investigació i demanessin el telèfon mòbil a Jonathan Andic per tal d'analitzar-lo. I la segona qüestió que coneixíem també fa pocs minuts és que l'Audiència Nacional investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències i altres delictes i el cita a declarar el 2 de juny davant del jutge que porta el cas del rescat a l'aerolínia Plus Ultra. Hi ha una operació de l'UDEF en marxa aquest matí. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia.
3: Bon dia, sí, s'està registrant, entre d'altres, l'oficina de l'expresident del govern espanyol. Està molt a prop de la seu del PSOE, el carrer Ferraz, i també tres seus d'empreses mercantils més, segons confirma l'Audiència Nacional. És una operació ordenada pel jutge que porta el cas Plus Ultra, José Luis Calama, que ja ha citat l'expresident espanyol a declarar com a investigat el proper dimarts 2 de juny pels delictes de blanqueig de capital i tràfic d'influències, entre d'altres. El jutge fa temps que instrueix la causa, ja hi ha diversos imputats, entre els directius de l'aerolínia, i Calama rastreja si durant el rescat de la companyia amb la injecció pública de 53 milions es va aprofitar per rentar diner negre procedent, entre d'altres, de Veneçuela. I també vol saber si alguns dels directius van cobrar comissions il·legals. Entre els detinguts hi ha també l'empresari Julio Martínez, assessor de Plus Ultra i amic personal de Zapatero. El PP ja ha reaccionat a la notícia. El número 2 del partit, Miguel Tellado, diu que és d'una gravetat extrema, perquè no és només un expresident, sinó, segons escriu a les xarxes, el principal conseller de Sánchez, i reclama explicacions urgents al govern espanyol.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passen 7 minuts de les 10 del matí, ara marxem cap al Palau de la Generalitat, des d'on el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han firmat aquest matí el pacte de pressupostos. El govern espera tancar ara l'acord definitiu amb els comuns per aprovar divendres els comptes, que pugen a 49.000 milions d'euros i portar-los al Parlament. Ho ampliem amb el nostre company Jordi Corbalán. Jordi, molt bon dia.
5: Bon dia. Ha estat un acte breu a la Galeria Gòtica, en una taula a peu dret amb la senyera darrere. El president Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han firmat el document de 14 planes que recull l'acord de pressupostos. Encaixada de mans, i després han saludat els equips negociadors, formats per destacats dirigents del PSC i d'Esquerra. La consellera d'Economia, Alicia Romero, parla d'uns pressupostos molt ambiciosos, que refermen, diu, la voluntat d'autogovern i doten l'executiu d'estabilitat per poder fer polítiques públiques. Romero no ha estalviat elogis cap a Esquerra.
6: Respon al sentit de país i a la voluntat de que aquest país avanci. Crec que Esquerra Republicana demostra amb aquesta feina que ha fet i amb aquest acord que avui rubriquem el seu sentit de país, que ha posat el país per davant de tot i ho ha fet amb aquesta exigència i amb aquest compromís perquè siguem capaços de tenir un pressupost, de poder avançar i de poder continuar millorant la vida de la gent.
5: A banda de l'impuls de la línia de tren orbital i la governança catalana del Consorci de la Zona Franca, l'acord també recull el compromís d'impulsar durant la segona meitat d'aquest any l'acord de finançament i els canvis legislatius per poder recaptar l'IRPF. Això, però, dependrà del que passi a Madrid.
6: Una, modificacions legislatives, que ens comprometem a que s'incorporin i a treballar-les en aquesta tramitació parlamentària, però després l'instrument que ha de permetre gestionar aquest IRPF. Aquest instrument és l'Agència Tributària de Catalunya. Hem arribat a un acord amb un contracte programa a 4 anys, amb quasi bé 500 milions d'euros d'inversió.
5: El govern i Esquerra també acorden en una futura comissió bilateral amb l'Estat sense calendari la creació d'un òrgan per coordinar la governança del sistema aeroportuari de Catalunya. En matèria lingüística han pactat una partida de 50 milions d'euros en 3 anys per crear continguts en català a les xarxes socials i les plataformes. L'acord de pressupostos recull també un pla de xoc per rehabilitar barris i nuclis antics amb una dotació de 160 milions durant 3 anys i un pla de pobles amb una inversió de 400 milions milions d'euros fins al 2030. El govern espera tancar ara un acord amb els comuns

0: tot i que avisa que no hi ha grans marges econòmics.
1: Jordi Corbalan, gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
1: Afegir que a 11:45 el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, farà una compareixença des de la seu d'Esquerra Republicana. També a 12:00, avui roda de premsa posterior a la reunió de govern. Ho podreu seguir aquí en directe a 3Cat Info.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Canviem de qüestió. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears coincidint amb la visita de Putin a la Xina. L'exèrcit rus desplegarà més de 64.000 efectius i 7.800 unitats d'equipament militar en les maniobres que duraran des d'avui fins dijous i que també inclouran disparar míssils balístics en territori rus. Els exercicis es faran en paral·lel al viatge del president rus a Pequín, on demà s'ha de reunir amb el seu homòleg Xi Jinping, una trobada que es produirà menys d'una setmana després de la trobada del líder xinès amb Donald Trump. El president rus espera que la cimera serveixi per avançar en el projecte d'un gran gasoducte per abastir la Xina. Moscou, Cristina Solies.
3: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
4: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
3: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident.
1: I l'Iran ha manifestat la seva voluntat negociadora, però diu que està preparat per a una resposta poderosa a qualsevol nova agressió, tot després que Donald Trump ha dit que ha ajornat un atac a gran escala contra el país persa, previst per avui mateix, però per donar una oportunitat a les negociacions amb Teheran, ho ha aturat, assegura. El president nord-americà diu que ho ha decidit a petició de l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar, que creuen que un acord de pau encara és possible. Washington, Oriol Serra.
5: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
6: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
5: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per bombardejar aquell país si ho consideren necessari.
1: Pel que fa a les negociacions, el número 2 del ministre d'Afers Estrangers ha revelat que l'última proposta que han enviat als Estats Units inclou l'aixecament de sancions i l'alliberament de fons iranians que estan congelats en bancs estrangers. A més, reclamen que si hi ha un acord de pau inclogui també el Líban, on Israel manté els atacs que han causat ja més de 3.000 morts. 3 minuts, mal comptats, i arribarem a 10:45. Tornem a casa nostra. Avui, nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors, en aquest cas concentrada a les comarques del Vallès i del Maresme. Els docents han tallat la C-17 a Montcada i també la Nacional 2 a Premià de Mar i Mataró. Podem marxar a aquesta hora fins a Mataró i tenim la Marta Vallès. Marta, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs sí, protestes que han començat a 8:45 del matí a Premià de Mar, on s'ha tallat la carretera Nacional 2, i a Calella. També a Mataró, on a més famílies, treballadors i docents de l'escola Joan Coromines han tallat també la carretera Nacional 2 i s'han concentrat fins fa uns moments a les portes dels serveis territorials d'educació. A les reivindicacions de tot el col·lectiu docent, menys ràtios a les aules, més sou i millores a l'escola inclusiva, i afegeixen en aquest cas el rebuig al tancament d'un grup d'infantil 3. Oriol Reventós és un dels professors del centre.
8: Que amb la matrícula viva, que una línia infantil estigui amb ràtios baixes, no vol dir res. Justament el meu grup són 28, les contradiccions aquestes, vale, sí, entenem això, però ens tancareu la línia tota la vida. L'escola que està projectada es farà, tothom sap que quan es faci l'escola nova farà l'efecte crida.
7: La protesta es traslladarà cap al migdia a Granollers, al Vallès Oriental, on s'ha convocat els docents del Maresme i d'aquesta comarca a una marxa fins a arribar a la Roca del Vallès. Aquest matí també s'ha tallat la C-17 en ambdós sentits, a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. També s'han fet accions en aquesta comarca a Barberà del Vallès. En aquesta zona, la convocatòria central és una concentració convocada per les 12 a la plaça Espanya de Sabadell.
1: Marta Vallès, gràcies. Bon dia.
7: Bon dia.
1: I us ho dèiem en titulars, preocupació entre les famílies de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita al Montsià per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves, el matalleó. És una pràctica que consisteix a bloquejar les caròtides per darrere, la qual cosa pot provocar la pèrdua de consciència durant uns segons. Tortosa, Jordi Barranca.
9: Ja fa temps que aquesta

0: Pràctica s'ha fet viral i ha entrat en força als patis d'escoles i instituts i això preocupa i molt la comunitat educativa. A l'Institut dels Alfacs de la Ràpita al Montsià, el Matalleu s'ha propagat després que s'hagi fet publicar a les xarxes una comunicació de la direcció adreçada a unes famílies que estan preocupades per aquesta pràctica. Yaiza Palacios és el representant de l'AFA de l'Institut.
1: És important i sabem que no és un joc, i menys un joc segur. Pot provocar lesions cerebrals, traumatismes cranials, dany cervical i bueno, dins de lo que són les arts marcials, esta pràctica només la realitzen amb supervisió professional i protocols de seguretat estrictes.
0: En el correu que s'ha difós s'adjuntava el protocol que el centre aplica cada cop que en detecten algun cas. Fons al centre, el que explica en aquesta emissora és que és el mateix que se segueix, per exemple, quan hi ha algun problema mèdic com ara un desmai. En aquests casos s'avisa el 112 i també les famílies. Per tot plegat, reclamen la implicació directa del departament.
1: Seria de gran importància que el departament posi mesures més específiques. Creiem que s'hauria de fer més pedagogia dins el centre, tant als alumnes com a les famílies, fent xerrades de prevenció, molta més vigilància als patis i coordinar-se amb els serveis sanitaris per a que entren a les aules.
0: Moltes d'elles asseguren s'han assabentat de tot a través dels mateixos adolescents.
2: Hem arribat a un quart d'11, moment d'aturar-nos. Toca trànsit i temps i comencem pel trànsit. Saludem el nostre equip viari, Clàudia Serra. Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs hores d'ara el punt més complicat el tenim a la P7, a Santa Margarida i als Monjos. Sentit nord, hi ha uns 12 quilòmetres de cua des de Banyeres de Penedès per tasques de neteja de la via després de l'accident d'ahir al vespre entre dos camions en aquest punt. Només hi ha un carril obert i en aquest punt afectada també amb retencions la Nacional 340 a l'Arbós, sentit Barcelona, que va paral·lela a l'AP7. A la resta de carreteres, normalitat amb les retencions habituals d'aquesta hora. És tot.
4: El temps.
2: Jofre Genué.
5: Els núvols abundants de primeres hores s'han anat esqueixant i ara mateix només queden alguns núvols baixos molt localitzats que no evitaran que el sol s'imposi arreu del país amb un ascens notable de les temperatures i amb la tornada d'aquests valors pròxims als 30 graus, sobretot cap a Ponent o Terres de l'Ebre i en general fins i tot superiors als 25 en moltes poblacions, un ambient una mica més típic de maig, amb més bonança, tot i que avui encara no acaba definit del tot. De fet, a partir de migdia i a la tarda esperem encara algunes nuvolades amb ruixats, sobretot entre el Berguedà, Ripollès, Lluçanès, nord d'Osona, sobretot, també Garrotxa, Pla de l'Estany, nord de la Selva, Gironès, molt estirant aquestes àrees, a part de tota la serrada del Pireu, poden haver-hi alguns ruixats o alguns petits xàfecs, o fins i tot no es pot descartar alguna petita tempesta que encara tingui una mica d'intensitat. Però, en general, fenomen ja que no tindran res a veure amb les precipitacions d'ahir, seran menys extenses i també menys intenses. La bonança s'imposarà pels propers dies. Els ruixats aniran desapareixent cada cop més, o, en tot cas, algun d'aïllat per la mateixa calor en zones del Pirineu de muntanya i, sobretot, pendents de la temperatura, que ha d'anar cap amunt i que ens pot dur els primers 35 graus de l'any, sobretot a partir de divendres, quan el termòmetre tocaria sostre. Estem parlant, sobretot, de les zones més càlides de Ponent.
4: Tresca Info.
6: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
7: Quan vulgui.
6: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
7: Tot el temps que vulgui.
6: I totes les bombolles que vulgui?
7: Totes les bombolles que vulgui.
6: I tot el relax que vulgui?
7: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Quaranta anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
11: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
12: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
13: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
10: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Avui, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. El radar de 3

0: Que t'info, traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
0: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: 3Cat Info.
2: 10 minuts i arribarem a 11:15. Els productors de fruita seca del Camp de Tarragona calculen que l'últim temporal de vent ha provocat pèrdues importants al sector. Unió de Pagesos concreta que hi ha camps de garrofers que han perdut el 40% de la producció i explotacions d'avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els conreus d'avellana més afectats per les ventades del 14 i del 15 de maig són els que estan ubicats a la Selva del Camp, al Baix Camp, Vilallonga del Camp, al Tarragonès i al Cubell Valls, a l'Alt Camp. Hi ha camps que han perdut el 30% de la producció. El vent també ha fet caure moltes garrofes, sobretot a l'Amazó, a l'Alt Camp. També estimen que hi ha explotacions d'ametllers que perdran el 20% de la collita. El responsable de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Sergi Martín, diu a 3Cat Info que el vent ha fet caure els fruits.
4: Aquest vent ha agafat els arbres molt tendres amb la brotació de primavera i amb els fruits petitons i dèbils. I el que ha passat és que aquestes ventades de cops fins a 90 km per hora doncs, han llançat molta fruita a terra i molts brots tendres i ha fet bastant de mal, això sí, a zones, no ha sigut una cosa general.
3: El sindicat agrari diu que és essencial disposar d'assegurances de rendiment realistes que cobreixin les pèrdues de producció. També demanen al Departament d'Agricultura que valori els danys amb celeritat i que compensi els pagesos afectats.
2: I ara ens situem a la capital catalana. Els treballadors municipals de Barcelona i els empleats de les empreses concessionàries hauran d'anar en parelles quan treballin a la intempèrie amb temperatures molt altes. Una nova instrucció aprovada per l'Ajuntament estableix que quan es decreti el nivell més alt d'emergència per calor, aquests treballadors podran treballar un màxim de 20 minuts seguits al carrer i hauran de fer descansos en espais que els permetin recuperar l'equilibri tèrmic. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el tinent d'alcaldia Albert Batlle afegeix que la nova mesura preveu fins i tot la suspensió de les feines si els termòmetres se situen per sobre dels 35 graus.
5: La part més alta d'aquesta escala podria arribar a suposar la suspensió del treball. Nosaltres pensem que qualsevol intervenció per sobre dels 35 graus hem d'anar molt en compte amb quines condicions el treball es realitza.
2: La instrucció també preveu mesures per a situacions d'alerta menys severa, com l'ús d'equips de protecció individual, crema solar, barrets o gorres, la reassignació de les feines més exigent a persones que no siguin especialment sensibles a la calor o també la rotació del personal per reduir el temps d'exposició. Aquestes mesures afecten uns 32.000 treballadors, 17.000 de la plantilla municipal i 15.000 d'empreses concessionàries i contractistes que treballen per l'Ajuntament. L'any passat, una treballadora dels serveis municipals de neteja en acabar la seva jornada laboral en plena onada de calor. En cultura, la literatura catalana serà l'any que ve la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí. És un dels principals esdeveniments del sector a nivell europeu i el més rellevant d'Itàlia. Per la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, el fet de ser convidat d'honor és el resultat de molts anys de feina. Ho explicava 3Cat Info.
6: Molt contents també perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180 i per això creiem que és un bon moment per ser convidats l'any que ve.
2: Per la consellera de Cultura, Sonia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i la cultura catalanes.
7: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. La força de la presència de la cultura catalana arreu del món és motiu d'orgull per al nostre país.
2: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats amb un petit escenari i una gran llibreria de títols traduïts a l'italià i també en llengua original i aniran una vintena d'autors de diferents gèneres. També està previst que es facin activitats paral·leles d'altres àmbits com el teatre i la música. La colla castellera dels Marrecs de Salt celebra 30 anys i prepara una diada al mes de juny que comptarà amb la presència de dues colles històriques. Els Marrecs s'han posat Girona en el mapa de les celebracions castelleres del país. Carla Saló Pujol.
8: Se celebrarà a la plaça del Vi de Girona el diumenge 14 de juny i comptarà amb la participació dels castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona, dues colles que han assolit castells de 10. Coincidint amb l'aniversari dels Marrecs, també es commemoraran els 30 anys de la plaça del Vi com a punt casteller imprescindible de les comarques del nord. Pau Caravaca és el cap de colla dels Marrecs de Salt.
9: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord. Valorem que Castells de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona doncs vulguin ser també en aquesta diada a plaça del Vic.

0: Al llarg de l'any, els marrecs faran diferents actes per celebrar 30 anys de cultura popular que acabaran amb la pujada del Pilar de Quatre a les escales de la catedral l'1 de novembre, coincidint amb les fires de Sant Narcís.
1: La plataforma que defensa la rehabilitació de la casa que el president Macià tenia al municipi d'Alcarràs, al Segrià, demana al govern que actuï de forma immediata per evitar la degradació d'aquest edifici. Salvem que el Macià considera que no es pot esperar que resolgui el recurs presentat pel propietari de l'immoble, que es nega a fer-hi les obres de reforma urgents que li reclama l'executiu català. La resolució del recurs podria trigar uns 3 mesos. Ferran Dalmau és portaveu de la plataforma.
2: I la Generalitat el que no pot fer és caure a la trampa d'estar-se 3 mesos per a contestar un recurs que no li cal contestar. Llavors, el que fem nosaltres amb aquest requeriment és dir-li, mira, tu has d'actuar ja sense esperar-te aquests 3 mesos, perquè, primera, que estaríem fent-li el joc al propietari, que el que vol és demorar-ho tot, i, segona, perquè la casa no s'ho pot permetre.
1: Recordem que Cal Macià, coneguda també com a Casa Vallmanya, està declarada com a bé cultural d'interès nacional.
3: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista del Barça, Fermín López. És una lesió que es va fer el jugador l'últim partit de Lliga contra el Betis. Fermín podria perdre's també l'inici de la pretemporada vinent amb el Barça. Una lesió que arriba el dia que el tècnic Hansi Flick firma la renovació amb el club blaugrana fins al 2028.
5: Passa.
6: El Barça és més que un club. Per mi és un plaer continuar aquest viatge. Cada dia sento la passió que transmet el club, els jugadors, els fans. Per mi és especial. Hem compartit grans moments en el passat, però tinc ganes de més i vull guanyar més títols. Gràcies per la confiança, sóc molt feliç.
4: Mentrestant, Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions que jugaran dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. I acabem de saber que Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. Ballester va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent i al gener ja va ser l'entrenador de l'equip fins a final de temporada. Ara ha renovat per un any. Florentino Pérez podria tenir oposició a les eleccions a la presidència del Madrid. L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
7: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
4: Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta del Madrid 13 anys després. No ha renovat amb el Benfica i espera que el club blanc pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescissió. I encara a Madrid, el defensa Dani Carvajal, de 34 anys, anuncia que deixarà el club blanc aquest estiu. Al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi.
3: 3CAT Info.
4: En futbol internacional, Pep Guardiola podria tancar la seva etapa al City després d'una dècada. Els mitjans anglesos asseguren que el comiat serà després del partit contra l'Aston Villa i que es farà una desfilada en un autobús dilluns que ve, tot i que des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més. Justament a la Premier League, l'Arsenal està a punt de guanyar-se el títol. Ahir van superar el Burnley 1-0 i poden ser campions avui mateix si el City ensopega en la seva visita al Bournemouth. I el blaugrana Rafinha figura a la llista de convocats de la selecció del Brasil per al Mundial. Carlo Ancelotti, el seleccionador, també ha cridat Neymar del Santos després de 2 anys i mig d'absència. Vinícius i Endrick de Madrid, entre d'altres.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En waterpolo avui, Sabadell-Barcelona, a les 8 del vespre en joc, l'accés a la final de la Lliga Masculina és el tercer i definitiu partit de la semifinal que enfronta els dos equips i que avui es juga a Can Llong. Qui guanyi jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit diumenge a la piscina de Sant Sebastià. En bàsquet, l'Uni Girona ha confirmat la renovació de l'entrenador Roberto Íñiguez. Fins al 2027 en parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
8: Amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
4: Mentrestant, Xavi Pascual ha comunicat al Barça que vol trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara té, pagant la clàusula de sortida de quasi 400.000 euros. Pascual vol marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà l'entrenador més del doble del que cobra el Barça i tindrà carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. A l'NBA de matinada, San Antonio Spurs han derrotat a Oklahoma City Thunder per 115-122. En el primer partit de la final de la Conferència Oest, actuació destacada de Francesc Wembanyama, 41 punts, 24 rebots contra els vigents campions. La pròxima matinada, primer partit a la final de l'altra conferència, l'Est, entre els Knicks i els Cleveland Cavaliers. I direm també que en handbol el Granollers renova el tècnic de l'equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029. També renova l'entrenador del femení, Robert Cuesta, fins al 2028.

0: 3CAT Info.
1: 10:45, moment de repassar el més destacat. A aquesta hora els Mossos d'Esquadra detenen Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, segons avança La Vanguardia i ha confirmat el cap de la Comissaria General d'Investigació al matí de Catalunya Ràdio. Andic ha estat traslladat als jutjats de Martorell, on li prendran declaració. I l'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig de capitals sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. També que Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat aquest matí l'acord per als pressupostos d'aquest any. Els republicans donaran suport als comptes després d'haver pactat el tren orbital, una societat per fiscalitzar les inversions de l'Estat, una recomposició del Consorci de la Zona Franca i 500 milions per a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. El govern espera ara tancar l'acord definitiu amb els comuns per aprovar divendres els comptes, que en total pugen a 49.000 milions d'euros. Des d'ara fins les 11 també us explicarem que l'exèrcit d'Israel manté retinguts més de 300 activistes, alguns dels quals catalans, després d'un nou assalt en aigües internacionals a la flotilla que es dirigia cap a Gaza. Una dotzena d'embarcacions han pogut continuar la travessa. També que els Mossos continuen recopilant els detalls de l'agressió a una menor d'edat per part de dues adolescents a Lleida i una tercera que ho va gravar amb el mòbil. Les imatges s'han viralitzat a les xarxes socials. A les agressores no les poden imputar penalment perquè tenen menys de 14 anys. I anirem a Lloret de Mar, on han iniciat una campanya antirumors per fer front als prejudicis en una població on conviuen més de 100 nacionalitats diferents. Quan faltin 5 minuts per les 11 arribaran els esports. Montse Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens explicaràs?
2: Doncs aquesta lesió de Fermín, el migcampista del Barça, es trenca el dit del peu i es perd el Mundial de Futbol. Hansi Flick continuarà dues temporades més a Barça i avui en waterpolo, Sabadell-Barcelona, en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre.
1: I el temps, el sol dominarà arreu del país amb alguns núvols poc importants i amb un ascens del termòmetre. Avui s'espera un ambient més càlid, valors pròxims als 30 graus a Ponent. Aquesta tarda encara s'esperen algunes nuvolades amb ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona. Passant gairebé 3 minuts de 2:45, els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare, segons ha avançat La Vanguardia i ha explicat fonts de la investigació 3CAT Info. Se'l traslladarà als jutjats de Martorell, que és qui porta aquesta investigació. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, ha subratllat que el cas està sota secret d'actuacions i que la investigació ha estat molt complexa.
3: Sí, són investigacions evidentment molt complicades, molt complicades.
4: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
3: Evidentment.
1: I a aquesta hora podem marxar en directe cap als jutjats de Martorell per saber si hi ha alguna novetat. Allà hi tenim en David Àngela. David, molt bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs mira, fa poca estona un dispositiu de diversos Mossos d'Esquadra ha coordonat l'accés aquí als jutjats de Martorell per on es preveu que arribi en breu en Jonathan Andic. Recordem que Martorell es troba en un procés de construcció de nous jutjats i que als vells on som s'hi ha d'accedir pel carrer perquè no té pàrquing i per tant no hi ha un accés soterrat. Això fa preveure que l'arribada d'Andic sigui davant dels mitjans. Mentrestant, comencen a trinxerar-se aquí trípodes, càmeres i molts mitjans a les portes del jutjat pendents de l'arribada d'aquest detingut que avui ha canviat en la seva condició, en aquest cas. De moment, poca informació. Sabem que el cas instrueix al jutjat número 5 i es preveu que aquest matí també pugui venir per aquí el seu advocat Cristóbal Martell. De fet, seria una manera de poder tenir informació sobre el gir que sembla que pren avui aquest cas per la mort d'Isaac Andic a la muntanya de Montserrat. Segons fonts properes al cas, diversos indicis, com per exemple que l'accident es produís en un camí planer sense perill, les declaracions contradictòries de Jonathan i la mala relació entre el pare

0: i fill, entre d'altres, haurien precipitat aquesta detenció per part dels Mossos d'Esquadra.
1: Perfecte, David. Doncs qualsevol novetat ens la fa saber. Fins ara.
0: Fins ara, bon dia.
1: Parlem ara també d'una altra investigació. L'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències i altres delictes i el cita a declarar el 2 de juny davant del jutge que porta el cas del rescat a l'aerolínia Plus Ultra. Hi ha una operació de l'UDEF en marxa. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia.
2: Bon dia, sí, s'està registrant, entre d'altres, l'oficina de l'expresident del govern espanyol. Està molt a prop de la seu del PSOE, el carrer Ferraz, i també tres seus d'empreses mercantils més, segons confirma l'Audiència Nacional. És una operació ordenada pel jutge que porta el cas Plus Ultra, José Luis Calama, que ja ha citat l'expresident espanyol a declarar com a investigat el proper dimarts 2 de juny pels delictes de blanqueig de capital i tràfic d'influències, entre d'altres. El jutge fa temps que instrueix la causa, ja hi ha diversos imputats, entre ells directius de l'aerolínia, i Calama rastreja si durant el rescat de la companyia amb la injecció pública de 53 milions es va aprofitar per rentar diner negre procedent, entre d'altres, de Veneçuela. I també vol saber si alguns dels directius van cobrar comissions il·legals. Entre els detinguts hi ha també l'empresari Julio Martínez, assessor de Plus Ultra i amic personal de Zapatero. El PP ja ha reaccionat a la notícia. El número 2 del partit, Miguel Tellado, diu que és d'una gravetat extrema, perquè no és només un expresident, sinó, segons escriu a les xarxes, el principal conseller de Sánchez, i reclama explicacions urgents al govern espanyol.
1: I ara marxem cap al Palau de la Generalitat. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han firmat aquest matí el pacte de pressupostos. El govern espera tancar ara l'acord definitiu amb els comuns per aprovar divendres els comptes, que pugen a 49.000 milions d'euros i, per tant, ja poder-los portar al Parlament. Anem, doncs, com deien, cap a Palau, Jordi Corbalan.
3: A la Galeria Gòtica, en una taula a peu dret amb la senyera darrere, el president Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han firmat el document de 14 planes que recull l'acord de pressupostos. Encaixada de mans i després han saludat els equips negociadors. La consellera d'Economia, Alicia Romero, parla d'uns pressupostos molt ambiciosos que refermen la voluntat d'autogovern i doten l'executiu d'estabilitat per poder fer polítiques públiques. Romero no estalvia elogis cap a Esquerra.
4: Respon al sentit de país i a la voluntat de que aquest país avanci. Crec que Esquerra Republicana demostra amb aquesta feina que ha fet i amb aquest acord que avui rubriquem el seu sentit de país, que ha posat el país per davant de tot i ho ha fet amb aquesta exigència i amb aquest compromís perquè siguem capaços de tenir un pressupost, de poder avançar i de poder continuar millorant la vida de la gent.
3: A banda de l'impuls de la línia de tren orbital i la governança catalana del Consorci de la Zona Franca, l'acord també recull el compromís d'impulsar durant la segona meitat d'aquest any l'acord de finançament i els canvis legislatius per poder recaptar l'IRPF. Això, però, dependrà del que passi a Madrid.
4: Treballarem perquè en la tramitació parlamentària s'incorpori o aquest element pugui estar dins de l'articulat. El que es presenta és les modificacions legislatives que han de fer efectiu aquest model de finançament. I aquí, evidentment, veurem què ens presenta finalment el govern d'Espanya, responent a l'acord que ja vam signar, i, evidentment, després això tindrà les seves derivades parlamentàries. No? Aleshores, el que volem treballar és perquè aquest element de la possible delegació de diferents gestió d'impostos aparegui.
3: El govern i Esquerra també acorden en una futura comissió bilateral amb l'Estat, encara sense calendari, la creació d'un òrgan per coordinar la governança del sistema aeroportuari de Catalunya. En matèria lingüística han pactat una partida de 50 milions d'euros en 3 anys per crear continguts en català a les xarxes socials i les plataformes. L'acord de pressupostos recull també un pla de xoc per rehabilitar barris i nuclis antics amb una dotació de 160 milions durant 3 anys i un pla de pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030. El govern espera tancar també amb un acord les negociacions amb els comuns, tot i que avisa que no hi ha grans marges econòmics.
5: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: 6 minuts i arribarem a 11:45. Més de 300 activistes, alguns dels quals catalans, continuen retinguts per l'exèrcit israelià després d'un segon assalt a la flotilla que navega en direcció a Gaza. L'exèrcit israelià va interceptar ahir una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals a prop de Xipre i una dotzena de vaixells se'n van poder escapar. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha felicitat els seus soldats i els ha animat a posar fi del tot a la missió pro-Palestina. Jerusalem, Jordi Brascó.
6: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això.

0: Oops, I Did It Again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
1: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
0: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
2: Centenars de persones es van manifestar ahir al vespre a Barcelona per protestar contra aquest assalt i demanar l'alliberament dels activistes. Davant la seu de la Comissió Europea a la capital, el portaveu de l'organització, Pablo Castilla, denunciava la hipocresia de Brussel·les.
3: Aquesta mateixa Unió Europea que es queda mirant davant el segrest de ciutadans europeus en aigües internacionals en zona de la seva responsabilitat. La mateixa Unió Europea que blinda les seves fronteres contra les persones migrants que fugen de la fam i de la misèria, però que després ens parla de drets humans per justificar la pujada de pressupostos militars i ens demana sacrificis a la classe treballadora.
2: I ara marxem cap a Lleida. Els Mossos d'Esquadra continuen recollint informació sobre l'agressió a una menor d'edat per part de dues adolescents i una tercera que ho gravava amb el mòbil després que les imatges de la pallissa s'hagin difós a través de les xarxes socials. Les agressores, però, no es poden imputar perquè tenen menys de 14 anys. Lleida, Estela Busoms.
4: Per això el que fa la policia és recollir tota la informació relativa a la pallissa i informar-ne a la Fiscalia de Menors, però des del punt de vista policial i judicial no tindrà més recorregut. En aquest sentit, ens diuen que el cas s'haurà d'abordar des dels serveis socials. De moment, en el marc de la investigació, i la mare de la víctima es va presentar a la comissaria per ampliar la denúncia que ja havia presentat a l'abril quan van passar els fets. Avui també podria comparèixer la mare de la principal agressora. Recordem que tot plegat va passar a la plaça de la Llotja de Lleida. A les imatges es pot veure com la víctima és a terra i rep cops i puntades de peu per part de dues adolescents i se sent la noia que ho grava com les anima a seguir pagant-la.
2: I ara marxem cap a Lloret de Mar, a la Costa Brava. Allà hi conviuen persones de més de 100 nacionalitats diferents. Per fomentar la cohesió de totes aquestes comunitats, l'Ajuntament ha llançat una campanya anti-rumors en què ofereixen eines per fer front als prejudicis. Lloret de Mar, Laia Claret.
5: Montse Rey, cap de serveis socials especialitzats de Lloret, especifica que han estat treballant amb entitats i veïns i han elaborat una guia pràctica on detalla què s'hi troba.
6: Documentació per poder treballar els rumors i els prejudicis, i després també hi ha una infografia on te podem combatre de manera ràpida quan ens arriba un rumor, de pensar seguim difonent aquest rumor o no, i et fa una mica de revisió, que és el que hauríem de fer sempre cada un de nosaltres quan ens arriba un rumor.
5: És un punt de partida i tenen la intenció de difondre-la en diversos àmbits, com ara fent una formació a tots els treballadors de l'Ajuntament.
2: I ara saltem a Elegido. Detinguts de matinada un jove de 25 anys per matar a trets als seus pares. Això és a Almeria. Els fets van passar ahir a la nit en ple carrer durant un tiroteig en què van quedar ferides greus quatre persones més, entre les quals dos menors d'edat, el seu fill de 7 mesos i una nena de 2 anys. També han quedat hospitalitzats amb ferides de bala un home i una dona. Segons fonts de la investigació, el presumpte autor dels trets, que va fugir del lloc dels fets, s'ha acabat entrant entregant a la policia. I als Estats Units, 5 persones han mort en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons ha informat la policia, hi ha 3 persones adultes que han mort pels trets de 2 agressors. Els suposats atacants, 2 nois de 17 i 19 anys, també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia també investiga l'incident com un possible crim islamòfob. I acabarem aquest bloc explicant-vos, encara als Estats Units, que hi ha més de 29.000 evacuats en un incendi forestal a Califòrnia. El foc va començar ahir al vespre, hora catalana, en una 60 de quilòmetres de Los Angeles, a Simi Valley, i el vent, fort i sec, que hi bufava, 50 quilòmetres per hora, va escampar ràpidament les flames. Hi ha 7.000 persones més en alerta que podrien haver de fugir de casa seva si el foc, que ha cremat més de 400 hectàrees, continua avançant descontroladament. L'incendi treballa més de 500 bombers.
7: Fresca Info. Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors.

0: Universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
1: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 3CAT Info.
3: 3:15. A aquesta hora actualitzem la situació carreteres i transports públics. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Comencem parlant de transport públic, precisament perquè hi ha una nova incidència a Rodalies. La línia R15 es troba tallada entre Reus i Marçà-Falset, degut a l'avaria d'un tren de mercaderies. Renfe informa que hi ha servei alternatiu per carretera entre aquests dos punts. Pel que fa a les carreteres, precaució a la C55 entre Castellbell i el Vilar i Sant Vicenç de Castellet, sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat per una avaria. El punt més complicat, però, segueix sent l'AP7 a Santa Margarida i els Monjos. Sentit nord, hi ha 12 quilòmetres de cua des de Banyeres de Penedès per tasques de neteja de la via després de l'accident d'ahir al vespre entre dos camions. En aquest punt només hi ha un carril obert. És tot de moment.
3: El temps. Jofre Genuí.
5: Aquesta matinada s'ha notat ja un ascens de la temperatura amb un cel força ennuvolat o amb el domini dels núvols. El termòmetre no ha baixat dels 17 graus a Barcelona, Sitges, en general a la costa entre els 14 i 16, i a l'interior la majoria de valors per sobre dels 10, àmpliament, amb 13 a Manresa, 14 a Lleida, 13 a Girona, per exemple. Els valors més baixos a les valls del Pireu han arribat als 6 a Viella, Gósol, Caralps, i els més baixos a alta muntanya ja per sobre dels 0 graus han desaparegut les glaçades, amb un grau positiu avui a la cota 2.500. Al llarg de la jornada d'avui esperem que aquest ascens de la temperatura es noti i amb valors més pròxims als 25 en general i fins i tot tocant els 30 a les zones més càlides de Ponent. Potser sí que encara persistiran alguns núvols, estones, però ha de dominar el sol i només al nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona, és on s'esperen encara algunes nuvolades que localment puguin donar algun xàfec amb certa intensitat o alguna petita tempesta. Encara hi ha alguns avisos d'algun petit patac d'aigua que en mitja hora pugui arribar a donar més de 20 litres per metre quadrat. Però en general fenòmens ja menys intensos, menys extensos respecte als d'ahir, i amb una tendència pels propers dies que aquests fenòmens cada cop siguin més anecdòtics i bàsicament en zones de muntanya per la mateixa calor a les tardes. A la resta del país venen uns dies de més sol i d'ambient més calorós, amb uns termòmetres que tocarien sostre de cara a divendres i possiblement amb l'arribada dels primers 35 graus a Ponent.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Passen gairebé 3 minuts de 3:15 i a aquesta hora hem de tornar cap a Madrid. Sembla que hi ha novetats al voltant d'aquesta investigació de l'Audiència Nacional que ha imputat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per aquest suposat delicte de blanqueig de capitals pel cas Plus Ultra. Ho està seguint la Tània Tàpia. Tània, molt bon dia, explica'ns.
6: Què tal? Bon dia. Doncs sí, estem davant de l'oficina de l'expresident. És el despatx professional de Zapatero, que està ubicat just al davant de la seu del Partit Socialista. A 9:45 entraven agents de l'UDEF per registrar-lo i una hora més tard, fa escassos minuts, ja n'han sortit amb 3 maletins plens de documentació. No ho vèiem, eren rígids, els han carregat a dins del seu vehicle i han marxat a l'interior de l'edifici, però encara queden alguns agents més. És un dels registres que s'està produint en el marc d'aquesta operació que ha ordenat el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamas. Estan fent també registres a d'altres mercantils, tot per saber, per trobar suposades proves de la implicació de Zapatero en el blanqueig de capitals o en el cobrament de comissions il·legals en el rescat de Plus Ultra. Una operació que està en marxa i que us anirem detallant. En tot cas, a recordar, el 2 de juny, Zapatero, primer president, expresident espanyol, citat davant d'un tribunal.
3: Perfecte, Tània, gràcies, bon dia.
6: Fins ara, bon dia.

Seguim amb més notícies. El cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, Ramon Chacón, es mostra preocupat per l'augment de tirotejos a Catalunya. Segons ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'any passat se'n van registrar 2%.

0: les 300. I els detinguts que fem per arma de foc pugen. Hem fet més detinguts. Per tant, tots els indicadors, sorprenentment, són bons. Tant de bon que bé puguem tornar a dir això, però els tirotejos ens augmenten.
1: Com a causa principal de l'increment d'armes de foc al carrer hi ha el cultiu i tràfic de marihuana, des dels Mossos alerten de la banalització de les armes de foc i la seva popularització entre els delinqüents. De mitjana, els Mossos d'Esquadra detenen 5.000 persones per tràfic de drogues. I ara cultura. El Ser Querido no entra de moment a les travesses per endur-se la Palma d'Or. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha rebut crítiques dispars, però el seu actor protagonista, Javier Bardem, sí que té una posició molt bona de cara al premi. Ara per ara hi ha tres favorites per guanyar aquesta 79a edició. Enviat especial, Marc Garriga.
2: Ja s'han projectat 14 títols i només en queden 8. Des del segon dia n'hi ha un que s'ha situat al capdavant de totes les quinieles i allà continua. És Fatherland, del polonès Pavel Pawlikowski, que ja es va endur el premi a la millor direcció el 2018 amb Cold War. Aquí mostra l'Alemanya post-Segona Guerra Mundial derruïda físicament i moralment en un dolorós blanc i negre, i per recórrer-la utilitza el viatge que l'escriptor Thomas Mann va fer a les dues Alemanyes durant la Guerra Freda. També està entre els favorits Ryusuke Hamaguchi, el director japonès que es va endur el premi al millor guió fa 5 anys amb Drive My Car i que ha presentat Sudden, un film anticapitalista, reflexiu i revolucionari alhora, rodat a França al voltant d'una residència d'avis i que convida a gaudir tots i cada un dels minuts que ens queden de vida. I la tercera és la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80 i que defensa la bondat com a valor en una societat que només reconeix el rendiment econòmic. Pel que fa al Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, ha rebut crítiques de tot tipus. No ha agradat de forma generalitzada a la crítica especialitzada. Que això no vol dir que no pugui entrar al palmarès, perquè al final la decisió està únicament en mans del jurat. Segurament la seva opció més clara és el premi al millor actor. Javier Bardem està immens i hi ha un dels membres del jurat, l'actor Stellan Skarsgård. Se li ha escapat aquest comentari en declaracions a la revista Variety.
3: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
2: Entre aquestes bones interpretacions femenines hi ha les de Sandra Hüller a Fatherland, Lea Seydoux a Gentle Monster i a L'Inconnu, i Adèle Exarchopoulos a Garants. D'entre les que queden per veure, Coward, de Lucas Dont, arriba amb molta expectació, igual que la bola negra dels Javis.
1: I ara esports.
4: Futbol català al dia.
5: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3cat.info. El Sabadell diu adeu al somni de l'ascens directe, derrota inesperada davant l'Antequera a la Nova Creu Alta per 0-1 i l'Aldengo aprofita per assegurar la primera posició. El Nàstic guanya l'Europa per 2-1 en un duel dramàtic amb un gol local de penal al temps de descompte. Els tarragonins surten del descens i l'Europa es manté en zona de play-off. El Reus Futbol Club Redis cau a la primera ronda del play-off d'ascens a la primera federació davant l'Orense. 2-1 en contra Galícia, que no fa bo l'empat aconseguit al partit d'anada. I també han començat els play-offs d'ascens a la segona federació amb dues victòries visitants, l'Hospitalet 0, Badalona 2 i Vilanova 0, Cornellà 1. A la Lliga Elite, festa grossa al Guinardó i a Montcada i Reixac. El Martinenc i el Sant Juan de Montcada segellen les dues primeres places i l'any que ve jugaran a la tercera federació. El Sant Feliuenc, el Vilafranca, el Júpiter i el Ciutat Cooperativa, en canvi, perden la categoria. I l'Ona Sant Adrià goleja la Reial Societat B per 4-1 a l'anada de la final del play-off d'ascens i tenen un peu a la primera federació femenina.
4: Futbol català a 3cat.info.
6: I ara repassem què ens depara este cap de setmana. En primera federació, els tres equips catalans juguen l'última jornada de la Lliga regular amb coses en joc. El Nàstic visita el camp de l'Hèrcules depenent d'ell mateix per salvar la categoria. Igualant el resultat del Tarassona, se mantindrà en primera ref. Precisament l'equip aragonès rep el Sabadell, que si guanya assegurarà la segona posició, important de cara al play-off. I l'Europa rep l'Eivissa a Can Dragó amb l'objectiu de ser cinquè i disputar precisament el play-off. Depèn d'ell mateix, ja que té un punt més que el Cartagena i dos més que l'Algeciras. En tercera federació se juguen els partits de tornada de la primera eliminatòria del play-off, Badalona a l'Hospitalet i Cornellà a Vilanova, amb avantatge per als dos equips locals. I també comencen els play-off d'ascens, però en este cas de la Lliga Elite a tercera federació. Rubí, Pobla de Mafumet i Sant Mauro Prat. Este semifinal se disputen en

0: format d'anada i tornada. I en la competició femenina, este cap de setmana pot ser el de l'ascens de l'Ona Sant Adrià a Primera Federació. Les catalanes defensen el 4-1 de l'anada en Zubieta contra la Reial Societat B.
1: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. Esports.
2: Doncs seguim ara amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
3: Hola, bon dia. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista de Barça, Fermín López. És una lesió que es va fer el jugador en l'últim partit de Lliga contra el Betis. Fermín es podria perdre també al començament de la pretemporada vinent. La notícia de la lesió arribava el dia que el tècnic Hansi Flick firmava la renovació amb el Barça fins al 2028.
4: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem. We are working for that.
3: Per la seva banda, Alexia Putellas serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions que jugaran dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. I avui, aquest matí, hem sabut que Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F de futbol. Ballester va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent i al gener ja va ser l'entrenador de l'equip fins a final de temporada. Ara ha renovat per un any.
5: Bueno, moltíssim, perquè al final vaig entrar en un moment, crec, molt, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram ja llarg de la temporada i ara sí que és cert que aquest últim mes ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius, però sí que ho afronto amb moltíssima il·lusió per poder començar des de zero, no? un projecte que conec molt bé. Això sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes de que comenci el primer dia.
1: 3CAT Info.
3: Florentino Pérez podria tenir oposició a les eleccions a la presidència de Madrid. L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
6: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
3: Mourinho està a punt de tancar la tornada a la banqueta blanca 13 anys després. No ha renovat amb el Benfica i espera que Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescissió i el defensa Dani Carvajal, de 34 anys, anuncia que deixarà Madrid aquest estiu. Al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi. En waterpolo, avui Sabadell-Barcelona a les 8 del vespre en joc l'accés a la final de la Lliga Masculina. És el tercer i definitiu partit de la semifinal que enfronta els dos equips i que avui es juga a la piscina Can Llong. Qui guanyi jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit diumenge a la piscina de Sant Sebastià. En handbol, el Granollers renova el tècnic de l'equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029.
7: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant del primer equip del club que ha estat de la meva vida.
3: També renova l'entrenador del femení, Robert Cuesta, fins al 2028. Ara Cuesta, però, passarà a ser el segon tècnic de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García. En bàsquet, l'Uni Girona renova l'entrenador, Roberto Íñiguez, fins al 2027. Mentrestant, Xavi Pascual ha comunicat al Barça que vol trencar aquest estiu els dos anys de contracte que encara té, pagant la clàusula de sortida de quasi 400.000 euros. Pascual vol marxar al Dubai, equip d'Eurolliga, que pagarà l'entrenador més del doble el que cobra el Barça i tindrà carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. Direm també que en motor Àlex Márquez, pilot de MotoGP, serà baixa al pròxim Gran Premi d'Itàlia a finals de mes. Márquez va caure diumenge al circuit de Barcelona a Catalunya i va passar pel quiròfan per una fractura d'una vèrtebra que el pot tenir de baixa un mes i mig. Tampoc podria ser a la cita de Mugello el seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble

0: operació. I durant els textos d'ahir a Montmeló, caiguda de Jorge Martín, que s'afegeix a les de Zarco i Dijan Antonio.
1: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. Els Mossos han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare, segons ha pensat La Vanguardia. Segons han explicat fonts de la investigació 3Cat Info, se'l traslladarà als jutjats de Martorell, que porta la investigació. Isaac Andic va morir en caure per un camí de muntanya quan feia una excursió amb el seu fill a Montserrat al desembre de l'any 2024. L'Audiència Nacional Espanyola imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos d'aquest any que inclouen inversions en educació, el reforç del català, un pla de pobles petits i polítiques per la gent jove i la gent gran i una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per la gestió de l'IRPF. Talls a la xarxa viària i manifestacions al migdia marquen una nova jornada de vaga de mestres i professors. Avui estan convocats els docents del Vallès i el Maresme. Els sindicats esperen rebre avui una nova proposta del departament com a condició per participar demà en una nova reunió negociadora. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit, coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada del líder xinès amb Donald Trump. Preocupació dels Mossos per l'increment de tirotejos a Catalunya. Cada setmana en registren 2 de mitjana. Tot i que el balanç total és de 7 persones mortes per arma de foc, més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire i ningú no va prendre mal. L'OMS admet la preocupació per la velocitat de contagi del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i Uganda. L'últim balanç parla d'almenys 131 morts i més de 500 casos sospitosos. I la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de diferents gèneres. Aquest saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista de Barça, Fermín López. Mentrestant, el tècnic Hansi Flick continuarà 2 temporades més a Barça. Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. Ballester va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent. I en waterpolo, Sabadell-Barcelona, en joc l'accés a la final de la Lliga Masculina a les 8 del vespre.
0: El sol dominarà arreu del país amb alguns núvols poc importants i amb un ascens del termòmetre avui, dimarts 9 de maig, espera un ambient més càlid i valors pròxims als 30 graus a Ponent. Aquesta tarda encara s'esperen algunes nuvolades amb ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona.
1: Trescat Info.
0: 11 i pràcticament 4 minuts. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom. Benvinguts. Com us dèiem, els Mossos han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón. El mateix Chacón ha subratllat que el cas està sota secret d'actuacions i que la investigació ha estat molt complexa.
3: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades.
4: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
3: Evidentment.
0: Seguim pendents que se'l traslladi, com us dèiem, als jutjats de Martorell. Anem cap allà. David Àngela, bon dia.
5: Un dispositiu de diversos Mossos d'Esquadra ha coordinat l'accés aquí als jutjats de Martorell, per on es preveu que arribi en breu en Jonathan Andic. Recordem que Martorell es troba en un procés de construcció de nous jutjats i que els vells on som s'hi ha d'accedir pel carrer perquè no té pàrquing i, per tant, no hi ha un accés soterrat. Això va preveure que l'arribada d'Andic sigui davant dels mitjans. Mentrestant, comencen a trinxerar-se aquí trípodes, càmeres i molts mitjans a les portes del jutjat, pendents de l'arribada d'aquest detingut que avui ha canviat en la seva condició, en aquest cas. De moment, poca informació, sabem que el cas instrueix el jutjat número 5 i es preveu que aquest matí també pugui venir per aquí el seu advocat Cristóbal Martell. De fet, seria una manera de poder tenir informació sobre el gir que sembla que pren avui aquest cas per la mort d'Isaac Andic a la muntanya de Montserrat. Segons fonts properes al cas, diversos indicis, com per exemple que l'accident es produís en un camí planer sense perill, les declaracions contradictòries de Jonathan i la mala relació entre el pare i fill, entre d'altres, haurien precipitat aquesta detenció per part dels Mossos d'Esquadra.
1: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han firmat aquest matí el pacte de pressupostos. El govern espera tancar ara l'acord definitiu amb els comuns per aprovar divendres els comptes, que pugen a 49.000 milions d'euros, i portar-los al Parlament, que és qui els ha de donar el vistiplau definitiu. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
6: A la Galeria Gòtica, en una taula a peu dret amb la senyera darrere, el president Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han firmat el document de 14 planes que recull l'acord de pressupostos. Encaixada de mans i després han saludat els equips negociadors. La consellera d'Economia, Alicia Romero, parla d'uns pressupostos molt ambiciosos que refermen la voluntat d'autogovern i doten l'executiu d'estabilitat per poder fer polítiques públiques. Romero no estalvia elogis cap a Esquerra.
7: Respon al sentit de país i a la voluntat de que aquest país avanci. Crec que Esquerra Republicana demostra amb aquesta feina que ha fet i amb aquest acord que avui rubriquem el seu sentit de país, que ha posat el país per davant de tot i ho ha fet amb aquesta exigència i amb aquest compromís perquè siguem capaços de tenir un pressupost, de poder avançar i de poder continuar millorant la vida de la gent.
6: A banda de l'impuls de la línia de tren orbital i la governança catalana del Consorci de la Zona Franca, l'acord també recull el compromís d'impulsar durant la segona meitat d'aquest any l'acord de finançament i els canvis legislatius per poder recaptar l'IRPF. Això, però, dependrà del que passi a Madrid.
7: Treballarem perquè en la tramitació parlamentària s'incorpori o aquest element pugui estar dins de l'articulat. El que es presenta és les modificacions legislatives que han de fer efectiu aquest model de finançament. I aquí, evidentment, veurem què ens presenta finalment el govern d'Espanya responent a l'acord que ja vam signar i, evidentment, després això tindrà les seves derivades parlamentàries. No? Aleshores, el que volem treballar és perquè aquest element de la possible delegació de diferents gestió d'impostos aparegui.
6: El govern i Esquerra també acorden en una futura comissió bilateral amb l'Estat, encara sense calendari, la creació d'un òrgan per coordinar la governança del sistema aeroportuari de Catalunya. En matèria lingüística han pactat una partida de 50 milions d'euros en 3 anys per crear continguts en català a les xarxes socials i les plataformes. L'acord de pressupostos recull també un pla de xoc per rehabilitar barris i nuclis antics amb una dotació de 160 milions durant 3 anys i un pla de pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030. El govern espera tancar també amb un acord les negociacions amb els comuns, tot i que avisa que no hi ha grans marges econòmics.
0: Doncs bé, els comuns insisteixen que l'acord de pressupostos no està tancat perquè les negociacions en matèria d'habitatge asseguren que no van bé. Segons la líder dels comuns, Jessica Albiach, el govern està enrocat i li adverteix que no aprovi els comptes sense tenir-los lligats amb ells.
8: El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove al Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hagin signat l'ampliació de l'acord. Necessitem més ambició i que el govern surti d'aquest enrocament pel que fa a l'ampliació en polítiques i en recursos d'habitatge.
0: I un dia més hem de parlar de mobilitzacions de mestres i professors, avui concentrada a les comarques del Vallès i el Maresme. Els docents han tallat la C-17 a Montcada i també la N-2 a Premià de Mar i a Mataró. Anem cap allà, Marta Vallès, bon dia.
9: Hola, bon dia. Sí, en efecte, concentració en aquests moments a l'aparcament d'una gran cadena esportiva aquí a Mataró. D'aquí sortirem d'aquí uns minuts per enfilar la C-60 que uneix el Maresme i el Vallès Oriental. Serà una marxa lenta de vehicles que aquí estan guarnint amb llaçades i amb motius de color groc, també amb globus, per anar fins a Granollers. D'allà sortirà una altra marxa que arribarà fins a la Roca del Vallès per fer sentir, diuen, les queixes de l'escola pública al poble del president Salvador Illa. Les accions començaven avui més tard. No s'han fet els talls habituals d'altres jornades a l'autopista C-32 o a l'AP-7. Sí que s'han tallat, però, la carretera Nacional 2 a Premià de Mar, al Baix Maresme, a Mataró i també a la part nord, a Calella. I la C-17 a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. A partir dels actes central són a les 12 aquesta marxa lenta cap a la Roca, on faran un dinar de carmanyola, i també a les 12 concentrar a la plaça Espanya de Sabadell.
0: Marta, gràcies, bon dia.
9: Bon dia.
1: perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Anem cap a Madrid. L'Audiència Nacional Espanyola investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències i altres delictes. I el cita a declarar el 2 de juny davant del jutge que porti el cas del rescat a l'aerolínia Plus Ultra. Els agents de l'UDEF han registrat l'oficina de l'expresident buscant proves. Tània Tàpia, bon dia.
10: Sí, bon dia. S'han endutjat 3 maletins amb documents. Encara hi ha agents a l'interior d'aquesta oficina professional de l'expresident. Hi ha també registres d'altres empreses vinculades a la companyia i a l'entorn de Zapatero. El jutge José Luis Calama investiga si l'expresident està implicat en el blanqueig de capitals i el cobrament de comissions il·legals durant l'operació de rescat amb diners públics de l'aerolínia Plus Ultra. Ell fa poc més de 2 mesos ho negava tot en una compareixença a la comissió d'investigació del cas Coldo del Senat.
11: Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
12: A través de análisis relevante.
11: Difamar.
12: La misma cantidad, difamar, en las mismas fechas.
11: Difamar.
10: En aquesta causa ja hi ha diversos imputats, entre els quals directius de l'aerolínia, també l'empresari Julio Martínez, assessor de Plus Ultra i amic de Zapatero. El PP reclama ja explicacions urgents i parla d'un cas d'extrema gravetat. Zapatero és el primer expresident espanyol investigat per la justícia, però el PSOE demana tranquil·litat i defensa la presumpció d'innocència i emmarca l'operació en una croada de la dreta contra els avenços socials que va impulsar Zapatero durant els seus governs.
0: Gràcies, Tania. I de l'exterior, Rússia fa partir d'avui 3 dies d'exercicis nuclears. L'exèrcit desplega 64.000 efectius en les maniobres que es fan en paral·lel al viatge de Putin a Pequín, on demà es reuneix amb Xi Jinping. El president rus espera que la cimera serveixi per avançar en el projecte d'un gasoducte per abastir la Xina. Putin presumeix de bones relacions entre els dos països.
13: Agraeixo profundament el compromís del president Xi Jinping amb la cooperació a llarg termini amb Rússia. Estic convençut que els nostres llaços càlids i amistosos ens permeten traçar els plans més audaços per al futur i portar-los a la realitat.
0: El viatge de Pequín a la Xina es produeix poc després del de Trump. Segons el Financial Times, Xi Jinping hauria dit al president nord-americà que Putin podria acabar penedint-se d'haver envaït Ucraïna, però Pequín ho ha negat. I l'Iran ha manifestat la seva voluntat negociadora, però diu que està preparat per a una resposta poderosa a qualsevol nova agressió, tot després que Donald Trump ha dit que ha ajornat un atac a gran escala contra el país persa, previst per avui mateix, per donar una oportunitat a les negociacions amb Teheran. El president nord-americà diu que ho ha decidit a petició de l'Aràbia Saudita, als Emirats Àrabs i Qatar, que creuen que un acord de pau encara és possible. Pel que fa a les negociacions, el número 2 del ministre d'Afers Estrangers ha revelat que l'última proposta que han enviat als Estats Units inclou l'aixecament de sancions i l'alliberament de fons iranians que estan congelats en bancs estrangers. A més, reclamen que si hi ha un acord de pau, inclogui també el Líban, on Israel manté els atacs que han fet ja més de 3.000 morts. Canviem radicalment de qüestió. El cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, es mostra preocupat per l'augment de tirotejos a Catalunya. Segons ha anunciat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'any passat se'n van registrar 2 per setmana de mitjana, amb un balanç total de 7 morts i 29 ferits de bala. Tot i aquest increment, la resta d'indicadors sobre armes de foc ha baixat.
3: Els homicidis ens han baixat. Els narcoassalts ens han baixat, que és pràcticament el catalitzador dels atacs amb arma de foc. Passem de 87 a 49, baixant pràcticament un 50%. La intervenció d'armes de foc, n'agafem unes 400 a l'any, han baixat a unes 300. I els detinguts que fem per arma de foc pugen, hem fet més detinguts. Per tant, tots els indicadors, sorprenentment, són bons. Tant de volen que bé puguem tornar a dir això, però els tirotejos ens augmenten.
0: Com a causa principal de l'increment d'armes de foc al carrer i al cultiu i tràfic de marihuana a Catalunya, de mitjana els Mossos d'Esquadra detenen 5.000 persones per tràfic de drogues. I hem de parlar de l'Ebola. El director de l'OMS, Tedros Adhanom, assegura que els preocupa la rapidesa amb què s'estén aquest brot a la República Democràtica del Congo i a Uganda. L'últim balanç parla de 131 morts i més de 500 casos sospitosos. Adhanom ha explicat al plenari de l'OMS, reunit avui a Ginebra, que per primera vegada va decidir decretar l'emergència mundial diumenge sense consultar el comitè davant la gravetat de la situació.
14: I did not do this.
15: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
14: of the epidemic.
0: I assegura que avui mateix reunirà el comitè d'emergència perquè emeti recomanacions per frenar el virus de l'Ebola. Tedros Adhanom ha detallat els motius pels quals està preocupat, d'una banda perquè s'han detectat casos en zones urbanes com Kampala, a Uganda, o Goma, al Congo, i també per les precàries condicions en què treballen els professionals sanitaris d'aquests països, sumat a la inestabilitat de certes regions del Congo on s'han detectat el gruix dels malalts d'Ebola. Hem arribat a un quart de 12 del migdia. Fem una aturada pel trànsit i el temps i comencem amb l'equip viari per saber com se circula a aquesta hora i com està el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Comencem parlant del transport públic, en concret del metro de Barcelona. La línia L1, la vermella, pot circular amb freqüència de pas alterada per l'avaria d'un tren a l'estació Can Serra, que ja ha estat resolta. Recordem també que a Rodalies hi ha una incidència activa. La línia R14 està tallada entre Reus i Marçà-Falset, degut a l'avaria d'un tren de mercaderies. Hi ha servei alternatiu per carretera entre aquests dos punts. I pel que fa a les carreteres, el punt més complicat durant tot el matí ho està sent, segueix sent l'AP7 a Santa Margarida i els Monjos, sentit nord, i ara ja 13 quilòmetres de cua des de Banyeres de Penedès per tasques de neteja de la via després de l'accident que hi va haver ahir al vespre entre dos camions. En aquest punt, precaució perquè només hi ha un carril obert. És tot.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
17: Els núvols abundants a primeres hores s'han anat esqueixant i ara mateix només queden alguns núvols baixos molt localitzats que no evitaran que el sol s'imposi arreu del país amb un ascens notable de les temperatures i amb la tornada d'aquests valors pròxims als 30 graus, sobretot cap a Ponent o Terres de l'Ebre, i en general fins i tot superiors als 25 en moltes poblacions, un ambient una mica més típic de maig, amb més bonança, tot i que avui encara no acaba de fer net del tot. De fet, a partir de migdia i a la tarda es farem encara algunes nuvolades amb ruixats, sobretot entre el Berguedà, Ripollès, Lluçanès, nord d'Osona, sobretot, també Garrotxa, Pla de l'Estany, nord de la Selva, Gironesa, molt estirant aquestes àrees, a part de tota la serrada del Pineu, poden haver-hi alguns ruixats o alguns petits xàfecs, o fins i tot no es pot descartar alguna petita tempesta que encara tingui una mica d'intensitat. Però, en general, fenòmens ja que no tindran res a veure amb les precipitacions d'ahir, seran menys extenses i també menys intenses. La bonança s'imposarà pels propers dies. Els ruixats aniran desapareixent cada cop més, o, en tot cas, algun d'aïllat per la mateixa calor en zones del Pirineu de muntanya i, sobretot, pendents de la temperatura, que ha d'anar cap amunt i que ens pot dur els primers 35 graus de l'any, sobretot a partir de divendres, quan el termòmetre tocaria sostre. Estem parlant, sobretot, de les zones més càlides de Ponent.
18: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
19: Quan vulgui.
18: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
19: Tot el temps que vulgui.
18: I totes les bombolles que vulgui?
19: Totes les bombolles que vulgui.
18: I tot el relax que vulgui?
19: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
20: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Tresca Info.
0: Més coses, els treballadors municipals de Barcelona i els empleats de les empreses concessionàries hauran d'anar amb parelles quan treballin a la intempèrie amb temperatures molt altes. Una nova instrucció aprovada per l'Ajuntament estableix que quan es decreti el nivell més alt d'emergència per calor, aquests treballadors podran treballar un màxim de 20 minuts seguits al carrer i hauran de fer descansos en espais que els permetin recuperar l'equilibri tèrmic. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el tinent d'alcaldia Albert Batlle afegeix que la nova mesura preveu fins i tot la suspensió suspensió de les feines si els termòmetres se situen per sobre dels 35 graus.
2: La part més alta d'aquesta escala podria arribar a suposar la suspensió del treball. Nosaltres pensem que qualsevol intervenció per sobre dels 35 graus hem d'anar molt en compte amb quines condicions el

0: però es realitza.
1: La instrucció també preveu mesures per a situacions d'alerta menys severa, com l'ús d'equips de protecció individual, crema solar, barrets o gorres, la reassignació de les feines més exigents a persones que no siguin especialment sensibles a la calor o a la rotació del personal per reduir el temps d'exposició. Els productors de fruita seca del Camp de Tarragona calculen que l'últim temporal de vent ha provocat pèrdues importants al sector. Unió de Pagesos concreta que hi ha camps de garrofers que han perdut el 40% de la producció i explotacions d'avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Tarragona, Ricard Boigues.
2: Els conreus d'avellana més afectats per les ventades del 14 i del 15 de maig són els que estan ubicats a la Selva del Camp, al Baix Camp, Vilallonga del Camp, al Tarragonès i al Cubell i Valls, a l'Alt Camp. Hi ha camps que han perdut el 30% de la producció. El vent també ha fet caure moltes garrofes, sobretot a l'Amazó, a l'Alt Camp. També estimen que hi ha explotacions d'ametllers que perdran el 20% de la collita. El responsable de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Sergi Martín, diu a 3Cat Info que el vent ha fet caure els fruits.
3: Aquest vent ha agafat els arbres molt tendres amb la brotació de primavera i amb els fruits petitons i dèbils. I el que ha passat és que aquestes ventades de cops fins a 90 km per hora doncs, han llançat molta fruita a terra i molts brots tendres i ha fet bastant de mal. Això sí, a zones, no ha sigut una cosa general.
2: El sindicat agrari diu que és essencial disposar d'assegurances de rendiment realistes que cobreixin les pèrdues de producció. També demanen al Departament d'Agricultura que valori els danys amb celeritat i que compensi els pagesos afectats.
4: 3Cat Info.
5: Dimecres, Quanta Guerra, amb l'avi de Núria Marín.
6: L'any 36 veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
7: Ostres!
6: Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
7: Uau! Sempre s'havia identificat com a rojo.
6: En tinc una de boníssim.
7: No!
6: Sí.
7: Quatre! Que xulo, tio! Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
5: Quanta Guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: 3Cat Info.
1: La literatura catalana serà l'any que ve la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí. És un dels principals esdeveniments del sector a nivell europeu i el més rellevant d'Itàlia. Per la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, el fet de ser convidat d'honor és el resultat de molts anys de feina. Ho explica bé a 3Cat Info.
8: Molt contents també perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180 i per això creiem que és un bon moment per ser convidats l'any que ve.
1: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i la cultura catalanes.
9: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. La força de la presència de la cultura catalana arreu del món és motiu d'orgull per al nostre país.
1: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats amb un petit escenari i una gran llibreria de títols traduïts a l'italià i en llengua original i hi aniran una vintena d'autors de diferents gèneres.
8: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià i és veritat que és l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran. I sí que és veritat que ens queda doncs, tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
1: També està previst que es facin activitats paral·leles d'altres àmbits, com ara el teatre o la música. I la Colla Castellera dels Marracs de Sal celebra 30 anys i prepara una diada al mes de juny que comptarà amb la presència de dues colles històriques. Els Marracs han posat Girona en el mapa de les celebracions castelleres del país. Anem fins a Girona, per tant, Carla Saló Pujol.
10: Se celebrarà a la plaça del Vi de Girona el diumenge 14 de juny i comptarà amb la participació dels castellers de Vilafranca i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona, dues colles que han assolit castells de 10. Coincidint amb l'aniversari dels Marrecs, també es commemoraran els 30 anys de la plaça del Vi com a punt casteller imprescindible de les comarques del nord. Pau Caravaca és el cap de colla dels Marrecs de Sal.
11: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord. Valorem que Castells de Vilafranca i la Colla Jove Xiquets de Tarragona doncs vulguin ser també en aquesta diada a plaça del Vic.
10: Al llarg de l'any, els Marrecs faran diferents actes per celebrar 30 anys de cultura popular que acabaran amb la pujada del Pilar de 4 a les escales de la catedral l'1 de novembre coincidint amb les Fires de Sant Narcís.
4: Al Catalunya al dia parlem de tu.
12: I de tu, i de tu.
4: Sí, sí, i de tu també.
0: Ens interessa saber què passa al teu voltant. I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
12: Dins i no quedarà pagesia i un dels...
0: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
13: 170.000 turistes.
14: Tot i que el projecte ha reduït dimensions.
15: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
0: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info. Esports.
1: Montse Raia, bon dia.
16: Hola, bon dia. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista de Barça, Fermín López. És una lesió que es va fer el jugador en l'últim partit de Lliga contra el Betis. Fermín es podria perdre també al començament de la pretemporada vinent amb el Barça. La notícia de la lesió arribava el dia que el tècnic Hansi Flick firmava la renovació amb el Barça fins al 2028.
17: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
16: Per la seva banda, Alexia Putella serà avui al Toc Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions que jugaran dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. El Badalona Women de la Lliga F confirma la renovació de Marc Ballester com a primer entrenador per la temporada que ve. Ballester va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent i al gener ja va ser l'entrenador de l'equip fins a final de temporada.
18: Són mesos de molt aprenentatge, evidentment... Soc molt coneixedor del vestuari i evidentment, doncs, l'any que ve també, com seguirà part de la plantilla, doncs, ja és algo que tens guanyat. Però en el dia a dia encara hi ha moltes situacions, doncs, que segueixo aprenent, evidentment, de les jugadores, del cos tècnic, i crec que m'ajudarà moltíssim per començar ja des de zero, des d'una pretemporada neta, amb la meva manera de ser, intentant transmetre, doncs, el que vull dins de l'equip.
16: Sota la direcció de Ballester, el Badalona Women va arribar a les semifinals de la Copa i, a falta de dues jornades per al final de la Lliga F, l'equip ocupa una tranquil·la desena posició a la classificació. Després de tres temporades com a segon entrenador, Marc Ballester afronta aquesta nova temporada com la seva primera al capdavant d'un primer equip des de l'inici de la pretemporada. Florentino Pérez podria tenir oposició a les eleccions a la presidència de Madrid. L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
19: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
16: Mourinho està a punt de tancar la seva tornada a la banqueta blanca 13 anys després. No ha renovat amb el Benfica i espera que Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescissió. I el defensa Dani Carvajal, de 34 anys, anuncia que deixarà el club aquest estiu. I al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi.
0: 3CAT Info.
16: En waterpolo avui, Sabadell-Barcelona, a les 8 del vespre, partit on hi ha en joc l'accés a la final de la Lliga Masculina. És el tercer i definitiu de semifinals que enfronta els dos equips i que avui es juga a la piscina de Can Llong. Sentim Pol Daura, jugador del Barcelona.
20: Ens afrontem aquest partit amb moltíssima il·lusió. Sí que és veritat que és un partit amb moltíssima pressió i estem al punt de mira, no, de tota la Lliga, però justament crec que són aquests els partits que et fan créixer.
1: Doncs deixem aquí els esports. Compareix aquesta hora en comissió al Parlament la consellera d'Educació, Esther Niubó, per parlar sobre el pla pilot de Mossos a les escoles, tot plegat en plena tongada de vagues de mestres i professors i el dia abans de la reunió amb els sindicats convocants.
21: Del conjunt de la societat catalana. I ho estem fent prenent decisions per reorientar alguns plantejaments amb responsabilitat i realisme, amb voluntat de servei i vocació d'excel·lència i amb diàleg, cercant o buscant la cerca d'aquesta complicitat amb la comunitat educativa, així com també l'estabilitat institucional. I volem assentar uns fonaments sòlids amb una mirada llarga, però alhora atenta i que doni resposta a les necessitats més immediates. Uns fonaments que ens han de permetre començar a veure aviat efectes positius en el sistema educatiu, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat, el reforç d'un sistema educatiu que volem inclusiu, la reducció de desigualtats, l'acompanyament dels centres i dels professionals i així com també el reconeixement d'aquests professionals que sostenen cada dia el sistema educatiu. Ara bé, també som plenament conscients del moment complex que viu avui l'educació catalana, un moment marcat pel malestar, d'una part del professorat i per unes reivindicacions que mereixen ser escoltades amb respecte. Sabem que hi ha preocupació, sabem també que hi ha un cansament acumulat i sabem també que venim d'anys en què les condicions laborals dels docents no han estat ateses com calia. No ignorem aquesta realitat, al contrari. La voluntat del govern és afrontar-la amb responsabilitat, amb honestedat i també amb diàleg. I per això mantenim la mà estesa als representants sindicals i continuem treballant per trobar espais d'acord que permetin recuperar part del temps perdut després d'anys de desinversió i de tensions acumulades al sistema educatiu. Perquè estem convençuts que no hi ha ni hi haurà millora educativa possible sense una professió docent reconeguda, escoltada i valorada. I precisament en aquesta línia, dijous passat vam tenir una reunió important, una reunió que ens va permetre recuperar un marc de diàleg que és necessari amb els legítims representants dels treballadors i treballadores de l'educació. La mesa sectorial va tornar a comptar amb l'assistència de tots els representants sindicals, incloses les organitzacions que no van subscriure l'acord que el govern va signar fa unes setmanes amb Comissions Obreres i amb UGT, i això ens ha permès continuar treballant per reconduir aquesta situació i treballar per poder finalitzar bé el curs com voldríem, amb una mirada optimista, positiva del conjunt de la comunitat educativa, del que estem fent per reconstruir i per reforçar aquest gran pilar de l'estat del benestar, que és l'educació. I crec sincerament que la setmana passada va haver-hi un acostament i confiem que puguem seguir treballar demà, perquè els grans reptes del sistema educatiu només es poden afrontar des del diàleg, des de la capacitat d'escolta i la voluntat de construir acords amplis. I entendran que l'objectiu, i penso que compartiran, l'objectiu no pot ser mai ni bloquejar ni generar un gran sentiment de frustració col·lectiva, sinó que ha de ser aportar per construir, per millorar, i això és el que esperem poder continuar fent els propers dies. Precisament demà continuarem aquesta feina amb una nova reunió de la mesa sectorial en què el Departament d'Educació plantejarà una nova proposta elaborada sobre la base de l'acord que ja va signar amb Comissions Obreres i amb UGT, un acord que, com saben, suposa una millora i una reforma estructural molt important per valor de 2.000 milions d'euros, que representa el 25% del pressupost d'educació, i perquè ens fem una idea de què suposa, suposa la meitat del pressupost d'educació que hi havia, per exemple, l'any 2014. Però és un acord que en la seva globalitat incorpora una millora del complement salarial específic dels docents del 30%, després de 25 anys congelat, que farà que al final del seu desplegament un docent cobri de mitjana uns 3.000 euros més l'any. I també una compensació per pernoctacions des del proper curs, per sortides pedagògiques, per colònies, després de més de 10 anys en què es van eliminar i que es carregava aquesta feina sobre una vocació, sobre una tasca no reconeguda als docents i personal educatiu. I una millora també retributiva pel personal d'atenció educativa. I per altra banda, aquest acord, com saben, inclouen millores estructurals que han de revertir en una millora de la qualitat de l'atenció educativa, una reducció progressiva de ràtios, per tant, menys alumnes per aula, més professionals de suport a l'escola inclusiva per valor de 300 milions d'euros i que avui dia ja podem dir que es traduirà en més de 500 professionals addicionals al proper curs, entre integradors, educadors socials, psicopedagogs, especialistes d'educació especial, per citar alguns exemples, i per tant, la que presentarem demà a la mesa farem arribar avui a les organitzacions sindicals és una proposta que s'emmarca perfectament en aquest acord i que manté intacta la finalitat que inspira la nostra acció des del primer dia, que és atendre millor la complexitat present avui a les aules, amb més professionals, amb més recursos, reconèixer també, i és molt important, la carrera docent i continuar avançant en el camí de millora educativa que ha iniciat aquest país. Per què ho he dit des que vaig assumir la responsabilitat al capdavant del departament? Un sistema educatiu no es pot sostenir indefinidament només sobre la bona fe, la vocació i el sobreesforç que moltes persones, de moltes persones que el fan possible dia a dia. I en bona part, això és el que el nostre sistema educatiu ha estat fent durant molts i molts anys. Ha resistit gràcies al compromís extraordinari dels i les professionals, gràcies als equips directius, gràcies als docents, gràcies també als professionals d'atenció educativa. Però ha arribat el moment en què el compromís dels professionals necessita també acompanyar-se de més recursos, de més estabilitat i de millors condicions estructurals. I és aquí on se situa el sentit de l'acord que vam impulsar amb Comissions Obreres i UGT, el millor acord que hem pogut assolir en l'educació en els últims anys, un acord sense precedents que, com he dit, millora les condicions laborals dels docents, del personal d'atenció educativa, millora la qualitat de l'atenció educativa pensant en reforçar els aprenentatges i les oportunitats educatives de l'alumnat. Siguem conscients, que el malestar existent al sistema educatiu doncs no neix d'aquest acord. El malestar ve de més anys enrere, respon a dèficit

0: buits acumulats durant anys, sobrecàrrega als centres, dificultats creixents per atendre la diversitat, excés de burocràcia, inestabilitat de plantilles i una percepció estesa de manca de reconeixement professional. I precisament per això vam decidir impulsar un acord ambiciós, un acord transversal, un acord estructural, un acord que, com deia, incorpora millores retributives després de 25 anys congelades, però també mesures per reforçar l'escola inclusiva, la reducció de ràtios, l'estabilització de les plantilles, el desplegament de figures socioeducatives, el reforçament de l'acollida educativa i mesures de simplificació administrativa. Dit d'una altra manera, més mans als centres, menys alumnes per aula, més suport davant la complexitat, reconeixement de l'autoritat docent i millors condicions perquè els i les professionals puguin fer la seva feina. Aquesta és, doncs, la posició del govern, coneixedora i sensible de la realitat, compromès amb els treballadors públics i sempre amb la mà estesa per escoltar i per trobar mecanismes que permetin ajustar el marc existent per donar resposta a les preocupacions que encara avui continuen estant sobre la taula. Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, amb base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres. Així, doncs, aquest govern continuarà treballant per ampliar l'espai d'entesa, però el sistema educatiu no pot quedar aturat ni menys bloquejat mentre aquest consens no arriba. Les mesures que s'han acordat responen a necessitats reals expressades pel conjunt del sector, però també per organitzacions que encara no les han subscrit. I per això desplegarem l'acord assolit amb diligència, el complementarem de manera realista amb les aportacions fetes des del consens i des del diàleg. I no és des de les demandes maximalistes que s'aconsegueixen els tan necessaris recursos per a l'educació, sinó que s'avança quan s'assoleixen consensos i quan s'assoleixen acords. Estem convençuts que fer desplegar mesures ja acordades ens ajudarà ja el proper curs a millorar les condicions dels centres educatius, a reconèixer millor els i les professionals, a reforçar l'escola inclusiva amb aquests més de 509 professionals, avançar la reducció de ràtios, concretament el proper curs evitarem les sobreràtios especialment a la secundària, reducció de burocràcia i començar a refer espais de confiança.
1: Doncs bé, deixem aquí la compareixença de la consellera d'Educació. Anem cap a la seu d'Esquerra Republicana. Compareix Oriol Junqueras després d'haver firmat l'acord de pressupostos a primera hora d'aquest matí amb el president Salvador Illa.
2: Ja, i de les Illes, que en aquests moments es veuen sotmeses a la pressió de l'extrema dreta en els seus respectius territoris. També en l'àmbit de la llengua i en l'àmbit de l'ensenyament, l'impuls d'aules d'acollida per garantir l'aprenentatge de la llengua catalana a tots els nois i noies que arriben en el nostre país, perquè l'aprenentatge de la llengua és una garantia de la igualtat d'oportunitats i també una condició indispensable per tal d'afrontar els reptes de l'aprenentatge. Per tant, pressupostos que tenen la voluntat de resoldre problemes quotidians amb quantitats molt notables de recursos, però també uns pressupostos que volen consolidar algunes de les conquestes que hem anat treballant al llarg dels darrers mesos. I, per tant, que vol consolidar el traspàs dels trens de rodalies i de mitjana distància en el nostre país. I uns pressupostos que també van acompanyats d'un seguit d'acords extrapressupostaris. Perquè, des del nostre punt de vista, i així ho hem explicat moltes vegades, Esquerra Republicana vol aprovar pressupostos i vol poder aprovar pressupostos en tots els àmbits institucionals. I sempre hem dit que nosaltres els volíem aprovar i que qui havia de demostrar que els volia aprovar de debò era, en aquest cas, el govern de Catalunya. Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines, tal com deia en la introducció de la meva intervenció, a favor del nostre país. En aquest cas, aquests acords extrapressupostaris inclouen qüestions tan rellevants com un tren orbital, com la gestió del Consorci de la Zona Franca, de l'impuls del Consorci d'Inversions, i si no es pot aprovar en el Congreso d'una societat mixta que permeti realitzar les mateixes funcions i garantir que tots els recursos que entren en un pressupost

0: acabin en mans del govern de Catalunya per tal de poder-ne garantir la seva execució. I també, finalment, un quart acord en l'àmbit del desplegament de l'agència tributària per tal de fer possible de dotar-la de totes les eines i de tots els recursos necessaris per afrontar la recaptació de l'IRPF, que continua sent una qüestió fonamental des del nostre punt de vista i que volem impulsar a través d'esmenes que volem presentar en el procés de tràmit parlamentari, de tràmit en el Congreso, del model de finançament. Estem convençuts que aquestes apostes per la mobilitat, que aquestes apostes per nous recursos pel nostre país són molt rellevants. El tren orbital, ho sabeu, perquè és un canvi de model de la mobilitat, però també de l'accés a l'habitatge, de l'accés a la feina, de l'accés en els serveis de salut i en els serveis d'ensenyament i universitaris del nostre país. En l'àmbit del Consorci de la Zona Franca, perquè comporta que les institucions catalanes, en aquest cas concret el Govern de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, passaran a tenir la majoria en l'òrgan de direcció, en la titularitat d'aquesta zona franca, que representa 10 milions de metres quadrats de sòl industrial, on hi treballen unes 137.000 persones i que representa el 3,8% del PIB de Catalunya. I, per tant, una eina colossal, no només en l'àrea situada entre el port i l'aeroport, sinó també per la titularitat d'altres polígons industrials i d'altres sòl industrial que té en propietat, per exemple, en el Camp de Tarragona, a les comarques de Lleida, en les comarques metropolitanes, etc etc. I respecte al desplegament de l'agència tributària, sabeu que aquesta és una qüestió també fonamental, que ha d'anar acompanyada d'aquesta modificació de tipus legal que, com he dit, volem mobilitzar, volem gestionar a través de les esmenes que presentarem en el tràmit del model de finançament que ja hem acordat les quantitats i que s'ha d'aprovar definitivament en el Congreso. Jo, si voleu, ho deixo aquí. Hi ha mil detalls que segur que val la pena explicar, però això segons el vostre bon criteri. Gràcies.
1: Hola, bon dia. Jo tenia tres preguntes. Una primera... Tenint...
0: Vols que les fem d'una en una i així...
1: Com tu diguis.
0: Intentem-ho, intentem-ho. O totes juntes, com tu vols, prefereixis.
1: No, tranquil, anem una a una i ho fem així. La primera és, tenint en compte que els acords extrapressupostaris depenen molt del PSOE i de Madrid, m'agradaria saber a hores d'ara quin grau de confiança té Oriol Junqueras i Esquerra Republicana en què el PSOE compleixi amb els acords que han arribat.
0: Doncs esperem que en els propers dies hi hagi les decisions que pertoquen en una comissió bilateral, en una CEMAEF, en una junta de seguretat, etc etc, que demostrin aquest compromís per part dels diversos ministeris amb els quals hem estat treballant aquest tipus de qüestions, que són el Ministeri d'Hisenda, el Ministeri de Transports, el Ministeri d'Interior, etc etc. Per exemple, el desplegament de fins a 25.000 Mossos policies a Catalunya, que ha de ser també una eina perquè la policia de Catalunya assumeixi les qüestions de seguretat ciutadana en ports i aeroports del nostre país. Per tant, esperem que en les immediates hores moltes d'aquestes qüestions quedin definitivament aprovades en aquestes comissions bilaterals entre el govern de Catalunya i el govern espanyol.
1: Després, sobre el tema de la línia orbital i el seu finançament, està garantit a hores d'ara que l'Estat s'encarregui del pagament total dels 5.200 milions d'euros que costarà?
0: El que és evident és que els ministeris de Transport i Hisenda han expressat la seva voluntat de tirar endavant aquest projecte, que el finançament d'aquest tipus d'operacions depèn de qui en té la titularitat, que almenys de moment és titularitat del govern espanyol, que és titularitat del Ministeri de Transports. De fet, en alguns dels seus trams que ja estan en estudi, com per exemple el tram Sabadell-Granollers, ningú ha posat en qüestió que qui ho havia de fer era el Ministeri de Transports i estem convençuts que així continuarà sent en el

0: desenvolupament d'aquesta línia tan important pel nostre país.
1: I ja la darrera, quin paper ha jugat la seva situació personal i política en aquestes negociacions? S'ha parlat d'això o per compte no ha jugat cap tipus de paper?
0: És evident que jo prefereixo poder fer de profe a la universitat que no poder-ho fer, i segur que els meus fills també prefereixen tenir un pare que, si és profe de universitat, pugui fer classes a la universitat. Però vaja, això malauradament no depèn de mi, aquesta decisió.
2: Hola, bon dia. Jo voldria preguntar sobre el conflicte en el sector educatiu. Avui hi ha una nova jornada de vagues de mestres i professors. L'USTECH els va demanar aquest cap de setmana que no tanquessin l'acord de pressupostos fins que no es resolgués aquest conflicte. Voldria saber com pot ajudar Esquerra a resoldre això i què pensen fer ara que ja s'ha signat l'acord de pressupostos. Va. Merci.
0: D'acord. Hi ha una qüestió que crec que és molt important, i és que no pot haver-hi una dotació addicional en l'àmbit de l'ensenyament, no pot haver-hi un increment de sous de mestres i professors si no hi ha una dotació pressupostària que ho permeti. Per tant, no té gaire sentit no arribar a un acord pressupostari i, per tant, no posar una partida pressupostària en l'àmbit de l'ensenyament fins que no hi hagi un acord, perquè, de fet, no pot haver-hi un acord fins que no hi hagi una dotació pressupostària que el sostingui, aquest acord, no? Per tant, escolti, tota la nostra voluntat d'ajudar a tothom, a tot arreu, cada dia, també en l'àmbit de l'ensenyament. Per això ens agrada explicar, i ara és una nova oportunitat de fer-ho, que nosaltres, que som respectuosos amb la taula sectorial, és a dir, la taula on es negocien aquest tipus de qüestions entre, en aquest cas, el govern i els sindicats, nosaltres, que som respectuosos amb la taula sectorial i, per tant, amb el paper dels sindicats, perquè nosaltres no som un sindicat i nosaltres no arribem a acords respecte a l'increment de sous, en canvi, el que sí que ens pertoca és garantir que quan hi hagi un acord entre el govern i els sindicats, aquest acord es traslladarà amb les esmenes corresponents en aquest projecte pressupostari que ja hem presentat. Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada a aquest possible acord entre el govern i els sindicats. Per tant, tota la disponibilitat i tota la voluntat d'ajudar a tothom sempre i a tot arreu.
3: Hola, bon dia. Jo també tenia tres preguntes. Li faré per separat. En la línia que preguntava el company, m'agradaria saber si, tenint en compte que part de l'acord depèn del compliment de l'Estat, l'acord o fins i tot a la bilateral demanareu algun mecanisme per auditar aquest compliment dels acords i que d'alguna manera hi hagi unes reunions periòdiques de revisió de que tot això que s'ha pactat es complirà. La primera pregunta aquesta.
0: Els auditem cada dia i, de fet, justament perquè els auditem cada dia, els vam obligar a retirar un projecte de pressupostos. I, per tant, ho vetllarem cada dia. Ara també és evident que si tothom ens ajuda a vetllar-ho, molt millor. I, en aquest sentit, mai perdem l'oportunitat de tornar a demanar al conjunt de la societat catalana i de la societat civil que ens acompanyin a l'hora de vetllar-ho. Sempre diem que nosaltres lluitem per aconseguir el màxim pel nostre país i sempre diem que si ens hi acompanyés tothom, segurament ho aconseguiríem una mica més fàcil i potser fins i tot una miqueta abans. Per tant, crec que és molt important que els sindicats, que el món empresarial, que el món de les universitats i dels centres de recerca, que les entitats del tercer sector, de l'àmbit de la cultura, de l'esport, etcètera, etcètera, ens acompanyin a l'hora de vetllar pel compliment d'aquests acords i de ser exigents en el compliment d'aquests acords. I Esquerra Republicana farà servir totes les eines que té al seu abast, que són la seva representació en les cambres parlamentàries. Per tant,
4: doncs deixem aquí la compareixença d'Oriol Junqueras. L'hem escoltat a ell, també hem escoltat a la consellera d'Educació que compareixia en comissió al Parlament de Catalunya. Això el dia que hem sabut que han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare el desembre del 2024 en un camí de Montserrat. Ara està previst que els Mossos el traslladin als jutjats de Martorell, que investiga el cas. Jonathan Andic sempre ha declarat que la mort del seu pare va ser accidental. També hem conegut aquest matí que l'Audiència Nacional Espanyola imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig de capitals sobre el rescat

públic de l'aerolínia Plus Ultra. I anem ara a altres qüestions que fins ara no us hem pogut explicar, i és que més de 300 activistes, alguns dels quals catalans, continuen retinguts per l'exèrcit israelià

0: senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
1: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
0: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
2: Tres de les principals companyies aèries europees calculen un sobrecostos de prop de 6.000 milions d'euros per l'encariment del combustible de resultes de la guerra de l'Orient Mitjà. Es tracta de Lufthansa, Air France, KLM i el grup IAC, que inclou, entre altres, les aerolínies Vueling o Iberia. Amb tot, les tres companyies preveuen augmentar el trànsit i la capacitat en els pròxims mesos. Tot i que això els permetrà compensar part dels sobrecostos del querosè, IAC i Air France KLM han revisat a la baixa les seves previsions econòmiques. Lufthansa, de moment, les manté. La Guàrdia Civil investiga la mort violenta de dos germans a Jerez de la frontera Cádiz. Els agents han trobat aquest matí els cossos de tots dos, de 57 i 59 anys, dins de la casa on vivien. Les primeres informacions apunten que un dels germans hauria matat l'altre i després s'hauria tret la vida. L'Ajuntament de la població ha decretat dol oficial i ha demanat respecte i prudència per les dues morts. Els veïns van donar l'alerta després que feia dies que no veien els germans en cap lloc habitual de la població andalusa.
3: 3Cat Info.
2: El Cert Queridor no entra de moment a les travesses per endur-se la Palma d'Or. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha rebut crítiques dispars, però el seu actor protagonista, Javier Bardem, és la seva opció de premi més clara. Ara per ara hi ha tres favorites per guanyar aquesta 79a edició. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
4: Ja s'han projectat 14 títols i només en queden 8. Des del segon dia n'hi ha un que s'ha situat al capdavant de totes les quinieles i allà continua. És Fatherland, del polonès Pavel Pawlikowski, que ja es va endur el premi a la millor direcció el 2018 amb Cold War. Aquí mostra l'Alemanya post-Segona Guerra Mundial derruïda físicament i moralment en un dolorós blanc i negre, i per recórrer-la utilitza el viatge que l'escriptor Thomas Mann va fer a les dues Alemanyes durant la Guerra Freda. També està entre els favorits Ryusuke Hamaguchi, el director japonès que es va endur el premi al millor guió fa 5 anys amb Drive My Car i que ha presentat Sudden, un film anticapitalista, reflexiu i revolucionari alhora, rodat a França al voltant d'una residència d'avis i que convida a gaudir tots i cada un dels minuts que ens queden de vida. I la tercera és la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80 i que defensa la bondat com a valor en una societat que només reconeix el rendiment econòmic. Pel que fa al Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, ha rebut crítiques de tot tipus. No ha agradat de forma generalitzada a la crítica especialitzada, que això no vol dir que no pugui entrar al palmarès, perquè al final la decisió està únicament en mans del jurat. Segurament la seva opció més clara és el premi al millor actor. Javier Bardem està immens i a un dels membres del jurat, l'actor Stellan Skarsgård, se li ha escapat aquest comentari en declaracions a la revista Variety.
5: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
4: Entre aquestes bones interpretacions femenines hi ha les de Sandra Hüller a Fatherland, Lea Seydoux a Gentle Monster i a L'Inconnu, i Adele Exarchopoulos a Garants. D'entre les que queden per veure, Coward, de Lucas Dont, arriba amb molta expectació, igual que La bola negra dels Javis.

0: Esports.
1: Montse, Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista de Barça, Fermín López. És una lesió que es va fer al jugador a l'últim partit de Lliga contra el Betis. Fermín es podria perdre també el

0: començament de la pretemporada vinent amb el Barça. La notícia de la lesió arribava el dia que el tècnic Hansi Flick firmava la renovació amb el Barça fins al 2028.
1: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
0: Per la seva banda, Alexia Putella serà avui al Toc Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions que jugaran dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. I el Badalona Women de la Lliga F confirma la renovació de Marc Ballester com a primer entrenador per la temporada que ve. Ballester va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent i al gener ja va ser el tècnic de l'equip fins a final de temporada.
2: Millorar és progressar, és que el projecte doncs, realment ja es quedi dins d'aquesta Lliga F i es quedi de veritat, no? I es quedi amb uns objectius doncs, cada cop més ambiciosos, buscant ja una posició a la taula doncs, cada cop més alta i al final aquest any el que ens hem demostrat estat a nosaltres mateixos, és que podem lluitar contra qualsevol rival. I sí que aquest any ha estat una miqueta complicat aquí a Palamós, però de cara a la temporada vinent doncs ja busca una situació de comunió entre l'afició i la plantilla.
0: Sota la seva direcció, el Badalona Women va arribar a les semifinals de la Copa i a falta de dues jornades per al final de la Lliga F, l'equip ocupa una tranquil·la desena posició a la classificació. Després de tres temporades com a segon entrenador, Marc Ballester afronta aquesta nova temporada com la primera al capdavant d'un primer equip des de l'inici de la pretemporada. Al Madrid, Florentino Pérez podria tenir oposició a les eleccions a la presidència. L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
3: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
0: Mourinho està a punt de tancar la seva tornada a la banqueta blanca 13 anys després. No ha renovat amb el Benfica i espera que Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescissió. I el defensa de Dani Carvajal, de 34 anys, anuncia que deixarà el club a l'estiu. El Girona, el defensa francès, Alejandro Francés, no té cap lesió al genoll, però serà dubte fins a última hora pel partit de dissabte contra l'Elx. Francés es va fer mal al genoll esquerre a la segona part del Metropolitano i va haver de deixar el camp. S'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi.
4: 3CAT Info.
0: En waterpolo avui, Sabadell-Barcelona, a les 8 del vespre, en joc l'accés a la final de la Lliga Masculina, tercer i definitiu partit de la semifinal que enfronta els dos equips i que avui es juga a la piscina de Can Llong. Sentim Pol Daura, jugador del Barcelona.
5: Notem una mica ja el cansament, al ser el tercer partit, però amb moltíssima il·lusió i amb moltíssimes ganes de passar a la final.
0: Qui guanyi jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit diumenge a la piscina de Sant Sebastià. També juga avui el primer partit de les semifinals pel títol de la Lliga Femenina de Waterpolo. Sant Andreu Terrassa a les 9 del vespre. Demà jugarà partit Mataró-Sabadell. En handbol, el Granollers renova el tècnic de l'equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029, i també l'entrenador del femení, Robert Cuesta, fins al 2028. Ara Cuesta, però, passarà a ser el segon tècnic de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García. Rama ho valora.
6: I per una altra banda, doncs, també la novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts. Tant l'equip com el club com nosaltres com a staff.
0: En bàsquet, l'Uni Girona acaba d'anunciar la marxa de l'escorta estatunidenca Erika Carter, que va arribar l'estiu passat. Ha estat una peça clau en l'equip dirigit per Roberto Íñiguez, que ha renovat fins al 2027 amb l'Uni. I en hoquei patins, el Noia Freixenet i Jan Curtielles han arribat a un acord per rescindir el contracte que unia amb dues parts i el jugador no continuarà al club la pròxima temporada.
4: Trescat Info.

0: fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare el desembre del 2024 en un camí de Montserrat. Ara està previst que els Mossos el traslladin als jutjats de Martorell, que investiga el cas. Jonathan Andic sempre ha declarat que va ser una mort accidental. L'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos d'aquest any que inclou inversions en educació, el reforç del català, un pla de pobles petits i polítiques per a la gent jove i la gent gran i una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per a la gestió de l'IRPF. La consellera d'Educació confirma que aquesta tarda farà arribar als sindicats la nova proposta negociadora. Esther Niubó insisteix que no es pot bloquejar el sistema ni avançar en posicions maximalistes i continua posant com a referent l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres. Avui les protestes mobilitzen professors i mestres del Vallès i el Maresme. El cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos està preocupat per l'increment de tirotejos a Catalunya. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio revela que cada setmana s'enregistren 2 de mitjana, tot i que el balanç total és de 7 persones mortes per arma de foc. Més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire i ningú va prendre mal. L'Organització Mundial de la Salut admet la preocupació per la velocitat de contagi del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda. L'últim balanç parla d'almenys 131 morts i més de 500 casos sospitosos. Rússia programa fins dijous maniobres militars amb armament nuclear i que preveu la mobilització de més de 60.000 efectius, uns exercicis que coincideixen amb el viatge que el president rus, Vladimir Putin, engega a la Xina, on es reunirà amb el seu homòleg Xi Jinping. Camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions d'avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al Camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent. I troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Han aparegut les restes d'una parella benestant vinculada al comtat de Barcelona. Els cossos han aparegut enterrats al jaciment de Castellar Vell.
1: Esports. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista del Barça Fermín López. Hansi Flick continuarà 2 temporades més com a tècnic del Barça. Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. El tècnic barceloní de 29 anys va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent. En waterpolo Sabadell-Barcelona, partit on hi ha en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre i primer partit de les semifinals pel títol de Lliga femenina, Sant Andreu-Terrassa a les 9 del vespre.
0: I el temps, nuvolades a la meitat nord del país i punts del prelitoral sud. Aquesta tarda encara s'esperen ruixats al Pirineu i a comarques de la meitat nord del prelitoral. Ascens clar del termòmetre a partir d'aquesta tarda amb valors a prop dels 30 graus a ponent.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12 i a aquesta hora marxem en directe cap al Palau de la Generalitat. Compareix la consellera portaveu Sílvia Paneque. L'escoltem en directe.
3: I Esquerra Republicana, un anunci que mostra una imatge, crec, d'unitat molt, molt rellevant en un moment d'incerteses, en un moment on el govern vol generar precisament aquestes certeses. Crec que cal celebrar que les forces progressistes arribin a un acord per fer avançar Catalunya, per encaminar Catalunya de manera decidida cap al futur. Com va dir el president, era un moment de decidir paràlisi o avançar i celebrem que les forces de progrés es posin d'acord per fer caminar, com dic, Catalunya de manera decidida cap al futur. Un exemple d'aquesta nova mirada és l'impuls, per exemple, que hi donàvem a conèixer de la línia orbital ferroviària, un projecte estratègic que ha de definir aquesta mobilitat transversal i també Catalunya endins. En qualsevol cas, ahir ja varen tenir detalls i algunes d'aquestes qüestions, com saben també, s'hauran de concretar i es concretaran a la posterior comissió bilateral per determinar aquests projectes que són de present però també de futur. Com els deia, aquesta mirada endavant en projectes, jo crec que la línia orbital ferroviària mostra aquesta voluntat de treballar des del present però també projectar Catalunya cap al futur. Per tant, acords basats en la confiança i en un paquet de mesures per accelerar inversions estratègiques importants pel país en un marc de treball sòlid i estable. Per tant, aquest era un primer apunt que en el propi govern i avui doncs, semblava rellevant. De fet, jo crec que és molt important l'acord signat avui amb Esquerra Republicana de Catalunya. Segona qüestió que hem analitzat en el Consell Executiu, el president ens ha fet una anàlisi, un retorn del viatge a Califòrnia. El govern, el president, els dos consellers, el conseller Duc, la consellera Montserrat, que varen acompanyar el president, fan un balanç molt positiu d'aquest viatge a Califòrnia. Hem pogut presentar Catalunya com un dels estats capdavanters en el món en l'àmbit tecnològic, amb una actitud de col·laboració molt necessària en el context global internacional. I fonamentalment el president ha volgut enfortir tres elements en aquest viatge. El primer, la vessant tecnològica. El president ha volgut traslladar la màxima ambició del govern de Catalunya i de Catalunya per tal de ser regió de referència en l'àmbit europeu en matèria d'innovació tecnològica. La vessant de relacions institucionals, renovant i desplegant una aliança del propi govern amb el de Califòrnia, amb qui no només compartim reptes climàtics, tecnològics, sinó que també compartim valors de progrés i de democràcia i de pau. I finalment, la vessant de relacions en l'àmbit de la indústria audiovisual, un sector estratègic del qual el govern també li interessa enfortir aquests vincles, sobretot presentant el projecte del Catalunya Media City, que ha de convertir Catalunya en un eix audiovisual també líder a nivell mundial. Per tant, tres eixos, més enllà del climàtic, que ja l'havíem compartit en viatges anteriors, la presentació d'aquests crèdits climàtics forestals i estratègies de millor adaptació al canvi climàtic, són els elements que el president ha pogut traslladar l'ambició de Catalunya i també ser capaços d'establir contactes que aportin inversions a Catalunya en aquests eixos. Han estat un total de 27 reunions o actes o visites, sense comptar amb els actes més informals de contacte a nivell de mitjans de comunicació. S'han concedit dues entrevistes i el govern ha signat quatre acords, tres d'ells amb el Barcelona Supercomputing Center i un, aquesta declaració conjunta amb el govern de Califòrnia per tal d'establir relacions en l'àmbit, com els deia, de compartir aquests valors de pau, democràcia i progrés. I en l'àmbit estrictament dels acords d'avui els volia assenyalar o remarcar un especialment. De fet, són dos acords, però els trasllado conjuntament. És l'aposta o la proposta del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per posar èmfasi respecte al caràcter estratègic que tenen dos projectes, el de l'Hospital Josep Trueta a Girona i l'Hospital Clínic de Barcelona, marcant que són projectes que van molt més enllà de l'àmbit sanitari. És evident que la base d'aquests projectes és millorar l'atenció de la salut en la regió sanitària de Girona i a Barcelona, però són projectes que van molt més enllà. De fet, són hospitals universitaris que també potencien l'àmbit de la recerca, l'àmbit de la innovació, també l'àmbit acadèmic, i ens projecten també internacionalment a través d'aquests dos pols de recerca biomèdica i de talent científic. Per tant, en l'àmbit de salut, en l'àmbit d'investigació i d'innovació i també en l'àmbit del progrés compartit, perquè a escala econòmica són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics, que són els dos àmbits doncs, que requereixen d'una agilització per tal de que puguem mantenir els calendaris respecte als dos projectes. Respecte al campus Clínic Universitat de Barcelona, en aquests moments hi ha la publicació de l'anunci previ del concurs internacional d'arquitectura, de fet un concurs internacional dels més importants que s'hauran publicat a nivell europeu. En aquest projecte s'integra docència, com els deia, assistència i recerca en un campus de més de 300.000

0: metres quadrats. I en l'àmbit del campus de salut Josep Trueta de Girona, precisament el divendres es va adjudicar definitivament l'equip guanyador del concurs d'arquitectura, i avui mateix, aquest matí, s'està produint una comissió permanent on s'informa de la declaració d'interès general i, per tant, de possibilitat d'accelerar els tràmits urbanístics i energètics, i s'informa també de l'adjudicació definitiva al projecte guanyador, que era una UTE de tres empreses i que són les que hauran de redactar a partir d'ara l'avantprojecte i tots els projectes, els bàsics i els executius. Per tant, un pol també, un campus de més de 130.000 metres quadrats que, com dic, va no només en la línia de millorar l'atenció sanitària, sinó també a nivell econòmic i fins i tot de transformació urbanística de tota una àrea que està a cavall entre Girona i Salt. I finalment, un acord a remarcar també, que ens ha semblat important de destacar avui, en matèria d'educació, de coeducació, un acord impulsat pel Departament d'Igualtat i Feminisme, però també he treballat amb el Departament d'Educació, que impulsa l'estratègia Catalunya Territori Coeducador. Fonamentalment és una estratègia d'activitats vinculades fora de l'horari lectiu, dels infants i adolescents de tot el país. És una iniciativa pionera a tot l'Estat i consta d'un referent de coeducació a totes les vegueries de Catalunya, que serà qui coordinarà amb entitats del territori aquests projectes o aquestes activitats en l'àmbit de la coeducació fora de l'horari lectiu. Per destacar alguns elements que es treballaran a través d'aquesta estratègia, hi ha l'impuls d'activitats coeducatives, videofòrums, projectes com el de Més Dones, Més Futur, per fer una crida de vocacions femenines en alguns àmbits professionals, doncs, on això encara no es produeix, formació professional, agents socials, i també treballar en xarxa amb les administracions. Les activitats s'adequaran al territori i, per tant, aquests referents per vegueria ajustaran aquests 8 eixos clau de molt treballats ja en l'àmbit de la coeducació, però els ajustaran a activitats concretes i al territori concretament. Fonamentalment es pretén impulsar el pensament crític, es pretén també impulsar la llibertat, vocacions sense estereotips, com els dèiem, aquest programa de Més Dones, Més Futur, o masculinitats igualitàries. Aquesta estratègia compta amb un suport econòmic del Pla Corresponsables i arribarà a un 95% de la població a tot Catalunya. Aquests eren els diferents acords que volíem destacar, tot i que és evident que avui, doncs, allò que ens sembla més rellevant, com els deia, és aquest acord de les forces progressistes, i avui concretament signat amb Esquerra Republicana, per tal de que Catalunya pugui projectar-se cap al futur amb els diferents reptes, infraestructures estructurals que tenim per endavant. I ara, si els sembla, doncs, podem passar a les diferents qüestions d'actualitat política o dels diferents acords que vulguin ampliar.
1: Comencem el torn de preguntes amb Laia Colomer, de RAC1.
2: Hola, bon dia, portaveu. Jo volia preguntar-li efectivament per la negociació dels pressupostos, en aquest cas amb els comuns, perquè el fet de ja tenir el vistiplau amb Esquerra. Moltes de les demandes que ara estan posant els comuns sobre la taula depenen directament del seu departament, per exemple, fins a 2.500 milions d'euros en habitatge, o bé reformular la R-Aeroport, també reconvertir oficines i baixos comercials en habitatge protegit. Voldria saber quin marge hi ha en aquestes negociacions amb els comuns, com estan anant i si creu que hi ha marge per respondre a aquestes demandes. I també m'agradaria preguntar-li pel tema de la prohibició de la compra especulativa d'habitatge. Aquest és un dels punts que es va tancar amb els comuns a l'acord del mes de febrer. De fet, l'acord crec que deia que s'havia d'aprovar al Parlament abans de l'estiu. Voldria saber com està aquest tema, perquè des de llavors no n'hem sentit dir res. Més gràcies.
0: Gràcies. Si respecte a la primera qüestió, vostès coneixen que hi ha un acord tancat amb el grup parlamentari dels comuns d'uns pressupostos que llavors varen requerir, com bé saben, d'una negociació i un acord amb Esquerra Republicana, però en qualsevol cas hi ha un acord. És veritat que han passat algunes setmanes que aquest acord des del grup parlamentari dels comuns volen actualitzar i des del govern pensem que podem actualitzar. Són converses que s'estan produint en aquests dies i en aquestes hores. Crec que compartint el fet de que l'habitatge ha de ser una de les principals polítiques estructurals d'aquest govern, hi ha possibilitat i marge d'actualització de l'acord ja signat amb els comuns, que ja preveia moltes qüestions vinculades a l'habitatge. I aquí ells també han traslladat la necessitat de la creació d'una direcció general en l'àmbit de disciplina en l'habitatge. Nosaltres compartim també aquesta visió. Per tant, jo crec que en aquesta actualització de l'acord signat, efectivament, s'estan produint aquestes converses i havent marcat l'habitatge i la mobilitat com dos àmbits de negociació i on compartim, crec jo, gran part de les polítiques i de l'impuls, permeti-me que digui que, en fi, soc optimista també amb la possibilitat d'actualització d'aquest pacte ja tancat, però que efectivament es pot encara incorporar algunes qüestions. L'actualització de l'aeroport també em traslladava. Podem tenir l'interès, efectivament, d'estudiar l'arribada de l'aeroport fins als Vallesos. Aquesta era una qüestió que es pot contemplar. Per tant, crec molt sincerament que aquelles qüestions que estan sobre la taula d'actualització d'aquest acord es poden assumir, les podem treballar i, en fi, esperem aquests dies per acabar-ho de tancar i de treballar. Respecte a la compra especulativa, aquí hi havia un acord, vàrem crear, si recorden, un comitè d'experts que ens varen ajudar a tancar un text amb el grup parlamentari dels comuns. En aquests moments ja no està en la fase de que el govern hagi de fer, sinó de tramitar-ho a nivell de Parlament. És veritat que el compromís era tenir-ho enllestit abans de l'estiu, i és veritat que els temps són justos, però aquesta proposta pactada entre el govern i el grup parlamentari dels comuns és la que ara hem de treballar conjuntament perquè en aquesta tramitació parlamentària puguem sumar visions i adhesions per tal de que pugui ser aprovada. Està en aquests moments en aquest punt, en la tramitació parlamentària.
1: Seguim amb Albert Prat, de Catalunya Ràdio.
3: Què tal? Bon dia, portaveu. M'agradaria saber, amb aquest acord vostè apuntava cap a l'estabilitat del govern, m'agradaria saber si creu que després de tancar aquest acord de pressupostos el govern ja té prou oxigen per encarar la segona meitat de la legislatura. Gràcies.
0: Sí, bueno, apuntava l'estabilitat del país, més que la del govern. Evidentment, el govern vol desplegar totes les polítiques i els reptes que tenim per endavant i per això hem dit moltes vegades que necessitàvem uns pressupostos i el que hem de celebrar avui és que, efectivament, les forces de progrés d'aquest país es posen d'acord per fer avançar Catalunya en aquests reptes. Jo crec que aquest és el missatge rellevant i allò, en fi, que avui pren un valor especial. Podíem escollir està, no el govern, el país, aturat en diferents reptes de mobilitat, d'habitatge, i avui demostrem que no només el govern, sinó les forces progressistes que ens acompanyen fan un pas endavant. Ahir el president ho definia de valentia política i de posar els interessos del país per endavant de qualsevol altra qüestió, en projectes tan estructurals com la línia orbital ferroviària o posant més recursos en l'àmbit de l'habitatge en diferents qüestions. Per tant, celebrem, efectivament, haver pogut arribar a aquest acord i celebrem que les forces de progrés hagin decidit fer avançar Catalunya cap al futur.
3: Sí, no em queda clar si el govern té prou aire per acabar la legislatura.
0: El govern acabava la legislatura, això jo crec que ho vàrem dir des del primer dia. El president Illa no només ha mostrat la seva voluntat de finalitzar la legislatura, sinó que està vestint un projecte pels propers 10 anys a Catalunya i els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança més enllà de les diferents qüestions vinculades al govern. El govern ja havia manifestat la finalització d'aquesta legislatura i la voluntat de finalitzar aquesta legislatura.
1: Pregunta Sara González, del Periódico.
4: Sí, bona tarda, consellera. A veure si ens pot aclarir una qüestió. Els comuns estan demanant una inversió addicional al que ja s'havia acordat de 650 milions d'euros. Vostè ha dit que hi ha marge. La consellera Romero ha dit que no hi ha gran marge. Per tant, es pot arribar a 650 milions d'euros més o l'acord serà d'una xifra inferior? I per una altra banda, sobre la reformulació de la R Aeroport, ha dit que estan estudiant, que poden estudiar un calendari per arribar als Vallesos, però per tant descarten la via que aquest servei al Presti, la R2 Nord i la R4, que era el que inicialment estan plantejant els comuns. I per altra banda, si ens pot explicar com encaixarà el pla de pobles que està acordat amb Esquerra Republicana amb el pla de barris que ja té vigent el govern i quan serà la convocatòria d'aquesta segona convocatòria del pla de barris. Gràcies.
0: La segona del pla de barris, no del pla de pobles. La segona del pla de barris. Va.
4: Bé, si tenen un calendari i concreció sí, del també, pla de també pobles, també endavant. Aproximar.
0: Perfecte. Respecte a les dues primeres qüestions, permeti'm que avui ja hem vist com ha actuat el govern fins ara en la negociació pressupostària. Els acords els expliquem quan estan del tot tancats, no especulem ni sobre xifres ni sobre converses que, sincerament, pensem que necessàriament han d'estar en l'àmbit de govern, grups parlamentaris, doncs que negociem, que marquem prioritats i quantitats econòmiques. Per tant, permeti'm que quan puguem tenir aquest acord actualitzat, puguem traslladar exactament quines són les xifres vinculades a l'àmbit de l'habitatge i també el redactat o quin és l'acord que podem generar a l'entorn de l'R Aeroport. Per tant, permeti'm que segueixi com fins ara he fet, doncs de poder anunciar els acords quan estan tancats i, per tant, no especular sobre quantitats. Crec que no beneficia ni a les parts que negocien ni tampoc a la ciutadania, que poden tenir un ball de dades que després es confirma d'una o altra manera. El que sí que puc dir és que crec que hi ha un marge de negociació suficient com per actualitzar aquest acord ja signat amb els comuns, però que efectivament han passat algunes setmanes i han traslladat la necessitat d'actualització d'aquest acord. Respecte al pla de barris, la segona convocatòria, sense poder-li dir una data tancada, sí que ha de ser entre el que queda de maig, principis de juny. Aquesta és la data que tenim prevista des del departament per fer aquesta segona convocatòria. Com casa el pla de barris amb aquest pla de pobles o de municipis rurals? La veritat que en aquestes negociacions i converses amb Esquerra Republicana sí que havíem vist com algunes realitats d'alguns municipis rurals, i estic parlant de nuclis antics, estic parlant de petites propietats ubicades en cascs antics que poden rehabilitar-se i ser destinades a habitatge, no s'ajustaven bé al pla de barris, que és una actuació més àmplia, amb tres eixos: canvi climàtic, social i urbanístic, i que eren, si em permet, actuacions més quirúrgiques, no extenses com pot ser un pla de barris, sinó més quirúrgiques en alguns nuclis antics, sobretot en municipis rurals, que a més tenen poca capacitat tècnica per desenvolupar un projecte d'aquestes característiques. Això és el que va motivar aquest pla de barris, com n'han dit, no? O pla de pobles o pla rural, per poder atendre aquestes actuacions, que estan molt esteses arreu del territori. I això és la complementarietat amb el pla de barris. Són actuacions més quirúrgiques, més concretes, en municipis amb una capacitat tècnica limitada per poder desenvolupar projectes d'aquest tipus. Per tant, estem parlant de rehabilitacions vinculades a l'habitatge. I aquest pla de pobles, fixin-se que aquest acord de pressupostos, ens genera un altre repte com a govern, que és executar aquests recursos d'aquí al desembre. Per tant, aquestes convocatòries sí que necessitem que siguin el més àgils i ràpides possibles per tenir la capacitat d'executar una quantitat no menor de 160 milions d'euros. Per tant, esperem que en les properes setmanes i mesos puguem tenir aquesta convocatòria a punt.
4: Es faran les convocatòries a l'hora del pla de barris i el pla de pobles o funcionaran amb
0: convocatòries separades?
1: És el torn de Lluís Falgàs, de Televisió Espanyola Catalunya.
5: Doncs està en marxa aquesta roda de premsa posterior a la reunió de govern. Estàvem sentint la portaveu Sílvia Panec atenent a les preguntes dels periodistes. Avui totes giren al voltant d'aquesta aprovació dels pressupostos, després que avui s'hagi rubricat l'acord entre el govern i Esquerra, encara quedi pendent de tancar definitivament l'acord amb els comuns. En parlarem de tot plegat ara a partir de 2:15. Ara però anem cap als esports.
6: Esports.
5: Montse Raya, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista del Barça, Fermín López. És una lesió que es va fer el jugador en l'últim partit de Lliga contra el Betis. Fermín es podria perdre també el començament de la pretemporada

0: que ve amb el Barça. La notícia de la lesió arribava el mateix dia que el tècnic Hansi Flick firmava la renovació amb el Barça fins al 2028.
1: El Barça és més que un club. Per mi és un plaer continuar aquest viatge. Cada dia sento la passió que transmet el club, els jugadors, els fans. Per mi és especial. Hem compartit grans moments en el passat, però tinc ganes de més i vull guanyar més títols. Gràcies per la confiança, sóc molt feliç.
0: Per la seva banda, Alexia Putella serà avui al Toc Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions que jugaran aquest dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. I el Badalona Women de la Lliga F confirma la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada que ve. Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta al desembre per la marxa d'Anna Junyent. Al gener ja va ser l'entrenador de l'equip fins al final de la temporada i ara renova.
2: Bueno, moltíssim, perquè al final vaig entrar en un moment, crec, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram ja llarg de la temporada i ara sí que és cert que aquest últim mes ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius, però sí que ho afronto amb moltíssima il·lusió per poder començar des de zero, no? un projecte que conec molt bé. Això sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes de que comenci el primer dia.
0: Sota la seva direcció, el Badalona Women va arribar a les semifinals de la Copa i a falta de dues jornades per a la final de la Lliga F, l'equip ocupa una tranquil·la desena posició a la classificació. Florentino Pérez podria tenir oposició a les eleccions a la presidència de Madrid. L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
3: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
0: I Mourinho espera que el Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescissió amb el Benfica per tornar a dirigir l'equip blanc 13 anys després. El defensa Dani Carvajal, de 34 anys, anuncia que deixarà el club aquest estiu. I al Girona, el defensa Alejandro Francés no té cap lesió al genoll, però serà dubte fins a última hora per al partit de dissabte contra l'Elx. Francés es va fer mal al genoll esquerre a la segona part de partida Metropolitano i va haver de deixar el camp. S'han esgotat les entrades per aquest transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir localitats que alliberin els abonats a Montilivi.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En waterpolo avui es juga a partit Sabadell-Barcelona, on hi ha en joc l'accés a la final de la Lliga masculina. És el tercer i definitiu partit de semifinals que enfronta els dos equips i que avui es juga a Can Llong a les 8 del vespre. Sentim Pol Daura, jugador del Barcelona.
5: Ens afrontem aquest partit amb moltíssima il·lusió. Sí que és veritat que és un partit amb moltíssima pressió i estem al punt de mira, no, de tota la Lliga, però justament crec que són aquests els partits que et fan créixer.
0: Qui guanyi jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit diumenge a la piscina de Sant Sebastià. També juga avui el primer partit de les semifinals pel títol de Lliga femení Sant Andreu Terrassa a les 9 del vespre. Demà es jugarà partit Mataró-Sabadell. En handbol, Granollers en renova el tècnic de l'equip masculí Antonio Rama fins al 2029.
6: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant del primer equip del club que ha estat de la meva vida.
0: També renova l'entrenador del femení, Robert Cuesta, fins al 2028, però ara passarà a ser el segon tècnic de Rama, el masculí, després de la sortida d'Antonio García. A l'Uni Girona de bàsquet han anunciat la marxa de l'escorta estatunidenca Erika Carter, que va arribar l'estiu passat. I en hoquei patins, el noi a Freixenet i Jan Cortielles han arribat a un acord per rescindir el contracte. Cortielles, de 20 anys, va arribar al Noia l'estiu passat, procedent de l'hoquei formatiu del Barça.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'una en aquesta primera part de l'informatiu. Hem seguit en directe la roda de premsa posterior a la reunió de govern que ha girat, era d'esperar al voltant de l'aprovació dels pressupostos, després que Salvador Illa i Oriol Junqueras hagin formalitzat l'acord. Ara el govern ha de tancar el pacte amb els comuns que no el donen encara per

0: fet. Altres notícies destacades d'avui. Detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat per la mort del seu pare. Estem pendents que el traslladin als jutjats de Martorell per prendre-li declaració. Qui ja ha arribat és el seu advocat. El cas està sota secret de sumari. De seguida hi anem en directe. I l'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig de capitals sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. En esports, Montserraia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Quin és el titular a aquesta hora?
1: Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista de Barça Fermín López. Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F.
0: I el temps, nuvolades a la meitat nord del país i punts del prelitoral sud. Aquesta tarda encara s'esperen ruixats al Pirineu i comarques de la meitat nord del prelitoral. Ascens clar del termòmetre a partir d'aquesta tarda amb valors a prop dels 30 graus a ponent. Passant un parell de minuts, de 2:15. Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat l'acord de pressupostos d'aquest any, que inclou inversions en educació, el reforç del català, un pla de pobles petits i polítiques per a la gent jove i gent gran, entre altres mesures, i una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per a la gestió de l'IRPF. Des del govern, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha parlat d'uns pressupostos molt ambiciosos que refermen la voluntat d'autogovern i que doten el govern d'estabilitat per poder fer polítiques públiques. Romero no ha estalviat elogis cap a Esquerra.
2: Respon al sentit de país i a la voluntat de que aquest país avanci. Crec que Esquerra Republicana demostra amb aquesta feina que ha fet i amb aquest acord que avui rubriquem el seu sentit de país, que ha posat el país per davant de tot i ho ha fet amb aquesta exigència i amb aquest compromís perquè siguem capaços de tenir un pressupost, de poder avançar i de poder continuar millorant la vida de la gent.
0: Pel líder republicà Oriol Junqueras, tan importants són les partides incloses als pressupostos com els acords que s'han de negociar amb Madrid.
3: Tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines a favor del nostre país.
0: Els comuns insisteixen, però, que l'acord de pressupostos no està tancat perquè les negociacions en matèria d'habitatge diuen que no van bé. Segons la líder dels comuns, Jéssica Albiach, el govern està enrocat i li adverteix que no aprovi els comptes sense tenir-los lligats amb ells.
4: El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove al Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hàgim signat l'ampliació de l'acord. Necessitem més ambició i que el govern surti d'aquest enrocament pel que fa a l'ampliació en polítiques i en recursos d'habitatge.
0: En canvi, la consellera d'Economia, Alicia Romero, confia en tancar els propers dies aquest acord amb els comuns. I tancarem aquest bloc de pressupostos parlant de Junts per Catalunya, que ha acusat Esquerra d'aprovar aquests comptes per interessos particulars i deixar de banda el país. Salvador Vergés és el portaveu juntaire al Parlament.
5: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge.
6: 3CAT Info.
0: Doncs seguim al Parlament, però canviem de qüestió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, fa una crida als sindicats per arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. Avui el departament ha de fer arribar una nova proposta als sindicats i les reunions, que s'han de reprendre demà a la tarda, les tornarà a presidir la consellera en persona. Ho ha dit a la Comissió d'Educació, com us dèiem, a la Cambra Catalana, on compareix en aquests moments. I tenim la Sara Canyete. Sara, bon dia.
7: Hola, bon dia, Àngels. Doncs sí, estem seguint aquesta comissió i veurem si finalment la consellera desvetlla algun detall, alguna novetat del que pot incloure aquesta nova proposta que confirma i s'ha compromès a fer arribar aquesta tarda a les forces sindicals abans d'aquesta reunió de demà. De moment el que ha fet la consellera doncs, és reiterar aquesta petició a arribar a un acord d'entesa a desbloquejar aquest conflicte i també la petició a evitar, diu, posicions maximalistes. En tot cas el que diu és que la proposta que els faran arribar aquesta tarda s'enmarca en l'acord ja signat, però reconeix que l'amplia. Veurem aquesta ampliació en què es concreta concreta i que l'acord doncs, continua diguem-ne amb la seva finalitat, que és millorar l'atenció a la complexitat a les aules, reconèixer la carrera docent. No ha fet servir la paraula sous, però veurem si en aquest reconeixement de la carrera docent sí que s'inclouria alguna millora de les retribucions, i també parla de continuar amb la millora educativa. De moment li estan responent els grups, tant Junts com Esquerra, li retreuen haver tingut el termòmetre molt mal posat a l'hora de mesurar la temperatura d'aquest conflicte que diuen ha esclatat. Diuen Esquerra concretament que amb l'aprovació d'un nou pressupost ara ja sí és responsabilitat del departament trobar una solució a aquest conflicte i que no es pot seguir escudant en la manca de pressupost.
0: Perfecte, doncs aquesta és l'última hora des del Parlament. Sara Canyete, gràcies.
7: Bon dia.
0: A tot això, nova jornada avui de mobilitzacions de mestres i professors concentrada a les comarques del Vallès i el Maresme. Els docents han començat la jornada tallant la C-17 a Montcada i Reixac i la Nacional 2 a Premià de Mar i a Mataró, i ara es dirigeixen cap a la Roca del Vallès, al poble del president Salvador Illa, precisament. Granollers, Marta Vallès, molt bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs ara mateix el que està passant és que s'estan concentrant tots els docents de l'escola pública a Granollers, aquí en una de les rotondes de sortida davant l'estació de tren. Aquí s'han trobat docents del Vallès Oriental amb els que han pujat des del Maresme, des de Mataró, fent una marxa lenta per la C-60. Des d'aquest punt, equipats amb xiulets, tambors, pancartes, professors, famílies i alumnes marxaran d'aquí una estona a peu cap a la Roca del Vallès, al poble d'on és i on va ser alcalde durant 10 anys, fins al 2005, el president Salvador Illa. Els convocants expliquen que volen anar fins allà per fer sentir la veu de l'escola pública. Laura Calçapeu, professora de l'escola Rocafonda de Mataró, explica què esperen de la nova proposta del govern.
9: Que el PSC pari ja de marejar-nos. Tota la societat vol que l'educació millori i no pot ser que el PSC faci com si fóssim quatre gats, aquí no passa res, ara us donem unes molles de 50 euros per pernoctar a les colònies. No va d'això. Evidentment reclamem unes condicions laborals dignes, però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, burocràcia inútil, ja no la volem fer més.
8: Aquest matí s'han fet talls a la carretera Nacional 2, a Premià de Mar i Mataró, també a la C-17, a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. Precisament a aquesta hora també ha estat tallada la Gran Via de Sabadell, on milers de manifestants van en marxa cap a la seu dels serveis territorials d'educació, on es concentraran.
0: Doncs aquestes són les protestes i com van a aquesta hora ens ho explica la Marta Vallès. Marta, gràcies. Fins ara.
8: Fins ara.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 7 minuts i arribarem a 3:15. També notícia destacada d'avui. Arriba als jutjats de Martorell ja l'advocat de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, detingut aquest matí per la mort del seu pare el desembre del 2024 en un camí de Montserrat. Un cas que està sota secret de sumari, que arriba després d'una investigació molt complexa per part dels Mossos d'Esquadra, segons confirmava el matí de Catalunya Ràdio el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón.
10: Sí, són investigacions evidentment molt complicades.
11: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
10: Evidentment.
0: I ara anem a buscar l'última hora des dels jutjats de Martorell i tenim el David Àngela. David, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs l'única certesa que tenim hores d'ara és que fa una estona, poc abans de 11:45, ha arribat als jutjats de Martorell en Cristóbal Martell, l'advocat de Jonathan Andic. Mentrestant, en un comunicat, la família del detingut informa que està declarant en el marc de les diligències per la mort del seu pare a la muntanya de Montserrat, però no aclareixen si ho està fent a la comissaria o als jutjats de Martorell. També reiteren que Andic ha hagut de mantingut sempre la màxima col·laboració. Segons fonts properes al cas, els Mossos han detingut Andic aquest matí després de més d'un any d'investigació sobre les circumstàncies en què va morir el seu pare i l'han conduït a dependències judicials per practicar-li diligències habituals abans que comparegui al jutjat. Segons les mateixes fonts, diversos indicis, com per exemple les seves contradiccions en les declaracions, la mala relació entre pare i fill i el fet que l'accident que va costar la vida a Isaac Andic es produís en un camí planer i sense riscos ni dificultats, entre d'altres, haurien precipitat aquesta detenció per part dels Mossos d'Esquadra.
0: Perfecte, doncs deixem pendent de qualsevol novetat aquí fent guàrdia al David Àngela. David, moltes gràcies, adéu.
13: Adéu, bon dia.
0: I ara saltem cap a Madrid. L'Audiència Nacional investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències i altres delictes i el cita a declarar el 2 de juny davant del jutge que porta el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Els agents de l'AUDEF van escorcollar l'oficina de l'expresident buscant proves. Tania Tàpia.
13: S'han endut ja tres maletins amb documents. Encara hi ha agents a l'interior d'aquesta oficina professional de l'expresident. Hi ha també registres en d'altres empreses vinculades a la companyia i a l'entorn de Zapatero. El jutge José Luis Calama investiga si l'expresident està implicat en el blanqueig de capitals i el cobrament de comissions il·legals durant l'operació de rescat amb diners públics de l'aerolínia Plus Ultra. Ell fa poc més de dos mesos ho negava tot en una compareixença a la comissió d'investigació del cas Coldo del Senat.
14: Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
15: A través de análisis relevante.

0: muerte. Difamar. La misma cantidad, difamar, en las mismas fechas.
1: Difamar.
2: En aquesta causa ja hi ha diversos imputats, entre els quals directius de l'aerolínia, també l'empresari Julio Martínez, assessor de Plus Ultra i amic de Zapatero. El PP reclama ja explicacions urgents i parla d'un cas d'extrema gravetat. Zapatero és el primer expresident espanyol investigat per la justícia, però el PSOE demana tranquil·litat i defensa la presumpció d'innocència i emmarca l'operació en una croada de la dreta contra els avenços socials que va impulsar Zapatero durant els seus governs.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
4: Seguim amb més notícies. El director de l'OMS, Tedros Adhanom, assegura que el preocupa la rapidesa amb què s'estén el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda, on l'últim balanç parla ja de 131 morts i més de 500 casos sospitosos. Adhanom ha explicat al plenari de l'Organització Mundial de la Salut, reunit avui a Ginebra, que per primer cop va decidir decretar l'emergència mundial diumenge sense consultar el comitè davant la gravetat de la situació.
5: I did not do this.
6: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
4: I assegura que avui mateix es reunirà el comitè d'emergència perquè emeti recomanacions per frenar el virus. Tedros Adhanom ha detallat els motius pels quals està preocupat. D'una banda, perquè s'han detectat casos en zones urbanes com Kampala, a Uganda o Goma, al Congo. I també per les precàries condicions en què treballen els professionals sanitaris d'aquests països, sumat a la inestabilitat de certes regions del Congo on s'han detectat el gruix de malalts d'Ebola. Un d'aquests és un ciutadà nord-americà que serà traslladat a Alemanya, on les autoritats compromès a atendre la petició dels Estats Units. Recordem que aquest brot d'Ebola és el de la variant Bundibugyo, per la qual no existeix una vacuna, una malaltia, amb una alta mortalitat que va del 20 al 40%. Rússia. Fa a partir d'avui 3 dies d'exercicis nuclears. L'exèrcit desplega 64.000 efectius a les maniobres que es fan en paral·lel al viatge de Putin a Pequín, on demà reuneix amb Xi Jinping. El president rus espera que la cimera serveixi per avançar en el projecte d'un gasoducte per abastir la Xina. Putin presumeix de bones relacions entre els dos països.
7: Agraeixo profundament el compromís del president Xi Jinping amb la cooperació a llarg termini amb Rússia. Estic convençut que els nostres llaços càlids i amistosos ens permeten traçar els plans més audaços per al futur i portar-los a la realitat.
4: El viatge de Putin a la Xina es produeix poc després del de Donald Trump. Segons el Financial Times, Xi Jinping hauria dit al president dels Estats Units que Putin podria acabar penedint-se d'haver envaït Ucraïna. Pequín, però, ho ha negat. L'Iran ha manifestat la seva voluntat negociadora amb els Estats Units, però diu que està preparat per a una resposta poderosa a qualsevol nova agressió. Tot després que Donald Trump ha dit que ha ajornat un atac a gran escala contra el país persa, que segons ell tenia previst per avui mateix. El president nord-americà diu que ho ha decidit a petició de diversos països del Golf que creuen que un acord de pau encara és possible.
8: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
4: El número 2 del ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha revelat que l'última proposta que han enviat als Estats Units inclou l'aixecament de sancions i també l'alliberament de fons iranians que estan congelats en bancs estrangers. A més, reclamen que si hi ha un acord de pau inclogui també el Líban, on Israel manté els atacs que han causat ja més de 3.000 morts. I una derivada de la guerra a l'Iran. Tres de les principals companyies aèries europees calculen uns sobrecostos de prop de 6.000 milions d'euros per a l'encariment del combustible de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. Es tracta de Lufthansa, Air France, KLM i també del grup IAG, que inclou, entre d'altres, les aerolínies Vueling o Iberia. Amb tot, les tres companyies preveuen augmentar el trànsit i la capacitat en els pròxims mesos, tot i que això els permetrà compensar part dels sobrecostos de kerosè. IAG i Air France, KLM, han revisat ja a la baixa les seves previsions econòmiques. Lufthansa, de moment, les manté. Tres quarts d'una, moment de connectar amb el nostre equip viari. Sapiguem si hi ha incidències a la xarxa viària o als transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
9: Bon dia. Comencem parlant del transport públic, perquè a Rodalies la línia R

0: 15 ja torna a circular, tot i que amb retards. Recordem que la línia estava tallada entre Reus i Marçà-Falset degut a l'avaria d'un tren de mercaderies a les Borges del Camp. Pel que fa a les carreteres, circulació sense incidències destacades a bona part de la xarxa viària, tret de l'AP7, a Santa Margarida i als Monjos. Recordem que a sentit nord hi ha uns 12 quilòmetres de retencions des de Banyeres de Penedès. En aquest punt, Trànsit informa que ja han finalitzat les tasques de neteja de la via. Ara s'està fent el resfaltat de la zona afectada per l'accident d'ahir al vespre entre dos camions. Només hi ha un carril obert en aquest punt. Les vies alternatives són la C32 Sud i la Nacional 340. És tot.
1: El temps. Francesc Mauri.
2: La tarda ens porta un augment clar i evident de la temperatura, de l'ordre de 3 a 6 graus, depenent de la comarca. Parlem d'una tarda de sol a ponent, costa sud, nuvolades a la zona prelitoral i nuvolades a gran part de la meitat nord de Catalunya, a l'àrea del Pirineu i també al prelitoral del nord-est, possibilitat de ruixats irregulars localment amb una certa intensitat. Demà s'acaben del tot les precipitacions, domini del sol, nuvolades de tarda a punts de muntanya i la pujada de temperatures, si avui porta algun primer 30 a l'àrea de la Ribera d'Ebre o ponent, demà ja seran més freqüents a gran part de ponent.
3: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
4: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
3: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
5: En una guerra, ara ens a l'àrea no hi ha guanyadors.
3: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Catalunya migdia.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Amb Òscar Fernández.
7: Cada dia a les dues.
3: I a partir de les tres...
7: L'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
8: Passen 3 minuts de 3 quarts d'una. Continuem. La Guàrdia Civil investiga la mort violenta de dos germans a Jerez de la Frontera, a Cádiz. Els agents han trobat aquest matí els cossos de tots dos, de 57 i 59 anys, dins de la casa on vivien. Les primeres informacions apunten que un dels germans hauria matat l'altre i que després s'hauria suïcidat. L'Ajuntament de la població ha decretat dol oficial i ha demanat respecte i prudència per les dues morts. Els veïns van donar l'alerta després que feia dies que no veien els germans en cap lloc habitual d'aquesta població andalusa. Aquí a casa nostra, el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, es mostra preocupat per l'augment de tirotejos. Segons ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'any passat a Catalunya se'n van registrar 2 per setmana de mitjana, amb un balanç total de 7 morts i 29 ferits de bala. Tot i aquest increment, la resta d'indicadors sobre armes han baixat.
9: Els homicidis ens han baixat. Els narcoassalts ens han baixat, que és pràcticament el catalitzador dels atacs amb arma de foc. Passem de 87 a 49, baixant pràcticament un 50%. La intervenció d'armes de foc, n'agafem unes 400 a l'any, han baixat a unes 300. I els detinguts que fem per arma de foc pugen, hem fet més detinguts. Per tant, tots els indicadors, sorprenentment, són bons. Tant de bo que bé puguem tornar a dir això, però els tirotejos ens augmenten.
8: Com a causa principal de l'increment d'armes de foc al carrer hi ha el cultiu i tràfic de marihuana. Des dels Mossos alerten de la banalització de les armes de foc i la seva popularització entre els delinqüents.
9: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcoassalts. I aquesta socialització és que determinats delinqüents que no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser petits traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen armes de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc. I es comença a incrementar aquest mercat d'armes de foc.
8: De mitjana, els Mossos d'Esquadra detenen 5.000 persones per tràfic de drogues. Preocupació entre les famílies de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita al Montsià per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves, el matalleó. És una pràctica que consisteix a bloquejar les caròtides pel darrere, la qual cosa pot provocar la pèrdua de consciència durant uns segons. Tortosa, Jordi Barranca.
6: Ja fa temps que aquesta pràctica s'ha fet viral i ha entrat en força als patis d'escoles i instituts, i això preocupa i molt la comunitat educativa. A l'Institut Els Alfacs de la Ràpid del Montsià, el Matalleu s'ha propagat després que s'hagi fet publicar a les xarxes una comunicació de la direcció adreçada a unes famílies que estan preocupades per aquesta pràctica. I Aiza Palacios és el representant de l'AFA de l'Institut.

0: al centre, tant als alumnes com a les famílies, fent xerrades de prevenció, molta més vigilància als patis i coordinar-se amb els serveis sanitaris per a que entren a les aules.
1: Moltes d'elles asseguren s'han assabentat de tot a través dels mateixos adolescents.
2: Els productors de fruita seca del Camp de Tarragona calculen que l'últim temporal de vent ha provocat pèrdues importants al sector. Unió de Pagesos concreta que hi ha camps de garrofers que han perdut el 40% de la producció i explotacions d'avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els conreus d'avellana més afectats per les ventades del 14 i del 15 de maig són els que estan ubicats a la Selva del Camp, al Baix Camp, Vilallonga del Camp, al Tarragonès i al Cubell Valls, a l'Alt Camp. Hi ha camps que han perdut el 30% de la producció. El vent també ha fet caure moltes garrofes, sobretot a l'Amazó, a l'Alt Camp. També estimen que hi ha explotacions d'ametllers que perdran el 20% de la collita. El responsable de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Sergi Martín, diu a 3Cat Info que el vent ha fet caure els fruits.
4: Aquest vent ha agafat els arbres molt tendres amb la brotació de primavera i amb els fruits petitons i dèbils, i el que ha passat és que aquestes ventades de cops fins a 90 km per hora doncs, han llançat molta fruita a terra i molts brots tendres i ha fet bastant de mal, això sí, a zones, no ha sigut una cosa general.
3: El sindicat agrari diu que és essencial disposar d'assegurances de rendiment realistes que cobreixin les pèrdues de producció. També demanen al Departament d'Agricultura que valori els danys amb celeritat i que compensi els pagesos afectats.
2: I ara us parlem d'una troballa arqueològica excepcional que ha aparegut a Castellar del Vallès. Dos magnats del segle X, Marit i Muller, vinculats al comtat de Barcelona, han aparegut enterrats al jaciment de Castellar Vell. Unitat mòbil a Castellar del Vallès, Martí Cuní i Toni Fortesa.
5: Les seves tombes s'han conservat intactes i segellades durant més de 1000 anys. Estan localitzades al sector nord de l'antiga església de Sant Esteve. Els arqueòlegs descriuen aquest jaciment com un conjunt únic a Catalunya, tant per l'estat de conservació com pel context històric. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça encara més el pes del jaciment de Castellar.
6: Això ens confirma que el jaciment de Castellar Vell tenia una importància cabdal o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
5: Les sepultures formen part d'un poblat al medieval documentat des del segle IX. La descoberta és fruit de la campanya d'excavacions d'aquest any. Yolanda Rivera és l'alcaldessa de Castellar.
7: Això és important perquè són unes troballes, sembla que ser úniques a tot Catalunya per la qualitat de l'estat de conservació i per la data. I, per tant, és l'origen, en primer lloc, del poblat de Castellar, no? Però són importants a nivell de Catalunya i a nivell de país.
5: Una troballa excepcional que reforça la importància d'aquest jaciment.
2: I la plataforma que defensa la rehabilitació de la casa que el president Macià tenia al municipi d'Alcarràs, al Segrià, demana al govern que actuï de forma immediata per evitar la degradació de l'edifici. Salvem que el Macià considera que no es pot esperar que resolgui el recurs presentat pel propietari de l'immoble, que es nega a fer-hi les obres de reforma urgents que li reclama l'executiu català. La resolució del recurs podria trigar uns 3 mesos. Ferran Dalmau és portaveu d'aquesta plataforma.
8: I la Generalitat el que no pot fer és caure a la trampa d'estar-se 3 mesos per a contestar un recurs que no li cal contestar. Llavors, el que fem nosaltres amb aquest requeriment és dir-li, mira, tu has d'actuar ja sense esperar-te aquests 3 mesos, perquè, primera, que estaríem fent-li el joc al propietari, que el que vol és demorar-ho tot, i, segona, perquè la casa no s'ho pot permetre.
2: Recordem que Cal Macià, coneguda també com a Casa Vallmanya, està declarada com a bé cultural d'interès nacional.
9: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
2: Abans del Cat al dia, però anem cap als esports.
9: Esports.
2: Montse Reia, molt bon dia.
10: Hola, bon dia. Fermín López, el migcampista de Barça, es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu. És una lesió que Fermín es va fer en l'últim partit de Lliga contra Betis. El jugador es podria perdre també el començament de la pretemporada pròxima amb el Barça. La notícia de la lesió arribava el dia que el tècnic Hansi Flick firmava la renovació amb el Barça fins al 2028.
11: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
10: Per la seva banda, Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final

0: final de Champions que jugaran dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. I el Badalona Women de la Lliga F confirma la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada que ve. Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta al desembre per la marxa d'Anna Junyent. Al gener ja va ser l'entrenador de l'equip fins al final de la temporada i ara renova.
1: Són mesos de molt aprenentatge, evidentment soc molt coneixedor del vestuari i evidentment doncs, l'any que ve també com seguirà part de la plantilla doncs, ja és algo que tens guanyat, però en el dia a dia encara hi ha moltes situacions doncs, que segueixo aprenent evidentment de les jugadores, del cos tècnic i crec que m'ajudarà moltíssim per començar ja des de zero, des d'una pretemporada neta, amb la meva manera de ser, intentant transmetre doncs, el que vull dins de l'equip.
0: Sota la direcció de Ballester, el Badalona Women va arribar a les semifinals de la Copa i a falta de dues jornades per al final de la Lliga F, l'equip ocupa una tranquil·la desena posició a la classificació.
2: 3CAT Info.
0: Florentino Pérez podria tenir oposició a les eleccions a la presidència de Madrid. L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval de 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
3: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
0: Mourinho està a punt de tancar la seva tornada a la banqueta blanca 13 anys després, no ha renovat amb el Benfica i espera que Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescissió. Pel que fa al defensa Dani Carvajal, de 34 anys, anuncia que deixarà el club aquest estiu. I al Girona, el defensa Alejandro Francés no té cap lesió al genoll, però serà dubte fins a última hora per a partit de dissabte contra l'Elx, on es juga en la permanència primera. Francés es va fer mal al genoll esquerre a la segona part de partit a Metropolitano i va haver de deixar el camp. Per cert, que s'han esgotat les entrades per aquest transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi. En waterpolo avui es juga a partit Sabadell-Barcelona, on hi ha en joc l'accés a la final de la Lliga masculina. És el tercer i definitiu partit de la semifinal que enfronta els dos equips i que avui es juga a la piscina de Can Llong a les 8 del vespre. Sentim Pol Daura, jugador del Barcelona.
4: Notem una mica ja el cansament al ser el tercer partit, però amb moltíssima il·lusió i amb moltíssimes ganes de passar a la final.
0: Qui guanyi jugarà a la final contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit diumenge a la piscina de Sant Sebastià. També es juga avui el primer partit de les semifinals pel títol de la Lliga Femenina de Waterpolo. Sant Andreu, Terrassa, a les 9 del vespre. Demà serà el torn del partit Mataró-Sabadell. I pel que fa als play-offs de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, estan ajornats per la impugnació del Lloret sobre l'ascens a la categoria del Manlleu. L'eliminatòria prevista per aquest cap de setmana, de moment, no es jugaria. Els partits implicats són els segons dels quarts de final, que són aquests: Noia Freixenet-Barça, Pons Lleida-Liceo, Voltregà-Igualada i Reus-Calafell. Encara en hoquei, el Noia Freixenet i Jan Cortielles han arribat a un acord per rescindir el contracte. Cortielles, de 20 anys, va arribar el Noia l'estiu passat procedent de l'hoquei formatiu del Barça. En handbol, el Granollers renova el tècnic de l'equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029. També renova Robert Cuesta fins al 2028. Cuesta, fins ara entrenador del femení, passarà a ser el segon tècnic de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García.
2: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
5: Nou capítol en un dels successos que més impacte ha provocat a la societat catalana. La mort en precipitar-se per un barranc a Montserrat de l'home més ric de Catalunya, Isaac Andic, el fundador de la marca de roba Mango. Avui la policia ha detingut el seu fill gran, l'única persona que era amb ell el 14 de desembre del 2024, quan passejant prop de les coves de Sant Nitre, a Collbató, Isaac Andic va precipitar-se des d'una alçada de 150 metres. Tot i que el soroll sobre la possible implicació del fill en el suposat accident va començar a sentir-se des de gairebé el minut 1, la principal hipòtesi amb què treballava la policia era l'accident, que Isaac Andic hauria relliscat. Un mes després, de fet, la causa va quedar arxivada. provisionalment. Més tard es va reobrir per afegir-hi declaracions de familiars i altres membres de l'entorn d'Isaac Andic. L'octubre passat es va decidir investigar el cas com a homicidi després que les versions que donés Jonathan Andic no van convèncer ni Mossos

0: ni fiscalia, ni jutge. On va passar? On havien aparcat el cotxe? Van fer fotos de l'excursió? Per què el fill havia demanat a l'escorta que els deixés sols? Preguntes simples amb respostes poc convincents per resoldre una investigació tremendament complexa que ara ha comportat aquest nou gir, la detenció de Jonathan Andic, per la mort del seu pare.
1: Catalunya al dia.
0: És notícia destacada d'aquest dimarts 19 de maig, dia en què per fi s'han firmat els pressupostos de la Generalitat per aquest any. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
0: I que inclouen inversions en educació, reforç del català, un pla de pobles petits, a més de projectes també que s'han de negociar amb l'Estat, com el que hi parlàvem, el controvertit tren orbital. A banda d'això, us parlarem també d'una pràctica viral perillosa que s'està estenent entre els joves. És el matallaó. Consisteix a bloquejar el coll d'algú pressionant l'artèria caròtida fins que perd el coneixement. Doncs en un dels llocs on s'ha detectat que es fa és a l'Institut dels Alfacs, a la Ràpita, al Montsià.
2: La direcció del centre ha enviat una carta a les famílies alertant-los d'aquesta pràctica i explicant-los el protocol que segueixen quan se'n detecten casos. L'AFA demana que s'actuï.
3: Que el departament posi mesures més específiques. S'hauria de fer més pedagogia dins el centre, molta més vigilància als patis i coordinar-se amb els serveis sanitaris per a que entren a les aules.
0: Des d'Osona us explicarem una altra conseqüència, més enllà de la producció i de la situació dels treballadors, de la venda de la fàbrica de Pascual a Casa Tarradellas.
2: Sí, que afecta altres empreses com Llet Nostra. La llet de les cooperatives catalanes, que fins ara s'envasava en aquesta planta de Pascual de Gurb, ara viatja fins a Aranda de Duro, a Castell i Lleó.
0: Parlarem de llet i també de fruita seca, molt tocada per l'últim temporal de vent al Camp de Tarragona.
2: Amb caigudes d'entre el 30 i el 40% als camps de garrofers i de avellaners.
4: Aquest vent ha agafat els arbres molt tendres, amb la brotació de primavera i amb els fruits petitons i dèbils. Han llançat molta fruita a terra.
0: I també us explicarem la troballa arqueològica que han fet a Castellar del Vallès. Dues tombes segellades que s'han conservat intactes durant més de 1.000 anys.
2: Corresponen a dos magnats del segle X, Marit i Muller, vinculats al comtat de Barcelona, que estan enterrats al jaciment de Castellar Vell.
5: Eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve. I alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
0: I a les carreteres avui situació complicada, d'una banda per les protestes dels docents, avui feien vaga, recordem-ho, al Vallès i al Maresme, i també per la situació a l'AP7, a Santa Margarida i als Monjos. Ahir va haver-hi un aparatós accident amb l'incendi de dos camions. Com ho tenim a aquesta hora? Equip diari, Clàudia Serra.
6: Bon dia, doncs el punt més complicat hores d'ara segueix sent aquest, a la P7, a Santa Margarida i als Monjos. Sentit nord, hi ha uns 12 quilòmetres de retencions. Només hi ha un carril obert perquè s'està fent el resfaltat de la zona. Les vies alternatives són la C32 Sud i la Nacional 340. I un apunt ràpid de Rodalies, hi ha demores de 30 minuts a l'R11 a causa d'una incidència a la infraestructura entre Portbou i Vilajuïga.
0: I pel que fa al temps, torna la caloreta, però també queden alguns ruixats en alguns punts, oi, Francesc Maurí? Doncs no tenim encara punt amb Francesc Maurí, però sí la Montse Raya, que ens portarà la informació esportiva quan faltin 4 minuts per arribar a les 2 del migdia, 6 minuts de fet. Què explicarem avui, Montse?
7: Mira, doncs parlarem de Fermín López. Ha tingut molt mala sort, es va fracturar el dit petit del peu i serà fora del Mundial per aquesta lesió. El Badalona Women de la Lliga F, Marc Ballester, renova com a primer entrenador per a la temporada que ve. Amb la permanència ja assegurada, el Jaio Post-Lleida de bàsquet treballa amb tranquil·litat per tancar d'altres fronts. La continuïtat del seu jugador franquícia, James Bateman, està molt ben encarrilada. Després que ahir es va anunciar la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'Uni Girona, avui el podrem sentir al club anunciar la marxa de l'escorta estatunidenca Erika Carter. I el filial del Nàstic, la Pobla de Mafumet, juga aquest cap de setmana la primera eliminatòria d'ascens a la Tercera Federació. Jugaran al Camp del Rubí.
0: Això, els esports i el temps, Francesc Maurí.
8: Bon dia. Dèiem que aquesta tarda, efectivament, queden alguns ruixats, sobretot Pirineu i també zona prelitoral nord. No tan intensos ni extensos com ahir a la tarda. És el darrer dia amb ruixats. Els propers dies ja no n'esperem. I, efectivament, com deies, la caloreta doncs apreta i, de fet, ja es nota a hores d'ara, però més que es notarà els propers dies amb una calor a migdia gairebé preestiuenca.
0: Doncs això, que passarem d'un escenari a un altre pràcticament en pocs dies de diferència.

0: diferència. Gràcies, Francesc, bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs tot això són coses que explicarem avui al Catalunya al dia, un programa que, com sabeu, fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la Sots Edició, amb Imma Mates a la producció, amb en Dani Jiménez al control tècnic i amb Montse Duran al control central. És la 1:06. Comencem.
2: Catalunya al dia.
0: Doncs ja ha estat traslladat als jutjats de Martorell Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, detingut aquest matí pels Mossos per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Jonathan Andic era l'única persona que era amb Isaac Andic el dia de la seva mort i des de fa mesos la policia catalana l'investiga per la seva suposada implicació. Per tant, nou gir en aquesta investigació de més d'un any que està durant. Tot i això, ell sempre ha declarat, Jonathan Andic, que va ser un accident, que no té res a veure amb la mort del seu pare. Ara, després que hagi entrat aquests jutjats de Martorell, l'hem vist emmanillat, acompanyat dels Mossos, s'espera que la jutgessa que investiga el cas li prengui declaració. I als jutjats de Martorell hi tenim en David Àngela. David, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs efectivament, emmanillat, amb les mans al darrere i custodiat per agents dels Mossos d'Esquadra, cap a 1:45, ha arribat als jutjats de Martorell en Jonathan Andic. Ara ja és dins de les dependències judicials, on ha entrat prèviament la titular del jutjat número 5 d'aquí de Martorell, que és la que instrueix aquest cas. Dins també hi havia el seu advocat, l'advocat d'Andic, que és Cristóbal Martell. Ara haurem d'esperar la decisió que pugui prendre aquesta jutge en funció de la declaració del detingut, que es podria acollir, recordem-ho, el seu dret a no declarar. Desenes de mitjans d'informació fem guàrdia a l'espera d'aquesta resolució judicial. Ja fa una bona estona havia arribat el seu advocat, com dèiem, Cristóbal Martell, que abans havia passat per la comissaria dels Mossos d'aquí de Martorell, on tenien el detingut. Mentrestant, el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha recordat que el cas està sota secret de les actuacions i que la investigació està sent molt complexa.
4: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades.
5: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
4: Evidentment.
0: I, David, sabem si després d'aquest any i mig d'investigacions, que ha estat molt complex, que hi ha hagut anades i vingudes, arxivaments provisionals, represa de la investigació, ara hi ha noves proves contra Jonathan Andic?
3: Doncs això encara ho desconeixem, però segons fonts policials, els investigadors han reunit prou indicis com per detenir ara el fill d'Isaac Andic. Les contradiccions en les seves declaracions, la mala relació entre pare i fill, el lloc on es va produir la caiguda, que aparentment no comportava cap risc, i la informació que hagin pogut recopilar del seu dispositiu mòbil han precipitat aquesta intervenció dels Mossos. Ara, pendents, doncs, d'aquesta resolució que pugui prendre el jutge i també de les declaracions que pugui fer els mitjans al seu advocat.
0: Doncs, efectivament, estarem pendents de què pugui passar les pròximes hores aquí als jutjats de Martorell. Gràcies, David, bon dia.
3: Bon dia.
0: I pel que fa a la plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han segellat aquest matí l'acord de pressupostos després de l'intent fallit d'ara fa dos mesos. Ara sí, amb l'aval dels republicans, el govern està a un pas de tornar a activar la tramitació parlamentària a finals de setmana, a l'espera de lligar en els pròxims dies els vots dels comuns, també. Anem a ampliar-ho en connexió amb el Palau de la Generalitat. Allà hi tenim l'Albert Prat. Albert, bon dia.
6: Què tal, Estel? Bon dia.
0: A primera hora ha comparegut la consellera d'Economia, Alicia Romero. Ara acaba de parlar també la portaveu del govern, Sílvia Paneque. De moment, deixen una bateria d'acords i oxigen, molt d'oxigen al govern per acabar aquesta legislatura.
6: Sí, perquè el 18 de març, Salvador Illa, en un gest inèdit, va haver de pagar el preu de retirar els pressupostos del Parlament per assegurar-se avui els vots d'Oriol Junqueras. Aquest era el moment a primera hora quan tots dos han escenificat l'acord amb una encaixada de mans a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat i a l'espera del que diguin els comuns es reactiven els tràmits perquè el Parlament convalidi els primers pressupostos d'Illa abans de les vacances d'estiu. Molt probablement seran els únics del mandat, però el govern en té prou per encarar la segona meitat de la legislatura, com han apuntat la consellera d'Economia Alicia Romero i la portaveu del govern Sílvia Paneque.
7: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
8: I els pressupostos, efectivament, ajuden.

0: ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
1: En els últims dies hem anat desgranant els principals compromisos d'aquest acord amb Esquerra, que a grans trets planteja la creació d'un tren orbital que connectin les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona, també un mecanisme per fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya que es van complint, la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria i també els primers tràmits perquè la Generalitat hi pugui dir la seva en la gestió dels aeroports.
2: Aquests són els acords més complexos, els que, per dir-ho d'alguna manera, en compliquen més la negociació, però n'hi ha d'altres, Albert, són rellevants, per exemple, els que afecten ajuntaments o la llengua.
1: Sí, durant 4 anys es repartiran 400 milions d'euros entre els més de 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants per donar un cop de mà. Serà una mena de pla de barris, l'han batejat com a pla de pobles, serà per donar un cop de mà als pobles més petits. També s'invertiran 160 milions per rehabilitar façanes antigues i promoure la construcció de pisos en entorns rurals i es reforçarà el pressupost de la Conselleria de Política Lingüística per impulsar el català en l'àmbit digital i crear noves places per aprendre aquesta llengua.
2: Tot això en aquests pressupostos, els primers que aconseguirà aprovar Salvador Illa i que avui han segellat amb el sí d'Esquerra Republicana. Gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
1: Que vagi bé, bon dia.
2: Doncs bé, Esquerra Republicana ha tret pit d'aquest acord, ha defensat que no hi ha hagut cap renúncia per part dels republicans. El traspàs de l'IRPF a Catalunya s'ha deixat de banda en la negociació d'aquests comptes, però Oriol Junqueras ha deixat clar que no ho aparquen i que es tornarà a posar sobre la taula quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés després de l'estiu.
3: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
2: I és un acord que s'ha tancat en plena onada de vagues a l'ensenyament, però Junqueras ha defensat que han aconseguit incloure una partida addicional de 500 milions d'euros per aquest àmbit, per l'educació, que es podria fer servir per atendre les demandes dels docents, que, per cert, avui van a desembocar en una nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors. Com sabeu, hi ha convocatòries unitàries, generals a tot Catalunya, la resta són territorialitzades. Avui la protesta dels docents es concentra a les comarques del Vallès i el Maresme, que han començat el dia tallant la C-17 a Montcada i Reixac i la Nacional 2 a Premià de Mar i a Mataró. Ara milers de docents es manifesten per la Gran Via de Sabadell i una marea groga per les samarretes que porten els docents reivindicatives van a peu des de Granollers fins a la Roca del Vallès. I en aquesta marxa hi tenim acompanyant-los la Marta Vallès. Marta, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, ara mateix estem fent aquesta caminada. Com deies, és una marea groga. Hi ha docents, famílies, també alumnes, porten xiulets, tambors, petards i pancartes. Són docents del Vallès Oriental i també del Maresme que volen arribar a la Roca del Vallès per fer sentir, diuen, la seva veu en aquest municipi on va néixer el president Salvador Illa i on va ser alcalde durant 10 anys. Ara mateix la Àurea Calçapeu, que és professora de l'Escola Rocafonda de Mataró, ens explica què és el que n'esperen d'aquesta nova proposta que els farà el govern.
5: Que el PSC pari ja de marejar-nos. Tota la societat vol que l'educació millori i no pot ser que el PSC faci com si fóssim 4 gats, aquí no passa res. Reclamem unes condicions laborals dignes, però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, burocràcia inútil, ja no la volem fer més.
4: Per tant, en aquesta caminada ara mateix que estem seguint, hi ha docents del Maresme i del Vallès Oriental i el Vallès Occidental, per la seva part, aquesta hora, el que hi ha és una concentració a la Gran Via que està tallada i són milers els docents, una marea groga també, en aquest cas, a la capital del Vallès Occidental, que s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació en aquesta comarca.
2: Doncs això és aquesta nova convocatòria de mobilitzacions avui que estem seguint amb la Marta Vallès i que ara hi ha aquesta marea a la Roca, volen acabar aquí perquè és el poble del president de la Generalitat, Salvador Illa. Gràcies, Marta, bon dia.
4: Bon dia.
2: I a tot això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta que farà arribar avui als sindicats

0: permeti desencallar el conflicte educatiu i els apel·la a evitar posicions maximalistes. Això ho ha dit a la Comissió d'Educació del Parlament. Allà ha evitat entrar en detalls sobre el contingut d'aquesta proposta, però ha reiterat que s'emmarca en l'acord ja signat amb dos dels sindicats majoritaris, no a l'ensenyament, però sí generalistes, UGT i Comissions Obreres. L'oposició ha acusat la consellera d'enrocar-se i li han demanat que amb el nou pressupost a tocar demà presenti als sindicats una proposta ambiciosa que doni resposta a les reivindicacions dels treballadors. I ho ha seguit des del Parlament de Catalunya la Sara Cañete. Sara, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, seguint aquesta comissió d'educació que continua en marxa, la veritat és que hem desvetllat poques incògnites sobre la proposta que finalment el govern diu que farà arribar aquesta tarda als sindicats. Sabem que hi haurà proposta, això sí, esperen que sigui suficient perquè demà es puguin reprendre aquestes negociacions. Sobretot el que de moment no coneixem i és la clau de la qüestió, és si es proposarà una millora pel que fa a les retribucions, que és una de les línies vermelles que marquen els sindicats del comitè de vaga per tornar a seure en aquesta taula. Una vegada més, Niubó ha tornat a defensar aquest acord, però sí que ha acceptat dir que el complementaran.
2: La que presentarem demà a la mesa farem arribar avui doncs, a les organitzacions sindicals és una proposta que s'emmarca perfectament en aquest acord i que manté intacta la finalitat que inspira la nostra acció des del primer dia, que és atendre millor la complexitat present avui a les aules, amb més professionals, amb més recursos, reconèixer també, i és molt important, la carrera docent i continuar avançant en el camí de millora educativa que ha iniciat aquest país.
1: Tota l'oposició ha carregat contra la gestió que el govern diu ha fet d'aquest conflicte, l'acusen d'enrocar-se i d'haver deixat escalar el conflicte per la seva inacció. Esquerra i els comuns, a punt de tancar aquests nous pressupostos amb el govern, li diuen a la consellera Niubó que ja no es pot escudar en la falta de comptes. Li demanen que porti demà una proposta ambiciosa que doni resposta a les reivindicacions dels treballadors, també en matèria salarial, i fins i tot els comuns s'ofereixen a revisar el calendari de les seves peticions si aquesta disponibilitat pressupostària permet posar punt i final a un curs convuls.
0: Doncs gràcies, Sara Cañete, bon dia.
1: Bon dia.
0: Us seguirem demà amb aquesta nova reunió entre sindicats i Departament d'Educació per veure si hi ha algun avenç amb aquesta nova proposta que s'està preparant. I un exemple d'aquesta complexitat de la realitat que es viu a les aules és el que avui ens fa parlar de l'Institut dels Alfacs de la Ràpita, al Montsià. Les famílies estan preocupades per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves. És el matallaó, que consisteix a agafar algú pel coll, per darrere, i bloquejar-li la caròtides. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
3: Hola, Estel, bon dia.
0: I això quins perills implica?
3: Doncs mira, el matallaó pot provocar una pèrdua de consciència a la víctima. La direcció del centre que ens ocupa, que en aquest cas és el IES dels Alfacs de la Ràpita, ja ha detectat algun cas i ha enviat un correu a les famílies. La comunitat educativa està preocupada. I Aiza Palacios és integrant de l'AFA del Centre Rapitenc.
4: És important i sabem que no és un joc, i menys un joc segur. Pot provocar lesions cerebrals, traumatismes cranials, dany cervical, i bueno, dins de lo que són les arts marcials, esta pràctica només la realitzen amb supervisió professional i protocols de seguretat estrictes.
3: En el correu, els responsables del centre informen de quin protocol utilitzen per fer front a aquests casos. Bàsicament, fons al centre el que ens destaquen és que és semblant al que ja s'aplica quan hi ha problemes de salut, és a dir, primer s'ha vist el 112 i automàticament també les famílies. Com que és una pràctica que s'ha fet viral, reclamen la implicació directa del departament.
4: Seria de gran importància que el departament posi mesures més específiques. Creiem que s'hauria de fer més pedagogia dins el centre, tant als alumnes com a les famílies, fent xerrades de prevenció, molta més vigilància als patis i coordinar-se amb els serveis sanitaris per a que entren a les aules.
3: Moltes famílies s'han assabentat a través dels mateixos adolescents.
0: I els Mossos d'Esquadra continuen recollint informació sobre l'agressió a una menor per part de dues adolescents a Lleida i una tercera que ho gravava amb el mòbil després que les imatges de la pallissa s'hagin difós a través de les xarxes socials. Lleida, Noelia Caselles, les agressores, però, no es poden imputar perquè tenen menys de 14 anys.
5: Hola, Estela, exacte. Per això el que fa la policia és recollir informació sobre tot el que va passar a informar-ne la Fiscalia de Menors. Des del punt de vista policial i judicial, però, no tindrà més recorregut. Això sí, el cas s'haurà d'abordar des dels serveis socials. De moment, en el marc de la investigació, ahir la mare de la víctima es va presentar a la comissaria dels Mossos per ampliar la denúncia que ja havia presentat a l'abril quan van passar els fets. Avui també podria comparèixer la mare de la principal agressora. Recordem que tot plegat va passar a la plaça de la llotja, aquí a la ciutat de Lleida. A les imatges es pot veure com la víctima és a terra i rep cops i puntades de peu per part de dues adolescents, i se sent la noia que ho grava com les anima a seguir pegant-la.

0: Poc més de 8 minuts per arribar a 2:15, han acusat un exprofessor del Conservatori del Liceu d'assetjament i abusos sexuals a 3 alumnes. L'home s'ha apartat temporalment com a regidor de Castellar de la Ribera, això és a la comarca del Solsonès, i també s'ha suspès l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona, de la qual és director. Joaquim Albalate, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia. Sí, tres dones asseguren que mentre eren alumnes seves al Liceu, el professor els hauria fet tocaments, els hauria enviat fotos nu i les hauria intentat besar. Unes acusacions que han fet públiques al periòdico i per ara no hi ha cap denúncia formal. L'home va ser professor del Conservatori del Liceu durant 38 anys i es va jubilar l'any passat i ha deixat temporalment el càrrec de regidor de govern a Castellar de la Ribera, al Solsonès, mentre no s'aclareixin els fets. Claustre Sunyer és l'alcaldessa.
2: Em van prendre la decisió de que s'aparte temporalment i de moment no portarà la cartera que portava de cultura. Quan es resolgui tot això, doncs si resol favorablement, doncs es tornarà a incorporar.
1: També és el director de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona i el Festival AIMS. L'Ajuntament i la Fundació han suspès l'edició d'aquest any perquè aquests fets, diuen, no afectin la feina de l'acadèmia, que cada any porta desenes de músics joves de tot el món al Solsonès perquè facin classes amb professors de prestigi. El Conservatori del Liceu, mentrestant, assegura que l'exprofessor ja no té cap vinculació amb el centre i que no han rebut directament cap denúncia al respecte.
0: I a l'Audiència de Lleida jutja avui un cas d'agressió sexual en què víctima i acusat no es coneixien de res. La víctima ha explicat que l'home la va segrestar en ple carrer amb l'ajuda d'un còmplice i se la va endur en una furgoneta als afores de Lleida on hauria intentat violar-la. Això va passar el novembre del 2023. Tornem a Lleida ara amb l'Estela Bosoms. Estela, què més ha relatat la noia?
3: Hola, bon dia, Estel. Doncs que tot això va passar quan tornava a casa sola després de sortir d'una discoteca. Aleshores, dos nois l'haurien introduït per la força al vehicle, un va marxar i l'altre va conduir a tota velocitat fins a un camp de l'Horta de Lleida. Ha insistit que va oposar molta resistència des del primer moment fins al punt que va intentar sortir de la furgoneta en marxa. La sentim en una declaració que ha fet per videoconferència.
4: Peleando con él, ¿sabes? De proteger, y él me daba golpe, no podía, no... logré abrir la puerta y no pude... saltar pues, per la velocitat que hi va.
3: Hi ha un aspecte rellevant que ha rectificat avui el judici respecte del que va declarar la policia i és que l'home no va aconseguir consumar la violació, tot i que sí que li va treure la roba. Un agent de la Guàrdia Urbana fora de servei que corria per la zona va ser el primer que la va socórrer quan l'agressor va marxar després de robar-li el mòbil.
5: Digo, ¿qué te ha ocurrido? Y lo que me dijo en ese momento dice, me ha violado, me ha agredido y me ha quitado el mòbil.
3: A l'acusat el van detenir poc després quan deambulava per un camí de la zona. Avui serà l'última a declarar.
0: Doncs encara en l'àmbit dels successos, el cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos està preocupat per l'increment de tirotejos a Catalunya. L'any passat van pujar un 35% respecte al 2024. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha revelat que cada setmana s'enregistren 2 de mitjana. Tot i que el balanç total és de 7 persones mortes per arma de foc, més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire i ningú en aquest cas va prendre mal. Miquel Jarque, bon dia.
6: Hola, Estel, bon dia.
0: I a veure, com podem explicar aquest increment que hi ha hagut?
6: Doncs mira, hi ha més armes al carrer, principalment per al cultiu i el tràfic de marihuana a Catalunya. De mitjana, els Mossos d'Esquadra has de pensar que detenen 5.000 persones per tràfic de drogues cada any. Des dels Mossos alerten que aquesta banalització de les armes de foc, perquè n'hi ha moltes, i la seva popularització entre els delinqüents, doncs, és perillosa.
7: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcosals. I aquesta socialització és que determinats delinqüents que no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser petits traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc.
6: L'any passat els tirotejos van pujar un 35%, com dèiem. En els 95 que hi va haver, 7 van produir-se amb un resultat de mort i 94 ferits de bala. 29 ferits de bala. La resta van ser intimidatoris. Chacón analitza així les dades d'aquest fenomen.
7: Els homicidis ens han baixat, els narcoassalts ens han baixat pràcticament un 50%, i els detinguts que fem per arma de foc pugen, hem fet més detinguts. Per tant, tots els indicadors, sorprenentment, són bons, però els tirotejos ens augmenten.
0: I deies que també hi ha trets a l'aire, no? Aquestes ràfegues, quantes se n'han comptabilitzat?
6: 626 l'any passat. És una xifra molt similar a la del 2024 i pel que fa al nombre d'armes confiscades, doncs ha pujat la confiscació de 318 l'any 2024 a 402 l'any passat.
0: Thank you.
8: Catalunya al dia.
0: Cap a les 12 del migdia s'ha acabat la retirada de restes de l'accident entre dos camions ahir al vespre a l'AP7 a Santa Margarida i els Monjos. Els equips d'asfaltat ja han arribat al punt del sinistre per començar les reparacions. Quim?
9: L'autopista encara no s'ha reobert completament i això ha provocat cues en sentit Barcelona tot el matí de més de 12 quilòmetres, que es mantenen encara hores d'ara. Un dels vehicles portava aerosols i l'accident va provocar un gran incendi i algunes explosions, tot i que no hi va haver ferits. Òscar Llatge és el coordinador de Mobilitat i Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit.
10: No es tracta d'un accident típic, sinó que és un accident que, desgraciadament, per la càrrega, doncs, bueno, s'ha incendiat. És una zona on el trànsit ha augmentat molt després de l'alliberament de peatges i especialment de camions, i per tant hi ha accidents de camions, n'hi ha bastants, i l'únic que passa és que, bueno, costa molt de solucionar.
9: En aquest punt de l'Alt Penedès, el trànsit en sentit Tarragona es va poder restablir al cap de dues hores, i en sentit Barcelona va trigar-ne més de tres, però només per un carril.

0: Seguim endavant amb altres qüestions. A Osona, la venda de la fàbrica de Pasqual, la Casa Tarradellas, afecta altres empreses com Llet Nostra, que fins ara envasava la llet a la planta de Gurb. Des de fa una setmana, els camions amb la llet de cooperatives catalanes viatgen fins a Aranda del Duero, a Castella i Lleó, al sud de la província de Burgos, per mantenir el subministrament als consumidors, però l'objectiu és tornar a envasar aquí a Catalunya tan aviat com sigui possible. Des de Gurb, Nati Adell, què més ens pots explicar d'aquesta situació?
1: Hola, bon dia, Estel. Bon dia a tothom. Doncs mireu, l'empresa el que deixa clar és que la llet continua sortint dels mateixos ramaders catalans, un centenar en total, però ara amb més mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte i mantenir la capacitat productiva. L'empresa està buscant des de fa mesos ja una solució per tornar a envasar la llet a Catalunya. Fons de l'empresa calculen, però, que el procés es pot allargar uns quants mesos. Cal arribar a acords amb tercers i valorar possibles noves inversions. En total, a Gurb s'envasaven 35 milions de litres anuals de Llet Nostra. Amb la venda de la planta, Pasqual s'ha compromès a donar continuïtat productiva als seus clients, assumint els costos afegits d'enviar la llet a Aranda del Duero, igual que fa amb la llet de la seva pròpia marca i amb llet de la marca blanca de Lidl. De fet, en total, a la planta s'hi envasaven fins ara 150 milions de litres anuals de llet. Tornant a Llet Nostra, a fons de l'empresa expliquen que la qualitat, la quantitat i el preu de venda no es veuran afectats per aquest canvi i asseguren que l'objectiu és el mateix de sempre, donar sortida a la llet dels seus ramaders amb un producte destinat al mercat català. La planta de Pasqual, a Gurb, des de sempre sobredimensionada, es va construir el 2005, si recordeu, per demostrar suport al territori, després del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. Això després d'un conflicte amb la Generalitat que no considerava iogurts els seus productes lactis pasteuritzats.
0: Gràcies, Nati. Els productors de fruita seca del Camp de Tarragona calculen que l'últim temporal de vent ha provocat pèrdues importants al sector. Unió de Pagesos concreta que hi ha camps de garrofers que han perdut el 40% de la producció i explotacions de avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Quines han estat les zones més afectades?
2: Doncs mira, si fem un mapa d'incidències, el conreu d'avellana més afectat per les ventades del 14 i del 15 de maig, sobretot a la matinada, són els que estan ubicats a la Selva del Camp, al Baix Camp, Vilallonga del Camp, el Tarragonès i el Cubell Vall, això és l'Alt Camp. Hi ha camps que han perdut el 30% de la producció. El vent també ha fet caure moltes garrofes, sobretot a la Masó, a l'Alt Camp. I també estimen que hi ha explotacions d'ametllers que perdran el 20% de la collita. El responsable de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Sergi Martín, ens ha explicat que el vent ha fet caure els fruits.
3: Aquest vent ha agafat els arbres molt tendres amb la brotació de primavera i amb els fruits petitons i dèbils, i el que ha passat és que aquestes ventades de cops fins en

0: 90 quilòmetres per hora, doncs ha llançat molta fruita a terra i molts brots tendres i ha fet bastant de mal. Això sí, a zones, no ha sigut una cosa general.
1: El sindicat agrari diu que és essencial disposar d'assegurances de rendiment realistes que cobreixin les pèrdues de producció.
0: Enguany sembla que hi ha d'haver una bona collita de tot, degut a les pluges i tal, i a la bona pol·linització. Hem tingut hores de fred i resulta que ve un fenomen d'aquests i et llença el 30% de la collita a terra, doncs. Per això han de ser les assegurances.
1: També demanen al Departament d'Agricultura que valori els danys amb celeritat i que compensi els pagesos afectats.
2: Emergències mèdiques posarà en marxa aquesta mitjanit el nou model de transport sanitari a l'Alt Pirineu i l'Aran. El desplegament preveu 45 ambulàncies noves amb una inversió de més de 75 milions d'euros en 5 anys i augmenta els recursos un 18% respecte al contracte anterior. Quan són 2:15 de dues, anem a Tremp. Pau Rovira, bon dia.
3: Hola, Estel, bon dia. Sí, el SEM reforça especialment la cobertura en zones de muntanya amb més dificultats d'accés i molta dispersió poblacional. El Pallars Sobirà, per exemple, serà un dels territoris més beneficiats d'aquesta ampliació del servei de l'ambulància de sort, que passarà de funcionar 8 hores al dia a fer-ho les 24 hores. El nou model també reforça punts com Bellver de Cerdanya, amplia els recursos a la Vall de Boí durant les temporades turístiques i incorpora nous punts d'espera estratègics, com per exemple el de Martinet i Montellà. En total, el servei urgent passarà a disposar de gairebé 135.000 hores anuals de cobertura, unes 10.000 més que fins ara. José Ramon Ropero, cap territorial del SEM aquí al Pirineu, es mostra molt satisfet dels canvis.
4: Passem de 38 a 45 ambulàncies en total, tant de servei urgent com de transport sanitari no urgent, i per tant el que guanyem és amb la resposta i l'atenció al ciutadà, perquè augmentem amb el número de recursos, augmentem amb el número d'hores contractades, amb el número de professionals, augmentem les hores de formació. I a més ho fem amb un salt qualitatiu perquè ho fem amb casos o amb aules de simulació.
3: El model s'ha dissenyat amb dades assistencials i criteris científics per reduir el temps de resposta. A més, les noves ambulàncies incorporaran ecografies, analítica immediata i sistemes nous de radiocomunicació. L'any passat, el SEM va gestionar més de 19.000 incidents sanitaris aquí a l'Alt Pirineu, un dels territoris amb més complexitat assistencial de Catalunya.
2: Sant Feliu de Guíxols, el Baix Empordà, recupera del fort aiguat que ahir va caure a primera hora de la tarda. Aquest matí encara treballaven per refer alguns dels desperfectes i Carla Saló Pujol. És que va ploure molt i en poc temps, no?
5: Sí, en mitja hora hi va fer un xàfec intens. Núria Cucharero, portaveu del govern municipal, explica que la policia local va fer una trentena d'actuacions i detalla al Catalunya al Dia en què estan treballant ara.
6: El que ha quedat sobretot a la via pública són molta sorra acumulada que durant el dia d'avui s'està intentant retirar de tots els espais, així com també doncs, diversos privats que van patir inundacions mentre l'aigua anava baixant, ja que ens van crear doncs, riuades d'aigua en molts vials de la ciutat, sobretot a la part més baixa.
5: S'Agaró Centre també va patir l'acumulació d'aigua als carrers just al punt on desemboca la riera. El motiu, el mateix. Molta aigua en molt poc temps. Un cop va passar la tempesta, els embornals van engolir-la.
2: I és que cada vegada tenim fenòmens meteorològics més extrems, ja sigui d'aigua o també d'altes temperatures. Barcelona augmenta la protecció dels treballadors municipals i les empreses que treballen per l'Ajuntament davant de la calor extrema. Montse Poblet, bon dia.
7: Bon dia. A partir d'aquest estiu, quan es decreti el nivell més alt d'emergència per calor, aquests treballadors podran treballar un màxim de 20 minuts seguits al carrer i hauran de fer descansos en espais que els permetin recuperar l'equilibri tèrmic. Si els termòmetres se situen per sobre dels 36 graus, encara s'anirà més enllà, com ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies el tinent d'alcaldia Albert Batlle.
8: La part més alta d'aquesta escala podria arribar a suposar la suspensió del treball. Nosaltres pensem que qualsevol intervenció per sobre dels 35 graus hem d'anar molt en compte amb quines condicions el treball es realitza.
7: L'Ajuntament també preveu mesures per situacions d'alerta menys severa, com l'ús d'equips de protecció individual, crema solar, barrets o gorres, la reassignació de les feines més exigents a persones que no siguin especialment sensibles a la calor o la rotació del personal per reduir el temps d'exposició. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament de Barcelona incorpora el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el treball, firmat a finals d'abril entre el govern, les patronals i els sindicats.
9: Catalunya al

0: Dia amb Estel Batet.
1: I a punt per fer un cop d'ull a les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: I que avui passen per un cas també que podria ser un altre capítol de la sèrie Succession, eh?
2: Totalment, perquè és la Fundació Vila Casas que es querella contra aquest exgerent a qui acusen de quedar-se 400.000 euros. És una de les informacions més vistes. L'entitat el va acomiadar fa un any i bé, ara doncs, es destapa totes aquestes presumptes irregularitats, no?, a través doncs, de cobraments i desviament de fons, de targetes de crèdit, transferències, etcètera, etcètera. Vull dir que és un cas que podeu llegir aquí a la web Pilar del 3Cat Info.
1: També hi tenim la història de l'orgue de l'oratori de Sant Felip Neri.
2: Sí, s'ha finalitzat després de 60 anys de treball, diguem. Es van posar els últims tubs aquests últims dies. De fet, ho podeu veure també en aquestes imatges de la web Pilar del 3Cat Info. I sobretot aquí el més important és l'impuls de Montserrat Torrent, no? Aquesta impulsora i que a més és centenària, aquesta dona que ha impulsat aquesta restauració i que és una mestra de l'orgue i que, per tant, a més, en aquest orgue es veu que és el lloc on anava Gaudí en el moment de la seva mort.
1: Ah, fixa.
2: Es dirigia a l'oratori de Sant Felip Neri.
1: Ho hem lligat tot. Centenari de la mort de Gaudí, centenari de Montserrat Torrent, que passa poques vegades que la persona del centenari pugui interpretar, no?
2: Sí. Doncs
1: vinga. Encara toca l'òrgan.
2: Llegiu el 3Cat Info, que és una història apassionant.
1: Molt bé, molt interessant. I fa un any de què parlàvem, Marc?
2: Mira, parlàvem dels primers detinguts a l'operació Campai, aquesta operació que els Mossos li han posat aquest nom, que és contra la multireincidència. En aquell moment parlàvem de 67 detinguts amb gairebé 500 antecedents. Era una operació que s'havia fet en uns dies a diferents punts del país. I bé, després d'un any, el que tenim és el balanç d'aquesta operació Campai, que el feia el Miquel Jarque fa unes setmanes també aquí al Catalunya al Dia. Més de 600 persones detingudes i això, els delictes en augment fora de Barcelona, diem, perquè aquesta operació Campai el que ha fet és que ha d'alguna manera disgregat, no?, la delinqüència de Barcelona ciutat i ara ha crescut en poblacions veïnes, dèiem, com per exemple l'Hospitalet de Llobregat.
1: Allò que dèiem sembla que era Albert Batlle que agafaven el metro, no?, també.
2: Exacte.
1: Doncs mira, Marc, ho deixem aquí i ara seguirem amb un tema que probablement també serà dels més vistos. És una troballa arqueològica excepcional que s'ha fet a Castellà del Vallès.
2: I estem treballant també, elaboreu el 3Cat Info.
1: Vinga, demà ens ho expliques.
2: Adéu, bon dia.
0: Catalunya al dia.
1: Són 2:15. Doncs això, que han localitzat una troballa arqueològica excepcional a Castellà del Vallès, és el sepulcre d'un matrimoni de gran influència durant el segle X. Estaven vinculats al comtat de Barcelona i han aparegut enterrats al jaciment del Castellà Vell. Les tombes, a més, tenen la particularitat que estan en molt bon estat, han estat segellades durant aquests més de 1.000 anys. Unit en mòbil a Castellà del Vallès, Martí Cuní i Toni Fortesa. Toni, bon dia.
3: Molt bon dia, Estel. Doncs sí, les tombes s'han localitzat intactes, en perfecte estat de conservació, i això destacava en Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, que assegura que amb la troballa es reforça encara més el pes del jaciment de Castellà Vell.
4: Això ens confirma que el jaciment de Castellà Vell tenia una importància cabdal o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
3: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X. La troballa situa el jaciment de Castellà Vell en el mapa arqueològic europeu i reforça encara més el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya Vella al medieval. L'Ajuntament de Castellà del Vallès té previst ara redactar un pla director amb la voluntat d'arribar a fer un centre divulgatiu.
1: Doncs són els detalls d'aquesta troballa arqueològica a Castellà del Vallès. Ho hem seguit amb la unitat mòbil amb en Martí Cuní i amb en Toni Fortesa. Toni, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Catalunya al dia.
1: I ara us parlem del projecte de la variant d'Olot i les Preses a la comarca de la Garrotxa, que continua sent motiu de litigi. Unió de Pagesos ha presentat recurs d'alçada i deixa clar que arribaran fins a l'últim tràmit judicial per evitar que s'acabi construint aquesta variant. Girona, Fèlix Martín, quins arguments exposen ara per presentar aquest nou recurs?
5: Hola, bon dia. Doncs exposen que la resolució que ha aprovat definitivament el projecte incompleix la llei d'espais agraris i no preveu una

0: Anàlisi de les afectacions que la variant pot tenir en 100 hectàrees de terrenys de conreu. Moltes finques quedaran destrossades i més d'un propietari ha demanat que, ja posats, els expropiïn tots els terrenys i no els deixin només una petita part de la qual no en poden treure cap rendiment. Ho ha explicat Moisès Mont, és el president del col·lectiu Salvem les Valls i també coordinador comarcal d'Unió de Pagesos.
1: Deixaven les parcel·les totalment intreballables, no? Que hi havia menys de 1.000 metres quadrats que no estaven afectats o que no estaven expropiats. Després, clar, vas tinguent parcel·les de 2, 4, 6, 8 hectàrees de sòl agrícola en una sola parcel·la, que ara te trobes que les parteixen totalment pel mig. Difícilment trobarem parcel·les en la zona afectada de menys d'una hectàrea.
0: Des de Salvem, les Valls també han presentat una al·legació a la pròrroga de la declaració d'impacte ambiental. A més, uns i altres insisteixen que el projecte de la variant comportarà buidar l'aqüífer subterrani que abasteix Olot, les preses i els polígons industrials de l'entorn.
2: Doncs també hi ha conflicte a la planta general d'olis de les Borges Blanques a les Garrigues. L'oposició dels ecologistes a les emissions que deixen aquesta planta ha arribat aquest matí fins a la mateixa empresa. Una dotzena de membres d'Ipsena i de la plataforma contra la incineradora de Juneda han bloquejat durant una hora i mitja l'accés de camions a aquesta fàbrica. Anem, doncs, cap allà, cap a les Borges Blanques. Pere Joan Álvarez, què reclamen?
3: Doncs denuncien que l'empresa produeix emissions contaminants que afecten tant la salut de les persones com el medi ambient. Demanen que es faci un pla de millora de la qualitat de l'aire de la zona aprovat fa un any pel Parlament i han posat el cas en coneixement també de la síndica de Greuges. Asseguren que una inspecció tècnica de control ambiental feta fa un mes indica que l'empresa incompleix la normativa sobre les olors. Els ecologistes arriben fins i tot a demanar que el govern tanqui l'empresa. Joan Vázquez, portaveu del col·lectiu ecologista d'Icera.
4: Que obrin expedients disciplinaris, sancionadors, i que fins i tot l'arribin a clausurar, perquè el que no podem tenir és una indústria que compromet la salut i la vida de les persones que fan la seva vida digna i normal. Per tant, és simplement un toc d'atenció perquè l'administració actue d'una manera decidida.
3: Aquest matí han bloquejat 3 camions que accedien a la planta, una fàbrica situada al terme de les Borges Blanques, que extreu oli de pinyola d'oliva. Els ecologistes asseguren que les emissions contaminen l'ambient no només de les Borges, sinó també de poblacions com Juneda, Castelldans i Arbeca.
2: I mentrestant, ajuntaments de les Terres de l'Ebre i l'Agència Catalana de l'Aigua avancen en la construcció de diverses basses de laminació per reduir els danys que puguin provocar les pluges torrencials. Fa unes setmanes us parlàvem de la Ràpita, al Montsià, però no és l'única que hi ha projectada. Tortosa, Jordi Barranca, quines altres s'estan plantejant?
5: A banda de la del barranc del Solito de la Ràpita, també se'n projecta una a Santa Bàrbara, a l'interior del Montsià, i dues més, una al Canà i l'altra a l'Aldea, en aquest cas al Baix Ebre. La que està més avançada és la de Santa Bàrbara, amb un projecte iniciat el 2021 i que ara s'ha actualitzat. Sentim Lluís Gimeno, alcalde del municipi, i Miquel Alonso, màxim responsable del Departament de Territori a les Terres de l'Ebre, tots dos, en declaracions a la CN.
6: Tindrem una retenció d'aigua i una baixada de velocitat de l'aigua, en la qual els col·lectors que tenim, que ja s'han fet durant aquests anys, podran treballar en molta més eficiència de la que treballàvem fins ara.
7: Ara mateix, cap estructura urbana en les Terres de l'Ebre està preparada per assumir un aiguat de 400-500 litres. Cap, no en tenim cap.
5: Costarà 445.000 euros i l'objectiu és que estigui llestida la tardor quan hi sol haver més aiguats. Al Canan hi ha una de projectada i ja se'n va fer una de petita a tocar mateix de la Nacional 340. Tots plegats s'engloben al llistat de 35 actuacions que el govern farà durant els propers anys en tota aquesta zona per reduir l'impacte dels aiguats.
2: Marxem cap a Lloret de Mar, a la Costa Brava, i conviuen més de 100 nacionalitats en aquesta ciutat. I per fomentar la cohesió, l'Ajuntament ha llançat una campanya antirumors en què ofereixen eines per fer front als prejudicis. Laia Claret, on es pot trobar aquesta guia?
8: Doncs mira, hola, bon dia, és una pàgina estàtica al web de l'Ajuntament. S'hi accedeix a través de codis QR, que hi ha diversos punts del municipi, com per exemple la biblioteca o centres cívics. La iniciativa surt de la taula de cohesió i convivència que depèn del Consell Municipal. Hi ha entitats diverses i professionals de l'Ajuntament, per exemple, la Creu Roja, Càritas, el Centre de Formació d'Adults, Joventut, Turisme, el Teatre o la Biblioteca. Montse Rey, la cap de Serveis Socials Especialitzats de Lloret, especifica que han estat treballant amb diverses realitats que viu el municipi. n'han elaborat una guia pràctica i detalla què s'hi troba.
9: Documentació per poder treballar els rumors i els prejudicis, i després també hi ha una infografia on te podem combatre de manera ràpida quan ens arriba un rumor, de pensar, seguim difonent aquest rumor o no? I et fa una mica de revisió, que és el que hauríem de fer sempre cada un de nosaltres quan ens arriba un rumor.
8: És un punt de partida i tenen la intenció de treballar en diversos àmbits.
9: Farem una formació per tot el personal de l'Ajuntament per poder tenir també més recursos i més estratègies i més eines per poder combatre aquests rumors, no?
8: A més, a la web estàtica també hi ha un spot curt amb escenes quotidianes que viu una nena de 8 anys i que està cansada de sentir rumors que afecten la gent del seu entorn.
2: Passen pràcticament 2 minuts de 3 quarts de 2 del migdia.

0: I amb els ens anem a parlar d'art desenfocat, difuminat o de línies imprecises, que és el que es va generar a partir de la sèrie Els nenúfers, del pintor impressionista Claude Monet, protagonista de la nova exposició d'art contemporani que dijous, demà passat, obrirà portes al Caixa Fòrum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art, reuneix 77 obres de grans artistes moderns. Ja a la vista, l'Òscar Callau.
1: El recorregut ens ensenya com l'art modern ha adoptat les imatges borroses, imprecises o boiroses des del 1945 fins avui, amb obres de 58 artistes internacionals com Alberto Giacometti, Marc Rothko, Bill Viola o el mateix Monet, en formats com pintura, escultura, fotografia o vídeo. Sentim Mireia Domingo, directora de Caixa Fòrum Barcelona.
2: Artistes de tradicions i de contextes molt diferents continuen utilitzant el desenfocament per suggerir emocions, per provocar preguntes i qüestionar la nostra manera de mirar la realitat.
1: Sentim ara Claire Bernardi, comissària i directora del Museu de l'Orangerie.
3: D'aprendre a regarder a nouveau.
4: Volem aprendre a mirar de nou. La nostra idea no és guiar cada visitant cap al que hauria de veure, sinó que es faci preguntes davant de cada obra. En aquesta exposició, desenfocat, volem que quan passegem per les sales hi hagi una sensació, potser fins i tot física, d'incomoditat, de discrepància visual davant de les obres.
1: La mostra es podrà visitar fins al 26 de setembre.
0: I enfocat o desenfocat, el que segur és que no podríem imaginar un país sense art. I sense llibreries, us imagineu un país sense llibreries? Doncs aquesta és la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreries de Catalunya en la campanya que avui, justament, engeguen per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Des de Barcelona, Valèria Obereda.
5: I és que la campanya la titulen Combat la distopia, tria la llibreria. L'objectiu és detectar pràctiques que erosionen el seu dia a dia, com ara els concursos públics per nodrir biblioteques, aplicar descomptes il·legals o la venda directa a fires i mercats o online. El vocal del gremi, Aitor Martos, n'apunta un altre.
6: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
5: I ho plantegen ara, just després d'un Sant Jordi d'èxit. Ho justifica el president Eric Del Arco.
7: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries. I tot, si a poc a poc anem laminant-la, tot en conjunt, fa que això.
5: La campanya s'allargarà fins a final d'any amb un punt àlgid a l'entrega del Premi Llibreter el 17 de juny.
0: Gràcies, Valèria. I ara escolteu perquè alguns de vosaltres segur que recordareu aquestes sintonies.

0: brasa.
1: Les botigues Museu de Sales de Pallars recuperen una de les mascotes publicitàries més famoses del país. L'historiador Cisco Ferràs publica el llibre Netol, la icona més brillant, i impulsa una nova exposició dedicada a aquesta emblemàtica marca de brillantador, clau en la història de la publicitat i molt, molt present a la memòria visual de diverses generacions. Pau Rovira.
2: Hola, bon dia. Sí, el llibre repassa la història, l'èxit i també el declivi de Netol, una marca que va marcar la publicitat comercial del segle XX gràcies al seu icònic majordom de galtes inflades, convertit en una de les imatges més reconeixibles.

0: de l'època. L'autor i expositor Siscu Ferràs explica com aquella mascota va acabar entrant en el llenguatge popular i en l'imaginari col·lectiu de moltes famílies, especialment durant el franquisme.
1: Ha deixat una petjada, eh?

0: centenar. Llavors, està molt lligat aquest nou catàleg de productes amb aquest ascens d'aquesta classe mitjana espanyola. Netol és que es mereixia un llibre. Si aquesta marca hagués estat a França, Anglaterra i Alemanya, sens dubte tindria una amplíssima bibliografia.
1: La publicació del llibre va acompanyada d'una nova exposició al Cafè Salon de les Botigues Museu de Salàs, amb material publicitari, objectes originals, imatges històriques vinculades a la marca.

0: Si seguim mirant enrere encara, l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell incorporarà el fons documental de l'empresa elèctrica Pausa. És un dels fons empresarials més extensos de Catalunya. I Joaquim Albalate, de quins documents consta?
1: Doncs són gairebé 350 metres lineals de documents històrics. Molts són de comptabilitat i administratius, però també hi ha plànols, dibuixos tècnics, expedients d'obres o fotografies que expliquen l'arribada i el desplegament de l'electricitat a l'Alt Urgell i a la Cerdanya durant més d'un segle. Julio Quiles és el director de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell.
2: Els arxivers tenen el deure de conservar la memòria d'una societat i permetre que sigui reconstruïda. I Peusa és un caramelet perquè permet reconstruir perfectament i desplegar elements molt implícits que la documentació pública, per exemple, o d'altres institucions, ens arriba a l'arxiu, Peusa té tota aquesta informació que ens explica el desplegament de l'activitat sobre un territori i després també com el territori viu i comparteix aquest desplegament, no? El qual és un fons extraordinari.
1: Un fons empresarial que serà dels més importants del país per damunt dels que hi ha arxius com el Nacional o el del Vallès Occidental. A més, l'empresa també ha cedit 50 caixes més amb documents d'entre el 1750 i el 1900. Ara, tots aquests documents es traslladaran a l'arxiu comarcal on es classificaran i es digitalitzaran perquè després tothom els pugui consultar.
0: Molt bé, doncs gràcies, Joaquim. Bon dia.
1: Adéu-siau, bon dia.

0: Esports.
1: Sis minuts per les dues del migdia, temps pels esports, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions, aquí a Barcelona. Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Comencem amb una informació d'última hora del Barça. El club té clar que aquest estiu podrà fitxar amb normalitat un cop la Lliga ha confirmat que el Barça compleix l'1-1 del fair play financer.
2: El gener del 2025 va ser l'última vegada que el Barça va tenir aquest 1-1 del fair play, però després el va perdre per diferents condicionants econòmics del club. Aquest estiu, però, el Barça podrà tornar a la normalitat a l'hora de fitxar. Sentim Javier Gómez, director general corporatiu de la Lliga de Futbol.
3: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
2: No tot són bones notícies. El Barça, migcampista Fermín López, no podrà disputar el Mundial de Futbol per una fractura al dit petit del peu dret. És una lesió que es va fer en l'últim partit de Lliga contra el Betis i que el farà passar pel quiròfan. Fermín es podria perdre també el començament de la pretemporada que ve del Barça. La notícia de la lesió arribava el dia que el tècnic Hansi Flick firmava la renovació amb el Barça fins al 2028.
4: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien. Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
2: Per la seva banda, Alexia Putella serà avui al Toc Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions que jugaran dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió.
1: El Badalona Women de la Lliga F confirma la renovació de Marc Ballester per la temporada que ve.
2: Ballester, tècnic barceloní de 29 anys, va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent i al gener ja va ser el primer entrenador de l'equip fins a final de temporada. Després de 3 anys com a segon tècnic, Ballester començarà ara la temporada com a primer des del començament.
5: Bueno, moltíssim, perquè al final vaig entrar en un moment, crec, molt, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram, doncs, ja llarg de la temporada, i ara sí que és cert que aquest últim mes, doncs, ja està costant.

0: costant acabar d'assolir aquests últims objectius, però sí que ho afronto amb moltíssima il·lusió per poder començar doncs, des de zero.
1: Sota la direcció de Ballester, el Badalona Women ha arribat a les semifinals de la Copa i a falta de dues jornades per a final de la Lliga, l'equip ocupa una tranquil·la desena posició a la classificació.
2: En waterpolo avui se sabrà el segon finalista de la Lliga masculina que sortirà del partit Sabadell-Barcelona.
1: És el tercer i definitiu partit de la semifinal que enfronta els dos equips i que avui es juga a la piscina de Can Llong a les 8 del vespre. Sentim Pol Daura, jugador del Barcelona.
3: Notem una mica ja el cansament, al ser el tercer partit, però amb moltíssima il·lusió i amb moltíssimes ganes de passar a la final.
1: Qui guanya i jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit diumenge a la piscina de Sant Sebastià. També juga avui el primer partit de les semifinals pel títol de la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu-Terrassa, a les 9 del vespre. I pel que fa als play-offs de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, que s'havien de jugar aquest cap de setmana, estan ajornats, de moment, per la impugnació del Lloret sobre l'ascens a la categoria del Manlleu. Els partits implicats són els segons de quarts de final, Noia-Barça, Pons-Lleida, Liceo, Voltregà-Igualada i Reus-Calafell. Encara no i el noi Freixanet i Jan Cortielles han arribat a un acord per rescindir el contracte.
2: I acabem amb motor i altres esports.
1: Amb motor, el barceloní Pepe Martí ha guanyat a Mònaco el cap de setmana passat a la Fórmula E.
4: Sincerament, un cap de setmana molt positiu. Òbviament, malgrat el mal final de curs el diumenge, el dissabte va ser un moment d'alegria màxima, un cúmul d'emocions indescriptibles i al final un primer podi en aquesta nova experiència, en aquesta nova aventura de la Fórmula E, doncs que sigui a Mònaco, la veritat que va ser molt i molt especial.
1: En vol a Granollers renova el tècnic de l'equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029.
5: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant doncs del primer equip del club que ha estat de la meva vida.
1: Robert Cuesta, del femení, ara serà el segon tècnic de Rama al masculí d'handbol Granollers. I en tenis, en joc a partit de fase prèvia de Roland Garros, de la barcelonina Guiomar Maristany, amb la francesa Julie Belgravé, 5-4 de moment a favor de la barcelonina.
6: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
7: Mi abuela es una casa donde entro y retrocedo, donde el miedo ya murió, son paredes del recuerdo, huele a neftalina y beso, me acompaña si me pierdo, es la casa donde siempre vuelvo.
2: L'artista madrilenya Bewis de la Rosa, referent del rap rural, presentarà divendres el seu segon àlbum a Alcover, a l'Alt Camp. Ho farà dins del cicle L'Esbarcer de la Terrasseta. Són xerrades, concerts i projeccions amb mirada feminista. La proposta de Bewis de la Rosa és un projecte de recerca polièdrica sobre la llar física, però també la llar simbòlica i la llar emocional, sobre el trencament de l'arrel, sobre el buit del territori i el buit també que hi ha als ulls de qui el mira. També sobre els records d'infantesa i la necessitat d'honrar el nostre linatge. I tornem demà a partir de la 1 del migdia per podcast a l'hora que us vagi millor. Gràcies per escoltar-nos.
8: Illa i Junqueras firmen un acord de pressupostos que dona estabilitat al govern del PSC. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
8: Tres anys després, Catalunya és a punt de tornar a tenir pressupostos. En l'espera de confirmar l'acord del febrer amb els comuns, el govern ha lligat finalment els vots d'Esquerra, Joan Botà.
10: La firma del pacte de pressupostos aquest matí entre el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, dona aire al govern en plena vaga dels mestres, amb un pols obert també amb els metges, amb la crisi de Rodalies de fons i sense que el finançament singular sigui encara una realitat.
8: Connectem amb el Palau de la Generalitat i amb la seu d'Esquerra Republicana, Albert Prat i Marta Corbalan.
11: Salvador Illa ha necessitat gairebé la meitat de la legislatura per complir el seu primer objectiu, convèncer Oriol Junqueras per tenir pressupostos. Amb l'encaixada de mans d'aquest matí, el líder del PSC s'assegura que podrà sobreviure amb prou oxigen fins al final del mandat. Alícia Romero, consellera d'Economia.
12: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans i que ens ha de permetre doncs, que ens generin prosperitat.
13: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord i ha assegurat que no hi ha hagut cap renúncia. La recaptació de l'IRPF ha quedat fora de l'equació, però Junqueras s'ha compromès a tornar-ho a intentar després de l'estiu, quan es tramiti el nou model de finançament al Congrés.
14: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
8: L'altre gran impacte informatiu del dia, aquest més sorpresiu, és la detenció de Jonathan Andic per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic. Anem als jutjats de Martorell. David Àngela, bon dia.
15: Hola, bon dia. Per un soterrani per evitar els primeríssims plans dels mitjans, emmanillat i custodiat pels Mossos d'Esquadra, ha arribat poc abans de la una Jonathan Andic als jutjats de Martorell. Ara mateix és dins amb el seu advocat, Cristóbal Martell, i també hem pogut veure com arribava la titular del jutjat número 5 que instrueix les diligències. Pendents, una munió de mitjans de la resolució que emprengui aquesta lletrada.
8: I avui encara tenim una tercera notícia important. Aquesta ve des de Madrid. L'Audiència Nacional situa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, com el cap d'una trama de tràfic d'influències i l'imputa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tania Tàpia.
16: És el primer expresident espanyol investigat per la justícia. El jutge José Luis Calamà l'acusa de liderar una estructura jeràrquica i estable, diu, per guanyar diners a través de fer favors a Plus Ultra, tot perquè l'empresa rebés una injecció pública, un rescat després de la pandèmia. La ciutat ja ha declarat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. El 2 de juny a l'audiència, durant tot el matí, s'estan fent escorcolls, entre d'altres, a l'oficina de l'expresident.
8: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de l'augment de tirotejos que s'han viscut els últims dies a Catalunya.
10: El cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, relaciona els dos tirotejos setmanals de mitjana registrats l'any passat, que van fer 7 morts i 29 ferits, sobretot amb el tràfic de drogues. Sentiu-lo al matí de Catalunya Ràdio.
17: El fenomen de la marihuana ha provocat que, com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc. I es comença a incrementar aquest mercat d'armes de foc.
8: I en temps de cultura, atenció a la troballa arqueològica de primer nivell que s'ha fet a Castellar del Vallès. Toni Fortesa.
18: Un fet excepcional. S'han trobat les tombes de dos magnats del segle X, Marit i Muller, en perfecte estat de conservació. Una troballa que situa el jaciment de Castellar Vell al mapa arqueològic europeu.
8: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
19: Bon dia.
8: Comença el compte enrere per la final de la Champions femenina. I atenció, avui plat fort, Alexia Putellas, gran protagonista, avui a Catalunya Ràdio.
19: La capitana del Barça passarà aquesta tarda pel Tot Costa, la prèvia d'aquesta final amb l'Olímpic de Lió, i amb el dubte de si seguirà l'any que ve al Barça. El club blaugrana compta que tindrà l'1-1 aquest estiu i que, per tant, podrà fitxar amb certa normalitat i es prepara per afrontar operacions importants, com la del davanter centre, i es comencen a saber les convocatòries per al Mundial. El Brasil, Neymar, ha estat una de les sorpreses després que Ancelotti l'hagi cridat.
8: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia, doncs aquesta hora el punt més complicat és l'AP7 a Santa Margarida i els Monjos. Sentit Barcelona, hi ha uns 15 quilòmetres de retencions perquè només hi ha un carril obert. S'estan fent tasques de resfaltat a la zona on ahir al vespre hi va haver un accident amb dos camions implicats. Recordem que les vies alternatives són la C32 Sud i la Nacional 340, i afectada també la C1415C, que connecta Granollers amb la Roca, en aquest cas per una manifestació de docents.
8: I ens falta el temps.
21: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Francesc Mauri, bon dia.
22: Bon dia.
8: A partir d'avui és quan hem de notar que la temperatura, el termòmetre, va cap amunt.
22: Doncs sí, ho hem començat a notar. Ara mateix temperatures entre 3 i 6 graus, depenent de l'observatori, superiors a les d'ahir, i demà se superaran els 25 de màxima a tot l'interior, en alguns observatoris fregant o arribant als 30. En el cas del Pirineu, superiors als 25 graus a les valls de cara a demà, i arran de costa a prop dels 25, i en dies posteriors encara més altes. Tocaran sostre divendres i dissabte. A partir de demà hi ha sense precipitacions enlloc, però potser entre dijous i sobretot divendres arribin boires marítimes. De moment aquesta tarda els ruixats no tindran ni la força ni l'extensió dels d'ahir, però encara poden caure punts del Pirineu i muntanyes del prelitoral nord.
8: Gràcies, Francesc. Bon dia.
22: Bon dia.
21: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Les 2:06. El president Salvador Illa ja té pràcticament al sac els seus primers pressupostos després de tancar l'acord amb Esquerra Republicana. El que no va ser possible fa dos mesos i va obligar a retirar per primera vegada uns comptes de la Generalitat ha acabat avui amb una fotografia conjunta i un pacte que ha de permetre l'aprovació definitiva al Parlament de Catalunya. Ara el govern només té un escull, el dels comuns, que resisteixen a donar l'acord per tancat. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
0: Què tal? Bon dia.
8: Perquè el govern confia que a finals de setmana els comptes puguin començar la tramitació parlamentària per tal d'entrar en vigor abans d'aquest estiu.
0: Sí, Salvador Illa es treu un pes de sobre en plena vaga de mestres i després d'un semestre marcat per la crisi de Rodalies. Fa dos mesos, el 18 de març, va fer una maniobra inèdita i va interrompre la tramitació dels pressupostos al Parlament per no deixar escapar el suport d'Oriol Junqueras i arribar fins aquí. I l'acord s'ha escenificat a primera hora avui amb una encaixada de mans entre tots dos, entre Illa i Junqueras, a la Galeria Gòtica de Palau. Falta per veure què hi diran els comuns, però el president ha necessitat gairebé dos anys per aconseguir el principal objectiu de qualsevol govern. Molt probablement seran els únics pressupostos que aprova, però a Palau ja respiren més tranquils perquè en tenen prou per salvar la segona meitat del mandat.
12: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
3: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
0: Són la consellera d'Economia, Alícia Romero, i la portaveu, Sílvia Paneque, que han desfilat durant el matí per desgranar la lletra petita d'un acord que el més destacat que planteja, com hem anat explicant, és la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat i demà els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040.
8: I a banda d'aquest tren, Albert, què més preveu aquest pacte?
0: Són 14 pàgines d'acord que també prometen un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions, la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria o els primers tràmits perquè la Generalitat hi pugui dir la seva en la gestió dels aeroports. A més, també hi ha una partida de 400 milions d'euros per donar un cop de mà als 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants. I també es reforçarà el pressupost de la Conselleria de Política Lingüística perquè impulsi el català a la àmbit digital i ampliï les places per aprendre aquesta llengua.
8: Hem sentit el govern i, de la seva banda, Esquerra Republicana defensa aquest acord per tal de fer avançar el país, diu, i ha reivindicat els guanys en sobirania. Oriol Junqueras també ha deixat clar que no renuncien a aconseguir el traspàs a Catalunya de l'IRPF, que va fer descarrilar el primer intent de negociar els pressupostos el mes de març passat. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
13: Hola, bon dia. Després de la foto amb el president Salvador Illa, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord que, segons ha dit, inclou mesures per afrontar els reptes quotidians de Catalunya i alhora avançar en sobirania. L'IRPF ha quedat fora de la negociació per facilitar l'acord, però Junqueras ha assegurat que no hi renuncien i que el tornaran a posar sobre la taula després de l'estiu, quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés.
14: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
13: L'acord entre el govern i Esquerra s'ha tancat en plena onada de vagues a l'ensenyament, però Junqueras ha destacat que s'ha aconseguit incloure una partida addicional de 500 milions d'euros per a educació que es podria fer servir per atendre les demandes dels docents.
14: El que fem és dotar el pressupost d'una partida addicional de 500 milions d'euros justament per donar al govern eines i recursos per poder afrontar aquesta qüestió. L'acord, en concret, l'han de fer el govern i els sindicats.
13: Junqueras ha tret ferro a les veus crítiques dins d'Esquerra que han qüestionat l'acord per no haver aconseguit encara la carpeta de l'IRPF i ha defensat també que no se sotmetés ahir a votació del Consell Nacional, al·legant que no s'ha fet mai en un pacte d'aquesta mena.
8: Ja heu sentit que el conflicte dels mestres s'ha acabat colant en la negociació dels pressupostos, tot i que per Esquerra i pels comuns no és una línia vermella per tal d'aprovar els comptes. Parlament, Jordi Corbalán.
4: Els comuns ofereixen al govern reformular o tornar a calendaritzar alguns dels seus acords sobre els pressupostos si això ha de facilitar tenir més recursos per atendre les demandes dels mestres. Jéssica Albiach avisa Salvador Illa que no porti els pressupostos al Parlament sense tenir tancat l'acord amb ells. Demà es tornen a reunir.
23: El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove al Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hagin signat l'ampliació de l'acord.
4: I Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, acusa Esquerra d'aprovar els pressupostos de Salvador Illa per interessos particulars. Salvador Vergés és el portaveu juntaire al Parlament.
1: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge.
4: La CUP també creu que Oriol Junqueras ha posat al davant la seva agenda personal i ha deixat tirats, diu, els mestres. I el Partit Popular plantarà el govern a la reunió que ha convocat aquesta tarda amb els grups parlamentaris per avançar-los als acords que demà tractarà la Comissió Bilateral amb l'Estat.
8: Passant 12 minuts de les dues, anem amb la notícia sorpresa d'aquest matí. A aquesta hora passa a disposició judicial Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, detingut aquest matí pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Ell era l'única persona que estava amb Isaac Andic el dia de la seva mort. I des de fa mesos la policia catalana l'investiga per la seva suposada implicació en la mort. Tot i això, Jonathan Andic sempre ha declarat que va ser un accident. Anem als jutjats de Martorell, unitat mòbil de Catalunya Ràdio, Martí Cuní, David Àngela. David, bon dia.
15: Hola, bon dia. Emmanillat amb les mans al darrere i custodiat per agents dels Mossos d'Esquadra, cap a 3:15 ha arribat als jutjats de Martorell en Jonathan Andic. Ara ja és dins de les dependències judicials on ha entrat prèviament la titular del jutjat número 5 que porta el cas. Dins també hi ha el seu advocat, en Cristóbal Martell. Ara haurem d'esperar la decisió que pugui prendre aquesta jutge en funció de la declaració del detingut que es podria acollir, recordem-ho, el seu dret a no declarar. Desenes de mitjans d'informació fem guàrdia a l'espera d'aquesta resolució judicial. Ja fa una bona estona que havia arribat el seu advocat. Mentrestant, el cap de Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, en Ramon Chacón, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha recordat que el cas està sota secret d'actuacions i que la investigació ha estat molt complexa.
5: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades.
6: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
5: Evidentment.
8: La investigació, sabem, David, que ha estat llarga, que és complexa. Sabem si hi ha noves proves contra el fill d'Isaac Andic que hagin justificat aquesta actuació o no?
15: Doncs ho desconeixem, però segons fonts policials, els investigadors han reunit prou indicis com per detenir el fill d'Isaac Andic. Les contradiccions en les seves declaracions, la mala relació entre el pare i el fill, el lloc on es va produir la caiguda que aparentment no comportava cap risc i la informació que hagin pogut recopilar del seu dispositiu mòbil han precipitat aquesta intervenció dels Mossos. I ara, fa uns moments, la família d'Andic ens acaba de fer arribar un comunicat on defensen la innocència d'en Jonathan i demanen que respecti el principi de presumpció d'innocència. Afegeixen que no existeixen ni trobaran proves de càrrec legítimes en la seva contra. En aquest comunicat afirmen que les diligències demostraran la seva innocència.
8: A la segona hora del Catalunya Migdies tornarem sobre aquest cas i veurem si ha acabat de declarar o no Jonathan Andic, el fill d'Isaac Andic, que ara mateix ho està fent als jutjats de Martorell. Ara és pràcticament 3:15, més coses. Per primera vegada la justícia imputa un expresident espanyol. És el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per tràfic d'influències i per blanqueig de capitals. El jutge José Luis Calama l'ha citat a declarar el dia 2 de juny en la causa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El situa com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada, diu el jutge, creada per guanyar diners, fent d'intermediari i influint davant l'administració pública espanyola per afavorir Plus Ultra. Els agents de l'UDEF estan escoltant corcollant durant tot el matí l'oficina de l'expresident buscant proves. Anem a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
16: Bon dia, sí, de fet acaben de sortir una desena d'agents amb algunes caixes després de més de 4 hores llargues d'escorcoll al despatx. És una oficina situada davant per davant de la seu del PSOE, de la qual ja s'han endut, com dèiem, alguns documents. Els agents també han registrat altres empreses vinculades a Zapatero, com l'agència de publicitat de les seves filles, que han estat presents durant l'operació. El jutge José Luis Calama creu que Zapatero s'ha enriquit a través de favors a Plus Ultra i que per fer-ho ha fet servir empreses pantalla. Ella apunta que va maniobrar perquè després de la pandèmia la companyia rebés una injecció pública de 53 milions. Els investigadors creuen que tenia informació privilegiada i va saber que s'atorgaria el rescat fins i tot abans que ho aprovés el govern. Ell fa poc més de 2 mesos al Senat ho negava tot.
7: Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
24: A través de análisis relevante.
7: Difamar.
24: La misma cantidad, difamar, las mismas fechas.
7: Difamar.
16: El jutge creu que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, que també està investigat en aquesta causa. I com? Doncs Zapatero cobrava per informes que feia per anàlisi relevante el nom de l'empresa del seu amic. Uns diners que, segons Calama, venien de Plus Ultra, que era client de l'empresa de Martínez. En total, segons el jutge, Zapatero va embutxacar-se 490.000 euros i l'agència de les seves filles 240.000. I que també va fer actuacions, diu el jutge, similars per aconseguir beneficis per Plus Ultra a Venezuela. A banda d'aquesta empresa, també apunta que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'un milió d'euros i que va intentar blanquejar diners fora d'Espanya.
8: Aquesta imputació de José Luis Rodríguez Zapatero és un cop molt dur per l'actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El PSOE denuncia que es tracta d'un nou cas de lawfare i ho veu una maniobra judicial orquestrada pel Partit Popular. El govern espanyol n'acaba de parlar a la roda de premsa de després del Consell de Ministres i defensa la innocència de l'expresident Zapatero. Anem a la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. El PSOE parla obertament de l'ofert d'una persecució judicial contra l'expresident i recorda la frase, l'ordre de José María Aznar, de qui pugui fer que faci contra Pedro Sánchez. La Moncloa, però, mesura les paraules, tanquen files amb l'expresident i defensen la seva innocència, tot i que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, apunta al PP per intentar embrutar el nom de l'expresident.
9: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio, que es el de la presunción de inocencia.
2: El govern espanyol defensa la legalitat del rescat de Plus Ultra i recorden que va tenir l'aval de diversos organismes estatals i europeus. El Partit Popular, en canvi, veu l'acusació contra Zapatero sòlida i la seva portaveu, Esther Muñoz, estén l'ombra de sospita sobre Sánchez.
10: José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido estos años como líder espiritual e ideológico de Pedro Sánchez. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
2: Mentre els socis del govern espanyol, com el PNB i Esquerra Republicana, demanen esperar a veure com avança la investigació.
11: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
24: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
2: Això deia el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián. L'imputació de Zapatero se suma a la investigació contra la dona de Pedro Sánchez, la del seu germà, o la condemna al fiscal general de l'Estat.
8: Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Una pausa i de seguida novetats sobre el conflicte dels professors amb el Departament d'Ensenyament.
25: Catalunya migdia.
26: Si tu empresa está liderada por mujeres y el modelo de negocio se basa en la transformación digital, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Enisa.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Enisa, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
27: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
28: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
29: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
30: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
31: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
8: Catalunya migdia. D'aquí a 9 minuts seran 2:15 de la tarda. La consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, confia que la nova proposta que faran arribar els sindicats de cara a la reunió de demà permeti desencallar el conflicte educatiu i demana als sindicats que evitin posicions maximalistes. Ho ha dit a la Comissió d'Educació del Parlament, on no ha avançat detalls sobre el contingut d'aquesta proposta, però ha reiterat que s'emmarca en l'acord ja signat amb dos dels sindicats, els minoritaris a l'educació. L'oposició l'acusa d'enrocar-se i els socis del govern, amb el nou pressupost a tocar, demanen al govern que presenti una proposta ambiciosa. Parlament, Sara Cañete, bon dia.
0: Hola, bon dia. Sí, la consellera d'Educació ha evitat entrar en detalls sobre el contingut d'aquesta proposta i tampoc ha concretat si plantejaran millores salarials. Aquesta és una de les línies vermelles que marquen els sindicats del comitè de vaga per tornar a seure a la taula. Esther Niubó, la consellera, ha tornat a defensar l'acord signat, però diu que el complementaran.
3: Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, amb base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
0: L'oposició en bloc acusa el govern d'enrocar-se en aquesta qüestió i Esquerra i els comuns, a punt d'acordar un nou pressupost amb el govern que dona més marge a l'executiu, li diuen a la consellera Niubó que ja no pot escudar-se en la falta de comptes i li demanen que porti una proposta ambiciosa que doni resposta a les reivindicacions dels treballadors, també en matèria salarial.
8: I és que, mentrestant, avui tenim una nova jornada de mobilitzacions dels mestres i professors, avui concentrada a les comarques dels Vallesos i del Maresme, que han començat el dia tallant la C-17 a Montcada i Reixac i la Nacional 2 a Premià de Mar i a Mataró. Ara milers de docents es manifesten per la Gran Via de Sabadell i una marea groga va a peu des de Granollers fins a la Roca del Vallès. En aquesta hi protesta hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora encara camí per arribar al centre de la Roca del Vallès. Fa més d'una hora que hem sortit de davant l'estació de tren de Granollers. En aquell punt s'han trobat docents del Vallès Oriental i també del Maresme. Van cap a Roca, on ja, de fet, estem arribant ara mateix, perquè diuen que volen fer sentir la veu de l'escola pública en aquest municipi on va néixer i d'on va ser alcalde el president Salvador Illa. Diuen que, arribat a aquest punt, ja no es faran enrere en les seves reivindicacions i esperen això de la nova proposta que demà els ha de fer el govern. Àurea Calçapeu és professora de l'Escola Rocafonda de Mataró.
13: Que el PSC pari ja de marejar-nos. Tota la societat vol que l'educació millori i no pot ser que el PSC faci com si fóssim quatre gats, aquí no passa res, reclamem unes condicions laborals dignes. Però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, burocràcia inútil, ja no la volem fer més.
12: Pel que fa al Vallès Occidental, la concentració més forta ha estat a partir de les 12 del migdia a la Gran Via de Sabadell. Milers de professors s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació.
8: Més coses, d'aquí a 6 minuts seran 2:15. L'any passat, els tirotejos van pujar a Catalunya un 35% i n'hi ha de mitjana 2 cada setmana. Ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio el cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, assegurant que està preocupat per l'increment, tot i que més de la meitat dels incidents no van fer ferits, Miquel Jarque.
14: Dels 93 tirotejos que hi va haver l'any passat, es van produir 7 morts i 29 ferits de bala. La resta van ser intimidatoris. Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, analitza així les dades d'aquest fenomen.
17: Els homicidis ens han baixat. Els narcoassalts ens han baixat pràcticament un 50%. I els detinguts que fem per armar a foc pugen. Hem fet més detinguts. Per tant, tots els indicadors, sorprenentment, són bons, però els tirotejos ens augmenten.
14: Com a causa principal de l'increment d'armes de foc al carrer, hi ha el tràfic de marihuana i la seva popularització entre els delinqüents.
17: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcoassalts. I aquesta socialització és que determinats delinqüents que no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser petits traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc.
14: Pel que fa a les ràfegues a l'aire, l'any passat se'n van comptabilitzar 626. És una xifra molt similar a la del 2024 i pel que fa al nombre d'armes confiscades ha pujat de 318 l'any 2024 a 402 l'any passat.
8: Suspenen l'edició d'aquest any de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona després que tres dones n'hagin acusat el director d'abusos i d'assetjament sexual quan eren alumnes seves al Conservatori del Liceu. Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
1: Bon dia. Les tres exalumnes asseguren que el professor els hauria fet tocaments, els hauria enviat fotos nu i les hauria intentat pesar. Les acusacions les han fet al periòdico i per ara no hi ha una denúncia formal, mentre que el Conservatori del Liceu tampoc té constància de cap queixa durant els 38 anys en què l'home hi va treballar. Arran d'aquestes acusacions, s'ha suspès la 25a edició de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona i el Festival AIMS, que l'exprofessor dirigeix i que s'havien de celebrar a l'agost. La fundació que organitza el certamen, de la mà de l'Ajuntament de Solsona, han decidit suspendre'l perquè aquesta situació, diuen, no afecti la trajectòria i els valors de l'acadèmia, que cada any uneix al solsonès desenes de músics joves i professors de prestigi d'arreu del món. L'home també és regidor de Cultura a l'Ajuntament de Castellar de la Ribera, al Solsonès,

0: i s'ha apartat temporalment del càrrec mentre no s'aclareixin els fets.
1: D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida la informació internacional.
2: Catalunya migdia.
3: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.com.
4: Catalunya migdia.
1: D'aquí una mica més de 2 minuts seran 2:15. Vladimir Putin vola avui cap a Pequín per tal de reunir-se demà amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president rus ha volgut posar en valor que l'aliança entre Rússia i la Xina és infranquejable. El viatge es produeix menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump al mateix país asiàtic, a la Xina. El president rus espera que la cimera serveixi per avançar en el projecte d'un gran gasoducte per abastir la Xina. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
5: Bon dia. Rússia s'ha tornat completament dependent de la Xina des de la guerra d'Ucraïna, però malgrat que la relació és asimètrica, Putin ha volgut deixar clar en un vídeo gravat que Xi Jinping és el seu amic i que cap altra potència té una associació tan estreta com la seva.
6: La relació russo-xinesa ha assolit un nivell sense precedents. El seu caràcter especial es manifesta en una atmosfera de comprensió i confiança mútues.
5: El Kremlin, que ha perdut el mercat energètic europeu, vol signar un contracte per fer un gasoducte que arribi a la Xina a través de Mongòlia i té l'esperança que Pequín hi accedeixi ara que la guerra a l'Orient Mitjà li complica l'abastiment pel Golf Pèrsic. De fet, Putin també ha presentat la seva aliança com un bloc alternatiu a l'ordre occidental encapçalat per Donald Trump.
6: L'estat d'aliança estratègica russo-xinesa juga un important paper estabilitzador a l'escenari mundial. Alhora no lluitem contra ningú, sinó que treballem per la pau i la prosperitat universal.
5: Però una cosa són les paraules i una altra els fets. I just avui, Rússia ha començat exercicis nuclears amb més de 65.000 soldats per preparar-se davant una hipotètica agressió atòmica.
1: L'exèrcit iranià adverteix que obrirà nous fronts contra els Estats Units i Israel si els tornen a atacar. Teheran diu que manté la voluntat negociadora, però no acceptarà, diu, una rendició. Tot després que Donald Trump ha dit que ha ajornat un atac a gran escala contra el país persa que havia previst per avui mateix, Vicent Mifsud.
6: Trump diu que ja tenien tots els preparatius per a reprendre la guerra i que ho ha paralitzat temporalment a petició de diversos països del Golf Pèrsic que creuen que un acord de pau encara és possible.
7: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
6: De fet, les parts continuen intercanviant propostes a través del Pakistan. El número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha revelat que l'última proposta que han enviat als Estats Units inclou l'aixecament de sancions i l'alliberament de fons iranians que estan congelats en bancs estrangers. A més, reclamen que si hi ha un acord de pau inclogui també el Líban, on Israel manté els atacs que han causat ja més de 3.000 morts, segons l'últim balanç oficial.
1: Doncs precisament el mateix exèrcit israelià està començant a interceptar la desena de vaixells de la flotilla humanitària que continuen navegant cap a Gaza després de l'assalt d'ahir a gran part de la missió. Israel va aturar més de 40 embarcacions de la Global Sumut i en va detenir els tripulants, entre ells activistes catalans, Jordi Baró.
8: Segons un comunicat difós aquest matí pels organitzadors, 8 de les embarcacions de la flotilla amb 70 activistes a bord continuen operatives després de la intercepció d'Israel. L'última vegada que se n'ha tingut constància aquest matí a les 11 es trobaven a menys de 100 milles nàutiques de la costa de Gaza. Denuncien també que les forces militars israelianes han segrestat en aigua internacionals 400 civils de diverses nacionalitats i que han danyat i abandonat els seus vaixells a la deriva. Segons informen, els detinguts són camí a un port israelià. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat l'alliberament dels tripulants, entre els quals hi ha un membre dels bombers de la Generalitat i altres catalans. Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha advertit que no permetrà l'entrada de cap embarcació i els demana que girin cua immediatament.
1: Més coses. El brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda s'estén ràpidament segons l'Organització Mundial de la Salut. La xifra de morts s'enfila fins als

0: 131 i els casos sospitosos ja supera el mig miler, Mònica Mas.
1: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat al plenari reunit avui a Ginebra que per primer cop va decidir decretar l'emergència mundial sense consultar el comitè davant la gravetat de la situació i la rapidesa de propagació del virus de l'Ebola.
2: I did not do this.
3: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
1: Tedros Adhanom ha argumentat la seva preocupació perquè s'han detectat casos en zones urbanes, també per les precàries condicions en què treballen els professionals sanitaris d'aquests països, sumat a la inestabilitat i la inseguretat de certes regions del Congo. Un d'aquests treballadors és un nord-americà i serà traslladat a Alemanya, on les autoritats s'han compromès a atendre'l a petició dels Estats Units. El responsable de l'OMS demana també més finançament als països membres per contenir aquest brot. Recordem que el brot de l'Ebola correspon a una variant per la qual no existeix vacuna. Es contagia per contacte amb fluids de malalts i té una mortalitat al voltant del 50%.
0: I una cosa més abans dels esports, la venda de la fàbrica de Pasqual Agurb a Osona obliga Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa està buscant una solució per tornar a envasar la llet a Catalunya tan aviat com sigui possible, però el procés, segons que ha sabut aquesta emissora, es podria allargar uns mesos. Gurb, Natia Dell.
4: Fa una setmana que els camions amb la llet de cooperatives catalanes viatgen fins a Aranda del Duero per mantenir el subministrament als consumidors. La llet surt dels mateixos ramaders, un centenar de granges d'aquí, però s'han reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Es manté la capacitat productiva i l'empresa assegura que la qualitat és la mateixa i el canvi no afectarà els preus perquè el cost afegit d'envasar temporalment més lluny l'assumeix Pasqual. Llet Nostra envasava Gurb 35 milions de litres anuals. Amb la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella, tot l'envasat de llet que es feia a la planta, 150 milions de litres en total, s'ha desplaçat a Burgos, no només a la de Llet Nostra, també la de la mateixa marca de Pasqual i la marca blanca de Lidl.
0: Passen 4 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
5: Catalunya migdia.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat,
10: no,
9: és un
10: no,
9: problema de primer
10: no,
9: de filosofia
10: no,
9: de lògica
10: no, no,
9: de la Núria.
10: No, no, ja ho sé.
9: Que és?
10: El mateix
9: que
10: la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
11: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
12: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
13: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
14: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
15: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
16: Em van passant coses.
15: Sí.
8: Catalunya migdia.
0: Passant 5 minuts a 2 quarts... localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X, vinculats al comtat de Barcelona i que han aparegut enterrats al jaciment de Castellar Vell. Les tombes estan en molt bon estat. Unitat mòbil a Castellar del Vallès, Martí Cuní i Toni Fortesa.
17: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellavell.
18: Això ens confirma que el jaciment de Castellavell tenia una importància capdalt o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
17: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellavell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya vella a l'alt medieval.
0: Més coses? L'art desenfocat, difuminat o de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie Els nenúfers del pintor impressionista Claude Monet protagonitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al Caixa Fòrum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art, reuneix 77 obres de grans artistes moderns. Barcelona, Òscar Callau.
2: La mostra, organitzada pel Museu de l'Orangerie i la Fundació La Caixa, explora la poesia del desenfocament com a elecció estètica de l'art contemporani, un recurs artístic que neix a partir dels nenúfers de Monet, representats com simples taques de color que canvien amb la llum del dia. Sentim Mireia Domingo, directora de Caixa Fòrum Barcelona.
7: Amb aquesta sèrie, Monet introdueix el desenfocament en l'art modern. Allò borrós i allò imprecís deixen de ser un límit per convertir-se en un llenguatge i forma d'expressió.
2: El recorregut ens ensenya com l'art modern ha adoptat les imatges borroses, imprecises o boiroses des del 1945 fins avui, amb obres de 58 artistes internacionals com Alberto Giacometti, Marc Rothko, Bill Viola o el mateix Monet, en formats com pintura, escultura, fotografia o vídeo. La mostra es podrà visitar fins al 26 de setembre.
0: Ara, llibres. Us podeu imaginar un país sense cap llibreria? És la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreries de Catalunya en la campanya que avui engeguen per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Barcelona, Valèria Obreda.
10: I és que la campanya la titulen Combat la distopia, tria la llibreria. L'objectiu és detectar pràctiques que erosionen el seu dia a dia, com ara els concursos públics per nodrir biblioteques, aplicar descomptes il·legals o la venda directa a fires i mercats o online. El vocal del gremi, Aitor Martos, n'apunta una altra.
16: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
10: I ho plantegen ara, just després d'un Sant Jordi d'èxit. Ho justifica el president Eric Del Arco.
19: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que un a un van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la biodiversitat que tenim les llibreries i tot. Si a poc a poc anem laminant-la, tot en conjunt fa que això...
10: La campanya s'allargarà fins a final d'any amb un punt àlgid, a l'entrega del Premi Llibreter el 17 de juny.
0: I una cosa més abans dels esports. La productora catalana Fast & Films triomfa a Cannes amb tres pel·lícules a diferents seccions del festival. Són projectes ben diferents, dos dels quals de cineastes que debuten i aixecats gràcies a l'ajuda de la coproducció internacional. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
20: El seu director general, Adrià Monés, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que el seu objectiu és descobrir i apostar pel nou talent i cuidar-lo de ben a prop, com està fent ell aquí. A partir d'aquí desconeix exactament el secret perquè Cannes s'hagi fixat en tres pel·lícules seves, però sí que sap què busquen en cada projecte.
21: El primer és la qualitat cinematogràfica, llavors que dins del nostre imaginari, la mirada que tingui el director encaixi amb el que ens agrada, que molts cops són pel·lícules que tenen un component polític, que té una certa originalitat, no?, i que tenen una ambició artística.
20: De moment ja han presentat amb èxit Rehearsals for a Revolution, que s'han dut un dels premis que els Globus d'Or atorguen aquí als millors documentals. Dirigit per la iraniana Pegà Ahangarani, explora a partir del seu arxiu videogràfic personal la resistència i la repressió a l'Iran dels últims 50 anys. També ha estat ben rebuda La Mas Dulce, de la marroquina Laila Marrakshi, que critica durament l'explotació de les dones als hivernacles d'Andalusia i que, dependent la superproducció The End of It, l'òpera prima de la reusenca Maria Martínez Bayona, una cinta distòpica amb un repartiment internacional de primera fila que es presentarà divendres.
8: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
22: Bona tarda.
0: Amb Alexia Putellas com a protagonista.
22: Perquè serà una de les entrevistades aquesta tarda al Tot Costa en aquesta setmana prèvia de la final de la Champions.

per la final de la Champions de dissabte amb l'Olímpic de Lió, i a Catalunya Ràdio sentirem la capitana, Alexia Putellas. Ho farem al Tot Costa. A partir de les 7 de la tarda, el Jordi Costa i la Sònia Germà han analitzat la final amb ella i tindrà moments com el que sentirem a les 7 de la tarda. Ara no sentirem aquest moment, però vaja, tindrem la protagonista

0: a Catalunya Ràdio. Això serà aquesta tarda. Ara el que sí que podem fer és sentir altres veus del vestidor blaugrana. Jan Ortúzar.
1: Sí, perquè el Barça ha tornat als entrenaments després de la victòria per 3-0 a la Copa la Reina davant l'Atlètic de Madrid, encara que sense Irene Paredes, ja que hi ha dubtes de qui pugui disputar aquesta final de dissabte. Qui sí ha tornat i encara que no és segur que pugui estar-hi és Caroline Graham, que, com sabem, és un partit molt especial per ella, ja que la final la juga a Noruega, d'on és ella. Qui ha tornat del tot és Clàudia Pina, que després d'una ratxa de 7 partits consecutius sense marcar, en porta 4. En 3 partits, comptant-hi un a la final de Copa la Reina. Ha declarat això avui en declaracions dels mitjans.
2: Bueno, em sento bé, amb confiança, estic tranquil·la. L'altre dia al camp també em vaig sentir, a part del gol, bé amb les companyes jugant, regatejant. Estava còmoda i arribo bé, amb ganes, amb moltes ganes.
1: Altres jugadores com Vicky López han declarat que es troben tranquil·les de cara a aquesta final, però que igualment les ganes de disputar-les estan allà. López, per exemple, no va disputar la final de l'any passat contra l'Arsenal per 1-0, ja que es va quedar tot el partit a la banqueta.
0: Doncs aquesta setmana anirem fent aquest compte enrere fins a la final de la Champions entre el Barça i l'Olímpic de Lyon. Anirem escalfant aquesta final, sentim protagonistes com Alexia Putellas aquesta tarda al Tot Costa. I mentrestant, el club blaugrana, que compta que estarà en el famós 1-1 aquest estiu per poder fitxar amb certa normalitat al mercat de fitxatges. I, de fet, la Lliga també s'ha pronunciat en la mateixa línia avui, Ramon Salmorri.
3: Sí, a veure, el Barça dona per fet que aquest estiu ja podrà treballar en la norma 1-1 del fair play financer de la Lliga. Això no seria notícia, perquè diguem-ne que és un titular que es ve repetint els últims anys, però el cert és que el Barça fa temps que hi treballa, que els separaven uns 12-15 milions d'euros i que el retorn al Camp Nou els ha ajudat a salvar-ho. La diferència està en que la Lliga, de portes en fora, comença a reconèixer aquesta situació del Barça. De fet, aquest mateix matí, des de la Lliga, Javier Gómez, el seu director general, deixava entreveure ja aquesta possibilitat.
4: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, le ha aceptado. Uno. Pero no tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva o una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
3: Doncs queda bastant clar que la Lliga s'hi posa bé, aquest retorn del Barça a l'1-1, i això obre la porta als moviments de cara al nou d'aquest estiu. Primer, aquesta sortida de Robert Lewandowski, que d'entrada el que fa l'AIA és activar la renovació de Ferran Torres. S'ha d'acabar de concretar, però la idea amb la que treballa el Barça és els propers dies fer algun pas en aquest sentit. I després, el fitxatge d'un gran davanter, d'una gran operació. Aquí, Julián, que era el favorit inicialment, va perdent força a poc a poc, i encara més després de l'interès del Paris Saint-Germain, que dificulta encara més l'operació per part del Barça. I qui guanya pes és João Pedro, el davanter brasiler del Chelsea, que agrada molt a Deco. A més, hi ha alguns condicionants de cara a aquesta operació. Primer, que és cert, el Chelsea no és un equip venedor, però també és veritat que el Chelsea no jugarà Champions League la temporada vinent, i això ajuda el Barça. A més, el futbolista no anirà al Mundial i, per tant, el seu valor no pujarà aquest estiu.
0: L'Espanyol, amb la permanència ja a la butxaca, bona part de l'atenció passa per la configuració de l'equip de cara a la pròxima temporada, i en especial de per on anirà el futur a la banqueta. Seguirà Manolo González o Monchi optarà per un relleu? Eudald Serra.
5: Doncs ara mateix tot està obert i tot està en mans del nou director esportiu general, Monchi. El que està clar és que Manolo González té contracte en vigor i, com es va poder comprovar diumenge passat al Sadar, compta amb el suport de la plantilla i d'una majoria de l'afició, tot i la ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. I l'aposta del club per mantenir-lo al càrrec així també ho indica. És cert que en les darreres setmanes han aparegut diversos noms com a futuribles tècnics blanquiblaus, però un cop assolida la salvació, la continuïtat de Manolo González surt reforçada i la seva trajectòria al primer equip també, havent assolit en dues temporades i mitja un ascens i dues permanències. Pel que fa a la plantilla, tres jugadors que van arribar com a cedits tornaran als seus clubs d'origen, Engonge, Terrats i Romero. Ngonge i Romero no seguiran per motius ben diferents i caldrà veure què passa enterrats. Mentrestant, només acaben contracte Calero i Piquel, ja que Cabrera, després d'assolir la permanència i jugar més de 20 partits, ha renovat automàticament per un any més. Tot i això, ara mateix, no es poden descartar força moviments de cara a l'estiu

0: tot i aquest escenari.
1: Doncs l'Espanyol, que pensa en moviments per la pròxima temporada, i el Girona, el que penses en el partit del cap de setmana importantíssim dissabte, on l'equip juga la permanència a primera divisió, un partit on veurem si pot ser el defensa Alejandro Francés o i on Eduard Solà no hi faltarà ningú a Montilivi.
2: Veurem si pot ser el defensa Alejandro Francés, que quan es va retirar la segona part del partit de diumenge passat al Metropolitano es podia témer per una lesió greu al genoll. S'ha confirmat, però, que no té lesió, però serà dubte fins a l'última hora per jugar dissabte davant l'Elx a Montilivi. Montilivi, que estarà ple, perquè el club va anunciar ahir que s'havien exhaurit totes les entrades per aquest partit decisiu, recordem-ho, per la permanència del Girona a la primera divisió. Per la importància del partit, l'Ajuntament de la ciutat ha canviat la senyera habitual de la plaça Catalunya per una senyera amb l'escut del Girona Futbol Club. El club també ha anunciat fa uns minuts que hi haurà rebuda l'equip dues hores abans del partit, a les 7 a Montilivi. L'equip ha tornat aquest matí als entrenaments després de descansar ahir dilluns.
1: Farem ara una pausa i després...
3: Neymar Júnior Santos.
1: Neymar convocat amb la Canarinha per disputar el Mundial.
4: Catalunya migdia.
5: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
6: Bon Preu i Esclat.
7: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
8: D'acord.
7: Quin és l'autèntic operador 100% català?
8: Vera.
7: I el més ben valorat pels usuaris?
8: Vera.
7: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
8: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
7: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
8: Vera.
7: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
1: Falta menys d'un mes perquè comenci el Mundial de Futbol d'aquest estiu. Aquests dies, a poc es van fent públiques les llistes de jugadors que participaran. Aquest migdia, per exemple, han conegut la llista de Portugal, de Robert Martínez, però la gran notícia, o la més destacada de les últimes hores, ha estat la convocatòria de Neymar amb el Brasil, Maria Chesena.
14: Sí, Carlo Ancelotti ha inclòs Neymar a la llista del Mundial, una gran sorpresa perquè el brasiler no jugava amb la selecció des del 2023. Neymar, tot i els problemes físics d'aquestes últimes temporades, ha aconseguit fer-se un lloc a la selecció i Ancelotti ho justificava així.
15: Colemos Neymar no porque pensamos que va a ser un boa reserva. Colemos Neymar porque pensamos que puede aportar y meter sus calidades para el equipo. Que juegue un minuto, que juegue cinco minutos, que no juegue o que juegue 90 minutos.
14: El davanter del Santos disputarà el seu quart Mundial i la seva presència ha estat la gran notícia de la convocatòria. L'acompanyaran jugadors com el davanter del Barça Rafinha i també l'extrem blanc Vinícius. I fa pocs moments també hem conegut la llista de Portugal. El seleccionador Robert Martínez comptarà amb el blaugrana João Cancelo i també amb un Cristiano Ronaldo que jugarà el seu sisè Mundial.
1: I a la Premier, la victòria ahir de l'Arsenal per 1-0 davant el Burnley li dona 5 punts de marge sobre el City, que encara té el partit avui a la penúltima jornada. Si els Citizens no guanyen, el títol de Lliga serà per l'Arsenal. I tot això, Eudal, amb el futur de Pep Guardiola en boca de tots.
0: Ho avançava ahir el Daily Mail i ho corroboraven més tard altres mitjans britànics, com ara la BBC. Pep Guardiola no seguirà al City quan s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més encara de contracte. És més, aquests mitjans apunten que en el cas que avui el City es quedi ja sense opcions de guanyar

guanyar la Lliga, el de Santpedor ho podria fer oficial abans de l'última jornada que es disputarà aquest diumenge. Tot i això, cada vegada que Guardiola li han preguntat en conferència de premsa pel seu futur, ell sempre ha mantingut que té una temporada

0: escapes.
1: I mentre avança el fitxatge de José Mourinho com a nou tècnic del Madrid, Florentino Pérez també està pendent de saber si hi haurà eleccions o serà proclamat president per la via directa. L'empresari Enrique Riquelme demana un parell de dies per decidir si s'enfronta amb Florentino. Marcos García.
2: Ho està valorant Enrique Riquelme i si fa el pas endavant diu que serà per fer una proposta que sigui interessant per al Madrid a dues dècades vista. Això és el que diu, que té lligat l'aval de 187 milions i la resta s'ha de veure.
3: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
2: El calendari que té el Madrid de cara a la banqueta és clar i va vinculat a aquests possibles comicis. El termini per presentar candidatures, ja sabeu, s'acaba el dia 23, és a dir, aquest dissabte. Si no hi ha cap més candidat, Florentino serà president diumenge, dia 24. I Mou tindria el dia 25 o el 26 per pagar la clàusula de sortida, ja sabeu, 3 milions per al Benfica. I pel que fa a Mourinho, l'acord és per 2 anys, es podria ampliar a una tercera temporada opcional i el portuguès ha demanat i li han donat, i li han promès, poders absoluts a la parcel·la esportiva del Madrid. Ara bé, si hi ha eleccions, veurem què passa perquè tot aquest procés es dilata.
1: Seguim parlant de futbol. A la Lliga F, el Badalona Guiman renova el tècnic Marc Ballester per una temporada més. El barceloní va arribar a la banqueta el passat mes de desembre per substituir Anna Junyent i ara, per tant, afrontarà una temporada completa dirigint l'equip des de la mateixa pretemporada.
4: Millorar és progressar, és que el projecte doncs, realment ja es quedi dins d'aquesta Lliga F i es quedi de veritat, no? I es quedi amb uns objectius doncs, cada cop més ambiciosos, buscant ja una posició a la taula doncs, cada cop més alta i al final aquest any el que ens hem demostrat a nosaltres mateixos és que podem lluitar contra qualsevol rival i sí que aquest any ha estat una miqueta complicat aquí a Palamós, però de cara a la temporada vinent doncs ja busca una situació de comunió entre l'afició i la plantilla.
1: I a la primera ref, a falta d'una jornada per acabar la temporada regular, el Sabadell no podrà aconseguir l'ascens directe, però el Nàstic ha sortit de la zona d'ascens. A més, el Reus ha quedat fora de l'ascens precisament d'aquesta categoria. Carles Vila.
5: Els rojinegres no han pogut mantenir la seva mitjana dels 5 últims anys que els va permetre pujar des de la tercera catalana fins a la segona federació. Dissabte va caure al camp de l'Ourense. A la primera federació, el Sabadell es manté segon i l'Europa, tot i la derrota contra el Nàstic, continua en zona de playoff d'ascens. Pel que fa als granes, s'hauran de guanyar el camp de l'Hèrcules, que no juga res, o igualar el resultat del Tarazona per mantenir la categoria. Marc Montalvo és un dels capitans del Nàstic.
6: Això de que, bueno, que juguen menys que tu, doncs tampoc ajuda. Vull dir, nosaltres el que està clar és que ara mateix depenem de nosaltres mateixos, que això la setmana passada doncs, no ho podies dir i ara mateix ens hem de centrar en això, no? En que depens de tu mateix, deixar-nos de Tarazones, inclús de Betis B, de Torremolinos i centrar-nos en nosaltres mateixos i treure el resultat que hem de treure.
5: El Sabadell jugarà tot just al camp del Tarazona amb l'obligació de guanyar per no perdre el segon lloc i l'Europa s'enfrontarà a l'Eivissa també amb necessitat de guanyar per jugar al play-off.
1: El Manlleu ha aconseguit l'ascens a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, un ascens que està en entredit per una impugnació precisament de l'equip de la Selva per una presumpta alineació indeguda del Mataró, el rival que els va guanyar a la darrera jornada, Maria.
7: Si el club salvatà defensa que el Mataró hauria fet jugar un porter amb fitxa autonòmica que hauria superat el límit de partits permesos. De moment, el play-off d'ascens que havia disputat Lloret aquesta setmana s'ha ajornat mentre no hi hagi resolució definitiva. Joshua Pérez, president del club, explica així la situació.
8: Hi ha dues possibilitats. Una d'elles és que es tractés d'un error informàtic, amb la qual cosa el partit tindria el resultat que té ara, i l'altra és que no es tracta d'un error informàtic i que, efectivament, la fitxa estigui malament, amb la qual cosa, segons els antecedents, seria una alineació indeguda.
7: El Manlleu, que havia celebrat el retorn a l'Hockey Lliga, continua pendent dels despatxos. Els osonencs havien acabat primers amb 2 punts de marge respecte al Lloret, però el cas podria alterar la classificació final si prospera la impugnació. L'entrenador del club, Quim Casali, defensa que la temporada i l'ascens s'han de decidir al camp.
9: Com hauria de ser en el món de l'esport, doncs que prevalgui el que són els mèrits esportius i la federació sigui conscient d'esportivament com ha anat tot. Nosaltres des del club no esperem res més que això. Poder pujar a l'Hockey Lliga.
7: Ara per ara, però, no hi ha terminis oficials per a la resolució.
1: I ara ens fixarem en un personatge que hem destacat del cap de setmana.
10: We go back to one, and Aaron Ryan. The round of 65.
1: Avui Marta García és el britànic Aaron Rye, guanyador del PGA de golf.
0: És una de les...

0: Les grans sorpreses de la temporada, un jugador que no entrava en cap aposta i que va saber mantindre una calma pròpia d'un veterà amb més experiència en un major. Aaron Rai és un golfista anglès de pare d'ascendència índia i mare kenyana. Des que va aterrar al DPT World Tour ha guanyat 3 tornejos i només un al PGA. Rai va superar el basc John Rahm, finalment segon, en la seva millor actuació al PGA. Es dona la circumstància que dos britànics han guanyat en els dos primers majors de la temporada. De fet, ja era inèdit que ho hagueren aconseguit dos jugadors europeus. Rai també és el primer jugador d'ascendència índia que guanya un dels grans del golf mundial. A més, feia més de 100 anys que un anglès no guanyava el PGA. Amb esta victòria, Aaron Rai s'ha situat 15è en el rànquing mundial de golf.
1: I repassarem amb tu, Marta, també altres apunts del dia. Per exemple, comencem per waterpolo.
0: El Sabadell i el Barcelona juguen l'últim partit del play-off de semifinals masculines a les 8. Qui guanya jugarà contra l'Atlètic Barceloneta en una final que començarà este mateix diumenge. Pel que fa a la competició femenina, avui arrenquen els play-off de semifinals, en este cas, a les 9, Sant Andreu-Terrassa, i demà ja serà el torn del partit Mataró-Sabadell.
1: Alguna cosa més?
0: Doncs mira, en tenis, en la fase prèvia de Roland Garros, participació catalana i, de moment, bones notícies, perquè Marina Bassols ha passat la primera ronda en superar la francesa Amandine Monod en 2 sets. També este migdia està jugant Guiomar Maristany.
1: I acabem recordant l'entrevista que hi haurà aquesta tarda a les 7 al Tot Costa amb la capitana del Barça, amb Alexia Putellas, a la setmana prèvia de la final de Champions de dissabte. Una entrevista que podreu escoltar a partir de les 7 de la tarda, però que ara podem sentir un petit fragment.
2: Si algú he après després de 7 finals ja d'aquest tamany és no pensar més enllà del que toca en aquesta final, perquè si no arribes esgotada, has jugat ja 8 vegades al partit i crec que no beneficia. Llavors, lo just, pensar lo just, el vídeo, l'anàlisi del rival, tu entrenant, evidentment el reste de dia, el que has fet tota la temporada.
1: Doncs aquesta és una de les reflexions i les respostes d'Alexia Putellas a l'entrevista que sentireu aquesta tarda a partir de les 7 al Tot Costa. Deixem aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Seguim aquí a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.
3: Són les 3. Catalunya Migdia. Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara, la primera, us hem explicat tots els detalls de l'acord de pressupostos firmat avui, finalment, pel govern i Esquerra Republicana, un pacte que dona aire al president Salvador Illa a mitja legislatura, just en un moment en què l'executiu té diferents conflictes oberts. També us hem parlat de la detenció de Jonathan Andic, per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, i de la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. De fet, tenim novetats sobre aquestes dues qüestions, Joan Bota.
4: Sí, perquè ja hauria acabat la declaració als jutjats de Martorell de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, que els Mossos han detingut aquest matí, com ara explicaves, per la mort del seu pare el desembre del 2024. Ho recordareu, en un camí a Montserrat. Ell era l'única persona que era amb Isaac Andic el dia que va morir, i des que fa mesos la policia catalana l'investiga per la seva suposada implicació en aquesta mort del seu pare. Segons algunes fonts, la fiscalia hauria demanat l'ingrés a la presó de Jonathan Andic, però podria evitar-ho pagant una fiança d'un milió d'euros. Anem cap als jutjats de Martorell, Unitat Mòbil, Martí Cuní, David Àngela, bon dia, bona tarda ja.
5: Hola, bona tarda. Efectivament, un milió de fiança per quedar en llibertat. És la petició de la Fiscalia per deixar en llibertat Jonathan Andic, detingut avui en relació a la mort del seu pare. Segons sembla, Andic ha respost durant 2 hores les preguntes que li ha fet la defensa. Mentrestant, continua aquí l'espera molts mitjans per poder parlar amb el seu advocat, amb Cristóbal Martell, que encara és en dependències judicials.
4: Més qüestions, com deies, novetats també sobre la situació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que defensa la seva innocència després que la justícia l'investigui pels delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. En un vídeo, Zapatero també diu que es defensarà amb fermesa.
6: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
4: També és notícia de fa pocs minuts, el Tribunal Suprem ha reconegut per una àmplia majoria que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb la persona que la demana. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència que es coneixerà els pròxims dies. El Tribunal debat aquesta qüestió arran d'un cas a Catalunya en què un pare va paralitzar l'eutanàsia del seu fill de 55 anys que tenia importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. Aquests límits també van agafar protagonisme amb el cas Noelia, en què una jove de demanava l'eutanàsia i el seu pare també va endarrerir molt l'acció amb diversos recursos. El responsable del desplegament del CNI a la demarcació de Girona el 2017 assegura que la seva unitat no va tenir mai cap contacte amb el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, ni va sospitar d'ell. A la comissió d'investigació del 17 a Barcelona i Cambrils ha explicat que fins després dels atacs no va saber res d'ell ni de la radicalització de la cèl·lula jihadista.
7: A través d'una llamada de la central, cuando se nos van transmitiendo las identidades, lógicamente de absoluta consternación, porque la célula estaba vinculada a una zona de mi demarcación y obviamente pues estábamos muy afectados y lógicamente consternados en cualquier profesional que se dedica a luchar contra la seguridad.
4: Hi ha canvis també al Bo Cultural Jove. Des d'aquest any inclourà la compra d'instruments musicals, material artístic o formació en l'àmbit de la cultura. Són nous usos i serveis que s'han aprovat avui al Consell de Ministres. Sentiu el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
8: Cuando se concibió, era un bono exclusivamente centrado al consumo y ahora lo que introducimos es que el bono cultural puede utilizarse para la creación cultural. Es decir, que si un joven hasta ahora podía usar el bono para ir a un concierto, ahora lo va a poder usar para comprarse una guitarra si quiere aprender a tocar la guitarra. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos jóvenes en nuestro país que quieren aprender a tocar la guitarra y sus padres no les pueden comprar una guitarra o no les pueden comprar un teclado.
4: I a aquesta hora hi ha problemes encara per circular a la P7. Equip viari, Mariluz García.
9: Sí, la P7 continua complicada arran l'incendi i el vespre de 2 camions a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Encara un sol carril obert en direcció Barcelona, cosa que provoca 15 quilòmetres de cua entre Banyeres del Penedès i Olèrdola. A l'alternativa, l'N340, uns 3 quilòmetres de retenció entre l'Arbós i Castellet i la Gornal, i també aturats a l'altura de Vilafranca del Penedès.
3: Passen 5 minuts de les 3.
10: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: Des d'ara i fins a les 4 amb el Marc Bataller, periodista, bona tarda.
11: Bona tarda.
3: El Marcos Lamelas, també periodista del Confidencial, bona tarda.
12: Bona tarda.
3: I la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés, bona tarda.
13: I també periodista, bona sí. tarda.
3: I que m'ha confessat que arriba esgotada.
13: Home, un matí entretingut.
3: No, per què? Hi havia 3 possibles obertures a les dues.
13: Sí.
3: 3 possibles obertures.
13: Zapatero, Andic o Pressupostos.
3: Clar, clar. Vull dir que hi ha alguns dies que...
13: El meu diari hem obert amb Zapatero.
3: Molt bé, perfecte. Cadascú. Nosaltres hem obert amb Pressupostos.
13: Ah.
3: Cadascú.
12: Nosaltres en Zapatero.
11: Anava a dir el dia. Faltava dir
12: el confidencial.
3: Si no obre
12: llavors,
3: el confidencial
13: escolta,
3: sí, en Zapatero,
13: sí, ja et diràs. Felicitats per l'exclusiva.
3: Molt bé, molt bé. Ara, la segona hora, no l'obrirem en cap d'aquests 3 temes, perquè ja sabeu que el tema sempre ens ve des de fora. I els dimarts saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
3: Que no ens proposaràs ni Andic, ni Pressupostos, no. ni Zapatero,
14: no.
3: Que no?
14: Us he de dir que no m'he assabentat de res, vull dir que no sé ni de què parleu, ja, de tal qual us ho dic.
3: Oh, doncs escolta'm, avui era un dia... Sí que hi ha dies que suem sang per decidir amb quin tema obrin a les dues, perquè no n'hi ha cap que ens acabi de fer el pes. Avui hi havia 3 possibilitats, sí, sí. I totes 3 força importants.
14: Sí, ja m'ho miraré, perquè estava treballant i llavors, clar, no estic al cas.
3: Molt bé, molt bé. Però doncs bé. Vinga, a veure, des del teu refugi, quin tema ens proposes?
14: Mira, avui us volia parlar dels protocols, no? Perquè jo crec que la nostra vida està envaïda per protocols i cada vegada més, i això fa que cada vegada actuem més com màquines, diguéssim, perquè estem com escarmentats per la fal·libilitat humana i llavors anem imposant protocols de tot arreu. Hi ha exemples de tot arreu i jo crec que cada dia ens hi trobem. Per exemple, aquesta última setmana a mi m'han passat 2 coses. Una, la primera, que aquesta encara és comprensible, diguéssim, la contractació a un ajuntament. O sigui, perquè quan tu has acordat amb un ajuntament, no?, que et contracta i faràs una cosa, ja t'han dit que sí, ja han quedat que sí, llavors, encara que ja hem quedat tots que sí, s'ha de fer tot de coses, no?, planar formularis, que ja has emplenat altres vegades amb altres ajuntaments, firmar una declaració de responsabilitat, enviar un certificat bancari, fer una instància, enviar un pressupost, saps? Ells llavors també en una notificació. Bueno, tota aquesta cosa de passos que s'han de fer quan en realitat la cosa ja està decidida. Que dius, bueno, això potser ho podríem entendre, tot i que segurament es podria centralitzar i simplificar. Però l'altre dia em va passar una altra cosa. Anava pel carrer i em vaig trobar una cartera. I llavors dic, hòstia, no, és una putada quan perds la cartera, perquè llavors, no, vaig mirar a veure si, no, si hi havia alguna cosa per contactar amb el propietari, i només hi havia el DNI i una targeta del Banc Sabadell. Dic, bueno, doncs trucaré al Banc Sabadell i els diré, escolta, nois, podeu trucar al vostre client i dir-li que jo tinc la cartera i donar-li un telèfon, no, perquè, clar, no... I

0: m'han dit que no. Primer m'han dit que no tenia el telèfon del client. Dic, aviam, a veure, no m'enganyeu, perquè és evident que el teniu. I llavors, bueno, sense donar-me cap argument, m'han dit que no ho pensaven fer, i que, de manera, que és una mica absurd, no? Perquè, clar, el protocol, com que no deia res d'un cas així, què passa? Val més que el client es foti, que hagi de donar la targeta, demanar-ne una altra, que hagi de posar la denúncia als Mossos per la pèrdua del DNI, etc. No? Vull dir que em sembla que allò després els bancs sempre diuen allò que cuiden molt els clients, però amb una cosa tan fàcil. Ja sé que en principi cal portar-lo a una comissaria, però tots sabem que encara que el portis a la comissaria, després no t'avisen, no? O si més no t'avisen en cap cas immediatament, de manera que igualment ja comences a iniciar tots els tràmits, no? Una simple trucada, no?, humana, que hauria pogut estalviar molts mals de cap al propietari d'aquell DNI, d'aquella targeta, no? Però, com que el protocol ens eximeix de prendre decisions, ho va impedir, no? Jo crec que els protocols són útils com a guia, però que alhora ens treuen poder de decisió i també ens treuen humanitat, perquè ens treuen responsabilitat. Ah, no, això ho diu el protocol, jo no tinc res a fer, no? És una mica aquesta obediència cega, quasi, que és com a l'exèrcit. I em sembla una mica estupiditzant, tot plegat.
1: Doncs a veure què pensen el Marcos, la Neus i el Marc.
2: Jo més que... O sigui, no sé si et referies tant a protocol o potser a burocràcia, també.
1: Ui.
0: És un tipus de protocol, no? També.
2: Sí. No, dic, perquè, per exemple, això que comentaves de la cartera, segurament sí, eh? I potser molt de cops es troben que és una empresa externa en la qual té un protocol i no pot donar el nom al client per un tema de protecció de dades, segurament. Però el primer cas segurament també parlaves de la burocràcia o aquella qüestió que a vegades has d'anar a presentar una denúncia als Mossos urgent i has de demanar hora, cita prèvia. Que jo entenc, que hi ha llocs on s'han de demanar cita prèvia.
3: Això s'ho havia encarregat, però em sembla.
2: S'ho havia encarregat, però encara funciona. O sigui, en teoria es havia aprovat al Parlament, que no, però trobes llocs on encara has de demanar cita prèvia. I a vegades és això, com dius tu, la burocràcia és una part del protocol, però jo diria més burrocràcia. A vegades és els grans problemes que ens trobem amb... O el que deies el primer exemple, de que quan t'han donat una contractació en un ajuntament, puc entendre que et demanin papers, però que te'n demanen tants, que a vegades dius...
3: No, jo reconec que increïble. Jo hi ha hagut alguna cosa que he fet així a nivell institucional, i jo algun cop he desistit, o sigui, he fet la feina...
2: Correcte.
3: I no l'he cobrat, perquè hi ha un moment que dius, ja no puc més.
2: Sí, sí, llavors... estic fart de demanar certificat al banc, certificat fins i tot de naixement.
3: Que jo entenc, que hi ha d'haver una garantia d'això, de seguretat, de que no estan beneficiant a ningú de manera incorrecta o fent o malgastant diners públics. Jo sóc la primera que defenso que s'ha de ser supercurós. Però a vegades, per això, si és una cosa institucional, de que és el dia de la dona i estàs en una taula i no sé què, és tan complicat. No, i jo alguna vegada ho he fet de dir, hi ha l'opció de donar-ho a alguna ONG? Sí, doni-la. A quina és?
1: No m'atabali, eh?
3: Perquè jo...
1: Estàs externalitzant el problema, que sigui la ONG qui hagi de buscar tots aquests papers que
3: potser,
1: et demanen a tu.
3: Jo reconec que potser és una cosa d'incompetència pròpia. Si estàs tot el dia tractant amb l'administració, doncs igual és més fàcil.
2: És com fas concurs públic, per exemple.
3: Clar, però si no t'hi dediques professionalment, doncs és complicadíssim.
2: Sí, si vas renuncies a aquells 100 euros o escaig, sí. Mira, tot... No sé, feu el que vulgueu, però és que porta tant de mal de cap.
3: I en el cas que explicava, clar, però almenys el banc t'ha de poder, o sigui, pot agafar les dades, en aquest cas del client, i dir, ja li traslladarem, com a mínim això, no?
0: Això és el que jo vaig demanar, que jo no deia que em donessin el seu número,
3: però evidentment,
0: vaig dir, escolta, truca al teu client, dona el meu número, o digue-li, escolta, que la... No? I m'han dit que no, i dius, però estàs perjudicant un client teu, no? És una cosa molt absurda.
1: Marcos?
4: No sé, no soc persona massa... adient per parlar de protocols, perquè me'l salto sempre.
1: Molt bé, perfecte.
4: Soc abroncat repetides vegades per això. I la veritat és que visc bastant com un salvatge, en molts sentits. O sigui, és que no...
3: Això ja no podem superar.
1: No,
4: que són necessaris, no és que estigui en contra, però jo normalment no els respecto.
1: Oh, molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, ara, després si et passa això que li passa a la Carlota, que xoques amb el protocol d'un altre, que llavors no hi ha manera, però bé, escolta'm.
2: O et cau alguna multa per no respectar el protocol, també?
1: Però no la deu pagar, perquè si viu com un salvatge...
2: Exacte, per tant, no penso que mossega la cua.
1: Saps què? Doncs ara no la penso pagar. Oita, Marcos.
3: No. Per cert, un dia vaig escoltar que el món es dividia entre els que, si tenen l'opció de trobar-se una cartera per casualitat, la tornen, i els que no. i deien, salvarà la humanitat els que encara la tornen.
1: Veus?
3: I quan ha dit la Carlota he pensat, mira, la Carlota està en el bàndol dels que salvarà la humanitat.
2: O aquells que la tornen buida, també.
1: Aquests,
3: bueno, clar, aquests estan en el bàndol dolent.
2: Sí, evidentment que és el bàndol dolent, per seguir la torre,
1: perquè
2: però
1: hi havia un DNI i una targeta. Si hi haguessin algunes altres coses...
0: Hi havia 10 euros. Però clar, home, per 10 euros tampoc.
1: No treu de pobre.
2: Si fossin 1.000 ja veuríem.
1: No, llavors, és a saber.
0: De fet, no la vaig portar a la policia. O sigui, vaig recular

0: Me'n vaig anar fins a l'adreça que constava el DNI i li vaig deixar la bústia.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta'm, ciutadana exemplar. Carlota, gràcies, bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: 13 minuts passen de les 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida entrem en els 3 grans temes del dia.
2: Catalunya migdia.
3: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
4: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
5: Ostres.
4: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
6: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
7: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
8: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
7: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
9: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
10: Quina raó mou el teu món?
11: Lo futur del Pere.
12: Algun dia tenir el meu propi piset.
13: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
14: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Bona nit! Malparit!
16: 40 anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
17: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
18: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
19: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
16: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Catalunya migdia.
20: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
21: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
22: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
23: Com volguem dir si volia aprendre algo.
22: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
24: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
25: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Tot costa.
26: La temporada del 10.
27: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
28: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
29: 10 temporades ja.
30: Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
25: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
30: Per molts anys i que en feu molts més.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
1: Passa un minut d'un quart de quatre. Som a Catalunya Mitjà amb la Neus Tomàs, el Marcos Lamelas i el Marc Bataller. Anem amb la notícia que ens ha sorprès a tots aquest matí, la detenció de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, investigat per la mort del seu pare, Isaac Andic, el mes de desembre del 2024 en un camí de la muntanya de Montserrat. Dic que ens ha sorprès perquè la investigació fa un any i mig que està en curs i tot i que en diverses ocasions les sospites sobre el Jonathan Andic s'havien fet públiques, els Mossos fins avui no havien practicat aquesta detenció. El cas està sota secret de sumari, els Mossos asseguren que es tracta d'una investigació complexa. Jonathan Andic ha comparegut davant del jutge de Martorell, on probablement ha tornat a dir que la mort del seu pare va ser un accident, com ha repetit en anteriors declaracions. Ara bé, la fiscalia demana una presó eludible amb fiança d'un milió d'euros. Miquel Jarque, bona tarda.
31: Molt bona tarda, Òscar.
1: T'ha sorprès tant com a nosaltres quan s'ha sabut que hi havia detenció de Jonathan Andic?
31: Doncs sí.
0: Sí, sí, perquè semblava que... O sigui, l'última cosa que teníem era que els telèfons mòbils estaven aquí intervinguts i que se'ls estaven mirant i bé, i que aquelles contradiccions que semblava que

0: havien expressat, doncs, sempre ens han dit des de Mossos d'Esquadra, bueno, entrarien dins de la normalitat en un fet tan traumàtic com és la caiguda d'un pare, que en aquell moment doncs, estàs atabalat, en una primera declaració dius una cosa, i també serien sempre com detalls de petits, no? Mm. I, sí, sí, jo crec que ha sorprès a tothom.
1: Sí, sí, déu-n'hi-do. Què en sabem de la investigació? Què és el que es pot explicar? Perquè recordem que està en secret de sumari i, per tant, se sap alguna cosa, però molt poc.
0: Hem anat a preguntar a les nostres fonts aquest matí i ens expliquen que s'ha treballat en un grup relativament petit d'investigadors que han actuat amb molta cautela. Els Mossos d'Esquadra ens expliquen que són molt conscients que poden fer molt de mal, no?, en una investigació en la qual doncs, hi ha un fill que se li posa en entredit, que ha perdut el seu pare i que hi ha una acusació tan greu com aquesta i que el dany pot ser irreparable. Ells són conscients d'això. Recordem que tot comença quan el fundador de Mango mor en caure per aquest barranc d'uns 150 metres a una excursió a Montserrat. Tot això passa a prop de les coves de Sant Nitre. El punt és força ample i quan parlem aquells dies, recordo, amb els gestors, per exemple, del parc de Montserrat, doncs ens diuen que aquell punt és molt ample i que cada any passen centenars d'escolars per allà, per tant no és un lloc perillós
1: estret. No?
0: Aquí l'únic testimoni és Jonathan Andic, el fill gran de la víctima, per tant és lògic que els Mossos d'Esquadra li demanin prendre declaració com a testimoni, no? Almenys al migdia arriben els serveis d'emergència, ja el troben mort, el jutjat de Martorell obre una investigació. Primera hipòtesi, mort accidental, i al gener del 2025 això queda absolutament aturat, arxivada provisionalment perquè el jutge d'instrucció no hi veu delicte, i a partir d'aquí doncs, els Mossos d'Esquadra doncs, sembla que continuen investigant perquè hi ha coses que no els hi quadren. Mm.
1: Quan avui es fa el pas de detenir Jonathan Andic i portar-lo davant del jutge per tal de prendre-li declaració, i ara sabem que està en presó i hi ha aquesta petició de fiscalia, vol dir que han trobat alguna prova nova? Vol dir que tenen alguna informació nova que no tenien fa una setmana, fa un mes o fa tres mesos, o tampoc no ho sabem?
0: Aquí ara nosaltres fem una mica de policia sobre policies. Els policies tenen indicis i nosaltres tenim indicis veient l'actuació policial que els policies tenen indicis. No sé si m'explico bé, perquè llavors anem a preguntar i ens diuen els policies, sí, tenim indicis, no sembla que... I que ens expressen molts dubtes. Aparentment sembla que no hi ha res absolutament definitiu, no hi ha una càmera que gravi un moment compromès en el qual es veja una persona empentant l'altra, això no existeix, però sí que hi ha coses que no acaben. És un cas que fins ara s'havia pres com a mort accidental, per tant, si hi ha una detenció, és que aquí s'ha trobat alguna cosa. Els Mossos, com a policia judicial, aquí han estat interrogant a Jonathan Andic. El cas es reobre després d'incorporar ampliacions d'atestats policials. A l'octubre del 25, els Mossos investiguen el cas ja fixant-se en les contradiccions d'aquestes declaracions del fill d'Andic, i el novembre del 25, no fa pas tant, els Mossos d'Esquadra requereixen el telèfon mòbil de Jonathan Andic. I què és el que hauran trobat en aquest mòbil? Doncs hauran trobat trucades, hauran trobat geolocalitzacions, i tot això ho hauran d'haver anat quadrant amb les declaracions del propi fill i també d'altres persones, i intentar reconstruir el que van ser les últimes hores, els dies previs d'aquest fins ara accident. Mm.
1: La versió del fill d'Isaac Andic ha anat canviant durant tota la investigació o sempre ha estat la mateixa?
0: Pel que ens arriba, perquè clar, tot això, aquestes actuacions estan, i totes aquestes diligències estan sota secret d'actuacions. Aquí un cop la fiscalia presenti les seves acusacions, aquí veurem què és el que... És probable que aquí veiem part de la declaració i en què se sustenta, no? El que sí que tenim és que, en línies generals, el fill sempre ha mantingut una versió molt semblant, amb algunes coses diferents, que serien aquests detalls que fan pensar en que l'amor no ha estat del tot accidental, i després els portaveus de la família, que avui mateix doncs, defensaven la innocència del del fill, que diuen que no es troben proves, que no hi ha prova de càrrec, que no es trobarà res perquè, tot i que s'ha especulat, i aquí hi ha una altra derivada, no?, d'aquest cas, que també l'ha fet molt sucós mediàticament, que és tot aquest

0: possibles desavinences i també altres tipus de relació econòmiques. Aquí estem parlant d'una empresa que factura moltíssims diners, doncs bé, aquí hi ha tot un trencaclosques, no?, que paral·lel als fets que la policia està investigant i que també estan influint i influiran en el desenvolupament d'aquest cas, però bàsicament, contestant a la teva pregunta, ha mantingut sempre la mateixa versió i la família sempre ha donat ha donat un suport tancat al fill d'Isaac Andic.
1: Doncs bé, de moment l'últim que sabem és que Fiscalia demana aquesta presó eludible amb fiança d'un milió d'euros, que la jutge estaria redactant ara mateix seva decisió.
0: Aquí haurem de veure si hi ha retirada de passaport, hi ha alguna mesura cautelar que se li imposi, com per exemple presentar-se, perquè entenem que un milió d'euros... Segons per qui.
1: Per nosaltres seria un problema, per la família Andic segurament no és tan difícil. No sé com ho veieu, tenint en compte sempre el punt de prudència, de no saber exactament què és el que saben els Mossos, no sabem exactament què és el que ha declarat Jonathan Andic, les vegades que li han pres declaració. Els Mossos diuen que no ha canviat, efectivament, la seva versió. Sí que és veritat que sembla que en les seves declaracions han trobat alguna incongruència. Sempre ens havien dit que... comprensibles, sí. Tenint en compte que ha passat per aquest moment traumàtic sempre de la mort del teu pare. No sé com ho veieu tot plegat.
2: Tu deies, la cura és evident i no és per anar al tòpic, però és que és així, la presumpció d'innocència en aquest cas i tots, no? Tu deies que t'havia sorprès molt avui. A mi, saps quan em va sorprendre més? Més que avui, quan van dir que reobrien el cas. Mm-hmm. Perquè...
1: Va semblar que el tancaven com un accident.
2: Exacte.
1: I per tant ja està, i en el moment en què el reobren...
2: Clar,
1: ja...
2: jo vaig pensar, per reobrir aquest cas sent la víctima qui era, no? Sent un cas tan mediàtic, han d'estar molt segurs que hi ha alguna cosa a mirar, que això no vol dir que hi hagi res més, no? Mm. I per tant jo m'imagino que hauran treballat, deies tu, no?, un equip molt reduït, perquè no pot ser d'una altra manera en un cas com aquest.
0: Hi ha hagut molt poques filtracions,
2: exacte, no?
0: Ha sigut
2: però
0: molt difícil.
2: Perquè, a més, la pressió que devien tenir aquests investigadors no devia ser poca, no? Veurem, jo no, evidentment, sense saber com ha anat la declaració, ni tampoc saber què diu l'autojudicial després, ni amb què es basen els Mossos per fer aquestes pesquises i arribar a aquesta conclusió, és molt difícil, en el meu cas no em veig amb cor de tenir una opinió, més enllà d'entendre que hi hagi el ressò mediàtic que té, perquè és una notícia, no en som molt conscients, però és una notícia d'abast mundial.
0: Sí, mundial. Totes les botigues de Mango, quan es va fer un any de la mort del seu fundador, van penjar un cartell a l'aparador amb memòria.
2: Perquè són molts diners els que es mouen.
1: És que, de fet, la història té tots els ingredients.
2: Ho té tot.
1: És a dir, una persona molt rica que mor en estranyes circumstàncies, perquè al final, si és un accident, també és estranyes circumstàncies, perquè a més el lloc no és un lloc perillós, no és un lloc en el que hi hagi hi ha hagut antecedents en moltes persones, no, és un lloc que els mateixos responsables del parc deien no sembla un lloc molt complicat, que a més va acompanyat només del seu fill, que no duia els escortes, que si hi havia hagut desavinences entre pare i fill a l'hora de gestionar l'empresa familiar, vull dir que té tots els ingredients com perquè hi hagi totes les sospites. Després, òbviament, cal veure què és el que han trobat els Mossos, si és que han trobat alguna cosa, què és el que ha declarat avui davant del jutge Jonathan Andic, i si hi ha alguna cosa més, o si finalment no acaba havent-hi res i per tant acaba sent efectivament un accident. Però en tot cas, els ingredients, per l'especulació, pel morbo i per parlar-ne, hi són tots, no en falta ni un.
3: Si és el que abans comentaves, indicis.
0: Sí, sí.
3: Se suposa i es pressuposa que si hi ha hagut aquest pas tan important pels Mossos, en un cas tan mediàtic, ha d'haver-hi algun indici, no dic una prova fent, o no ho sé, ho desconec, per poder detenir una persona, perquè indicis n'hi ha d'haver-hi, i més quan fa un any i mig. Recordo que al començament de tot s'especulava que l'autòpsia podia determinar, en funció de com havia caigut el cos, de si era una empenta o era una caiguda accidental, tot i que, per exemple, va passar amb el cas de l'Helena Jubany, que es va determinar que havia caigut d'una finestra, però que és molt es va veure que no era accidental, però que és molt diferent, perquè una cosa és que pots caure en un precipici de 150 metres i anar rodant, i és molt més complicat que no pas una caiguda lliure, enteneu-me, d'una finestra, d'un balcó. I avui llegia una dada curiosa, no?, que comentàveu aquesta notícia abans mundial, que deien que aquesta situació, diguem-ne que Mango fins i tot s'ha acabat aïllant i les seves ventes han crescut un 13%. No té res a veure, per tant, no l'ha acabat afectant aquest problema, que veurem com acaba i, sobretot, què diu la jutgessa si accepta aquest milió de fiança que demana el fiscal, o si dicta auto de presó o auto de llibertat.
1: Mm-hmm. Bueno, aquesta tarda, probablement sortirem de dubtes, perquè tindrem...
2: Sí, a mitja tarda, deien.
4: A mi el que més m'ha sorprès és el milió de fiances de la fiscalia.
0: Poc, per què? No?
4: No, per la quantia, no per la quantia. És a dir, amb Jonathan...
0: O fins i tot demanar-la, no?
4: Què li demanes a Jonathan Andic? Sí, clar...
3: No, però potser ja ha retirat de pressupost per risc de fugida, també.
4: És que no és un tema de la quantia, sinó de que donaria a pensar que la fiscalia, que no ha estat molt entusiasta en aquest procés, el que han estat entusiastes en aquest procés han estat els Mossos, el motor d'aquesta investigació han estat els Mossos, la jutgessa ha estat molt prudent fins ara. Llavors, què hi ha a l'atestat que hauran presentat, portat avui els Mossos a la jutgessa perquè la fiscalia demani 1 milió d'euros? És a dir, aquesta és una decisió que a mi és el que més m'ha sorprès.
2: Però no t'entenc.
4: Perquè, ja estava previst que Jonathan Andic hauria de declarar una altra vegada. És a dir, no, de fet, Jonathan Andic amb un domicili conegut i sense antecedents, i, és a dir, la detenció d'avui podíem fins i tot pensar que no estava prou justificada perquè no ha fet res, diguem-ne, perquè l'hagin de detenir per portar-lo a Martorell.
3: Però també és diferent declarar com a detingut que com a testimoni. Això en Miquel ens ho explicarà bé i ho sap.
1: Sí, Maria, però és que no, però el testimoni no pot mentir.
3: Correcte, i el detingut,
4: Ell ja està encausat i ja sospitós. El que passa és que és veritat que detingut és un nivell més alt...
1: Home, i la imatge de veure'l entrar i sortir emmanillat, és una imatge molt contundent, bueno, però... que jo estic d'acord que vull pensar que els Mossos d'Esquadra tenen alguna cosa per fer aquest pas, perquè fins ara és veritat que tothom havia estat molt prudent, bueno, ningú no havia volgut especular, ningú anava com amb peus de plom, i en canvi, de sobte, ara hi ha un canvi, i és que el detenen, l'obliguen a anar a declarar, emmanillat a l'entrada i emmanillat a la sortida.
4: En vocabulari policial hi ha una definició per això que es diu detenció tàctica, que no vol dir que sigui il·legal, vol dir que és que fem aquesta detenció perquè això portarà la investigació cap a algun lloc. El lloc que es portaria a la investigació seria cap a la confessió. Estaríem buscant la confessió que ja ho han intentat en la segona declaració, que la que va durar 5 hores, ja buscaven la confessió. Ells buscaven la confessió, perquè en aquell moment proves no en tenien. Ara no sabem si tenen proves o no. Només sabem que la fiscalia ha demanat aquest milió d'euros i això donaria a pensar que hi ha alguna cosa que no sabem. Jo no sé si podria anomenar-lo prova, és que clar,
1: si no
4: hem vist l'atestat no ho sabem, però a mi em va sorprès sobretot la fiscalia, perquè aquesta tercera declaració estava prevista, no estava prevista així, però és a dir, d'aquesta manera, però a mi m'ha sorprès molt això. El tema de la quantia, és que sent el Sandy que es podia demanar 1 euro, és a dir, tindria el mateix. És a dir, no és prou rellevant. O sigui...
1: Bé, doncs veurem. Estem a l'expectativa de saber quina és la decisió de la jutgessa, perquè de moment tenia aquesta petició de la fiscalia, aquesta presó eludible per aquesta fiança d'1 milió d'euros, i a partir d'aquí veurem si en l'atestat o en la resolució de la jutgessa si hi ha alguna pista més de què és el que han aportat els Mossos d'Esquadra per haver fet aquest canvi força important en la investigació. I a partir d'aquí veurem com evoluciona tot plegat. Espereu aquesta tarda alguna decisió. I després, a partir d'aquí, depèn de la decisió, veurem com evoluciona tot plegat. Miquel, gràcies.
0: Bones tardes.
1: Passa un minut de 2 quarts, una pausa i de seguida més coses.
5: Catalunya migdia.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
9: No m'agrada aquesta sintonia.
8: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
10: M'ho faries tu, Elisenda?
9: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
8: Marc Marvà, bona tarda.
11: Bona tarda, Francesc Garriga.
8: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
11: Pam, pam, pam, pam.
9: Molt bé.
8: Com ho faries, Òscar?
10: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
8: Pam, pam, pam.
10: Veus?
5: De dilluns a divendres de 4 a 7.
10: La millor hora del dia.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc

0: Garriga.
1: Pam, pam, pam, pam.
2: Catalunya migdia.
3: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
4: Al munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al munt.cat.
5: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Ola. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
6: Molt bé.
5: Arribarem a tot?
6: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
7: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
9: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
10: Tota comunitat necessita un cor.
11: Un cor? Per què?
10: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
11: I reforçar la identitat?
10: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
11: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
12: Passant 5 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, amb la Neus Tomàs, el Marcos Lameras i el Marc Bataller. Hem parlat sobre aquesta detenció del fill d'Isaac Andic, pendent de la decisió de la jutgessa de Martorell, on li han pres declaració aquest matí. L'altra notícia també important del dia, n'hi havia tres, l'Audiència Nacional investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències i altres delictes. L'han citat a declarar el dia 2 de juny davant del jutge que instrueix el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021. Avui, agents de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals han escorcollat d'oficina de l'expresident Zapatero buscant proves que puguin sostenir aquestes acusacions. Zapatero ja ha dit que es defensarà de les acusacions.
13: Deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
12: El rescat de l'aerolínia Plus Ultra remunta a l'any 2021, quan el govern espanyol va donar 53 milions d'euros de diners públics sota el paraigua de les ajudes per a empreses estratègiques afectades per la pandèmia. En aquell moment, l'operació va ser molt polèmica perquè es dubtava que Plus Ultra fos efectivament una empresa estratègica per poder-se acollir a les condicions del rescat. Ara, el jutge, José Luis Calama, ha decidit investigar Zapatero pel presumpte ús irregular d'aquests 53 milions d'euros per part de la companyia aèria, a qui Anticorrupció ja va acusar l'any 2024 perquè hauria usat, presumptament, els diners públics per blanquejar capital provinent de la corrupció veneçolana. El vincle amb Zapatero, pel que se sap fins ara, és la seva relació amb un dels directius de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, de qui n'és amic íntim, però sempre ha negat haver fet cap gestió en el cas Plus Ultra, i aquest matí ho ha tornat a reiterar.
13: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
12: És un cas enrevessat, que si no estàs molt a l'actualitat pot relliscar-te una mica. Madrid, Paula Brujans, bona tarda.
14: Bona tarda, com esteu?
12: Bé, tu també entretinguda, no?
14: Amunt i avall, Òscar, com sempre. Pensàvem que tindríem una setmana tranquil·la. Ja no,
12: no
14: m'atreveixo a pronunciar aquesta paraula.
12: Paula, no hi ha setmanes tranquil·les, hauries de
14: prendre. Però, no, exacte. Es constata que realment no hi ha setmanes tranquil·les. No. Realment. Tornem d'Andalusia i ens trobem aquí amb la causa Zapatero, que ja fa molts mesos que n'anem parlant i que finalment avui doncs esclata d'aquesta manera.
12: Fa uns 2 anys que s'està instruint aquest cas Plus Ultra, però la investigació a Zapatero ha començat fa poc, fa... Ara, què ha passat?
14: Sí, el cas ve de molt lluny perquè

0: Arrenca amb una denúncia de manos limpies per al rescat de Plus Ultra que tu ara explicaves fa 2 anys. La jutgessa primer ho arxiva, això està en un jutjat ras de Madrid, després es reobre el cas a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que creu que aquests diners del rescat de Plus Ultra s'haurien fet servir per blanquejar diners de la suposada corrupció veneçolana, i fins aquí és on érem fins a final d'any, el desembre del 2025. Sabem que hi ha una investigació oberta, instada en part també per la Fiscalia Anticorrupció per aquest rescat. La causa estava secreta i s'ha anat investigant, l'UDEF ha anat fent indagacions, estava tot sota secret. Avui s'aixeca el secret de sumari. En paral·lel, l'UDEF registra diverses empreses, però també el despatx de l'expresident Zapatero, que, perquè us en feu una idea, és just davant de la seu dels socialistes al carrer Ferraz, aquí a Madrid. Hi ha anat, a més, una unitat especialitzada de l'UDEF molt concreta, amb eines específiques per si feia falta obrir caixa fortes o per si feia falta veure si hi havia falses parets, i s'ha fet aquest registre. Per tant, el que sabem a aquesta hora és tot el que t'has explicat, un cop s'ha aixecat el secret de sumari, per on van els trets d'aquesta causa i com vinculen a l'expresident amb aquest possible rescat d'Air Europa, per dues coses. Un, per si va influir perquè l'empresa ho aconseguís, influint doncs sobre el govern espanyol, i dos, per si es van portar comissions d'aquest rescat. Ve de molt lluny, jo deia al principi, i perquè tinguem algunes dades de context, l'imputació arriba avui, 2 dies després de les eleccions andaluses. Dos, el Partit Popular fa temps que pronosticava que Zapatero acabaria així. De fet, no sé si ho recordareu, però Alberto Núñez Feijóo fa una miqueta més d'una setmana, quan va començar la campanya a Andalusia, ja va dir que Zapatero tindria problemes als tribunals un cop s'hagués votat a Andalusia. I tres, Zapatero el citen a declarar a l'Audiència Nacional el 2 de juny per poder-se doncs defensar i per poder explicar què hi té a veure amb aquest cas pel qual se l'investiga. 2 de juny, que per cert coincidirà amb declaracions dels acusats pel cas Kitchen del PP, perquè just abans o després d'aquell dia, pel calendari que tenim, hauria de declarar l'exministre Fernández Díaz. Per tant, tornem a tenir PSOE i PP un altre cop en els focus dels tribunals.
1: I es torna a demostrar que no hi ha setmana tranquil·la, que ella tampoc no ho serà, Paula, ja t'ho avanço en exclusiva. No. Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb aquell rescat de Plus Ultra. Sí que reconeix que és amic de Martínez Martínez, reconeix que ha treballat per una empresa de Martínez Martínez, que no té res a veure amb Plus Ultra, i sempre, diu ell, amb factures declarades i, per tant, segons ell, sense res a amagar.
0: Sí, sí, reconeix obertament que són amics, se'ls ha vist en moltes fotos junts, de fet van a córrer cada dia junts. Zapatero va anar al Senat a petició del PP ja donar explicacions per a aquest cas, que fins a aquell moment eren informacions periodístiques i algunes denúncies. Ara ja tenim aquesta acusació ferma del jutge Calama. En aquell moment va reconèixer que havia treballat per aquesta empresa del seu amic, una empresa d'assessoria, que havia fet informes sobre la situació a Venezuela coincidint amb el context del rescat i de la pandèmia, però ell va dir que per aquestes feines havia presentat factura, que res tenia a veure amb el rescat de Plus Ultra i que era una feina totalment legal. En cap cas no se'n van portar comissions. Ho va dir aquell dia al Senat, ho ha tornat a dir avui en aquests talls que has posat abans, en aquest vídeo que ha fet públic fa poca estona l'expresident per defensar-se, però clar, el jutge té una versió molt diferent. Diu que aquestes factures que va fer Zapatero eren per tapar un suposat blanqueig de diners del seu amic i que ells haurien butxacat diners d'aquestes comissions. No només ell, sinó també les seves filles, perquè les seves filles van fer uns informes, van maquetar, perdó, uns informes que ell havia fet per al seu amic, i per tant el jutge vincula les filles i també Zapatero en haver-se embutxacat comissions del rescat de Plus Ultra. Arriba a dir, si no m'equivoco, perquè vaig llegint per sobre el resum del jutge, que s'hauria embutxacat Zapatero un total de 2 milions d'euros.
1: Marc, Marcos, Neus, és evident que d'una banda és important que per primera vegada un expresident del govern espanyol hagi de declarar com a investigat, com a imputat. De l'altra, a ningú se li escapa que ara mateix José Luis Rodríguez Zapatero és probablement el major suport que té Pedro Sánchez dins del PSOE. Per tant, és una atac important, diguem-ne, al sanchismo, allò que en diuen a Madrid del sanchismo. No sé com ho llegiu i com ho interpreteu tot plegat.
2: Bueno, es una noticia que ha durado el Confidencial, y el problema principal es que un expresidente, cuando se retira, ha de mantener unos ingresos muy claros. Y eso no quiere decir que no pugui dedicarse a l'activitat

0: privada. És a dir, però si tu vas de conseller a la companyia, doncs cobres com a conseller, com la resta de consellers, tothom sap el que cobres, tothom sap el que estàs fent allà. És a dir, a mi m'agrada que un expresident o que un exalcàrrec pugui treballar al sector privat. Ara bé, aquesta figura de l'expresident lobista resulta molt més problemàtica. Molt més problemàtica. És a dir, perquè aquesta dimensió obliga a determinades coses. Clar, és a dir, hi ha factures, i ho expliquem en confidencial, que que s'ha facturat els calés, s'han cobrat els calés i no està justificat hi ha com 660.000 euros que no estan justificats amb cap cosa física. Llavors ja comencem a parlar d'informes verbals. Estem ja pràcticament a un pas de la dimensió negreira. Llavors, malament.
1: Què té a veure Negreira aquí?
0: Bueno, però...
1: Perdó, m'ha sortit el culer.
2: El culer, bueno,
1: però,
2: el tribunero.
0: Sí. Però perquè la gent... És a dir, tu estàs cobrant, però el que estàs fent no està massa clar. Llavors, Zapatero sempre s'ha sentit molt còmode en aquesta mena d'activitats, que fins i tot el partit sempre ha estat justificant, més justificat en el cas de Venezuela, de que estava fent de mediador entre l'oposició i el govern per evitar un mal major. En altres països no tan justificable, el cas de Xina, Huawei, que com justifiques el que estàs fent per Xina? Aquesta democràcia sense cap problema.
2: Clar. Està fent ironia, Marcos Lamela, ho dic per la gent que no li veu la cara.
3: Però si estan acostumats a escoltar-lo, ja saben per on va.
2: Posa una mica de context, perquè la gent no veu les cares i no veu la cara del Marcos Lamela, com l'he dit, home.
0: Ara, amb José Luis Rodríguez Zapatero, igual que amb Jonathan Andic, la presumpció d'innocència és el més important. Per ara hi ha una investigació en marxa, ell haurà de defensar-se i podrà defensar-se, però no s'hauria d'haver arribat mai aquí.
1: Sí, el fil del que ell deia, presumpció d'innocència per un, presumpció d'innocència per l'altre, però evidentment no, que és dins aquest camp de mines en el qual s'està movent Pedro Sánchez, és una mina més al seu voltant, eh? La dona, el germà, Zapatero...
2: Els seus homes de confiança.
1: Correcte, els seus homes de confiança, Santos Redán, Ábalos... Sí, sí. I al final, no, és Sánchez, el que del PP, l'intenta posar a dalt de tot. Ell, recordem-ho, però no està investigat ni imputat en cap causa. Però us poso un exemple. Fa poc, a la meva classe de periodisme polític a la Universitat Autònoma, un test d'actualitat, i una de les preguntes era: Pedro Sánchez està imputat, vertader o fals? Tothom va contestar que sí. Anda. 40 alumnes van contestar que sí. Alumnes que en teoria segueixen...
2: Alumnes de periodisme,
1: segueix... Periodisme polític. En teoria que segueixen l'actualitat. Bueno, què vol dir? Que ha calat de tal manera...
0: Vol dir que han de repetir.
2: És culpa de la Paula, que no ho explica prou bé i la gent entén el que
3: diu. Penseu que no els hi explica bé.
1: Bromes al marge, ironia. Eh? No me'ls facis repetir, no repeteixen.
0: Perquè no els vols tornar a veure.
3: Ha mereixen repetir per això,
1: que Pedro Sánchez...
2: No. La Paula diu que mereixen repetir per això.
1: Home, ja, però pobrets. No, o... Paula, no t'escolten prou.
3: No, però és un bon símptoma del soroll que hi ha.
1: No, però és el soroll que hi ha tant i tant al voltant de Pedro Sánchez que al final diuen és culpable o està investigat o imputat, digue-li el nom que vulguis, i és tot aquest clima que ha arribat a crear o que s'està creant a Madrid contra el sanchisme. No dic si és justificat o no, no hi entro. No entro si és innocent o no. Però que Sánchez ha estat de tot d'aquesta presumpta trama de corrupció que hi ha a la Moncloa.
3: Amb això que deia el Marcos, és veritat que els companys de tribunals ens ho explicaven aquest matí, hi ha un moment que es parla de l'ejercicio ilícito de influencias, ¿no? Del uso de contactos personales, acceso a altos cargos de administración, lo que deies tu, ¿no? De lobista. El que passa és que demostrar el tràfic d'influències davant d'un jutge sempre és molt difícil d'acreditar, perquè o tens gravacions, o has de tenir, abans que parlàvem de les proves en el cas Andic, el tràfic d'influències és dels més difícils de demostrar en corrupció, que com a tal no existeix el codi penal, la corrupció, sinó... I per tant hem de veure també exactament què tenen. Ara, jo estic d'acord amb el que deies, Marcos, de aquests

0: Aquestes feines que estan en la frontera de lo públic i privat són sempre molt delicades, perquè, a més, evidentment, quan es contracta a expolítics, se'ls contracta sobretot per la seva agenda, no?
1: Això ho fan,
0: això, en fi, hi ha agències que s'hi dediquen professionalment, no? Llavors, que la seva tasca sigui totalment transparent i defensable, doncs és el que s'ha de veure en aquest cas, no? I des del punt de vista polític, és un cop molt dur pel PSOE, perquè si et fixes, per exemple, a l'última campanya a Andalusia, però també les anteriors que hi ha hagut autonòmiques, el sense ser dirigent formal del partit, el que més aclamen i el que més aplaudeixen en els actes del PSOE és a Pedro Sánchez, a Zapatero. Mm. És algú que, a més, li tenen també ganes determinats sectors, perquè és cert que ell es va posicionar, per exemple, en la negociació amb Junts, doncs molt clarament, i de fet, quan cau Santos Cerdán, assumeix ell una part del protagonisme. I, de fet, per exemple, des dels àmbits de Podemos, és dels pocs dirigents del PSOE que el defensen, no? Llavors, jo crec que políticament, evidentment, més enllà del to, no sé, Tellado crec que parlava del capo i no sé què, més enllà de les expressions aquestes que ens tenen acostumats, és lògic que el PP avui ho utilitzi. El PSOE faria el mateix si fos al revés, no? Però jo crec que és un cop dur, i sobretot perquè això, clar, ara és el començament de tot. És a dir, no sabem si això acabarà a judici. I si hi ha judici no sabem en què acabarà. Per tant, ara, si ja en sentíem parlar de Zapatero, ara serà un continu.
2: Sí, és un cop dur directament a Pedro Sánchez, perquè realment a la Moncloa, pel que ens deien avui, també el que diu el Partit Socialista, és que estan en xoc, perquè ja sabien que feia molts mesos que s'estava coent, no?, que el Partit Popular també anava posant Zapatero al focus i que hi havia totes aquestes, no?, investigacions prèvies que anaven fent, que no acabaven arribant a cap lloc, però que finalment ara avui tenim això, i que Pedro Sánchez està realment tocat, perquè reconeixen que el moment és molt dur. I aquí hem vist una mica l'estratègia de que el PSOE ha sortit directament a dir que això és un pas més del que en pode fer que haga, no?, que deia José María Aznar, i ells ho vinculen directament a l'Ofer, a una persecució política o judicial orquestrada pel Partit Popular, diu el PSOE. La Moncloa, òbviament, no va tan enllà amb aquestes paraules, però sí que... el que diuen és que s'està posant en dubte el bon nom de l'expresident Zapatero, i que tot això doncs acabarà en res, i que no és casualitat, segons la Moncloa, que això arribi ara, després de les andaluses, però ja amb el focus a les eleccions que han de venir de l'any que ve, autonòmiques, municipals i generals.
0: Una cosa només. És veritat que el PSOE, quan diu que comença amb manos límpies, és cert. També és cert, i això t'ho hauran comentat, Paula, aquí hi ha la Fiscalia Anticorrupció.
2: Sí.
0: I, a més, els companys de tribunals et diuen que aquest jutge no és comparable a altres noms que puguem tenir al cap, com Peinado o altres. Per tant, ja veurem.
2: Si som on som a dia d'avui, és perquè la Fiscalia Anticorrupció ha volgut que arribéssim fins aquí, perquè sí que el primer origen de tot és manos límpies, però després és l'insistència de la Fiscalia Anticorrupció, que demana que això se segueixi investigant, i que està aquí dient que hi ha prova, o com a mínim indicis en aquest moment, contra Zapatero, com a mínim per imputar-lo, per cridar-lo a declarar, i a partir d'aquí doncs procedir.
3: Doncs veurem com evoluciona tot plegat, però ara mateix realment de moment està cridat, imputat, i per tant haurà d'anar a declarar davant del jutge i defensar la seva innocència. Veurem, és veritat que serà difícil pels uns provar si realment va intercedir o no, i si va tenir influència o no, i si va blanquejar diners, etc, etc, i també ell haurà de esmerçar-se molt a defensar que aquestes factures a les quals feia referència el Marcos doncs estan justificades, i que per tant efectivament feia aquestes feines per les quals cobrava d'una empresa del mateix propietari que l'aerolínia aquesta, que era molt petita com per endur-se aquests 53 milions d'euros d'ajudes per a les empreses estratègiques que es van decretar després de la pandèmia. Bé, veurem com evoluciona, per tant continuem els pròxims dies. Gràcies, Paula, bona tarda.
2: Una abraçada, adéu a tots.
3: 8 minuts i seran les 4. Ara anem amb el tercer tema, que són els pressupostos, però abans deixem anar a Girona, perquè tenim una notícia d'última hora i, a més, una notícia luctuosa. Maria Rovira, bona tarda. Em sembla que tenim a punt la comunicació amb Girona. Maria Rovira, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
3: Ara sí, ara sí.

0: La víctima, de 33 anys, al mig del carrer. L'agressor és un home que té 48 anys i tenia un ordre d'allunyament que, de fet, havia trencat ahir mateix. Ja se l'havia detingut una altra vegada per trencar-la. Tenia un historial llarg, sembla que, de violència de gènere.
1: Doncs aquesta és l'última hora. Treballem per tal d'ampliar-la, però, en tot cas, aquest assassinat masclista, presumptament masclista, perquè un home ha matat a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i, a més, trencant una ordre d'allunyament cap a la seva exparella. Per tant, òbviament, quan tinguem més informació, als serveis informatius de Catalunya Ràdio us donarem tota la informació, però tenim aquesta última hora. Gràcies, Maria, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Bé, això que no, aquest degoteig que no s'atura. Pràcticament cada dia tenim un cas de violència masclista, si no és en una banda en una altra, i aquest que ens afecta directament perquè és a la ciutat de Figueres. Que ens queden 6 minuts per arribar a les 4. Finalment tenim la foto, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, que han firmat aquest matí el pacte de pressupostos. A l'espera que els comuns confirmen l'acord que van firmar el mes de febrer, farà que el govern del PSC respiri una mica. L'acord amb Esquerra, Oriol Junqueras l'ha dividit en dues línies, els acords que depenen de la Generalitat i la desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com ara el tren orbital o el pla de Rodalies.
2: Tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines a favor del nostre país.
1: Amb aquests nous pressupostos, el govern haurà de fer front als diversos conflictes que té sobre la taula, per exemple, les vagues dels mestres i professors, les dels metges o el sector sanitari, la crisi de Rodalies. Conscient de tot això, el govern ha agraït a Esquerra l'esforç de trobar el consens necessari perquè això, ha dit la consellera d'Economia, Alicia Romero, els permet una mirada del país a llarg termini.
3: Amb aquest acord pressupostari que hem tancat amb Esquerra Republicana, com els que havíem tancat prèviament, apareix mirada llarga. Apareix no demà, sinó també què passarà d'aquí 5 anys i a 10. I anem a preparar Catalunya pel futur.
1: Demà reunió bilateral Estat-Generalitat. Si s'arriba a un acord amb els comuns, que estava tancat fa uns mesos, però ara els comuns diuen que encara no, doncs a finals de setmana, probablement divendres, començaria el tràmit parlamentari per l'objectiu de tenir pressupostos abans de l'estiu.
4: Bé està el que bé acaba, i aquest acord el podien haver tingut fa mig any, perquè el que han acordat ho podien haver acordat fa mig any. Seran els únics pressupostos de la legislatura, perquè l'any que ve ja estaran pensant en les municipals. I sobre els comuns, home, jo crec que no cometran per segona vegada el mateix error, no?
5: Recordem que aquest error era molt Hard Rock, quan van fer que no hi hagués pressupost amb Pere Aragonès, i després va haver la convocatòria d'eleccions.
4: Jo crec que això és una manera de fer-se valdre, que està bé, tots els partits ho fan, després de les fotos reiterades, perquè li va bé ahir i avui.
5: Però van ser els primers a pactar, i ara diu no vull quedar els últims, i per tant vull tornar a sortir una altra foto, que segurament faran demà o demà passat, i que entra dins de la escenificació.
6: És una pena que les coses vagin així. És un èxit que tinguem pressupostos, però que s'aprovin al juliol, és un fracàs de país molt important. El problema és que es comparem a Madrid, i com es comparem, i com a Madrid, com a Espanya, no tenen pressupostos, i aquí sí, són millors.
5: Una mica millor, sí.
6: No, la Neus té raó.
5: Sí,
6: aquests pressupostos s'haurien pogut tancar al novembre i haver-se aprovat en temps i forma.
5: Depèn, hi havia un altre context de negociació.
6: Quin context?
4: Hi havia una exigència per part d'Esquerra que el PSC va comprar d'una cosa que ni un podia demanar ni l'altre podia prometre perquè era inviable.
5: Però i recordem que el PSC també va tirar els pressupostos sense suport de ningú. Aquí el primer culpable que tira la pedra. I amb aquí la mà. En aquell moment és cert que hi havia aquesta promesa de l'IRPF que el PSC no va acabar complint, el PSOE tampoc, Esquerra es posava forta, i després el que fa el PSC és dir, doncs encara em poso jo més fort, els aprovo per consell executiu, i a partir d'aquí es trenquen les negociacions. Això és política també.
4: No, i està bé, i jo crec que...
1: També hi ha una exigència diferent d'Esquerra, ara, de la que hi havia fa 3 mesos. Fa 3 mesos era la sessió de l'IRPF, i aquí no es va avançar. I si ara es mantingués aquesta línia vermella, no s'hagués avançat i no hi hauria pressupostos, però Esquerra Republicana...
5: Correcte.
1: Perquè potser pensa que el país necessita pressupostos, per tant, canvia la línia vermella. I el que era l'IRPF era la línia vermella, ara la línia vermella passa a ser el tren orbital.
5: Sí, en aquesta situació, o sigui, Esquerra tenia dues opcions. És a dir, anar al racó de pensar i dir, em faig l'enfadat i no hi ha pressupostos, o intentar fer pressupostos, com deia l'Òscar, per fer avançar teòricament el país. Ha optat la segona opció per intentar-se presentar com un partit responsable. Veurem si políticament li acaba donant rèdits, però és cert que el país necessitava uns pressupostos que estaven no n'hi havia des del 2023.
4: No, i a més, amb això que dius, va passar una cosa inèdita que no havia passat mai, i és que el govern va retirar els pressupostos.
6: Marc, ho sento, però és tacticisme. És tacticisme.

0: tecisme d'Esquerra. I es demostrarà en breu, quan al setembre Esquerra es negui a negociar els pressupostos del 2027 perquè hi ha municipals.
1: No, és perquè que això... no caldrà negociar els pressupostos del 27.
0: Home, aquests... clar que sí.
1: No, home, no.
0: Clar, un país seriós té pressupostos cada any.
2: Però tots, clar, és que... fins i tot els mateixos negociadors ja et reconeixien que els únics pressupostos possibles són aquests.
1: Són aquests.
2: Perquè l'any que ve hi haurà municipals, perquè l'any que ve hi haurà espanyoles,
3: però jo,
2: i d'aquí dos hi ha catalanes.
3: Però jo entenc el que diu el Marcos. Que ells ho diguin i que ho donin per fet no vol dir que ho haguem de normalitzar.
0: Perquè no,
3: que hi hagi, no, que hi hagi eleccions no hauria de ser...
0: És una monstruositat administrativa, política i de gestió. I la responsabilitat dels partits polítics davant dels ciutadans és gestionar bé, no dedicar-se a fer un politiqueig de molt
1: Marcos,
0: curta volada que no porten jo.
1: De qui és responsabilitat aprovar els pressupostos?
0: La en primera, aquest cas d'Esquerra.
1: Govern o oposició?
3: No, la primera sempre és del govern. Però quan no hi ha majoria absoluta, que no n'hi ha, ja ho hem vist, no n'hi ha ni a Andalusia, l'oposició pot decidir si té responsabilitat o no, ja està.
2: Bé, doncs en tot cas aquesta setmana tindrem tots els actes previs per tal que en principi a finals de setmana comenci la tramitació parlamentària dels pressupostos. Cap a l'estiu s'espera des del govern tenir-los aprovats, veurem ara que queda aquesta peça dels comuns. Neus Tomàs, Marcos Lamelas, Marc Bataller, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
1: Bona tarda.
0: Perfecte, bona tarda.
2: 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4. El Departament d'Educació proposarà demà als sindicats incorporar al curs que ve 2.405 professionals per a l'escola inclusiva, accelerar els pagaments als docents recollits a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i la tutoria dels centres de màxima complexitat. La Fiscalia demana presó eludible amb 1 milió d'euros per a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, detingut aquest matí pels Mossos per la mort del seu pare al desembre del 2024 a Montserrat. Aquest migdia ha arribat als jutjats emmanillat i escortat per la policia. La seva declaració ha durat un parell d'hores i només ha respost a les preguntes del seu advocat. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar el jutjat en el termini de 2 setmanes. Detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i un llarg historial per violència de gènere, segons les primeres informacions de fonts de l'Ajuntament. El cas s'investiga com un cas de presumpte homicidi de violència masclista. La víctima és una dona de 33 anys. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han negociat amb Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos i la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. I els comuns avisen que volen més mesures en l'àmbit d'habitatge i aquesta tarda reuniran amb el govern. Junts acusa Esquerra d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país. Vladimir Putin arriba avui a Pequín per reunir-se demà amb el seu homòleg Xi Jinping. El viatge es produeix menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump. El president rus presumeix de bones relacions amb la Xina i vol fer avenços en un macroprojecte per abastir de gas al país. L'art difuminat borroso de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie impressionista Els Nanúfers de Monet protagonitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al CaixaForum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art, reuneix 77 obres de grans artistes moderns.
2: Esports.
3: El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins el fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. D'altra banda, el Barça femení segueix preparant la final de Champions de dissabte i aquesta tarda al Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevista Alexia Putellas. El Barça d'handbol fa oficial les sortides de Domen Macuc, Emil Nielsen i Antonio Bazán un cop acabin els seus contractes d'aquest 30 de juny. El club blaugrana encara ha de disputar

0: fases finals de la Copa del Rei i de la Champions. I Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga Femenina de Futbol. El tècnic barceloní, de 29 anys, va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent.
1: Tarda assolellada a les comarques de l'interior i amb núvols a les zones de muntanya del país. S'esperen ruixats al Pirineu i seran localment intensos a les comarques de Girona i Osona. L'ambient serà càlid. Les màximes han tocat els 30 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
2: 3CAT Info.
1: Ho hem sabut fa poca estona, el Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar el curs que ve 2.405 professionals per a l'escola inclusiva, accelerar els pagaments als docents recollits a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i el de tutoria als centres de màxima complexitat. És la proposta que el Departament ha fet arribar als sindicats 24 hores abans de la mesa sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte i el cicle de vagues. Pel que fa al reforç de docents, el Departament proposa al setembre que ve incorporar 1.300 docents per a l'escola inclusiva, 700 més per reforçar les plantilles i reduir ràtios i uns 350 més professionals d'administració i serveis per reduir la càrrega burocràtica. En total, 2.405 professionals més. La proposta també inclou concretar en 3 anys, i no en 4, les millores salarials de l'acord actual. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tornat a demanar als sindicats que evitin posicions maximalistes i confia que la nova proposta faci desencallar demà el conflicte. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament.
3: Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, amb base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
1: El sindicat majoritari USTEC està valorant encara la proposta. Tot plegat coincideix amb una nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors, avui concentrada a les comarques del Vallès i també al Maresme, on han tallat carreteres i han fet diverses protestes a Sabadell i a la Roca del Vallès, i allà hi ha la Marta Vallès.
4: La concentració més multitudinària s'ha fet al Vallès Occidental. A Sabadell, una marea groga de milers de representants del professorat han tallat la Gran Via aquest migdia i s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació. Eren docents de Sabadell, Terrassa i la resta de municipis de la comarca. Al matí havien tallat ja la C-17 a Montcada i Reixac. També han sumat forces al professorat dels centres públics del Maresme i el Vallès Oriental. No hi ha hagut els habituals talls a la C-32 o a la P-7 a les 7 del matí, però les protestes s'han descentralitzat. Se n'han fet al Maresme, principalment a Premià de Mar i Mataró, on s'ha tallat la carretera Nacional 2, i també concentracions a Calella, al nord de la comarca. A mig matí, els docents del Maresme han fet una marxa lenta de vehicles per la C-60 i s'han afegit a la convocatòria de Granollers. Una marxa a peu fins la Roca del Vallès per fer sentir, diuen, la veu de l'escola pública al poble del president Salvador Illa. Aurea Calçapeu, professora de l'escola Rocafonda de Mataró, diu què esperen de la proposta que els ha de fer el govern.
5: Que el PSC pari ja de marejar-nos. Tota la societat vol que l'educació millori i no pot ser que el PSC faci com si fóssim quatre gats, aquí no passa res, reclamem unes condicions laborals dignes, però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios...
4: Diuen que arribat a aquest punt no es faran enrere en les seves reivindicacions. A Sabadell, a primera hora de la tarda, els docents han ocupat l'Ajuntament.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Més qüestions. Aquest matí s'ha sabut la Fiscalia demana presó eludible amb una fiança d'1 milió d'euros per a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Els Mossos han detingut Jonathan Andic, que es troba en dependències judicials a Martorell, pendent de la decisió de la jutgessa. Ho està seguint des d'allà en David Àngela.
6: Jonathan Andic ha arribat emmanillat amb les mans a l'esquena, custodiat per un parell de Mossos d'Esquadra que li han facilitat un accés per un subterrani per evitar que es convertís en el blanc d'un primeríssim pla baixant una escalinata al seu accés als jutjats. La seva declaració ha durat gairebé 2 hores, durant les quals Andic només ha respost les preguntes del seu advocat, Cristóbal Martell. La jutgessa ha aixecat el secret de sumari per tal que la defensa tingui accés a tots els detalls de la investigació. Per la seva banda, la Fiscalia sol·licita 1 milió d'euros de fiança si Andic vol eludir la presó. Demana altres mesures, com la compareixença setmanal en seu judicial, la retirada del passaport i la prohibició de sortir de l'Estat. La jutgessa ara haurà de decidir sobre el seu futur. Ja fa estona que la titular del jutjat número 5 de Martorell està redactant la seva resolució mentre el detingut, per la seva presumpta implicació per la mort del seu pare, està engarjolat a l'espera d'aquesta decisió

0: als calabossos del jutjat de guàrdia. De fet, agents dels Mossos d'Esquadra l'han traslladat també manillat de les dependències judicials al calabós. Segons fonts judicials, la decisió ha de ser imminent.
1: I també ho hem sabut aquest migdia, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i assegura que mai ha fet gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'Audiència Nacional l'ha imputat per tràfic d'influències i blanqueig i situa Zapatero com el líder d'una estructura jerarquitzada per afavorir Plus Ultra. Aquest matí, agents de la Policia Nacional han escorcollat l'oficina de l'expresident per buscar proves. Madrid, Tania Tàpia.
2: Durant més de 4 hores, els agents han estat escorcollant el despatx, l'oficina de l'expresident, situada davant per davant de la seu del Partit Socialista. També han estat registrant altres empreses vinculades a Zapatero, com l'agència de publicitat de les seves filles. L'expresident ha reaccionat ja a la seva imputació en un vídeo. Defensa que mai ha pressionat per aconseguir el rescat de Plus Ultra, que mai ha cobrat comissions il·legals, i anuncia que es defensarà davant de la justícia.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
2: El jutge José Luis Calama creu que Zapatero s'ha enriquit a través de favors a Plus Ultra i que, per fer-ho, ha fet servir empreses pantalla, punta que va maniobrar perquè, després de la pandèmia, la companyia rebés una injecció pública de 53 milions d'euros. Els investigadors creuen que tenia informació privilegiada i va saber que s'atorgaria el rescat fins i tot abans que ho aprovés el govern. Creu el jutge que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, que també està investigat a la causa. I com? Doncs Zapatero cobrava per informes que feia per anàlisi relevante l'empresa del seu amic. Uns diners que, segons Calama, venien de Plus Ultra, que era client de Martínez. En total, segons el jutge, Zapatero va embutxacar-se 490.000 euros i l'agència de les seves filles 240.000. I diu el jutge que també va fer actuacions similars per aconseguir beneficis per a Plus Ultra a Venezuela. A banda d'aquesta empresa, també apunta el jutge que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'un milió d'euros en comissions i que va intentar blanquejar aquests diners fora de España.
1: La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero és un cop molt dur per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El govern espanyol defensa la innocència de l'expresident, mentre que el PSOE denuncia que és un cas més de lawfer i una maniobra judicial orquestrada pel Partit Popular. Madrid, Paula Brujats.
4: El PSOE parla obertament de lawfer d'una persecució judicial contra l'expresident i recorda la frase, l'ordre de José María Aznar, de qui pugui fer que faci contra Pedro Sánchez. La Moncloa, però, no va tan enllà, mesura les paraules, sí que tanquen files amb l'expresident i defensen la seva innocència, i la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, apunta al PP per intentar embrutar el nom de l'expresident.
5: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Así que desde la tranquilidad y el respeto fundamental a un principio, que es el de la presunción de inocencia.
4: El govern espanyol defensa la legalitat del rescat de Plus Ultra i recorden que va tenir l'aval de diversos organismes estatals i europeus. Confien que la causa acabi arxivada. Mentrestant, el Partit Popular veu l'acusació sòlida i la seva portaveu, Esther Muñoz, torna a estendre l'ombra de sospita sobre Pedro Sánchez.
6: José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido estos años como líder espiritual e ideológico de Pedro Sánchez. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
4: Mentre els socis del govern espanyol, com el PNB i Esquerra, demanen esperar a veure com avança la investigació, Maribel Vaquero i Gabriel Rufián.
7: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
8: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
4: La imputació de Zapatero s'assuma a la investigació contra la dona de Pedro Sánchez i contra el seu germà. Zapatero encara és un actiu per al PSOE i la imputació arriba avui, dos dies després de les eleccions andaluses, on s'hi va volcar a fer campanya.
1: Són les 4 i 12 minuts.
9: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i la detenció s'ha fet al lloc dels fets, segons les primeres informacions de fons de l'Ajuntament. Girona, Maria Rovira.
10: El cas s'investiga com un presumpte homicidi per violència masclista. Els fets han passat a la plaça Tarradellas de Figueres, cap a 3:15 de la tarda, i al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del Servei d'Emergències Mèdiques, diverses patrulles dels Mossos i de la Guàrdia Urbana. Segons les primeres informacions, l'home hauria apunyalat la víctima de 33 anys al al mig del carrer. L'agressor, un home de 48 anys, tenia un ordre d'allunyament, tenia un historial llarg de violència de gènere i havia estat detingut ahir mateix per trencar aquest ordre d'allunyament. L'home ha estat detingut al mateix lloc dels fets. L'Ajuntament convocarà per demà un minut de silenci.
1: I és que l'any passat els tirotejos van augmentar un 35% a Catalunya. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el cap de la comissaria d'investigació dels Mossos, Ramon Chacón, ha dit que de mitjana se'n van produir 2 cada setmana i admet que està preocupat. En els 93 tirotejos que hi va haver, es van produir 7 morts i 29 ferits de bala. La resta van ser intimidatoris. Chacón analitza així les dades d'aquest fenomen.
11: Els homicidis ens han baixat. Els narcoassalts ens han baixat, pràcticament un 50%. I els detinguts que fem per arma de foc pugen. Hem fet més detinguts. Per tant, tots els indicadors, sorprenentment, són bons, però els tirotejos ens augmenten.
1: Com a causa principal de l'increment d'armes de foc, al carrer hi ha el tràfic de marihuana i la popularització d'aquestes armes entre els delinqüents.
11: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcoassalts. I aquesta socialització és que determinats delinqüents que no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser petits traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc.
1: Com a causa principal de l'increment d'armes de foc al carrer hi ha el tràfic de marihuana, com dèiem, però pel que fa a les ràfegues a l'aire, l'any passat se'n van comptabilitzar 626. És una xifra molt similar a la del 2024. Pel que fa al nombre d'armes confiscades, ha pujat de 318 l'any 24 a 402 l'any passat.
9: 3CAT Info.
1: Vladimir Putin vol avui cap a Pequín per reunir-se demà amb Xi Jinping, que abans de marxar el president rus ha volgut posar en valor que l'aliança entre Rússia i la Xina és infranquejable. El viatge es produeix menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump al país asiàtic. El president rus espera que la cimera serveixi per avançar en el projecte d'un gran gasoducte per abastir la Xina. Moscou, Cristina Solies.
12: Rússia s'ha tornat completament dependent de la Xina des de la guerra d'Ucraïna, però malgrat que la relació és asimètrica, Putin ha volgut deixar clar en un vídeo gravat que Xi Jinping és el seu amic i que cap altra potència té una associació tan estreta com la seva.
13: La relació russo-xineses han assolit un nivell sense precedents. El seu caràcter especial es manifesta en una atmosfera de comprensió i confiança mútues.
12: El Kremlin, que ha perdut el mercat energètic europeu, vol signar un contracte per fer un gasoducte que arribi a la Xina a través de Mongòlia i té l'esperança que Pequín hi accedeixi ara que la guerra a l'Orient Mitjà li complica l'abastiment pel Golf Pèrsic. De fet, Putin també ha presentat la seva aliança com un bloc alternatiu a l'ordre occidental encapçalat per Donald Trump.
13: L'estat aliança estratègica russo-xinesa juga un important paper estabilitzador a l'escenari mundial. Alhora no lluitem contra ningú, sinó que treballem per la pau i la prosperitat universal.
12: Però una cosa són les paraules i una altra els fets. I just avui, Rússia ha començat exercicis nuclears amb més de 65.000 soldats per preparar-se davant una hipotètica agressió atòmica.
1: Passa un minut d'un quart de 5 de la tarda, trànsit. Maria Luz García, bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Continuen les complicacions a la P7 arran l'incendi ahir al vespre de 2 camions a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Encara un sol carril obert en aquest punt en direcció Barcelona per reasfaltar l'autopista. Hi ha 11 quilòmetres de cua des de Banyeres del Penedès. A la via alternativa, l'N340, també hi ha uns 3 quilòmetres de retenció entre l'Arbós del Penedès i Castellet i la Gornal. Recordem que una altra alternativa és la C32, l'autopista del Garraf, que és de peatge. També aturats a la mateixa autopista a P7 a l'altura de Mollet del Vallès en direcció Girona per un nou accident que talla un carril. De moment hi ha un quilòmetre de cua. Cua també a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró. Aquí hi ha alguna possible incidència. També aturats a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, al lateral la B30 a Barberà en direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona, en tots dos casos fins al punt d'enllaç amb la C58 i a les rondes de Barcelona petites retencions a la ronda a dalt a l'altura de Pedralbes i d'Horta a Canyelles, direcció al Nus de la Trinitat. Més informació d'aquí a 30 minuts.
9: El temps.
1: Néstor Gómez.
15: Avui la situació meteorològica es manté una miqueta més tranquil·la, tot i així amb alguns ruixats que ja comencen a aparèixer cap a la Vall Fosca, l'extrem més occidental del Pirineu, i se n'esperen al llarg de la tarda a punts del Pirineu i sobretot a la comarca d'Osona. Al llarg de la tarda aquestes precipitacions, especialment a les comarques de Girona i també Osona, poden ser localment intenses, acompanyades de tempesta i també de calamarsa. Unes pluges que avançarien des d'Osona cap a punts del Vallès Oriental, pràcticament arribada al vespre o avançat al vespre, també poden arribar al Pla de l'Estany, al Gironès i a la Selva. A la resta del país, una tarda assolellada i una tarda

0: càlida. Avui, després de moltes jornades, des de pràcticament finals del mes d'abril, hem tornat a tocar la xifra dels 30 graus a Catalunya. És el cas de Vinebre, del Pantà de Siurana, del Mar Roig i de Torroja del Priorat. Temperatures altes i encara poden pujar més durant les immediates hores. Tot això a l'espera també de que arribi dimecres amb un temps tan estable com el d'avui, amb algun núvol matinal cap a les Terres de l'Ebre, i demà encara pujaran més les temperatures. Bona part de les comarques de Ponent superaran la xifra dels 30 graus.
1: 3CAT Info.
2: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
3: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
2: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
3: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
4: Quaranta anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
5: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria.
6: Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics.
7: Cada concert era una bronca terrible.
8: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
9: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
4: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Avui, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
10: 4:20, el govern es reuneix a aquesta hora al Parlament amb els grups de l'oposició per explicar-los els detalls de l'acord dels pressupostos que ha tancat aquest matí amb Esquerra. Amb l'aval del líder dels republicans, Oriol Junqueras, el president Salvador Illa ja té els seus primers comptes gairebé al sac i només li falta el suport dels comuns que es resisteixen a donar l'acord per tancat. Parlament, Albert Prat.
11: Salvador Illa es treu un pes de sobre en plena vaga de mestres i després d'un semestre marcat per la crisi de Rodalies. Fa dos mesos, el 18 de març, va fer una maniobra inèdita i va interrompre la tramitació dels pressupostos al Parlament per no deixar escapar el suport d'Oriol Junqueras i arribar fins aquí. L'acord s'ha escenificat avui amb una encaixada de mans entre tots dos, entre Illa i Junqueras. Faltarà per veure què hi diran els comuns, però el president ha necessitat gairebé dos anys per aconseguir el principal objectiu de qualsevol govern. Molt probablement seran els únics pressupostos que aprova, però a Palau ja respiren més tranquils perquè en tenen prou per salvar la segona meitat del mandat. Alícia Romero, consellera d'Economia, i Sílvia Paneque, consellera portaveu.
12: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
13: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
11: El principal compromís de l'acord, com hem anat explicant, és la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat i demà els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat, almenys fins al 2040. El pacte també preveu un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. També hi ha una partida de 400 milions d'euros per donar un cop de mà als 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants i es reforçarà el pressupost de la Conselleria de Política Lingüística perquè impulsi el català a l'àmbit digital i ampliï les places per aprendre aquesta llengua.
10: Esquerra Republicana ha defensat l'acord per fer avançar el país i ha reivindicat els guanys en sobirania. Oriol Junqueras també ha deixat clar que no renuncien a aconseguir el traspàs de Catalunya de l'IRPF, que va de fer descarrilar el primer intent de negociar els pressupostos el mes de març. Barcelona, Marta Corbalán.
14: Després de la foto amb el president Salvador Illa, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord que, segons ha dit, inclou mesures per afrontar els reptes quotidians de Catalunya i alhora avançar en sobirania. L'IRPF ha quedat fora de la negociació per facilitar l'acord, però Junqueras ha assegurat que no hi renuncien i que el tornaran a posar sobre la taula després de l'estiu quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés.
15: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final, sempre, sempre, sempre.
14: L'acord entre el govern i Esquerra s'ha tancat en plena onada de vagues a l'ensenyament, però Junqueras ha destacat que s'ha aconseguit incloure una partida addicional de 500 milions d'euros per a educació que es podria fer servir per atendre les demandes dels docents.
15: El que fem és dotar el pressupost d'una partida addicional de 500 milions d'euros justament per donar al govern eines i recursos per poder afrontar aquesta qüestió. L'acord

0: acord en concret l'han de fer el govern i els sindicats.
1: Junqueras ha tret ferro a les veus crítiques dins d'Esquerra que han qüestionat l'acord per no haver aconseguit encara la carpeta de l'IRPF i ha defensat també que no se sotmetés ahir a votació del Consell Nacional, al·legant que no s'ha fet mai en un pacte d'aquesta mena.
2: El conflicte dels mestres s'ha acabat colant en les negociacions dels pressupostos, com ens explicava ara la Marta Corbalan, tot i que per Esquerra i els comuns no és una línia vermella per aprovar els comptes. Parlament, Jordi Corbalan.
3: Els comuns ofereixen al govern reformular o tornar a calendaritzar alguns dels seus acords sobre els pressupostos si això ha de facilitar tenir més recursos per atendre les demandes dels mestres. Jéssica Albiach avisa Salvador Illa que no porti els pressupostos al Parlament sense tenir tancat l'acord amb ells. Demà es tornen a reunir.
4: El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove al Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hagin signat l'ampliació de l'acord.
3: I Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, acusa Esquerra d'aprovar els pressupostos de Salvador Illa per interessos particulars. Salvador Vergés és el portaveu juntaire al Parlament.
5: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge.
3: La CUP també creu que Oriol Junqueras ha posat al davant la seva agenda personal i ha deixat tirats, diu, els mestres. I el Partit Popular plantarà el govern a la reunió que ha convocat aquesta tarda amb els grups parlamentaris per avançar-los als acords que demà tractarà la Comissió Bilateral amb l'Estat.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pràcticament arribem ja al temps dels esports, perquè d'aquí a 5 minuts seran 4:45 de la tarda.
6: Esports.
2: Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. El Barça estaria molt a prop de complir l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Això es desprèn de les declaracions del director general corporatiu de la LFP, Javier Gómez.
8: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, le ha aceptado, uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
7: Per tant, el Club Blaugrana ja estaria treballant en la possibilitat de fitxar aquest estiu amb normalitat. El gener del 2025 va ser l'última vegada que el Barça va tenir aquest 1-1 del fair play, però després el va perdre per diferents condicionants econòmics del club.
6: 3CAT Info.
7: El Barça femení, per la seva banda, segueix preparant la final de la Champions d'aquest dissabte contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, l'exentrenador blaugrana. L'actual tècnic del Barça, Pere Romeu, es mostra optimista però conscienciat.
9: Estic convençut que si elles ens venen a buscar tindrem alternatives per poder sortir en curt. Estic convençut que si elles ens venen a buscar tindrem capacitat per jugar sobre la profunditat o sobre davanteres perquè ens activin a gent de cara. I el partit serà constantment això, anar superant aquestes petites coses i fer-les amb la millor qualitat i execució possible, perquè si elles se'n recuperen després d'haver superat nosaltres aquesta pressió alta, elles ja són molt perilloses perquè t'activen amb gent despenjada i tenen capacitat de córrer.
7: El programa Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevistarà aquest vespre Alexia Putellas. El Badalona Women de la Lliga Femenina ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per la temporada vinent. Sota la seva direcció, el Badalona Women ha arribat a les semifinals de la Copa i a falta de dues jornades per al final de la Lliga F, l'equip ocupa una tranquil·la desena posició a la classificació.
10: Són mesos de molt aprenentatge, evidentment soc molt coneixedor del vestuari i evidentment doncs, l'any que ve també com seguirà part de la plantilla doncs, ja és una cosa que tens guanyat, però en el dia a dia encara hi ha moltes situacions doncs, que segueixo aprenent evidentment de les jugadores, del cos tècnic i crec que m'ajudarà moltíssim per començar ja des de zero, des d'una pretemporada neta, amb la meva manera de ser, intentant transmetre doncs, el que vull dins de l'equip.
7: Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta al desembre per la marxa d'Anna Junyent. Per la seva banda, el defensa del Girona, Alejandro Francés, no té cap lesió al genoll esquerre, però s'adopta fins a última hora per al partit de dissabte contra l'Elx. En clau internacional, a la Premier League anglesa, l'Arsenal pot proclamar-se aquesta nit campió de Lliga si el Manchester City no guanya la seva visita al camp del Bournemouth. També avui, Chelsea i Tottenham, un 1/4, un triomf del Tottenham li asseguraria la permanència a falta d'una jornada.
6: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
7: En ciclisme tenim en marxa la desena etapa del Giro d'Itàlia, una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. Ara mateix el millor temps està

0: marcant l'italià Filippo Ganna amb 45 minuts 53 segons, amb 1 minut 59 segons respecte al segon millor classificat, que està del francès Rémi Cabanyà. El portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, serà l'últim a sortir com a líder de la general.
1: 3CAT Info.
0: El Barça d'handbol ha fet oficials les sortides de Dome Makuch cap al Kiel alemany, d'Emil Nielsen al vespre de Xavi Pascual i d'Antonio Bazán un cop acabin els seus contractes d'aquest 30 de juny. Al final de temporada també sortirà el porter Filip Saric, que els últims 3 anys ha alternat el seu rol al Barça Atlètic i com a tercer porter del primer equip. El club laboral encara ha de disputar les fases finals de la Copa del Rei i de la Champions. En canvi, el Granollers ha renovat el tècnic de l'equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029.
2: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant del primer equip del club que ha estat de la meva vida.
0: També renova Robert Cuesta fins al 2028. Cuesta, fins a l'entrenador del femení, passarà a ser segon tècnic de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García.
1: 3CAT Info.
0: En waterpolo avui es juga el tercer i definitiu partit de la semifinal entre el Sabadell i el Natació Barcelona a les 8 del vespre. Hi ha en joc l'accés a la final de la Lliga Masculina. Qui guanyi jugarà contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit aquest diumenge a la piscina de Sant Sebastià. També avui es juga el primer partit de les semifinals pel títol de Lliga Femení. Sant Andreu Terrassa a les 9 del vespre, demà jugarà el partit Mataró-Sabadell. Us afegim que en bàsquet l'entrenador de l'Uni Girona, Roberto Íñiguez, ha indicat la seva línia a seguir la temporada vinent, un cop s'ha fet oficial la seva continuïtat una temporada més. I el francès Yanis Morin és nou jugador del Joventut fins al final de temporada. El pivot de 2,8 metres ve de jugar a la Lliga Japonesa.

0: Són 4:45 de la tarda. Sintonitzeu 3Cat Info i aquests són els temes principals que us estem explicant a aquesta hora. El Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar el curs que ve 2.405 professionals per a l'escola inclusiva, accelerar els pagaments als docents recollits a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i el de tutoria als centres de màxima complexitat. Hem sabut fa només uns minuts, el jutge envia a presó provisional amb una fiança d'1 milió d'euros a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. També ordena la retirada del passaport, li prohibeix sortir del territori i s'haurà de presentar al jutjat un cop per setmana. De seguida ens ho explica en directe des de Martorell el David Àngela, que ho ha seguit. També us explicarem que l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha estat escorcollant durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar al jutjat en el termini de 2 setmanes. Tres qüestions que hem sabut aquest matí que us estem explicant a 3Cat Info des de que s'han conegut, però a la propera mitja hora us parlarem d'altres qüestions. La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya. Afectarà sobretot les edats compromeses entre els 25 i els 55 anys i especialment les dones. Passarem per Osona. La venda de la fàbrica de Pasqual a Casa Tarradellas obliga Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa està buscant solucions per tornar a envasar a Catalunya el més aviat possible. I Unió de Pagesos presenta recurs d'alçada al projecte de la Brian Dolot i les preses a la Garrotxa.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 5. Ricard, amb quins temes?
2: Doncs que el Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins el fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure.
0: I el temps, tarda assolellada a les comarques de l'interior i amb núvols a les zones de muntanya del país, s'esperen ruixats al Pirineu i seran localment intensos a les comarques de Girona i Osona. L'ambient serà càlid, les màximes han tocat els 30 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Com dèiem, ho acabem de saber fa només uns minuts. El jutge envia a presó provisional amb una fiança d'1 milió d'euros a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. També ordena la retirada del passaport, li prohibeix sortir del territori i s'haurà de presentar als jutjats un cop per setmana. Als jutjats de Martorell hi ha el David Àngela. David, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Efectivament, una funcionària judicial acaba de notificar als mitjans que estem aquí a la porta dels jutjats que la titular del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell ha atès la petició de la Fiscalia i imposa, per tant, una fiança d'1 milió d'euros, la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori i l'obligació de presentar-se setmanalment en seu judicial a Jonathan Andic. Són les mesures cautelars per la causa oberta contra ell per l'homicidi del seu pare. De moment,

0: Han dit que encara és en dependències judicials on aquesta mateixa tarda podria dipositar aquest milió d'euros i, per tant, avui mateix podria quedar en llibertat. La jutgessa també ha aixecat el secret de sumari perquè el seu advocat, Cristóbal Martell, tingui accés a tota la investigació. Per tant, a partir d'ara es podrien conèixer alguns detalls més.
1: Gràcies, David. Fins ara.
0: Adéu, bona tarda.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: I altra notícia que hem sabut fa poca estona, el Departament d'Educació proposa als sindicats incorporar 2.405 professionals per a l'escola inclusiva el curs que ve, accelerar la pujada de sou recollida a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i pagar més per fer tutories. És la proposta que el Departament ha fet arribar als sindicats 24 hores abans de la mesa sectorial, que se celebrarà demà a la tarda amb l'objectiu de desencallar el conflicte i el cicle de vagues. Pel que fa al reforç de docents, el Departament proposa al setembre que ve incorporar 1.300 docents per a l'escola inclusiva, 700 més per reforçar les plantilles i reduir ràtios i uns 350 més professionals d'administració i serveis per reduir la càrrega burocràtica. En total, 2.405 professionals més. La proposta també planteja pagar l'augment del 30% del complement especificat del sou en 3 anys i no en 4. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tornat a demanar als sindicats que evitin posicions maximalistes i confia que la nova proposta faci desencallar demà el conflicte. Ho ha dit a la Comissió d'Educació del Parlament.
3: Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, en base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
1: El sindicat majoritari USTEC està valorant encara la proposta. I també notícia que hem sabut fa poca estona, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i assegura que mai ha fet gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'Audiència Nacional l'ha imputat per tràfic d'influències i blanqueig i situa Zapatero com el líder d'una estructura jerarquitzada per afavorir Plus Ultra. Aquest matí, agents de la Policia Nacional han escorcollat l'oficina de l'expresident per buscar proves. Madrid, Tania Tàpia.
4: Durant més de 4 hores els agents han estat escorcollant el despatx, l'oficina de l'expresident situada davant per davant de la seu del Partit Socialista. També han estat registrant altres empreses vinculades a Zapatero, com l'agència de publicitat de les seves filles. L'expresident ha reaccionat ja a la seva imputació en un vídeo. Defensa que mai ha pressionat per aconseguir el rescat de Plus Ultra, que mai ha cobrat comissions il·legals i anuncia que es defensarà davant de la justícia.
5: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
4: El jutge José Luis Calama creu que Zapatero s'ha enriquit a través de favors de Plus Ultra i que, per fer-ho, ha fet servir empreses pantalla. Apunta que va maniobrar perquè, després de la pandèmia, la companyia rebés una injecció pública de 53 milions d'euros. Els investigadors creuen que tenia informació privilegiada i va saber que s'atorgaria el rescat fins i tot abans que ho aprovés el govern. Creu el jutge que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, que també està investigat a la causa. I com? Doncs Zapatero cobrava per informes que feia per anàlisi relevant a l'empresa del seu amic. Uns diners que, segons Calama, venien de Plus Ultra, que era client de Martínez. En total, segons el jutge, Zapatero va embutxacar-se 490.000 euros i l'agència de les seves filles 240.000. I diu el jutge que també va fer actuacions similars per aconseguir beneficis per a Plus Ultra a Veneçuela. A banda d'aquesta empresa, també apunta el jutge que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'un milió d'euros en comissions i que va intentar blanquejar aquests diners fora de España.
1: Més qüestions. La periodista que va dinar amb Carlos Mazón el dia de la Dana ha comparegut avui a la Comissió d'Investigació del Congrés. Maribel Vilaplana ha esquivat les preguntes dels diputats i s'ha remès a la seva declaració judicial. Insisteix que no té responsabilitats polítiques i que no té res a nou a aportar. València, Alba Barbosa.
6: Maribel Vilaplana s'ha limitat a repetir que el seu relat no ha canviat, que no vol interferir en la investigació de la jutge i manté que ella no tenia ni té cap càrrec polític.
7: No tenia ninguna responsabilitat, ni la tengo ahora. No participé en un sistema de emergencias, ni participo ahora. No tomé ninguna decisión en su momento ni la tomo ahora. Soy prudente, soy responsable y he colaborado en todo y más en la justicia.
6: Vilaplana, que s'ha emocionat en algun moment de la compareixença, ha afirmat que no s'ha sentit coaccionada ni utilitzada per part de la Generalitat Valenciana i ha emplaçat els diputats a consultar la declaració.
7: Coja la declaració judicial i responda a totes aquestes preguntes. Les tiene totes, le puedo decir hasta en qué página.
8: Si fuera así, ¿por qué cree usted que le citamos en esta comisión?
7: Pues no lo sé, pero dígamelo usted.
8: Bien.
7: Porque no lo sé, porque
8: se lo hemos dicho al comienzo.
6: Quan va declarar davant la jutge, al novembre, la periodista va afirmar que, al restaurant, l'expresident valencià rebia trucades i que no li va traslladar cap inquietud.
1: El responsable del desplegament del CNI a la demarcació de Girona el 2017 assegura que la seva unitat no va tenir mai cap contacte amb el cervell dels atemptats del 17 a l'imam de Ripoll, ni va sospitar d'ell. A la Comissió d'Investigació del Congrés també ha explicat que fins després dels atacs de Barcelona i Cambrils no van saber res d'Abdelbaki Essati ni de la radicalització de la cèl·lula jihadista.
9: A través d'una llamada de la central, cuando se nos van transmitiendo las identidades, lógicamente de absoluta consternación, porque la célula estaba vinculada a una zona de mi demarcación y obviamente pues estábamos muy afectados y lógicamente consternados en cualquier profesional que se dedica a luchar contra la seguridad.
1: El responsable del CNI a Girona també ha negat que el procés sobiranista influís en la col·laboració antiterrorista entre els cossos de seguretat de l'Estat espanyol i els Mossos d'Esquadra.
9: Puedo decir que era muy, muy estrecha y muy leal.
10: Es decir, usted no notó que este contexto que yo le he comentado afectara, de manera negativa desde luego, el trabajo que venían realizando con los Mossos.
9: Como le digo, nuestra relación no se vio afectada en ningún caso.
1: 6 minuts i seran 4:45.
2: 3CAT Info.
1: En plana internacional, l'exèrcit iranià adverteix que obrirà nous fronts contra els Estats Units i Israel si els tornen a atacar. Teheran diu que manté la voluntat negociadora, però no acceptarà una rendició, tot després que Donald Trump hagi dit que ha ajornat un atac a gran escala contra el país persa, que havia previst per avui mateix. El president nord-americà diu que l'ha paralitzat a petició de diversos països del Golf, que creuen que encara hi pot haver un acord de pau.
11: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies, perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
1: El número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha revelat que l'última proposta que han enviat als Estats Units inclou l'aixecament de sancions i l'alliberament de fons iranians que estan congelats als bancs estrangers. A més, reclamant que si hi ha un acord de pau inclogui també el Líban, on Israel manté els atacs, que ja han causat més de 3.000 morts. Derivat d'aquest conflicte, a Brussel·les avançarà ajudes perquè els pagesos puguin comprar fertilitzants cada cop més cars per culpa del bloqueig a l'estret d'Hormuz. La Comissió Europea deixarà que els estats anticipin diners ja previstos al pressupost comunitari. No es tracta d'injectar diners nous, sinó de treure'ls d'altres partides. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
12: La Comissió, el govern europeu, vol que aquestes bestretes arribin als pagesos el més aviat possible i confia aprovar abans de l'estiu el reglament que ho permetrà, amb l'aval indispensable dels estats i el Parlament Europeu. Brussel·les ho veu urgent. Tem que els pagesos redueixin els seus conreus pel fet de no poder pagar prou fertilitzants. S'han encarit un 70% en 2 anys i el tancament de l'estret d'Hormuz hi afegeix encara més pressió, perquè allà hi passa un terç del comerç mundial de fertilitzants químics. Es fabriquen amb el gas natural, que en aquest cas hi ha els països del Golf Pèrsic, encarit també arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Per reduir aquesta dependència de l'exterior, Brussel·les proposa desviar altres partides pressupostàries per promoure la creació de fertilitzants orgànics produïts a Europa, per exemple, a partir de biogàs.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya. Afectarà sobretot les edats compreses entre els 25 i els 55 anys, i especialment les dones, perquè són més presents en feines d'informació administratives i de tractament de dades, que són les més exposades a la IA. Ho recull un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona que ha constatat com està impactant la intel·ligència artificial al mercat laboral. Carme Poveda és la directora d'anàlisi econòmica de l'Observatori Dona Empresa i Economia de la Cambra.
13: La IA està transformant tasques, però no està destruint ocupació, excepte en algunes ocupacions altament exposades, però que ocupen a poca gent i, per tant, que tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
1: L'estudi proposa requalificar competències en habilitats digitals i analítiques en feines d'administració i tècnics a nivell mitjà, incorporant la perspectiva de gènere per evitar que s'ampliïn les desigualtats. I encara en clau econòmica, les exportacions catalanes tornen a créixer al març després de mesos de no fer-ho i amb un repunt important de la venda de productes als Estats Units. En total, les empreses del país van exportar productes per valor de més de 9.250 milions d'euros, un 5,2% més que el març de l'any passat. Des del setembre, el balanç era cada mes negatiu. El creixement més important va ser el de les exportacions als Estats Units. Van suposar gairebé 520 milions d'euros, prop d'un 28% més que el març de l'any passat. Després de mesos de retrocés, pels aranzels imposats per l'administració Trump. Malgrat aquestes dades de març, el balanç exportador del primer trimestre continua sent negatiu. S'han enviat a l'estranger productes per valor de 24.700 milions, un 1,5% menys que en els primers 3 mesos de l'any passat. La venda de la fàbrica de Pasqual a Gurb, a Osona, obliga el Llet Nostre a envasar a Burgos. L'empresa està buscant una solució per tornar a envasar

0: a Catalunya tan aviat com sigui possible, però el procés, segons ha sabut aquesta emissora, es podria allargar uns mesos. GURB, Natia Vell.
1: Fa una setmana que els camions amb la llet de cooperatives catalanes viatgen fins a Aranda del Duero per mantenir el subministrament als consumidors. La llet surt dels mateixos ramaders, un centenar de granges d'aquí, però s'han reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Es manté la capacitat productiva i l'empresa assegura que la qualitat és la mateixa i el canvi no afectarà els preus perquè el cost afegit d'envasar temporalment més lluny l'assumeix Pasqual. Llet Nostra envasava GURB 35 milions de litres anuals. Amb la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella, tot l'envasat de llet que es feia a la planta, 150 milions de litres en total, s'ha desplaçat a Burgos, no només la de Llet Nostra, també la de la mateixa marca de Pasqual i la marca blanca de Lidl.
0: I abans de l'àrea de serveis, passem pel CaixaForum. L'art difuminat borrós o de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie Els nanúfers, del pintor impressionista Claude Monet, protagonitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al CaixaForum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art reuneix 77 obres de grans artistes moderns. Barcelona, Òscar Callau.
2: La mostra, organitzada pel Museu de l'Orangerie i la Fundació La Caixa, explora la poesia del desenfocament com a elecció estètica de l'art contemporani. Un recurs artístic que neix a partir dels nanúfers de Monet, representats com simples taques de color que canvien amb la llum del dia. Sentim Mireia Domingo, directora de CaixaForum Barcelona.
3: Desenfocat és una invitació a canviar la mirada. Allò que sembla difús, imprevist o inacabat pot ser en realitat una nova manera d'apropar-nos a la realitat i de comprendre-la.
2: La mostra ja es va poder veure l'any passat a París i al CaixaForum Madrid. A Barcelona incorpora novetats, com una obra de gran format del pintor William Turner procedent de la Tate, amb una imatge entre boirines del port de Brest, o un autorretrat intencionadament borrós d'Hervé Guibert. Sentim la descripció d'Emília Filipot, comissària i cap del Departament de Col·leccions del Museu Rodin.
4: És una expressió temàtica, però no té un focus iconogràfic. Vam decidir qüestionar aquest mode d'expressió, que és el difuminat, el desenfocat, perquè mai no havia estat objecte d'un estudi en la història de l'art, amb l'excepció de la fotografia, esclar.
2: La mostra es podrà visitar fins al 26 de setembre.
0: 4:45 de la tarda. Equip Viari, Marius García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Continuen les complicacions a l'AP7 després de l'incendi ahir al vespre de dos camions a l'altura de Santa Margarida i els Monjos que havien tingut un accident. Es manté un sol carril obert a la circulació a la calçada en direcció Barcelona perquè l'estan reasfaltant. Hi ha 13 quilòmetres de cua des de Banyeres del Penedès. A la via alternativa principal, N340, també hi ha uns 3 quilòmetres de retenció entre l'Arbós i Castellet i la Gornal. Recordem que una altra alternativa és la C32, als túnels del Garraf, que són de peatge. També cua a la mateixa autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès en direcció Girona per un accident que talla un carril. També aturats al lateral la B30 a l'altura de Barberà del Vallès en direcció Barcelona-Tarragona i a Bellaterra en direcció Girona. En tots dos casos, fins al punt d'enllaç amb la C58. La mateixa C58 amb lentitud i aturades entre Montcada i Reixac i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. També lentitud a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud fins al punt d'enllaç amb l'AP7, la C59 a l'altura de Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes, i a les rondes de Barcelona, lentitud a la ronda de dalt entre Diagonal i Vallcarca i també entre Horta i Canyelles, sentit Besòs, i la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i el Port i també a l'altura de Sant Adrià en sentit Besòs, i des del Port fins al Far de Montjuïc en direcció Llobregat. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Néstor Gómez.
6: El temps de cara a les properes hores venen dominades per l'aparició de núvols al sector del Pirineu i s'esperen ruixats a qualsevol punt del Pirineu, però sobretot al Pirineu Oriental, on poden ser al llarg de la tarda localment intensos. Aquests ruixats avançaran cap al Pla de l'Estany, cap al Gironès, cap a la Selva i a Osona. I aquests d'Osona, que poden caure a partir de primera hora o mitja tarda, avançaran cap al Vallès Oriental. I atenció, perquè a primera hora de la nit o al vespre, a final del vespre, podrien ser localment intensos en aquesta zona. Tot això acompanyat de tempestes o fins i tot no descartem que vagi acompanyat d'una mica de calamarsa. Fora de tot aquest sector, la tarda serà molt tranquil·la, molt assolellada i a la vegada càlida. Avui, per primer cop en aquest mes de maig, hem arribat a la xifra dels 30 graus a la Ribera d'Ebre i també a punts del Priorat.

0: I si avui la temperatura ja comença a ser ja no càlida, sinó de calor, demà encara en farà més. I la tendència al llarg de la setmana és que les temperatures cap a dijous, divendres i fins i tot dissabte poden arribar a tocar la xifra dels 35 graus.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Unió de Pagesos presenta recurs d'alçada al projecte de la variant d'Olot i les preses a la Garrotxa. Argumenta que incompleix la llei d'espais agraris i no preveu una anàlisi de les afectacions que la variant pot tenir en 100 hectàrees de terreny de conreus. Girona, Fèlix Martín.
3: Argumenten que molts camps de conreu quedaran destrossats i més d'un propietari ha demanat que ja posats els expropiïn tota la finca i no els en deixin només una petita part de la qual no en trauran cap rendiment. Ho ha explicat Moisès Mont, president del col·lectiu Salvem les Valls i coordinador comarcal a la Garrotxa d'Unió de Pagesos.
4: Deixaven les parcel·les totalment intreballables, no? Perquè hi havia menys de 1.000 metres quadrats que no estaven afectats o que no estaven expropiats. Després, clar, vas tinguent parcel·les de 2, 4, 6, 8 hectàrees de sòl agrícola en una sola parcel·la, que ara te trobes que les parteixen totalment pel mig. Difícilment trobarem parcel·les en la zona afectada de menys d'una hectàrea.
3: A més del recurs d'alçada presentat per Unió de Pagesos, des de Salvem les Valls també han presentat una al·legació a la pròrroga de la declaració d'impacte ambiental. Uns i altres insisteixen que el projecte de la variant comportarà, a més, buidar l'aqüífer subterrani que abasteix Olot, les preses i els polígons industrials de l'entorn.
2: I l'oposició dels ecologistes a les emissions de la planta general d'olis de les Borges Blanques a les Garrigues ha arribat aquest matí fins a la mateixa empresa. Una dotzena de membres d'Ipsena, de la plataforma contra la incineradora de Juneda i veïns de les Garrigues, han bloquejat durant mitja hora l'accés de camions a la fàbrica. Les Borges Blanques, Pere Joan Álvarez.
5: Denuncien que l'empresa produeix emissions contaminants que afecten tant la salut de les persones com el medi ambient, demanant que es faci un pla de millora de la qualitat de l'aire de la zona, aprovat fa un any pel Parlament, i han posat el cas en coneixement també de la síndica de Greuges. Asseguren que una inspecció tècnica de control ambiental feta fa un mes indica que l'empresa incompleix la normativa sobre les olors. Els ecologistes arriben fins i tot a demanar que el govern tanqui l'empresa. Joan Vázquez, portaveu del col·lectiu ecologista d'Ipsena.
6: Que obrin expedients disciplinaris, sancionadors, i que fins i tot l'arribin a clausurar, perquè el que no podem tenir és una indústria que compromet la salut i la vida de les persones que fan la seva vida digna i normal. Per tant, és simplement un toc d'atenció perquè l'administració actue d'una manera decidida.
5: Aquest matí han bloquejat 3 camions que accedien a la planta, una fàbrica situada al terme de les Borges Blanques, que extreu oli de pinyola d'oliva. Els ecologistes asseguren que les emissions contaminen l'ambient no només de les Borges, sinó també de Juneda, Castelldans i Arbeca. La companyia s'ha limitat a dir que compleix amb la normativa.
2: Ajuntaments de les Terres de l'Ebre i l'Agència Catalana de l'Aigua avancen en la construcció de diverses bases de la laminació per reduir els danys de les pluges torrencials. Se n'han projectat 3 al Montsià i una a l'Aldea, al Baix Ebre, Tortosa. Jordi Barranca.
7: Es planifiquen tant en punts de la costa, tocada a la Serra del Montsià, com el Canal i la Ràpita, però també se n'ha projectat una Santa Bàrbara a l'interior de la comarca del Montsià. Lluís Jimeno és alcalde.
8: Tindrem una retenció d'aigua i una baixada de velocitat de l'aigua, en la qual els col·lectors que tenim, que ja s'han fet durant aquests anys, podran treballar en molta més eficiència de la que treballàvem fins ara, perquè la velocitat en la qual estava entrant l'aigua dintre de la població feia que la seva efectivitat no fos la que estava dissenyada.
7: És la que està més avançada i es vol que ja estigui feta a la tardor. Les bases de laminació són una de les eines per reduir l'impacte de les pluges torrencials. Miquel Alonso és el director de Territori a les Terres de l'Ebre.
9: Ara mateix, cap estructura urbana a les Terres de l'Ebre està preparada per assumir un aiguat de 400-500 litres. Cap, no en tenim cap. Per això, la voluntat nostra ha sigut no esperar més, fer estos estudis, d'estos estudis han de derivar estes inversions i a poc també haurem d'anar invertint conforme, no? Va passant el temps i estos efectes del canvi climàtic se fan més evidents.
7: Tots dos n'han parlat a l'Agència Catalana de Notícies i els projectes s'inclouen en les 35 actuacions que el govern farà durant els propers anys en aquesta zona.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La productora catalana Fast and Films triomfa a Canes amb 3 pel·lícules a diferents seccions del festival. Són projectes ben diferents, 2 dels quals de cineastes que debuten i aixecats gràcies a l'ajuda de la coproducció internacional. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
10: El seu director general, Adrià Monés, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que el seu objectiu és descobrir i apostar pel nou talent i cuidar-lo de ben a prop, com està fent ell aquí. A partir d'aquí, desconeix exactament el secret perquè Canes s'hagi fixat en tres pel·lícules seves, però sí que sap què busquen en cada projecte.
11: La major dels projectes que fem, el primer és la qualitat cinematogràfica, llavors que dins del nostre imaginari, la mirada que tingui el director encaixi

el que ens agrada, que molts cops són pel·lícules que tenen un component polític, que tenen un component clar, que tenen una certa originalitat, no? I que tenen una ambició artística. Llavors, això és el que busquem. I sempre aquest component de parlar del que està passant al món amb una mirada més política.

0: si aconsegueix que tota aquesta gent d'aquests països comparteixi una història, comparteixi un imaginari, comparteixi un equip, aquesta pel·lícula pot veure's a molts altres llocs. Llavors sí que hi ha una part també de vocació de coproduir. Bé, més de les ganes de compartir l'aventura, tot i que és molt més complicat.
1: De moment ja han presentat amb èxit Rehearsals for a Revolution, que s'han dut un dels premis que els Globus d'Or atorguen aquí als millors documentals. Dirigit per la iraniana Pegah Ahangarani, explora a partir del seu arxiu videogràfic personal la resistència i la repressió a l'Iran dels últims 50 anys. També ha estat ben rebuda La Más Dulce, de la marroquina Laila Marrakshi, que critica durament l'explotació de les dones als hivernacles d'Andalusia, i que dependent la superproducció The End of It, l'òpera prima de la reusenca Maria Martínez Bayona, una cinta distòpica amb un repartiment internacional de primera fila que es presentarà divendres.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
3: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
3: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT. Esports.
4: Fins les 5, Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. El Barça estaria molt a prop de complir l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Això es desprèn de les declaracions del director general corporatiu de la LFP, Javier Gómez.
6: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, le ha aceptado. Uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no te da, no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
5: Per tant, el Club Blaugrana ja estaria treballant en la possibilitat de fitxar aquest estiu amb normalitat.
2: 3CAT Info.
5: El Barça femení, per la seva banda, segueix preparant la final de la Champions d'aquest dissabte contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, l'exentrenador blaugrana. L'actual tècnic del Barça, Pere Romeu, es mostra optimista, però també conscienciat.
7: Estic convençut que si elles ens venen a buscar tindrem alternatives per poder sortir en curt. Estic convençut que si elles ens venen a buscar tindrem capacitat per jugar sobre la profunditat o sobre davanteres perquè ens activin a gent de cara. I el partit serà constantment això, anar superant aquestes petites coses i fer-les amb la millor qualitat i execució possible. Perquè si elles ens recuperen després d'haver superat nosaltres aquesta pressió alta, elles ja són molt perilloses perquè t'activen amb gent despenjada i tenen capacitat de córrer.
5: El programa Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevistarà avui Alexia Putellas. Mentrestant, el Badalona Women de la Lliga Femenina ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per la temporada vinent. Sota la seva direcció, el Badalona Women ha arribat a les semifinals de la Copa i a falta de dues jornades per a la final de la Lliga F, l'equip ocupa una tranquil·la desena posició a la classificació. Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta el mes de desembre per la marxa d'Anna Junyent.
8: Són mesos de molt aprenentatge, evidentment sóc molt coneixedor del vestuari i evidentment doncs, l'any que ve també com seguirà part de la plantilla doncs, ja és algo que tens guanyat, però en el dia a dia encara hi ha moltes situacions doncs, que segueixo aprenent evidentment de les jugadores, del cos tècnic i crec que m'ajudarà moltíssim per començar ja des de zero, des d'una pretemporada neta, amb la meva manera de ser, intentant transmetre doncs, el que vull dins de l'equip.
5: Mentrestant, al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha obtingut l'aval de 187 milions d'euros per poder optar a la presidència del Club Blanc.
9: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
5: Per la seva banda, el defensa del Girona, Alejandro Francés, no té cap lesió al genoll esquerre, però serà dubte fins a última hora per al partit de dissabte contra l'Elx a l'última jornada de Lliga.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
5: En bàsquet, el francès Yanis Morén és nou jugador del Joventut fins al final de temporada. El pivot de 2 metres i 8 centímetres, de 32 anys, ve de jugar a la Lliga japonesa, on ha fet 14,6 punts, 7,4 rebots i 16,5 de valoració de mitjana amb el Tomaya Grosses. El nou jugador de la penya ha jugat a diversos clubs francesos amb una etapa als Oklahoma City Blue, equip vinculat als Oklahoma City Thunder de l'NBA. Cobrirà el lloc d'Ante Tomic. Precisament el Joventut juga demà a la pista del Tenerife, un partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. A tot això, l'entrenador de l'Uni Girona, Roberto Íñiguez, ha indicat la seva línia a seguir la temporada vinent, un cop s'ha fet oficial la seva continuïtat una temporada.

0: Cada mes al Club Gironí.
1: Si algo tengo claro respecto al baloncesto como punto de partida es que no debemos perder nuestra esencia. Yo creo que hemos sido un equipo atractivo, tenemos que seguir jugando un baloncesto alegre, dinámico, siempre teniendo humildad, desde el trabajo diario, pero con la ambición para competir por todo y contra todos.
0: D'altra banda, el Club Gironí ha anunciat la marxa de l'escorta estatunidenca Erika Carter, que va arribar l'estiu passat.
2: 3CAT Info.
0: En ciclisme tenim en marxa la desena etapa del Giro d'Itàlia, una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. Segueix manant Filippo Ganna amb 1 minut 59 segons respecte al segon millor temps, que és el del francès Rémy Cavagna, el portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, ja ha sortit, ho ha fet com a líder de la general. Afegir que en waterpolo avui juga el tercer i definitiu partit de la semifinal entre el Sabadell i el Natació Barcelona a les 8 del vespre. Hi ha en joc l'accés a la final de la Lliga masculina. Qui guanyi jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit aquest mateix diumenge a la piscina de Sant Sebastià. També avui es juga el primer partit de les semifinals pel títol de la Lliga femenina, Sant Andreu Terrassa, a les 9 del vespre. Demà es disputarà el Mataró-Sabadell. I el Barça d'handbol ha fet oficial les sortides de Dome Makuch, Emil Nielsen i Antonio Bazán un cop acabin els seus contractes aquest mateix 30 de juny.
2: Trescat Info.

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Es mantenen uns 10 quilòmetres de cua encara a l'autopista AP7 entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en direcció Barcelona-Girona, on hi ha un sol carril obert per tasques de reasfaltat. També uns 3 quilòmetres de cua a l'N340 entre l'Arbós i Castellet i la Gornal, també en direcció nord. Destaquem també la cua a la Ronda Litoral a l'altura del port en totes dues direccions per alguna possible incidència i la mateixa autopista AP7 amb Mollet del Vallès en sentit nord a causa d'un accident.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ja ha sortit en llibertat provisional després d'haver dipositat 1 milió d'euros a la jutgessa. La magistrada havia decretat presó provisional a canvi d'aquesta fiança. Se l'investiga per un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare el desembre del 2024, a Montserrat. El Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar el curs que ve 2.405 professionals per l'escola inclusiva, accelerar els pagaments als docents recollits amb l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i el de tutoria als centres de màxima complexitat. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar el jutjat en el termini de 2 setmanes. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a l'educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar amb Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos i la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encapir-ho. I detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i un llarg historial per violència de gènere, segons les primeres informacions de fonts de l'Ajuntament. El cas s'investiga com un presumpte homicidi de violència masclista. La víctima és una dona de 33 anys. L'Ajuntament convocarà per demà un minut de silenci. L'exèrcit iranià adverteix que obrirà nous fronts si els Estats Units es torna a atacar. Teheran ha reafirmat la voluntat de negociar amb Washington després que Trump ha anunciat que ha ajornat a petició dels països del Golf un atac previst avui.
2: Esports.
3: El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins el fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. D'altra banda, el Barça femení segueix preparant la final de Champions de dissabte i aquesta tarda al Tot Costa, de Catalunya Ràdio, entrevista Alexia Putellas. El Barça d'handbol fa oficial les sortides de Domen Magoch, Emil Nilsen i Antonio Bazán un cop acabin els seus contractes d'aquest 30 de juny, mentre que Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. El tècnic barceloní va agafar la banqueta de l'equip al desembre.
0: I ens falta el temps. Tarda assolellada a les comarques de l'interior i amb núvols a les zones de muntanya del país. S'esperen ruixats als Pirineus i seran localment intensos.

0: a les comarques de Girona i a Osona. L'ambient serà càlid. Les màximes han tocat els 30 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 5. Molt bona tarda. Soc la Txell Garrigós. Us acompanyaré fins al punt de les 6. Doncs comencem. Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, ja ha dipositat la fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó provisional. És la mesura que havia interposat la jutgessa després que els Mossos hagin detingut Andic per la mort del seu pare el desembre del 2024, recordem, a Montserrat. Anem cap als jutjats de Martorell i tenim el nostre company Miquel Jarque. Bona tarda.
2: Bona tarda. En pas decidit, Jonathan Andic ha sortit del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell, acompanyat del seu advocat Cristóbal Martell i també d'un grup de Mossos d'Esquadra que l'han escortat fins al seu vehicle. No han fet declaracions a la sortida de la seu judicial. Només 10 minuts abans, una funcionària havia comunicat que la fiança d'1 milió d'euros que havia demanat la jutge en la seva interlocutòria ja s'havia consignat. Per tant, marxa amb les mesures cautelars de la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori i l'obligació de presentar-se setmanalment en seu judicial. Són exactament les mateixes mesures cautelars que també havia demanat la Fiscalia per la causa que l'investiga pel suposat homicidi del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic.
0: Gràcies, Miquel. Bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: El Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar el curs que ve 2.405 professionals per l'escola inclusiva, accelerar els pagaments de docents recollits en l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i el de tutoria als centres de màxima complexitat. És la proposta que el Departament ha fet arribar als sindicats 24 hores abans de la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte i també el cicle de vagues. Pel que fa al reforç de docents, el Departament proposa al setembre que ve incorporar 1.300 docents per l'escola inclusiva, 700 més per reforçar les plantilles i reduir ràtios i uns 350 professionals d'administració i serveis per reduir la càrrega burocràtica. En total, 2.405, com dèiem, professionals més. La proposta també inclou concentrar en 3 anys i no en 4 les millores salarials de l'acord actual. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tornat a demanar als sindicats que evitin posicions maximalistes i confia que la nova proposta faci desencallar demà el conflicte. Ho ha dit a la Comissió d'Educació del Parlament.
3: Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, amb base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
0: El sindicat majoritari USTEC està valorant encara la proposta. 5 i 6 minuts, més qüestions. L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i assegura que mai ha fet gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'Audiència Nacional l'ha imputat per tràfic d'influències i blanqueig i situa Zapatero com a líder d'una estructura jerarquitzada per afavorir Plus Ultra. Aquest matí, agents de la Policia Nacional han escorcollat l'oficina de l'expresident per buscar proves. Anem, doncs, ara fins a Madrid. Tània Tàpia.
4: Durant més de 4 hores els agents han estat escorcollant el despatx, l'oficina de l'expresident situada davant per davant de la seu del Partit Socialista. També han estat registrant altres empreses vinculades a Zapatero com l'agència de publicitat de les seves filles. L'expresident ha reaccionat ja a la seva imputació en un vídeo, defensa que mai ha pressionat per aconseguir el rescat de Plus Ultra, que mai ha cobrat comissions il·legals i anuncia que es defensarà davant de la justícia.
5: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
4: El jutge José Luis Calama creu que Zapatero s'ha enriquit a través de favors a Plus Ultra i que, per fer-ho, ha fet servir empreses pantalla, punta que va maniobrar perquè, després de la pandèmia, la companyia rebés una injecció pública de 53 milions d'euros. Els investigadors creuen que tenia informació privilegiada i va saber que s'atorgaria el rescat fins i tot abans que ho aprovés el govern. Creu el jutge que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, que també està investigat a la causa. I com? Doncs Zapatero cobrava per per informes que feia per anàlisi relevante l'empresa del seu amic. Uns diners que, segons Calama, venien de Plus Ultra, que era client de Martínez. En total, segons el jutge, Zapatero va embutxacar-se 490.000 euros i l'agència de les seves filles 240.000. I diu el jutge

0: projecte que també va fer actuacions similars per aconseguir beneficis per a Plus Ultra a Veneçuela. A banda d'aquesta empresa, també apunta el jutge que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'un milió d'euros en comissions i que va intentar blanquejar aquests diners fora d'Espanya.
1: La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero és un cop molt dur per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El govern espanyol defensa la innocència de l'expresident, mentre que el PSOE denuncia que és un cas més de lawfare i una maniobra judicial orquestrada pel Partit Popular. Tornem ara cap a Madrid. Paula Brujats.
2: El PSOE parla obertament de l'ofert d'una persecució judicial contra l'expresident i recorda la frase, l'ordre de José María Aznar de qui pugui fer que faci contra Pedro Sánchez. La Moncloa, però, no va tan enllà, mesura les paraules, sí que tanquen files amb l'expresident i defensen la seva innocència, i la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, apunta al PP per intentar embrutar el nom de l'expresident.
3: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Así que desde la tranquilidad y el respeto fundamental a un principio, que es el de la presunción de inocencia.
2: El govern espanyol defensa la legalitat del rescat de Plus Ultra i recorden que va tenir l'aval de diversos organismes estatals i europeus. Confien que la causa acabi arxivada. Mentrestant, el Partit Popular veu l'acusació sòlida i la seva portaveu, Esther Muñoz, torna a estendre l'ombra de sospita sobre Pedro Sánchez.
4: José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido estos años como líder espiritual e ideológico de Pedro Sánchez. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
2: Mentre els socis del govern espanyol, com el PNB i Esquerra, demanen esperar a veure com avança la investigació, Maribel Vaquero i Gabriel Rufián.
5: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
6: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
2: La imputació de Zapatero se suma a la investigació contra la dona de Pedro Sánchez i contra el seu germà. Zapatero encara és un actiu per al PSOE i la imputació arriba avui, dos dies després de les eleccions andaluses, on s'hi va volcar a fer campanya.
7: 3CAT Info.
1: El govern s'ha reunit aquesta tarda amb els grups de l'oposició al Parlament per explicar-los els detalls de l'acord de pressupostos que han tancat amb Esquerra. Amb l'aval del líder dels republicans, Oriol Junqueras, el president Salvador Illa ja té els seus primers comptes gairebé al sac i només li falta el suport dels comuns, que resisteixen a donar l'acord per tancat. Parlament, Albert Prat.
8: Salvador Illa es treu un pes de sobre en plena vaga de mestres i després d'un semestre marcat per la crisi de Rodalies. Fa dos mesos, el 18 de març, va fer una maniobra inèdita i va interrompre la tramitació dels pressupostos al Parlament per no deixar escapar el suport d'Oriol Junqueras i arribar fins aquí. L'acord s'ha escenificat avui amb una encaixada de mans entre tots dos, entre Illa i Junqueras. Falta ara per veure què hi diran els comuns, però el president ha necessitat gairebé dos anys per aconseguir el principal objectiu de qualsevol govern. Molt probablement seran els únics pressupostos que aprova, però a Palau ja respiren més tranquils perquè en tenen prou per salvar la segona meitat del mandat. Alícia Romero, consellera d'Economia, i Sílvia Paneque, consellera portaveu.
9: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
10: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
8: El principal compromís de l'acord, com hem anat explicant, és la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat i demà els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat, almenys fins al 2040. El pacte també preveu un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. També hi ha una partida de 400 milions d'euros per donar un cop de mà als 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants i es reforçarà el pressupost de la Conselleria de Política Lingüística perquè impulsi el català a l'àmbit digital i ampliï les places per aprendre aquesta llengua.
1: Esquerra Republicana ha defensat l'acord per fer avançar el país i ha reivindicat els guanys en sobirania. Oriol Junqueras també ha deixat clar que no renuncien per aconseguir el traspàs de Catalunya de l'IRPF, que va descarrilar el primer intent de negociar els pressupostos al mes de març. Marta Corbalan.
11: Després de la foto amb el president Salvador Illa, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord que, segons ha dit, inclou mesures per afrontar els reptes quotidians de Catalunya i alhora avançar en sobirania. L'IRPF ha quedat fora de la negociació per facilitar l'acord, però Junqueras ha assegurat que no hi renuncien i que el tornaran a posar sobre la taula després de l'estiu, quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés.
12: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest...

0: és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
1: L'acord entre el govern i Esquerra s'ha tancat en plena onada de vagues a l'ensenyament, però Junqueras ha destacat que s'ha aconseguit incloure una partida addicional de 500 milions d'euros per a educació que es podria fer servir per atendre les demandes dels docents.
0: El que fem és dotar el pressupost d'una partida addicional de 500 milions d'euros justament per donar al govern eines i recursos per poder afrontar aquesta qüestió. L'acord, en concret, l'han de fer el govern i els sindicats.
1: Junqueras ha tret ferro a les veus crítiques dins d'Esquerra que han qüestionat l'acord per no haver aconseguit encara la carpeta de l'IRPF i ha defensat també que no se sotmetés ahir a votació del Consell Nacional, al·legant que no s'ha fet mai en un pacte d'aquesta mena.
2: El conflicte dels mestres s'ha acabat colant en la negociació dels pressupostos, tot i que per Esquerra i els comuns no és una línia vermella per aprovar els comptes. Jordi Corbalan.
3: Els comuns ofereixen al govern reformular o tornar a calendaritzar alguns dels seus acords sobre els pressupostos si això ha de facilitar tenir més recursos per atendre les demandes dels mestres. Jéssica Albiach avisa Salvador Illa que no porti els pressupostos al Parlament sense tenir tancat l'acord amb ells. Demà es tornen a reunir.
4: El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove el Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hagin signat l'ampliació de l'acord.
3: I Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, acusa Esquerra d'aprovar els pressupostos de Salvador Illa per interessos particulars. Salvador Vergés és el portaveu juntaire al Parlament.
5: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge.
3: La CUP també creu que Oriol Junqueras ha posat al davant la seva agenda personal i ha deixat tirats, diu, els mestres. I el Partit Popular plantarà el govern a la reunió que ha convocat aquesta tarda amb els grups parlamentaris per avançar-los als acords que demà tractarà la Comissió Bilateral amb l'Estat.
2: Un quart de sis. Moment per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit amb el nostre equip viari. Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu continua sent l'autopista AP7 a causa de l'incendi ahir al vespre, cap a les 9 del vespre, de dos camions que havien tingut un accident a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Encara estan reasfaltant la calçada en aquesta zona. Hi ha un sol carril obert a la circulació, cosa que provoca encara uns 10 quilòmetres de cua que arriben des de Banyeres del Penedès, pràcticament a l'altura de l'enllaç amb l'autopista AP2. Una de les vies alternatives és l'N 340, on també es registra retencions a l'altura de l'Arbós del Penedès en totes dues direccions, però sobretot en sentit nord, en direcció Barcelona. A la mateixa autopista AP7 també hi ha hagut un altre accident a l'altura de Mollet del Vallès, en direcció Girona, encara lentitud des de Santa Perpètua en sentit nord. També hi ha lentitud entre Santa Perpètua i Barberà, en direcció Barcelona-Tarragona, i al lateral la B30 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, i a Bellaterra, en sentit nord. Cues també a la C59 a l'altura de Mollet del Vallès, en sentit sud, i de Palau-Solità i Plegamans a Caldes, direcció nord. A la C60, a l'altura d'Argentona, per anar cap a Mataró. C17, a Parets del Vallès, direcció Barcelona. C58 i C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. La B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma. I pel que fa a les rondes, ja aturats a la ronda a dalt, entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta-Canyella, sentit Besòs, entre el Nus de la Trinitat i la sortida 1, direcció Llobregat, i la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, en sentit Besòs, també de Fòrum a Santa Coloma i en direcció Llobregat, des de Poblenou i fins a Montjuïc. Compte, perquè aquí sembla que hi ha alguna incidència. Més informació al punt de dos quarts.
2: El temps. Néstor Gómez.
7: Avui la situació meteorològica es manté una miqueta més tranquil·la, tot i així amb alguns ruixats que ja comencen a aparèixer cap a la Vall Fosca, l'extrem més occidental del Pirineu, i se n'esperen al llarg de la tarda a punts del Pirineu i sobretot a la comarca d'Osona. Al llarg de la tarda aquestes precipitacions, especialment a les comarques de Girona i també Osona, poden ser localment intenses, acompanyades de tempesta i també de calamarsa. Unes pluges que avançarien des d'Osona cap a punts del Vallès Oriental, pràcticament arribada al vespre o avançat al vespre, també poden arribar al Pla de l'Estany, al Gironès i a la Selva. A la resta del país, una tarda assolellada i una tarda càlida. Avui, després de moltes jornades, des de pràcticament finals del mes d'abril, hem tornat a tocar la xifra dels 30 graus a Catalunya. És el cas de Vinebre, del Pantà de Siurana, del Mar Roig i de Torroja de

0: per priorar temperatures altes i encara poden pujar més durant les immediates hores. Tot això a l'espera també de que arribi dimecres amb un temps tan estable com el d'avui, amb algun núvol matinal cap a les Terres de l'Ebre, i demà encara pujaran més les temperatures. Bona part de les comarques de Ponent superaran la xifra dels 30 graus.
1: 3CAT Info.
2: Un quart i pràcticament 4 minuts de 6. Detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressor tenia un ordre d'allunament de la víctima i la detenció s'ha fet al lloc dels fets, segons les primeres informacions de fons de l'Ajuntament. Girona, Maria Rovira.
3: El cas s'investiga com un presumpte homicidi per violència masclista. Els fets han passat a la plaça Tarradellas de Figueres, cap a 3:45 de la tarda, i al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del Servei d'Emergències Mèdiques, diverses patrulles dels Mossos i de la Guàrdia Urbana. Segons les primeres informacions, l'home hauria apunyalat la víctima de 33 anys al mig del carrer. L'agressor, un home de 48 anys, tenia un ordre d'allunyament, tenia un historial llarg de violència de gènere i havia estat detingut ahir mateix per trencar aquest ordre d'allunyament. L'home ha estat detingut al mateix lloc dels fets. L'Ajuntament convocarà per demà un minut de silenci.
2: I suspenen l'edició d'aquest any de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona després que tres dones hagin acusat el seu director d'abusos i assetjament sexual quan eren alumnes seves al Conservatori del Liceu. Solsona, Joaquim Albalate.
4: La Fundació AIMS i l'Ajuntament de Solsona han decidit suspendre el festival i l'acadèmia en què cada any s'uneixen joves músics i professors de prestigi d'arreu del món al solsonès. Ho fan després que El Periódico publiqués les acusacions de tres exalumnes del Liceu contra el director del certamen, que asseguren que quan ell era el seu professor els hauria fet tocaments, els hauria enviat fotos despullat i les hauria intentat besar. Les dues institucions suspenen el festival perquè aquesta situació, diuen, no afecti la trajectòria i els valors de l'acadèmia, que aquest any celebrava la 25a edició. L'home també és regidor a l'Ajuntament de Castellar de la Ribera, al Solsonès, i s'ha apartat temporalment del càrrec. Claustre Sunyer és l'alcaldessa.
5: S'aparta temporalment i de moment no portarà la cartera que portava de cultura. Quan es resolgui tot això, doncs, si resol favorablement, doncs es tornarà a incorporar.
4: Per ara no s'ha presentat cap denúncia davant de la policia ni de la justícia pels fets que haurien passat fa una dècada. El Conservatori del Liceu assegura que ells tampoc han rebut cap queixa al respecte.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Donald Trump adverteix que atacarà l'Iran a principis de la setmana que ve a tot estirar si Teheran no tanca un acord. El president dels Estats Units admet que s'ha avançat força en les negociacions, però alerta que serà inflexible si no hi ha un progrés significatiu ben aviat.
6: Dos o tres dies, potser divendres, dissabte, diumenge, potser a principis de la setmana que ve, un període de temps limitat. No els podem deixar tenir l'arma nuclear.
2: L'exèrcit iranià adverteix, per la seva banda, que obrirà nous fronts contra els Estats Units i Israel si els tornen a atacar. Diu que mantenen la voluntat negociadora, però que no acceptaran una rendició. El número 2 del ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha revelat que l'última proposta que els ha enviat als Estats Units inclou l'aixecament de sancions i l'alliberament de fons iranians que estan congelats en bancs estrangers. A més, també reclamen que l'acord de pau inclogui també el Líban, on Israel manté els atacs que ja han causat més de 3.000 morts. Més qüestions. Vladimir Putin vol avui cap a Pequín per reunir-se demà amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president rus ha volgut posar en valor que l'aliança entre Rússia i la Xina és infranquejable. El viatge es produeix menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump al país asiàtic. El president rus espera que la cimera serveixi per avançar en el projecte d'un gran gasoducte per abastir la Xina. Moscou, Cristina Solías.
7: Rússia s'ha tornat completament dependent de la Xina des de la guerra d'Ucraïna, però malgrat que la relació és asimètrica, Putin ha volgut deixar clar en un vídeo gravat que Xi Jinping és el seu amic i que cap altra potència té una associació tan estreta com la seva.
8: La relació russo-xinesa ha assolit un nivell sense precedents. El seu caràcter especial es manifesta en una atmosfera de comprensió i confiança mútues.
7: El Kremlin, que ha perdut el mercat energètic europeu, vol signar un contracte per fer un gasoducte que arribi a la Xina a través de Mongòlia i té l'esperança que Pequín hi accedeixi ara que la guerra a l'Orient Mitjà li complica l'abastiment pel Golf Pèrsic. De fet, Putin també ha presentat la seva aliança com un bloc alternatiu a l'ordre occidental encapçalat per Donald Trump.
8: L'estat aliança estratègica russo-xinesa juga un important paper estabilitzador a l'escenari mundial. Alhora no lluitem contra ningú, sinó que treballem per la pau i la prosperitat universal.
7: Però una cosa són les paraules i una altra els fets. I just avui, Rússia ha començat exercicis nuclears amb més de 65.000 soldats per preparar-se davant una hipotètica agressió atòmica.
2: La productora catalana Fast & Films triomfa a Cannes amb tres pel·lícules a diferents seccions del festival. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
9: El seu director general, Adrià

0: Monés ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que el seu objectiu és descobrir i apostar pel nou talent i cuidar-lo de ben a prop, com està fent ell aquí. A partir d'aquí desconeix exactament el secret perquè Canes s'hagi fixat en tres pel·lícules seves, però sí que sap què busquen en cada projecte.
1: La major de les projectes que fem, el primer és la qualitat cinematogràfica, llavors que dins del nostre imaginari, la mirada que tingui el director encaixi amb el que ens agrada, que molts cops són pel·lícules que tenen un component polític, que tenen un component clar, que tenen una certa originalitat, no?, i que tenen una ambició artística. Llavors, això és el que busquem, i sempre aquest component de parlar del que està passant al món amb una mirada més política.
0: I també destaca com és d'important arribar a acords de coproducció amb altres empreses similars a la seva d'arreu del món.
1: Jo crec que les coproduccions les fem perquè ens agrada a nosaltres i pensem que el cinema, si aconsegueix col·laborar, si fa una pel·lícula, nosaltres hem fet la Mas Dulce, és Marroc, França i nosaltres la coproducció i Bèlgica. Si aconsegueix que tota aquesta gent d'aquests països comparteixi una història, comparteixi un imaginari, comparteixi un equip, aquesta pel·lícula pot veure's a molts altres llocs. Llavors sí que hi ha una part també de vocació de coproduir. Ve més de les ganes de compartir l'aventura, tot i que és molt més complicat.
0: De moment ja han presentat amb èxit Rehearsals for a Revolution, que s'ha endut un dels premis que els Globus d'Or atorguen aquí als millors documentals. Dirigit per la iraniana Pegah Ahangarani, explora a partir del seu arxiu videogràfic personal la resistència i la repressió a l'Iran dels últims 50 anys. També ha estat ben rebuda la Mas Dulce, de la marroquina Laila Marrakshi, que critica durament l'explotació de les dones als hivernacles d'Andalusia, i que dependent la superproducció The End of It, l'òpera prima de la reusenca Maria Martínez Bayona, una cinta distòpica amb un repartiment internacional de primera fila que es presentarà divendres.
2: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Txell. El Barça estaria molt a prop de complir l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Això es desprèn de les declaracions del director general corporatiu de la LFP, Javier Gómez.
4: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, le ha aceptado. Uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
3: Per tant, el Club Blaugrana ja estaria treballant en la possibilitat de fitxar aquest estiu amb normalitat.
2: 3CAT Info.
3: El Barça femení, per la seva banda, segueix preparant la final de la Champions d'aquest dissabte contra l'Olímpic de Lió de Jordan Giraldez, l'exentrenador blaugrana. L'actual tècnic del Barça, Pere Romeu, es mostra optimista però també conscienciat.
5: Estic convençut que si elles ens venen a buscar tindrem alternatives per poder sortir en curt. Estic convençut que si elles ens venen a buscar tindrem capacitat per jugar sobre la profunditat o sobre davanteres perquè ens activin a gent de cara, i el partit serà constantment això, anar superant aquestes petites coses i fer-les amb la millor qualitat i execució possible, perquè si elles ens recuperen després d'haver superat nosaltres aquesta pressió alta, elles ja són molt perilloses perquè t'activen amb gent despenjada i tenen capacitat de córrer.
3: El programa Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevistarà Alexia Putellas aquesta tarda. El Badalona Moviment de la Lliga Femenina, per la seva banda, ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per la temporada vinent.
6: Són mesos de molt aprenentatge, evidentment soc molt coneixedor del vestuari i evidentment doncs, l'any que ve també, com seguirà part de la plantilla, doncs, ja és una cosa que tens guanyat. Però en el dia a dia encara hi ha moltes situacions doncs, que segueixo aprenent evidentment de les jugadores, del cos tècnic, i crec que m'ajudarà moltíssim per començar ja des de zero, des d'una pretemporada neta, amb la meva manera de ser, intentant transmetre doncs, el que vull dins de l'equip.
3: Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta el desembre per la marxa d'Anna Junyent. Sota la seva direcció, el Badalona Women ha arribat a les semifinals de la Copa i a falta de dues jornades per al final de la Lliga F, l'equip ocupa una tranquil·la desena posició a la classificació. Mentrestant, afegir que el defensa del Girona, Alejandro Francés, no té cap lesió al genoll esquerre, però serà dubte fins a última hora per al partit de dissabte contra l'Elx. En clau internacional, a la Premier League anglesa, l'Arsenal pot proclamar-se aquesta nit campió de Lliga si el Manchester City no guanya la seva visita al camp del Bournemouth avui, a 9:15 del vespre. També avui es juga el Chelsea-Tottenham a 9:15. Un triomf del Tottenham li asseguraria la permanència matemàticament.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: En ciclisme, victòria per l'italià Filippo Ganna, la desena etapa del Giro d'Itàlia. Ha estat una contrarellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. a la General.

El portuguès Afonso Eulàlio segueix amb el millor rosa de líder, però amb només 20 segons respecte a Jonas Vingegaard, un dels favorits a la victòria final. En bàsquet, el francès Yannis Morén és nou jugador del Joventut fins al final de temporada. El pivot de 2 metres i 8 centímetres, de 32 anys, ve de jugar a la Lliga japonesa, on ha fet 14,6 punts de mitjana i 7,4 rebots amb el Tomaya Grosses. El nou jugador de la penya ha jugat a diversos francesos amb una etapa als Oklahoma City Blue, un equip vinculat als Oklahoma City Thunder de l'NBA, i cobrirà el lloc Dante Tomic. Precisament, el Joventut juga demà a la pista del Tenerife, un partit pendent de la jornada 30. El Barça d'handbol, per la seva banda, ha fet oficials les sortides de Dome Makuç, Emil Nielsen i Antonio Bazán, un cop acabin els seus contractes aquest 30 de juny. Al final de temporada també sortirà el porter Filip Saric, que els últims 3 anys ha alternat el seu rol al Barça Atlètic i com a porter, tercer porter del primer equip. El club blaugrana encara ha de disputar les fases finals de les Copes del Rei i de la Champions. En canvi, el Granollers renova el tècnic de l'equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029 i també renova Robert Cuesta fins al 2028. Cuesta, fins a l'entrenador del femení, passarà a ser el segon tècnic de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García. 3CAT Info.

0: Són 6:15. Repassem els principals titulars i, com sempre, comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García.
1: Bona tarda. Hi ha 10 quilòmetres de cua encara a la P7 entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, direcció Barcelona. Hi ha un sol carril obert per reasfaltat a causa de l'incendi ahir al vespre de 2 camions. També aturants a la mateixa P7 a Mollet del Vallès en direcció Girona per un accident que talla un carril, i a la ronda litoral entre Poblenou i Montjuïc en sentit Llobregat a causa d'un vehicle avariat.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ja ha sortit en llibertat provisional després d'haver dipositat 1 milió d'euros a la jutgessa. La magistrada havia decretat presó provisional a canvi d'aquesta fiança. Se l'investiga per un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. El Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar el curs que ve 2.405 professionals per l'escola inclusiva, accelerar els pagaments als docents recollits amb l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i els de tutoria als centres de màxima complexitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per l'educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar a Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos o la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. I fins les 6 més notícies, com la preocupació entre les famílies de l'IES als Alfacs de la Ràpita, al Montsià, per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves. És el matalleó, que consisteix a bloquejar les caròtides pel darrere. O la troballa arqueològica excepcional a Castellà del Vallès. Es tracta d'un sepulcre d'un matrimoni de gran influència de la zona durant el segle X, vinculats al comtat de Barcelona, que han aparegut enterrats al jaciment de Castellvell. Les tombes estan en molt bon estat. I a l'esport, Ricard Isidro, què hi afegirem?
2: Doncs que el Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins el fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la Lliga Futbol Professional, així ho ha deixat entreveure. D'altra banda, el Barça femení segueix preparant la final de Champions d'aquest dissabte i aquesta tarda al Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevista Alexia Putellas.
0: I el temps: tarda assolellada a les comarques de l'interior i amb núvols a les zones de muntanya del país. S'esperen ruixats al Pirineu i seran localment intensos a les comarques de Girona i a Osona. L'ambient, però, serà càlid. Les màximes han tocat als 30 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Dos quarts i pràcticament 6:03. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ja està en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros per evitar el seu ingrés en presó provisional. És una de les mesures cautelars que li ha imposat la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del seu pare el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. La decisió arriba després que els Mossos hagin detingut Jonathan Andic aquest matí, acusat de l'homicidi de l'empresari Isaac Andic. Martorell, Miquel Jarque.
3: Jonathan Andic ha sortit del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell, acompanyat del seu advocat, Cristóbal Martell, escortat per diversos agents dels Mossos d'Esquadra i sense fer declaracions.

0: ha pujat al seu vehicle. Així ha acabat una jornada que començava amb la seva detenció i trasllat a la comissaria de Martorell, des d'on l'han traslladat emmanillat al jutjat número 5. Allà ha prestat declaració davant la jutge, només ha contestat les preguntes del seu advocat. A primera hora de la tarda, la fiscalia ha comunicat que demanava mesures cautelars d'un milió d'euros, la retirada del passaport i l'obligatorietat de presentar-se setmanalment al jutjat. Una hora més tard, la jutge aixecava el secret de sumari i recollia les mesures cautelars en el seu escrit. En menys d'un quart d'hora, una funcionària comunicava que la fiança d'un milió d'euros s'havia dipositat al jutjat. Culmina així bona part de la investigació dels Mossos d'Esquadra, que ha convençut a la jutge instructora i a la fiscalia que el cas podia anar a judici. El cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, subratllava la dificultat de totes les actuacions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades.
2: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
1: Evidentment.
0: En Dic sempre ha tingut el suport de la família. Els portaveus avui mateix defensaven la seva innocència, deien que no existien ni es trobarien proves de càrrec legítimes contra ell en un comunicat. Segons aquests portaveus autoritzats, el convenciment sobre la seva innocència és absolut.
3: 3CAT Info. El Departament d'Educació proposa als sindicats incorporar 2.405 professionals per l'escola inclusiva el curs que ve, accelerar l'augment del sou recollit a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i pagar per fer més tutories. És la proposta que el Departament ha fet arribar als sindicats 24 hores abans de la mesa sectorial que se celebrarà demà a la tarda amb l'objectiu de desencallar el conflicte i el cicle de vagues. Pel que fa al reforç de docents, el Departament proposa incorporar al setembre que ve 1.300 docents per l'escola inclusiva, 700 més per reforçar les plantilles i reduir ràtios i uns 350 professionals d'administració i serveis per reduir la càrrega burocràtica. En total, doncs, 2.405 professionals més. La proposta també planteja pagar l'augment del 30% del complement específic del sou en 3 anys i no en 4 i a més proposa pagar més per ser tutor i incorporar un complement nou per fer cototor i tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, la proposta no parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui d'escalar el conflicte. Ho ha dit aquesta tarda al ple del Parlament.
4: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La bona notícia de la setmana passada és que vam poder recuperar aquest marc de diàleg que era necessari amb el conjunt d'organitzacions sindicals, haguessin signat l'acord o no. I, per tant, la nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
3: El sindicat majoritari USTEC encara està valorant aquesta proposta. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors, avui concentrada a les comarques del Vallès i el Maresme, on han tallat carreteres i han fet diverses protestes a Sabadell i a la Roca del Vallès. Anem fins a la Roca, Marta Vallès.
5: La concentració més multitudinària s'ha fet al Vallès Occidental. A Sabadell, una marea groga de milers de representants del professorat han tallat la Gran Via aquest migdia i s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació. Eren docents de Sabadell, Terrassa i la resta de municipis de la comarca. Al matí havien tallat ja la C-17 a Montcada i Reixac. També han sumat forces al professorat dels centres públics del Maresme i el Vallès Oriental. No hi ha hagut els habituals talls a la C-32 o a la P-7 a les 7 del matí, però les protestes s'han descentralitzat. Se n'han fet al Maresme, principalment a Premià de Mar i Mataró, on s'ha tallat la carretera Nacional 2, i també concentracions a Calella, al nord de la comarca. A mig matí, els docents del Maresme han fet una marxa lenta de vehicles per la C-60 i s'han afegit a la convocatòria de Granollers. Una marxa a peu fins la Roca del Vallès per fer sentir, diuen, la veu de l'escola pública al poble del president Salvador Illa. Aurea Calçapeu, professora de l'escola Roca Fonda de Mataró, diu què esperen de la proposta que els ha de fer el govern.
6: Que el PSC pari ja de marejar-nos. Tota la societat vol que l'educació millori i no pot ser que el PSC faci com si fóssim quatre gats, aquí no passa res, reclamem unes condicions laborals dignes. Però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios...
5: Diuen que arribat a aquest punt no es faran enrere en les seves reivindicacions. A Sabadell, a primera hora de la tarda, els docents han ocupat l'Ajuntament.
3: El govern s'ha reunit aquesta tarda amb els grups de l'oposició al Parlament per explicar-los els detalls de l'acord de pressupostos que ha tancat amb Esquerra. Amb l'aval del líder dels republicans, Oriol Junqueras, el president Salvador Illa ja té doncs, els seus primers comptes gairebé al sac i només li falta el suport dels comuns que resisteixen a donar l'acord per tancat. Parlament, Albert Prat.
7: Salvador Illa es treu un pes de sobre.

0: en plena vaga de mestres i després d'un semestre marcat per la crisi de Rodalies. Fa dos mesos, el 18 de març, va fer una maniobra inèdita i va interrompre la tramitació dels pressupostos al Parlament per no deixar escapar el suport d'Oriol Junqueras i arribar fins aquí. L'acord s'ha escenificat avui amb una encaixada de mans entre tots dos, entre Illa i Junqueras. Faltarà per veure què hi diran els comuns, però el president ha necessitat gairebé dos anys per aconseguir el principal objectiu de qualsevol govern. Molt probablement seran els únics pressupostos que aprova, però a Palau ja respiren més tranquils perquè en tenen prou per salvar la segona meitat del mandat. Alícia Romero, consellera d'Economia, i Sílvia Paneque, consellera portaveu.
1: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
2: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
0: El principal compromís de l'acord, com hem anat explicant, és la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat i demà els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat, almenys fins al 2040. El pacte també preveu un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. També hi ha una partida de 400 milions d'euros per donar un cop de mà als 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants i es reforçarà el pressupost de la Conselleria de Política Lingüística perquè impulsi el català a l'àmbit digital i ampliï les places per aprendre aquesta llengua.
3: La periodista que va dinar amb Carlos Mazón el dia de la Dana ha comparegut avui a la Comissió d'Investigació del Congrés. Maribel Vilaplana ha esquivat les preguntes dels diputats i s'ha remès a la seva declaració judicial. Insisteix que no té responsabilitats polítiques i que no té res nou a aportar. València, Alba Barbosa.
4: Maribel Vilaplana s'ha limitat a repetir que el seu relat no ha canviat, que no vol interferir en la investigació de la jutge i manté que ella no tenia ni té cap càrrec polític.
5: No tenia ninguna responsabilitat, ni la tengo ahora. No participé en un sistema de emergencias, ni participo ahora. No tomé ninguna decisión en su momento, ni la tomo ahora. Soy prudente, soy responsable y he colaborado en todo y más en la justicia.
4: Vilaplana, que s'ha emocionat en algun moment de la compareixença, ha afirmat que no s'ha sentit coaccionada ni utilitzada per part de la Generalitat Valenciana i ha emplaçat els diputats a consultar la declaració.
5: Coja la declaració judicial i responda a totes aquestes preguntes. Les tiene totes, le puedo decir hasta en qué página.
6: Si fuera así, ¿por qué cree usted que le citamos en esta comisión?
5: Pues no lo sé, pero dígamelo usted.
6: Bien.
5: Porque no lo sé, porque
6: se
5: yo, dicho, yo
6: se
5: no sé
6: dicho
5: qué hago.
6: Al comienzo.
4: Quan va declarar davant la jutge, al novembre, la periodista va afirmar que, al restaurant, l'expresident valencià rebia trucades i que no li va traslladar cap inquietud.
3: El responsable del desplegament del CNI a la demarcació de Girona el 2017 assegura que la seva unitat no va tenir mai cap contacte amb el cervell dels atemptats del 17 d'agost. L'imam de Ripoll ni va sospitar d'ell. A la Comissió d'Investigació del Congrés ha explicat que fins després dels atacs de Barcelona i Cambrils no van saber res d'Abdelbaki Assaki y ni de la radicalización de la célula yihadista.
7: A través de una llamada de la central, cuando se nos van transmitiendo las identidades, lógicamente de absoluta consternación, porque la célula estaba vinculada a una zona de mi demarcación y obviamente pues estábamos muy afectados y lógicamente consternados en cualquier profesional que se dedica a luchar contra la seguridad.
3: El responsable del CNI a Girona també ha negat que el procés sobiranista influís en la col·laboració antiterrorista entre els cossos de seguretat de l'Estat espanyol i els Mossos d'Esquadra.
7: Puedo decir que era muy, muy estrecha y muy leal.
8: Es decir, usted no notó que este contexto que yo le he comentado afectara de manera negativa, desde luego, el trabajo que venían realizando con los Mossos.
7: Como le digo, nuestra relación no se vio afectada en ningún caso.
3: Més qüestions. El Parlament Europeu torna a retirar la immunitat del Vice Pérez, del líder de la formació ultra. S'ha acabat la festa ara pel presumpte finançament il·legal del partit en les eleccions europees del 2024. L'Eurocambra permet així que el Tribunal Suprem investigui el Vice Pérez pels 100.000 euros que va rebre de l'empresari Álvaro Romillo, conegut com a Crypto Spain. Fa tres setmanes el Parlament Europeu ja va retirar la immunitat al líder de S'ha acabat la festa pel presumpte assetjament a les xarxes de la fiscal del delictes d'odi i discriminació de València, Susana Gisbert. I a més d'aquestes causes, el Vice Pérez en té tres més d'obertes al Tribunal Suprem. Una per difondre una prova PCR falsa de qui era ministre de Sanitat, Salvador Illa. Una altra pel presumpte assetjament de dos eurodiputats del seu partit que van trencar la formació. I l'última pels presumptes amenaces del senador i alcalde d'Algeciras, José Ignacio Landaluce.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: El brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i Uganda s'estén ràpidament, segons l'Organització Mundial de la Salut. La xifra de morts s'enfila fins al 131 i els casos sospitosos superen ja el 500.000. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat al plenari reunit avui a Ginebra que per primer cop va decidir decretar l'emergència mundial sense consultar el comitè davant de la gravetat de la situació i la rapidesa de la propagació del virus d'Ebola.
9: I did not do this.
10: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
3: Tedros Adhanom ha argumentat la seva preocupació perquè s'han detectat casos en zones urbanes. També per les precàries condicions en què treballen les professionals sanitaris d'aquests països, sumat a la inestabilitat i inseguretat de certes regions del Congo. Un d'aquests treballadors és nord-americà i serà traslladat a Alemanya, on les autoritats s'han compromès a atendre la petició dels Estats Units. El responsable de l'OMS demana més finançament als països membres per contenir aquest brot. Recordem que aquest brot d'Ebola correspon a una variant per la qual no existeix vacuna, es contagia per contacte amb fluids dels malalts i té una mortalitat al voltant del 50%. I abans de l'àrea de serveis, una darrera qüestió. L'exèrcit israelià ha disparat aquesta tarda contra una de les embarcacions de la flotilla de Gaza abans d'interceptar-la a 100.000 milles de la costa palestina, segons denuncia l'organització. Es tracta del vaixell Girolama, on hi ha 9 persones, entre les quals el menorquí Lluís de Moner. Els activistes de la flotilla sempre han denunciat la violència amb què els soldats els han assaltat, però el fet que hi hagi trets en un assalt qualitatiu. L'exèrcit va començar ahir una nova ràtzia per aturar la iniciativa, que ha tingut continuïtat avui. Segons l'organització, només queden 5 vaixells ara rumb a Gaza. Els altres 65 ja han estat interceptats. Tres quarts de sis, moment per actualitzar l'estat del trànsit a les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu continua sent l'AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos en direcció Barcelona-Girona, on encara treballen per reasfaltar la calçada després de l'accident i posterior incendi ahir al vespre de 2 camions, que va crear força complicacions. Encara hi ha uns 10 quilòmetres de cua des de Banyeres del Penedès fins a Santa Margarida i els Monjos en sentit nord, perquè, com us dèiem, un sol carril obert a la circulació. En aquesta zona també aturats a l'N340 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, també en direcció Barcelona. A l'àrea de Barcelona, aturats a la mateixa AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, al lateral la B30 a Barberà en direcció Tarragona i a Bellaterra direcció Girona, C58 autopista del Vallès i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la mateixa C58 a l'altura de Cerdanyola fins a Badia en direcció Tarragona, C60 Argentona en sentit sud, direcció Mataró, la C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, C59 entre Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui, sobretot en sentit nord, a l'autovia A2 a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona, també una mica en direcció Lleida, la B20 la pota sud entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, autopista B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, i a les rondes aturats a la ronda litoral entre Diagonal, Mar i Montjuïc en direcció Llobregat a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. En sentit contrari, també cua habitual a aquesta hora entre passeig de la Zona Franca i el Port, també de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs. I a la Ronda a Dalt, aturats entre Esplugues i Vallcarca i d'Horta Canyelles, direcció al Nus de la Trinitat i des del mateix Nus fins a la sortida 1, direcció Llobregat. Més informació renovada al punt de les 6.
3: El temps. Amb en Néstor Gómez.
12: El temps de cara a les properes hores venen dominades per l'aparició de núvols al sector del Pirineu i s'esperen ruixats a qualsevol punt del Pirineu, però sobretot al Pirineu Oriental, on poden ser al llarg de la tarda localment intensos. Aquests ruixats avançaran cap al Pla de l'Estany, cap al Gironès, cap a la Selva i a Osona. I aquests d'Osona, que poden caure a partir de primera hora o mitja tarda, avançaran cap al Vallès Oriental. I atenció, perquè a primera hora de la nit o al vespre, al final del vespre, podrien ser localment intensos en aquesta zona. Tot això acompanyat tempestes o fins i tot no descartem que vagi acompanyat d'una mica de calamar-se. Fora de tot aquest sector, la tarda serà molt tranquil·la, molt assolellada i a la vegada càlida. Avui, per primer cop en aquest mes de maig, hem arribat a la xifra dels 30 graus a la Ribera d'Ebre i també a punts del Priorat. I si avui la temperatura ja comença a ser ja no càlida, sinó de calor,

0: Demà encara en farà més i la tendència al llarg de la setmana és que les temperatures cap a dijous, divendres i fins i tot dissabte poden arribar a tocar la xifra dels 35 graus.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: L'any passat els tirotejos van augmentar un 35% a Catalunya. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, ha dit que de mitjana se'n van produir dos cada setmana i admet que està preocupat. En els 93 tirotejos que hi va haver es van produir 7 morts i 29 ferits de bala. La resta van ser intimidatoris. Chacón analitza així les dades doncs d'aquest fenomen.
3: Els homicidis ens han baixat, els narcoassalts ens han baixat pràcticament un 50%, i els detinguts que fem per arma de foc pugen, hem fet més detinguts. Per tant, tots els indicadors, sorprenentment, són bons, però els tirotejos ens augmenten.
2: Com a causa principal de l'increment d'armes de foc al carrer, hi ha el tràfic de marihuana i la popularització d'aquestes armes entre els delinqüents.
3: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcoassalts. I aquesta socialització és que determinats delinqüents que no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser petits traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen armes de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc.
2: Pel que fa a les ràfegues a l'aire, l'any passat se'n van comptabilitzar 626. És una xifra molt similar a la del 2024. Pel que fa al nombre d'armes confiscades, ha pujat de 318 l'any 2024 a 402 l'any passat. Més qüestions, ho destacàvem al sumari. Preocupació entre les famílies de l'IES als Alfacs de la Ràpita, al Montsià, per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves. És el matalló, que consisteix a bloquejar les caròtides pel darrere. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Tot plegat pot derivar en pèrdues de consciència per les víctimes. La direcció del centre ha detectat algun cas i ha enviat un correu a les famílies. La comunitat educativa està preocupada. I Aiza Palacios és integrant de l'AFA del centre Rapitenc.
5: És important i sabem que no és un joc, i menys un joc segur. Pot provocar lesions cerebrals, traumatismes cranials, dany cervical, i bueno, dins de lo que són les arts marcials, esta pràctica només la realitzen amb supervisió professional i protocols de seguretat estrictes.
4: Fons de l'Institut destaquen aquesta emissora que quan han detectat un cas de matalleó, el que han fet és avisar el 112 i automàticament també les famílies, és a dir, el mateix que es fa en altres casos de problemes de salut. Com que és una pràctica que s'ha fet viral, reclamen la implicació del departament.
5: Seria de gran importància que el departament posi mesures més específiques. Creiem que s'hauria de fer més pedagogia dins el centre, tant als alumnes com a les famílies, fent xerrades de prevenció, molta més vigilància als patis i coordinar-se amb els serveis sanitaris per a que entren a les aules.
4: Moltes famílies s'han assabentat a través dels mateixos adolescents.
2: La venda de la fàbrica de Pasqual a Gurb, a Osona, obliga Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa està buscant una solució per tornar a envasar a Catalunya tan aviat com sigui possible, però en el procés, segons ha sabut aquesta emissora, es podria allargar uns mesos. Gurb, Nàtia Dell.
6: Fa una setmana que els camions amb la llet de cooperatives catalanes viatgen fins a Aranda del Duero per mantenir el subministrament als consumidors. La llet surt dels mateixos ramaders, un centenar de granges d'aquí, però s'han reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Es manté la capacitat productiva i l'empresa assegura que la qualitat és la mateixa i el canvi no afectarà els preus perquè el cost afegit d'envasar temporalment més lluny l'assumeix Pasqual. Llet Nostra envasava a Gurb 35 milions de litres anuals. Amb la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella, tot l'envasat de llet que es feia a la planta, 150 milions de litres en total, s'ha desplaçat a Burgos, no només la de Llet Nostra, també la de la mateixa marca de Pasqual i la marca blanca de Lidl.
2: I també us ho destacàvem al sumari. Localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellà del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X, vinculats al comtat de Barcelona, que han aparegut enterrats al jaciment de Castellà Vell. Les tombes estan en molt bon estat. Anem, doncs, fins a Castellà del Vallès. Toni Forteza.
7: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellavell.
8: Això ens confirma que el jaciment de Castellavell tenia una importància cabdal o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària.

0: romànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
1: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar

0: Us imagineu un país sense llibreries? Doncs aquesta és la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreries de Catalunya en la campanya que avui engeguen per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Valèria Obereda.
1: I és que la campanya la titulen Combat la distopia, tria la llibreria. L'objectiu és detectar pràctiques que erosionen el seu dia a dia, com ara els concursos públics per nodrir biblioteques, aplicar descomptes il·legals o la venda directa a fires i mercats o online. El vocal del gremi, Aitor Martos, n'apunta un altre.
2: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
1: I ho plantegen ara, just després d'un Sant Jordi d'èxit. Ho justifica el president Eric Del Arco.
3: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tot. Si a poc a poc anem laminant-la, tot en conjunt, fa que això.
1: La campanya s'allargarà fins a final d'any amb un punt àlgid a l'entrega del Premi Llibreter el 17 de juny.
0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda. Comencem parlant del Barça, que estaria molt a prop de complir l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Això es desprèn de les declaracions del director general corporatiu de la LFP, Javier Gómez.
5: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, le ha aceptado. Uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
4: Per tant, el Club Blaugrana ja estaria treballant en la possibilitat de fitxar aquest estiu amb normalitat.
6: 3CAT Info.
4: El Barça femení, per la seva banda, continua preparant la final de la Champions d'aquest dissabte contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. L'actual tècnic del Barça, Pere Romeu, es mostra optimista però conscienciat.
7: Estic convençut que si elles ens venen a buscar tindrem alternatives per poder sortir en curt. Estic convençut que si elles ens venen a buscar tindrem capacitat per jugar sobre la profunditat o sobre davanteres perquè ens activin a gent de cara. I el partit serà constantment això, anar superant aquestes petites coses i fer-les amb la millor qualitat i execució possible, perquè si elles se'n recuperen després d'haver superat nosaltres aquesta pressió alta, elles ja són molt perilloses perquè t'activen amb gent despenjada i tenen capacitat de córrer.
4: Aprofitant aquesta final de la Champions aquest dissabte, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevista avui Alexia Putellas. Afegir que el Badalona Women de la Lliga Femenina ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per la temporada vinent. Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta al desembre per la marxa d'Anna Junyent.
8: Són mesos de molt aprenentatge, evidentment soc molt coneixedor del vestuari i evidentment doncs, l'any que ve també com seguirà part de la plantilla doncs, ja és algo que tens guanyat, però en el dia a dia encara hi ha moltes situacions doncs, que segueixo aprenent evidentment de les jugadores, del cos tècnic, i crec que m'ajudarà moltíssim per començar ja des de zero, des d'una pretemporada neta, amb la meva manera de ser, intentant transmetre doncs, el que vull dins de l'equip.
4: Sota la seva direcció, el Badalona Women ha arribat a les semifinals de la Copa i a falta de dues jornades per al final de la Lliga EFA, l'equip ocupa una tranquil·la desena posició a la classificació. Mentrestant, al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha obtingut l'aval de 187 milions d'euros per poder optar a la presidència del Club Blanc.
9: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
4: Per la seva banda, el defensa del Girona, Alejandro Francés, no té cap lesió al genoll esquerre, però serà dubte fins a última hora per al partit de dissabte contra l'Elx.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: En bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un partit. Serà el 28 de juny, al nou concurs de Manresa contra la Gran Bretanya. L'últim partit que va jugar a Catalunya va ser fa 3 anys a motiu del centenari de la Federació Catalana de Bàsquet. El francès Yanis Moren serà nou jugador del Joventut fins a final de temporada. El pivot de 2 metres i 8 centímetres, de 32 anys, cobrirà el lloc d'Ante Tomic. Prové de la Lliga japonesa, on ha fet 14,6 punts de mitjana. Precisament la Joventut juga demà a la pista del Tenerife, pendent, un partit pendent de la jornada 30. En ciclisme, victòria per l'italià Filippo Ganna a la desena etapa del Giro d'Itàlia en una

0: contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. El portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general, però ara amb 27 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. El Barça d'handbol ha fet oficial les sortides de Domen Makuč, Emil Nielsen i Antonio Bazán, un cop acabin els seus contractes aquest 30 de juny. Al final de temporada també marxarà el porter Filip Saric, que els últims 3 anys ha alternat el seu rol al Barça Atlètic i com a tercer porter del primer equip. El Granollers ha renovat el tècnic de l'equip masculí, Antoni Rama, fins al 2029.
1: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant del primer equip del club que ha estat de la meva vida.
2: Trescat Info.
3: Són les 6, bona tarda. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
4: Continua complicada l'AP7 amb uns 10 quilòmetres de cua entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, direcció Barcelona, perquè hi ha un sol carril obert per tasques de reasfaltat a causa de l'incendi ahir al vespre de 2 camions. A l'àrea de Barcelona, amb cues habituals d'hora punta, destaquem la Ronda Litoral amb retencions entre Poblenou i la Barceloneta i també a l'altura de Montjuïc, en sentit Llobregat, a causa d'un vehicle avariat.
3: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, que ja ha sortit en llibertat provisional després d'haver dipositat 1 milió d'euros a la jutgessa. La magistrada havia decretat presó provisional a canvi d'aquesta fiança. Se l'investiga per un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. El Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar el curs que ve 2.400 professionals per a l'escola inclusiva, accelerar els pagaments als docents recollits a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i la tutoria de centres d'alta complexitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar a Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos i la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar el jutjat en el termini de 2 setmanes. Detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i un llarg historial per violència de gènere, segons les primeres informacions de fonts de l'Ajuntament. El cas s'investiga com un presumpte homicidi de violència masclista. La víctima és una dona de 33 anys. L'Ajuntament convoca per demà un minut de silenci. Donald Trump adverteix que atacarà l'Iran a principis de la setmana que ve a tot estirar si Teheran no tanca un acord. El president dels Estats Units admet que s'ha progressat força en les negociacions, però alerta que serà inflexible si no hi ha un progrés ben aviat. I el Gremi de Llibreters de Catalunya llança la campanya Combat la distòpia, tria la llibreria, que vol fer front a les pràctiques que posen en perill els seus establiments. Entre aquestes pràctiques denuncia descomptes il·legals, venda directa a fires o mercats i concursos públics per nodrir biblioteques.
2: Esports.
0: El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins el fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. D'altra banda, el Barça femení segueix preparant la final de Champions de dissabte i aquesta tarda el Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevista Alexia Putellas. La selecció catalana de bàsquet masculina tornarà a jugar un partit. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. I el Barça d'handbol fa oficial les sortides de Domen Makuč, Emil Nielsen i Antonio Bazán un cop acabin els seus contractes aquest 30 de juny.
3: Els ruixats de la tarda s'intensificaran aquest vespre a les comarques de Girona i Osona. Amb l'arribada de la nit, els núvols es dissiparan. Dimecres el temps serà més estable, amb sol i algun ruixat puntual al Pirineu. Farà més calor, s'esperen màximes de més de 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info.
3: Ara passant 3 minuts i mig de les 6 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
2: 3Cat Info.
3: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ja està en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros per evitar l'ingrés en presó provisional. És una de les mesures cautelars que li ha imposat la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del seu pare al desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. La decisió arriba després que els Mossos hagin detingut Jonathan Andic aquest matí, acusat de l'homicidi de l'empresari Isaac Andic. Martorell, Miquel Jarque.
5: Jonathan Andic ha sortit del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell acompanyat del seu advocat, Cristóbal Martell, escortat per diversos agents dels Mossos d'Esquadra i sense fer declaracions ha pujat al seu vehicle. Així ha acabat una jornada que començava amb la seva detenció i trasllat a la comissaria de Martorell, des d'on l'han traslladat emmanillat al jutjat número 5. Allà ha prestat declaració davant la jutja, només ha contestat les preguntes del seu advocat. A primera hora de la tarda, la fiscalia ha comunicat que demanava mesures cautelars d'1 milió d'euros, la retirada del passaport i l'obligatorietat de presentar-se setmanalment al jutjat. Una hora més tard, la jutja aixecava el secret de sumari i recollia les mesures cautelars en el seu escrit. En menys d'un quart d'hora, una funcionària comunicava que la fiança d'1 milió d'euros s'havia dipositat al jutjat. Culmina així bona part de la investigació dels Mossos d'Esquadra, que ha convençut a la jutja instructora i a la fiscalia que el cas podia anar a judici. El cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, subratllava la dificultat de totes les actuacions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Sí, són investigacions evidentment molt complicades.
7: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
6: Evidentment.
5: Andic sempre ha tingut el suport de la família. Els portaveus avui mateix defensaven la seva innocència, deien que no existien ni es trobarien proves de càrrec legítimes contra ell en un comunicat. Segons aquests portaveus autoritzats, el convenciment sobre la seva innocència és absolut.
3: I a Figueres s'ha convocat per demà un minut de silenci per la mort d'una dona a ganivetades en ple carrer a mans de la seva exparella. Els fets han passat aquest migdia i la zona continua acordonada. Els Mossos han detingut l'agressor, que tenia un ordre d'allunyament de la víctima. Unitat mòbil a Figueres, Pep Lluís Blázquez i Maria Rovira. Bona tarda, Maria.
8: Hola, bona tarda. Sí, continuen les diligències dels Mossos d'Esquadra aquí a la plaça Josep Tarradellas. Com deies, totalment acordonada. Els Mossos estan recollint proves d'aquest crim que s'investiga com a presumpte crim de violència masclística. Ha passat cap a les 3 de la tarda. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha lamentat els fets i també ha confirmat que la víctima tenia una ordre de protecció i tot i que no ha volgut especificar o no ha pogut especificar si l'havia trencat abans aquesta ordre d'allunyament.
9: Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc. Dir-vos que hi havia un ordre de protecció envers a la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament, doncs, demà farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
8: Ha afegit també que alguns veïns han ajudat a la detenció que s'ha fet al mateix lloc dels fets.
9: Els veïns han col·laborat, s'ha donat l'avís a una patrulla, en concret als Mossos d'Esquadra, i ha estat aquesta patrulla dels Mossos d'Esquadra qui immediatament ha detingut a la persona agressora.
8: Ha explicat també que tant l'agressor com la víctima són veïns de Figueres, de prop, de fet, d'on han passat els fets en aquesta plaça Josep Tarradellas, i també ha afirmat que s'ha decretat de moment el secret de sumari per aquesta investigació que han obert els Mossos.
3: Maria Rovira, des de Figueres, amb el suport tècnic de Pep Lluís Blázquez. Gràcies, bona tarda.
8: Bona tarda.
3: I a l'audiència de Lleida avui ha quedat vist per a sentència el cas d'una agressió sexual on l'acusat va segrestar la víctima en ple carrer i se la va endur a les afores de la ciutat on l'hauria violat. La fiscalia li demana 24 anys de presó, mentre que l'home ha negat els fets. Lleida, Julià Albacar.
10: Els fets van passar el novembre del 2023, quan la víctima tornava a casa després de sortir d'una discoteca. Segons el relat de la noia, dos homes l'haurien introduït per la força en un vehicle, un va marxar i l'altre va conduir fins un camp de l'horta. La víctima ha insistit que va posar molta resistència fins al punt que va sortir de la furgoneta en marxa. La sentim en una declaració que ha fet per videoconferència.
11: Peleando con él, ¿sabes? De proteger, y él me daba golpe, no podía, no... logré abrir la puerta y no pude saltar pues, per la velocitat que iba.
10: La jove, però, ha negat avui que s'hagués arribat a consumar la violació. Els pèrits forenses i psicòlegs donen credibilitat al relat inicial de la noia i han apuntat durant la seva declaració que aquesta rectificació es deuria a una manera d'intentar no reviure els fets més traumàtics perquè la víctima sempre ha estat reticent a explicar els episodis més durs. La jove la va trobar un agent de la Guàrdia Urbana fora de servei que corria per la zona. La va socórrer quan l'agressor va marxar després de robar-li el mòbil.
12: Digo, ¿qué te ha ocurrido? Y lo que me dijo en ese momento dice, me ha violado, me ha agredido y me ha quitado el móvil.
10: Per la seva banda, l'acusat ha negat els fets i ha assegurat que la jove va pujar voluntàriament a la furgoneta. La fiscalia li manté la petició de 24 anys de presó.
3: 6 i 9 minuts.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: El Departament d'Educació proposa als sindicats incorporar 2.405 professionals al curs que ve, accelerar l'augment de sou recollit a l'acord amb Comissions i UGT i pagar més per fer tutories. És la proposta que el Departament ha fet arribar als sindicats 24 hores abans de la mesa sectorial que se celebrarà demà a la tarda amb l'objectiu de desencallar el conflicte i el cicle de vagues. Pel que fa al reforç de docents, el Departament proposa incorporar al setembre que ve 1.300 docents per a l'escola inclusiva, 700 més per reforçar les plantilles i reduir ràtios i uns 350 professionals d'administració i serveis per reduir la càrrega burocràtica. En total, 2.405 professionals més. La proposta també planteja pagar l'augment del 30% del complement específic del sou en 3 anys i no en 4. A més, proposa pagar més per ser tutor, incorpora un complement nou per fer cotutor i tutor a un centre d'alta complexitat. Tot i això, la proposta no parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desescalar el conflicte. Ho ha dit aquesta tarda en una compareixença al Parlament.
1: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La bona notícia de la setmana passada és que vam poder reconduir, recuperar aquest marc de diàleg que era necessari amb el conjunt d'organitzacions sindicals, haguessin signat l'acord o no. I, per tant, la nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: El sindicat majoritari USTEC encara està valorant la proposta. Tot plegat arriba el dia que el president de la Generalitat té gairebé al sac els primers pressupostos de la legislatura. Aquest matí ha firmat l'acord amb Esquerra Republicana i ara només li cal acabar de convèncer els comuns perquè el Parlament aprovi els comptes del 2026. L'acord amb Esquerra s'ha tancat en plena vaga de mestres i en un semestre marcat per la crisi de Rodalies i s'ha escenificat aquest matí amb una encaixada de mans entre el president Illa i Junqueras. Malgrat que el govern no té els comptes al sac, tant la consellera d'Economia, Alicia Romero, com la consellera portaveu, Sílvia Paneque, han posat en valor el pas endavant que implica el pacte amb els republicans.
2: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
3: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
0: Després de la foto amb el president, Salvador Illa, el líder d'Esquerra Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord que, segons ha dit, inclou mesures per afrontar els reptes quotidians de Catalunya i alhora avançar en sobirania. L'IRPF ha quedat fora de la negociació per facilitar l'acord, però Junqueras ha assegurat que no hi renuncien i que el tornaran a posar sobre la taula després de l'estiu, quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés.
4: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
0: El principal compromís de l'acord és la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat i demà els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040. El pacte també preveu un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. També hi ha una partida de 400 milions d'euros per donar un cop de mà als 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants i es reforçarà el pressupost del Departament de Política Lingüística perquè impulsi el català a l'àmbit digital i ampliï les places per aprendre aquesta llengua. Demà el govern es tornarà a reunir amb els comuns, que són imprescindibles per aprovar els pressupostos al Parlament. De moment, el partit ofereix a Salvador Illa reformular o tornar a calendaritzar alguns dels acords que havien tancat. La líder de la formació, Jéssica Albiach, fa aquesta advertència al president de la Generalitat.
5: El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove al Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hàgim signat l'ampliació de l'acord.
0: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés acusa Esquerra d'aprovar els pressupostos de Salvador Illa per interessos particulars.
6: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge.
0: La CUP també creu que Oriol Junqueras ha posat dalt davant la seva agenda personal i ha deixat tirats, diu, els mestres.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Anem ara a Madrid. L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i assegura que mai ha fet gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'Audiència Nacional l'ha imputat per tràfic d'influència i blanqueig i situa Zapatero com el líder d'una estructura jerarquitzada per afavorir Plus Ultra. Aquest matí, agents de la Policia Nacional han escorcollat l'oficina de l'expresident per buscar proves, Tania Tàpia.
8: Durant més de 4 hores, els agents han estat escorcollant el despatx, l'oficina de l'expresident, situada davant per davant de la seu del Partit Socialista, també han han estat registrant altres empreses vinculades a Zapatero, com l'agència de publicitat de les seves filles. L'expresident ha reaccionat ja a la seva imputació en un vídeo, defensa que mai ha pressionat per aconseguir el rescat de Plus Ultra, que mai ha cobrat comissions il·legals, i anuncia que es defensarà davant de la justícia.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
8: El jutge José Luis Calama creu que Zapatero s'ha enriquit a través de favors de Plus Ultra i que, per fer-ho, ha fet servir empreses pantalla. Apunta que va maniobrar perquè, després de la pandèmia, la companyia rebés una injecció pública de 53 milions d'euros. Els investigadors creuen que tenia informació privilegiada i va saber que s'atorgaria el rescat fins i tot abans que ho aprovés el govern. Creu el jutge que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, que també està investigat a la causa. I com? Doncs Zapatero cobrava per informes que feia per anàlisi relevante l'empresa del seu amic. Uns diners que, segons Calama, venien de Plus Ultra, que era client de Martínez. En total, segons el jutge, Zapatero va embutxacar-se 490.000 euros i l'agència de les seves filles 240.000. I diu el jutge que també va fer actuacions similars per aconseguir beneficis per a Plus Ultra a Venezuela. A banda d'aquesta empresa, també apunta el jutge que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'un milió d'euros en comissions i que va intentar blanquejar aquests diners fora d'Espanya.
0: En punt, un quart de set de la tarda, àrea de serveis. Equip Viari, Marilús García, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu continua sent l'autopista P7, el tram sud, encara amb uns 10 quilòmetres de cua des de Banyeres del Penedès a Santa Margarida i els Monjos, en sentit nord, perquè encara treballen per reparar la calçada que ha calgut reasfaltar a causa de l'incendi de dos camions ahir al vespre que havien tingut un accident. També queden complicacions per cues d'hora punta a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la C17 a l'altura de Parets del Vallès, a tocar de l'enllaç amb l'autopista AP7. La mateixa AP7 amb lentitud i aturades entre Montornès del Vallès i Granollers en sentit nord, en direcció Girona. C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró. L'autovia A2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida. B20 pota sud i C32 a l'altura de Sant Boi en direcció Castelldefels. I a les rondes de Barcelona, aturats a la ronda a dalt entre Diagonal i Vallcarca, també a la Vall d'Hebron, d'Horta Canyelles, sentit Besòs, i també a l'accés al nus de la Trinitat. Aquí hi ha alguna possible incidència a l'enllaç amb la Ronda Litoral. També aturants a la Ronda Litoral entre passeig de la Zona Franca i el Port, de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, després que han retirat un vehicle avariat a l'altura de Montjuïc. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Néstor Gómez.
11: Ambient molt càlid avui a Catalunya. Hem tornat a tocar per primer cop en aquest mes de maig els 30 graus a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. De fet, a Vinebre el termòmetre ha arribat fins als 32 graus de temperatura màxima. Baté a 30 graus, la Vilella Baixa 30 graus i Seròs també 30 graus de temperatura màxima. Tot això acompanyat d'un ambient molt càlid arreu del país i amb unes precipitacions que aquesta tarda es concentren cap al sector del Pirineu. I atenció, perquè de cara a aquest vespre es poden intensificar a les comarques de Girona i també a Osona. Tot això amb una jornada que es manté, com dèiem, a la resta del país prou estable. De cara a demà, un dia en el qual l'estabilitat guanyarà terreny, el temps serà més assolellat i amb unes temperatures que encara pujaran més durant les hores centrals del dia a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, màximes de 32 graus aproximadament. I no només això, haurem de parlar de ruixats, però ja molt puntuals i concentrats al Pirineu més oriental.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 12 minuts i seran dos quarts de set de la tarda. Donald Trump adverteix que atacarà l'Iran a principis de la setmana que ve. A tot estirar, si Teheran no tanca un acord. El president dels Estats Units admet que s'ha avançat força en les negociacions, però alerta que serà inflexible si no hi ha un progrés significatiu ben aviat.
13: Dos o tres dies, potser divendres, dissabte, diumenge, potser a principis de la setmana que ve, un període de temps limitat. No els podem deixar tenir l'arma nuclear.
0: L'exèrcit iranià adverteix per la seva banda cobrirà nous fronts contra els Estats Units i Israel si els tornen a atacar. Diu que mantenen la voluntat negociadora però que no acceptaran una rendició. El número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha revelat que l'última proposta que han enviat als Estats Units inclou l'aixecament de sancions i l'alliberament de fons iranians que estan congelats en bancs estrangers. A més, reclamen que l'acord de pau inclogui també el Líban, on Israel manté els atacs que ja han causat més de

0: 3.000 morts. Saltem ara al conflicte, d'altra banda, del conflicte d'Ucraïna, però en aquest cas perquè Vladimir Putin vola avui cap a Pequín per reunir-se demà amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president rus ha volgut posar en valor que l'aliança entre Rússia i la Xina és infranquejable. El viatge es produeix menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump al país asiàtic. El president rus espera que la cimera serveixi per avançar en el projecte d'un gran gasoducte per abastir la Xina. Moscou, Cristina Solies.
1: Rússia s'ha tornat completament dependent de la Xina des de la guerra d'Ucraïna, però malgrat que la relació és asimètrica, Putin ha volgut deixar clar en un vídeo gravat que Xi Jinping és el seu amic i que cap altra potència té una associació tan estreta com la seva.
2: La relació russo-xinesa ha assolit un nivell sense precedents. El seu caràcter especial es manifesta en una atmosfera de comprensió i confiança mútues.
1: El Kremlin, que ha perdut el mercat energètic europeu, vol signar un contracte per fer un gasoducte que arribi a la Xina a través de Mongòlia i té l'esperança que Pequín hi accedeixi ara que la guerra a l'Orient Mitjà li complica l'abastiment pel Golf Pèrsic. De fet, Putin també ha presentat la seva aliança com un bloc alternatiu a l'ordre occidental encapçalat per Donald Trump.
2: L'estat aliança estratègica russo-xinesa juga un important paper estabilitzador a l'escenari mundial. Alhora no lluitem contra ningú, sinó que treballem per la pau i la prosperitat universal.
1: Però una cosa són les paraules i una altra els fets, i just avui Rússia ha començat exercicis nuclears amb més de 65.000 soldats per preparar-se davant una hipotètica agressió atòmica.
3: 3CAT Info.
0: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i la distribució de marihuana al Camp de Tarragona i l'Ebre. El jutge ha ordenat l'ingrés a presó de 2 dels 7 detinguts. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Bona tarda. L'operació policial ha permès desmantellar 2 plantacions de marihuana que el grup criminal tenia al Catllà, al Tarragonès i a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. En total han comissat gairebé 3.000 plantes i més de 60 quilos de capdells processats per consumir. Segons la Guàrdia Civil, tot apunta que la droga que cultivaven la venien en altres països d'Europa. Tenien la llum punxada i calculen que han defraudat a la companyia elèctrica prop de 135.000 euros.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.

0: Imaginar-se un país sense llibreries és la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreries de Catalunya en la campanya que avui engeguen per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Barcelona, Valeria Obereda.
1: I és que la campanya la titulen Combat la distopia, tria la llibreria. L'objectiu és detectar pràctiques que erosionen el seu dia a dia, com ara els concursos públics per nodrir biblioteques, aplicar descomptes il·legals o la venda directa a fires i mercats o online. El vocal del Gremi, Aitor Martos, n'apunta una altra.
2: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
1: I ho plantegen ara, just després d'un Sant Jordi d'èxit, ho justifica el president Eric Del Arco.
3: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que un a un van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tot. Si a poc a poc anem laminant-la, tot en conjunt fa que això.
1: La campanya s'allargarà fins a final d'any amb un punt àlgid a l'entrega del Premi Llibreter el 17 de juny. 3CAT
4: Info. Dimecres, Quanta guerra, amb l'avi de Núria Marín.
5: L'any 36 veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
6: Ostres.
5: Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
6: Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
5: En tinc una de boníssim.
6: No.
5: Sí.
6: Quatre.
7: Que xulo, tio.
6: Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
4: Quanta guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Info. Localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellà del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X, vinculats al comtat de Barcelona, que han aparegut enterrats al jaciment de Castellavell. Les tombes estan en molt bon estat. Castellà del Vallès, Toni Fortesa.
8: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellavell.

0: Això ens confirma que el jaciment de Castellavell tenia una importància capdalt o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes, eh? Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
1: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellavell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya vella a l'alt medieval.
2: 5 minuts i seran 6:45 de la tarda.
3: Esports.
2: Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. El Barça estaria molt a prop de complir l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Això es desprèn de les declaracions del director general corporatiu de la LFP, Javier Gómez.
5: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, le ha aceptado. Uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
4: Per tant, el Club La Corona ja estaria treballant en la possibilitat de fitxar aquest estiu amb normalitat.
3: 3CAT Info.
4: El Barça femení, per la seva banda, segueix preparant la final de la Champions d'aquest dissabte contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, l'exentrenador blaugrana. L'actual tècnic del Barça, Pere Romeu, es mostra optimista però conscienciat.
6: Estic convençut que si elles ens venen a buscar tindrem alternatives per poder sortir en curt. Estic convençut que si elles ens venen a buscar tindrem capacitat per jugar sobre la profunditat o sobre davanteres perquè ens activin a gent de cara. I el partit serà constantment això, anar superant aquestes petites coses i fer-les amb la millor qualitat i execució possible, perquè si elles se'n recuperen després d'haver superat nosaltres aquesta pressió alta, elles ja són molt perilloses perquè t'activen amb gent despenjada i tenen capacitat de córrer.
4: El programa Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevistarà avui Alexia Putellas. Encara en futbol, el Badalona Women de la Lliga Femenina ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per la temporada vinent. Sota la seva direcció, el Badalona Women ha arribat a les semifinals de la Copa i a falta de dues jornades per al final de la Lliga F, l'equip ocupa una tranquil·la desena posició a la classificació. Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta al desembre per la marxa d'Anna Junyent. Per la seva banda, el defensa del Girona, Alejandro Francés, no té cap lesió al genoll esquerre, però serà dubte fins a última hora per al partit de dissabte contra l'Elx a l'última jornada de Lliga. En clau internacional, a la Premier League anglesa, l'Arsenal pot proclamar-se aquesta nit campió de Lliga si el Manchester City de Pep Guardiola no guanya la seva visita al camp del Bournemouth. També avui, a 9:15, Chelsea-Tottenham. Un triomf del Tottenham li asseguraria la permanència.
3: 3CAT Info.
4: En bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un partit. Serà el 28 de juny, el nou concurs de Manresa contra la Gran Bretanya. L'últim partit que va jugar a Catalunya va ser fa 3 anys amb motiu del centenari de la Federació Catalana de Bàsquet. El francès Yanis Morén és nou jugador del Joventut fins al final de temporada. El pivot de 2,08 metres, de 32 anys, cobrirà el lloc d'Ante Tomic, que està lesionat fins al final de temporada. Morén va haver de jugar a la Lliga japonesa, on ha fet una mitjana de 14,6 punts i 7,4 rebots. L'entrenador de l'Uni Girona, Roberto Íñiguez, per la seva banda, ha indicat la seva línia a seguir la temporada vinent, un cop s'ha fet oficial la seva continuïtat per una temporada més.
7: Si algo tengo claro respecto al baloncesto como punto de partida es que no debemos perder nuestra esencia. Yo creo que hemos sido un equipo atractivo, tenemos que seguir jugando un baloncesto alegre, dinámico, siempre teniendo humildad, desde el trabajo diario, pero con la ambición para competir por todo y contra todos.
4: D'altra banda, el Club Gironí ha anunciat la marxa de l'escorta estatunidenca Erika Carter, que va arribar l'estiu passat. El Barça d'handbol ha fet oficials les sortides de Dome Makuch, Emil Nielsen i Antonio Bazán, un cop acabin els seus contractes aquest 30 de juny. Al final de temporada també sortirà el porter Filip Saric, que els últims 3 anys ha alternat el seu rol al Barça Atlètic i com a tercer porter del primer equip. El club blaugrana encara ha de disputar les fases finals de la Copa del Rei i de la Champions. En canvi, el Granollers ha renovat el tècnic del equip masculí Antoni Rama fins al 2029.
8: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant del primer equip del club que ha estat de la meva vida.
4: també renova Robert Cuesta fins al 2028. Cuesta, fins ara entrenador del femení, passarà a ser el segon tècnic de rama al masculí després de la sortida d'Antonio García. En ciclisme, victòria per l'italià Filippo Ganna a la desena etapa del Giro d'Itàlia en una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. El portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general, ara amb 27 segons sobre Jonas Vingegaard. Demà es disputarà la 11a etapa, seran 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. En waterpolo, avui juga el tercer i definitiu partit de la semifinal entre el Sabadell i el Natació Barcelona a les 8 del vespre. I en joc l'accés a la final de la Lliga Masculina. Qui guanyi jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit aquest diumenge a la piscina de Sant Sebastià.

0: Eren els senyals horaris de 6:45 de la tarda. Moment de fer un cop d'ull als principals temes d'aquest dimarts. Comencem actualitzant la situació del trànsit. Equip viari endavant.
1: Es mantenen els 10 quilòmetres de cua a la P7 entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, en sentit nord, on hi ha un sol carril obert a la circulació per reasfaltar la calçada arran l'incendi ahir a la nit de dos camions. A l'àrea de Barcelona, amb cues habituals d'hora punta, destaquem les entrades per la C58 i la C33 des de Montcada i les dues rondes en sentit Besòs.
0: Ho actualitzem d'aquí a 15 minuts. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andy, que ja ha sortit en llibertat provisional després d'haver dipositat 1 milió d'euros a la jutgessa, la magistrada havia decretat presó provisional a canvi d'aquesta fiança. Se l'investiga per un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. El Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar el curs que ve 2.405 professionals per a l'escola inclusiva, accelerar els pagaments als docents recollits a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i el de tutoria als centres de màxima complexitat. Això s'ha sabut el mateix dia que Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat l'acord de pressupostos amb més recursos per a l'educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar amb Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos i la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. De seguida ampliem aquestes tres informacions, però a la propera mitja hora també us parlarem que el Parlament Europeu ha tornat a retirar la immunitat al vice Pérez, el líder de la formació ultra. S'ha acabat la festa, ara pel presumpte finançament il·legal del partit a les eleccions europees del 2024. Passarem per al Congo, on el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i Uganda s'estén ràpidament, segons l'Organització Mundial de la Salut. La xifra de morts s'enfila als 131. I els productors de fruita seca del Camp de Tarragona calculen que l'últim temporal de vent ha provocat pèrdues importants al sector d'entre el 30 i el 40%.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda. Ricard, de què estem pendents?
3: Mira, d'una banda, que el Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins el fair play financer. Javier Gómez, el director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entrar a veure. I de l'altra banda, a l'altre costat, el Barça femení segueix preparant la final de Champions d'aquest dissabte i aquesta tarda el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevista Alexia Putellas.
0: 20 minuts mal comptats i arriben els esports i els ruixats de la tarda s'intensificaran aquest vespre a les comarques de Girona i també a Osona. Amb l'arribada de la nit els núvols però es dissiparan. Dimecres el temps serà més estable, amb sol i algun ruixat puntual al Pirineu. Farà més calor, s'esperen màximes de més de 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Ara passant pràcticament 3 minuts a 6:45 de la tarda, el fill del fundador de Mango, Jonathan Andy, que ja està en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros per evitar l'ingrés en presó provisional. És una de les mesures cautelars que li ha imposat la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del seu pare el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. La decisió arriba després que els Mossos hagin detingut Jonathan Andy aquest matí, acusat de l'homicidi de l'empresari Isaac Andy. Martorell. Miquel Jarque.
4: Jonathan Andic ha sortit del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell acompanyat del seu advocat, Cristóbal Martell, escortat per diversos agents dels Mossos d'Esquadra i sense fer declaracions ha pujat al seu vehicle. Així ha acabat una jornada que començava amb la seva detenció i trasllat a la comissaria de Martorell des d'on l'han traslladat emmanillat al jutjat número 5. Allà ha prestat declaració davant la jutja, només ha contestat les preguntes del seu advocat. A primera hora de la tarda, la fiscalia ha comunicat que demanava mesures cautelars d'1 milió d'euros, la retirada del passaport i l'obligatorietat de presentar-se setmanalment al jutjat. Una hora més tard, la jutge aixecava el secret de sumari i recollia les mesures cautelars en el seu escrit. En menys d'un quart d'hora, una funcionària comunicava que la fiança d'1 milió d'euros s'havia dipositat al jutjat. Culmina així bona part de la investigació

0: dels Mossos d'Esquadra, que ha convençut a la jutge instructora i a la fiscalia que el cas podia anar a judici. El cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, subratllava la dificultat de totes les actuacions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades, molt complicades.
2: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
1: Evidentment.
0: En Dic sempre ha tingut el suport de la família. Els portaveus avui mateix defensaven la seva innocència, deien que no existien ni es trobarien proves de càrrec legítimes contra ell en un comunicat. Segons aquests portaveus autoritzats, el convenciment sobre la seva innocència és absolut.
3: 3CAT Info.
4: El president de la Generalitat té gairebé al sac els primers pressupostos de la legislatura. Aquest matí ha firmat l'acord amb Esquerra Republicana i ara només li cal acabar de convèncer els comuns perquè el Parlament aprovi els comptes del 2026. Tant la consellera d'Economia, Alicia Romero, com la consellera portaveu, Sílvia Paneque, han posat en valor el pas endavant que implica el pacte amb els republicans.
5: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
6: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
4: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha dit que l'acord inclou mesures per afrontar els reptes quotidians de Catalunya i alhora avançar en sobirania. L'IRPF ha quedat fora de la negociació per facilitar l'acord, però Junqueras ha assegurat que no hi renuncien i que el tornaran a posar sobre la taula després de l'estiu, quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés.
7: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
4: El principal compromís del pacte pels pressupostos és la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat. Demà els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040. Amb tot, el Departament d'Educació proposa als sindicats incorporar 2.405 professionals al curs que ve, accelerar l'augment del sou recollit a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i pagar més per fer tutories. És la proposta que el Departament ha fet arribar als sindicats 24 hores abans de la mesa sectorial, que se celebrarà demà a la tarda amb l'objectiu de desencallar el conflicte i el cicle de vagues. Pel que fa al reforç de docents, el Departament proposa incorporar al setembre que ve 1.300 docents per a l'escola inclusiva, 700 més per reforçar plantilles i reduir ràtios i uns 350 professionals d'administració i serveis per reduir la càrrega burocràtica. En total, 2.405 professionals més. La proposta també planteja pagar l'augment del 30% del complement específic de sou en 3 anys i no en 4. A més, proposa pagar més per ser tutor i incorporar un complement nou per fer cotutor i tutor a un centre d'alta complexitat. Tot i això, la proposta no parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desescalar el conflicte. Ho ha dit aquesta tarda en una compareixença al Parlament.
8: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La bona notícia de la setmana passada és que vam poder recuperar aquest marc de diàleg que era necessari amb el conjunt d'organitzacions sindicals, haguessin signat l'acord o no. I, per tant, la nostra mà segueix estan estesa, els hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
4: El sindicat majoritari USTEC està valorant la proposta, però assegura que demà assistirà a la reunió. I amb tot, la Comissió d'Investigació del Parlament sobre Infiltracions Policials cita la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. El grup de treball els convocarà per les infiltracions de dues agents del cos a una assemblea de docents que ja va centrar la compareixença dels dos responsables la setmana passada a la cambra. Llavors, Parlon va demanar disculpes i va qualificar els fets d'error humà i de maniobra mal plantejada. A banda, la comissió també crida a declarar el comissari en cap dels Mossos, Eduard Esquius, i la comissària general d'Informació.
3: 3CAT Info.
4: La periodista que va dinar amb Carlos Mazón el dia de la Danà ha comparegut avui a la Comissió d'Investigació del Congrés. Maribel Vilaplana ha esquivat les preguntes dels diputats i s'ha remès a la seva declaració judicial. Insisteix que no té responsabilitat política i que no té res nou a aportar. València, Alba Barbosa.
9: Maribel Vilaplana s'ha limitat a repetir que el seu relat no ha canviat, que no vol interferir en la investigació de la jutge i manté que ella no tenia ni té cap càrrec polític.
10: No tenia ninguna responsabilitat, ni la tengo ahora. No participé en ningún sistema de emergencias, ni participo ahora. No tomé ninguna decisión en su momento ni la tomo ahora. soy prudente, soy responsable y he colaborado en todo y más en la justícia.
9: Vilaplana, que s'ha emocionat en algun moment de la compareixença, ha afirmat que no s'ha sentit coaccionada ni utilitzada per part de la Generalitat Valenciana i ha emplaçat els diputats a consultar la declaració.
10: Coja la declaració judicial i responda a totes aquestes preguntes. Les tiene totes, le puedo decir hasta en qué página.
11: ¿Y si fuera así, por qué cree usted que le citamos en esta comisión?
10: Pues no lo sé, pero dígamelo usted.
11: Bien.
10: Porque no lo sé, porque yo no sé, dicho, yo no sé qué hago.
9: Quan va declarar davant la jutge, al novembre, la periodista va afirmar que al restaurant l'expresident valencià rebia trucades i que no li va traslladar cap inquietud.
4: El responsable del desplegament del CNI a la demarcació de Girona el 2017 assegura que la seva unitat no va tenir mai cap contacte amb el cervell dels atemptats del 17A, l'imam de Ripoll, ni va sospitar d'ell. A la comissió d'investigació al Congrés ha explicat que fins després dels atacs de Barcelona i Cambrils no van saber res d'Abdelbaki Essati ni de la radicalització de la cèl·lula jihadista.
12: A través d'una llamada de la central, cuando se nos van transmitiendo las identidades, lógicamente de absoluta consternación porque la célula estaba vinculada a una zona de mi demarcación y obviamente pues estábamos muy afectados y lógicamente consternados en cualquier profesional que se dedica a luchar contra la seguridad.
4: El responsable del CNI a Girona també ha negat que el procés sobiranista influís en la col·laboració antiterrorista entre els cossos de seguretat de l'Estat espanyol i els Mossos d'Esquadra.
12: Puedo decir que era muy, muy estrecha y muy leal.
13: Es decir, ¿usted no notó que este contexto que yo le he comentado afectara, de manera negativa desde luego, el trabajo que venían realizando con los Mossos?
12: Como le digo, nuestra relación no se vio afectada en ningún caso.
4: Més qüestions. El Parlament Europeu torna a retirar la immunitat al Vicent Pérez, el líder de la formació Ultra, s'ha acabat ara pel presumpte finançament il·legal del partit en les eleccions europees del 2024. L'Eurocambra permet així que el Tribunal Suprem investigui el Vicent Pérez pels 100.000 euros que va rebre de l'empresari Álvaro Romillo, conegut com a Crypto Spain. Fa tres setmanes el Parlament Europeu ja va retirar la immunitat al líder de s'ha acabat la festa pel presumpte assetjament a xarxes a la fiscal de delictes d'odi i discriminació de València, Susana Gisbert. A més d'aquestes causes, el Vicent Pérez en té tres més d'obertes al Tribunal Suprem. Una per difondre una prova PCR falsa de qui era ministre de Sanitat, Salvador Illa. Una altra pel presumpte assetjament de dos eurodiputats del seu partit que van trencar amb la formació. I l'última per presumptes amenaces al senador i alcalde d'Algeciras, José Ignacio Landulce.
3: 3CAT Info.
4: Les exportacions catalanes tornen a créixer al març després de mesos de no fer-ho i amb un repunt important de la venda de productes als Estats Units. En total, les empreses del país van exportar productes per valor de més de 9.250 milions d'euros, un 5,2% més que el març de l'any passat. Des del setembre, el balanç era cada mes negatiu. El creixement més important va ser el de les exportacions als Estats Units. Van suposar gairebé 520 milions d'euros, prop d'un 28% més que el març del 2025, després de mesos de retrocés pels aranzels imposats per l'administració Trump. Malgrat aquestes dades de març, el balanç exportador del primer trimestre continua sent negatiu. S'han enviat a l'estranger productes per valor de prop de 24.700 milions, un 1,5% menys que els primers tres mesos de l'any passat. Brussel·les avançarà ajudes perquè els pagesos puguin comprar fertilitzants cada cop més cars per culpa del bloqueig a l'estret d'Hormuz pel conflicte entre l'Iran i els Estats Units. La Comissió Europea deixarà que els estats anticipin diners ja previstos al pressupost comunitari. No es tracta d'injectar diners nous, sinó de treure'ls d'altres partides. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
14: La Comissió, el govern europeu, vol que aquestes bestretes arribin als pagesos el més aviat possible i confia aprovar abans de l'estiu la reforma que ho permetrà, amb l'aval indispensable dels estats i el Parlament Europeu. En paral·lel a tot això, també per facilitar la compra de fertilitzants, Brussel·les alliberarà fons de la reserva de crisi de la política agrària comuna i hi posarà més diners procedents d'altres partides. L'executiu comunitari ho veu prioritari. Tem que els pagesos redueixin els seus conreus pel fet de no poder pagar prou fertilitzants. Desenes d'agricultors han protestat aquest matí davant del Parlament Europeu a Estrasburg per pressionar les institucions comunitàries. En dos anys, els fertilitzants s'han encarit un 70% i el tancament de l'estret d'Hormuz ho empitjora tot, perquè allà hi passa un terç del comerç mundial de fertilitzants químics. Es fabriquen amb el gas natural, que en aquest cas hi ha als països del Golf Pèrsic i que també s'ha encarit arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Per reduir aquesta dependència de l'exterior, Brussel·les vol desviar altres partides pressupostàries per promoure fertilitzants produïts a Europa, que siguin orgànics, fets, per exemple, a partir de biogàs.
4: El brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i Uganda s'estén ràpidament, segons l'Organització Mundial de la Salut. La xifra de morts s'enfila fins als 131 i els casos sospitosos superen ja al mig miler. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat al plenari reunit avui a Ginebra que per primer cop va decidir decretar l'emergència mundial sense consultar el comitè davant la gravetat de la situació i la rapidesa de propagació del virus de l'Ebola.
15: I did not do this.
16: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.

0: of the epidemic.
1: Tedros Adhanom ha argumentat la seva preocupació perquè s'han detectat casos en zones urbanes, també per les precàries condicions en què treballen els professionals sanitaris d'aquests països, sumat a la inestabilitat i inseguretat de certes regions del Congo. Un d'aquests treballadors és nord-americà i serà traslladat a Alemanya, on les autoritats s'han compromès a atendre la petició dels Estats Units. El responsable de l'OMS demana més finançament als països membres per contenir el brot. Recordem que aquest brot d'Ebola correspon a una variant per la qual no existeix vacuna. Es contagia per contacte amb fluids dels malalts i té una mortalitat al voltant del 50%.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Pràcticament 6:45 de la tarda, moment per aturar-nos i saber quina és la situació del trànsit, l'equip viari preparat i també la previsió meteorològica. Marilus García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Continuen les complicacions a l'autopista AP7, encara com a mínim 10 quilòmetres de cua, des de Banyeres del Penedès fins a Santa Margarida i els Monjos, en sentit nord, en direcció Girona, vehicles molt aturats en tot el dia des d'ahir al vespre, perquè recordem que hi ha un sol carril obert a la circulació arran l'incendi posterior a un accident entre dos camions a l'altura de Santa Margarida i els Monjos en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. La via alternativa, la Nacional 340, registra una petita cua a l'altura de Castellet i la Gornal en sentit nord, i recordeu que també per evitar aquesta forta retenció hi ha també l'autopista del Garraf, la C32, que és de peatge, recordem-ho. A l'àrea de Barcelona, aturats a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. La B23, el tram final d'entrada també a la capital catalana entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. També una petita retenció a la C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró o bé per enllaçar amb la C32 l'autopista del Maresme. A les rondes de Barcelona, lentitud i aturades a la ronda a dalt entre Diagonal i Vallcarca i també d'Horta-Canyella, sentit Besòs. La ronda litoral entre passeig de la zona franca i el port a l'altura de la Barcelona i de Sant Adrià a Santa Coloma, també en direcció al Nus de la Trinitat. I a l'extrem sud de la Gran Via, aturats des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, especialment en direcció d'entrada a la capital catalana. Més informació actualitzada al punt de les 7.
2: El temps.
1: Néstor Gómez.
4: El temps de cara a les properes hores encara venen encapçalades per les precipitacions cap al sector del Pirineu, que s'intensificaran aquest vespre cap a les comarques de Girona, també cap a Osona, i atenció perquè poden ser localment intenses, acompanyades de tempesta, i no descartem que també vagin acompanyades d'una mica de calamarsa. Tot això en un dia molt càlid. Avui hem tornat a tocar per primer cop en aquest mes de maig la xifra dels 30 graus. De fet, a Vinebre el termòmetre s'ha enfilat fins als 32 graus. Una tònica que ja avisem que tindrà continuïtat durant tota aquesta setmana i no només els 30, sinó que cap a mitjans finals de setmana podrem superar la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest any. De cara a demà, ambient assolellat, alguns núvols cap a la costa d'Aurada i Terres de l'Ebre, amb algun ruixat a la tarda puntual i escarrancit cap al Ripollès i Osona, i sobretot el que destaquem de demà són aquestes temperatures de nou que tocaran la xifra dels 30 graus i fins i tot superarà aquest valor a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
1: La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya. Afectarà sobretot les edats compreses entre els 25 i els 55 anys i especialment les dones, perquè són més presents en feines d'informació, administratives i de tractament de dades, que són les més exposades a la IA. Ho recull un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona que constata com està impactant la intel·ligència artificial al mercat laboral. Carme Poveda és la directora d'Anàlisi Econòmica de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra.
5: La IA està transformant tasques, però no està destruint ocupació, excepte en algunes ocupacions altament exposades, però que ocupen a poca gent i, per tant, que tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
1: L'estudi proposa requalificar competències en habilitats digitals i analítiques en feines d'administració i tècnics a nivell mitjà, incorporant la perspectiva de gènere per evitar que s'amplin les desigualtats.
2: 3cat Info.
1: Els productors de fruita seca del Camp de Tarragona calculen que l'últim temporal de vent ha provocat pèrdues importants al sector. Unió de Pagesos concreta que hi ha camps de garrofers que han perdut el 40% de la producció i algunes explotacions

0: d'avellanes que es quedaran sense el 30% de la collita. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Els conreus d'avellana més afectats per les ventades del 14 i del 15 de maig són els que estan ubicats a la Selva del Camp, al Baix Camp, Vilallonga del Camp, al Tarragonès i al Cubell Valls, a l'Alt Camp. Hi ha camps que han perdut el 30% de la producció. El vent també ha fet caure moltes garrofes, sobretot a l'Amazó, a l'Alt Camp. També estimen que hi ha explotacions d'ametllers que perdran el 20% de la collita. El responsable de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Sergi Martín, diu a 3Cat Info que el vent ha fet caure els fruits.
2: Aquest vent ha agafat els arbres molt tendres amb la brotació de primavera i amb els fruits petitons i dèbils, i el que ha passat és que ha llançat molta fruita a terra i molts brots tendres i ha fet bastant de mal, això sí, a zones.
1: El sindicat agrari diu que és essencial disposar d'assegurances de rendiment realistes que cobreixin les pèrdues de producció. També demanen al Departament d'Agricultura que valori els danys amb celeritat i que compensi els pagesos afectats.
0: Més qüestions. L'oposició dels ecologistes a les emissions de la planta general d'olis de les Borges Blanques a les Garrigues han arribat aquest matí fins a la mateixa empresa. Una dotzena de membres d'Ipcena, de la plataforma contra la incineradora de Juneda, els veïns de les Garrigues han bloquejat durant una mitja hora l'accés de camions a la fàbrica. Les Borges Blanques, Pere Joan Álvarez.
3: Denuncien que l'empresa produeix emissions contaminants que afecten tant la salut de les persones com el medi ambient, demanant que es faci un pla de millora de la qualitat de l'aire de la zona, aprovat fa un any pel Parlament, i han posat el cas en coneixement també de la síndica de Greuges. Asseguren que una inspecció tècnica de control ambiental feta fa un mes indica que l'empresa incompleix la normativa sobre les olors. Els ecologistes arriben fins i tot a demanar que el govern tanqui l'empresa. Joan Vázquez, portaveu del col·lectiu ecologista d'Ipcena.
4: Que obrin expedients disciplinaris, sancionadors, i que fins i tot l'arribin a clausurar, perquè el que no podem tenir és una indústria que compromet la salut i la vida de les persones que fan la seva vida digna i normal. Per tant, és simplement un toc d'atenció perquè l'administració actue d'una manera decidida.
3: Aquest matí han bloquejat 3 camions que accedien a la planta, una fàbrica situada al terme de les Borges Blanques, que extreu oli de pinyola d'oliva. Els ecologistes asseguren que les emissions contaminen l'ambient no només de les Borges, sinó també de Juneda, Castelldans i Arbeca. La companyia s'ha limitat a dir que compleix amb la normativa.
0: Unió de Pagesos presenta recurs d'alçada al projecte de la variant d'Olot i les preses a la Garrotxa. Argumenta que incompleix la llei d'espais agraris i no preveu una anàlisi de les afectacions que la variant pot tenir en 100 hectàrees de terrenys de conreu. Girona, Fèlix Martín.
5: Argumenten que molts camps de conreu quedaran destrossats i més d'un propietari ha demanat que ja posats els expropiïn tota la finca i no els en deixin només una petita part de la qual no en trauran cap rendiment. Ho ha explicat Moisès Mont, president del col·lectiu Salvem les Valls i coordinador comarcal a la Garrotxa d'Unió de Pagesos.
6: Deixaven les parcel·les totalment intreballables, no? Perquè hi havia menys de 1.000 metres quadrats que no estaven afectats o que no estaven expropiats. Després, clar, vas tinguent parcel·les de 2, 4, 6, 8 hectàrees de sòl agrícola en una sola parcel·la, que ara te trobes que les parteixen totalment pel mig. Difícilment trobarem parcel·les en la zona afectada de menys d'una hectàrea.
5: A més del recurs d'alçada presentat per Unió de Pagesos, des de Salvem les Valls també han presentat una al·legació a la pròrroga de la declaració d'impacte ambiental. Uns i altres insisteixen que el projecte de la variant comportarà, a més, buidar l'aqüífer subterrani que abasteix Olot, les preses i els polígons industrials de l'entorn.
0: Preocupació entre les famílies de l'IES als Alfacs de la Ràpita al Montsià per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves. És el matallaó, que consisteix a bloquejar les caròtides pel darrere. Tortosa, Jordi Barranca.
7: Tot plegat pot derivar en pèrdues de consciència per les víctimes. La direcció del centre ha detectat algun cas i ha enviat un correu a les famílies. La comunitat educativa està preocupada. I Aiza Palacios és integrant de l'AFA del centre Rapitenc.
8: És important i sabem que no és un joc i menys un joc segur. Pot provocar lesions cerebrals, traumatismes més cranials, dany cervical i bueno, dins de lo que són les arts marcials, esta pràctica només la realitzen amb supervisió professional i protocols de seguretat estrictes.
7: Fons de l'Institut destaquen aquesta emissora que quan han detectat un cas de matalleó, el que han fet és avisar el 112 i automàticament també les famílies, és a dir, el mateix que es fa en altres casos de problemes de salut. Com que és una pràctica que s'ha fet viral, reclamen la implicació del departament.
8: Seria de gran importància que el departament posi mesures més específiques. Creiem que s'hauria de fer més pedagogia dins el centre, tant als alumnes com a les famílies, fent xerrades de prevenció, molta més vigilància als patis i coordinar-se amb els serveis sanitaris per a que entren a les aules.
7: Moltes famílies s'han assabentat a través dels mateixos adolescents.
9: Al Catalunya al dia, parlem de tu. I de tu, i de tu, Sí, sí, i de tu, també. Ens interessa saber què passa al teu voltant. I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.

0: i no quedarà pagesia i un dels...
1: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
2: 170.000 turistes...
3: El projecte ha reduït dimensions.
4: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
1: Cada dia, d'una a dues del migdia, Catalunya al dia.

0: Es desprèn de les declaracions del director general corporatiu de la LFP, Javier Gómez.
1: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, le ha aceptado. Uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva o una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no te da, no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
0: Per tant, el Club Blaugrana ja estaria treballant en la possibilitat de fitxar aquest estiu amb normalitat.
2: 3CAT Info.
0: El Barça femení, per la seva banda, continua preparant la final de Champions d'aquest dissabte contra l'Olympique de Lió, de Jonathan Giraldez, l'exentrenador de Blaugrana. L'actual tècnic del Barça, Pere Romeu, es mostra optimista, però conscienciat, mentre que Giraldez parla de partit molt especial.
3: Dos anys després, tener esta posibilitat d'enfrentar-me a ellas, obviamente, es un reto. Sabiendo la dificultad que con ello conlleva y luego también porque tiene esa parte de nostalgia, ¿no? De añoranza, de lo que tenías en Barcelona.
0: El programa de Tot Costa de Catalunya Ràdio, per cert, és a punt d'entrevistar Alexia Putellas. El Badalona, avui ment de la Lliga Femenina, per la seva banda, ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per la temporada vinent. Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta al desembre per la marxa d'Anna Junyent.
4: Bueno, moltíssim, perquè al final vaig entrar en un moment, crec, molt, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram doncs, ja llarg de la temporada i ara sí que és cert que aquest últim mes doncs, ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius, però sí que ho afronto amb moltíssima il·lusió per poder començar doncs, des de zero.
0: Sota la seva direcció, el Badalona Women ha arribat a les semifinals de la Copa i a falta de dues jornades per al final de la Lliga F, l'equip ocupa una tranquil·la desena posició a la classificació. Per la seva banda, el defensa del Girona, Alejandro Francés, no té cap lesió al genoll esquerre, però serà dubte fins a l'última hora per al partit de dissabte contra l'Elx. Mentrestant, al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha obtingut l'aval de 187 milions d'euros per poder optar a la presidència del Club Blanc.
5: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: En bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un partit. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. L'últim partit que va jugar a Catalunya va ser fa 3 anys contra l'Argentina amb motiu del centenari de la Federació Catalana de Bàsquet. També en aquest esport, el francès Yanis Morén és nou jugador del Joventut fins al final de temporada. El pivot de 2 metres i 8 centímetres, de 32 anys, cobrirà el lloc d'Ante Tomic i ve de jugar a la Lliga Japonesa, on ha fet 14,6 punts, 7,4 rebots i 16,5 de valoració amb el Toyama Grosses de mitjana. Precisament, el Joventut juga demà a la vista del Tenerife en un partit pendent de la 30a jornada. I l'entrenador de l'Uni Girona, Roberto Íñiguez, s'ha mostrat agraït per l'ampliació del seu contracte per una temporada més.
6: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí, eso en primer lugar, y en segundo lugar estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
0: D'altra banda, el Club Gironí anuncia la marxa de l'escorta estadounidenca Erica Carter, que va arribar l'estiu passat.
2: 3CAT Info.
0: En ciclisme, victòria per a l'italià Filippo Ganna a la desena etapa del Giro d'Itàlia en una contrarrellotge de 42 km entre Viareggio i Massa. El portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general amb 27 segons sobre Jonas Vingegaard. Demà serà temps per la 11a etapa, seran 195 km de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari, amb un port de segona categoria i dos de tercera. Afegir que el Barça d'handbol ha fet oficials les sortides de Domen Makuch, Emil Nielsen i Antonio Bazán, un cop acabin els seus contractes aquest 30 de juny. Al final de temporada també sortirà el porter Filip Saric, que els últims 3 anys ha alternat el seu rol al Barça Atlètic i com a tercer porter del primer equip. El Club Blaugrana encara ha de disputar les fases finals de la Copa del Rei i de la Champions. En canvi, el Granollers renova el tècnic de l'equip masculí Antonio Ramà fins al 2029.
7: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant del primer equip del club que ha estat de la meva vida.
0: També renova Robert Cuesta fins al 2028. Cuesta, fins ara entrenador del femení, passarà a ser el segon tècnic de rama al masculí després de la sortida d'Antonio García. En waterpolo, avui juga el tercer i definitiu partit de la semifinal entre el Sabadell i el Natació Barcelona a les 8 del vespre. Hi ha en joc l'accés a la final de la Lliga masculina. Qui guanyi jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta amb el primer

0: partit aquest diumenge a la piscina de Sant Sebastià. També juga avui el primer partit de les semifinals pel títol de la Lliga Femenina, Sant Andreu-Terrassa, a les 9 del vespre. Demà es jugarà el partit entre el Mataró i el Sabadell.
1: Trescat Info.

0: Les 7 en punt. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Continuem destacant els com a mínim 10 quilòmetres de cua a l'autopista AP7 des de Sant Jaume dels Domenys a Santa Margarida i els Monjos en direcció Girona, on hi ha un sol carril obert a la circulació per reasfaltar la calçada arran l'incendi ahir al vespre de dos camions. Es recomana fer servir vies alternatives. A l'àrea de Barcelona, amb cues habituals d'hora punta, en queden a la C58 a l'altura de Montcada, direcció Barcelona, i a la Ronda a Dalt en sentit Besòs.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ja ha sortit en llibertat provisional després d'haver dipositat 1 milió d'euros a la jutgessa. La magistrada havia decretat presó provisional a canvi d'aquesta fiança. Se l'investiga per un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar al jutjat en el termini de 2 setmanes. El Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar al curs que ve 2.405 professionals per l'escola inclusiva i administració, accelerar els pagaments als docents recollits a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i el de tutoria als centres de màxima complexitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar amb Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos i la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. Detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressió tenia un ordre d'allunyament de la víctima i un llarg historial per violència de gènere, segons les primeres informacions de fons de l'Ajuntament. El cas s'investiga com un presumpte homicidi de violència masclista. L'Ajuntament convocarà per demà un minut de silenci. L'art difuminat, borrós o de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie impressionista Els nanoforts, de Monet, protagonitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al Caixa Fòrum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art reuneix 77 obres de grans artistes moderns.
2: Esports. El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins del fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. D'altra banda, el Barça femení segueix preparant la final de Champions de dissabte i aquesta tarda al Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevista a Alexia Putellas. La selecció catalana masculina de bàsquet tornarà a jugar un partit. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. I el Barça d'handbol ha fet oficial les sortides de Dome Makuç, Emil Nilsen i Antonio Bazán un cop acabin els seus contractes aquest 30 de juny.
0: I el temps, els ruixats de la tarda s'intensificaran aquest vespre a les comarques de Girona i Osona. Amb l'arribada de la nit, els núvols es dissiparan i dimecres el temps serà més estable, amb sols i algun ruixat puntual cap al Pirineu. Farà més calor, s'esperen màximes de més de 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
3: Trescat Info.
0: Són les 7 i pràcticament 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 8.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ja està en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros per evitar l'ingrés a presó provisional. És una de les mesures cautelars que li havia imposat la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del seu pare el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. La decisió arriba després que els Mossos hagin detingut Jonathan Andic aquest matí, acusat d'homicidi per l'empresari Isaac Andic. Martorell, Miquel Jarque.
4: Jonathan Andic ha sortit del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell acompanyat del seu advocat, Cristóbal Martell, escortat per diversos agents dels Mossos d'Esquadra i sense fer declaracions ha pujat al seu vehicle. Així ha acabat una jornada que començava amb la seva

0: d'atenció i trasllat a la comissaria de Martorell, des d'on l'han traslladat emmanillat al jutjat número 5. Allà ha prestat declaració davant la jutge, només ha contestat les preguntes del seu advocat. A primera hora de la tarda, la fiscalia ha comunicat que demanava mesures cautelars d'un milió d'euros, la retirada del passaport i l'obligatorietat de presentar-se setmanalment al jutjat. Una hora més tard, la jutge aixecava el secret de sumari i recollia les mesures cautelars en el seu escrit. En menys d'un quart d'hora, una funcionària comunicava que la fiança d'un milió d'euros s'havia dipositat al jutjat. Culmina així bona part de la investigació dels Mossos d'Esquadra, que ha convençut a la jutge instructora i a la fiscalia que el cas podia anar a judici. El cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, subratllava la dificultat de totes les actuacions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades.
2: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
1: Evidentment.
0: En Dic sempre ha tingut el suport de la família. Els portaveus avui mateix defensaven la seva innocència, deien que no existien ni es trobarien proves de càrrec legítimes contra ell en un comunicat. Segons aquests portaveus autoritzats, el convenciment sobre la seva innocència és absolut.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i assegura que mai ha fet gestions per als rescats de l'aerolínia Plus Ultra. L'Audiència Nacional l'ha imputat per tràfic d'influències i blanqueig i situa Zapatero com a líder d'una estructura jerarquitzada per afavorir Plus Ultra. Aquest matí, agents de la Policia Nacional han escorcollat l'oficina de l'expresident per buscar proves. Madrid, Tània Tàpia.
5: Durant més de 4 hores els agents han estat escorcollant el despatx, l'oficina de l'expresident situada davant per davant de la seu del Partit Socialista. També han estat registrant altres empreses vinculades a Zapatero com l'agència de publicitat de les seves filles. L'expresident ha reaccionat ja a la seva imputació en un vídeo, defensa que mai ha pressionat per aconseguir el rescat de Plus Ultra, que mai ha cobrat comissions il·legals i anuncia que es defensarà davant de la justícia.
6: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
5: El jutge José Luis Calama creu que Zapatero s'ha enriquit a través de favors a Plus Ultra i que, per fer-ho, ha fet servir empreses pantalla, punta que va maniobrar perquè, després de la pandèmia, la companyia rebés una injecció pública de 53 milions d'euros. Els investigadors creuen que tenia informació privilegiada i va saber que s'atorgaria el rescat fins i tot abans que ho aprovés el govern. Creu el jutge que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, que també està investigat a la causa. I com? Doncs Zapatero cobrava per informes que feia per anàlisi relevante l'empresa del seu amic. Uns diners que, segons Calama, venien de Plus Ultra, que era client de Martínez. En total, segons el jutge, Zapatero va embutxacar-se 490.000 euros i l'agència de les seves filles 240.000. I diu el jutge que també va fer actuacions similars per aconseguir beneficis per a Plus Ultra a Venezuela. A banda d'aquesta empresa, també apunta el jutge que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'un milió d'euros en comissions i que va intentar blanquejar aquests diners fora de España.
4: La Moncloa defensa la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero i el PSOE denuncia que és un cas de lawfare i una maniobra judicial orquestrada pel Partit Popular. Elma Saiz, portaveu del govern espanyol.
7: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es el de la presunción de inocencia.
4: I, en canvi, la portaveu del PP, Esther Muñoz, considera que l'acusació és sòlida i estén l'ombra de sospita sobre Pedro Sánchez.
8: José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido estos años como líder espiritual e ideológico de Pedro Sánchez. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España. Y Pedro Sánchez no podría seguir agonizando en la Moncloa si no fuese por la mediación que hace Zapatero con todos los socios de esa mayoría Frankenstein.
4: El govern espanyol defensa la legalitat del rescat de Plus Ultra, recorda que va tenir l'aval de diversos organismes estatals i europeus i confia que la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero acabi arxivada.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Departament d'Educació planteja als sindicats pagar l'augment del sou pactat fins ara en 3 anys i no en 4, pagar més per fer tutories i incorporar al curs que ve 2.405 professionals, la majoria per l'escola inclusiva. És la proposta que el Departament ha fet arribar als sindicats abans de la mesa sectorial de demà a la tarda, amb l'objectiu de desencallar el conflicte i aturar també el cicle de vagues. La principal mesura salarial passa perquè l'increment del 30% del complement específic pactat amb l'acord amb Comissions Obreres i UGT es faci efectiu en 3 anys, un menys del previst. A més, proposa pagar més per ser tutor i incorpora un complement nou per fer cotutor i un altre també per ser tutor a un centre d'alta complexitat. Tot i això, la proposta no parla de xifres concretes. Pel que fa a les incorporacions de docents, a partir del curs que ve, el departament en planteja 2.405 més. La majoria, 1.300, són docents per l'escola inclusiva, com dèiem, i la resta per reforçar les plantilles i personal d'administració i serveis per reduir la càrrega burocràtica. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desescalar el conflicte i ho ha dit aquesta tarda en una compareixença al Parlament.
9: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La bona notícia de la setmana passada és que vam poder reconduir, recuperar aquest marc de diàleg que era necessari amb el conjunt d'organitzacions sindicals, haguessin signat l'acord o no. I per tant, la nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
4: El sindicat majoritari, USTEC, considera que la proposta no és digna i que les mesures salarials no són suficients perquè no afecten a tot el col·lectiu. I a més consideren que les dotacions anunciades no garanteixen reforços estructurals per tots els centres. Malgrat tot, diu que assistiran a la reunió. Doncs bé, la Comissió d'Investigació del Parlament sobre Infiltracions Policials cita la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. El grup de treball els convocarà per les infiltracions de dues agents del cos en una assemblea de docents que ja va centrar la compareixença dels dos responsables la setmana passada a la cambra. Llavors, Parlon va demanar disculpes i va qualificar els fets d'error humà i de maniobra mal plantejada. I a banda, la comissió també crida a declarar el comissari en cap dels Mossos, Eduard Esquius, i la comissària general d'informació.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: El president de la Generalitat té gairebé al sac els primers pressupostos de la legislatura. Aquest matí ha firmat l'acord amb Esquerra Republicana i ara només li cal acabar de convèncer els comuns perquè el Parlament aprovi els comptes del 2026. L'acord amb Esquerra Republicana s'ha tancat en plena vaga dels mestres i en un semestre marcat per la crisi de Rodalies. I s'ha escenificat aquest matí amb una encaixada de mans entre el president Illa i Oriol Junqueras. Tant la consellera d'Economia, Alicia Romero, com la consellera portaveu, Sílvia Paneque, han posat valor al pas endavant que implica el pacte amb els republicans.
10: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
11: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
4: Després de la foto amb el president Illa, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord que, segons ha dit, inclou mesures per afrontar els reptes quotidians de Catalunya i alhora també avançar en sobirania. L'IRPF ha quedat fora de la negociació per facilitar l'acord, però Junqueras ha assegurat que no hi renuncia ni que el tornaran a posar sobre la taula després de l'estiu, quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés.
12: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
4: El principal compromís del pacte dels pressupostos és la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat. Demà, els dos governs signaran ja l'acord a Madrid per engegar el projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040. El pacte entre el govern i Esquerra també preveu un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. També hi ha una partida de 400 milions d'euros per donar un cop de mà als 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants i també reforçarà el pressupost del Departament de Política Lingüística perquè impulsi el català en l'àmbit digital i ampliï les places per aprendre aquesta llengua. Demà el govern es tornarà a reunir amb els comuns, que són imprescindibles per aprovar els pressupostos al Parlament. De moment, el partit ofereix a Salvador Illa reformular o tornar a calendaritzar alguns dels acords que havien tancat. Sentim ara l'advertència que fa la líder de la formació, Jéssica Albiach, el president de la Generalitat.
13: El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove al Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hàgim signat l'ampliació de l'acord.
4: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés acusa Esquerra d'aprovar els pressupostos de Salvador Illa per interessos particulars.
14: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge.
4: I la CUP també creu que Oriol Junqueras ha prioritzat la seva agenda personal i ha deixat tirat, diu, els mestres. És un quart de vuit en punt. Ens aturem un moment per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit, a les carreteres, també transport públic, i actualitzem també la previsió meteorològica. Equip Viari, Marilus García, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Continuen les complicacions tot el dia i des d'ahir al vespre a l'autopista AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, en sentit nord en direcció Barcelona-Girona. Encara un sol carril obert a la circulació de 3 perquè estan fent tasques de reasfaltat i de reparació de la via arran l'accident i posterior incendi ahir al vespre de 2 camions que han deixat el ferm molt malmès. Hi ha 10 quilòmetres de cua compacta, vehicles completament aturats, i per això es recomana fer servir vies alternatives, com ara la Nacional 340 o bé la C32 als túnels del Garraf, que recordem que és una autopista de peatge. A l'àrea de Barcelona, amb cues habituals d'hora punta, ja en queden poques. A la C58 i la C33, el tram final d'accés al Nus de la Trinitat. La B30, lateral de la P7, amb lentitud encara a l'altura de Barberà, en sentit sud, i a Bellaterra, direcció nord. A la mateixa C58, també lentitud entre Badia del Vallès i Sabadell Sud, en direcció Terrassa. I a les rondes de Barcelona queda també lentitud a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, i ronda litoral a l'altura de Montjuïc, i a la Barceloneta també de Sant Adrià a Santa Coloma, en sentit en Besòs. A l'extrem sud de la Gran Via, aturats encara des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, en direcció d'entrada a la capital catalana. El transport públic es manté sense noves incidències, segons informen els diferents operadors. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
3: El temps.
4: Néstor Gómez.
16: Ambient molt càlid avui a Catalunya. Hem tornat a tocar per primer cop en aquest mes de maig els 30 graus a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. De fet, a Vinebre el termòmetre ha arribat fins als 32 graus de temperatura màxima. Batea 30 graus, la Vilella Baixa 30 graus i Seròs també 30 graus de temperatura màxima. Tot això acompanyat d'un ambient molt càlid arreu del país i amb unes precipitacions que aquesta tarda es concentren cap al sector del Pirineu. I atenció, perquè de cara a aquest vespre es poden intensificar a les comarques de Girona i també a Osona. Tot això amb una jornada que es manté, com dèiem, a la resta del país prou estable. De cara a demà, un dia en el qual l'estabilitat guanyarà terreny, el temps serà més assolellat i amb unes temperatures que encara pujaran més durant les hores centrals del dia a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, màximes de 32 graus aproximadament. I no només això, haurem de parlar de ruixats, però ja molt puntuals i concentrats al Pirineu més oriental.
17: 3CatInfo. Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
18: Muixca.
19: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
20: Miqui Esparvé.
21: Series capaç de perdonar unes banyes?
22: Natàlia Beciu.
23: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
24: Dani de la Orden.
25: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
17: L'eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
26: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
3: Ja disponible a la plataforma 3CAT. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Detingut un home a Figueres per la mort de la seva exparella. Els fets han passat aquest migdia quan l'home ha atacat la víctima amb un ganivet. Els Mossos han obert una investigació i han detingut l'home, que tenia un ordre d'allunyament. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per demà. Unitat mòbil a Figueres, Pep Lluís Blanquet i Maria Rovira.
27: Els Mossos han recollit proves aquesta tarda a la plaça Josep Tarradellas del crim que hi ha hagut cap a les 3 de la tarda, quan s'ha rebut un avís d'una persona greument ferida. Al mateix lloc dels fets s'ha detingut un home de 48 anys per la seva presumpta relació amb la mort de la seva exparella. L'alcalde Jordi Masquef ha confirmat que l'home tenia una ordre d'allunyament i que ja l'havia trencat recentment. Ha lamentat també els fets i donat el condol a la família.
0: Com a alcalde el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc. Dir-vos que hi havia un ordre de protecció

0: de bàsquet. Afegir que el francès Yanis Moren és nou jugador del Joventut fins a final de temporada. El pivot de 2 metres i 8 centímetres, de 32 anys, cobrirà el lloc d'Ante Tomic i ve de jugar a la Lliga japonesa, on ha fet una mitjana de 14,6 punts i 7,4 rebots amb el Toyama Grouses. Precisament, el Joventut juga demà a la pista del Tenerife, un partit pendent de la jornada 30. També hi afegir que l'entrenador de la Uni Girona, Roberto Íñiguez, ha indicat la seva línia a seguir la temporada vinent, un cop s'ha fet oficial la seva continuïtat una temporada més.
1: Si algo tengo claro respecto al baloncesto como punto de partida es que no debemos perder nuestra esencia. Yo creo que hemos sido un equipo atractivo, tenemos que seguir jugando un baloncesto alegre, dinámico, siempre teniendo humildad, desde el trabajo diario, pero con la ambición para competir por todo y contra todos.
0: D'altra banda, el club gironí ha anunciat la marxa de l'escorta estatunidenca Erika Carter, que va arribar l'estiu passat.
2: 3CAT Info.
0: El Barça d'handbol ha fet oficials les sortides de Domen Macuig, Emil Nielsen i Antonio Bazán, un cop acabin els seus contractes aquest 30 de juny, mentre que el Granollers ha renovat el tècnic del equip masculí Antonio Rama fins al 2029 i Robert Cuesta fins al 2028. Cuesta, fins a l'entrenador del femení, passarà a ser el segon tècnic de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García. I en ciclisme, victòria per a l'italià Filippo Ganna a la desena etapa del Giro d'Itàlia en una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. El portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general amb 27 segons sobre Jonas Vingegaard.

0: Són 7:45, principals titulars d'aquesta hora. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ja ha sortit en llibertat provisional després d'haver dipositat 1 milió d'euros a la jutgessa. La magistrada havia decretat presó provisional a canvi d'aquesta fiança. Se l'investiga per un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar al jutjat en un termini de 2 setmanes. El Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar al curs que ve 2.405 professionals per l'escola inclusiva i l'administració, accelerar els pagaments als docents recollits a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i el de tutoria als centres de màxima complexitat. I fins a les 8 també us explicarem altres notícies, com per exemple que les exportacions catalanes tornen a créixer el mes de març, després de mesos de no fer-ho, i amb un repunt important de la venda de productes als Estats Units. O que els productors de fruita seca del Camp de Tarragona calculen que l'últim temporal de vent ha provocat pèrdues importants al sector. Unió de Pagesos concreta que hi ha camps de garrofers que han perdut el 40% de la producció i algunes explotacions d'avellaners es quedaran sense el 30% de la collita. I en esport, Ricard Isidro, què destacarem?
1: Mira, d'una banda, les declaracions d'Alexia Putellas en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, que encara s'està emetent, en les quals la capitana del Barça creu que la final de la Champions femenina d'aquest dissabte contra l'Olímpic de Lió està molt igualada. També en clau blaugrana, el Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins el fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure.
0: I el temps, els ruixats de la tarda s'intensificaran aquest vespre a les comarques de Girona i Osona. Amb l'arribada de la nit, els núvols es dissiparan i dimecres el temps serà més estable, amb sol i alguns ruixats puntuals al Pirineu. Farà més calor, s'esperen màximes de 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dos quarts i 2 minuts i mig de 8. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ja està en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros per evitar l'ingrés en presó provisional. És una de les mesures cautelars que li han posat la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del seu pare el desembre del 2024 durant una excursió, recordem, a Montserrat. La decisió arriba després que els Mossos hagin detingut Jonathan Andic aquest matí, acusat de l'homicidi de l'empresari Isaac Andic. Martorell, Miquel Jarque.
2: Jonathan Andic ha sortit del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell acompanyat del seu advocat, Cristóbal Martell, escortat per diversos agents dels Mossos d'Esquadra i sense fer declaracions ha pujat al seu vehicle.

0: Així ha acabat una jornada que començava amb la seva detenció i trasllat a la comissaria de Martorell, des d'on l'han traslladat emmanillat al jutjat número 5. Allà ha prestat declaració davant la jutge, només ha contestat les preguntes del seu advocat. A primera hora de la tarda, la fiscalia ha comunicat que demanava mesures cautelars d'1 milió d'euros, la retirada del passaport i l'obligatorietat de presentar-se setmanalment al jutjat. Una hora més tard, la jutge aixecava el secret de sumari i recollia les mesures cautelars en el seu escrit. En menys d'un quart d'hora, una funcionària comunicava que la fiança d'1 milió d'euros s'havia dipositat al jutjat. Culmina així bona part de la investigació dels Mossos d'Esquadra, que ha convençut a la jutge instructora i a la fiscalia que el cas podia anar a judici. El cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, subratllava la dificultat de totes les actuacions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades.
2: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
1: Evidentment.
0: En Dic sempre ha tingut el suport de la família. Els portaveus avui mateix defensaven la seva innocència, deien que no existien ni es trobarien proves de càrrec legítimes contra ell en un comunicat. Segons aquests portaveus autoritzats, el convenciment sobre la seva innocència és absolut.
3: L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i assegura que mai ha fet gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'Audiència Nacional l'ha imputat per tràfic d'influències i blanqueig i situa Zapatero com a líder d'una estructura jerarquitzada per afavorir Plus Ultra. Aquest matí, agents de la Policia Nacional han escorcollat l'oficina de l'expresident per buscar proves. Madrid, Tania Tàpia.
4: Durant més de 4 hores els agents han estat escorcollant el despatx. L'oficina de l'expresident, situada davant per davant de la seu del Partit Socialista, també han estat registrant altres empreses vinculades a Zapatero, com l'agència de publicitat de les seves filles. L'expresident ha reaccionat ja a la seva imputació en un vídeo, defensa que mai ha pressionat per aconseguir el rescat de Plus Ultra, que mai ha cobrat comissions il·legals, i anuncia que es defensarà davant de la justícia.
5: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
4: El jutge José Luis Calama creu que Zapatero s'ha enriquit a través de favors a Plus Ultra i que, per fer-ho, ha fet servir empreses pantalla. Apunta que va maniobrar perquè, després de la pandèmia, la companyia rebés una injecció pública de 53 milions d'euros. Els investigadors creuen que tenia informació privilegiada i va saber que s'atorgaria el rescat fins i tot abans que ho aprovés el govern. Creu el jutge que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, que també està investigat a la causa. I com? Doncs Zapatero cobrava per informes que feia per Anàlisi Relevante, l'empresa del seu amic. Uns diners que, segons Calama, venien de Plus Ultra, que era client de Martínez. En total, segons el jutge, Zapatero va embutxacar-se 490.000 euros i l'agència de les seves filles 240.000. I diu el jutge que també va fer actuacions similars per aconseguir beneficis per a Plus Ultra a Veneçuela. A banda d'aquesta empresa, també apunta el jutge que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'1 milió d'euros en comissions i que va intentar blanquejar aquests diners fora de Espanya. 3CAT Info.
3: El Departament d'Educació planteja als sindicats pagar l'augment de sou pactat fins ara en 3 anys i no en 4. Pagar més per fer tutories, incorporar al curs que ve 2.405 professionals, la majoria per l'escola inclusiva. Aquesta és la proposta que el Departament ha fet arribar als sindicats abans de la taula sectorial de demà, amb l'objectiu de desencallar el conflicte i aturar el cicle de vagues. La principal mesura salarial passa perquè l'increment del 30% del complement específic pactat en l'acord amb Comissions Obreres i la UGT es faci efectiu, doncs, en 3 anys, un menys del previst. I, a més, proposa pagar més per ser tutor, incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en centres d'alta complexitat. Tot i això, la proposta no parla de xifres concretes. Pel que fa a les incorporacions de docents, a partir del curs que ve, el departament es planteja 2.405 més. La majoria, 1.300, són docents per l'escola inclusiva i la resta per reforçar les plantilles de personal d'administració i serveis per tal de reduir la càrrega burocràtica. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desescalar el conflicte. Ho ha dit aquesta tarda en una compareixença al Parlament.
6: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La bona notícia de la setmana passada és que vam poder reconduir, recuperar aquest marc de diàleg que era necessari amb el conjunt d'organitzacions sindicals, haguessin signat l'acord o no. I per tant, la nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitjar.

0: desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
1: El sindicat majoritari, la USTEC, considera que la proposta no és digna i que les mesures salarials no són suficients perquè no afecten tot el col·lectiu. I a més consideren que les dotacions anunciades no garanteixen reforços estructurals per tots els centres. Malgrat tot, diuen que assistiran a la reunió. Doncs bé, tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors, avui concentrada a les comarques del Vallès i el Maresme, on han tallat carreteres i han fet diverses protestes a Sabadell i a la Roca del Vallès. Marta Vallès.
2: La concentració més multitudinària s'ha fet al Vallès Occidental. A Sabadell, una marea groga de milers de representants del professorat han tallat la Gran Via aquest migdia i s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació. Eren docents de Sabadell, Terrassa i la resta de municipis de la comarca. Al matí havien tallat ja la C-17 a Montcada i Reixac. També han sumat forces al professorat dels centres públics del Maresme i el Vallès Oriental. No hi ha hagut els habituals talls a la C-32 o a la P-7 a les 7 del matí, però les protestes s'han descentralitzat. Se n'han fet al Maresme, principalment a Premià de Mar i Mataró, on s'ha tallat la carretera Nacional 2, i també concentracions a Calella, al nord de la comarca. A mig matí, els docents del Maresme han fet una marxa lenta de vehicles per la C-60 i s'han afegit a la convocatòria de Granollers. Una marxa a peu fins la Roca del Vallès per fer sentir, diuen, la veu de l'escola pública al poble del president Salvador Illa. Aurea Calçapeu, professora de l'escola Rocafonda de Mataró, diu què esperen de la proposta que els ha de fer el govern.
3: Que el PSC pari ja de marejar-nos. Tota la societat vol que l'educació millori i no pot ser que el PSC faci com si fóssim quatre gats, aquí no passa res, reclamem unes condicions laborals dignes. Però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios...
2: Diuen que arribat a aquest punt no es faran enrere en les seves reivindicacions. A Sabadell, a primera hora de la tarda, els docents han ocupat l'Ajuntament.
4: 3CAT Info.
1: El primer ministre escocès ha promès defensar el dret dels escocesos a decidir el seu futur i a governar per tothom. John Swinney, líder del Partit Nacional Escocès, que recordem va guanyar les eleccions el passat 7 de maig, ha estat escollit primer ministre aquesta tarda després de diverses votacions al Parlament d'Edimburg. Anem ara fins a Londres. Quim Olivares.
5: John Swinney ha explicat al Parlament que els 58 escons obtinguts pel Partit Nacional Escocès, l'SNP, i els 15 dels Verds, sumen la majoria independentista més àmplia de la història escocesa, i per això ha promès que els escocesos podran decidir el seu futur. Sentim-lo.
6: El poble escocès ha tornat a expressar els seus desitjos alt i clar. Volen una nació més segura, pròspera i independent. Una nació on les decisions no es prenguin a Westminster, sinó aquí, a Escòcia.
5: El nou primer ministre escocès ha promès centrar-se també en el cost de la vida, la sanitat pública i el creixement econòmic, i treballar per tothom.
6: Treballaré per ser primer ministre per tot Escòcia. El país que busco construir és un país on tothom se senti acceptat i capaç de contribuir a la nostra història nacional.
5: Swinney jurarà el càrrec aquest dimecres i està previst que dijous nomeni els ministres del nou executiu escocès.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i distribució de marihuana al camp de Tarragona i l'Ebre. El jutge ha ordenat l'ingrés a la presó de 2 dels 7 detinguts. Tarragona, Ricard Buigas.
7: L'operació policial ha permès desmantellar 2 plantacions de marihuana que el grup criminal tenia al Catllà, al Tarragonès i a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. En total, han comissat gairebé 3.000 plantes i més de 60 quilos de cabdells processats per consumir. La investigació va començar fa 2 mesos, arran de les denúncies dels veïns de l'organització La Cativera del Catllà, perquè notaven una forta olor a cànnabis. Segons la Guàrdia Civil, tot apunta que la droga que cultivaven la venien en altres països d'Europa. Tenien la llum punxada i calculen que han defraudat a la companyia elèctrica prop de 135.000 euros. Els detinguts són 6 homes i una dona d'entre 19 i 54 anys. Els investiguen pels delictes contra la salut pública, frau de fluid elèctric, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. El jutjat d'instrucció de Tarragona que porta el cas ha ordenat l'ingrés a presó provisional sense fiança de 2 dels membres de l'organització.
1: I us ho destacava amb el sumari, les exportacions catalanes tornen a créixer el mes de març després de mesos de no fer-ho i amb un repunt important de la venda de productes als Estats Units. En total, les empreses del país van exportar productes per valor de més de 9.250 milions d'euros, un 5,2% més que el mes de març de l'any passat. Des del setembre, el balanç era cada vegada més negatiu. El creixement més important va ser el de les exportacions als Estats Units. Va suposar gairebé 520 milions d'euros, prop d'un 28% més que el mes de març del 2025, després de mesos de retrocés pels aranzels imposats de l'administració Trump. Malgrat aquestes dades del mes de març, el balanç exportat

0: exportador del primer trimestre continua sent negatiu. S'han enviat a l'estranger productes per valor de prop de 24.700 milions, un 1,5% menys que en els primers mesos de l'any passat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya. Afectarà sobretot les edats compromeses entre els 25 i els 55 anys i especialment les dones, perquè són més presents en feines d'informació, administratives i de tractament de dades, que són les més exposades a la IA. Ho recull un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona que constata que com està impactant la intel·ligència artificial al mercat laboral. Sentim a Carme Povedas, la directora de l'anàlisi econòmica de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra.
2: La IA està transformant tasques, però no està destruint ocupació, excepte en algunes ocupacions altament exposades, però que ocupen a poca gent i, per tant, que tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
0: L'estudi proposa requalificar competències en habilitats digitals i analítiques en feines d'administració i tècnics a nivell mitjà, incorporant la perspectiva de gènere per evitar que s'ampliïn les desigualtats. Pràcticament 7:45, ens aturem un moment en el relat de l'actualitat per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit, actualitzar també tota la previsió meteorològica i, com sempre, comencem per l'estat del trànsit i les carreteres. I tots els detalls els té la nostra companya, Mariluz García. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Torna a augmentar la cua, ja força compacta a l'AP7, i ara de nou uns 12 quilòmetres de retenció de vehicles completament aturats entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en direcció Barcelona-Girona, on recordem que es manté un sol carril obert a la circulació de 3, perquè estan reasfaltant i reparant els diversos danys a la calçada molt nombrosos que va provocar ahir al vespre l'accident i posterior incendi de 2 camions. Per això es recomana fer servir vies alternatives com la carretera nacional 340, que és pràcticament paral·lela en aquest recorregut, o si no, la C32 als túnels del Garraf, que recordem és una via de peatge. A l'àrea de Barcelona, la circulació pràcticament normalitzada, només queda algun tram de lentitud a la Ronda de Dalt a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, mentre que la Ronda Litoral i els accessos a Barcelona, la circulació ja en general força fluida, tot i que pot haver-hi algun tram de més intensitat. El transport públic també sense noves incidències segons els diferents operadors. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: La previsió d'en Néstor Gómez.
4: El temps de cara a les properes hores encara venen encapçalades per les precipitacions cap al sector del Pirineu, que s'intensificaran aquest vespre cap a les comarques de Girona, també cap a Osona, i atenció perquè poden ser localment intenses acompanyades de tempesta i no descartem que també vagin acompanyades d'una mica de calamarsa. Tot això en un dia molt càlid. Avui hem tornat a tocar per primer cop en aquest mes de maig la xifra dels 30 graus. De fet, a Vinebre, el termòmetre s'ha enfilat fins als 32 graus. Una tònica que ja avisem que tindrà continuïtat durant tota aquesta setmana i no només els 30, sinó que cap a mitjans finals de setmana podrem superar la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest any. De cara a demà, ambient assolellat, alguns núvols cap a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, amb algun ruixat a la tarda puntual i escarrancit cap al Ripollès i Osona, i sobretot el que destaquem de demà són aquestes temperatures de nou que tocaran la xifra dels 30 graus i fins i tot superarà aquest valor a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
5: Bona nit! Malparit!
6: 40 anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
7: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria.
8: Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics.
9: Cada concert era una bronca terrible.
10: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
11: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
6: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Tres quarts i tres minuts de vuit. El Tribunal Suprem ha reconegut per una majoria àmplia que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té vincle estret amb la persona que la demana. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà els pròxims dies. L'alt tribunal debat aquesta qüestió arran d'un cas a Catalunya en què un pare va paralitzar l'eutanàsia del seu fill de 55 anys, que tenia importants seqüeles a causa de tres ictus i dos infarts. I aquests límits també van agafar protagonisme amb el cas de la Noèlia, en què una jove demanava l'eutanàsia i el seu pare també va endarrerir l'acció amb diversos recursos. Canviem ara de qüestió. Els productors de fruita seca del Camp de Tarragona calculen que l'últim temporal de vent ha provocat pèrdues importants al sector. Unió de Pagesos concreta que hi ha camps de garrofers que han perdut el 40% de la producció i algunes explotacions d'avellaners es quedaran sense el 30% de la collita. Anem ara fins a Tarragona. Ricard Buigas.
5: Els conreus d'avellana més afectats per les ventades del 14 i del 15 de maig són els que estan ubicats a la Selva del Camp, al Baix Camp, Vilallonga del Camp, al Tarragonès i al Cubell Valls, a l'Alt Camp. Hi ha camps que han perdut el 30% de la producció. El vent també ha fet caure moltes garrofes, sobretot a l'Amazó, a l'Alt Camp. També estimen que hi ha explotacions d'ametllers que perdran el 20% de la collita. El responsable de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Sergi Martín, diu a 3Cat Info que el vent ha fet caure els fruits.
12: Aquest vent ha agafat els arbres molt tendres amb la brotació de primavera i amb els fruits petitons i dèbils, i el que ha passat és que ha llançat molta fruita a terra i molts brots tendres i ha fet bastant de mal, això sí, a zones.
5: El sindicat agrari diu que és essencial disposar d'assegurances de rendiment realistes que cobreixin les pèrdues de producció. També demanen al Departament d'Agricultura que valori els danys amb celeritat i que compensi els pagesos afectats.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La productora catalana Fast & Films triomfa a Canes amb tres pel·lícules de diferents seccions del festival. Són projectes ben diferents, dos dels quals els cineastes que debuten i aixecats gràcies a l'ajuda de la coproducció internacional. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
13: El seu director general, Adrià Monés, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que el seu objectiu és descobrir i apostar pel nou talent i cuidar-lo de ben a prop, com està fent ell aquí. A partir d'aquí, desconeix exactament el secret perquè Canes s'hagi fixat en tres pel·lícules seves, però sí que sap què busquen en cada projecte.
14: La major de les projectes que fem, el primer és la qualitat cinematogràfica, llavors que dins del nostre imaginari, la mirada que tingui el director encaixi amb el que ens agrada, que molts cops són pel·lícules que tenen un component polític, que tenen un component clar, que tenen una certa originalitat, no?, i que tenen una ambició artística. Llavors això és el que busquem, i sempre aquest component de parlar del que està passant al món amb una mirada més política.
13: I també destaca com és d'important arribar a acords de coproducció amb altres empreses similars a la seva d'arreu del món.
14: Jo crec que les coproduccions les fem perquè ens agrada a nosaltres i pensem que el cinema, si aconsegueix col·laborar, si fa una pel·lícula, nosaltres hem fet la Mas Dulce, és Marroc, França i nosaltres la coproducció i Bèlgica. Si aconsegueix que tota aquesta gent d'aquests països comparteixi una història, comparteixi un imaginari, comparteixi un equip, aquesta pel·lícula pot veure's molts altres llocs. Llavors sí que hi ha una part també de vocació de coproduir. Bé, més de les ganes de compartir l'aventura, tot i que és molt més complicat.
13: De moment ja han presentat amb èxit Rehearsals for a Revolution, que s'han dut un dels premis que els Globus d'Or atorguen aquí als millors documentals. Dirigit per la iraniana Pegah Ahangarani, explora a partir del seu arxiu videogràfic personal la resistència i la repressió a l'Iran dels últims 50 anys. També ha estat ben rebuda la Mas Dulce, de la marroquina Laila Marrakshi, que critica durament l'explotació de les dones als hivernacles d'Andalusia, i que dependent la superproducció The End of It, l'òpera prima de la reusenca Maria Martínez Bayona, una cinta distòpica amb un repartiment internacional de primera fila que es presentarà divendres.
0: I hi ha canvis al bo cultural jove. Des d'aquest any inclourà també la compra d'instruments musicals, material artístic o formació en l'àmbit de la cultura. Són nous usos i serveis que s'han aprovat avui al Consell de Ministres. Sentim el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
15: Cuando se concibió, era un bono exclusivamente centrado al consumo, y ahora lo que introducimos es que el bono cultural puede utilizarse para la creación cultural. Es decir, que si un joven hasta ahora podía usar el bono para ir a un concierto, ahora lo va a poder usar para comprarse una guitarra si quiere aprender a tocar la guitarra. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos jóvenes en nuestro país que quieren aprender a tocar la guitarra y sus padres no les pueden comprar una guitarra o no les pueden comprar un teclado.
0: Amb aquesta mesura que s'afegeix a la que ja hi havia en edicions anteriors, és a dir, accedir a arts en viu i audiovisuals, patrimoni cultural i consum digital o en línia, es vol arribar al màxim de joves de 18 anys. També els de zones més desafavorides, amb convenis amb entitats del tercer sector. L'objectiu és aconseguir que se'n beneficiïn entre un 80 i un 90% dels possibles beneficiaris. L'any passat no va arribar al 70%.
1: 3CAT Info.
0: Localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X, vinculats al comtat de Barcelona, que han aparegut enterrats al jaciment de Castell de Castellar Vell. Les tombes estan en molt bon estat. Anem doncs ara fins a Castellar del Vallès. Toni Forteza.
16: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellar Vell.
17: Això ens confirma que el jaciment de Castellar Vell tenia una importància cabdal o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que ja apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
16: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellar Vell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya Vella a l'alt medieval.
0: Amb aquesta informació, pràcticament 5 minuts i seran les 8. Moment per tota l'actualitat esportiva.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
18: Bona tarda, Txell. El Barça femení se centra ja en la final de la Champions de dissabte contra l'Olímpic de Lió. La capitana del Barça, Alexia Botellas, en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, diu que la final està anivellada.
19: Estem davant d'un equip que ha guanyat 8, crec, no? I en una final de Champions crec que no hi ha favorits. Pot passar qualsevol cosa. Això no treu que confio plenament en nosaltres, evidentment, i si no penses que guanyarem, no aniria a jugar. Llavors, crec que serà un partit molt igualat.
18: En aquesta entrevista, Alexia no ha volgut parlar encara del seu futur dins o fora del Barça.
19: La meva decisió és centrar-me en que el futur immediat és l'entrenament de demà. Uh-huh. I aquesta és la meva decisió. Ser encara millor de l'entreno que he estat avui. I així vaig. Així vaig. Evidentment, hi haurà un moment
20: que hauràs de decidir.
19: Clar, però no és aquesta setmana, ni és moment de posar-li foc a això.
18: Alexia Botellas té plena confiança en Pere Romeu i diu que millora tant ell com a jugadora.
1: 3CAT Info.
18: També hem pogut sentir avui Pedri en un acte publicitari. El migcampista canari ha valorat la lesió del seu company Fermín, que es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret.
21: Como es normal, estaba muy, muy jodido. Perderse un Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos los está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces, y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
18: El Barça, d'altra banda, estaria molt a prop de complir l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Això es desprèn de les declaracions del director general corporatiu de la LFP, Javier Gómez.
22: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, le ha aceptado, uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
18: Per tant, el Club Laguarana ja estaria treballant en la possibilitat de fitxar aquest estiu amb normalitat. El Badalona Women de la Lliga Femenina, per la seva banda, ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per la temporada vinent. Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta al desembre per la marxa d'Anna Junyent. Sota la seva direcció, el Badalona Women ha arribat a les semifinals de la Copa i, a falta de dues jornades per al final de la Lliga F, l'equip ocupa una tranquil·la desena posició a la classificació. Per la seva banda, el defensa del Girona, Alejandro Francés, no té cap lesió important al genoll esquerre, però serà dubte fins a última hora per al partit de dissabte contra l'Elx, a l'última jornada de Lliga, i en la qual es juguen la permanència a la primera divisió.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
18: En bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un partit. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. L'últim partit que va jugar a Catalunya va ser fa 3 anys a motiu del centenari de la Federació Catalana de Bàsquet. També en aquest esport, el francès Yannis Morin és nou jugador del Joventut fins al final de temporada. El pivot de 2 metres i 8 centímetres, de 32 anys, cobrirà el lloc d'Ante Tomic i ve de jugar a la Lliga Japonesa, on ha fet 14,6 punts, 7,4 rebots i 16,5 de valoració amb el Toyama Grosses de mitjana. Precisament, el Joventut juga demà a la pista de Tenerife, un partit pendent de la jornada 30.

0: 50. L'entrenador de l'Unix Girona, Roberto Íñiguez, s'ha mostrat agraït per l'ampliació del seu contracte per una temporada més.
1: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí, eso en primer lugar, y en segundo lugar estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
0: D'altra banda, el club gironí anuncia la marxa de l'escorta estatunidenca Erika Carter, que va arribar a l'estiu passat.
2: 3CAT Info.
0: El Barça d'handbol ha fet oficials les sortides de Domen Makuč, Emil Nielsen i Antonio Bazán, un cop acabin els seus contractes aquest 30 de juny. El club blaugrana encara ha de disputar les fases finals de la Copa del Rei i de la Champions. En canvi, el Granollers renova el tècnic del equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029.
3: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant del primer equip del club que ha estat de la meva vida.
0: També renova Robert Cuesta fins al 2028. Cuesta, fins a l'entrenador del femení, passarà a ser el segon tècnic de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García. En ciclisme, victòria per a l'italià Filippo Ganna a la desena etapa del Giro d'Itàlia en una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. El portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general amb 27 segons sobre Jonas Vingegaard. Demà es disputarà la 11a etapa. Seran 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 8. La investigació dels Mossos sobre la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, apunta al mòbil econòmic com a principal hipòtesi del crim i acusa el seu fill, Jonathan Andic, d'homicidi. Entre d'altres coses, la interlocutòria judicial assenyala que l'autòpsia practicada a l'empresari descarta que la caiguda durant una excursió a Montserrat pogués ser accidental. Jonathan Andic ja ha sortit en llibertat provisional després de ser detingut aquest matí i d'haver dipositat 1 milió d'euros. El Departament d'Educació plantejarà demà als sindicats un augment de personal de 2.400 efectius, la majoria per a l'escola inclusiva, l'acceleració dels pagaments als docents pactats amb Comissions Obreres i la UGT i la millora dels complements salarials de la tutoria i tutoria. L'USTEC anirà a la reunió amb el departament, però ja avisa que la nova proposta no és digna. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar amb Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos i la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar al jutjat en el termini de 2 setmanes. Detingut un home a Figueres per la mort de la seva exparella. Els fets han passat aquest migdia quan l'home ha atacat la víctima amb un ganivet enmig del carrer. L'home tenia un ordre d'allunyament. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per demà. Donald Trump adverteix que atacarà l'Iran a principis de la setmana que ve a tot estirar si Teheran no tanca un acord. El president dels Estats Units admet que s'ha progressat força en les negociacions, però alerta que serà inflexible si no hi ha un progrés ben aviat. El Gremi de Llibreters de Catalunya llança la campanya Combat la distòpia, tria la llibreria, que vol fer front a les pràctiques que posen en perill els seus establiments. Entre aquestes pràctiques, denuncia descomptes il·legals, venda directa a fires o mercats i concursos públics per nodrir biblioteques.
2: Esports. Alexia Putellas creu que la final de la Champions femenina de dissabte contra l'Olímpic de Lió està molt igualada. Són part de les declaracions del capità blaugrana en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. El Barça, per cert, estaria molt a prop d'entrar de nou dins el fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. I la selecció catalana masculina de bàsquet tornarà a jugar un partit. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
1: Els ruixats del vespre marxaran a primera hora de la nit. Demà dimecres el temps serà més estable, el dia serà assolellat, amb alguns núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat de tarda al Ripollès i Osona. Les temperatures pujaran i s'esperen màximes de 30 o més a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor Vall, us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: La investigació dels Mossos d'Esquadra sobre la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, apunta al mòbil econòmic com la principal hipòtesi del crim i acusa el seu fill, Jonathan Andic, d'homicidi. Segons la interlocutòria judicial que s'ha fet pública aquesta tarda, l'autòpsia practicada a l'empresari descarta que la caiguda durant una excursió a Montserrat al desembre del 24 pogués ser accidental. A més, l'anàlisi dels missatges de WhatsApp al telèfon mòbil de l'acusat mostren, segons la investigació, una mala relació entre pare i fill. L'escrit judicial recull també que l'acusat va canviar la seva relació amb el pare després de saber que Isaac Andic volia canviar el seu testament i crear una fundació per a persones necessitades. Els indicis recollits per agents policials descriuen a Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners, fins al punt de demanar al seu pare el cobrament d'una herència en vida. Els agents dels Mossos també han comprovat que el fill de l'empresari va ser al mateix lloc on es va produir el suposat accident en 3 ocasions la setmana abans de la mort del seu pare, fet que els porta a pensar que hauria planificat el possible homicidi. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, acusat d'homicidi, que ha passat a disposició judicial. Aquesta tarda, després de pagar 1 milió d'euros de fiança, ha quedat en llibertat amb càrrecs. A través d'un comunicat, la família assegura que confia en la innocència de Jonathan Andic i que ara ha arribat el moment processal oportú per demostrar la seva innocència.
0: 3Cat Info.
1: Més qüestions. El Departament d'Educació planteja als sindicats pagar l'augment de sou pactat fins ara en 3 anys i no en 4, pagar per fer tutories i incorporar als curs que ve 2.405 professionals, la majoria per a l'escola inclusiva. És la proposta que el Departament ha fet arribar als sindicats abans de la taula sectorial de demà a la tarda amb l'objectiu de desencallar el conflicte i aturar el cicle de vagues. La principal mesura salarial passa perquè l'increment del 30% del complement específic pactat en l'acord amb Comissions Obreres i la UGT es faci efectiu en 3 anys en menys d'un del previst. A més, proposa pagar més per ser tutor i incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, la proposta no parla de xifres concretes. Pel que fa a les incorporacions de docents a partir del curs que ve, el departament en planteja 2.400, com deia. La majoria, 1.300, són docents per a l'escola inclusiva i la resta per reforçar les plantilles i personal d'administració i serveis per reduir la càrrega burocràtica. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desescalar el conflicte, ho ha dit aquesta tarda en una compareixença al Parlament.
3: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La bona notícia de la setmana passada és que vam poder reconduir, recuperar aquest marc de diàleg que era necessari amb el conjunt d'organitzacions sindicals, haguessin signat l'acord o no. I, per tant, la nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
1: El sindicat majoritari, l'USTEC, considera que la proposta no és digna i que les mesures salarials no són suficients perquè no afecten tot el col·lectiu. A més, consideren que les dotacions anunciades no garanteixen reforços estructurals per a tots els centres. Malgrat tot, diu que assistirà a la reunió. Precisament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, té gairebé assegurats els primers pressupostos de la legislatura. Aquest matí ha firmat l'acord amb Esquerra Republicana i ara només li cal acabar de convèncer els comuns perquè el Parlament aprovi els comptes del 2026. L'acord amb Esquerra Republicana s'ha tancat en plena vaga de mestres i en un semestre marcat per la crisi de Rodalies i s'ha escenificat aquest matí amb una encaixada de mans entre president Illa i Junqueras. Tant la consellera d'Economia, Alicia Romero, com la consellera portaveu, Sílvia Paneque, han posat en valor el pas endavant que implica el pacte amb els republicans.
4: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
5: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
1: Després de la foto amb el president Illa, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord, que, segons ha dit, inclou mesures per afrontar els reptes quotidians de Catalunya i alhora avançar en sobirania. L'IRPF ha quedat fora de la negociació per facilitar l'acord, però Junqueras ha assegurat que no renuncien i que el tornaran a posar sobre la taula després de l'estiu, quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés.
6: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final, sempre, sempre, sempre.
1: El principal compromís del pacte dels pressupostos és la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat. Demà els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040. El pacte entre el govern i Esquerra també preveu un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. També hi ha una partida de 400 milions d'euros per donar un cop de mà als 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants. I també es reforçarà el pressupost del Departament de Política Lingüística perquè impulsi el català en l'àmbit digital i ampliï les places per aprendre la nostra llengua. Demà el govern es tornarà a reunir amb els comuns, que són imprescindibles per aprovar els pressupostos al Parlament. De moment, el partit ofereix a Salvador Illa reformular o tornar a calendaritzar alguns dels acords que havien tancat. Sentim l'advertència que fa la líder de la formació, Jéssica Albiach, al president de la Generalitat.
7: El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove al Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hàgim signat l'ampliació de l'acord.
1: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés acusa Esquerra d'aprovar els pressupostos de Salvador Illa per interessos particulars.
8: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge.
1: La CUP també creu que Oriol Junqueras ha prioritzat la seva agenda personal i ha deixat tirats, diu, els mestres. Els principals sindicats i patronals de Catalunya celebren que els pressupostos es desencallin i que s'acabi la paràlisi econòmica del govern. Malgrat tot, reclamen agilitat per executar les inversions pactades. Des de Comissions Obreres i la UGT veuen bé el futur Consorci d'Inversions i la línia orbital de tren, però consideren que els comptes van tard i que caldrà accelerar les inversions. Camil Ros és el secretari general de la UGT.
9: Nosaltres haguéssim preferit que haguessin obert pressupostos el desembre de l'any passat, que és quan toquen. Que ens haguéssim pogut estalviar aquest temps, doncs també.
1: Pimec i Foment del Treball opinen el mateix, però diuen que l'acord és bo tenint en compte que el moment geopolític és complicat. El president de Pimec és Antoni Canyete.
10: En el moment que vivim geopolític i la situació que tenim de recessió a nivell europeu, tenint en compte que teníem els darrers pressupostos prorrogats des de l'any 2023, creiem que és una bona notícia el fet de que s'hagi anunciat el que tinguem uns pressupostos per utilitzar aquests recursos a les necessitats que tenim actualment.
1: Els quatre agents socials s'han reunit aquesta tarda amb els consellers d'Economia i Presidència per abordar els acords abans que ho faci aquest dimecres la Comissió Bilateral entre l'Estat i la Generalitat.
0: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
1: 8 i 11 minuts, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i assegura que mai ha fet gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'Audiència Nacional l'ha imputat per tràfic d'influències i blanqueig i situa Zapatero com a líder d'una estructura jerarquitzada per afavorir Plus Ultra. Aquest matí, agents de la Policia Nacional han escorcollat l'oficina de l'expresident per buscar proves. Madrid, Tania Tàpia.
11: Durant més de 4 hores, els agents han estat escorcollant el despatx, l'oficina de l'expresident, situada davant per davant de la seu del Partit Socialista. També han estat registrant altres empreses vinculades a Zapatero, com l'agència de publicitat de les seves filles. L'expresident ha reaccionat ja a la seva imputació en un vídeo. Defensa que mai ha pressionat per aconseguir el rescat de Plus Ultra, que mai ha cobrat comissions il·legals i anuncia que es defensarà davant de la justícia.
12: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
11: El jutge José Luis Calama creu que Zapatero s'ha enriquit a través de favors a Plus Ultra i que, per fer-ho, ha fet servir empreses pantalla, punta que va maniobrar perquè, després de la pandèmia, la companyia rebés una injecció pública de 53 milions d'euros. Els investigadors creuen que tenia informació privilegiada i va saber que s'atorgaria el rescat fins i tot abans que ho aprovés el govern. Creu el jutge que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, que també està investigat a la causa. I com? Doncs Zapatero cobrava per informes que feia per anàlisi relevante l'empresa del seu amic. Uns diners que, segons Calama, venien de Plus Ultra, que era client de Martínez. En total, segons el jutge, Zapatero va embutxacar-se 490.000 euros i l'agència de les seves filles 240.000. I diu el jutge que també va fer actuacions similars per aconseguir beneficis per a Plus Ultra a Venezuela. A banda d'aquesta empresa, també apunta el jutge que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'un milió d'euros en comissions i que va intentar blanquejar aquests diners fora de Espanya.
0: 3Cat Info.
1: Detingut un home a Figueres per la mort de la seva exparella. Els fets han passat aquest migdia quan l'home ha atacat la víctima amb un ganivet. Els Mossos han obert una investigació i han detingut l'home, que tenia un ordre d'allunyament. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per a demà. Unitat Mòbil a Figueres, Pep Lluís Blázquez i Maria Rovira.
13: Els Mossos han recollit...

0: proves aquesta tarda a la plaça Josep Tarradellas del crim que hi ha hagut cap a les 3 de la tarda, quan s'ha rebut un avís d'una persona greument ferida. Al mateix lloc dels fets s'ha detingut un home de 48 anys per la seva presumpta relació amb la mort de la seva exparella. L'alcalde Jordi Masquef ha confirmat que l'home tenia una ordre d'allunyament i que ja l'havia trencat recentment. Ha lamentat també els fets i donat el condol a la família.
1: Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc. Dir-vos que hi havia un ordre de protecció envers a la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament, doncs, demà farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
0: Ha afegit també que alguns veïns han ajudat a la detenció que s'ha fet al mateix lloc dels fets.
1: Els veïns han col·laborat, s'ha donat l'avís a una patrulla, en concret als Mossos d'Esquadra, i ha estat aquesta patrulla dels Mossos d'Esquadra qui immediatament ha detingut a la persona agressora.
0: Ha explicat que tant l'agressor com la víctima són veïns de Figueres, de prop de la zona on ha passat el crim, i que també en la investigació s'ha decretat el secret de sumari.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Pocs segons i arribarem a un quart de nou del vespre, moment a 3Cat Info d'actualitzar la situació del trànsit i també la xarxa de transports públics del país i després, tot seguit, la previsió meteorològica. Àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. La situació ja en general força tranquil·la, però sí que es manté un punt conflictiu des d'ahir al vespre a l'autopista AP7, on encara hi ha un sol carril obert a la circulació a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, en sentit nord, direcció Barcelona-Girona, on recordem que ahir al vespre van tenir un accident i van cremar dos camions. Encara estan treballant per reparar els nombrosos danys que va provocar a la calçada, ja que l'incendi va ser molt aparatós. Cal reasfaltar i també reparar altres danys, i per això encara uns 12 quilòmetres de cua en aquesta zona, entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos. Per tant, es recomana fer servir vies alternatives, com ara l'N340 o bé l'autopista C32, que recordem que és de peatge. A l'àrea de Barcelona, en canvi, la circulació ja força tranquil·la. Això sí, ja s'està fent una petita cua a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat. Al final de la ronda litoral, el mateix nus compta per si alguna incidència, i això està provocant retenció també al tram final de la B20, la Pota Nord, entre el túnel de Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat en aquesta direcció. El transport públic es manté sense noves incidències segons els diferents operadors. Més informació d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
3: Néstor Gómez.
5: Avui el dia ha sigut força plàcid arreu del país, amb un temps assolellat a gran part de Catalunya, tret del Pirineu, on han caigut algunes molt febles precipitacions, i sobretot al Pirineu més oriental, on s'han registrat alguns ruixats que encara poden mantenir-se actius fins a primera hora de la nit. Tot això en un dia càlid, a més, perquè les temperatures han donat un passet més cap amunt, han arribat a la xifra dels 32 graus en el cas de Vinebre, a la Vilella Baixa 30 graus, Seròs 30, Batea, a la Terra Alta també 30 graus de temperatura màxima. I ja ens podem acostumar a aquestes temperatures perquè, més que afluixar, tendiran a tot el contrari, a augmentar de cara als propers dies. Fins i tot, cap a finals de setmana, podríem arribar a tocar la xifra dels 35 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, o una miqueta més. Demà, ambient assolellat amb alguns núvols a la façana costanera, Costa Daurada, Terres de l'Ebre, de poca importància. A la tarda continuaria el sol, si bé podria aparèixer algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. Demà les temperatures no arribaran als 35, però sí que superaran els 30 a bona part de les comarques de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, llança un nou ultimàtum a l'Iran l'endemà d'anunciar una jornada que ajornava un atac de gran escala contra la República Islàmica per donar una nova oportunitat a la via diplomàtica. El mandatari de la Casa Blanca adverteix que atacarà el país persa a principis de la setmana que ve si Teheran no accepta un acord per renunciar a l'arma atòmica. Washington, Oriol Serra.
6: El president dels Estats Units manté la retòrica de la justificació de retirar les amenaces contra l'Iran de posposar ultimàtums i denunciar-ne de nous. Donald Trump ha assegurat que es trobava a només una hora de donar l'ordre de bombardejar l'Iran quan tres països del Golf Pèrsic, aliats amb els Estats Units, li van suplicar que no ho fes, davant la possibilitat que es pogués arribar a un acord amb el règim iranià. Aquest és el nou ultimàtum del president nord-americà.
7: Dos o tres dies, potser divendres, dissabte, diumenge, potser a principis de la setmana que ve, un període de temps limitat. No els podem deixar tenir l'arma nuclear.
6: Donald Trump ha insistit que no es pot permetre que l'Iran arribi a tenir armament nuclear amb capacitat per a destruir ciutats nord-americanes de la dimensió de Los Angeles.
3: La Unió Europea ajudarà els països a comprar fertilitzants després que s'hagin encarit per culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Els països podran avançar subvencions i la Comissió Europea alliberarà diners dels fons d'emergència agrària. El govern comunitari evita concretar les xifres de tot plegat, però promet tancar un pla d'ajudes al mes de juny. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
8: El comissari europeu d'Agricultura, Christoph Hansen, ho situa com una prioritat i diu que cal actuar ara mateix.
9: S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
8: Si no s'actua, Brussel·les tem que els pagesos cultivin menys perquè no hauran pogut pagar prou fertilitzants. Per això, la Comissió, que és el govern europeu, desviarà diners d'altres partides pressupostàries per engreixar el fons d'emergència dels agricultors. El comissari ho justifica.
9: Els fertilitzants no són un problema per als pagesos només. Això va del menjar que té Europa. Va de resiliència, autonomia estratègica i capacitat per actuar.
8: Però la patronal dels pagesos creu que aquest pla farà curt i han protestat davant del Parlament Europeu. En els últims dos anys, els fertilitzants s'han encarit un 70%. Ho han pitjorat el bloqueig a l'estret d'Hormuz. És el lloc per on passa un terç del comerç mundial de fertilitzants químics, produïts mitjançant el gas natural que hi ha als països del Golf Pèrsic. Per evitar aquesta dependència exterior, Brussel·les ha promès més diners per fabricar adobs orgànics produïts a Europa.
3: La venda de la fàbrica de Pasqual Agurp, Osona, obliga Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa està buscant una solució per tornar a envasar a Catalunya, tan aviat com sigui possible, però el procés, segons ha sabut aquesta emissora, es podria allargar uns mesos. Gurb, Natia Dell.
10: Fa una setmana que els camions amb la llet de cooperatives catalanes viatgen fins a Aranda del Duero per mantenir el subministrament als consumidors. La llet surt dels mateixos ramaders, un centenar de granges d'aquí, però s'han reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Es manté la capacitat productiva i l'empresa assegura que la qualitat és la mateixa i el canvi no afectarà els preus perquè el cost afegit d'envasar temporalment més lluny l'assumeix Pasqual. Llet Nostra envasava Gurb 35 milions de litres anuals. Amb la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella, tot l'envasat de llet que es feia a la planta, 150 milions de litres en total, s'ha desplaçat a Burgos, no només la de Llet Nostra, també la de la mateixa marca de Pasqual i la marca blanca de Lidl.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.

0: Imaginar-se un país sense llibreries és la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreries de Catalunya en la campanya que avui engeguen per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Barcelona, Valèria Obereda.
1: I és que la campanya la titulen Combat la distopia, tria la llibreria. L'objectiu és detectar pràctiques que erosionen el seu dia a dia, com ara els concursos públics per nodrir biblioteques, aplicar descomptes il·legals o la venda directa a fires i mercats o online. El vocal del gremi, Aitor Martos, n'apunta un altre.
2: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreria o tenir supermercats de llibres.
1: I ho plantegen ara, just després d'un Sant Jordi d'èxit. Ho justifica el president Eric Del Arco.
3: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional. Mai ens ha salvat. És un esforç molt gran. Però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tot. Si a poc a poc anem laminant-la, tot en conjunt fa que això.
1: La campanya s'allargarà fins a final d'any amb un punt àlgid a l'entrega del Premi Llibreter el 17 de juny.
0: I la productora catalana Fast & Films triomfa a Canes amb tres pel·lícules amb diferents accions del festival. Són projectes ben diferents, dos dels quals de cineastes que debuten i aixecats gràcies a l'ajuda de la coproducció internacional. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
4: El seu director general, Adrià Monés, ha explicat en declaracions a Catalunya

0: Catalunya Ràdio que el seu objectiu és descobrir i apostar pel nou talent i cuidar-lo de ben a prop, com està fent ell aquí. A partir d'aquí desconeix exactament el secret perquè Canes s'hagi fixat en tres pel·lícules seves, però sí que sap què busquen en cada projecte.
1: La major dels projectes que fem, el primer és la qualitat cinematogràfica, llavors que dins del nostre imaginari, la mirada que tingui el director encaixi amb el que ens agrada, que molts cops són pel·lícules que tenen un component polític, que tenen un component clar, que tenen una certa originalitat, no?, i que tenen una ambició artística. Llavors, això és el que busquem, i sempre aquest component de parlar del que està passant al món amb una mirada més política.
0: I també destaca com és d'important arribar a acords de coproducció amb altres empreses similars a la seva d'arreu del món.
1: Jo crec que les coproduccions les fem perquè ens agrada a nosaltres i pensem que el cinema, si aconsegueix col·laborar, si fa una pel·lícula, nosaltres hem fet la Mas Dulce, és Marroc, França, i nosaltres la coproducció i Bèlgica. Si aconsegueix que tota aquesta gent d'aquests països comparteixi una història, comparteixi un imaginari, comparteixi un equip, aquesta pel·lícula pot veure's molts altres llocs. Llavors sí que hi ha una part també de vocació de coproduir. Bé, més de les ganes de compartir l'aventura, tot i que és molt més complicat.
0: De moment ja han presentat amb èxit Rehearsals for a Revolution, que s'han dut un dels premis que els Globus d'Or atorguen aquí als millors documentals. Dirigit per la iraniana Pegah Ahangarani, explora a partir del seu arxiu videogràfic personal la resistència i la repressió a l'Iran dels últims 50 anys. També ha estat ben rebuda La Mas Dulce, de la marroquina Laila Marrakchi, que critica durament l'explotació de les dones als hivernacles d'Andalusia, i que dependent la superproducció The End of It, l'òpera prima de la reusenca Maria Martínez Bayona, una cinta distòpica amb un repartiment internacional de primera fila que es presentarà divendres.
2: Cinc minuts i seran dos quarts de vuit.
3: Esports.
2: David Tubac, bona tarda.
4: Bona tarda. Informació esportiva aquesta hora que encapçalem amb el Barça femení de futbol i amb un nom propi, el d'Alexia Putellas, que fa ben poca estona que ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Tot just uns dies abans de la final de la Lliga de Campions de dissabte a Oslo contra l'Olímpic de Lió. La capitana del Barça, en aquesta entrevista, ha assegurat que veu la final molt anivellada.
5: Estem davant d'un equip que ha guanyat 8, crec, no? I en una final de Champions crec que no hi ha favorits. Pot passar qualsevol cosa. Això no treu que confio plenament en nosaltres, evidentment, i si no penses que guanyarem no aniria a jugar. Llavors, crec que serà un partit molt igualat.
4: Alexia no ha volgut parlar encara del seu futur dins o fora del Barça.
5: La meva decisió és centrar-me en que el futur immediat és l'entrenament de demà. Uh-huh. I aquesta és la meva decisió. Ser encara millor de l'entreno que he estat avui. I així vaig. Així vaig. Evidentment, hi haurà un moment...
6: Que hauràs de decidir,
5: clar. Però no és aquesta setmana, ni és moment de posar-li foc a això.
4: Alexia té plena confiança en Pere Romeu i diu que amb ell ha millorat com a jugadora.
3: 3CAT Info.
4: També del Barça hem pogut sentir Pedri, en aquest cas en un acte publicitari, on el migcampista canari ha valorat la lesió del seu company Fermín, que es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret.
7: Com és normal, estava muy jodido. Perderse un Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno... Es un palo para todos, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces. Y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
4: També relatiu al Barça, d'altra banda, el club blaugrana estaria molt a prop de complir l'un per un del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Això, si més no, es desprèn de les declaracions del director general corporatiu de la LFP, Javier Gómez.
8: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, lo ha aceptado. Uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva o una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no te da, no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
4: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha fet oficial la renovació del seu entrenador, Marc Ballester, de cara a la propera temporada.
9: Bueno, moltíssim, perquè al final vaig entrar en un moment, crec, molt, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram, doncs, ja llarg de la temporada, i ara sí que és cert que aquest últim mes, doncs, ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius, però sí que ho afronto amb moltíssima il·lusió per poder començar, doncs, des de zero.
4: Ballester, el segon tècnic de l'equip, i va agafar la banqueta al desembre per la marxa d'Anna Junyent. Ara, a falta de dues jornades perquè s'acabi la Lliga, el Badalona és desè a la classificació. A la primera masculina, el defensa del Girona, Alejandro Francés, no té cap lesió al genoll esquerre.

0: 2:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau poliesportiva parlem de bàsquet, perquè la selecció catalana masculina tornarà a jugar un partit. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. L'últim partit que va jugar a Catalunya va ser ara fa 3 anys amb motiu del centenari de la Federació Catalana de Bàsquet. A la Lliga CB, el francès Yanis Moren és nou jugador del Joventut fins al final de la temporada. El pivot de 2,08 m de 32 anys cobrirà el lloc d'Ante Tomic i ve de jugar a la Lliga Japonesa, on ha fet de mitjana 14,5 punts i 7,5 rebots. Precisament el Joventut juga demà a la pista del Tenerife, partit pendent de la jornada 30 a la CB. I afegim encara que a la Lliga Masculina de Waterpolo hi ha en joc el tercer definitiu partit de la semifinal que enfronta el Sabadell amb el Barcelona. Qui guanya jugarà a partir de diumenge a la final contra l'Atlètic Barceloneta. Ara mateix el domini és del Sabadell per 6-2 al segon quart.

0: Hem arribat a 8:45 del vespre, moment a 3Cat Info per aturar-nos i fer un cop d'ull als principals temes que us estem explicant aquesta tarda, començant per la jutge que investiga la mort d'Isaac Andy, que el fundador de Mango, que conclou que hi ha indicis que el seu fill Jonathan el va matar de forma premeditada, entre altres coses per la seva obsessió amb els diners. En la interlocutòria també apunta una improbable relliscada en la ruta de Montserrat. Jonathan Andy, que ha sortit en llibertat provisional després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutge. També pendents del Departament d'Educació, que proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar el curs que ve 2.400 professionals per a l'escola inclusiva i administració, accelerar els pagaments als docents recollits a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i el de tutoria als centres de màxima complexitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar amb Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos i la gestió de l'IRP. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. I tot plegat el mateix dia que el primer ministre escocès ha promès defensar el dret dels escocesos a decidir el seu futur i a governar per a tothom. John Singway, líder del Partit Nacional Escocès, que va guanyar les eleccions del 7 de maig, ha pres possessió del càrrec avui. El Tribunal Suprem reconeix el dret d'una persona a recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb la persona que el demana. I suspenen l'edició d'aquest any de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona després que tres dones hagin acusat el seu director d'abusos i assetjament sexual quan eren alumnes seves al Conservatori del Liceu.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9. David, de què estem pendents?
2: Doncs de les declaracions que ha fet la capitana del Barça femení, Alexia Putellas, al Tot Costa de Catalunya Ràdio, a pocs dies de la final de dissabte a la Lliga de Campions. Una Alexia que veure aquesta final contra l'Olímpic de Lió molt i molt igualada i ha fugit d'estudi quan se li ha preguntat per la seva continuïtat a l'equip blaugrana de cara a la propera temporada.
0: I el temps, els ruixats del vespre marxaran a primera hora de la nit. Demà dimecres el temps serà més estable. El dia serà assolellat amb algun núvol matinal a la Costa Daurada i algun ruixat de tarda al Ripollès i també a Osona. Les temperatures pujaran i s'esperen màximes de 30 o més a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Ara passen 2:30 de 8:45 del vespre. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, durant una excursió a Montserrat, veu indicis suficients per acusar d'homicidi al seu fill. En la interlocutòria, que la magistrada ha fet pública després que els Mossos hagin detingut Jonathan Andic, acusat de matar el seu pare, s'apunta un possible mòbil econòmic com a causa del crim. La jutgessa recull diversos indicis contra el fill de l'empresari, com ara que l'autòpsia practicada a Isaac Andic, empresari, descarta que la caiguda durant una excursió a Montserrat el desembre del 24 pogués ser accidental. Els Mossos, que va analitzar les petjades que hi havia al terra en el punt on va caure l'empresari, asseguren que les marques es van fer de manera premeditada. A més, l'anàlisi dels missatges de WhatsApp, del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare. L'escrit judicial recull fins i tot que Jonathan Andic va canviar la seva relació amb el pare després de saber que l'amo de Mango volia canviar el seu testament i crear una fundació per a persones necessitades. Els indicis recollits per agents policials descriuen Jonathan Andic com una persona obsessiva amb els diners, fins al punt de demanar al seu pare el cobrament d'una herència en vida. Els agents dels Mossos també han comprovat que el fill de l'empresari va ser al mateix lloc on es va produir el suposat accident en 3 ocasions, la setmana abans de la mort del seu pare, fet que els porta a pensar que hauria planificat el possible homicidi. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí, com dèiem, Jonathan Andic, acusat d'homicidi, i ha passat a disposició judicial. Aquesta tarda, després de pagar 1 milió d'euros de fiança, ha quedat en llibertat amb càrrecs.

0: A través d'un comunicat, la família assegura que confia en la innocència de Jonathan i que ara ha arribat el moment processal oportú per demostrar-ho.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Més qüestions. El Departament d'Educació planteja als sindicats pagar l'augment de sou pactat fins ara en 3 anys i no en 4, pagar més de fer tutories i incorporar el curs que ve 2.405 professionals, la majoria per a l'escola inclusiva. És la proposta que el Departament ha fet arribar als sindicats abans de la taula sectorial de demà a la tarda, amb l'objectiu de desencallar el conflicte i aturar el cicle de vagues. La principal mesura salarial passa perquè l'increment del 30% del complement específic pactat en l'acord amb Comissions Obreres i la UGT es faci efectiu en 3 anys i un menys del que estava previst. A més, proposa pagar més per ser tutor, incorpora un complement nou per fer de cotutor i també un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot això, la proposta no parla de xifres concretes. Pel que fa a les incorporacions de docents a partir del curs que ve, el departament en planteja, com dèiem, 2.405 més. La majoria, 1.300, són de docents per a l'escola inclusiva i la resta per reforçar les plantilles i personal d'administració i serveis per reduir càrrega burocràtica. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desescalar el conflicte. Ho ha dit aquesta tarda en una compareixença al Parlament.
2: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La bona notícia de la setmana passada és que vam poder reconduir, recuperar aquest marc de diàleg que era necessari amb el conjunt d'organitzacions sindicals, haguessin signat l'acord o no. I, per tant, la nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: El sindicat majoritari, l'OSTEC, considera que la proposta no és digna i que les mesures salarials no són suficients perquè no afecten tot el col·lectiu. A més, consideren que les dotacions anunciades no garanteixen reforços estructurals per a tots els centres. Malgrat tot, diu que assistirà a la reunió. La Comissió d'Investigació del Parlament sobre infiltracions policials cita la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. El grup de treball que els convocarà per les infiltracions de dues agents del cos en una assemblea de docents que ja van centrar la compareixença dels dos responsables la setmana passada a la cambra. Llavors, Parlon va demanar disculpes i va qualificar els fets d'error humà i de maniobra mal plantejada. A banda, la comissió també crida a declarar el comissari en cap dels Mossos, Eduard Esquius, i la comissària general d'Informació. Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, té gairebé assegurats els primers pressupostos de la legislatura. Aquest matí ha firmat l'acord amb Esquerra Republicana i ara només li cal acabar de convèncer els comuns perquè el Parlament aprovi els comptes del 2026. Tant la consellera d'Economia, Alicia Romero, com la consellera portaveu, Sílvia Paneque, han posat en valor el pas endavant que implica el pacte amb els republicans.
3: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
4: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
0: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha dit que l'acord inclou mesures per afrontar els reptes quotidians de Catalunya i alhora avançar en sobirania. L'IRPF ha quedat fora de la negociació per facilitar l'acord, però Junqueras ha assegurat que no hi renuncien i que el tornaran a posar sobre la taula després de l'estiu, quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés.
5: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
0: El principal compromís del pacte pels pressupostos és el de la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat. Demà els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040.
1: 3Cat Info.
0: 2:15 de nou del vespre, el primer ministre escocès ha promès defensar el dret dels escocesos a decidir el seu futur i governar per a tothom. John Singway, líder del Partit Nacional Escocès, que va guanyar les eleccions el 7 de maig, ha estat reescollit primer ministre aquesta tarda després de diverses votacions al Parlament d'Edimburg. Londres, Quim Olivares.
6: John Sweeney ha explicat al Parlament que els 58 escons obtinguts pel Partit Nacional Escocès, l'SNP, i els 15 dels Verds, sumen la majoria independentista més àmplia de la història escocesa, i per això ha promès que els escocesos podran decidir el seu futur. Sentim-lo.
7: El poble escocès ha tornat a expressar els seus desitjos alt i clar. Volen una nació més segura, pròspera i independent. Una nació on les decisions no es prenguin a Westminster, sinó aquí, a Escòcia.
6: El nou primer ministre escocès ha promès centrar-se també en el cost de la vida, la sanitat pública i el creixement econòmic, i treballar per tothom.
7: Treballaré per ser primer ministre per tot Escòcia. El país que busco construir és un país on tothom se senti acceptat i capaç de contribuir a la

0: la nostra història nacional.
1: Sweeney jurarà el càrrec aquest dimecres i està previst que dijous nomeni els ministres del nou executiu escocès.
2: El cap de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es mostra profundament preocupat per la velocitat amb què es propaga el virus de l'Ebola arran del brot detectat a la República Democràtica del Congo. Segons l'OMS, el nombre de morts fins ara s'eleva a més de 130 i hi ha més de 500 casos sospitosos al mateix país africà. El director general de l'ENS ha explicat la gravetat de la situació.
3: I did not do this.
4: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
2: Alemanya ha anunciat que tractarà en un hospital de Berlín un cas d'Ebola d'un ciutadà nord-americà que ha resultat infectat a la República Democràtica del Congo. El govern francès, per la seva banda, ha dit que reforçarà la vigilància sanitària a l'illa de Mayotte, territori de l'oceà Índic, entre Moçambic i Madagascar, davant del brot de virus mortal detectat. Al Golf Pèrsic, les autoritats de Bahrein han suspès l'entrada de passatgers de Sudan del Sud, la República Democràtica del Congo i Uganda, arran d'aquest brot d'Ebola. Recordem que aquest brot d'Ebola correspon a una variant per en el qual no existeix vacuna. Es contagia per contacte amb fluids de malalts i té una mortalitat al voltant del 50%.
5: 3Cat Info.
2: 5 minuts i seran 3 quarts de 9 del vespre. El Tribunal Suprem ha reconegut per una majoria àmplia que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb la persona que la demanda. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà els pròxims dies. L'alt tribunal debat aquesta qüestió arran d'un cas a Catalunya en què un pare va paralitzar l'eutanàsia del seu fill de 55 anys que tenia importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. Aquests límits també van agafar protagonisme amb el cas de la Noèlia, en què una jove demanava l'eutanàsia i el seu pare també va endarrerir l'acció amb diversos recursos. Canviem radicalment de qüestió. Suspenen l'edició d'aquest any de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona després que 3 dones hagin acusat el seu director d'abusos i assetjament sexual quan eren alumnes seus al Conservatori del Liceu. Solsona, Joaquim Albalate.
6: La Fundació AIMS i l'Ajuntament de Solsona han decidit suspendre el festival i l'acadèmia en què cada any s'uneixen joves músics i professors de prestigi d'arreu del món al solsonès. Ho fan després que El Periódico publiqués les acusacions de 3 exalumnes del Liceu contra el director del certamen, que asseguren que quan ell era el seu professor els hauria fet tocaments, els hauria enviat fotos despullat i les hauria intentat besar. Les dues institucions suspenen el festival perquè aquesta situació, diuen, no afecti la trajectòria i els valors de l'acadèmia, que aquest any celebrava la 25a edició. L'home també és regidor a l'Ajuntament de Castellar de la Ribera, al Solsonès, i s'ha apartat temporalment del càrrec. Claustre Sunyer és l'alcaldessa.
7: S'aparta temporalment i de moment no portarà la cartera que portava de cultura. Quan es resolgui tot això, doncs si resol favorablement, doncs es tornarà a incorporar.
6: Per ara no s'ha presentat cap denúncia davant de la policia ni de la justícia pels fets que haurien passat fa una dècada. El Conservatori del Liceu assegura que ells tampoc han rebut cap queixa al respecte.
2: A l'Audiència de Lleida avui ha quedat vist per a sentència el cas d'una agressió sexual en què l'acusat va segrestar la víctima en ple carrer i se la va endur a les afores de la ciutat on l'hauria violat. Víctima i agressor no es coneixien de res. La fiscalia li demana 24 anys de presó mentre que l'home ha negat els fets. Lleida, Julià Albacar.
8: Els fets van passar el novembre del 2023, quan la víctima tornava a casa després de sortir d'una discoteca. Segons el relat de la noia, dos homes l'haurien introduït per la força en un vehicle, un va marxar i l'altre va conduir fins a un camp de l'horta. La víctima ha insistit que va posar molta resistència fins a el punt que va sortir de la furgoneta en marxa. La sentim en una declaració que ha fet per videoconferència.
9: Peleando con él, sabes, de proteger, y él me daba golpe, no podía, no... logré abrir la puerta y no pude... saltar pues, la velocitat que iba.
8: La jove, però, ha negat avui que s'hagués arribat a consumar la violació. Els pèrits forenses i psicòlegs donen credibilitat al relat inicial de la noia i han apuntat durant la seva declaració que aquesta rectificació es deuria una manera d'intentar no reviure els fets més traumàtics perquè la víctima sempre ha estat reticent a explicar els episodis més durs. La jove la va trobar un agent de la Guàrdia Urbana fora de servei que corria per la zona. La va socórrer quan l'agressor va marxar després de robar-li el mòbil.
10: Digo, ¿qué te ha ocurrido? Y lo que me dijo en ese momento, dice, me ha violado, me ha agredido y me ha quitado el móvil.
8: Per la seva banda, l'acusat ha negat els fets i ha assegurat que la jove va pujar voluntàriament a la furgoneta. La fiscalia li manté la petició de 24 anys de presó.
2: I la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i la distribució de marihuana al Camp de Tarragona i l'Ebre. El jutge ha ordenat l'ingrés a presó de 2 dels 7 detinguts. Tarragona, Ricard Buigas.
3: L'operació policial ha permès desmantellar 2 plantacions de marihuana que el grup criminal tenia al Catllar, al Tarragonès i a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. En total, han comissat gairebé 3.000 plantes i més de 60 quilos de cabdells processats per consumir. La investigació va començar fa 2 mesos, arran

0: de les denúncies dels veïns de la urbanització La Cativera del Catllà perquè notaven una forta olor a cànnabis. Segons la Guàrdia Civil, tot apunta que la droga que cultivaven la venien en altres països d'Europa. Tenien la llum punxada i calculen que han defraudat a la companyia elèctrica prop de 135.000 euros. Els detinguts són 6 homes i una dona d'entre 19 i 54 anys. Els investiguen pels delictes contra la salut pública, frau de fluid elèctric, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. El jutjat d'instrucció de Tarragona que porta el cas ha ordenat l'ingrés a presó provisional sense fiança de dos dels membres de l'organització.
1: Hem arribat així pràcticament a 3:15 del vespre, moment a 3cat.info de fer un cop d'ull a la situació del trànsit i també de la situació als transports públics. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Es manté el punt especialment conflictiu de tot el dia a l'autopista AP7, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, en direcció Barcelona-Girona, on recordem que encara hi ha un sol carril obert de 3 a causa de l'incendi ahir al vespre de dos camions que havien tingut un accident. Encara estan fent tasques de reasfaltat i reparació dels múltiples danys que van provocar a la calçada. Hi ha 11 quilòmetres de cua pràcticament compacta entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. Per això es recomana fer servir vies alternatives com ara l'N340 o la C32, l'autopista del Garraf, que recordem és de peatge. A Barcelona, a la Ronda Litoral, un carril tallat a l'accés al nus de la Trinitat a causa d'un accident en direcció de sortida de Barcelona en direcció a l'enllaç amb les autopistes. Provoca retencions a la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma de Gramenet en direcció Barcelona. A la resta de la xarxa viària, la circulació ja normalitzada, igual com el transport públic.
3: El temps.
1: Néstor Gómez.
4: El temps de cara a les properes hores venen dominades encara per la tranquil·litat a gran part del país, però no pas arreu. Encara s'espera fins a primera hora de la nit alguns ruixats que poden ser localment intensos a les comarques de Girona i també a Osona, àrees del Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, la Selva, el Gironès i, com dèiem, Osona. A la resta del país, la tarda, vespre i aquesta nit ja seran força més tranquil·les amb un ampli domini del cel serè. I d'aquesta manera tindrem també la jornada de demà, un dimecres que es lleva amb boires cap a l'Unyà, cap a Osona, alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada, també cap a les Terres de l'Ebre, i a la tarda apareixeran alguns ruixats, però ja seran molt puntuals i, a més, escarrancits al Ripollès i a Osona. El que avui ja hem tingut i tindrem més de cara als propers dies és calor. Aquesta calor que comença avui tindrà continuïtat com a mínim fins al diumenge d'aquesta setmana. Màximes que avui han arribat a tocar i fins i tot superar la xifra dels 30 graus. És el cas de Vinebre, amb 32. Demà les màximes tocaran a tot el sector de Ponent, des de la Noguera, Segrià, àrees de l'Urgell, Pla d'Urgell, la Ribera d'Ebre també, els 30 graus o més. I aquestes temperatures no s'aturaran aquí, perquè de cara a dijous, divendres i dissabte, les temperatures màximes poden assolir els valors de 35 o més.
3: Entén el món que t'envolta en profunditat.
5: El radar de 3cat Info.
3: Segueix el podcast del radar de 3cat Info. 3cat Info.
6: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
7: Obrim l'aula per parlar de poesia i arts visuals. Anem a l'Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter, a Osona, que en col·laboració amb la cooperativa cultural Cardan Cultura han dissenyat un projecte que uneix llengua, creació artística i territori, a partir d'una selecció de poemes de l'obra La fàbrica, del poeta de Roda de Ter. Miquel Martí i Pol, els alumnes creen instal·lacions artístiques i reflexionen sobre el passat industrial del territori. Per començar, l'Institut ha escollit 5 poemes de Miquel Martí i Pol que retraten com és la vida a la fàbrica. Glòria Pedrós és professora de Llengua i Literatura.
8: I vam fer amb la meva companya, la Marta, una selecció de 5 poesies, una mica doncs, que dibuixessin diferents aspectes, no? Per exemple, doncs, la rutina, una altra seria la maquinària, permetia treballar l'alienació, això, aspectes diferents, i llavors el que fèiem era llegir-los a classe, comentar les paraules difícils, contextualitzar-los, i a partir d'aquí doncs van fer grups i els alumnes van decidir una mica quin era el poema que el més els agradava per treballar.
7: El projecte treballa les arts visuals, però també la comprensió lectora.
8: Aquí el

0: El que fem és que els alumnes es barallen, no, amb el poema, perquè han d'anar pensant, repensant, impregnar-se de les paraules, no només el significat, sinó el que els transmet. I penso que això, doncs, és una excusa molt bona, no, per poder treballar-ho.
1: I és que aquesta comprensió lectora és un pas previ i necessari per arribar al nivell d'abstracció que demana el projecte, com expliquen l'Àlex i l'Ismail.
2: Perquè tu, quan per primera vegada llegeixes el poema, no l'entens. Però si després vas mirant paraula per paraula, si no saps el que significa i tot això, doncs t'ajuda més a entendre molt més bé el poema.
3: Per exemple, si hi havia una paraula complicada, la vam entendre, vam saber algunes frases que eren més difícils, algunes frases que no es podien entendre del tot, ens les va explicar i allò, per venir aquí després a Plàstica, escoltar el poema i poder decidir-nos, ens va servir bastant.
1: Amb els grups fets i el poema escollit, el procés continua amb la creació artística. Irene Bernedes és la professora de Visual i Plàstica.
4: Els alumnes, sobretot, estan molt acostumats a fer servir el dinar 4 sempre, per fer dibuixos, per fer pintures, làmines, i és la manera de sortir una mica d'aquest paper i de fer coses en 3D, de fer coses grans, perquè la sala d'exposicions és molt gran i han hagut d'obrir molt la seva ment, i també això ha estat molt bé.
1: Aquest exercici, passar d'un poema a una instal·lació artística, és molt poc habitual i és la part que més ha costat als alumnes. Clara Montserrat és membre de la cooperativa Cardan Cultura.
5: Per intentar sortir una mica del que era la literalitat del poema i del que ells representaven, perquè tenien tendència a representar, doncs, no?, a dibuixar, no? Doncs si parlem del poema que parla de les màquines, doncs clar, immediatament una persona treballant amb una màquina. Clar, això ja ho diu el poema.
1: Com explica l'Ismail, superar aquesta literalitat ha estat un autèntic repte.
3: Però clar, nosaltres dibuixàvem directament el poema representant-lo en dibuix, i ens van venir les professores i ens van explicar que no es tenia que fer així, que teníem que dibuixar el que ens representés o el que ens vingués, el sentiment que ens donés escoltar aquest poema.
1: I és on els alumnes han necessitat més acompanyament.
5: Els hi van fer tot un treball de quines sensacions els hi transmetien, que es posessin una mica al lloc de les persones que treballaven o que tenien aquestes rutines de vida, o que tenien aquest estil de vida. També intentar trobar elements que poguessin expressar la mateixa sensació, però que fossin elements més abstractes. Fugir una mica de la figuració.
1: Al final n'han sortit obres interessants que reivindiquen la força del col·lectiu o representen el pes de la rutina, com explica la Bruna.
6: El nostre poema és la gent i, bueno, hem fet com un cercle de tela que s'hi pugui posar a dins, i a dins el que intentem representar és la soledat, i hi haurà una pregunta que posarem: t'has sentit mai sol? I tu hauràs de marcar en pintura un punt. I per fora hi haurà un fanal, una cigarreta, una persona i una sirena que representa que cada dia es repeteix el mateix.
1: El projecte es tanca amb una exposició de les instal·lacions dels alumnes a la seu de Cardan Cultura, a l'antiga fàbrica tèxtil de Can Grau.
7: M'ha agradat més el tema de Plàstica, que era fer, doncs, les escultures i tot això.
6: Jo crec que el que fa més il·lusió del projecte és anar-ho a exposar a Can Grau i que les famílies o la gent que vulgui venir ho pugui venir a veure.
2: El que m'ha agradat més no és exposar, sinó entendre el poema i entendre el que era, doncs, aquesta fàbrica, que jo no la coneixia.
3: Poder representar, per exemple, un poema que normalment tu dius és avorrit o no és interessant de llegir, poder-lo expressar de la teva manera i poder-te aixecar, poder-ho dibuixar, poder pintar.
1: Una proposta ambiciosa i poc convencional que uneix llengua, arts visuals i territori. Amb ells, tanquem l'aula.
8: Aula oberta.

0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: Abans dels esports, encara tenim temps de parlar-vos d'art, perquè l'art difuminat, borrós o de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie Els nanòfers, del pintor impressionista Claude Monet, organitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al CaixaForum de Barcelona. Desenfoca't, una altra visió de l'art reuneix 77 obres de grans artistes moderns. Barcelona, Òscar Callau.
2: La mostra, organitzada pel Museu de l'Orangerie i la Fundació La Caixa, explora la poesia del desenfocament com a elecció estètica de l'art contemporani, un recurs artístic que neix a partir dels nanúfers de Monet, representats com simples taques de color que canvien amb la llum del dia. Sentim Mireia Domingo, directora de CaixaForum Barcelona.
3: Desenfocat és una invitació a canviar

0: La mirada, allò que sembla difús, imprevist o inacabat, pot ser en realitat una nova manera d'apropar-nos a la realitat i de comprendre-la.
1: La mostra ja es va poder veure l'any passat a París i al Caixa Fòrum Madrid. A Barcelona incorpora novetats, com una obra de gran format del pintor William Turner, procedent de la Tate, amb una imatge entre boirines del port de Brest, o un autorretrat intencionadament borrós d'Hervé Guibert. Sentim la descripció d'Emília Filipot, comissària i cap del Departament de Col·leccions del Museu Rodin.
2: És una expressió temàtica, però no té un focus iconogràfic. Vam decidir qüestionar aquest mode d'expressió, que és el difuminat, el desenfocat, perquè mai no havia estat objecte d'un estudi en la història de l'art, amb l'excepció de la fotografia, esclar.
1: La mostra es podrà visitar fins al 26 de setembre.
3: 5 minuts i arribarem a les 9 de vespre.
4: Esports.
3: David Tubac, bona tarda.
5: Bona tarda. Arrenquem aquesta informació esportiva a aquesta hora. 5 minuts per repassar-la aquí a la sintonia de 3Cat Info. Pendents del partit que ha de jugar el Barça femení de futbol dissabte a la final de la Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió a Oslo, a Noruega. Avui, amb molt protagonisme blaurant en aquest sentit, començant per la capitana del Barça, Alexia Putellas, que fa ben poca estona que ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Alexia, en aquesta entrevista, ha assegurat que veu la final molt anivellada.
6: Estem davant d'un equip que ha guanyat 8, crec, no? I en una final de Champions crec que no hi ha favorits. Pot passar qualsevol cosa. Això no treu que confio plenament en nosaltres, evidentment, i si no pensés que guanyarem no aniria a jugar. Llavors, crec que serà un partit molt igualat.
5: Alexia, que ha recalcat que l'equip és millor ara que el de la final de Lisboa, diu que no temen el conjunt francès i això sí, es mostra cauta respecte del potencial en transició de l'equip que ara entrena Jonathan Giraldez, l'expreparador del Barça fins fa dos anys, ara però l'equip blaugrana dirigit per Pere Romeu. Alexia manté precisament que té plena confiança en l'actual tècnic del Barça i diu que Pere Romeu l'ha fet millor jugadora. També del Barça hem pogut sentir avui Pedri en un acte publicitari. El migcampista canari ha valorat la lesió del seu company Fermín, que el deixa fora del proper Mundial per una fractura al dit petit del peu dret.
7: Com és normal, estava muy, muy jodido. Perderse un Mundial pues, no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección y bueno. Es un palo para todos, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces. Y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
5: Més Barça, perquè el club blaugrana ja estaria treballant en la possibilitat de fitxar aquest estiu amb normalitat, per tant, dins de la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. El Barça està molt a prop ja d'arribar-hi, tal com es desprèn de les declaracions del director general corporatiu de la LFP, Javier Gómez.
8: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, lo acepta, uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
5: Per cert, que del gener del 2025 va ser l'última vegada que el Barça va tenir aquest 1-1 del Fair Play, però després el va perdre per diferents condicionants econòmics del club. Destaquem també en futbol que el Girona, Alejandro Francés, no té cap lesió al genoll esquerre, però això sí, serà dubte fins a última hora per poder jugar el partit de dissabte contra l'Elja a Montilivi, en què els gironins s'hi juguen la permanència a primera. I a la Lliga Femenina afegim que el Badalona Women ha fet oficial la renovació del seu entrenador Marc Ballester de cara a la propera temporada, un Ballester que va agafar les regnes de l'equip el desembre passat arran de la marxa d'Anna Junyent, de qui fins aleshores n'era el segon entrenador.
4: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
5: Per cert, abans de deixar el futbol, parlem en clau de futbol internacional, perquè des de 8:45 hi ha en joc un partit que pot ser decisiu pel desenllaç de la Premier League anglesa. I és que el Manchester City està jugant al camp del Bournemouth amb l'obligació de guanyar per als de Pep Guardiola en aquest enfrontament de la 37a i penúltima jornada de la Premier, ja que si ens supeguen, l'Arsenal serà ja matemàticament campió, un Arsenal que va guanyar ahir i ara provisionalment li treu 4 punts al City de Pep Guardiola perquè el City està empatant a 0 de moment al minut 29 al camp del Bournemouth, un City que, insistim, necessita guanyar per retenir opcions de títol en l'última jornada. Ara sí, en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un partit. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. I a la Lliga CB el Joventut es reforça amb el fitxatge del pivot francès Yanis Moren fins al final de la temporada. És un pivot de 2 metres i 8 centímetres de 32 anys que cobrirà el lloc del lesionat Ante Tomic i que prové de la Lliga japonesa. El Barça d'handbol, mentrestant, ha fet oficials les sortides de Domen Makuch, el Kiel, d'Emil Nielsen, el Vesprem, de Xavi Pasqual i d'Antonio Bazán, un cop que s'acabin els seus contractes aquest proper 30 de juny. I afegim que a la Lliga Masculina de Waterpolo hi ha en joc el tercer definitiu partit de la segona semifinal que enfronta el Sabadell. Amb el Barcelona ara mateix el partit ja dins de l'últim quart, amb victòria clara del Sabadell per 14 a 8 al minut 2 del darrer parcial. Si es confirma la victòria del Sabadell, el classifica per la final on espera el Barceloneta.
4: 3CAT Info.

0: Són les 9. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga la fiança d'un milió d'euros i evita la presó preventiva per la mort del seu pare. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic sosté que hi ha indicis que el seu fill l'hauria matat, entre d'altres coses, per la seva obsessió dels diners. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. El Departament d'Educació plantejarà demà als sindicats un augment de personal de 2.405 efectius, la majoria per l'escola inclusiva, l'acceleració dels pagaments als docents pactats amb Comissions Obreres i la UGT i la millora dels complements salarials de cotutoria i tutoria. La USTEC anirà a la reunió amb el departament, però ja avisa que la nova proposta no és digna. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar amb Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos o la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. El jutge de l'Audiència Nacional que ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero el situa com a nucli decisiu i estratègic d'un entramat corrupte. Les societats de l'expresident espanyol que coordinava, apunta, s'haurien beneficiat de la compravenda d'actius com petroli, or o divises. Mentre que la Moncloa apel·la a la presumpció d'innocència, el PP torna a demanar a Pedro Sánchez que plegui. Detingut un home a Figueres per la mort de la seva exparella. Els fets han passat aquest migdia quan l'home ha atacat la víctima amb un ganivet al mig del carrer. L'home tenia un ordre d'allunyament. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per demà. El president rus Vladimir Putin és a la Xina, on aquest dimecres es reunirà amb el seu homòleg, Xi Jinping. El cap del Kremlin busca arrencar el compromís per fer un nou gasoducte. La trobada, menys de 7 dies després de rebre Trump, situa Pequín com l'epicentre de la política i economia globals. I troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre del matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X i vinculat al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellar Vell.
1: Esports. Alexia Putellas creu que la final de la Lliga de Campions femenina de dissabte contra l'Olímpic de Lió estarà molt igualada i assegura que no temen el conjunt francès. Són declaracions de la capitana del Barça en una entrevista de fa ben poca estona al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Un Barça que, d'altra banda, estaria molt a prop d'entrar novament dins del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional, per tant, dins de la norma de l'1x1. Javier Gómez, el director general corporatiu de la Lliga, així ho ha deixat entreveure. I afegim que la Lliga Masculina de Waterpolo ja en joga el tercer i definitiu partit de la segona semifinal, que enfronta el Sabadell amb el Barcelona. El Sabadell domina 14-8 ja als últims 3 minuts de partit.
0: I ens falta el temps. Els ruixats del vespre marxaran a primera hora de la nit. Demà dimecres el temps serà més estable. El dia serà assolellat, amb algun núvol matinal a la Costa Daurada i algun ruixat de tarda al Ripollès i a Osona. Les temperatures pujaran i s'esperen màximes de 30 o més a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: Trescat Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts de les 9. Molt bona nit, sóc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 10. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, durant una excursió a Montserrat, veu prou indicis per acusar d'homicidi al seu fill. En la interlocutòria, que la magistrada ha fet pública després que els Mossos hagin detingut Jonathan Andic, acusat, recordem, de matar el seu pare, s'apunta a un possible mòbil econòmic com a causa del crim. La jutgessa recull diversos indicis contra el fill de l'empresari, com ara que l'autòpsia practicada a Isaac Andic descarta que la caiguda durant una excursió a Montserrat el desembre del 2024 fos accidental. Els Mossos, que van analitzar les petjades que hi havia al terra en el punt on va caure l'empresari, asseguren que les marques es van fer de manera premeditada. I a més, l'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon i la declaració de diversos testimonis apunten que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare. L'escrit judicial recull fins i tot que Jonathan Andic va canviar el tracte cap al seu pare després de saber que l'amo de Mango volia modificar el seu testament i crear una fundació per persones necessitades. Els indicis recollits per agents policials descriuen Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners, fins al punt de demanar al seu pare el cobrament d'una herència en vida. Els agents dels Mossos també han comprovat que el fill de l'empresari va ser al lloc on es va produir el suposat accident en tres ocasions. La setmana passada, just abans de la mort del seu pare, fet que els porta a pensar que hauria planificat el possible homicidi. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andy, acusat d'homicidi, i ha passat a disposició judicial. Aquesta tarda, després de pagar 1 milió d'euros de fiança, ha quedat en llibertat amb càrrecs. A través d'un comunicat, la família assegura que confia en la innocència de Jonathan Andy i que ara ha arribat el moment de processar-lo oportú per demostrar-ho.
2: 3CatInfo.
0: El magistrat de l'Audiència Nacional, que ha obert causa contra José Luis Rodríguez Zapatero, l'assenyala com un intermediari clau en la venda de petroli a Veneçuela. En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés 3CatInfo, l'instructor, José Luis Calama, defineix l'expresident espanyol com a nucli decisió i estratègic d'una xarxa de societats que també s'hauria enriquit il·lícitament en operacions amb or, accions o divises. Segons la investigació, les empreses de l'entramat tenen la seu a punts com Dubai. La policia ha escorcollat aquest matí l'oficina de l'excap de l'executiu espanyol a Madrid, a més dels locals de diverses companyies, una d'elles la del Filles de la Zapatero, que també s'hauria beneficiat de la xarxa de comissions il·legals. Una de les principals fonts d'ingressos hauria estat el rescat de la Moncloa a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. En un vídeo a les xarxes, Zapatero ha negat qualsevol irregularitat en les xarxes d'activitats.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relació amb el rescate de Plus Ultra.
0: Des de l'executiu de Sánchez ha tancat files amb l'expresident espanyol i han apel·lat a la presumpció d'innocència. Elma Sainz, ministra portaveu.
4: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
0: El Departament d'Educació planteja als sindicats pagar l'augment de sou pactat fins ara en 3 anys i no en 4, pagar més per fer tutories i incorporar al curs que ve 2.405 professionals, la majoria per l'escola inclusiva. Aquesta és la proposta que el Departament ha fet arribar als sindicats abans de la taula sectorial de demà a la tarda, amb l'objectiu de desencallar el conflicte i aturar el cicle de vagues. La principal mesura salarial passa perquè l'increment del 30% del complement específic pactat en l'acord amb Comissions Obreres i la UGT es faci efectiu en 3 anys, un menys, doncs, del previst. I, a més, proposa també pagar més per ser tutor i incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en centres d'altra complexitat. Tot i això, la proposta no parla de xifres concretes. Pel que fa a les incorporacions de docents, a partir del curs que ve, el departament planteja 2.405 més, com dèiem, la majoria, 1.300, serien docents per l'escola inclusiva i la resta per reforçar les plantilles i personal d'administració i serveis per reduir la càrrega burocràtica. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desescalar el conflicte i ho ha dit aquesta tarda en una compareixença al Parlament.
5: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La bona notícia de la setmana passada és que vam poder recuperar aquest marc de diàleg que era necessari amb el conjunt d'organitzacions sindicals, haguessin signat l'acord o no. I, per tant, la nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: El sindicat majoritari, l'USTEC, considera que la proposta no és digna i que les mesures salarials no són suficients perquè no afecten a tot el col·lectiu. I a més consideren que les dotacions anunciades no garanteixen reforços estructurals per tots els centres. Malgrat tot, diuen, assistiran a la reunió.
2: 3CatInfo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, té gairebé assegurats els primers pressupostos d'aquesta legislatura. Aquest matí ha firmat l'acord amb Esquerra Republicana i ara només li cal acabar de convèncer els comuns perquè el Parlament aprovi els comptes del 2026. L'acord amb Esquerra Republicana s'ha tancat en plena vaga de mestres i en un semestre marcat per la crisi de Rodalies. I s'ha escenificat aquest matí amb una encaixada de mans entre el president Illa i Oriol Junqueras. Tant la consellera d'Economia, Alicia Romero, com la consellera portaveu, Sílvia Paneque, han posat valor al pas endavant que implica el pacte amb els republicans.
6: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
7: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
0: I després de la foto amb el president Illa, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord que, segons ha dit, inclou mesures per afrontar els reptes quotidians de Catalunya i, alhora, avançar en sobirania. L'IRPF ha quedat fora de la negociació per facilitar aquest acord, però Junqueras ha assegurat que no hi renuncien i que tornaran a posar sobre la taula després de l'estiu, quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés.
8: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
0: El principal compromís del pacte pels pressupostos és la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat. Demà, els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040. El pacte entre el govern i Esquerra també preveu un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. També hi ha una partida de 400 milions d'euros per donar un cop de mà als 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants. I també es reforçarà el pressupost del Departament de Política Lingüística perquè impulsi el català en l'àmbit digital i ampliï les places per aprendre aquesta llengua. Demà el govern es tornarà a reunir amb els comuns, que són imprescindibles per aprovar els pressupostos al Parlament. De moment, el partit ofereix a Salvador Illa reformular o tornar a calendaritzar alguns dels acords que havien tancat. Sentim ara l'advertència que fa la líder de la formació, Jéssica Albiach, el president de la Generalitat.
9: El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove al Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hagin signat l'ampliació de l'acord.
0: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés acusa Esquerra d'aprovar els pressupostos de Salvador Illa per interessos particulars.
10: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país. Han deixat el país al marge.
0: La CUP també creu que Oriol Junqueras ha prioritzat la seva agenda personal i ha deixat tirats, diu, els mestres. Doncs els principals sindicats i patronals de Catalunya celebren que els pressupostos es desencallin i que s'acabi amb la paràlisi econòmica del govern. Malgrat tot, reclamen agilitzar per executar les inversions pactades. Des de Comissions Obreres i la UGT veuen bé el futur Consorci d'Inversions, també la línia de tren orbital, però consideren que els comptes van tard i que caldrà accelerar les inversions. Camil Ros és el secretari general de la UGT.
11: Nosaltres haguéssim preferit que s'haguessin aprovat pressupostos al desembre de l'any passat, que és quan toquen. Que ens haguéssim pogut estalviar aquest temps, doncs també.
0: Pimec i Foment del Treball opinen el mateix, però diuen que l'acord és bo, tenint en compte que el moment geopolític és complicat. El president de Pimec és Antoni Canyeté.
12: En el moment que vivim geopolític i la situació que tenim de recessió a nivell europeu, tenint en compte que teníem els darrers pressupostos prorrogats des de l'any 2023, creiem que és una bona notícia el fet de que s'hagi anunciat el que tinguem uns pressupostos per utilitzar aquests recursos a les necessitats que tenim actualment.
0: Els quatre agents socials s'han reunit aquesta tarda amb els consellers d'Economia i Presidència per abordar els acords, abans que ho faci aquest dimecres la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Detingut un home a Figueres per la mort de la seva exparella. Els fets han passat aquest migdia quan l'home ha atacat la víctima amb un ganivet. Els Mossos han obert una investigació i han detingut l'home que tenia un ordre d'allunyament.

0: L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per a demà. Unitat mòbil a Figueres, Pep Lluís Blázquez i Maria Rovira.
1: Els Mossos han recollit proves aquesta tarda a la plaça Josep Tarradellas del crim que hi ha hagut cap a les 3 de la tarda, quan s'ha rebut un avís d'una persona greument ferida. Al mateix lloc dels fets s'ha detingut un home de 48 anys per la seva presumpta relació amb la mort de la seva exparella. L'alcalde Jordi Masquef ha confirmat que l'home tenia una ordre d'allunyament i que ja l'havia trencat recentment. Ha lamentat també els fets i donat el condol a la família.
2: Com a alcalde el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc. Dir-vos que hi havia un ordre de protecció envers a la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament, doncs, demà farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
1: Ha afegit també que alguns veïns han ajudat a la detenció que s'ha fet al mateix lloc dels fets.
2: Els veïns han col·laborat, s'ha donat l'avís a una patrulla, en concret als Mossos d'Esquadra, i ha estat aquesta patrulla dels Mossos d'Esquadra qui immediatament ha detingut a la persona agressora.
1: Ha explicat que tant l'agressor com la víctima són veïns de Figueres, de prop de la zona on ha passat el crim, i que també en la investigació s'ha decretat el secret de sumari.
0: És un quart de deu, ens aturem per sentir la crònica d'en Néstor Gómez, la previsió meteorològica.
3: Avui el dia ha sigut força plàcid arreu del país, amb un temps assolellat a gran part de Catalunya, tret del Pirineu, on han caigut algunes molt febles precipitacions, i sobretot al Pirineu més oriental, on s'han registrat alguns ruixats que encara poden mantenir-se actius fins a primera hora de la nit. Tot això en un dia càlid, a més, perquè les temperatures han donat un passet més cap amunt, han arribat a la xifra dels 32 graus en el cas de Vinebre, a la Vilella Baixa 30 graus, Seròs 30, Batea, a la Terra Alta també 30 graus de temperatura màxima. I ja ens podem acostumar a aquestes temperatures perquè, més que afluixar, tendiran a tot el contrari, a augmentar de cara als propers dies. Fins i tot, cap a finals de setmana, podríem arribar a tocar la xifra dels 35 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, o una miqueta més. Demà, ambient assolellat amb alguns núvols a la façana costanera Costa Daurada, Terres de l'Ebre, de poca importància. A la tarda continuaria el sol, si bé podria aparèixer algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. Demà les temperatures no arribaran als 35, però sí que superaran els 30 a bona part de les comarques de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre.
4: Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
4: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Ara passen 2 minuts d'un quart de 10. Com sempre, a aquesta hora ens aturem, com acabeu de sentir, per parlar de tots els continguts del Catalunya Nit d'avui. Marc Güell, bona nit.
7: Hola, bona nit.
6: L'aposta.
0: De què ens parlareu aquesta nit?
7: Doncs mira, d'entrada, un nom molt clar del dia, el de Jonathan Andic, que ha quedat en llibertat provisional després de pagar 1 milió d'euros de fiança, però se li manté l'acusació per homicidi per la mort del seu pare, el fundador de Mango. La jutgessa en la interlocutòria destaca les desavinences entre pare i fill, també l'obsessió pels diners per part del detingut, i també descarta una caiguda accidental del fundador de Mango, Isaac Andic, en aquella excursió de Montserrat on va morir. Amb l'Oriol Pujador, company de la secció de societat d'aquesta casa, ens llegirem bé aquesta interlocutòria, i també amb en Roger Santaló, de la secció d'Economia, repassarem la trajectòria de Jonathan Andic i com ha afectat també aquest cas en la successió a Mango. I a més també analitzarem també tot el que ha passat en aquestes últimes hores amb Raimon Tomàs. Ell és advocat penalista, per tant tenim moltes preguntes a respondre aquesta nit. Avui al Catalunya Nit, però, també viatjarem fins a l'Àrtic.
8: De fet, és com anar a la Lluna. Sembla que no estigui tan lluny, però a la que li poses a començar tot el problema logístic de transport, d'anar empalmant un avió darrere l'altre i anar traslladant-te, acabes descobrint que arribar a l'Àrtic, que això són 5 dies... Vam trigar 5 dies perquè l'avió...
7: Mireu, ell és Santiago Giral, és el director de l'Institut de Geociències de Barcelona, explicant l'expedició científica que des del CSIC han fet fins a l'Àrtic, a un periple de 5 dies per arribar-hi. Com sentíem ara, investiguen el seu objectiu, investigar la història climàtica en aquesta part del món, a l'Àrtic, i ho fan a través dels sediments extrets dels llacs de Groenlàndia, de com van aquell viatge, de tot el que han aconseguit investigar

0: investigar. En parlarem amb ell i també amb la nostra companya Montse Poblet, que va acompanyar aquesta expedició. Una jornada que també passa pels pressupostos i també per parlar d'educació. Entrevistarem Iolanda Segura, la portaveu d'USTEC, per valorar la proposta que els ha fet a Educació, tot això el dia abans d'una nova reunió que el govern ha de fer amb els sindicats mentre continuen les vagues del sector. Per tant, veurem si els sindicats rebaixen el to de protesta o el mantenen malgrat aquesta proposta d'educació. I un dia que també ens deixa el nom de José Luis Rodríguez Zapatero, també en parlarem avui al programa, perquè l'Audiència Nacional l'investiga com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències. Per tant, un dia de molts noms i també de molta actualitat, vaja.
1: Com sempre, un programa molt farcit, tot plegat a partir de les 10, us escoltem. Gràcies, Marc.
0: Bona nit.
2: Entén el món que t'envolta en profunditat.
3: El radar de 3CAT Info.
2: Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
1: Més qüestions, obrim plana internacional. Vladimir Putin comença aquest dimecres el gruix de la visita a Pequín, centrada en qüestions econòmiques com el compromís per un nou gasoducte. El president rus hi ha arribat aquest dimarts ja de nit, hora xinesa, i ha tingut la mateixa rebuda que Trump fa uns dies. Xi Jinping es converteix en un anfitrió estel·lar capaç de rebre dos líders únics en menys de 7 dies. Amb el Kremlin, però, hi té una aliança estratègica. Pequín, Francesc Canals.
4: Vladimir Putin ja és a Pequín per a una cimera amb Xi Jinping oficialment destinada a celebrar el 25 aniversari del Tractat d'Amistat i Bon Veïnatge, però que tot just 4 dies després que l'Air Force One s'enlairés de l'aeroport de la capital xinesa ha adquirit molta més rellevància política. Són molts els terrenys d'entesa entre Putin i Xi, tots dos aliats de l'Iran. Amb la pèrdua del mercat europeu per les sancions des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna el 2022, la Xina ha incrementat la compra de petroli a Rússia, un valor d'oxigen per a l'esforç de guerra del Kremlin. El 20% del petroli que ha importat la Xina el 2025 provenia de Rússia, i l'acord en la mateixa línia per a un nou gasoducte, el Siberia 2, a través de Mongòlia, és el principal objectiu de Putin en aquesta visita. En un vídeo enregistrat abans d'emprendre el viatge i adreçat al poble xinès, Putin ha lloat l'amistat de Pequín, del que depèn econòmicament cada dia més.
5: Salutacions, estimats amics xinesos. Estic encantat de visitar Pequín una vegada més per invitació del meu bon amic de tota la vida, el president de la República Popular de la Xina, Xi Jinping.
4: Acollit a l'arribada, igual que Donald Trump, amb desenes de joves onejant banderoles de tots dos països, Putin podrà tenir informació de primera mà del que van parlar tot just la setmana passada Xi Jinping i el president nord-americà.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Aquest vespre s'està celebrant a Sabadell la gala de lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació. Un dels guardons és per la plataforma 3CAT en la categoria digital per haver-se consolidat com un entorn de consum audiovisual útil, accessible i connectat amb els nous hàbits de consum. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha valorat la plataforma com un punt de trobada pel país.
6: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
1: I localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellà del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X, vinculats al comtat de Barcelona, que han aparegut enterrats al jaciment de Castellà Vell. Les tombes estan en molt bon estat. Castellà del Vallès, Toni Forteza.
7: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellà Vell.
8: Això ens confirma que el jaciment de Castellà Vell tenia una importància cabdal o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
7: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellà Vell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya Vella a l'alt medieval.
1: I de seguida tota l'actualitat esportiva abans, però una...

0: Darrera qüestió, 500.000 de persones s'han inscrit als actes massius per la visita del Papa a Espanya, segons els organitzadors. La missa a la plaça de Cibeles de Madrid, el diumenge 7 de juny, és l'acte més multitudinari, amb 260.000 persones ja apuntades, seguit de la trobada amb joves que es farà a l'entorn del Santiago Bernabéu el dia abans, amb 160.000 inscrits. L'acte gros de Barcelona es farà a l'estudi Lluís Companys a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc i pot arribar a plegar 39.000 persones. I d'altra banda, l'Ajuntament de Madrid ha anunciat que rebrà el pontífex amb 100.000 plantes grogues i blanques repartides per tota la ciutat. I per cert que tenim canvis al bo cultural jove. Des d'aquest any inclourà també la compra d'instruments musicals, material artístic o formació en l'àmbit de la cultura. Són nous usos i serveis que s'han aprovat avui al Consell de Ministres. Sentim el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
1: Cuando se concibió, era un bono exclusivamente centrado al consumo y ahora lo que introducimos es que el bono cultural puede utilizarse para la creación cultural. Es decir, que si un joven hasta ahora podía usar el bono para ir a un concierto, ahora lo va a poder usar para comprarse una guitarra si quiere aprender a tocar la guitarra. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos jóvenes en nuestro país que quieren aprender a tocar la guitarra y sus padres no les pueden comprar una guitarra o no les pueden comprar un teclado.
0: Amb aquesta mesura que s'afegeix a les que ja hi havia en edicions anteriors, és a dir, accedir en arts vius i audiovisuals, patrimoni cultural o consum digital o en línia, es vol arribar al màxim de joves de 18 anys. També els de zones més desafavorides, amb convenis amb entitats del tercer sector. L'objectiu és aconseguir que se'n beneficiïn entre un 80 i un 90% dels possibles beneficiaris. L'any passat no va arribar al 70%.
2: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
3: Bona nit. Esports, que arrenquem amb les declaracions que ha fet la capitana del Barça femení de futbol, Alexia Putellas, fa una estona als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, a aquesta casa, per tant. De cara a la final de dissabte a la Lliga de Campions contra l'Olympique de Lió a Oslo, la capitana blaurana ha assegurat que veu la final molt anivellada, que això sí, no temen pas al conjunt francès i diu que són millor equip que el que va caure contra l'Olympique de Lió a la final de Lisboa.
4: Estem davant d'un equip que ha guanyat 8, crec, no? I en una final de Champions crec que no hi ha favorits. Pot passar qualsevol cosa. Això no treu que confio plenament en nosaltres, evidentment, i si no pensés que guanyarem no aniria a jugar. Llavors, crec que serà un partit molt igualat.
3: Alexia no ha volgut parlar encara del seu futur dins o fora del Barça i d'altra banda ha assegurat que té plena confiança en el tècnic Pere Romeu i manté que amb ell ha millorat com a jugadora. Del Barça femení al masculí.
2: 3CAT Info.
3: Per fer-nos ressò de les declaracions de Pedri en un acte publicitari. El migcampista canari ha valorat la lesió del seu company Fermín, que té una fractura al dit petit del peu dret que el deixa fora d'aquest proper Mundial.
5: Com és normal, estava muy jodido. Perderse un Mundial pues no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección y bueno, es un palo para todos, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
3: Un Barça que d'altra banda estaria molt a prop de complir l'un per un del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Això es desprèn, si més no, de les declaracions del director general corporatiu de l'LFP, Javier Gómez.
6: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, le ha aceptado. Uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
3: Per tant, el Club Blaugrana ja estaria treballant en la possibilitat de fitxar aquest estiu amb normalitat. El Girona, mentrestant, el seu defensa Alejandro Francés és dubte per jugar el partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi, en què els gironins s'hi juguen la permanència a primera. Tot i que el defensa no té cap lesió al genoll esquerre, doncs serà dubte fins a última hora. I a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha comunicat la renovació de Marc Ballester com a entrenador de cara a la temporada vinent.
7: Bueno, moltíssim, perquè al final vaig entrar en un moment, crec, molt, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram doncs, ja llarg de la temporada i ara sí que és cert que aquest últim mes doncs, ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius, però sí que ho afronto amb moltíssima il·lusió per poder començar doncs, des de zero.

I afegim que en futbol internacional, a la Premier League anglesa, avui pot ser una jornada clau per al desenllaç del títol. El Manchester City està jugant al camp del Bournemouth i una ensopegada del City de Pep Guardiola...

0: remuntar. No només empatar, sinó guanyar aquest partit per evitar ja que l'Arsenal sigui matemàticament campió i que els de Guardiola tinguin opcions de títol en l'última jornada.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I acabem amb un apunt de waterpolo. El Sabadell masculí s'ha classificat per disputar la final de la Lliga contra l'Atlètic Barceloneta. El tercer definitiu partit de la seva semifinal, el Sabadell s'ha imposat 14-12 al Barcelona.
2: Són 9:15, repassem els principals titulars d'aquesta hora. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, evita la presó preventiva després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic sosté que hi ha indicis que el fill l'hauria matat, entre d'altres coses, per la seva obsessió pels diners. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. El jutge de l'Audiència Nacional que ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero el situa com a nucli decisiu i estratègic d'un entramat corrupte. Les societats que l'expresident espanyol coordinava, apunta, s'haurien beneficiat de la compravenda d'actius com petroli, or i divises. El Departament d'Educació plantejarà demà als sindicats un augment de personal de 2.405 efectius, la majoria per les escoles inclusives, l'acceleració dels pagaments als docents pactats amb Comissions Obreres i la UGT i la millora dels complements salarials de cotutoria i tutoria. La USTEC anirà a la reunió amb el departament, però ja avisa que la nova proposta no és digna. I fins les 10 en punt, que començarà el Catalunya a nit, explicarem més notícies, com per exemple que el Tribunal Suprem reconeix el dret d'una persona a recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb la persona que la demana. És el primer posicionament del Suprem abans de la sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà els pròxims dies. L'art difuminat borroso de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie impressionista Els nenúfers de Monet protagonitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al CaixaForum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art reconeix 77 obres de grans artistes moderns. I aquest vespre s'han entregat els Premis Nacionals de Comunicació. La plataforma 3CAT ha estat distingida en la categoria digital per haver-se consolidat com un entorn de consum audiovisual útil, accessible i connectat amb els nous hàbits de consum. I en esports, David Ubach, què destacarem?
0: Doncs les declaracions de la capitana del Barça femení de futbol, Alexia Putellas, als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Són declaracions d'Alexia pocs dies abans de la final de la Lliga de Campions de dissabte contra l'Olímpic de Lió, que preveu, Alexia assegura, molt, molt igualada. També manté que no temen el conjunt francès i es mostra convençuda que són ara una millor versió que l'equip que va jugar i perdre contra les franceses la final de Lisboa.
2: I el temps, els ruixats del vespre marxaran a primera hora de la nit. Demà dimecres el temps serà més estable, el dia serà assolellat, amb algun núvol matinal a la Costa Daurada i algun ruixat de tarda al Ripollès i a Osona. Les temperatures pujaran i s'esperen màximes de 30 o més a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dos quarts i tres minuts de 10. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, durant una excursió a Montserrat, veu prou indicis per acusar d'homicidi al seu fill. En la interlocutòria que la magistrada ha fet pública després que els Mossos hagin detingut Jonathan Andic, acusat de matar el seu pare, s'apunta a un possible mòbil econòmic com a causa del crim. La jutgessa recull diversos indicis contra el fill de l'empresari, com ara que l'autòpsia practicada a Isaac Andic descarta que la caiguda durant una excursió a Montserrat el desembre del 2024 fos accidental. Els Mossos, que van analitzar les petjades que hi havia al terra en el punt on va caure l'empresari, asseguren que les marques es van fer de manera premeditada. I, a més, l'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon i la declaració de diversos testimonis apunten que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare. L'escrit judicial recull fins i tot que Jonathan Andic va canviar el tracte cap al seu pare després de saber que l'amo de Mango volia modificar el seu testament i crear una fundació per persones necessitades. Els indicis recollits per agents policials descriuen Jonathan Andy com una persona obsessionada amb els diners, fins al punt de demanar al seu pare el cobrament d'una herència en vida. Els agents dels Mossos també van comprovar que el fill de l'empresari va ser al lloc on es va produir el suposat accident en tres ocasions la setmana abans de la mort del seu pare, fet que els porta a pensar que hauria planificat el possible homicidi. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, acusat d'homicidi, i ha passat a disposició judicial. Aquesta tarda, després de pagar 1 milió d'euros de fiança,

0: quedat amb llibertat amb càrrecs. A través d'un comunicat, la família assegura que confia en la innocència de Jonathan Andic i que ara ha arribat el moment processal oportú per demostrar-ho. 3CAT Info. 3CAT Info. El magistrat de l'Audiència Nacional, que ha obert una causa contra José Luis Rodríguez Zapatero, l'assenyala com a l'intermediari clau en la venda de petroli a Veneçuela. En la interlocutòria a la qual ha tingut accés 3CAT Info, l'instructor José Luis Calama defineix l'expresident espanyol com a nucli decisori i estratègic d'una xarxa de societats que també s'hauria enriquit il·lícitament en operacions amb or, accions i divises. Segons la investigació, les empreses de l'entremat tenen la seu en punts com Dubai. La policia ha escorcollat aquest matí l'oficina de l'excap de l'executiu espanyol a Madrid, a més dels locals de diverses companyies, una d'elles, la de les filles de Zapatero, que també s'hauria beneficiat de la xarxa de comissions il·legals. Una de les principals fonts d'ingressos hauria estat el rescat de la Moncloa a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, de 53 milions d'euros, pel qual l'expresident hauria rebut una comissió de 2 milions. En un vídeo a les xarxes, Zapatero ha reiterat que ell no ha comès cap irregularitat en les seves activitats.
1: Cuando se concibió, era un bono exclusivamente centrado al consumo y ahora lo que introducimos es que el bono cultural puede utilizarse para la creación cultural. Es decir, que si un joven hasta ahora podía usar el bono para ir a un concierto, ahora lo va a poder usar para comprarse una guitarra si quiere aprender a tocar la guitarra. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos jóvenes en nuestro país que quieren aprender a tocar la guitarra y sus padres no les pueden comprar una guitarra o no les pueden comprar un teclado.
0: Bé, evidentment, aquest no era el tall que volíem escoltar, ara sí l'escoltem.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Des de l'executiu de Sánchez ha tancat files amb l'expresident espanyol i han apel·lat a la presumpció d'innocència. Alma Sainz es la ministra portaveu.
3: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
0: En canvi, el PP hi suca pa per la portaveu dels populars del Congrés, Esther Muñoz. Sánchez és l'autèntic nucli de les corrupteles del seu entorn.
4: José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido estos años como líder espiritual e ideológico de Pedro Sánchez. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: Els de Feijóo han tornat a demanar la dimissió de Sánchez, però continuen descartant una moció de censura, com els ha exigit Vox, i en paral·lel els socis de Sánchez recepten prudència i temps per analitzar la situació. Des d'Esquerra, però, Gabriel Rufián ha anat més enllà i ha atribuït la imputació de Zapatero a l'ofensiva del poder judicial contra l'executiu espanyol.
5: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
0: L'Audiència Nacional atribueix a Zapatero els delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. 3CAT Info. 3CAT Info. El Departament d'Educació planteja als sindicats pagar l'augment de sou pactat fins ara en 3 anys i no en 4, pagar més per fer tutories i incorporar al curs que ve 2.405 professionals, la majoria per l'escola inclusiva. És la proposta que ha fet arribar als sindicats abans de la taula sectorial de demà a la tarda amb l'objectiu de desencallar el conflicte i aturar també el cicle de vagues. La principal mesura salarial passa perquè l'increment del 30% del complement específic pactat amb l'acord amb Comissions Obreres i la UGT es faci efectiu en 3 anys, doncs un menys del previst. I a més proposa pagar més per ser tutor i incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en centres d'alta complexitat. Tot i això, no parla de xifres concretes. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desescalar el conflicte. Ho ha dit aquesta tarda en una compareixença al Parlament.
6: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: El sindicat majoritari, la USTEC i la CGT diuen que assistiran a la reunió, malgrat que consideren que la proposta no és suficient. Qui ja ha dit que no hi anirà és el sindicat Professors de Secundària perquè ho considera una presa de pèl, ho explica el secretari general Ignasi Fernández de 3CAT Info.
7: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
0: Fernández diu que tampoc hi ha cap proposta de millora del currículum. Per cert, la Comissió d'Investigació del Parlament sobre infiltracions policials cita la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. El grup del treball els convocarà per les infiltracions de dues agents del cos en una assemblea de docents que ja va centrar la compareixença dels dos responsables la setmana passada a la cambra. Llavors, Parlon va demanar disculpes i va qualificar els fets d'error humà i de maniobra mal planejada. A banda, la comissió també crida a declarar el comissari en cap dels Mossos, Eduard Esquius, i la comissària general d'Informació. El Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb la persona que la demana. Per una àmplia majoria, el Tribunal resol així el cas d'un català que va paralitzar l'eutanàsia del seu fill de 55 anys, que tenia importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts, i a qui es va concedir l'eutanàsia. El Suprem desestima el recurs que havia presentat la Generalitat contra aquesta decisió que ja va avalar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà els pròxims dies. La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, lamentava en declaracions a 3Cat Info la decisió judicial.
8: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. A part de ser un debat jurídic interessant, doncs, que té conseqüències molt reals sobre les persones afectades. I això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
0: El cas d'aquest home va fer recorregut als tribunals en paral·lel al cas de la Noelia, una jove que demanava l'eutanàsia, que el seu pare també va endarrerir amb diversos recursos. Des de l'associació Dret a Morir Dignament asseguren que els casos d'eutanàsia que acaben als tribunals són una excepció. I obrim ara a plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, llança un nou ultimàtum a l'Iran l'endemà d'anunciar que ajornava un atac a gran escala contra la República Islàmica per donar una nova oportunitat a la via diplomàtica. El mandatari de la Casa Blanca adverteix que atacarà el país persa a principis de la setmana que ve si Teheran no accepta un acord per renunciar a l'arma atòmica. Washington, Oriol Serra.
9: El president dels Estats Units manté la retòrica de la justificació de retirar les amenaces contra l'Iran de posposar ultimàtums i denunciar-ne de nous. Donald Trump ha assegurat que es trobava a només una hora de donar l'ordre de bombardejar l'Iran quan tres països del Golf Pèrsic, aliats amb els Estats Units, li van suplicar que no ho fes, davant la possibilitat que es pogués arribar a un acord amb el règim iranià. Aquest és el nou ultimàtum del president nord-americà.
10: Dos o tres dies, potser divendres, dissabte, diumenge, potser a principis de la setmana que ve, un període de temps limitat. No els podem deixar tenir l'arma nuclear.
9: Donald Trump ha insistit que no es pot permetre que l'Iran arribi a tenir armament nuclear amb capacitat per a destruir ciutats nord-americanes de la dimensió de Los Angeles.
11: 3Cat Info.
0: Aquest vespre s'ha celebrat a Sabadell la gala de lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació. Un dels guardons és per la plataforma 3Cat en la categoria digital per haver-se consolidat com un entorn de consum audiovisual útil, accessible i connectat amb els nous hàbits de consum. A Sabadell hi tenim la nostra companya, Montse Camps. Bona nit.
12: Hola, bona nit. Doncs sí, premi per 3Cat, la tercera plataforma més escollida pels catalans, després de Prime Video i Netflix. La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha dedicat el premi a tots els qui l'han precedit i ha remarcat que aquest projecte vol ser un punt de trobada.
13: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3Cat vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
12: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha remarcat el fet que els mitjans en català són eina d'integració.
14: I ha servit aquesta informació que heu fet amb català perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya, per la raó que sigui, a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat en la història recent de Catalunya, doncs s'integreixin.
12: Justo Molinero ha rebut el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També s'han premiat, entre altres, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, la directora del diari Ara, Esther Vera, RAC1, i el diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró. Un acte al Teatre Principal de Sabadell on hi han assistit molts professionals com Jordi Hurtado, Ricard Ostrell o Toni Clapés.
0: Gràcies, Montse. Bona nit.
12: Bona nit.
11: Trescat Info.

0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les properes hores venen dominades encara per la tranquil·litat a gran part del país, però no pas arreu. Encara s'espera fins a primera hora de la nit alguns ruixats que poden ser localment intensos a les comarques de Girona i també a Osona, àrees del Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, la Selva, el Gironès i, com dèiem, Osona. A la resta del país, la tarda, vespre i aquesta nit ja seran força més tranquil·les amb un ampli domini del cel serè. I d'aquesta manera tindrem també la jornada de demà, un dimecres que es llevarà amb boira cap a l'Unyà, cap a Osona, alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada, també cap a les Terres de l'Ebre, i a la tarda apareixeran alguns ruixats, però ja seran molt puntuals i, a més, escarrancits al Ripollès i a Osona. El que avui ja hem tingut i tindrem més de cara als propers dies és calor. Aquesta calor que comença avui tindrà continuïtat com a mínim fins al diumenge d'aquesta setmana. Màximes que avui han arribat a tocar i fins i tot superar la xifra dels 30 graus. És el cas de Vinebre, amb 30. Demà les màximes tocaran a tot el sector de Ponent, des de la Noguera, Segrià, àrees de l'Urgell, Pla d'Urgell, la Ribera d'Ebre també, els 30 graus o més. I aquestes temperatures no s'aturaran aquí, perquè de cara a dijous, divendres i dissabte, les temperatures màximes poden assolir els valors de 35 o més.
0: A 3CAT Info,
3: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
4: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: Info. 3:15 de 10. Més qüestions. Unió de Pagesos presenta recurs d'alçada al projecte de la variant d'Olot i les preses a la Garrotxa. Argumenta que incompleix la llei d'espais agraris i no preveu una anàlisi de les afectacions que la variant pot tenir en 100 hectàrees de terrenys de conreu. Girona, Fèlix Martín.
7: Argumenten que molts camps de conreu quedaran destrossats i més d'un propietari ha demanat que ja posats els expropiïn tota la finca i no els en deixin només una petita part de la qual no en trauran cap rendiment. Ho ha explicat Moisès Mont, president del col·lectiu Salvem les Valls i coordinador comarcal a la Garrotxa d'Unió de Pagesos.
8: Deixaven les parcel·les totalment intreballables, no? Perquè hi havia menys de 1.000 metres quadrats que no estaven afectats o que no estaven expropiats. Després, clar, vas tinguent parcel·les de 2, 4, 6, 8 hectàrees de sòl agrícola en una sola parcel·la, que ara te trobes que les parteixen totalment pel mig. Difícilment trobarem parcel·les en la zona afectada de menys d'una hectàrea.
7: A més del recurs d'alçada presentat per Unió de Pagesos, des de Salvem les Valls també han presentat una al·legació a la pròrroga de la declaració d'impacte ambiental. Uns i altres insisteixen que el projecte de la variant comportarà, a més, buidar l'aqüífer subterrani que abasteix Olot, les preses i els polígons industrials de l'entorn.
1: I suspenen l'edició d'aquest any de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona després de les acusacions d'abús sexual i assetjament contra el seu director quan era professor del Conservatori del Liceu. Solsona, Joaquim Albalate.
9: La Fundació AIMS i l'Ajuntament de Solsona han decidit suspendre el festival que cada any ajunta joves músics i professors de prestigi de tot el món al solsonès. Ho fa després que tres dones hagin acusat el seu director de fer-los tocaments, d'haver-los enviat fotos nu i d'haver-les intentat besar quan eren alumnes seves al Conservatori del Liceu, segons asseguren a El Periódico. Les dues institucions han acordat suspendre aquesta edició per no perjudicar, diuen, la feina que s'ha fet tots aquests anys. Judit Gisbert és l'alcaldessa de Solsona.
10: És un festival important. Fa molts anys que tenim a l'AIMS a Solsona i la valoració que n'hem fet sempre és molt positiva i per tant, doncs, quan passen aquestes coses, doncs és important, doncs, poder separar-ho i si no es pot separar pels motius que siguin, fer aquesta aturada i després més endavant valorarem cap on va tot plegat.
9: L'home també s'ha apartat temporalment com a regidor de Castellà de la Ribera, també al Solsonès. Per ara no hi ha cap denúncia ni a la policia ni a la justícia.
1: A l'audiència de Lleida d'avui ha quedat vist per sentència el cas d'una agressió sexual en què l'acusat va segrestar la víctima en ple carrer i se la va endur a les afores de la ciutat on l'hauria violat. Víctima i agressor no es coneixien de res. La fiscalia li demana 24 anys de presó, mentre que l'home ha negat els fets. Anem ara fins a Lleida. Júlia Albacar.
11: Els fets van passar el novembre del 2023, quan la víctima tornava a casa després de sortir d'una discoteca. Segons el relat de la noia, dos homes l'haurien introduït per la força en un vehicle, un va marxar i l'altre va...

0: va conduir fins a un camp de l'Horta. La víctima ha insistit que va posar molta resistència fins al punt que va sortir de la furgoneta en marxa. La sentim en una declaració que ha fet per videoconferència.
1: Peleando con él, sabes, de proteger, y él me daba golpe, no podía, no... logré abrir la puerta y no pude... saltar pues, per la velocitat que iba.
0: La jove, però, ha negat avui que s'hagués arribat a consumar la violació. Els pèrits forenses i psicòlegs donen credibilitat al relat inicial de la noia i han apuntat durant la seva declaració que aquesta rectificació es deuria una manera d'intentar no reviure els fets més traumàtics perquè la víctima sempre ha estat reticent a explicar els episodis més durs. La jove la va trobar un agent de la Guàrdia Urbana fora de servei que corria per la zona. La va socórrer quan l'agressor va marxar després de robar-li el mòbil.
2: Digo, ¿qué te ha ocurrido? Y lo que me dijo en ese momento, dice, me ha violado, me ha agredido y me ha quitado el móvil.
0: Per la seva banda, l'acusat ha negat els fets i ha assegurat que la jove va pujar voluntàriament a la furgoneta. La fiscalia li manté la petició de 24 anys de presó.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
4: Us imagineu un país sense llibreries? Aquesta és la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreries de Catalunya en la campanya que avui engeguen per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Valèria Obereda.
5: I és que la campanya la titulen Combat la distopia, tria la llibreria. L'objectiu és detectar pràctiques que erosionen el seu dia a dia, com ara els concursos públics per nodrir biblioteques, aplicar descomptes il·legals o la venda directa a fires i mercats o online. El vocal del gremi, Aitor Martos, n'apunta un altre.
6: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
5: I ho plantegen ara, just després d'un Sant Jordi d'èxit. Ho justifica el president Eric Del Arco.
7: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tot. Si a poc a poc anem laminant-la, tot en conjunt, fa que això.
5: La campanya s'allargarà fins a final d'any amb un punt àlgid a l'entrega del Premi Llibreter el 17 de juny.
4: L'art difuminat, borrós o de línies imprecises que es va generar a partir dels nenúfars impressionistes de Claude Monet protagonitza la nova exposició que dijous obrirà portes al Caixa Fòrum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art reuneix 77 obres de grans artistes contemporanis. La mostra, organitzada per Musée de l'Orangerie i la Fundació La Caixa, explora el desenfocament com a l'acció estètica de l'art modern. Entre els 58 artistes internacionals presents a l'exposició hi ha Bill Viola, Soledad Sevilla, Marc Rothko o el mateix Monet, en formats diversos. Claire Bernardí, comissària i directora del Museu de l'Orangerie.
8: D'aprendre a regarder a nouveau.
9: Volem aprendre a mirar de nou. La nostra idea no és guiar cada visitant cap al que hauria de veure, sinó que es faci preguntes davant de cada obra. En aquesta exposició, desenfocat, volem que quan passegem per les sales hi hagi una sensació, potser fins i tot física, d'incomoditat, de discrepància visual davant de les obres.
8: Trouble de décalage devant les œuvres.
4: El recurs del desenfocament neix a partir dels nenúfars de Monet, màxima expressió de l'impressionisme pictòric, amb flors representades sense contorns, com a simples taques de color. Sentim ara Mireia Domingo, és la directora de Caixa Fòrum Barcelona.
10: Amb aquesta sèrie, Monet introdueix el desenfocament en l'art modern. Allò borrós i allò imprecís deixen de ser un límit per convertir-se en un llenguatge i forma d'expressió.
4: L'exposició, que ja es va poder veure l'any passat a París i Madrid, es queda al Caixa Fòrum Barceloní fins al 26 de setembre. I el govern espanyol declara bé d'interès cultural el mural de Joan Miró de l'aeroport de Barcelona. A proposta del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el mural de Miró s'ha categoritzat com a bé moble. El mural es troba a la terminal 2B de l'aeroport Josep Tarradellas de Barcelona al Prat i és el resultat d'un encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona del 1968. El pintor va fer l'obra en col·laboració amb el ceramista Josep Llorenç Artigas. Altres obres de Miró en espais públics i institucions internacionals són la seu de la UNESCO a París, a la Universitat de Harvard o al Palau de Congressos de Madrid. I abans dels esports, una altra qüestió, una història sobre les segones oportunitats en un entorn rural. És la proposta de Cowgirl,

0: aquest divendres s'estrena als cinemes. La pel·lícula ens situa a la comarca dels Ports, al País Valencià, i ens parla dels esforços d'una dona de més de 60 anys per aconseguir que la seva vaca, la Tona, quedi prenyada i aconsegueixi així mantenir la seva granja. Aquesta és la primera capa de la trama, però n'hi ha moltes i la majoria passen per l'amor, com ens explica la codirectora Cristina Fernández Pintado.
1: L'amor a la terra, l'amor a la tradició, l'amor a una manera de viure, però també l'amor intergeneracional, l'amor de persones grans amb desig i l'amor a un mateix, no? Que és el viatge que fa el personatge d'Empar.
0: L'actriu Isabel Rocati es posa en la pell de l'Empar i l'acompanya en l'aventura Carlos Cueva, que interpreta un jove que arriba al poble amb un secret al darrere. I l'altre gran protagonista de la història és la Tona, la vaca. En un càsting van triar la més mansa. Pep Moner, Joaquín Climent i Carles Saint-Jaime completen el repartiment de Cowgirl, que té la participació també de Trescat.
2: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
3: Bona nit. Encapçalem aquesta informació esportiva amb les declaracions que ha fet Alexia Putellas, la capitana del Barça femení de futbol, pocs dies abans de la final de dissabte a la Lliga de Campions, un Barça Olímpic de Lió que Alexia veu ben igualat.
4: Estem davant d'un equip que ha guanyat 8, crec, no? I en una final de Champions crec que no hi ha favorits. Pot passar qualsevol cosa. Això no treu que confio plenament en nosaltres, evidentment, i si no penses que guanyarem no aniria a jugar. Llavors, crec que serà un partit molt igualat.
3: Alexia, que això sí, ha matisat que l'equip no té pas les prestacions del conjunt francès, que ara entrena un ex-tècnic del Barça com és Jonathan Giraldez, el predecessor al càrrec de Pere Romeu, de qui Alexia ha assegurat que l'ha fet millorar com a jugadora. Del Barça parlem ara de l'equip masculí.
2: Trescat Info.
3: I de les declaracions que ha fet Pedri en un acte publicitari sobre la lesió del migcampista Fermín, que recordem-ho, es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret.
5: Com és normal, estava muy jodido. Perderse un Mundial pues no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección y bueno, es un palo para todos, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
3: I d'altra banda, el Barça estaria molt a prop de complir la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Això es desprèn, si més no, de les declaracions del director general corporatiu de l'LFP, Javier Gómez.
6: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, le ha aceptado, uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
3: Per tant, el Club Blaugrana ja estaria treballant en la possibilitat de fitxar aquest estiu amb normalitat. El Girona, per la seva banda, el defensa Alejandro Francés no té cap lesió al genoll esquerre, però serà dubte, això sí, fins a última hora per poder disputar el partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi, en què els gironins s'hi juguen la permanència a primera. Pel que fa encara en futbol a la Lliga Femenina, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester de cara a la propera temporada. Ballester va agafar la banqueta badalonina al desembre arran de la marxa d'Anna Junyent. I en futbol internacional estem pendents a aquesta hora de la Premier League anglesa perquè el Manchester City s'està jugant les seves opcions de títol. Està perdent 1-0 el camp del Bournemouth ja al minut 71 de partit. Un City que necessita guanyar per evitar que l'Arsenal sigui ja campió matemàtic. Això en partit de la jornada 37 que l'Arsenal va guanyar ahir i que el City està perdent avui. Per tant, el conjunt de Pep Guardiola ha obligat a guanyar per mantenir opcions de títol en l'última jornada i endarrer així, doncs, que l'Arsenal es proclami campió. Un minut encara per parlar en clau poliesportiva. Comencem amb bàsquet perquè la selecció catalana masculina tornarà a jugar un partit. Serà un amistós el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. A la Lliga CB, el Joventut s'ha reforçat amb el pivot francès de 32 anys, Janés Moren, que firma fins al final de la temporada procedent de la Lliga japonesa. Precisament el Joventut jugarà demà a partit pendent de la jornada 30 a la CB a la pista del Tenerife. I en vol, el Barça ha fet oficials les sortides de Domen Makuc, que marxarà al Kiel, d'Emil Nielsen, que se n'anirà al vesprem, de Xavi Pascual i d'Antonio Bazán. Un cop que s'acabin els seus

contractes aquest proper 30 de juny. En acabar la temporada també se n'anirà el porter Filip Saric, que els últims 3 anys ha alternat el seu rol al Barça Atlètic amb el de tercer porter del primer equip. El club blaugrana encara ha de disputar les fases finals de la Copa del Rei i de la Champions a Colònia. En ciclisme, victòria a la desena etapa del Giro, una contrarrellotge de 42 quilòmetres per a l'italià Filippo Ganna. El portuguès del Bahrain, Afonso Lalio, es manté com a líder de la general.

0: Jonathan Andic ha quedat en llibertat provisional després d'haver dipositat el 1 milió d'euros que li demanaven com a fiança. Ara se l'investiga per un delicte d'homicidi per la mort del seu pare, Isaac Andic, el fundador de Mango, el desembre del 2024 a Montserrat. La jutgessa descriu fins a 7 indicis de criminalitat que pràcticament descarten que la caiguda mortal fos fortuïta. Indicis d'odi, premeditació i autoria.
1: Catalunya nit.
2: En l'acord dels pressupostos firmat avui per Illa i Junqueras hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament.
3: I per això són uns pressupostos que posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
2: A banda d'aquest anunci, avui hem sabut quina proposta portarà el Departament d'Educació a la taula sectorial. La reunió de demà és clau per intentar posar fi al conflicte entre docents i govern. Educació planteja incorporar 2.405 professionals per a l'escola inclusiva i administració, accelerar els pagaments als docents acordats amb comissions i la UGT i millorar els complements salarials de tutoria. Doncs bé, li preguntarem en directe a la portaveu del sindicat majoritari USTEC si amb aquestes propostes es plantegen posar fi a les protestes.
0: L'altre nom del dia és el de José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional l'investiga per tràfic d'influències i falsedat documental en el marc del rescat amb diners públics de l'aerolínia Plus Ultra i que va cobrar més d'un 1 milió d'euros d'empreses pantalla. És la primera vegada que s'imputa un expresident del govern espanyol. El jutge creu que des del despatx de Zapatero a Madrid s'orquestraven operacions internacionals amb or o petroli. Zapatero ha afirmat que és fals.
4: Jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
0: En qualsevol cas, és un altre cop dur per a Pedro Sánchez, que demà té sessió de control al Congrés. Zapatero encara era un actiu per al líder socialista, que passa a tenir una altra persona pròxima en el punt de mira. Escoltant avui la portaveu del PP, ja es pot intuir per on anirà la pressió.
5: Y Pedro Sánchez no podría seguir agonizando en la Moncloa si no fuese por la mediación que hace Zapatero con todos los socios de esa mayoría Frankenstein.
2: El Tribunal Suprem ha reconegut per una àmplia majoria que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la demana. Això a l'espera que publiqui una sentència que fixarà jurisprudència. El Suprem debat aquesta qüestió arran d'un cas a Catalunya en què un pare va paralitzar l'eutanàsia del seu fill de 55 anys. El debat va ser intens també en el cas de la Noèlia, en què el seu pare també va aconseguir endarrerir el procés amb diversos recursos. La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament lamenta aquesta decisió.
6: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. A part de ser un debat jurídic interessant, doncs, que té conseqüències molt reals sobre les persones afectades, i això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
0: Al Catalunya Nit, avui escoltarem el gremi de llibreters. Es queixen que algunes vendes de llibres es fan sense passar per ells. I la cultura també ens portarà, una nit més, al Festival de Canes.
2: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Jonathan, mantienes tu inocencia.
1: Jonathan, eres inocente?
2: Aquest és el moment en què sortia Jonathan Andic dels jutjats de Martorell amb els periodistes intentant que el respongués a alguna cosa. Ell no ha volgut parlar. Sortia després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros per evitar l'ingrés a la presó acusat de la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, durant una excursió a Montserrat el desembre del 2024. Acompanyat pel seu equip d'advocats i envoltat de càmeres i de periodistes, com ara sentíem, en Dic no ha dit res i ha pujat a una furgoneta negra que l'ha portat de nou cap a casa seva. La magistrada que investiga els fets veu prou indicis contra el fill de l'empresari i apunta a un mòbil econòmic com a possible causa del crim. Oriol Pujadó, bona nit.
3: Què tal, Manel? Bona nit.
2: Quins són aquests indicis que veu la justícia per acusar Jonathan Andic?
3: Són diversos. De fet, la jutgessa n'arriba a enumerar fins a 7 d'indicis. D'entrada, assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va fer de manera premeditada, com per simular aquella petjada. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans d'aquesta fatídica excursió. La interlocutòria recull també les contradiccions en les declaracions que l'acusat va fer quan va declarar davant dels Mossos i quan va trucar al telèfon d'emergències. En una assegurava que no va veure com va caure el seu pare perquè deia que anava 5 metres davant d'ell en el camí. En l'altra, en canvi, assegurava que caminaven plegats i que el seu pare es va parar al lloc on va caure per fer una fotografia.
2: I pel que fa al possible motiu del crim, la magistrada apunta a un mòbil econòmic, eh?
3: Sí, directament descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i també la declaració de diversos testimonis de l'entorn apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare. L'escrit judicial recull fins i tot que Jonathan Andic va intentar acostar posicions amb el seu pare després de saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Després de saber això, és quan diu l'acusat va fer la proposta per fer una excursió tots dos sols a Montserrat en un intent de reconduir la relació. La fundació no es va arribar mai a constituir.
2: Jonathan Andic, de moment, no vol dir res, eh?
3: No, ha sortit com hem sentit dels jutjats aquest matí, avui no, tot i que sempre, que ha declarat davant dels Mossos, ha negat l'autoria dels fets. Sí que avui ha fet un comunicat la seva defensa i també la família, assegurant que la causa ha arribat al moment processal oportú per poder demostrar la innocència de l'acusat, de Jonathan Andic. El seu advocat, que és Cristóbal Martell, creu que l'acusació d'homicidi és inconsistent i que a més està estigmatitzant un home que és innocent.
2: Gràcies, Oriol.
4: Doncs bé, ara la investigació continuarà. De fet, a les 11 parlarem amb un advocat penalista perquè ens expliqui com s'ha treballat una investigació, una instrucció tan complexa com aquesta i quines són les fases que poden venir a continuació. Però aquesta detenció de Jonathan Andic ha estat, sens dubte, una de les notícies del dia. Representa un nou episodi en la carrera truncada de qui, fins i tot durant un temps, va ser successor del seu pare Isaac al capdavant de Mango. En repassem la seva biografia i la seva vinculació amb la companyia, amb Roger Santaló.
5: Un ascens meteòric a l'empresa familiar.
6: Nascut fa 45 anys i amb dues germanes més joves que ell, la primera formació de Jonathan Andic va tenir poc a veure amb l'àmbit empresarial. Va marxar als Estats Units per estudiar comunicació audiovisual. Però després va redirigir el seu futur i va ampliar el currículum amb cursos de comptabilitat i finances per a directius i un màster en gestió i direcció d'empreses, tots dos a l'IS Business School. Amb 24 anys, Jonathan va entrar a Mango per aprendre el control de l'empresa. I 2 anys després, el 2007, va començar a dirigir la nova línia d'home de la multinacional de moda, més coneguda com a Mango Men. El seu pare li va anar donant a poc més responsabilitats. I la gran prova de foc li va arribar el 2014, quan Isaac Andic va posar-lo al capdavant de la companyia i va exercir com a conseller delegat.
5: pèrdues significatives.
6: Aquí tot es va torçar. El període de Jonathan Andic al timó de Mango va estar marcat per pèrdues considerables, de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar Toni Ruiz com a director general, un executiu aliè a la família fitxat pel mateix Isaac Andic el 2015 i que representava un canvi radical al capdavant del grup tèxtil. El gir es va completar el 2020, quan Ruiz va ser nomenat conseller delegat, el lloc que havia ocupat Jonathan Andic. El fill destinat a ser l'hereu va tornar a la rereguarda, un altre cop com a responsable de Mango Men. Ruiz va reflotar la companyia i Isaac Andic li va entregar el 5% de l'empresa i es va convertir així en l'únic accionista sense vincles de sang amb el fundador.
5: La mort del pare i la seva herència.
6: Després de la mort d'Isaac Andic a Collbató, el seu fill Jonathan va continuar com a executiu de Mango, però l'any passat, i amb Ruiz com a president, l'empresa el va relegar a vicepresident i membre del Consell sense funcions executives. Jonathan Andic també s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar, que ha heretat a parts iguals amb les seves dues germanes. Segons els comptes de Mango, els tres fills del fundador de l'empresa es repartiran 200 milions d'euros de la companyia del 2025, pràcticament tot el benefici que va tenir la multinacional tèxtil l'any passat.
2: Doncs sobre aquest cas hi posem ara la mirada de l'escriptor i col·laborador d'aquest programa del Catalunya Nit, Jordi Amat.
7: Fa tres mesos vaig rebre un missatge d'una verificadora de The New York Magazine. Em demanava que confirmés unes declaracions sobre Isaac Andic que jo havia fet a la periodista Rachel Donadio, autora del millor perfil que s'ha escrit, crec, sobre el gran empresari que va fundar Mango. En una llarga conversa a la redacció del diari, hi havia descrit la festa que el mes de març de 2024 Andic va organitzar a l'escola IES a Barcelona quan Felip VI li va lliurar allà el Premi Reina d'Espanya. Aquella nit, la generositat de la que sempre parlen els seus amics la va desbordar per fer un gran acte amb l'alta societat local i va fer una rotunda afirmació del seu èxit professional i va donar les gràcies perquè ell, un home de lluny, havia acabat integrat, molt ben integrat, com un membre més de la selecta elit econòmica de Catalunya. Andic, a l'ombra, blindant la seva invisibilitat, havia esdevingut un dels que manen, un home de consell. Poca broma quan parlem de la seva trajectòria. El dia que va obrir botiga a la cinquena avinguda, va sentir, aleshores sí, que havia triomfat. La seva marca de roba és una de les grans ambaixadores d'una indústria catalana i moderna amb projecció internacional. Fins a quin punt hem estat conscients? Avui han detingut el seu fill com a presumpte assassí. Cada vegada que una nova notícia converteix la vida d'Isaac Andic en un serial de successos, inevitablement ha de ser així, penso, tanmateix, que perdem la possibilitat de valorar un dels homenots del nostre temps.
8: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Dos minuts i arribarem a un quart d'onze de la nit. També us expliquem que per primera vegada la justícia imputa, investiga, un expresident espanyol. És el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. En l'escrit que hem conegut avui, el jutge considera que Rodríguez Zapatero és el líder d'una estructura estable i jerarquitzada, creada per guanyar diners fent d'intermediari i influint davant de l'administració pública per afavorir Plus Ultra, una companyia aèria que l'Estat va rescatar arran de la pandèmia i ho va fer amb 53 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
9: Hola, bona nit.
4: Com argumenta el jutge José Luis Calama la imputació de l'expresident espanyol i l'enriquiment que se li atribueix?
9: Doncs en un escrit de 90 pàgines, el jutge acusa Zapatero de ser l'impulsor, l'origen del tràfic d'influències, de fer de mitjancer per posar en contacte empresaris. Es basa en àudios, en converses amb diversos empresaris i els propietaris de Plus Ultra diuen que s'ha de parlar amb Zapatero perquè és l'aconseguidor. A l'escrit, el magistrat assenyala la intervenció directa de Zapatero en operacions d'or, petroli, accions i divises i quantifica en prop de 2 milions d'euros els diners que va cobrar a través d'una complexa xarxa de societats instrumentals per ocultar l'origen i el destí dels diners. El jutge creu que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, també investigat en aquesta causa, 490.000 euros i a l'agència de les seves filles, 240.000.

0: 1000. Acusacions que Zapatero sempre ha negat i avui en un vídeo s'ha tornat a defensar.
1: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: A banda d'aquesta empresa, també apunta que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'1 milió d'euros, que va intentar blanquejar diners fora d'Espanya i que va fer actuacions similars per aconseguir beneficis per a Plus Ultra a Veneçuela. Segons el magistrat, després de la pandèmia, Zapatero va fer gestions perquè Plus Ultra rebés una injecció pública de 53 milions d'euros. El jutge l'ha citat a declarar el 2 de juny en la causa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: Àngels, és una imputació que ha provocat una allau de reaccions polítiques amb dos blocs molt definits. Mentre que el govern i el PSOE fan costat a Zapatero, els populars insten els socis de govern a deixar caure Sánchez.
0: Sí, la Moncloa ha sortit en defensa de l'expresident socialista, ho ha fet la ministra portaveu Elma Saiz, que ha lloat el llegat de Zapatero i ha defensat la presumpció d'innocència.
3: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
0: També han tancat files des del PSOE, tot i admetre que la imputació de Zapatero ha estat un xoc per a la militància i per al partit. Patxi López ha fet costat sense matisos a l'expresident socialista.
4: No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés. Es el único presidente de este país que no tiene a ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
0: Mentre Núñez Feijóo, a través de les xarxes, exigia a Sánchez una sortida digna del govern, la popular Esther Muñoz ha fet una nova crida als socis d'investidura perquè reaccionin i deixin de fer costat a l'executiu de coalició. Acabar amb el govern corrupte de Sánchez, diu la portaveu del PP, està a les seves mans.
5: Bueno, es que creo que aquí hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
0: Socis de govern com Maribel Vaquero, del PNB, que es decanta per la prudència, mentre que el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
6: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
7: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
0: Junts ha demanat aclarir els fets respectant la presumpció d'innocència de Zapatero i Vox insisteix en la necessitat de presentar una moció de censura contra Sánchez, una proposta que no recull Feijóo.
2: Gràcies, Àngels. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem que hi ha hagut moviments sobre la taula de la negociació del govern amb els sindicats d'educació. Ara de seguida us expliquem quin.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
11: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
12: Quina raó mou el teu món?
13: Lo futur del Pere.
14: Algun dia tenir el meu propi piset.
15: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
16: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Senyores i senyors, bon dia.
18: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
19: Estàs confonent correlació amb causalitat,
20: no,
19: és un
20: no,
19: problema de primer
20: no,
19: de filosofia,
20: no,
19: de lògica,
20: no,
19: de la unia.
20: Ja ho sé.
19: Que és?
20: El mateix
19: que
20: la IA.
19: Que tots els pobres siguin delinqüents.
21: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
22: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
23: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
24: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canaló.
18: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
25: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, que és que cantes somrient sempre.
18: Amb Ricard Ostrell.
26: Em van passant coses.
25: Sí.
27: A Catalunya Ràdio. Postdates.
28: Jo visc sols per aplanyar lo que de mi s'és mort. De Cap al tard, de Joan Alcover, 100 anys de la seva mort.
27: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Deu minuts i arribarem a 11:15. Demà hi ha taula sectorial i avui el Departament d'Educació ha fet arribar una nova proposta als sindicats per intentar convèncer-los perquè desconvoquin les vagues. Les claus de la nova proposta són avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar-los més per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. Maria Costa, bona nit.
4: Bona nit.
3: Com es desgrana aquesta proposta?
4: Doncs la principal mesura salarial passa perquè l'increment d'aquest 30% del complement específic que es va pactar a l'acord amb Comissions Obreres i la UGT es faci efectiu en 3 anys i no en 4. Per tant, hem de comptar un any menys del previst. Recordem que l'augment pactat es traduïa en uns 3.000 euros bruts més a l'any que ara. Una altra proposta que fa el departament és que es cobri més pel fet de ser tutor. A més, incorpora un complement nou per fer de cotutor, que és una funció que, en definitiva, ara alguns docents ja estan assumint sense que se'ls retribueixi, i un altre complement per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, en aquest document no es detallen quins serien aquests augments d'aquests complements. Si volem posar números a la situació actual, un docent cobra 66 euros al mes per ser tutor d'infantil, primària o batxillerat i 93 euros si fa la tutoria d'una classe ESO. Per tant, veurem demà quin és l'augment que plantegen. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desescalar el conflicte. Ho dèiem aquesta tarda mateix en una compareixença al Parlament.
5: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La bona notícia de la setmana passada és que vam poder reconduir, recuperar aquest marc de diàleg que era necessari amb el conjunt d'organitzacions sindicals, haguessin signat l'acord o no. I, per tant, la nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
4: La proposta també inclou un calendari que preveu 5 reunions des del 22 de maig fins al 3 de juny i en cada una de les quals es tractaria un tema concret.
3: De tot plegat, en volem parlar amb la portaveu del sindicat USTEC, que és la Iolanda Segura. Iolanda, bona nit.
6: Hola, molt bona nit.
3: D'entrada, la primera pregunta és si demà assistireu a aquesta reunió amb el departament, a la mesa sectorial.
6: Sí, sí, nosaltres en principi hi assistim amb la voluntat de pues, obrir aquest marc de negociació, que mira, que hem pogut, diguéssim, hem pogut doncs, al final aconseguir després d'aquesta força de la mobilització que ha exercit el col·lectiu. Per tant, considerem positiu doncs, haver pogut doncs, poder tornar a seure a negociar i, per tant, doncs, nosaltres hi assistirem malgrat, ja us explicaré doncs, que és, no, aquesta proposta no encara no arriba als mínims.
3: I aquesta proposta que estem explicant avui de més professionals, per exemple, per a l'escola inclusiva i per reforçar plantilles, millores salarials, sobre la primera qüestió, per exemple, es planteja incorporar 2.405 professionals. Què els sembla?
6: Doncs bé, en aquest cas, doncs, nosaltres no ens han enviat la concreció d'aquest desplegament, no? Quines figures professionals seran, en quins criteris es distribuiran, quin impacte real tindran el curs vinent, si són reforços, si garantiran doncs, uns reforços estructurals a tots els centres. Realment no sabem doncs, la concreció de tot això i, per tant, de moment no podem entrar en fer una valoració sense aquesta concreció. Per nosaltres, d'entrada, és insuficient perquè el que necessitem són doncs, reforçar les dotacions de plantilles en els centres tant del personal docent com del personal d'atenció educativa, reforçar les plantilles dels serveis educatius i, per tant, hi ha d'haver un pla de xoc en el qual, doncs, amb un full de ruta molt clar, en el qual doncs, es descrigui un horitzó, es descrigui doncs, aquestes dotacions, quines han de ser, on s'han d'implementar, marcar aquest full de ruta amb una proposta inicial que sigui un pla de xoc que ja el curs que ve doncs, es vegi reflectit a les aules. Estem a l'espera que ens facin arribar doncs, aquesta proposta més detallada.
3: Clar, sobre aquesta xifra de 2.405 professionals, és a dir, si es posessin ja, per exemple, el curs vinent amb

0: funcionament als centres i ben distribuïts podria ser una bona xifra.
1: Això per nosaltres seria un punt d'inici en matèria d'inclusiva, però no suficient, perquè, com he dit, aquí el que necessitem és, primer, marcar un horitzó, no?, que és dir, a on hem d'arribar. Per tant, què necessiten els centres educatius, quines mesures, quina estructura s'ha de crear en els centres educatius per tal de que puguem donar resposta a l'atenció de tot l'alumnat, i després marcar aquest full de ruta, no?, que doncs, reculli el desplegament d'aquestes mesures i dotacions i la inversió necessària per poder-hi, no?, per poder fer aquest desplegament. Això hi ha de ser, aquesta planificació ha de ser. No pot ser, doncs mira, llancem una dotació de recursos i després ja veurem què passarà, no?, i anar fent pagats. Hi ha d'haver una planificació sobre la taula que realment doncs, doni la resposta per una resposta estructural, diguéssim, pactada i calendaritzada amb aquest horitzó final, perquè realment el que necessitem és aquest desplegar aquest model d'escola inclusiva que necessita més a més i poder donar aquesta atenció a l'alumnat, perquè no podem anar perdent més llençols pel camí com està passant ara. Així que bé, seria un punt d'inici, però hi hauria d'haver aquesta voluntat al darrere també.
0: Pel que fa a la qüestió salarial, hi ha aquest augment del 30% del complement específic que, en comptes de pagar-se en 4 anys com estava previst, s'avançaria i es pagaria en 3, i per altra banda també els complements salarials per determinades funcions de tutoria. Això com ho veuen?
1: Bé, doncs que l'augment del complement específic continua sent el mateix, l'únic que ho avança en un any, però no continua sent la mateixa quantitat, que ja vam apuntar i que és insuficient, que ja ara mateix, doncs, diguéssim, ja és insuficient des d'ara ja, i això que es desplega en 4 anys, i com a bueno, vull dir que és una no respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, no reverteix aquesta pèrdua salarial, per tant és insuficient. I pel que fa als càrrecs, bueno, aquesta proposta de complements addicionals per raó, retribuir millor les titories, i aplicar algun complement en determinats centres, la veritat és que això no, per nosaltres no ha de ser matèria de negociació en aquest marc. No diem que no s'ha de negociar en un altre marc, però en aquest no, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base. Per tant, que el gaudeixi totes les persones treballadores, tots els docents. No, és un, diguéssim, és aquest augment, aquesta, no, aquesta proposta, només en gaudiria qui realitza aquest càrrec, però qui no el realitza doncs no veuria contemplat en la seva nòmina doncs aquesta millora. I per tant, doncs, no, nosaltres no podem acceptar que, diguéssim, que l'alternativa a millorar el salari base sigui aquesta, que no repercutirà en els salaris, en tots els salaris. Uh-huh. Així que no, nosaltres anirem a fer rebutjarem aquesta proposta, malgrat no diguem que no sigui necessari negociar aquesta millora, perquè sí que és una reivindicació que portem situant en les meses de negociació ordinària des de fa molt temps, i per tant no la deixem de banda, però no en aquest marc. En aquest marc anem a millorar el salari baix de totes les persones treballadores perquè realment això es contempli a les seves nòmines.
0: Avui que s'ha firmat aquest acord de pressupostos entre Esquerra Republicana, el senyor Junqueras i el president de la Generalitat, Salvador Illa, Junqueras ha explicat que hi ha aquesta partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament, per educació. Fent càlculs, creuen que amb aquests diners es podrien resoldre les seves demandes, les demandes de l'USTEC i dels altres sindicats?
1: Bueno, doncs és una cosa que l'haurem d'estudiar, però el que sí que tenim molt clar és que si no són suficients s'hauran de millorar, perquè el que nosaltres tenim molt clar és que no acceptarem que ens vulguin fer passar per la... No, per, per, perquè les millores només siguin dintre del marc de l'acord, perquè llavors no ampliarem aquestes millores. Així que siguin 500 milions d'euros, si és suficient, doncs perfecte, però si no és suficient, nosaltres lluitarem perquè vagi més enllà. I si s'ha d'aprovar ampliacions de crèdit, el que faci falta, doncs esperem el suport de tots els grups polítics. Tant de bo l'acord de pressupostos hagués situat com a línia vermella l'educació pública d'aquest país i que hagués posat sobre la taula

0: guanyarà el progrés del país.
1: Veuen marge perquè demà hi hagi un acord que permeti reconsiderar el calendari de mobilitzacions?
0: Tant de bo. No sabem, no volem entrar en valoració de res. Nosaltres el que diem és que mostrem tota la predisposició negociadora possible, les hores que facin falta. De fet, el calendari també que hem plantejat el considerem insuficient perquè situa unes dates que no són espaiades i que no sé, que a més se'n van molt enllà en el temps. I fins i tot, diguéssim, no eviten que continuem aquestes mobilitzacions perquè s'acaben, planteja dates fins al dia 3 de juny i tenim convocades vagues fins al dia 5. Llavors, aquesta dilatació no l'entenem i, per tant, demanem un calendari molt més, diguéssim, molt més immediat, amb dies consecutius i a més que hi puguem destinar les hores que es necessitin per poder arribar realment a acordar millores i poder signar un acord amb aquestes millores que resolguin les mancances que tenim tant les persones treballadores com el nostre alumnat.
1: Per tant, difícil que només amb la reunió de demà n'hi hagi prou.
0: No, de fet, la proposta ja situa diferents dies de negociació, ja no hi ha el plantejament de que demà ja s'arrenqui un acord, sinó que ja planteja un calendari de dies de negociació, però nosaltres demanem que aquest calendari sigui molt més compactat i que hi hagi la voluntat de no sortir d'aquestes reunions fins que no fem avenços. Avenços significatius.
1: Doncs demà la primera veurem com acaba. Moltíssimes gràcies a Iolanda Segura, és la portaveu del sindicat USTEC, per haver-nos atès. Bona nit.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bona nit.
2: Doncs bé, en aquest sentit encara hem d'afegir que el sindicat CGT ha dit que també assistirà a la reunió, com l'USTEC, tot i que avisa també que la proposta és insuficient. I en canvi, el sindicat de professors de secundària, hem pogut saber a Catalunya Ràdio que ha decidit aquest vespre que no anirà en aquesta reunió perquè, en fi, considera, diuen literalment, que és una presa de pèl la proposta. Avui les mobilitzacions dels mestres s'han concentrat al Vallès i al Maresme. Al matí s'ha tallat la C-17 a Montcada i Reixac i la Nacional 2 a Premià de Mar i Mataró. Les manifestacions més multitudinàries s'han fet a Granollers i Sabadell. Educació xifra en un 16% el seguiment de la convocatòria de vaga a les tres comarques i el sindicat USTEC parla d'un 60%.
3: Catalunya nit.
2: I el govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra aquest matí.
4: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
2: És la consellera d'Economia, Alícia Romero, que s'ha mostrat així de clara mentre acaba de negociar amb els comuns, que encara no han donat el vistiplau als pressupostos i que estan aprofitant aquestes hores per fer moure el govern a favor dels mestres. Saludem a aquesta hora el nostre company Albert Prat. Bona nit, Albert.
5: Què tal, Agnès? Bona nit.
2: Bona nit. Aviam, quin marge hi ha?
5: Clar, el govern ja diu obertament que està disposat a aparcar alguns projectes dels nous pressupostos per prioritzar les demandes dels docents, però clar, no a qualsevol preu. Romero ha advertit que ja han hagut d'estirar la partida de retribucions per encaixar l'increment salarial pactat amb Comissions i la UGT i ha demanat a l'USTEC que s'oblidi de la petició de màxims que reclama.
4: Marge en aquests moments, diguéssim, clar, el tenim tancat, no n'hi ha. Evidentment, si hi ha voluntat, doncs veurem. Òbviament, hi ha algunes peticions que ja es pot veure que són inassumibles, perquè si ens demanen segons quins augments de 700-800 milions d'euros, doncs ja es veu que això és complicat, perquè vol dir quines coses deixem de fer per fer això, no?
5: I aquí els comuns, que aquest cop han preferit deixar que Esquerra els passés per davant, volen capitalitzar aquestes hores i fer notar les reclamacions dels mestres collant el govern fins a l'últim minut. Jessica Albiach.
6: Estem disposades a reformular, a recalendaritzar algunes de les propostes que estan en el nostre acord de pressupostos, si això vol dir que tenen més recursos per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius.
5: De fet, aquí el govern s'està reunint a contrarrellotge en les últimes hores amb els comuns per lligar els seus vots pels pressupostos i poder reactivar la tramitació parlamentària a finals de setmana.
2: I pel que fa a Esquerra, Albert, avui Oriol Junqueras ha volgut subratllar el fet que sense uns nous pressupostos

0: pressupostos, ha dit, no hi ha marge per negociar res amb els mestres. Ha reivindicat d'aquesta manera l'acord que ha tancat aquest matí amb el president Salvador Illa.
1: Sí, aquesta és la foto que buscava el president des que va posar els peus al Palau de la Generalitat fa 2 anys. De fet, s'ha hagut d'esperar això gairebé fins a la meitat del mandat per convèncer Oriol Junqueras i després d'un primer intent fallit ara fa 2 mesos per arribar fins aquí. Aquest era el moment, encaixada de mans de tots dos, Illa Junqueras, davant la premsa, al Palau de la Generalitat. El traspàs de l'IRPF ha quedat fora de l'acord, però després de la foto, Junqueras ha assegurat que el repescaran després de l'estiu.
2: Estem davant d'una nova oportunitat, i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
1: Amb l'IRPF al marge dels pressupostos, ara el principal acord que ha arrencat Esquerra és la construcció d'un tren orbital que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Doncs bé, aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat i serà demà a la tarda quan els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040.
0: Doncs tenim sobre la taula aquest compromís de la construcció del tren orbital. Què més han acordat en el marc d'aquests pressupostos, Albert?
1: També han promès un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions, la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria i els primers tràmits perquè la Generalitat pugui dir-hi la seva en la gestió dels aeroports. També hi ha una partida de 400 milions d'euros per ajudar els 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants. I es reforçarà el pressupost de la Conselleria de Política Lingüística perquè impulsi el català en l'àmbit digital i ampliï el nombre de places per aprendre'l.
0: I a tot això, què hi diu el principal partit de l'oposició?
1: Doncs bé, el portaveu de Junts, Salvador Vergés, acusa Esquerra d'haver donat llum verda als pressupostos d'Illa sense pensar en els interessos dels catalans.
3: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars. El que sí que aporta és estabilitat al govern, però a costa de la inestabilitat del país.
0: Doncs aquest és el punt de vista de Junts, concretament del seu portaveu, Salvador Vergés. Albert Prat, bona nit, gràcies.
1: Que vagi bé, bona nit.
4: Hem parlat de les protestes en el sector de l'ensenyament. Doncs bé, demà són els metges catalans que tornen a fer vaga. És l'onzena aturada del sector des de l'octubre. Metges de Catalunya insisteix que la protesta es mantindrà fins que el govern no s'avingui a negociar millores laborals. I han engegat una campanya per encoratjar els professionals a deixar de fer hores extres. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat.
5: Fa massa temps que la sanitat pública catalana s'aguanta per la sobrededicació que està fent els metges i facultatius en el sistema.
0: Els Mossos i la Guàrdia Urbana han detingut a Figueres un home per la mort a ganivetades de la seva exparella, tot plegat en una plaça a primera hora de la tarda. La detenció s'ha fet al mateix lloc dels fets. L'agressor tenia una ordre d'allunyament i ja se l'havia detingut per trencar-la ahir mateix. L'Ajuntament ha convocat per demà un minut de silenci. Figueres, Maria Rovira.
6: Els Mossos han obert una investigació sobre els fets que han passat a la plaça Josep Tarradellas quan els policies han arribat al lloc. Han trobat la víctima estesa a terra en ple carrer. Els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Allà mateix han detingut el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents per violència masclista i una ordre d'allunyament de la víctima. De fet, ahir ja el van detenir per trencar-la i provocar-li lesions. Avui la víctima no s'ha presentat per declarar ni a la cita forense per valorar aquestes lesions i s'havia deixat en llibertat el detingut, segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, condemnava els fets i destacava també que alguns veïns han ajudat a reduir l'agressor per facilitar-ne la detenció.
7: Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc. Dir-vos que hi havia un ordre de protecció envers la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament, doncs, demà farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
6: Ha afegit que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de molt a prop de la zona on han passat els fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona s'ha fet càrrec del cas i la policia científica s'ha encarregat aquesta tarda d'agafar mostres i proves a la plaça Josep Tarradellas. També s'ha decretat el secret de sumari.

0: I atenció, perquè el Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la demana. És el primer posicionament del Suprem abans de la sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà en els pròxims dies, Oriol.
1: Sí, sabem això, encara no el detall d'aquesta sentència, però per una àmplia majoria el Tribunal resol així el cas d'un català que va paralitzar l'eutanàsia concedida al seu fill de 56 anys i que té importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. El Suprem desestima el recurs que havia presentat la Generalitat contra aquesta decisió que ja va avalar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta és la primera posició del Suprem abans, com deies, de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà pròximament. La presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, ha lamentat en declaracions a 3cat.info aquesta decisió judicial.
2: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. A part de ser un debat jurídic interessant, doncs, que té conseqüències molt reals sobre les persones afectades, i això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
1: En el cas d'aquest català, el pronunciament del Suprem suposarà el retorn a la casella de sortida. Haurà de tornar a demanar l'eutanàsia i començar el periple pels tribunals. El cas d'aquest home va transcórrer en paral·lel al cas de la Noelia, la jove que també demanava l'eutanàsia i que el seu pare va endarrerir amb diversos recursos durant mesos. Des de l'Associació Dret a Morir Dignament asseguren que els casos d'eutanàsia que acaben en recurs als tribunals són una excepció.
3: La venda de la fàbrica de Pascual a Osona ha obligat Llet Nostra a envasar a Burgos. Ara l'empresa està buscant una solució per tornar a envasar a Catalunya el més aviat possible, però el procés es pot allargar uns mesos. GURB, Nàtia Dell.
4: La llet de cooperatives catalanes continua venint dels mateixos ramaders d'aquí, un centenar en total, però des de fa una setmana l'envasat es fa a Aranda del Duero. És una mesura temporal per garantir el subministrament als consumidors mentre no troben una planta més a prop. L'empresa, que manté la capacitat productiva, ha reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Fonts de Llet Nostra asseguren que ni la qualitat ni el preu final de venda de la llet se'n veuran afectats. El canvi és conseqüència directa de la venda de la planta de Pascual a casa Tarradellas per dedicar-se a fer mozzarella per a pizzas. A GURB, en total, s'envasaven 150 milions de litres anuals de llet de diferents marques. D'aquests, 35 milions eren de Llet Nostra.
3: Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb la crònica internacional.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Tota comunitat necessita un cor.
5: Un cor? Per què?
6: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
5: I reforçar la identitat?
6: Esclar. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
5: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
7: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
8: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
7: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
9: amadíssims enemics,
7: i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
10: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
7: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
11: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
12: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
13: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
14: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
15: Aneu massa de listos.
16: I els valencians?
15: No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
14: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
17: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
18: Ha sentit el que acaba de dir?
19: Que a Mallorca no feu l'amor.
10: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: En punt 11:15, Donald Trump ha donat un nou ultimàtum a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a tenir la bomba atòmica. Ho ha fet hores després que hi ajornés l'atac previst, va dir, per avui. El seu número 2, el vicepresident J.D. Vance, diu que hi ha hagut avenços en les negociacions amb Teheran, però que no es pot anunciar cap acord mentre no quedi ben segellat. Anem cap a Washington en directe. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Per tant, quin és l'estat de les negociacions amb l'Iran, segons el vicepresident nord-americà?
1: Doncs el govern dels Estats Units continua amb la retòrica de buscar excuses cada cop menys detallades per ajornar nous bombardejos contra l'Iran, és a dir, per evitar que la guerra s'allargui. El que hem sentit avui no és gaire diferent del que vam sentir fa dues, tres o quatre setmanes. Avui ha estat el torn del vicepresident J.D. Vance.
2: What I think... El que penso és que els iranians volen un acord i tenen clar que l'arma nuclear és la línia vermella dels Estats Units d'Amèrica. Però no ho sabrem fins que no s'hagi signat un acord sobre el paper.
1: Un Vance que ha deixat ben clar que l'arma nuclear només pot estar en mans de pocs països i, sobretot, que s'ha d'evitar que la tinguin règims perillosos.
2: Com a pare de tres nens, no vull que heretin un món on una vintena de règims, la meitat dels quals són molt perillosos i simpatitzen amb el terrorisme, tinguin l'arma nuclear. Volem que el nombre de països que tenen l'arma nuclear es mantingui reduït i és per això que l'Iran no la pot tenir.
1: El vicepresident dels Estats Units ha assegurat que el govern que representa ha iniciat aquesta guerra pensant en la seguretat i la prosperitat dels nord-americans. Recordem que la inflació està pels núvols i productes com la benzina costen més del doble que abans de la guerra.
0: J.D. Vance, Oriol, també s'ha referit a l'anunciada retirada de tropes dels Estats Units d'Europa. Què és el que ha dit?
1: Bé, en aquest sentit, ha mirat de treure ferro a l'assumpte. El vicepresident nord-americà ha assegurat que no es tracta de retirar tropes, sinó de redistribuir-les, i també ha aprofitat per a carregar contra els mitjans de comunicació europeus pel seu to crític contra Donald Trump i ha reiterat que els Estats Units no són la policia del món.
2: Penso que si la premsa europea vol atacar el president dels Estats Units, hauria de començar a mirar-se al mirall. Tot el que ha dit és que serem bons aliats, bons amics i bons socis comercials, però el que seria raonable per a Europa és començar a assumir una mica més de responsabilitat sobre la seva integritat continental.
1: Per cert, que pel que fa a l'atenció amb la premsa, Vance ha mantingut la tradició de la portaveu de la Casa Blanca, a qui ha substituït perquè està de baixa per maternitat. Avui ha impartit una classe de periodisme explicant a un periodista com s'ha de formular una pregunta.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Gràcies, Oriol. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
3: Dotze minuts i arribarem a les 11 de la nit. La flotilla de Gaza ha quedat desarticulada. Les forces israelianes, amb embestides i trets inclosos, segons denuncia l'organització, ha aconseguit assaltar avui la desena de vaixells que quedaven rumb a la franja. Els més de 400 activistes ara seran traslladats a Israel per començar el periple de les expulsions. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Després de fer broma de la flotilla durant tot el dia d'ahir, amb mems inclosos, Israel ha abordat la desena de vaixells que encara continuaven navegant en direcció a Gaza amb molta més duresa. Els trets s'hi han afegit embestides amb la proa, segons demostren alguns vídeos dels activistes detinguts. Tots ells s'han afegit als que ahir van córrer la mateixa sort i s'espera que en les pròximes hores siguin deportats des d'Israel. Canvi d'estratègia, doncs, respecte a l'última vegada, quan l'enorme majoria dels detinguts van ser retornats a terra a les costes de Grècia, a excepció de dues de les cares més visibles que van passar 10 dies detinguts. Un d'ells, el català d'origen palestí Saïf Aboukasheh, ha estat inclòs en una llista de 4 persones que seran sancionades per Estats Units. El motiu? Intentar boicotejar el pla de Donald Trump per la franja. Un pla que segueix sense instaurar-se des de fa mesos, més enllà del suposat alto al foc, que recordem ja ha deixat prop de 900 morts.
5: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: La plataforma

0: La plataforma 3CAT ha rebut aquest vespre el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita que valen el més d'un milió i mig d'usuaris registrats i els més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament. Els premis que atorga la Generalitat de Catalunya s'han entregat al Teatre Principal de Sabadell. Anem cap allà, Montse Camps.
1: Bona nit. Premi per 3CAT, la tercera plataforma més escollida pels catalans després de Prime Video i Netflix. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha dedicat el premi a tots els que l'han precedit i ha remarcat que aquest projecte vol ser un punt de trobada.
2: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa, i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
1: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha remarcat el fet que els mitjans en català són una eina d'integració.
3: I ha servit aquesta informació que ho fet en català perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya, per la raó que sigui, a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat la nova història recent de Catalunya, doncs s'integreixin.
1: Justo Molinero ha rebut el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També, entre altres, s'han premiat Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, la directora del diari Ara, Esther Vera, RAC1 i el diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró. Un acte al Teatre Principal de Sabadell on hi han assistit professionals com Jordi Hurtado, Ricard Ostrell o Toni Clapés.
4: El Gremi de Llibreters de Catalunya ha presentat la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. És una campanya que denuncia el sistema de compra i venda de llibres en biblioteques i centres educatius, entre d'altres. Segons el president del Gremi, Enric Del Arco, aquesta pràctica està afeblint les llibreries, Montse Pujol.
5: Entre les pràctiques que el Gremi de Llibreters assenyala que perjudiquen les llibreries hi ha els descomptes il·legals, la venda directa en fires i mercats o els concursos públics per nodrir les biblioteques. El president del gremi, Eric Del Arco, n'apunta un altre.
6: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
5: El gremi planteja la problemàtica just després d'un Sant Jordi exitós.
7: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries.
5: El manifest de la campanya Combat la distopia, tria la llibreria s'hi han adherit 300 llibreries.
0: Una pel·lícula ha fet reflexionar avui tot Canes, Fjord, que se suma a les favorites per endur-se la Palma d'Or del festival de cinema més prestigiós del món. El film fa que el públic es qüestioni les seves idees preconcebudes i també la superioritat moral europea envers algunes societats estrangeres. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bona nit.
8: Bona nit.
0: De què tracta aquesta pel·lícula?
8: Doncs la pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació a Noruega d'una família formada a Romania amb uns lligams molt forts amb la religió cristiana. La mare és noruega i això els facilita l'entrada al país, però a partir d'aquí la societat, els seus veïns i les institucions posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills segons els costums i la ideologia noruecs. El problema és que el cas topa amb una suposada llibertat noruega, que per ells és més limitada. Mungiu defensa que sigui un film ambigu.
9: La vida és ambigua. Si fas un tipus de cinema que s'inspira en la vida, has de respectar això. El cinema ha d'intentar que et replantegis les teves opinions i fes-te recapacitar sobre si te les has pensat bé i si realment això és el que vols pensar. Perquè vivim en un món molt influenciat per les tendències i has de ser molt valent per expressar alguna cosa que vagi en contra de l'opinió general.
8: I així ho són les seves pel·lícules habitualment, entre elles les quatre amb les que ja havia competit a Canes, d'on es van dur el premi a la millor direcció el 2016. A part els exàmens.
4: 5 minuts i arribarem a les 11. És l'hora dels esports a Bitubac. Com estàs? Bona nit.
10: Què tal? Bona nit.
4: Vinga, anem amb el primer document sonor del dia. Alexia Putellas, al Tot Costa, de Catalunya Ràdio, parlant del seu futur.
11: La meva decisió és centrant-me en que el futur immediat és l'entrenament de demà.
10: ser encara millor de l'entreno que he estat avui. I així vaig, així vaig. Evidentment, hi haurà un moment...
11: Que hauràs de decidir,
10: clar. Però no és aquesta setmana, ni és moment de posar-li foc a això.

0: Doncs aquesta setmana, al moment de parlar del futur d'Alèxia, són declaracions al tot costa en una entrevista més avui, perquè és la setmana de la final de la Lliga de Campions, que el Barça juga contra l'Olímpic de Lió Oslo dissabte, i en què el Barça buscarà la quarta Champions. Per tant, Alèxia, que emplaça uns dies més la resolució sobre el seu futur del partit, assegura que veu una final molt i molt igualada contra les franceses, nega que l'equip li tingui no només respecte, sinó por al Lió. D'aquest enfrontament n'ha parlat també el tècnic Pere Romeu, que en clau d'actualitat doncs, ha parlat de les lesionades i manté que esperen comptar amb Irene Paredes i Caroline Graham, que s'estan acabant de recuperar, però Romeu s'ha mostrat optimista.
1: Doncs després de la d'Alexia, la segona veu que escoltem avui és la de Pedri.
2: Com és normal, estava molt jodido. Perderse un mundial no és nada plató de bon gusto i sobretot per una lesió.
0: Parla Pedri de Firmino, el seu company, a qui ja han operat avui mateix de la fractura que té el dit petit del peu dret que el farà perdre's el mundial. Del Barça també, d'altra banda, hem de parlar de números, perquè des de la Lliga de Futbol Professional apunten ja que el Club Blaugrana podria entrar en la norma aquesta de l'un per un del fair play financer i fitxar amb normalitat aquest estiu, sobretot gràcies a la marxa del Lewandowski i a l'obertura d'un nou tram de la grada que suposarà més ingressos.
3: I decepció al Manchester City, que se li ha escapat la Premier League. Aquest és Guardiola. And so will it make it sad for you that tomorrow is your last visit to Wembley in charge of Manchester City?
4: No way. I have one more year contract.
0: És Guardiola responent que té contracte en vigor quan li demanen si marxarà del City ara, té un any més de contracte, però tens el seu futur. El City acaba d'empatar un al camp del Bournemouth i li ha donat matemàticament el títol a l'Arsenal a falta d'una jornada. L'Arsenal ja és campió i a veure si amb aquesta temporada resolta per al City. A la roda de premsa d'avui de Guardiola l'anuncia el seu adeu, tal com asseguren ahir mitjans anglesos.
3: Doncs ho veurem. Això ha de passar en els pròxims minuts.
0: Sí, si hi ha novetats, doncs les farem arribar.
3: I tant, gràcies, David.
0: A vosaltres.
5: Déu-n'hi-do, mare meva, Josep.

0: pagès i la planta.
1: A veure, sabem que demà farà calor.
2: Missatge claríssim.
1: Ara falta saber fins a quin punt serà
2: 60,
1: extrema.
2: No?
1: A veure, que ens ho expliqui la Gemma. Bona nit, Gemma.
3: Bona nit, no tant, era tant com la cançó, però era per... que iniciarem aquests dies de calor, que avui ja s'ha notat, és una cançó que es diu La calor amb el Xiula i la Dilla Russa, i això és el que començarà. Avui ja s'ha enfilat, ahir dèiem que arribaríem als 30, doncs més, hem arribat a 32 graus a Vinebre, 31 al Pantà de Riba-roja, 30 a Pantà de Siurana, 30 a Serós, 30 a Torroja de Priorat, per tant, ja els hem tocat, i entrem en uns dies en què anirà pujant. Demà potser un parell de graus i a finals d'aquesta setmana, cap a dijous, divendres, doncs podríem arribar ja a aquests valors més alts, arribant als 35 graus, no els 40 de la cançó, però sí que tindrem temperatures que aniran pujant. Avui encara hem tingut algun ruixat puntual, però ha deixat 10 litres a Puigcerdà o 4 d'As, i demà ja els ruixats seran encara més puntuals que avui. Per tant, aquesta estabilitat que també anirà acompanyada d'aquest augment de la temperatura, que cada dia anirem notant una miqueta més.
1: Doncs cap amunt.
2: No, no, sí, a mi jo ja m'agobio, veient el termòmetre segons a quins números.
3: Però no són 40, no són els de la cançó.
1: És que no acabem de trobar el terme mig, no l'acabem de trobar. Jo ho podríem deixar 28-29 per sempre,
2: ja. Jo trobo que sí, 27.
3: Perquè aquests 30 també, 26. Els 30 són cap a ponent, cap a l'interior de l'Ebre, la resta, doncs no hem arribat, aquests valors.
1: Avui jo no he notat tanta calor.
3: No, a la costa 22-25, a l'interior 24.
2: Aquesta és la perfecta. Perfecte, no? La temperatura
3: és la perfecta. Clar, aquests valors més alts són els llocs...
2: Estàs còmode, ni fred ni
1: calor.
2: Amb sol,
1: per això, amb sol, Sol sí, sisplau.
3: Va. Sisplau.
1: Va, bona nit.
2: Adéu, Gemma.

0: En aquesta hora, d'aquí uns minuts, entrarem en detall de nou en una de les notícies del dia, la imputació de Jonathan Andic en la investigació de la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, després que avui hàgim conegut la contundent interlocutòria de la jutgessa que investiga el cas. Els indicis de criminalitat són diversos i volem saber com es treballa una causa tan complexa com aquesta. Ho farem en conversa amb Raimon Tomàs, que és advocat penalista.
1: Segur que recordareu, si ens escolteu habitualment, que aquí al Catalunya Nit vam connectar fa uns dies amb Groenlàndia, on la nostra companya Montse Poblet seguia dia a dia una expedició del Consell Superior d'Investigacions Científiques fins a l'Àrtic. I per si us preguntàveu què se n'ha fet de la Montse Poblet, doncs ha tornat bé, i avui la tindrem aquí. Volem parlar amb ella i amb un dels investigadors que van fer el viatge, perquè volem saber què hi anaven a buscar i què hi van trobar a un lloc tan inhòspit.
0: I a la part final del programa saludarem potser una de les comunicadores més joves que han passat pel Catalunya Nit. Amb només 20 anys es va inventar un podcast que es deia Tranqui, i jo també, sobre temes que els preocupaven i temes de salut mental. I ara, doncs, poc temps després, ha guanyat el Premi Sonor 2026 a la millor podcaster. És presentadora de Xafogó, és un videopodcast que és espai de trobada de la comunitat d'Eva. Ella és Carla Rubio, la tenim aquí a primera fila, i serà qui tingui avui l'última paraula del dia. Anirem avançant, com sempre, minut a minut. Ens en queden 58 per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I per navegar amb garanties aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 19 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Jonathan, mantienes tu inocencia.
4: Jonathan, ¿eres inocente? Jonathan, ¿eres inocente?
5: Ya sabes que puedes disfrutar de la fianza.
6: La jutgessa n'arriba a enumerar fins a 7 d'indicis. D'entrada assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda durant l'excursió a Montserrat fos accidental.
7: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
8: La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar, doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
9: Considerem positiu poder tornar a seure a negociar i, per tant, doncs, nosaltres hi assistirem, malgrat, ja us explicaré, doncs, que no, aquesta proposta no encara no arriba als mínims.
10: Saben vostès, ho diem sempre, que Esquerra és un partit exigent i en aquest sentit, doncs, hem viscut setmanes molt intenses de negociació. Negociar és cedir i, per tant, quan som capaços de sumar enfocs, de sumar accents, fem més ric l'acord, fem més ric el país.
11: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
12: Hi havia un ordre de protecció envers a la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament, doncs, demà farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
13: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència.

0: i això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
1: S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
2: El que penso és que els iranians volen un acord i tenen clar que l'arma nuclear és la línia vermella dels Estats Units d'Amèrica. Però no ho sabrem fins que no s'hagi signat un acord sobre el paper.
3: El Premi Nacional de Comunicació Digital és per la plataforma 3CAT.
4: 3CAT és fruit del procés de transformació digital de la corporació, perquè els hàbits canvien, els consums canvien i el país canvia. Però hi ha una cosa que continua sent essencial. La visió, la necessitat de tenir uns mitjans públics propis, rellevants, referents i compromesos amb la llengua catalana per seguir tenint espais comuns i compartits la Catalunya sencera.
5: I els inicis d'aquesta temporada sí que ha estat com un procés per entendre què va passar perquè no torni a passar i treballar-ho, no? Llavors, sí que crec que ens va servir. Sempre les derrotes sempre serveixen. Ja que venen, les has d'aprofitar, encara que no t'agradin. I crec que des de Lisboa crec que aquest equip ha millorat.
6: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
10: 35.271 35271.
9: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
7: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
12: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
11: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
7: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
13: Tot costa.
14: La temporada del 10.
15: Mateu la hoz mentre xiula, gaudeix del joc.
16: Buah, moltíssim. Com un cervet, això és màgia pura.
17: 10 temporades ja.
18: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
7: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
18: Per molts anys i que en feu molts més.
6: Catalunya Nit.
19: Durant dues setmanes al Catalunya Nit, si us en recordeu, vam fer aquell diari de Groenlàndia que començàvem sempre amb algun so que ens transportava d'aquella manera, perquè no és el mateix a través de la ràdio, sabem, però vaja, l'efecte era bastant, crec que bastant impressionant de notar una mica que érem allà. Això va ser gràcies a la periodista de Catalunya Ràdio, Montse Poblet, que es va enganxar una expedició dels membres del CSIC, del Centre del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que estaven fent una expedició fins a l'Àrtic. La Montse s'hi va enganxar, ens va fer tots aquests diaris sonors molt interessants, i ara, que ja han passat uns dies, volem comprovar que han tornat i que han tornat bé, i els tenim aquí, per una banda, la Montse Poblet, benvinguda.
20: Gràcies, bona nit.
19: Però sobretot amb el Santiago Giral, que és el director d'Institut de Geociències de Barcelona i cap d'aquesta expedició del CSIC allà a Groenlàndia. Benvingut també.
21: Hola, bona nit.
19: Va funcionar bé la Montse? Va fer endarrerir la missió d'alguna manera?
21: No, va ser espectacular. Jo és com la tornaria a endur. Hi ha gent
20: com
21: que
20: vulguis.
21: dius, te l'enduries a l'infern? Doncs la Montse és una d'aquestes persones que te l'enduries a l'infern. Es va adaptar superbé i va funcionar fantàsticament bé. De fet, va ser tot un valor afegit tenir-la a la campanya. Jo la propera me l'enduc segur.
19: Ah, sí? Ostres, que bé. Doncs nosaltres contents perquè, clar, a la

0: La ràdio acostumem a fer connexions a tot arreu, però d'aquestes no en tenim tantes. Vull dir que tu t'ho vas passar bé, Montse?
1: Per mi ha estat una experiència vital i professional excepcional. M'he quedat enganxada a l'Àrtic, no paro de llegir llibres sobre la cultura inuit, sobre expedicionaris, novel·les negres que passen a Groenlàndia...
0: Ai, que faràs un cop de cap.
1: Home, em queda lluny i és una mica complicat, però realment és un viatge absolutament diferent a tot el que havia fet, tant a nivell personal com a nivell professional. He entrat en un altre món.
0: Ostres, que interessant. Realment és un altre món, no? És com arribar a un altre planeta, allò.
2: De fet, és com anar a la Lluna. De fet, vam trigar 5 dies a arribar on volíem començar a treballar i són de sortida són 4 dies. De fet, és pràcticament com anar a la Lluna.
1: L'única... Vam trigar més nosaltres a arribar a lloc que no pas els de l'Àrtemis a arribar a la Lluna.
2: Sí. És que no és gens evident, i això que tampoc ha estat tan lluny, o sembla que no estigui tan lluny, però a la que li poses a començar tot el problema logístic de transport, d'anar empalmant un avió darrere l'altre i anar traslladant-te, acabes descobrint que arribar a l'Àrtic és això, són 5 dies. Vam trigar 5 dies perquè l'avió... L'últim avió es va fer malbé a mig camí i vam haver de tornar enrere i vam estar 2 dies parats a Ilulissat perquè no podíem arribar a Kanak, que és on teníem que arribar. O sigui que...
0: Lo de la Lluna ho volia deixar pel final perquè tenia previst, però ja que m'ho has posat tan fàcil, et volia preguntar exactament això. Tu quan veus, per exemple, una expedició a la Lluna, com la valores? El que hem vist, per exemple, de l'Artemis. Ho dic perquè, per una banda, quan pensava... Perquè van coincidir una mica en el temps els vostres viatges, els dels astronautes i els vostres, no? I, per una banda, també hi ha científics que van a la Lluna i sembla bonic, és un progrés, entendre, conèixer, etc, que és el que heu anat a fer també a Groenlàndia, ara en parlarem, però, per l'altra, hi ha la sensació una mica de conquesta de la Lluna, de veure qui se la farà seva i per què. Com ho veus tu, això? No sé si amb l'Àrtic passa el mateix o és amb un altre esperit que es viatja a l'Àrtic.
2: No, és un altre esperit, completament diferent. A veure, no, l'Àrtic ja té propietaris. L'Àrtic pertany a 8 països i està molt clar qui té què, i quan arribes tu en allà no vas a conquerir res, simplement nosaltres anem amb una idea d'expedició científica, tenim uns objectius que complir i anem a això. Ja està, no hi ha res més que la part científica i la part política és que ni existeix en el nostre cas. De fet, nosaltres col·laborem amb molta gent i, de fet, aquesta campanya hi havia un noi, el Dermot Antoniades, que és un canadenc amb el que fa molts anys que estem treballant i ve nosaltres a la campanya i és un mes. I qui diu això pot dir danesos, pot dir noruecs, pot dir estenodinencs... O sigui, hi ha molta gent aquí.
1: I quines preguntes porten amb uns científics com vosaltres en un lloc com aquest?
2: Què ens ha portat a l'Àrtic? Bueno, doncs el que ens ha portat a l'Àrtic és voler entendre què ens està passant a casa nostra. Ja sé que sembla que quedi molt lluny, no? L'Àrtic, que el tinguis a 12, 13.000 quilòmetres, però en realitat el que està passant a nivell climàtic a l'Àrtic ens acaba baixant a nosaltres. I això, i el voler entendre aquesta part, no? Vam començar treballant a les Açores, vam estar durant 10 anys intentant entendre com es movia l'anticicló a les Açores, perquè això és el que controla bàsicament la precipitació a la península Ibèrica, a casa nostra, i quan ja teníem una idea bastant clara del que estava passant, vam dir, és que el que està passant a les Açores també està controlat per l'Àrtic. I llavors vam dir, bueno, doncs ara ja que entenem què està passant en el sud, ens movem al nord i portem... gairebé 10 anys treballant a l'Àrtic per entendre el que està passant allà. Llavors vam començar a treballar a la meitat de l'Àrtic, a l'alçada d'Ilulissat, aproximadament a 74 graus nord, i progressivament ens vam donar compte de no, hi ha que pujar una mica més, i ara hem estat amb la Montse, vam estar a 78, i l'any que ve ens n'anem a 82.
0: I aquí a nou viatge, això es pot superar, vas estar a 78, sempre es pot superar, Montse. O sigui,
1: cap
0: aquí,
1: problema, superem.
0: Quan diem d'entendre el que està passant a l'Àrtic, a què ens referim? El clima...
2: El clima, és un tema climàtic. Hem d'entendre que a nivell climàtic, i simplificant-ho molt, hi ha una corrent atmosfèrica, no?, que succeeix entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada, que és aquesta corrent en jet, no?, que vindria a separar així és una idea bastant simplificada, el que és el clima àrtic del clima de les nostres latituds. Llavors, aquesta corrent en jet es mou a una latitud determinada i té una franja de moviment molt restringida per la diferència de temperatura entre l'equador i el pol. Val? Llavors, aquesta diferència de temperatura amb l'escalfament global s'està disminuint. L'Equador s'està escalfant, però sobretot on s'està escalfant és l'Àrtic. Llavors, al disminuir aquesta corrent, aquest gradient de temperatura, el que està permetent és aquesta corrent en jet moure's latitudinalment

0: i és el que és més important per nosaltres, s'ondula. S'ondula, no?, fent unes injeccions d'aire fred o permetent que aire molt càlid del Sàhara se'ns fiqui sobre les nostres latituds. Si això ho ajuntes amb una Mediterrània especialment càlida, s'acaba donant la tormenta perfecta que es va donar amb la Dana de València. Això vol dir que hi ha una acceleració de fenòmens extrems climàtics que hi ha que entendre. Llavors, el que estem intentant entendre nosaltres és com es curva, quins són els mecanismes que estan controlant tot això d'aquí, no?, i si som capaços de fer una predicció a futur, no?, de, en funció dels escenaris de, d'escalfament global que està emetent l'IPCC, el panell intergovernamental pel canvi climàtic, doncs, en funció d'aquests escenaris, si som capaços nosaltres d'establir evidències científiques que recolzin per poder fer gestió de territori. Gestió de territori a casa nostra a nivell de tot, a totes les escales, a nivell de salut, a nivell de gestió de l'aigua, o sigui, aprovar, aportar evidències científiques que et permetin entendre què passarà d'aquí 10, 20, 30 anys.
1: Una de les coses que recordo que vau fer, i ara no em sortirà el nom, mira que vaig aprendre el nom d'un instrument que era com una espiral metàl·lica...
2: Un filabarquí.
1: Filabarquí, és filabarquí, sí. Veus? Doncs jo no sabia que això es deia així. Recordo que allà vau tirar el filabarquí aquest molt avall per extreure alguna cosa. Què era allò i per què serveix?
2: El que fan, un filabarquí o una barrina que porten desmuntada des de Barcelona...
1: Barrina, em sembla que vas dir, barrina.
2: Sí, amb això el que fan és perforar la capa de gel que tapa els llacs i que en el cas dels llacs que van sondejar tenia entre 2 i 3 metres. Un cop han fet el forat, poden introduir el sondejador. A dins d'aquest sondejador hi ha un tub de plàstic transparent que és el que aconsegueixen amb un martellet que tenen lligat a una corda que van accionant des de dalt del llac, aconsegueixen que aquest tub penetri en la base del llac i extreuen els sediments. I amb els sediments el que veuen, segons els materials, els minerals, si hi ha restes orgàniques, etc., és com ha estat el clima no els últims 100 anys, sinó que es poden arribar a remuntar 8, 9, 10 mil anys enrere.
1: Déu-n'hi-do. Per tant, és saber... què està passant allà per preveure què ens pot arribar aquí i a partir d'aquí suposo que també intentar actuar i intentar actuar perquè allò no s'escalfi encara més o més de pressa del que ho està fent.
0: Sí, clar, la idea és aportar l'evidència científica als gestors, no?, als gestors polítics i d'ambientals, als diferents governs, a dir-los, escolteu, mira, el que està passant és això, les previsions són aquestes i heu d'actuar perquè en allà, evidentment, el que està passant ens està afectant a tots. No solament la gent allà que està visquent, que evidentment estan visquent el canvi climàtic en primera persona, sinó el que ens està passant a nosaltres a casa nostra, que també ho estem visquent.
1: Clar, i el que estem veient és que hi ha molts llocs i molta gent en particular que té molta sensibilitat sobre aquestes qüestions, però, per exemple, ara tenim un Donald Trump que la persona que ha posat a gestionar l'Agència de Medi Ambient treu pit del que en diuen allà de regular. És a dir, que totes les normatives que s'havien aprovat per intentar limitar per l'efecte del gas hivernacle, l'escalfament del planeta, etc., venen a dir, jo ara ho dic perquè la gent ens entengui, venen a dir, tot això són tonteries de científics que ens limiten l'avenç econòmic. Per tant, desregulo, és a dir, deixo que tinguis topalls. Això és una de les corrents que estem veient en l'extrema dreta ara.
0: Sí. I està sent especialment preocupant. Vale, jo tinc un amic, un molt bon amic, que treballa a la Universitat d'Austin, a Texas, que tenia una beca del govern nord-americà, un NSF, de 10 milions d'euros. D'un dia per l'altre la va perdre completament, perquè estava treballant amb nosaltres pel tema de posar en evidència aquest tema de l'escalfament global i quines poden ser les conseqüències a un futur no massa llunyà. Ara la idea nostra és treballar per l'agenda 2030, que la tenim ja aquí mateix, i la idea és continuar treballant pel 2050 i el 2100, que sembla que queda molt lluny, però a nivell de gestió de territori, si tu no fas una previsió mínimament a mig, llarg termini, ja anem malament, perquè aquestes si has d'esperar a que realment comenci a afectar, ja vas tard. Clar. Perquè llavors ja no tens polítiques de remediació, sinó que has d'anar, comences a posar parxes sense pensar una mica en el gran context.
2: Doncs... un missatge al de que per garantir el creixement econòmic cal que continuem emetent, absolutament fals. De fet, sí. Aquesta setmana hem sabut que les emissions de la Unió Europea continuen creixent, infeliçment, però que els 7 països on les emissions han baixat, un dels quals Espanya, no han aturat

0: el seu creixement, sinó que l'han mantingut.
1: Clar.
0: Per tant, és possible un creixement sense emissions.
1: Sí, sí, sí. És que...
0: O reduint les emissions.
1: Exacte. Tot això va en aquella etiqueta que diuen woke, qualsevol cosa o fake news, encara que no sigui ni necessàriament woke ni fake news. És a dir, que pot estar basat en... I per això poso un valor al tenir científics. Vull dir, pot estar basat en dades. Però arriba algú que enganya a través dels micròfons amb molt poder i es comença a desregular. Espero que això sigui simplement un impàs d'un temps i que es torni a posar en valor la ciència, que a molts llocs està posada en valor, però ara mateix el país més poderós del món no és així.
2: No, però això no vol dir que la comunitat científica nord-americana no estigui treballant. Està treballant, continua
1: Clar.
2: Treballant. I continua treballant en la direcció que toca. I el meu company em va dir, mira, jo ara m'he quedat sense diners, però com que tinc un calaix on em quedaven quatre centaus, doncs continuo treballant i continuo treballant en la mateixa direcció. El que és evident és que no continua treballant amb la mateixa intensitat, perquè tota la gent que tenia contractada al seu voltant l'ha perduda i està ara ell sol, perquè és l'única persona que tenia una posició permanent. Però això no vol dir que continuï deixant. I, de fet, en allà continuen pensant que la política de Trump no té ni cap ni peus a nivell de gestió territorial. Perquè, de fet, ja comencen a tenir onades de calor, com estem tenint nosaltres, i això té els seus morts i té les seves conseqüències de gestió de territori. Amb les seves sequeres, els seus problemes d'agricultura...
1: Els incendis de l'estiu, per
2: exactament,
1: exemple.
2: Exactament, els incendis. Ara, per exemple, els Everglades estaven cremant d'una forma espectacular.
1: Sí, sí,
2: i estaven... I això és un problema lligat a l'escalfament global. Un problema de les temperatures que estem tenint no són ni per aproximació normals. Comencem a estar fora de la variabilitat climàtica del que hauríem d'estar. I això és una cosa que s'ha de tenir molt clara, perquè a l'hora de gestionar un territori i de gestionar la gent que està visquent en aquest territori té unes conseqüències. Té unes conseqüències ja, però també les té a mitjà i a llarg plaç. I tu aquestes parts com a gestor l'has de tenir molt clara. I s'ha de pensar en una política... no només a 3 anys vista, sinó una política a 10, 15, 20 anys vista. I això no s'organitza d'un dia per l'altre.
1: Clar. Montse Poblet, què impacta més? Arribar a l'Àrtic, a la zona que heu estat de Groenlàndia, o tornar de l'Àrtic cap aquí?
0: A mi m'ha impactat anar a l'Àrtic.
1: Arribar-hi, no?
0: Sí, arribar-hi. I veure aquesta natura excepcional, amb paisatges que no tenien res a veure amb el que jo havia vist fins ara, el silenci, les llums. O sigui, nosaltres estàvem en un lloc on ara mateix era de dia a les 24 hores, i a les 12 de la nit jo m'havia de parlar a mi mateixa dient a Montse, vés-te'n a dormir. És molt bonic, però necessites descansar. A mi m'ha impactat més... anar-hi, que no pas tornar, que això d'aquí ja m'ho conec i estic acostumada a tornar.
1: Has tornat amb zero efectes, diguem, ni per la salut ni res, no?
0: Cap ni un, estic enganxadíssima. L'efecte que tinc és que estic enganxadíssima a descobrir més coses sobre la cultura inuit, sobre els expedicionaris que al llarg dels anys s'han mogut per aquesta zona del planeta, saber més.
1: Aquest efecte secundari, diguem, és positiu. Això,
0: molt.
1: Això està bé, és coneixement. En canvi, tenim aquí el científic, que en principi ja està més avesat a aquestes coses, que tu sí que has tornat amb algunes seqüeles, diguem.
2: Sí, sí, sí, tornes amb un principi. Jo he tornat amb un principi de congelació de 3 dits de cada mà, que això ja m'ho conec, no és la primera vegada que em passa, i sí, és una mica estrany perquè no acabes de tenir massa tacte, no? Escriure a l'ordinador és una mica raro perquè sembla que els dits no siguin teus.
1: Sí, hi ha com un pessigolleig allà.
2: Exacte,
1: eh?
2: Exacte. Però bueno, el pessigolleig és bo. És bo el que els dits siguin de color vermell, vol dir que la sang arriba, i és bo que hi tinguis aquest pessigolleig perquè et vol dir que els nervis estan vius.
1: Per què et va passar? És a dir, què vas fer malament?
2: Què vaig fer malament? No,
1: vull dir, perquè potser treure't els guants un moment,
2: sí,
1: o que fes molt fred, què va passar?
2: Sí, bueno, fred n'ha fet una mica. És a dir, hem estat treballant amb temperatures de menys 20 a menys 20... perdó, a menys 27, més o menys, un fred que ha sigut una mica contundent.
0: I ells treballen amb aigua, jo treballava gravant.
1: Clar.
0: És diferent.
2: Sí, i ja estàs amb aquestes temperatures 14-15 hores en un dia, saps?
1: Clar,
2: i nosaltres
1: molt.
2: Teníem una petita tenda on te podies escalfar perquè necessitàvem... Clar, el problema és que quan treballes amb equips que estan mullats, a la que els treus de l'aigua es congelen immediatament. Això vol dir que a l'equip l'has de portar, has de tenir un furgonet per anar fonent aigua i anar llançant-la sobre l'equip perquè has de poder-lo desmuntar per treure la mostra que has recuperat i tornar-lo a muntar. És a dir, logísticament té la seva...

0: els té el seu entreteniment. I aquests equips moltes vegades no estan pensats per treballar en les condicions que treballem nosaltres. Això vol dir que moltes vegades tenen peces petites i t'has de treure els guants. I normalment, quan estàs treballant i no mires. I clar, acabes traient-te els guants. No, si són 2 minuts, ja no. Però aquests 2 minuts, a menys una barbaritat, t'acaben passant factura. Llavors jo ja m'ho conec. La primera vegada em vaig espantar. Però ara, com que ja portem unes quantes oxidacions allà dalt, ja sé que torno a casa i la meva dona sempre diu, a veure, quins dits et falten que no tens tacte? Dius, pues mira, aquests de la mà. I els peus? No, mira, aquesta vegada els peus no. Clar. Però bueno,
1: I la teva dona també et nota més prim?
0: Sí. He perdut 8 quilos en 3 setmanes.
1: 8 quilos en 3 setmanes. Sí. I per què? Pel tipus de menjar menges menys o què passa?
0: No, menges més. El problema és que a menys 20 el teu cos s'accelera perquè, clar, la temperatura és tan baixa que el teu cos el que fa és generar constantment energia. Llavors, tu estàs menjant constantment, menges galetes, menges xocolata, portem els sopars, són sopars que es fan bé, amb pasta, arròs, però, clar, vulguis que no, el teu cos està cremant constantment per mantenir la temperatura corporal. I això vol dir que encara que portis una dieta hipercalòrica, acabes perdent pes. Jo que tendeixo a menjar més del compte i que sempre acostumo a portar una mica de reserves en el meu cos, a mi anar a l'Àrtic em va molt bé perquè les perdo, aquestes reserves.
2: També és veritat que el fet de que no es faci de nit feia que féssim jornades molt llargues i que de cop diguessis, ui, si és la 1 de la matinada i estem aquí extraient sediments i no hem dinat.
1: Sí. Allà li hauríem de canviar el nom a l'informatiu, ho estic pensant. Si el fem des d'allà...
2: Durant uns mesos.
1: Sí, hauríem de buscar un altre nom. I després al revés, fins al Catalunya Migdia també l'hauríem de canviar.
2: Triomfaries.
1: Sí. I alguna visita d'animals, alguna cosa? Hem vist alguna...
2: Hem vist de lluny unes foques. Vosaltres vareu veure una perdiu blanca.
0: Sí, una perdiu blanca, sí.
2: I jo el que he fet de més exòtic ha estat tastar el narval, que és una balena petita, ni diuen l'unicorni del mar, perquè té una dent, no sé, que és com una banya llarguíssima, i això ho he tastat tal com s'ho mengen ells, que és cru, la pell amb el greix a sota és com una espècie de cona crua amb molt gust de mar, i després la carn, una carn vermella molt filosa, mig congelada, el senyor que em va convidar la trobava deliciosa, a mi em va costar una mica, però me la vaig menjar.
1: Sí.
0: A mi m'agrada, eh? Jo sóc partit... A mi m'agrada.
1: Està bé. Bé, ho haurem d'anar deixant aquí, tot i que jo seguiria i seguiria. Sí que és veritat, però, que quan ens imaginem els científics, i els periodistes ens toca visitar-los de tant en tant, normalment us imaginem allò... amb coses microscòpiques, en un laboratori, que de vegades costa molt, fins i tot, si feies un reportatge de televisió, que fos vistós. Això vostre és una altra cosa, però és la major part de la feina o això és només...
0: No, això és la punta de l'iceberg on comencem a treballar. O sigui, la nostra feina començarà a l'octubre, quan arribaran les mostres de Groenlàndia. Ara el que hem fet nosaltres és deixar aquestes mostres en allà. No pot sortir de les mostres com un equipatge de mà, Groenlàndia ho prohibeix, perquè hi ha un tema de recerca minera que és molt, molt important, i llavors ara el govern de Groenlàndia s'ho mira moltíssim, i llavors el que et demana és un petit informe de què has fet, quines mostres has recollit, on les has recollit, i una documentació gràfica, fem unes fotos i les deixem allà, i llavors hem demanat el permís pertinent, que ja el tenim, i ara han de venir les mostres. Clar, si portem... Quan vam anar cap allà ja portàvem 160 quilos d'excés d'equipatge que van passar per avions i que van ser traumàtic, perquè portar 160 quilos de pes, a part dels nostres equipatges i a part de les 5 persones que viatjàvem, són molts quilos, amb avions relativament petits, això costa una autèntica fortuna. El que no podia més afegir 90 quilos més de pes de mostres, que és el que portem. Llavors el que farem és, a mitjans de juny, arribarà el vaixell, perquè ara la banquisa impedeix que arribin els vaixells al port d'allà, i llavors ho carregaran i ho portaran en vaixell fins a Dinamarca, i de Dinamarca vindran en camion. Llavors això fins a octubre no ens arribaran, però aquí comença una feina de 5 anys, com a mínim. 5 anys per poder tenir un... per poder completar tot aquest mapa climàtic que estem fent de la zona de l'Alt Àrtic. Portem 10 anys.
1: I 5 anys vol dir 5 anys analitzant aquestes mostres específiques?
0: 5 anys, sí, perquè heu d'entendre que això és una feina molt elaborada. Els sondatges, les mostres que vam treure, tenen entre 70 i 90 centímetres de longitud, però les estudiarem cada 2 mil·límetres. I no serà tothom... I aquestes, cada dos mil·límetres, el que fem és

fem un tall vertical, no?, i traiem una llesca, i aquesta llesca no l'estudia una sola persona, si l'estudiaran un mínim de 14 o 15 especialistes diferents. Això vol dir que és una feina molt elaborada, molt...

0: Vulguis que no, trigarem un mínim de 5 anys a tenir els primers resultats.
1: Montse, m'està passant allò que et passava a tu, que deies, puc fer una miqueta més de temps? L'última. O sigui, 14 o 15 persones analitzant mostres, entenc que des de disciplines diferents...
0: Sí, ara, per exemple, érem 4 investigadors al camp. Va venir un, en Jordi, que és del mateix centre, del Geociències Barcelona, que és físic i treballa amb la composició dels minerals. Els minerals es formen i es desfan en funció de les condicions climàtiques. Va venir el Sergi Pla, que és de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ell treballa amb diatomees. Les diatomees, diguem-ne que és els prats del mar, no? Són algues unicel·lulars que fan la fotosíntesi i venen a ser com la herba del mar, que mengen tota una sèrie de bitxos fins que arriben als peixos, no? Va venir el Dermot Antoniades, que és el canadenc, que ara està a la Universitat de Montevideo, i ell treballa amb pigments, que són les restes que deixen aquestes diatomees, generen una sèrie de productes per fer la fotosíntesi, que permet veure espècies que no es... O sigui, les diatomees no sempre es preserven, però els pigments sí. Hi haurà, després aquí, hi haurà gent que treballarà a nivell físic per mirar la porositat dels sediments, jo que miraré la composició química dels sediments, hi ha gent que es mira, per exemple, el DNA, per exemple, i ara hi ha un treball que tenim a mig fer amb els bous masclers, que són una mena de bous enormes, que són les restes de l'última glaciació, és una espècie fòssil, i que permet traçar, per exemple, els inuits, la traça dels inuits, no? Perquè aquesta gent anaven seguint els bous masclers perquè se'ls menjaven i els caçaven. No? I qui diu això diu 50.000 milions de tècniques, moltes d'elles que encara no tenim ni idea, no? Però que a tu t'interessa mantenir aquesta mostra guardada, les guardem en unes neveres que deuen ser aproximadament d'aquesta mida de l'estudi, no? Que deuen tenir fàcilment uns seus 20-25 metres quadrats, refrigerats a 4 graus, i que moltes vegades donen peu a col·laboracions externes de... Escolta, ah, tu tens aquestes mostres? Doncs jo me les agradaria mirar d'una manera que tu ni has pensat. I li dius, ah, sí, doncs mira, jo et passo les mostres i acaba sortint un treball, una publicació, dos, tres, una tesis, o un coneixement que tu ni preveies perquè estàs treballant tu amb una idea molt concreta i algú et ve amb una idea completament complementària que dius, sí, tira endavant, vamos, el que tu em demanis.
2: De fet, tu sempre dius que aquests sediments són com un llibre
0: escrit
2: amb molts alfabets, pel qual calen molts especialistes, molta gent que domini aquests diferents llenguatges per poder-lo llegir, per poder-lo interpretar, per saber quin és el missatge que ens donen.
0: Sí, això és una mena de llibre. L'únic és una torre de Babel, no? Cadascú de nosaltres som capaços de desxifrar un petit alfabet, no? Tu imagina't un llibre escrit en 50 idiomes tots alhora. Doncs clar, tu aniries llegint i sols identificaries determinades paraules. En realitat et quedaries en part de la història.
1: Uh-huh.
0: Llavors, altres especialistes van entenent aquests altres alfabets i el que fem és ens ajuntarem d'aquí un parell d'anys, farem una primera llegida del llibre, veurem per on ens està explicant la història, llavors igual busquem col·laboracions perquè hi ha una part de l'alfabet que no els estem entenent. La feina és hiperapassionant. Ja sé que sembla una rata de biblioteca, però és que la feina és especial apassionant perquè el que estàs fent és empenyent la frontera del coneixement endavant.
1: Clar, així és com el món avança. Ens ha agradat moltíssim que ens ho vinguéssiu a explicar aquí ara ja de més a prop, el Santiago Giral, el cap de l'expedició Groenlàndia i la nostra, podem dir, delegada a l'Àrtic, Montse Poblet.
2: Gràcies. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, l'Àrtic.
1: Això mateix. Gràcies a tots dos.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
4: Passen ja 5 minuts de 11:45 de la nit. Enfilem la recta final del programa del dia, del Catalunya Nit. I en aquest punt recapitulem i recuperem una de les notícies del dia amb les que hem començat, de fet, el programa avui, aquest informatiu. La imputació del fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, en la causa que investiga les circumstàncies de la mort d'Isaac Andic. De fet, avui ha pagat una fiança d'1 milió d'euros i ha evitat entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. Volem saber com ha avançat una instrucció que ha estat aparentment molt complexa i ara de seguida parlarem amb una persona que en sap molt de dret penal, però abans amb l'Oriol Pujadó, bona nit de nou.
5: Què tal, bona nit.
4: Recapitulem una mica aquesta història perquè la jutge investiga el cas, creu que hi ha prou indicis per acusar el fill. Veu, de fet, un mòbil econòmic en aquest crim. La investigació dels Mossos descarta, diríem, que la mort de l'empresari fos accidental, en tot cas.
5: Sí, de totes dubtes, aquesta tesi, la de la mort accidental, que és la que es va apuntar d'inici, queda descartada la interlocutòria

0: Enumera fins a 7 indicis que la magistrada exposa per apuntalar aquesta acusació contra Jonathan Andic. D'entrada assegura que l'autòpsia ha descartat que la caiguda del fundador de Mango durant aquesta excursió a Montserrat el desembre del 2024 fos accidental. Les proves, a més, que van recollir els Mossos apunten que la petjada que hi havia en el camí des d'on va caure l'empresari, creuen els Mossos que es van falsejar, aquesta petjada es va fer expressament. La principal hipòtesi del crim, segons la jutgessa, és econòmica, com deies. El text diu que Jonathan Andic és una persona obsessionada amb els diners, que no tenia una bona relació amb el seu pare i que només va intentar reconduir aquesta relació quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades.
1: Gràcies, Oriol. A aquesta hora podem saludar Raimon Tomàs. Ell és advocat penalista i soci del despatx MDAT. Bona nit, Raimon.
2: Hola, bona nit.
1: Ara ho explicàvem, la jutgessa apunta 7 indicis de criminalitat en aquest cas, en el seu auto. Quan una jutgessa, un jutge, parla d'indicis, de què estem parlant exactament, no? Què falta encara perquè hi pugui haver judici?
2: Bueno, en primer lloc, crec que falten molts passos per arribar al judici. Quan es parlen aquest tipus de resolucions d'indicis, són els elements que ha portat la policia en la seva investigació que ha portat a terme durant aquests mesos i que són elements indiciaris, és a dir, elements que poden servir per explicar una hipòtesi, merament una hipòtesi, que serveixi per l'acusació. Però segur que a partir d'ara, en aquest moment en què la defensa també podrà actuar en aquest procediment, es practicaran altres diligències d'instrucció que poden aportar altres indicis i finalment haurà de ser aquesta jutgessa instructora qui haurà de decidir al final d'aquesta fase d'instrucció, que és la investigació dels fets, si portar endavant aquest procediment cap al judici oral o si arxivar-lo.
1: Per tant, la instrucció està oberta en aquesta fase. Es torna a fer reconstrucció dels fets, nous interrogatoris, noves proves forenses al lloc dels fets. Es repeteixen part de les proves que s'han fet fins ara, ara amb coneixement de la defensa?
2: Sí, entenc que la defensa, òbviament, ara estudiarà totes les actuacions que s'han portat a terme per part de la policia i demanarà, si és necessari, la repetició d'alguna actuació o que es practiqui alguna diligència, inclús al lloc dels fets, sempre que això sigui viable, no? Donat el temps que ha passat i, per tant, hi haurà algunes proves o algunes diligències policials que es van efectuar que no es podran repetir ara mateix i s'hauran de valorar des d'una altra òptica per part de la defensa o aportar altres elements que contradiguin aquesta hipòtesi inicial de l'acusació o que construeixin una hipòtesi de la defensa que entenc que és la hipòtesi de l'accident, que és la que inicialment es va assumir inclús pel propi jutjat.
1: Exacte, perquè al principi, una setmana després de la mort d'Isaac Andic, s'arxiva el cas, no s'observa cap indici evident. Però què passa en aquest moment? Perquè els Mossos continuen investigant. Poden fer-ho d'ofici?
2: Bé, jo el que crec, i sempre des d'una posició totalment externa i per tant desconeixent els detalls, inicialment el que fa el jutjat és dictar el que se'n diu un sobreseïment provisional, és a dir, per bé de que diguem en l'argot que s'arxiva la causa, no ben bé s'arxiva, sinó que es diu que en aquell moment no hi ha prou indicis per atribuir un fet que sigui delicte a una persona determinada. Això no impedeix a la policia seguir investigant. El que sí que impedeix a la policia seguir investigant sempre que aquesta investigació impliqui alguna ingerència en els drets fonamentals d'algun investigat, en aquest cas, aquesta és la raó per la qual després es reobre i es dicta, entenc, un seguit d'actuacions per poder portar a terme tota aquesta investigació una mica a esquenes de la defensa, com permet la llei, però a través d'aquest secret d'actuacions.
1: Sí, efectivament, en aquest cas s'arxiva provisionalment el mateix desembre del 24. El gener del 25, Mossos presenta un nou informe al jutjat, demana noves diligències judicials, i sobre aquesta peça secreta, què és i en quins casos s'opera amb aquest secretisme, no? O s'activa aquesta peça secreta?
2: Sí, el secret d'actuacions és una mesura excepcional, òbviament. La naturalesa d'un procediment judicial ens ha de portar a que les parts puguin intervenir i les defenses puguin intervenir, igual que les acusacions, però sí que és un mecanisme

0: que preveu la llei, per, en l'excepcionalitat és sempre que sigui absolutament necessari per portar a terme una investigació i durant el temps que sigui estrictament necessari per portar a terme aquesta investigació, entenent que el coneixement d'aquesta investigació per part de l'investigat, de les defenses, etc., faria impossible que es pugui portar a terme les diligències que s'han de portar a investigació per part de la policia. Per tant, és excepcional i durant el temps estrictament necessari per a aquesta investigació. I sempre hi ha d'haver un control per part del jutge o la jutgessa sobre la necessitat d'aquest seguit d'actuacions que s'ha de fer mensualment.
1: Què vol dir mensualment? Es valida mensualment?
0: Exacte, és a dir, inicialment la jutgessa d'instrucció acorda el seguit d'actuacions, la policia ha d'anar fent totes aquelles actuacions d'investigació que considerin, ha de portar els resultats que tingui en aquell moment periòdicament el jutge o la jutgessa, que ha de validar si es segueix amb aquest seguit d'actuacions o s'aixeca perquè ja no és estrictament necessari per la investigació.
1: Veiem que en aquesta fase d'investigació secreta, diríem, ha tingut un pes molt important tot el rastreig que s'ha pogut fer dels telèfons mòbils. Hi havia, entre els indicis, n'hi ha de diversos tipus, no? Hi ha les contradiccions pròpies, tant en el moment en què Jonathan Andic declara davant el jutge i en les primeres converses que té també en el moment de l'accident amb el servei d'emergències mèdiques. Després hi ha tota una sèrie de proves de tipus forense amb els Mossos de muntanya passant pel lloc de l'accident, vigilant les proves, la petjada, etc. I després hi ha una recerca molt important, tècnica i forense molt important i exhaustiva, ens diuen, que té a veure amb el contingut del telèfon mòbil i el seguiment. És aquesta part de seguiment del senyal del mòbil que s'ha de procedir doncs, amb més prudència per no vulnerar el que ara apuntaves, no? En part dels drets també de les persones investigades.
0: Sí, he pogut mirar així molt per sobre la resolució que s'ha dictat i a partir d'aquesta jo ara mateix tampoc puc dir externament quines són les raons que han motivat el manteniment d'aquest seguit d'actuacions. Si eren l'anàlisi d'un dispositiu mòbil, en el sentit d'una anàlisi de les dades que ja estaven en aquell dispositiu, no sé si és necessari que això sigui a través del seguit de les actuacions. Doncs són dades que ja estan a disposició de la policia i que les ha de valorar. Si hi ha hagut més seguiments a partir d'aquí, durant aquest període de temps, d'aquesta resolució no se'n desprèn l'existència d'aquests posterior seguiment, sinó una anàlisi d'unes dades d'un telèfon mòbil que ja eren preexistents. Per tant, hauríem de valorar més el contingut exacte, no?, d'aquest atestat policial o dels atestats policials que obren per saber la fonamentació de per què s'ha seguit un seguit de les actuacions fins al moment actual.
1: Molt bé, hem parlat en els últims minuts amb Raimon Tomàs, ell és advocat penalista d'aquesta informació de la imputació de Jonathan Andic en la investigació de la mort d'Isaac Andic, el fundador de Mango. Ara, a partir d'ara, doncs, la instrucció continua avançant fins al punt en què la jutgessa acabi decidint si s'arxiva el cas o bé s'acaba enviant a judici. Raimon, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Catalunya nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
5: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
4: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
6: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
7: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
8: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
7: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
9: amadíssim Senemí,
7: i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
10: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
7: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
11: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
12: Així sona aquesta hora la rotativa. L'està controlant la Lídia Téllez. Bona nit, Lídia. Hola, bona nit, Manel.
13: Que tens la...

0: portades ja.
1: Sí, les tenim aquí.
0: Doncs vinga, principals titulars i fotografia del diari Ara.
1: Doncs mira, tenim per una banda Zapatero imputat com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències. I es veu una de les fotos petites a Zapatero. L'altra notícia, l'hereu de Mango acusat de matar el pare. Jonathan Andic, que ha pagat la fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó. I es veu exposat amb dos Mossos d'Esquadra. I l'altra notícia, acord per als comptes del PP, el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF.
0: Molt bé. I el periòdico?
1: El periòdico tenim Illa i Junqueras seguint l'estabilitat i també es veu la foto amb tots dos junts. El juez investiga Zapatero por el cobro de comisiones. Jonathan Andic en libertad, confianza, investigado por homicidio. També es veu la foto amb els Mossos. I una altra notícia, Barcelona es la tercera ciutat del món en número de congressos i el govern ofrece avanzar un any la subida salarial de los maestros.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Lídia, que acabi d'anar bé la jornada.
1: Bona nit.
0: Bona nit.
2: I aquí a la redacció han arribat també ja altres portades, Marc Güell.
3: Sí, poques sorpreses, eh? Obertura de La Vanguardia, el jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències, la foto per indicar que avui els jutjats de Martorell, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango, i també en aquesta portada recullen l'alerta de l'OMS per la magnitud i rapidesa de la bola. Tenim també la portada del Punt Avui sobre els pressupostos, que també surt a les portades. Esquerra deixa l'IRPF per al tràmit del finançament i l'obertura principal és per aquest tema, virus sense fronteres. Els experts alerten que el 70% de les infeccions virals en humans les causen virus d'origen animal.
0: Gràcies, Marc.
3: Bona nit.
2: Bona nit.
0: Doncs ja hem entrat en aquella hora màgica, 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit, 12 minuts i se'ns acaba el dia.
2: La convidada que ens acompanyarà avui i que tindrà l'última paraula del dia li va canviar la vida a la seva pròpia habitació. Estudiava educació infantil i primària i a estones lliures feia un podcast amb les amigues que es deia Tranqui, jo també. Tenia 20 anys. Aquell podcast casolà va cridar l'atenció de 3Cat i la van trucar. Va passar un càsting i va debutar com a presentadora digital del programa Eufòria. Des de llavors la seva veu no ha parat de créixer combinant televisió, ràdio i també contingut digital a la plataforma per joves de 3Cat, el Som Eva. Es va estrenar amb el programa sobre salut mental Ets un motivat i ha estat la presentadora més jove que ha participat a la Marató de 3Cat, va ser l'any 2023. Ara acaba de guanyar el Premi Sonor 2026 a la millor podcaster i prepara la tercera temporada del Xafogó. La nostra convidada avui és la Carla Rubio. Bona nit, Carla.
4: Bona nit, com
2: quantes
4: esteu?
2: Quantes coses, no? I tan jove.
4: És molt estrany estar escoltant que parlen de tu i està així.
2: Escolta, has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya nit?
4: Moltes coses. Sempre és impactant, també, la primera hora sobretot, que anàvem escoltant totes les notícies seguides. Sempre fa molta impressió perquè dius, ostres, encara quantes injustícies, no? Quantes coses. És una mica, tenim els mestres encara als carrers cridant i reivindicant coses que ja fa temps que diuen. També pues, casos de violència de gènere que encara continuen passant, tot i que hi hagi denúncies. Bueno, moltes coses, sí.
2: Com t'hem presentat en moltes coses, no? Molts títols, molts programes, etc. Tu què et consideres? Comunicadora? Com et presentes a tu mateixa? Podcaster?
4: Això és un tema. Jo diria que comunicadora, algunes vegades també diuen podcaster, al final jo sí que crec que han aparegut de sobte moltes professions noves i jo diria que la que millor defineix és comunicadora perquè al final és el que és la meva feina, no? Sigui en un podcast o sigui a la ràdio o en el mitjà que sigui.
2: Premi Sonor, imagina't, no? Comunicadora, efectivament, Premi Sonor 2027. El jurat va ressaltar la teva personalitat, naturalitat i espontaneïtat a favor de la creació de podcasts entretinguts i interessants. Efectivament, quan parlem de comunicació parlarem també de naturalitat, no? I de saber arribar a les persones. Tu això ho has treballat d'alguna manera especial o és una cosa innata?
4: Jo no ho vaig treballar mai. He tingut la sort de poder fer moltes coses i sento que és una professió que n'aprens molt fent. I jo em sento molt afortunada perquè crec que cada projecte aprens molt. Però és veritat que no és una cosa que mai hi hagi treballat. Crec que la majoria de comunicadors i comunicadores és una cosa que portes dins. Llavors, sí, per mi és veritat que sempre ha estat molt important empatitzar i que tant si fas una entrevista com pensant en l'audiència la gent connecti amb el que estàs dient. Llavors, també sempre m'he obsessionat molt en això.
0: Hi ha molta vida amb això del podcast. Ho dic perquè quan l'Agnès i jo vam estudiar, jo una mica abans que l'Agnès, però vaja, podem considerar-nos de la mateixa època, les sortides eren o anar a un mitjà molt gran o bé ja als mitjans tradicionals, no? De premsa, ràdio i tele local, però ara sembla que hi ha aquest camp immens que és el món del podcast, no? Hi ha molt moviment entre els joves amb tot això o què?
4: Sí, jo crec que sí, i crec de fet que ha vingut per quedar-se, és a dir, ara ja passa molt que molts programes de ràdio també llavors els pot recuperar en format podcast, és a dir, crec que la gràcia dels mitjans i de la comunicació és que es pot barrejar una mica tot i que no es tracta de sacrificar ni la ràdio ni la tele, ni de sobte apostar-ho tot a lo digital. Crec que lo interessant és la convivència i poder-nos adaptar perquè el món canvia i la informació ha de continuar arribant, llavors les maneres de transmetre-les han de canviar també. Llavors, sí que és cert que els joves ens sentim més còmodes potser amb uns formats com el podcast perquè permeten una informalitat que et fa connectar més i a més ens agrada molt poder escollir quan escoltem les coses, que la ràdio i la tele doncs això no ho té tant. Però en el fons crec que va una mica modes i últimament també està tornant molt analògic i per això penso que no ha de morir res.
2: Tot torna, això també es va veient amb els anys. Escolta, m'agrada molt que amb només 20 anys, no? Veu, no sé si tu, les teves amigues, veu fer aquest podcast i qui va triar el nom? Tranqui, jo també, no? Que, clar, és que és... Ho trobo sensacional.
4: De debò t'agrada?
2: Sí, ho dic perquè et situa, ja saps que vas en un lloc on algú et parlarà de coses que segurament et passen i et sentiràs identificat. O sigui, ho trobo una gran veritat. Com si ens posem així en plan marketingians, un molt bon nom.
4: Doncs me n'alegro, perquè és una decisió que vaig prendre amb 20 anys, ara en tinc 24 i hi ha vegades que penso, ostres, igual una cosa més curta, no? Vull dir, te'n penedeixes una mica, però sí, tenia molt clar, suposo, ja en aquell moment que el que volia era, com al final amb 20 anys tampoc no ets expert en res ni has d'explicar res, llavors jo el que volia era poder parlar de les meves coses perquè estava convençuda que algú hi empatitzaria, no des d'un punt d'alliçonament, perquè crec que amb 20 anys no és el que pots fer, ni amb 24, sinó més de crear aquest espai d'empatia i de poder parlar. El primer episodi, de fet, recordo que anava sobre el confinament, perquè acabàvem de sortir del confinament i és una cosa que va impactar molt a tothom, però sobretot als joves, de sobte ens va afectar molt i notava que era una mica tabú i va començar una mica per això, que per mi era important parlar d'aquestes coses.
2: Clar, però és un nom que convida a l'altre, no és... Parlaves de les coses que et preocupaven a tu, però no sí, parlaves sí. Des del tu, sinó tranqui, ei, tu que estàs escoltant, jo també, saps?
0: Exacte, sí, sí, aquí votem a favor, del títol. I parles de 4 anys, com si hagués passat una vida dels 20 als 24. Bé, no, està bé, és una bona perspectiva. I això, com notes tu que el que estàs fent comença a circular, no? Perquè un podcast és una cosa que fas des de la intimitat, allò que dèiem de com han canviat els temps, des de l'habitació de casa teva ho podries fer. Com comences a notar que això està funcionant?
4: Doncs va ser una mica de pressa, és a dir, jo tenia... No era influencer ni res, jo tenia el meu perfil com tothom, privat, i em feia molta angúnia fins i tot exposar-me a xarxes, però és veritat que confiava molt en el projecte i vaig decidir penjar-ne alguns trossos al TikTok i es van viralitzar i arrel d'aquí va ser quan, res que 3 mesos més tard, TV3 em va donar l'oportunitat de fer-me un càsting i vaig poder començar. I tot i ara portar, per sort, molt temps als mitjans, per mi ha estat molt important no abandonar aquest projecte perquè crec que és important recordar perquè vaig començar, és una mica la meva essència, és un espai en el que jo em sento molt lliure i crec que també és xulo, no?, mantenir el projecte amb el que vaig començar.
2: I els estudis d'educació infantil i primària que et van enxampar enmig d'aquest èxit, no? Què n'ha passat?
4: Doncs al principi ho compaginava i vaig continuar fent-ho tot. Tinc totes les assignatures ja tretes. Ara estic en aquell moment que em queda el TFG i les pràctiques finals i estic buscant aquell espai a veure quan puc parar la meva vida, 3 mesos, per fer les pràctiques. Que és veritat que compaginar feina i estudis no és gens fàcil. Llavors estic en aquest tram final a veure quan la puc acabar.
0: Això vol dir que treballes molt. La Gemma Puig ens ha posat avui una calor, una cançó, ja has vist quan feia la previsió del temps, de molta calor. Tu tens aquesta xafogó a l'estiu, aquest any també hi serà?
4: Sí, tornem amb una tercera temporada, que no em pot fer més il·lusió perquè és un projecte que, jolín, sempre és una sorpresa, no?, quan veus que obtens l'oportunitat de continuar-lo fent, i res, és la tertúlia d'estiu que fem des d'Eva, que és el canal aquest juvenil del 3CAT, i és una manera de parlar d'aquests temes de l'estiu d'una manera distesa, que cadascú pugui dir la seva. I sí, en breus ja gravem, així que aquest estiu tornarà a haver-hi xafogó.
2: Aquesta de la bona, l'altra, ja, no? Sí, sí. L'altra, sí. La meteorològica ja ens empipa una,

0: una mica més. Tens, a banda dels teus perfils públics, tens un perfil privat a les xarxes socials?
1: Sí que el tinc, però no l'utilitzo perquè la gent es pot pensar que és com per espiar o penjar coses que no m'atreviria. Fixa't que el tinc més perquè me'l vaig fer a l'institut, que sí que l'utilitzava per penjar aquelles coses que no m'atrevia a penjar més a l'altre, i ara el tinc com una mica pel record de... Quan de sota faig un plan familiar o alguna cosa que em fa més angúnia potser penjar-ho a les meves, doncs el tinc més allà. Vosaltres en teniu?
0: De perfils?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: També per espiar?
0: No, bueno, i una mica...
2: Ja, jo te'n públic, jo te'n públic.
0: Sí, sí.
2: Jo te'n públic, però és el més avorrit del món, el meu. El meu és el més avorrit del món. Tu, Agnès, en tens de
0: privat? No, però és veritat que ella es refereix a un fenomen, jo crec que passa amb els adolescents, no sé si ho tens tu, que estàs més a prop d'ells, diríem per edat, que tenen... dos o tres comptes, el que saben els pares.
2: Ah, sí, sí, clar.
0: No?
2: Sí.
0: Molt bé, aquí. I després trobes d'altres, no? I diran, no, és que hi ha un altre... Ui, sí, sí. El teu fill o la teva filla, no?
2: Aquest el vaig obrir, el tinc en pausa, ara diu, no, segueixo.
0: Fa coses normals, no? És un altre compte.
1: Sí, és veritat que hi ha molta gent que fa això. Sí, jo en el meu cas no, la veritat. El tinc més per tenir.
0: Bueno, doncs ja està bé. Carla, doncs veiem que sempre t'han interessat les persones, no? Perquè el fet també d'estudiar educació infantil i primària, la força, creiem que és una carrera com amb molta vocació. Bé, ella ho ha girat cap a la comunicació amb els joves.
2: Exacte, tu ets experta en acomiadar programes, però primer hi hem de posar l'última cançó que escoltarem avui.

0: Estem ja en el compte enrere per la mitjanit i avui qui tindrà l'última paraula del dia i del programa és la Carla Rubio, Premi Sonor 2026 a la millor podcaster. Va començar fa 4 anys, amb 20 anys, mentre estudiava educació infantil i primària, amb un podcast que es van inventar amb les seves amigues i que li van posar de títol Tranqui, jo també. Ens hem declarat fans ja d'aquest títol que pensa també amb els altres. Gràcies per acompanyar-nos, Carla. L'enhorabona pels teus èxits i res, ara tens aquest micròfon per acomiadar el dia.
1: Doncs res, bé, primer de tot, gràcies a vosaltres. Sempre és un gust escoltar-vos i veure-vos treballar tan a prop, doncs és un plaer. I res, per acomiadar, doncs mira, com abans parlàvem dels mestres que porten tant temps, ara ja, i tants dies als carrers, demanant que se'ls escolti, doncs volia aprofitar aquests moments per recordar com d'important és que els cuidem, que es cuidi i es donin recursos al sistema educatiu, que és la base de tot i és el que fa que com a societat doncs, continuem anant endavant i no endarrere.

0: casos. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic sosté que hi ha indicis que el fill l'hauria matat, entre altres coses, per la seva obsessió pels diners. Isaac Andic va morir, recordem, el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. L'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge del cas el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més operacions en petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot. Mentre la Moncloa ha tancat files amb Zapatero, el PP assenyala Pedro Sánchez i insisteix que ha de plegar. El Departament d'Educació proposa als sindicats avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial. Els sindicats USTEC i CGT assistiran a la reunió, malgrat que la proposta no els sembla suficient, i qui no hi anirà és el sindicat Professors de Secundària, perquè diuen que no respon les seves demandes. El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negociar amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts per Catalunya acusa Esquerra Republicana d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país. Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica, i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat. La Unió Europea aprova ajuts als pagesos per comprar fertilitzants més cars pel conflicte de l'Iran, i els mateixos països podran avançar les subvencions. El govern comunitari promet tancar un pla de suport al mes vinent, però el sector creu que no serà suficient per revertir l'augment dels costos. Troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X i vinculat al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellar Vell.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. El Barça masculí, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional. I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
0: I el temps. Aquest dimecres comença un període de dies d'estabilitat i de calor. El dia serà assolellat, amb núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. La calor ha tornat per quedar-se. S'esperen màximes de 30 graus o més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts. Us saluda Josep Almirall.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tal com us destacàvem, el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat, de fet, una fiança d'1 milió d'euros i ha evitat entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. N'informa Oriol Pujador.
3: La interlocutòria judicial assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una excursió a Montserrat fos accidental. A més, en el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions.

0: acusacions, la seva defensa assegura que ha arribat el moment processal oportú per demostrar la seva innocència. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: La detenció de Jonathan Andic representa un nou capítol en la carrera truncada del que a priori havia de ser el successor del seu pare, Isaac, al capdavant de Mango. Repassem la seva trajectòria amb Roger Santaló.
2: Un ascens meteòric a l'empresa familiar.
3: Jonathan Andic, de 45 anys, va entrar a Mango el 2005 amb només 24, després de formar-se en finances i direcció d'empreses. Dos anys després, el 2007, va començar a dirigir Mango Men, la nova línia d'home de la multinacional tèxtil. El seu pare, Isaac Andic, li va anar donant responsabilitats, fins que el 2014 el va posar al capdavant de la companyia com a conseller delegat.
2: Pèrdues significatives.
3: El període de Jonathan Andic, el timó de Mango, va estar marcat per pèrdues considerables de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar Toni Ruiz com a director general, un executiu aliè a la família fitxat pel mateix Isaac Andic uns anys abans. El fill, destinat a ser l'hereu, va tornar a la rereguarda, un altre cop com a responsable de Mango Men. Ruiz, conseller delegat des del 2020, va ser recompensat amb el 5% de l'empresa després de reflotar la marca de moda.
2: La mort del pare i la seva herència.
3: Després de la mort d'Isaac Andic, el seu fill Jonathan va continuar a Mango, però se'l va relegar a vicepresident i membre del Consell sense funcions executives. Jonathan Andic també s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar, que ha heretat a parts iguals amb les seves dues germanes. Els tres continuen repartint-se els beneficis anuals que genera Mango, que l'any passat va generar més de 200 milions d'euros.
1: El jutge acusa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el líder d'una trama de tràfic d'influències i d'haver cobrat 2 milions d'euros en comissions a canvi de benefici a empreses com ara Plus Ultra. Zapatero ho nega tot, però el jutge de l'Audiència Nacional l'ha imputat per 3 delictes i l'ha citat a declarar d'aquí a 2 setmanes. Madrid, Paula Brujats.
4: En un contundent escrit de 90 pàgines, el jutge diu que Zapatero era el vèrtex de la trama d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències en què l'expresident posava l'agenda i el seu amic Julio Martínez aportava els clients i l'entramat d'empreses a beneficiar de les quals cobraven comissions. Empreses com l'aerolínia Plus Ultra, rescatada pel govern espanyol el 2021, el jutge aporta missatges dels responsables de l'aerolínia en què parlen obertament de Zapatero com el seu amic i de pagar-li comissions a canvi del rescat. L'expresident, però, nega la major.
5: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
4: I també nega tenir una societat pantalla a Dubai que, segons el jutge, va ser la via per la qual Zapatero va cobrar el 1,5 milions d'euros de comissions del rescat.
5: Que jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
4: El jutge també apunta que Zapatero va fer servir l'empresa de les seves filles per a la trama i, a part de Plus Ultra, el vincula amb negocis de petroli i or a Venezuela. L'imputa pels delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que és imputat i ha d'anar a declarar a l'Audiència Nacional el 2 de juny.
1: Com us dèiem, el govern espanyol fa costat a Zapatero i reivindica la petjada dels seus mandats. En canvi, el Partit Popular ha sortit en tromba contra els socialistes i assenyala Pedro Sánchez com a epicentre de les suposades corrupteles del seu entorn. El president del govern espanyol i el líder dels populars es veuran les cares aquest dimecres a la sessió de control del Congrés. Els aliats parlamentaris de Sánchez, mentrestant, recepten prudència per analitzar la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Des de la Moncloa, la ministra portaveu, Elma Saiz, defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
7: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
6: També han tancat files des del PSOE, tot i admetre que la imputació de Zapatero ha estat un xoc per a la militància i per al partit, Patxi López ha fet costat sense matisos a l'expresident socialista.
8: No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés. Es el único presidente de este país que no tiene ningún ministro imputado el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
6: Núñez Feijóo, a través de les xarxes, ha exigit a Sánchez una sortida digna del govern espanyol i la també popular Esther Muñoz ha fet una nova crida als socis d'investidura perquè reaccionin i deixin de fer costat a l'executiu de coalició. Acabar amb el govern corrupte de Sánchez, diu la portaveu del PP, està a les seves mans.
9: Bueno, es que creo que hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
6: Des d'aquests socis de govern, Maribel Vaquero, del PNB, es decanta per la prudència i el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
10: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
11: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
6: Junts ha demanat aclarir els fets respectant la presumpció d'innocència de Zapatero i Vox insisteix en la necessitat de presentar una moció de censura contra Sánchez, una proposta que no recull Feijóo.
12: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Departament d'Educació proposa als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT en 3 anys i no només en 4, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte. La proposta incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no es parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desencallar el conflicte.
13: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
1: Els sindicats USTEC i la CGT ja han confirmat que assistiran a aquesta reunió, malgrat que els sembli una proposta insuficient. Ho ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura.
14: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
1: Qui ja ha anunciat que no hi anirà és el sindicat professors de secundària. Ignasi Fernández n'és el secretari general en declaracions a 3CAT Info.
15: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havíem plantejat a la darrera mesa. Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
1: Fernández diu que tampoc no hi ha cap proposta de millora del currículum. Sigui com sigui, el govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana.
16: Els marges, doncs tots els que considerem, sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
1: És la consellera d'Economia, Alicia Romero, que ha obert la porta a modificar algunes partides del document mentre acaba de negociar amb els comuns que resisteixen a donar per fet el seu suport. Aquest dimecres, la Generalitat es reuneix amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords signats amb Esquerra Republicana. Albert Prat.
17: La reunió entre els dos governs servirà per donar llum verd al tren que ha de connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró sense passar per Barcelona. També aprovarà la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que promet per Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. Totes tres són mesures que Esquerra ha pactat a canvi dels pressupostos i aquest acord dona oxigen al govern de Salvador Illa per encarrilar la segona meitat del mandat.
16: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions.
17: La gestió de l'IRPF, en canvi, quedarà fora d'aquesta reunió. Finalment, no ha sigut una línia vermella pels republicans, però Oriol Junqueras ja avisa que recuperarà la idea tan bon punt la nova proposta de finançament autonòmic entri al Congrés després de l'estiu.
18: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
17: Mentrestant, el govern negocia contrarrellotge amb els comuns per lligar el seu suport abans de finals de setmana. Jessica Albiach es fa seves les demandes dels mestres per collar l'executiu.
19: Estem disposades a reformular, a recalendaritzar algunes de les propostes que estan en el nostre acord de pressupostos, si això vol dir que tenen més recursos per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius.
17: I al marge d'això també volen actualitzar l'acord que van signar a principis d'any amb més diners

0: Esports.
1: Tot seguit amb el David Ubach.
2: La setmana de la final de la Lliga de Campions femenina de futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. La capitana blaugrana ha anticipat una final molt igualada davant de les franceses, de les quals diu que no tenen por, i ha indicat un factor que pot desequilibrar el duel.
3: Una de les coses que millor fan són aquestes transicions. Si nosaltres estem bé en pilota, pot ser un equip que es parteixi molt i això té el seu risc i té el seu benefici. Però en cas de que hi hagi un error o una presa de decisió equivocada, saps que tenen una transició molt important.
2: De cara a la final, són dubte la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes, tot i que el tècnic del Barça, Pere Romeu, s'ha mostrat ben optimista respecte de les opcions que té de poder comptar amb totes dues.
4: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. I la Irene, la idea és un treball uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més a part amb el grup, amb la intenció de que també arribi.
2: Del Barça femení passem al masculí.
0: 3CAT Info.
2: El migcampista Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret, tal com ha informat el club blaugrana. Una lesió que el deixa fora del Mundial. El també migcampista del Barça, Pedri, s'ha referit a la lesió del seu company en un acte publicitari.
5: Como es normal, estaba muy jodido, perderse un mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
2: I encara de l'àmbit blaugrana, el club podria entrar aquest estiu mateix dins de la norma de l'un per un del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Així ho ha deixat entreveure el director general corporatiu de la Lliga, Javier Gómez.
6: No tiene Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh?
2: Més futbol, però Barça banda ara. El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi, amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent.
7: Al final vaig entrar en un moment, crec, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram llarg de la temporada i ara sí que és cert que aquest últim mes doncs, ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius, però sí que ho afronto amb moltíssima il·lusió.
2: Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta al desembre per la marxa d'Anna Junyent. I en futbol internacional, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un del Manchester City al camp del Bournemouth aquest dimarts. I afegim que aquest dimecres es juga la final de la Lliga Europa a Istanbul, un Friburg-Aston Villa. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James, segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar a TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco i ha desvinculat la seva arribada del futur del tècnic Xavi Pascual. James és el màxim anotador històric de l'Eurolliga. També es reforça el Joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club verd i negre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Yanis Moran, per suplir el lesionat Ante Tomic. Moran prové de la Lliga japonesa. I encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
0: 3CAT Info.
2: En handbol, el Barça ha fet oficials les sortides al final de la temporada de 3 dels seus jugadors que acaben contractar. Domen Makuç, que se n'anirà al Kiel, Emil Nielsen, que marxarà al Vesprem, i Antoni Bazán. I a la Lliga Masculina de Waterpolo ja ha quedat configurada la final, que enfrontarà el Sabadell com a rival de l'Atlètic Barceloneta al playoff pel títol. A partir de diumenge, el millor de 3 partits. Els sabadellencs han superat per 14-12 el Barcelona al tercer definitiu partit de semifinals. A la Lliga Femenina, mentrestant, s'ha disputat el primer partit d'una de les semifinals amb el següent marcador, Sant Andreu 13, Terrassa 9.
1: Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, està acusat d'homicidi per la mort del seu pare. De moment, però, ha evitat la presó preventiva, pagant una fiança d'1 milió d'euros.

0: que l'Audiència Nacional ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. I que els sindicats USTEC i CGT confirmen a Catalunya Ràdio que aniran aquest dimecres a la reunió de la taula sectorial, malgrat que ja anuncien que la proposta del Departament d'Educació per desencallar el conflicte es queda curta. A partir d'ara també us explicarem que aquest dimarts han detingut un home a Figueres per la mort a ganivetades a la seva exparella en una plaça de la ciutat. Que el Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer a la via judicial l'aval d'una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la sol·licita. I que el Gremi de Llibreters ha engegat una campanya per defensar la importància de la seva feina per la societat.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. I el masculí blaugrana, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret.
0: I el temps, deixem enrere els ruixats intensos dels darrers dies amb els punts del país i encetem uns dies de calor. Aquest dimecres les màximes podrien arribar als 30 graus de les comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre i al llarg del final de setmana podrien arribar fins i tot als 35. Aquest dimecres el temps serà assolellat amb algun ruixat minso durant la tarda al Ripollès i a Osona.
3: Trescat Info.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga una fiança d'1 milió d'euros i evita entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. N'informa Oriol Pujador.
4: La interlocutòria enumera fins a 7 indicis que la magistrada exposa per apuntalar l'acusació contra Jonathan Andic. D'entrada, assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia en el camí des d'on va caure l'empresari es van falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió i recull les contradiccions en les declaracions que el fill d'Andic va fer quan va declarar davant dels Mossos i va trucar al telèfon d'emergències. La principal hipòtesi del crim, segons l'escrit judicial, és l'econòmica. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que el fill va intentar reconduir-la quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Després d'això és quan l'acusat va fer la proposta per fer una excursió tots dos sols a Montserrat en un intent de reconduir aquesta relació. Jonathan Andic fins ara ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat. Asseguren que la causa arriba al moment processal oportú per poder demostrar la seva innocència i que s'està estigmatitzant un home innocent.
0: Una altra de les informacions destacades de la jornada, l'Audiència Nacional Espanyola ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge instructor el considera el nucli decisor i estratègic d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, a més d'operacions amb petroli, or i divises. Li atribueix els delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat aquest dimarts l'oficina de l'expresident del govern espanyol a Madrid, a més de les seus de diverses empreses implicades, com la de les filles de Zapatero. En un vídeo a les xarxes, l'excap del govern espanyol ha negat cap irregularitat.
5: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Mentre que la Moncloa ha tancat files amb ell, el PP assenyala Sánchez. Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
6: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
7: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: En paral·lel, els socis parlamentaris de Pedro Sánchez han demanat prudència per analitzar aquesta situació.
3: 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, el Departament d'Educació proposa als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT en 3 anys i no en 4. Pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte. La proposta incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser el tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no es parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desencallar el conflicte.
1: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: Els sindicats USTEC i la CGT ja han confirmat que assistiran a la reunió, malgrat que la proposta els sembla insuficient. Ho ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
7: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a la retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
0: No hi assistirà el sindicat professors de secundària. Ignasi Fernández n'és el secretari general, fa aquestes declaracions a 3CAT Info.
8: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havíem plantejat a la darrera mesa. Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
0: Fernández afegeix que tampoc no hi ha cap proposta de millora del currículum. Les mobilitzacions als mestres s'han concentrat aquest dimarts al Vallès i al Maresme. Les manifestacions més multitudinàries s'han fet a Granollers i a Sabadell. Educació xifra en un 16% només el seguiment de la convocatòria de vaga a les tres comarques, però el sindicat USTEC parla d'un 60%. N'informa a Mataró Marta Vallès.
9: Al Maresme, la jornada començava amb concentracions a Premià de Mar, on s'ha tallat la carretera Nacional 2, i també a Calella. Mentre que a la capital, Mataró, a la jornada de vaga s'afegia també la protesta per la pèrdua d'una línia D3 a l'escola Joan Coromines. Tall també de carretera a Mataró davant l'estació i concentració a les portes dels serveis territorials d'educació. Al migdia, els mestres del Maresme s'han desplaçat fins a Granollers, des d'on mig miler de docents han anat en manifestació tallant la carretera comarcal 14-15 fins a la Roca del Vallès, on va néixer, d'on va ser alcalde i on viu el president Salvador Illa. El professorat es manté ferm i, arribat a aquest punt, diuen que no faran marxa enrere. Laura Calçapeu és professora d'una escola de Mataró.
10: Evidentment, reclamem unes condicions laborals dignes, però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, han de seure, tot Catalunya està mobilitzada, la realitat els passarà per sobre i nosaltres no pararem de lluitar fins que aconseguim les reivindicacions.
9: Al Vallès Occidental s'han mobilitzat milers de mestres que al migdia s'han trobat tots a Sabadell. Han tallat la Gran Via i s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació. Després han ocupat durant una estona l'Ajuntament.
3: 3CAT Info.
0: Parlem d'un altre conflicte. Metges de Catalunya convoca aquest dimecres una nova jornada de vaga per reclamar millores i condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Entre les principals reivindicacions hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i signar un conveni específic. A banda d'aquesta acció, el sindicat també ha engegat una campanya per encoratjar els metges a deixar de fer hores extres amb les quals asseguren el sistema supleix la manca de professionals. Xavier Lleonart, de Metges de Catalunya.
11: Fa massa temps que la sanitat pública catalana s'aguanta per la sobrededicació que està fent els metges i facultatius en el sistema. Si els metges i facultatius d'aquest país decideixen fer estrictament allò que marca el seu contracte de treball, doncs el sistema trontolla i el sistema pot arribar a col·lapsar.
0: Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades i per això el sindicat ha convocat aquest dimecres una concentració a les 11 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
3: 3cat info.

0: El Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer a la via judicial l'aval d'una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la sol·licita. Per una àmplia majoria, el Tribunal resol així el cas d'un home que ha paralitzat l'eutanàsia del seu fill de 55 anys, que té importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. El Suprem tomba el recurs presentat per la Generalitat i porta a la casella de sortida el cas d'aquest veí de Vallirana, al Baix Llobregat, que ara haurà de tornar a sol·licitar l'eutanàsia. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà en els pròxims dies. La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, lamentava en declaracions a Catalunya Ràdio la decisió judicial.
1: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. A part de ser un debat jurídic interessant, doncs, que té conseqüències molt reals sobre les persones afectades. I això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
0: El cas d'aquest home va fer recorregut als tribunals en paral·lel al cas de la Noèlia, una jove que demanava l'eutanàsia, que el seu pare també va endarrerir amb diversos recursos. Des de l'associació Dret a Morir Dignament asseguren que els casos d'eutanàsia que acaben als tribunals són una excepció. 3CAT Info. 3CAT Info. L'Organització Mundial de la Salut alerta sobre l'abast de l'epidèmia d'Ebola i la rapidesa amb què es propaga el brot iniciat a la República Democràtica del Congo, que ja afecta un altre país, Uganda. Altres països, com Bahrain i Jordània, han anunciat que no deixen entrar persones procedents d'aquests dos estats africans per evitar contagis. Les autoritats congoleses han elevat el nombre de morts pel brot d'Ebola a 136 persones i el nombre de casos sospitosos a 543. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat la seva preocupació per la velocitat amb què es propaga aquest virus.
2: I did not do this lightly.
3: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
0: Aquest brot d'Ebola corresponent a una variant per la qual no hi ha vacuna es contagia per contacte amb fluids dels malalts i té una mortalitat del voltant del 50%. Tornem a Catalunya. Detingut aquest dimarts a Figueres un home per la mort a ganivetades a la seva exparella en una plaça de la població. La detenció s'ha fet al mateix lloc dels fets. L'agressor tenia un ordre d'allunyament i se l'havia detingut precisament per trencar-la aquest dilluns mateix i agredir a la víctima. L'Ajuntament ha convocat per aquest dimecres al matí un minut de silenci. N'informa a Figueres Maria Rovira.
4: Quan els policies han arribat a la plaça Josep Tarradellas, han trobat la víctima estesa a terra, en ple carrer. Els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Allà mateix han detingut el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents per violència masclista i un ordre d'allunyament de la víctima. De fet, aquest dilluns ja el van detenir per trencar-la i provocar-li suposades lesions. Aquest dimarts la víctima no s'havia presentat per declarar ni a la cita forense per valorar les lesions i s'havia deixat en llibertat el detingut segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, condemnava els fets i destacava també que alguns veïns han ajudat a reduir l'agressor per facilitar-ne la detenció.
5: Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc. Dir-vos que hi havia un ordre de protecció envers a la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
4: Ha afegit que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de molt a prop de la zona on han passat els fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona s'ha fet càrrec del cas i la policia científica s'ha encarregat d'agafar mostres i proves a la plaça Josep Tarradellas. També s'ha decretat el secret de sumari. 3CAT Info. Informar. Explicar.
0: Entendre. L'exèrcit israelià ha tornat a anul·lar la flotilla de Gaza. Aquest dimarts ha saltat a una

0: A 100 milles de la franja, la desena de vaixells que havien eludit la ràtzia del dia anterior de l'exèrcit hebreu i ho han fet pujant el llistó de la violència amb embestides i trets sobre aquesta població civil, segons anuncia l'organització. Han de traslladar els més de 400 activistes a Israel per començar el procés de deportació. Jerusalem, Jordi Brascó.
1: Després de fer broma de la flotilla durant tot el dia d'ahir, amb mems inclosos, Israel ha abordat la desena de vaixells que encara continuaven navegant en direcció a Gaza amb molta més duresa. Els trets s'hi han afegit embestides amb la proa, segons demostren alguns vídeos dels activistes detinguts. Tots ells s'han afegit als que ahir van córrer la mateixa sort i s'espera que en les pròximes hores siguin deportats des d'Israel. Canvi d'estratègia, doncs, respecte a l'última vegada, quan l'enorme majoria dels detinguts van ser retornats a terra a les costes de Grècia, a excepció de dues de les cares més visibles que van passar 10 dies detinguts. Un d'ells, el català d'origen palestí Saïf Aboukesheb, ha estat inclòs en una llista de 4 persones que seran sancionades per Estats Units. El motiu, intentar boicotejar el pla de Donald Trump per la franja. Un pla que segueix sense instaurar-se des de fa mesos, més enllà del suposat alto al foc, que recordem ja ha deixat prop de 900 morts.
2: El temps.
0: La informació és del Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres l'estabilitat atmosfèrica s'aferra més sobre Catalunya i això es manifestarà amb un ampli domini del sol durant tot el dia a gran part del país, amb matisos com els bancs de boira que s'esperen aquest matí cap a Osona i el sector de l'Unyà, o també alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada o Terres de l'Ebre, això pel que fa al matí. A la tarda creixeran núvols als sistemes de muntanya, preferentment del nord del país, i s'espera algun ruixat puntual i feble cap al Ripollès i Osona. Res a veure amb les pluges d'aquestes darreres jornades. Però la notícia, o el que destacarà d'aquest dia, seran les temperatures. Han pujat les mínimes i pujaran encara més les màximes. Ahir varen tocar la xifra dels 32 graus a Vinebre i avui s'espera que les màximes toquin els 30 i àmpliament superin aquesta xifra a punts o a gran part de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que ja va començar dimarts, continuarà avui i es mantindrà ben activa durant els propers dies. De fet, s'espera que durant les properes jornades puguem tocar la xifra dels 35.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
4: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
4: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya. Afectarà sobretot les edats compreses entre els 25 i els 55 anys i especialment les dones, perquè són més presents en feines d'informació, administratives i de tractament de dades, que són les més exposades a la IA. Ho recull un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona que constata com la intel·ligència artificial està impactant el mercat laboral. Carme Povedes, la directora d'Anàlisi Econòmica de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra.
5: La IA està transformant tasques, però no està destruint ocupació, excepte en algunes ocupacions altament exposades, però que ocupen a poca gent i, per tant, que tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
0: L'estudi proposa requalificar competències en habilitats digitals i analítiques en feines d'administració i tècnics a nivell mitjà, incorporant-hi la perspectiva de gènere per evitar que s'ampliïn les desigualtats. La venda de la fàbrica de Pasqual a Osona ha obligat Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa està buscant ara una solució per tornar a envasar el nostre país el més aviat possible, però el procés es pot allargar encara uns mesos. Gurb Natiadell.
6: La llet de cooperatives catalanes continua venint dels mateixos ramaders d'aquí, un centenar en total, però des de fa una setmana l'envasat es fa a Aranda del Duero. És una mesura temporal per garantir el subministrament als consumidors mentre no troben una planta més a prop. L'empresa, que manté la capacitat productiva, ha reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Fonts de Llet Nostra asseguren que ni la qualitat ni el preu final de venda de la llet se'n veuran afectats. El canvi és conseqüència directa de la venda de la planta de Pasqual a Casa Tarradellas per dedicar-se a fer mozzarella per a pizzas. A GURB, en total, s'envasaven 150 milions de litres anuals de llet de diferents marques. D'aquests, 35 milions eren de Llet Nostra.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: La plataforma 3CAT ha rebut aquest dimarts el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en llengua catalana. Els premis que atorga la Generalitat s'han entregat al Teatre Principal de Sabadell. Sabadell, Montse Camps.
7: El Premi i la Plataforma 3CAT reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. En el discurs d'agraïment, la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha destacat el fet que el projecte 3CAT vol ser un punt de trobada.
8: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
7: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha remarcat el fet que els mitjans en català són eina d'integració.
9: I ha servit aquesta informació que heu fet en català perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya, per la raó que sigui, a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat en la història recent de Catalunya, doncs s'integreixin.
7: En l'acte, el Teatre Principal de Sabadell, Justo Molinero, ha rebut el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També s'han premiat, entre altres, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, la directora del diari Ara, Esther Vera, RAC1, i el Diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró.
0: Us farem una pregunta. Us imagineu un país sense llibreries? És la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreters de Catalunya en la campanya que aquest dimarts ha començat per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Entre les pràctiques que el gremi apunta com a causes que perjudiquen els seus establiments hi ha els descomptes il·legals, la venda directa en fires i mercats o els concursos públics per nodrir les biblioteques. El president del gremi, Enric de l'Arco, n'apunta un altre.
10: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
0: El gremi planteja aquesta problemàtica just després d'un Sant Jordi que ha estat exitós. Sentim de l'Arco.
11: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que un a un van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tots.
0: A la campanya del Gremi de Llibreters de Catalunya s'hi han adherit 300 llibreries del país.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Arribarem fins a l'hora en punt amb el David Oach.
12: La setmana de la final de la Lliga de Campions femenina de futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. La capitana blaugrana ha anticipat una final molt igualada davant de les franceses, de les quals diu que no tenen por, i ha indicat un factor que pot desequilibrar el duel.
13: Una de les coses que millor fan són aquestes transicions. Si nosaltres estem bé en pilota, pot ser un equip que es parteixi molt i això té el seu risc i té el seu benefici. Però en cas de que hi hagi un error o una presa de decisió equivocada, saps que tenen una transició molt important.
12: De cara a la final, són dubte la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes, tot i que el tècnic del Barça, Pere Romeu, s'ha mostrat ben optimista respecte de les opcions que té de poder comptar amb totes dues.
14: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. I la Irene, la idea és un treball uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més separant el grup, amb la intenció de que també arribi.
12: Del Barça femení passem al masculí.
2: 3CAT Info.
12: El migcampista Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret, tal com ha informat el club blaugrana. Una lesió que el deixa fora del Mundial. El també migcampista del Barça, Pedri, s'ha referit a la lesió del seu company en un acte publicitari.
15: Como es normal, estaba muy jodido. Perderse un Mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión. Es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
12: I encara de l'àmbit blaugrana, el club podria entrar aquest estiu mateix dintre la norma de l'un per un del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Així ho ha deixat entreveure el director general corporatiu de la patronal, Javier Gómez.
16: No tiene Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh?
12: Més futbol, Barça banda, però... El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent. I en futbol internacional, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
12: El Barça té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James. Segons ha avançat el diari Mundo Deportivo, i ha pogut contrastar TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco i ha desvinculat la seva arribada del futur del tècnic Xavi Pascual. James és el màxim anotador històric de l'Eurolliga. També reforça el Joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club verdinegre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Yanis Moran, per suplir el lesionat Ante Tomic. Moran prové de la Lliga Japonesa. Per cert, que el Joventut juga aquest dimecres a la pista del Tenerife un partit pendent de la 30a jornada de la Lliga CB. El pivot de la penya, Simon Birgander, s'espera complicacions.
17: Siempre es un equipo muy difícil jugar contra porque tienen tanta táctica, tantos jugadores con tanta experiencia y talento y es muy difícil.
12: I encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny, al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Del bàsquet passem a l'handbol.
2: 3CAT Info.
12: El Barça ha fet oficials les sortides al final de la temporada de 3 dels seus jugadors que acaben contractar. Són Domen Makuch, que se n'anirà al Kiel, Emil Nielsen, que marxarà al Vesprem, i Antonio Bazán. A la Lliga Masculina de Waterpolo ja ha quedat configurada la final. El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta al play-off pel títol, a partir de diumenge i el millor de 3 partits. Els sabadellencs han superat per 14-12 el Barcelona al tercer i definitiu partit de semifinals jugat aquest dimarts. El boia del Sabadell, Jan Pérez, ha parlat de partit rodó.
18: Hem estat molt bé en defensa, que era el més important avui, estar sòlids. Hem fet molts blocs i crec que hem estat molt superiors en aquest sentit en defensa i ha sigut el més important. Després ja l'atac ha sortit rodó, que també hem estat molt encertats, penso.
12: A la Lliga Femenina, mentrestant, s'ha disputat el primer partit d'una de les semifinals amb el següent marcador, Sant Andreu 13, Terrassa 9. Aquest dimecres, primer duel de l'altra semifinal femenina, un Mataró-Sabadell. I encara en Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca aquest dimecres la lligueta de quarts de final de la Lliga de Campions a la piscina de l'Olympiacos grec. Els mariners ja estan classificats com a primers de grup per a la final a 4 de Malta de mitjans de juny. Un minut encara per afegir que en ciclisme l'italià de l'equip Ineos Filippo Ganna s'ha imposat en la desena etapa del Giro d'Itàlia, una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. El portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general, ara amb 27 segons de marge sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, que és segon, i amb 1 minut 57 segons respecte del neerlandès de l'Ineos Thiemen Arendsman, tercer. Aquest dimecres, 11a etapa, 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Afegim també que la corredora d'Esplugues, Paula Blasi, recent vencedora de la Vuelta a Espanya, ha guanyat en solitari la clàssica Durango-Durango de 110 quilòmetres. I de Blasi n'ha parlat precisament la ciclista penedesenca Mireia Benito. El podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta, Benito, 25è a la Volta a Espanya, ha subratllat el potencial de Blasi.
19: Aquest talent mundial, un potencial tan gran que ens podem plantejar, doncs, que pugui arribar a guanyar grans voltes, no? És que ens podem plantejar aquest any guanyar uns mundials amb el nivell que està tenint ara mateix.
2: Trescat Info.

0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, evita la presó preventiva després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic sosté que hi ha indicis que el fill l'hauria matat, entre altres coses, per la seva obsessió pels diners. Isaac Andic va morir, recordem, el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. L'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge del cas el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més operacions en petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot. Mentre la Moncloa ha tancat files amb Zapatero, el PP assenyala Pedro Sánchez i insisteix que ha de plegar. El Departament d'Educació proposa als sindicats avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial. Els sindicats USTEC i CGT assistiran a la reunió, malgrat que la proposta no els sembla suficient, i qui no hi anirà és el sindicat Professors de Secundària, perquè diuen que no respon les seves demandes. El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negociar ara amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts per Catalunya acusa Esquerra Republicana d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país. Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica, i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat. La Unió Europea aprova ajuts als pagesos per comprar fertilitzants més cars pel conflicte de l'Iran, i els mateixos països podran avançar les subvencions. El govern comunitari promet tancar un pla de suport al mes vinent, però el sector creu que no serà suficient per revertir l'augment dels costos. Troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X i vinculat al comtat de Barcelona, que ha aparegut enterrat al jaciment de Castellar Vell.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. El Barça masculí, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional. I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
0: I el temps. Aquest dimecres comença un període de dies d'estabilitat i de calor. El dia serà assolellat, amb núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. La calor ha tornat per quedar-se, s'esperen màximes de 30 graus o més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us saluda Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tal com us destacàvem, el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat, de fet, una fiança d'1 milió d'euros i ha evitat entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. N'informa Oriol Pujador.
3: La interlocutòria judicial assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una excursió a Montserrat fos accidental. A més, en el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una

0: mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions. La seva defensa assegura que ha arribat el moment processal oportú per demostrar la seva innocència.
1: La detenció de Jonathan Andic representa un nou capítol en la carrera truncada del que a priori havia de ser el successor del seu pare, Isaac, al capdavant de Mango. Repassem la seva trajectòria amb Roger Santaló.
2: Un ascens meteòric a l'empresa familiar.
3: Jonathan Andic, de 45 anys, va entrar a Mango el 2005 amb només 24, després de formar-se en finances i direcció d'empreses. Dos anys després, el 2007, va començar a dirigir Mango Men, la nova línia d'home de la multinacional tèxtil. El seu pare, Isaac Andic, li va anar donant responsabilitats, fins que el 2014 el va posar al capdavant de la companyia com a conseller delegat.
2: Pèrdues significatives.
3: El període de Jonathan Andic, el timó de Mango, va estar marcat per pèrdues considerables de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar Tony Ruiz com a director general, un executiu aliè a la família fitxat pel mateix Isaac Andic uns anys abans. El fill, destinat a ser l'hereu, va tornar a la rereguarda, un altre cop com a responsable de Mango Men. Ruiz, conseller delegat des del 2020, va ser recompensat amb el 5% de l'empresa després de reflotar la marca de moda.
2: La mort del pare i la seva herència.
3: Després de la mort d'Isaac Andic, el seu fill Jonathan va continuar a Mango, però se'l va relegar a vicepresident i membre del Consell sense funcions executives. Jonathan Andic també s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar, que ha heretat a parts iguals amb les seves dues germanes. Els tres continuen repartint-se els beneficis anuals que genera Mango, que l'any passat va generar més de 200 milions d'euros.
1: Info. El jutge acusa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el líder d'una trama de tràfic d'influències i d'haver cobrat 2 milions d'euros en comissions a canvi de benefici a empreses com ara Plus Ultra. Zapatero ho nega tot, però el jutge de l'Audiència Nacional l'ha imputat per 3 delictes i la citat ha declarat d'aquí a 2 setmanes. Madrid, Paula Brujats.
4: En un contundent escrit de 90 pàgines, el jutge diu que Zapatero era el vèrtex de la trama d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències en què l'expresident posava l'agenda i el seu amic Julio Martínez aportava els clients i l'entramat d'empreses a beneficiar de les quals cobraven comissions. Empreses com l'aerolínia Plus Ultra, rescatada pel govern espanyol el 2021, el jutge aporta missatges dels responsables de l'aerolínia en què parlen obertament de Zapatero com el seu amic i de pagar-li comissions a canvi del rescat. L'expresident, però, nega la major.
5: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
4: I també nega tenir una societat pantalla a Dubai que, segons el jutge, va ser la via per la qual Zapatero va cobrar el 1,5 milió d'euros de comissions del rescat.
5: Que jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
4: El jutge també apunta que Zapatero va fer servir l'empresa de les seves filles per a la trama i, a part de Plus Ultra, el vincula amb negocis de petroli i or a Venezuela. L'imputa pels delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que és imputat i ha d'anar a declarar a l'Audiència Nacional el 2 de juny.
1: Com us dèiem, el govern espanyol fa costat a Zapatero i reivindica la petjada dels seus mandats. En canvi, el Partit Popular ha sortit en tromba contra els socialistes i assenyala Pedro Sánchez com a epicentre de les suposades corrupteles del seu entorn. El president del govern espanyol i el líder dels populars es veuran les cares aquest dimecres a la sessió de control del Congrés. Els aliats parlamentaris de Sánchez, mentrestant, recepten prudència per analitzar la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Des de la Moncloa, la ministra portaveu, Elma Saiz, defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
7: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
6: També han tancat files des del PSOE, tot i admetre que la imputació de Zapatero ha estat un xoc per a la militància i per al partit, Patxi López ha fet costat sense matisos a l'expresident socialista.
8: No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés.

0: es el único presidente de este país que no tiene a ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
1: Núñez Feijóo, a través de les xarxes, ha exigit a Sánchez una sortida digna del govern espanyol i la també popular Esther Muñoz ha fet una nova crida als socis d'investidura perquè reaccionin i deixin de fer costat a l'executiu de coalició. Acabar amb el govern corrupte de Sánchez, diu la portaveu del PP, està a les seves mans.
2: Bueno, es que creo que aquí hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
1: Des d'aquests socis de govern, Maribel Vaquero, del PNB, es decanta per la prudència i el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
3: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
4: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
1: Junts ha demanat aclarir els fets respectant la presumpció d'innocència de Zapatero i Vox insisteix en la necessitat de presentar una moció de censura contra Sánchez, una proposta que no recull Feijóo.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
6: El Departament d'Educació proposa als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i l'UGT en 3 anys, i no només en 4, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte. La proposta incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no es parla de xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desencallar el conflicte.
7: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
6: Els sindicats USTEC i la CGT ja han confirmat que assistiran a aquesta reunió, malgrat que els sembli una proposta insuficient. Ho ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura.
8: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a la retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
6: Qui ja ha anunciat que no hi anirà és el sindicat professors de secundària. Ignasi Fernández n'és el secretari general en declaracions a 3Cat Info.
9: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havíem plantejat a la darrera mesa. Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
6: Fernández diu que tampoc no hi ha cap proposta de millora del currículum. Sigui com sigui, el govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana.
10: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
6: És la consellera d'Economia, Alicia Romero, que ha obert la porta a modificar algunes partides del document mentre acaba de negociar amb els comuns que resisteixen a donar per fet el seu suport. Aquest dimecres, la Generalitat es reuneix amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords signats amb Esquerra Republicana. Albert Prat.
11: La reunió entre els dos governs servirà per donar llum verda al tren que ha de connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró sense passar per Barcelona. També aprovarà la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que promet per Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. Totes tres són mesures que Esquerra ha pactat a canvi dels pressupostos i aquest acord dona oxigen al govern de Salvador Illa per encarrilar la segona meitat del mandat.
10: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions.
11: La gestió de l'IRPF, en canvi, quedarà fora d'aquesta reunió. Finalment, no ha sigut una línia vermella pels republicans, però Oriol Junqueras ja avisa que recuperarà la idea tan bon punt la nova proposta de finançament autonòmic entri al Congrés després de l'estiu.
12: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
11: Mentrestant, el govern negocia contrarrellotge amb els comuns per lligar el seu suport abans de finals de setmana. Jessica Albiach es fa seves les demandes dels mestres per collar l'executiu.
13: Estem disposades a reformular, a recalendaritzar algunes de les propostes que estan en el nostre acord de pressupostos, si això vol dir que tenen més recursos

0: recursos per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius.
1: I al marge d'això, també volen actualitzar l'acord que van signar a principis d'any amb més diners per habitatge, mobilitat i desigualtat.
2: El temps.
3: Ara la previsió que em fa el Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres l'estabilitat atmosfèrica s'aferra més sobre Catalunya i això es manifestarà amb un ampli domini del sol durant tot el dia a gran part del país, amb matisos. Matisos com els bancs de boira que s'esperen aquest matí cap a Osona i el sector de l'Unyà, o també alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada o Terres de l'Ebre. Això pel que fa al matí. A la tarda creixeran núvols als sistemes de muntanya, preferentment del nord del país, i s'espera algun ruixat puntual i feble cap al Ripollès i Osona. Res a veure amb les pluges d'aquestes darreres jornades. Però la notícia, o el que destacarà d'aquest dia, seran les temperatures. Han pujat les mínimes i pujaran encara més les màximes. Ahir varen tocar la xifra dels 32 graus a Vinebre i avui s'espera que les màximes toquin els 30 i àmpliament superin aquesta xifra a punts o a gran part de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que ja va començar dimarts, continuarà avui i es mantindrà ben activa durant els propers dies. De fet, s'espera que durant les properes jornades puguem tocar la xifra dels 35.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
3: Localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle desè, vinculats al comtat de Barcelona, que ha aparegut, ha enterrat al jaciment de Castellar Vell. Les tombes estan en molt bon estat. N'informa a Castellar del Vallès, Toni Fortesa.
5: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellar Vell.
6: Això ens confirma que el jaciment de Castellar Vell tenia una importància cabdal o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
5: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellar Vell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya Vella a l'alt medieval.
2: 3CAT Info.
3: Encetem ara la crònica internacional. Donald Trump ha donat un nou ultimàtum a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a tenir la bomba atòmica. Ho fa hores després de l'ajornament d'un atac previst per aquest dimarts. El seu número 2, el vicepresident J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions amb el règim de Teheran, però que no es pot anunciar cap acord fins que no s'acabi de tancar. N'informa Washington Oriol Serra.
7: El govern dels Estats Units continua amb la retòrica de buscar excuses cada cop menys detallades per ajornar nous bombardejos contra l'Iran, és a dir, per evitar que la guerra s'allargui, una guerra que està sortint molt cara als americans i que està desgastant políticament l'administració de Trump. J.D. Vance és el vicepresident nord-americà.
8: El que penso és que els iranians volen un acord i tenen clar que l'arma nuclear és la línia vermella dels Estats Units d'Amèrica. Però no ho sabrem fins que no s'hagi signat un acord sobre el paper.
7: Benz ha deixat ben clar que l'arma nuclear només pot estar en mans de pocs països i, sobretot, que s'ha d'evitar que la tinguin règims perillosos.
8: Com a pare de tres nens, no vull que heretin un món on una vintena de règims, la meitat dels quals són molt perillosos i simpatitzen amb el terrorisme, tinguin l'arma nuclear. Volem que el nombre de països que tenen l'arma nuclear es mantingui reduït i és per això que l'Iran no la pot tenir.
7: El vicepresident dels Estats Units ha assegurat que el govern que representa ha iniciat aquesta guerra pensant en la seguretat i en la prosperitat dels nord-americans. Recordem que la inflació està pels núvols i productes com la benzina costen més del doble que abans de la guerra.
3: Vladimir Putin comença aquest dimecres el gruix de la visita a Pequín, a la Xina, centrada en qüestions econòmiques, com ara el compromís per un nou gasoducte. El president rus hi ha arribat aquest dimarts, ja de nit, hora xinesa, i ha tingut la mateixa rebuda que va tenir Donald Trump ara fa uns dies. Xi Jinping es converteix en un anfitrió estel·lar capaç de rebre dos líders únics en menys de 7 dies. Amb el Kremlin, però, hi té una aliança estratègica. Pequín, Francesc Canals.
9: Vladimir Putin ja és a Pequín per a una cimera amb Xi Jinping oficialment destinada a celebrar el 25 aniversari del Tractat d'Amistat i Bon Veïnatge, però que tot just 4 dies després que l'Air Force One s'enlairés de l'aeroport de la capital xinesa ha adquirit molta més rellevància política. Són molts els terrenys d'entesa entre Putin i Xi, tots dos aliats de l'Iran. Amb la pèrdua del mercat europeu per les sancions des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna el 2022, la Xina ha incrementat la compra de petroli a Rússia, un valor d'oxigen per a l'esforç de guerra del Kremlin. El 20% del petroli que ha importat la Xina el 2025 provenia de Rússia, i l'acord en la mateixa línia per a un nou gasoducte, el Siberia 2, a través de Mongòlia, és el principal objectiu de Putin en aquesta visita. En un vídeo enregistrat abans d'emprendre el viatge i adreçat al poble xinès, Putin ha lloat l'amistat de Pequín, del que depèn econòmicament cada dia més.
10: Salutacions, estimats amics xinesos. Estic encantat de visitar Pequín una vegada més per invitació del meu bon amic de tota la vida, el president de la República Popular de la Xina, Xi Jinping.
9: Acollit a l'arribada, igual que Donald Trump, amb desenes de joves onejant banderoles de tots dos països, Putin podrà tenir informació de primera mà del que van parlar tot just la setmana passada Xi Jinping i el president nord-americà.
3: I la Unió Europea ajudarà els pagesos a comprar fertilitzants després que s'hagin encarit per culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Els països podran avançar subvencions i la Comissió Europea alliberarà diners de fons d'emergència agrària. El govern comunitari evita concretar les xifres de tot plegat, però promet tancar un pla d'ajudes al mes de juny. A Brussel·les n'informa Bruno Fortea.
11: El comissari europeu d'Agricultura, Christoph Hansen, ho situa com una prioritat i diu que cal actuar ara mateix.
12: S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
11: Si no s'actua, Brussel·les tem que els pagesos cultivin menys perquè no hauran pogut pagar prou fertilitzants. Per això, la comissió, que és el govern europeu, desviarà diners d'altres partides pressupostàries per engreixar el fons d'emergència dels agricultors. El comissari ho justifica.
12: Els fertilitzants no són un problema per als pagesos només. Això va del menjar que té Europa. Va de resiliència, autonomia estratègica i capacitat per actuar.
11: Però la patronal dels pagesos creu que aquest pla farà curt i han protestat davant del Parlament Europeu. En els últims 2 anys, els fertilitzants s'han encarit un 70%. Ho han empitjorat el bloqueig a l'estret d'Hormuz. És el lloc per on passa 1/3 del comerç mundial de fertilitzants químics, produïts mitjançant el gas natural que hi ha als països del Golf Pèrsic. Per evitar aquesta dependència exterior, Brussel·les ha promès més diners per fabricar adobs orgànics produïts a Europa.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: De l'àmbit de la cultura també us destaquem que una pel·lícula ha fet reflexionar Canes en les últimes hores. És Fjord, que s'afegeix a les favorites per endur-se la Palma d'Or del festival de cinema més prestigiós del món. La pel·lícula fa que el públic es qüestioni les seves idees preconcebudes i també la superioritat moral europea envers algunes societats estrangeres. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
13: La pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació a Noruega d'una família formada a Romania amb uns lligams molt forts amb la religió cristiana. La mare és noruega i això els facilita l'entrada al país, però a partir d'aquí la societat, els seus veïns i les institucions posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills segons els costums i la ideologia noruecs. Mungiu defensa que sigui un film ambigu entre les creences de la família i les del país d'acollida.
14: La vida és ambigua. Si fas un tipus de cinema que s'inspira en la vida, has de respectar això. El cinema ha d'intentar que et replantegis les teves opinions i fer-te recapacitar sobre si te les has pensat bé i si realment això és el que vols pensar. Perquè vivim en un món molt influenciat per les tendències i has de ser molt valent per expressar alguna cosa que vagi en contra de l'opinió general.
13: El protagonista és un actor ben conegut, el nord-americà Sebastian Stan, el soldat d'hivern de l'univers Marvel, que ha defensat un tipus de cinema polític com aquest i com el de The Apprentice, la pel·lícula on va interpretar Donald Trump, censurada per l'ara president dels Estats Units. A Fjord l'acompanya l'actriu Renate Reinsve, nominada a l'Òscar aquest any per valor sentimental.
2: Esports.

0: Tot seguit amb el David Ubach.
1: La setmana de la final de la Lliga de Campions femenina de futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.

0: Paredes, tot i que el tècnic del Barça, Pere Romeu, s'ha mostrat ben optimista respecte de les opcions que té de poder comptar amb totes dues.
1: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. I la Irene, la idea és un treball, uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més a part amb el grup, amb la intenció de que també arribi.
0: Del Barça femení passem al masculí.
2: 3CAT Info.
0: El migcampista Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret, tal com ha informat el club blaugrana. Una lesió que el deixa fora del Mundial. El també migcampista del Barça, Pedri, s'ha referit a la lesió del seu company en un acte publicitari.
3: Como es normal, estaba muy jodido. Perderse un mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión. Es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
0: I encara de l'àmbit blaugrana, el club podria entrar aquest estiu mateix dins de la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Així ho ha deixat entreveure el director general corporatiu de la Lliga, Javier Gómez.
4: No tiene Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh?
0: Més futbol, però Barça banda ara. El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà a dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi, amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent.
5: Al final vaig entrar en un moment, crec, molt complicat durant la temporada. Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram llarg de la temporada i ara sí que és cert que aquest últim mes doncs, ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius, però sí que ho afronto amb moltíssima il·lusió.
0: Ballester era el segon tècnic de l'equip i va agafar la banqueta al desembre per la marxa d'Anna Junyent. I en futbol internacional, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un del Manchester City al camp del Bournemouth aquest dimarts. I afegim que aquest dimecres es juga la final de la Lliga Europa a Istanbul, un Friburg-Aston Villa. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James, segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar a TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco i ha desvinculat la seva arribada del futur del tècnic Xavi Pascual. James és el màxim anotador històric de l'Euroliga. També es reforça el Joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club verd i negre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Yanis Moran, per suplir el lesionat Ante Tomic. Moran prové de la Lliga Japonesa. I encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
2: 3CAT Info.
0: En handbol, el Barça ha fet oficials les sortides al final de la temporada de 3 dels seus jugadors que acaben contractar. Domen Makuch, que se n'anirà al Kiel, Emil Nielsen, que marxarà al Vesprem, i Antoni Bazán. I a la Lliga Masculina de Waterpolo ja ha quedat configurada la final, que enfrontarà el Sabadell com a rival de l'Atlètic Barceloneta al playoff pel títol. A partir de diumenge, el millor de 3 partits. Els sabadellencs han superat per 14-12 el Barcelona al tercer definitiu partit de semifinals. A la Lliga Femenina, mentrestant, s'ha disputat el primer partit d'una de les semifinals amb el següent marcador, Sant Andreu 13, Terrassa 9.
2: Són 2:15.
6: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, està acusat d'homicidi per la mort del seu pare. De moment, però, ha evitat la presó preventiva, pagant una fiança d'1 milió d'euros. També que l'Audiència Nacional ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. I que els sindicats USTEC i CGT confirmen a Catalunya Ràdio que aniran aquest dimecres a la reunió de la taula sectorial, malgrat que ja anuncien que la proposta del Departament d'Educació per desencallar el conflicte es queda curta. A partir d'ara també us explicarem que aquest dimarts s'han detingut un home a Figueres per la mort a ganivetades a la seva exparella en una plaça de la ciutat. Que el Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer a la via judicial l'aval d'una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la sol·licita.

0: I que el Gremi de Llibreters ha engegat una campanya per defensar la importància de la seva feina per la societat.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar. I el masculí blaugrana, mentrestant, a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret.
0: I el temps, deixem enrere els ruixats intensos dels darrers dies en molts punts del país i encetem uns dies de calor. Aquest dimecres les màximes podrien arribar als 30 graus de les comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre i al llarg del final de setmana podrien arribar fins i tot als 35. Aquest dimecres el temps serà assolellat amb algun ruixat minso durant la tarda al Ripollès i a Osona.
1: Trescat Info.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga una fiança d'1 milió d'euros i evita entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. N'informa Oriol Pujador.
3: La interlocutòria enumera fins a 7 indicis que la magistrada exposa per apuntalar l'acusació contra Jonathan Andic. D'entrada, assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia en el camí des d'on va caure l'empresari es van falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió i recull les contradiccions en les declaracions que el fill d'Andic va fer quan va declarar davant dels Mossos i va trucar al telèfon d'emergències. La principal hipòtesi del crim, segons l'escrit judicial, és l'econòmica. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que el fill va intentar reconduir-la quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Després d'això és quan l'acusat va fer la proposta per fer una excursió tots dos sols a Montserrat en un intent de reconduir aquesta relació. Jonathan Andic fins ara ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat. Asseguren que la causa arriba al moment processal oportú per poder demostrar la seva innocència i que s'està estigmatitzant un home innocent.
0: Una altra de les informacions destacades de la jornada, l'Audiència Nacional Espanyola ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge instructor el considera el nucli decisor i estratègic d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, a més d'operacions en petroli, or i divises. Li atribueix els delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat aquest dimarts l'oficina de l'expresident del govern espanyol a Madrid, a més de les seus de diverses empreses implicades, com la de les filles de Zapatero. En un vídeo a les xarxes, l'excap del govern espanyol ha negat cap irregularitat.
4: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Mentre que la Moncloa ha tancat files amb ell, el PP assenyala Sánchez. Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
5: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: En paral·lel, els socis parlamentaris de Pedro Sánchez han demanat prudència per analitzar aquesta situació.
1: Trescat Info.
0: Aquí a Catalunya, el Departament d'Educació proposa als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT en 3 anys i no en 4. pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte. La proposta incorpora un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser el tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no es parla de

0: les xifres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desencallar el conflicte.
1: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
0: Els sindicats USTEC i la CGT ja han confirmat que assistiran a la reunió, malgrat que la proposta els sembla insuficient. Ho ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
2: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a la retribuir millor les titories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
0: No hi assistirà el sindicat professors de secundària. Ignasi Fernández n'és el secretari general. Fa aquestes declaracions a 3Cat Info.
3: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havíem plantejat a la darrera mesa. Li vam dir que volíem que recuperés la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims 15 anys, com pensa retornar el deute dels sexenis i una previsió de calendari. La consellera ha fet una proposta del complement de tutoria, que és benvinguda, no diem que no, però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
0: Fernández afegeix que tampoc no hi ha cap proposta de millora del currículum. Les mobilitzacions als mestres s'han concentrat aquest dimarts al Vallès i al Maresme. Les manifestacions més multitudinàries s'han fet a Granollers i a Sabadell. Educació xifra en un 16% només el seguiment de la convocatòria de vaga a les tres comarques, però el sindicat USTEC parla d'un 60%. N'informa a Mataró Marta Vallès.
4: Al Maresme, la jornada començava amb concentracions a Premià de Mar, on s'ha tallat la carretera Nacional 2, i també a Calella. Mentre que a la capital, Mataró, a la jornada de vaga s'afegia també la protesta per la pèrdua d'una línia D3 a l'escola Joan Coromines. Tall també de carretera a Mataró davant l'estació i concentració a les portes dels serveis territorials d'educació. Al migdia, els mestres del Maresme s'han desplaçat fins a Granollers, des d'on mig miler de docents han anat en manifestació tallant la carretera comarcal 14-15 fins a la Roca del Vallès, on va néixer, d'on va ser alcalde i on viu el president Salvador Illa. El professorat es manté ferm i, arribat a aquest punt, diuen que no faran marxa enrere. Laura Calçapeu és professora d'una escola de Mataró.
5: Evidentment, reclamem unes condicions laborals dignes, però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, han de seure, tot Catalunya està mobilitzada, la realitat els passarà per sobre i nosaltres no pararem de lluitar fins que aconseguim les reivindicacions.
4: Al Vallès Occidental s'han mobilitzat milers de mestres que al migdia s'han trobat tots a Sabadell. Han tallat la Gran Via i s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació. Després, han ocupat durant una estona l'Ajuntament.
6: 3Cat Info.
0: Parlem d'un altre conflicte. Metges de Catalunya convoca aquest dimecres una nova jornada de vaga per reclamar millores i condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Entre les principals reivindicacions hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i signar un conveni específic. A banda d'aquesta acció, el sindicat també ha engegat una campanya per encoratjar els metges a deixar de fer hores extres amb les quals asseguren el sistema supleix la manca de professionals. Xavier Lleonart, de Metges de Catalunya.
7: Fa massa temps que la sanitat pública catalana s'aguanta per la sobrededicació que està fent els metges i facultatius en el sistema. Si els metges i facultatius d'aquest país decideixen fer estrictament allò que marca el seu contracte de treball, doncs el sistema trontolla i el sistema pot arribar a col·lapsar.
0: Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades i per això el sindicat ha convocat aquest dimecres una concentració a les 11 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
6: 3Cat Info.
0: El Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer a la via judicial l'aval d'una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la sol·licita. Per una àmplia majoria, el tribunal resol així el cas d'un home que ha paralitzat l'eutanàsia del seu fill de 55 anys, que té importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. El Suprem tomba el recurs presentat per la Generalitat i porta a la casella de sortida el cas d'aquest veí de Vallirana, el Baix Llobregat, que ara haurà de tornar a sol·licitar l'eutanàsia. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixa

0: L'Arco n'apunta una altra.
1: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
0: El gremi planteja aquesta problemàtica just després d'un Sant Jordi que ha estat exitós. Sentim de l'Arco.
2: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tots.
0: A la campanya del Gremi de Llibreters de Catalunya s'hi han adherit 300 llibreries del país.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Arribarem fins a l'hora en punt amb el David Oac.
4: La setmana de la final de la Lliga de Campions femenina de futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. La capitana blaugrana ha anticipat una final molt igualada davant de les franceses, de les quals diu que no tenen por, i ha indicat un factor que pot desequilibrar el duel.
5: Una de les coses que millor fan són aquestes transicions. Si nosaltres estem bé en pilota, pot ser un equip que es parteixi molt i això té el seu risc i té el seu benefici. Però en cas de que hi hagi un error o una presa de decisió equivocada, saps que tenen una transició molt important.
4: De cara a la final, són dubte la davantera Caroline Graham i la defensa Irene Paredes, tot i que el tècnic del Barça, Pere Romeu, s'ha mostrat ben optimista respecte de les opcions que té de poder comptar amb totes dues.
6: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. I la Irene, la idea és un treball uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més a part en el grup, amb la intenció de que també arribi.
4: Del Barça femení passem al masculí.
3: 3CAT Info.
4: El migcampista Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret, tal com ha informat el club blaugrana. Una lesió que el deixa fora del Mundial. El també migcampista del Barça, Pedri, s'ha referit a la lesió del seu company en un acte publicitari.
7: Como es normal, estaba muy jodido. Perderse un Mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión. Es un palo para todos porque el fútbol es así de puñetero a veces. Y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
4: I encara de l'àmbit blaugrana, el club podria entrar aquest estiu mateix dins de la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Així ho ha deixat entreveure el director general corporatiu de la patronal, Javier Gómez.
8: No tiene Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh?
4: Més futbol, Barça banda, però... El Girona queda descartat que el defensa Alejandro Francés tingui cap lesió al genoll esquerre. Ara bé, el jugador serà dubte fins a última hora de cara al partit de dissabte contra l'Elx a Montilivi amb la permanència en joc. A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent. I en futbol internacional, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: El Barça té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James, segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco i ha desvinculat la seva arribada del futur del tècnic Xavi Pascual. James és el màxim anotador històric de l'Eurolliga. També reforça el joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club verdinegre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Yanis Morant, per suplir el lesionat Ante Tomic. Morant prové de la Lliga Japonesa. Per cert, que el joventut juga aquest dimecres a la pista del Tenerife un partit pendent de la 30a jornada de la Lliga CB. El pivot de la penya, Simon Birgander, s'espera complicacions.
9: Siempre es un equipo muy difícil jugar contra porque tienen tanta táctica, tantos jugadores con tanta experiencia y talento y es muy difícil.
4: I encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny, al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Del bàsquet passem a l'handbol.
3: 3CAT Info.
4: El Barça ha fet oficials les sortides al final de la temporada de 3 dels seus jugadors que acaben contracte. Són Domen Makuch, que se n'anirà al Quim,

0: Gil, Emil Nielsen, que marxarà al Vesprem, i Antonio Bazán. A la Lliga Masculina de Waterpolo ja ha quedat configurada la final. El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta al play-off pel títol, a partir de diumenge i al millor de 3 partits. Els sabadellencs han superat per 14-12 el Barcelona al tercer definitiu partit de semifinals jugat aquest dimarts. El boia del Sabadell, Jan Pérez, ha parlat de partit rodó.
1: Hem estat molt bé en defensa, que era el més important avui, estar sòlids. Hem fet molts blocs i crec que hem estat molt superiors en aquest sentit en defensa i ha sigut el més important. Després ja l'atac ha sortit rodó, que també hem estat molt encertats, penso.
0: A la Lliga Femenina, mentrestant, s'ha disputat el primer partit d'una de les semifinals amb el següent marcador, Sant Andreu 13, Terrassa 9. Aquest dimecres, primer duel de l'altra semifinal femenina, un Mataró-Sabadell. I encara en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca aquest dimecres la lligueta de quarts de final de la Lliga de Campions a la piscina de l'Olympiacos grec. Els mariners ja estan classificats com a primers de grup per a la final a 4 de Malta de mitjans de juny. Un minut encara per afegir que en ciclisme l'italià de l'equip Ineos, Filippo Ganna, s'ha imposat en la desena etapa del Giro d'Itàlia, una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. El portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general, ara amb 27 segons de marge sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, que és segon, i amb 1 minut 57 segons respecte del neerlandès de l'Ineos, Thymen Arendsman, tercer. Aquest dimecres, 11a etapa, 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Afegim també que la corredora d'Esplugues, Paula Blasi, recent vencedora de la Volta a Espanya, ha guanyat en solitari la clàssica Durango-Durango de 110 quilòmetres. I de Blasi n'ha parlat precisament la ciclista penedesenca Mireia Benito. El podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta, Benito, 25è a la Volta a Espanya, ha subratllat el potencial de Blasi.
2: Aquest talent mundial, un potencial tan gran que ens podem plantejar, doncs, que pugui arribar a guanyar grans voltes, no? És que ens podem plantejar aquest any guanyar uns mundials amb el nivell que està tenint ara mateix.
3: Trescat Info.

El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, evita la presó preventiva després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic sosté que hi ha indicis que el fill l'hauria matat, entre altres coses, per la seva obsessió pels diners. Isaac Andic va morir, recordem, el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. L'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge del cas el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més operacions en petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot. Mentre la Moncloa ha tancat files amb Zapatero, el PP assenyala Pedro Sánchez i insisteix que ha de plegar. El Departament d'Educació proposa als sindicats avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial. Els sindicats USTEC i CGT assistiran a la reunió, malgrat que la proposta no els sembla suficient, i qui no hi anirà és el sindicat Professors de Secundària, perquè diuen que no respon les seves demandes. El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negociar amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts per Catalunya acusa Esquerra Republicana d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país. Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica, i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat. La Unió Europea aprova ajuts als pagesos per comprar fertilitzants més cars pel conflicte de l'Iran, i els mateixos països podran avançar les subvencions. El govern comunitari promet tancar un pla de suport al mes vinent, però el sector creu que no serà suficient per revertir l'augment del